0: treball i els seus fruits.
1: Som una comunitat autogestionada. No suposem cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden les nostres vides.
0: Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.
2: I les cases, i les terres, no tenen amo?
0: Sí, la comunitat.
2: La comunitat. I què va fer que vinguereu ací? De què fugíeu?
0: La pregunta és què buscàvem. Jo crec que això no ho hem trobat. Ernest, l'apicultor, allà on el veus, abans era director d'una petroliera. Es va cansar. La vida és una altra cosa. Què?
2: Em sembla increïble que funcione. El món està ple de fills de puta.
0: No sempre és fàcil.
3: Així sona un fragment de Xam, el primer llargmetratge de ficció del cineasta mallorquí Òscar Bernàcer, que s'estrena mundialment avui a les 9 en el Rivoli de Palma dins la secció Talent Balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, però que no arribarà als cinemes fins al pròxim 4 de setembre. És un thriller rural de com adaptar-se a la vida d'un llogaret i que està protagonitzat per Pablo Molinero i Cristina Fernández Pintado. Ja està coescrit per Joana Martínez Ortueta i Jorge Juan Martínez. Primer llargmetratge d'un cineasta amb una filmografia extensa, fins ara farcida de curtmetratges, documentals i sèries com La Forastera o Una Vida Bàrbara. Ens endinsam ara en profunditat dins aquest eixam.
4: En profunditat.
5: I com dèiem, bona part de l'equip són aquí als Estudis d'Iveta Ràdio, començant per Òscar Bernàcer, director d'aquesta pel·lícula. Benvingut, Òscar.
6: Moltes gràcies.
5: Com estàs?
6: Pues superbé, molt content i molt agraït
5: de ser aquí.
6: Un poc sí, perquè al cap i a la fi és tornar a casa.
5: Ets i la primera vegada també que se gent veurà la teva pel·lícula.
3: Clar, estrena mundial.
6: És estrena mundial, sí.
3: Això però sona fort.
6: Sona fort, però és, bueno, quan ho fas a casa teva pues és més...
5: És més fàcil,
6: perquè estàs més arropat de gent i d'amics i familiars.
5: Tu vas néixer a Mallorca, Òscar?
6: Sí, jo som fill de valencians, però jo som nascut a Palma i bueno, ja me'n vaig anar a estudiar a la universitat i tal, ja vaig conèixer a Joana, vam començar a treballar i a fer feina en l'audiovisual, en guió i en direcció, i bueno, hem fet vida allà. Som família valenciana, se pot dir. Eusco-mallorquí-valenciana.
3: Aquí deien que és mallorquí.
6: Sí, no.
3: Tirant cap a casa.
6: És molt divertit perquè quan som a València em diuen, no, és mallorquí. I quan som a Mallorca em diuen, és valencià. I ara ha canviat, ara ha canviat. Ara em diuen, no, és un director valencià, no, és un director mallorquí. No, com vulguis, no passa res.
5: Per al·lusions, la companya de Joana Martínez Ortueta, co-guionista d'aquesta pel·lícula. Joana, com estàs? Benvinguda.
7: Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Com ha estat escriure aquesta pel·lícula?
7: Molt divertit i un procés molt llarg, també, perquè la primera idea van començar a treballar-la fa 18 anys.
5: Uau!
3: 18?
7: Sí. Però cada cosa porta el seu temps, no? Sí.
5: I ha requerit... I fessin encara més
7: i alçar els diners encara més. I no, necessitava el seu temps per estar al calaix i tornar a veure-la amb distància i reescriure-la amb una força nova que pense que ara sí que està al seu punt.
5: Mm-hmm. Clar, eixam, bé, ja sabem què significa un eixam, aquest rusc de baies. Mm-hmm. De fet, justament la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, té un curtmetratge que també
6: que
5: se diu eixam.
6: Sí. Que ara és a PNR, no? A Madrid, crec sí, que feien una projecció. No l'ha vist encara.
5: L'any passat se va presentar a l'Atlàntida, també, mateix, i justament ha coincidit el títol. Sí. És curiós, perquè és una paraula que té com a molta força, no?
6: Té força,
5: no?
6: Sí. Bueno, és un simbolisme, no?, que tenim el rusc que simbolitza aquest llogaret, no? I que al cap i a la fi el que fa, que això també ho pot explicar molt, molt millor que jo, na Joana, com a creadora de la història, Però el que fa és traslladar un poc els rols de poder i socials que tenim a una ciutat on traslladat a un llogaret, no? Que és tot molt més fàcil d'identificar.
5: Sí, sí. Mira, de llogarets en parlaves l'altre dia amb en Rafa Cortes, que sí. Remasteritza Jo, que és aquesta pel·lícula que va fer fa 20 anys ja, sí. I que també se podrà veure demà en Rivoli. Sí. I parlàvem precisament d'això, de llogarets. Clar, ell, en aquest cas, ho va fer Estellencs, a Mallorca, aquest lloc petit on una persona que ve de fora li passen coses. No sé si també teniu un poc aquesta visió, aquest punt de partida, Joana, d'aquesta pel·lícula.
7: Una miqueta sí. O sea, per a mi és com una temptació, no?, que he tingut sempre a la meva vida de dir, va, no lo mandaré toda la mierda.
5: Sí, ho deixo tot i me'n vaig a viure un poble de 300 habitants.
7: Sí, tal qual. Però amb el meu company, el Jorge, no?, pensava en alternatives, no?, com podria anar això, i ell és molt més pessimista que jo. I sempre arribaven a finals xungos. I mica per allò van treballar en thriller, no?, en clave de thriller, perquè el que deia Òscar en ser una societat tan limitada, no?, que inclús els figurants eren sempre les mateixes persones, ens donava peu a fer ese lloc, no?, d'espills amb la nostra societat molt més complexa, no?, però on els problemes sempre són els mateixos, no?, relacionats amb el poder, l'ús de la violència, els límits de la llibertat.
5: Qui també ens acompanya és el protagonista d'aquesta pel·lícula, l'actor Pablo Molinero. Pablo, com estàs? Benvingut.
8: Bona tarda, molt content de ser-hi.
5: Gràcies. Com ha estat fer feina en aquesta pel·lícula?
8: Bé, ha sigut un projecte molt, molt xulo, la veritat, perquè també rodar ja envoltats de totes les muntanyes, no? Tot l'equip...
5: On era la localització?
8: Molt a prop de Begís, saps?
5: No ho coneixem.
9: Castelló.
6: És la comarca de l'Alt Palància.
5: Molt a prop d'allà on ara hi ha un incendi.
8: Sí.
6: Sí, bueno, de fet és una zona que se va cremar fa 3 anys. O 3, va ser 2022 o 2023, ara no record bé. Però Begís, Toràs, el Molinar, són pobles que envolten aquesta comarca, però realment els llogarets estan repartits entre aquests municipis. De fet, n'hi havia un llogaret que ens han dit que no volien que diguéssim el nom.
5: No poden dir
6: perquè se queden molt tranquils. No,
5: clar, perquè no volen gent.
9: Volen tranquil·litat.
6: Volen tranquil·litat, sí.
8: I ens quedàvem en un hotel que portava 3 anys tancat per això, perquè com va haver-hi un incendi, i fèiem allà la nostra pròpia comunitat, no?
5: Sí. El vareu reobrir altres.
8: Clar. I va ser molt...
5: I va ser un pot de thriller psicològic,
8: també,
5: ja.
8: També. Va ser immersió en la comunitat, no? La comunitat 2, no?
5: És a dir, que com a tot va anar molt bé. Sí, ja te vas posar allà en el personatge.
8: Era fàcil.
5: De què fas? Qui és el teu personatge, aquesta història?
8: Bueno, és una persona que està en un mal moment, no?, de la seva existència, no?, perquè, bueno, està separat, els negocis no li van bé, no acaba de trobar la feina i amb una antiga coneguda, no?, com que li ofereix aquesta espècie de somni d'una segona oportunitat, no?, que també és una cosa amb la que treballa molt la peli, no?, i que és una comunitat que viu al camp, no?, que viu i s'autogestiona ja sola i tal. I al principi és una mica descregut perquè és un urbanita i tal, i després pues, comença a veure com això, bueno, té un sentit, no?, viure així. Però, clar, allà, com diu Joana, pel nostre caràcter fosc de l'ésser humà, allà n'hi ha més coses amagades, no? I se n'adona que, bueno, que es comencen a passar coses, que no tot és tan xulo com ell creu, no? I bueno, no vaig a contar més per no desvelar, però realment t'enganxa de saber què és el que està passant allà dins, no? Com està tot, com en un rus d'abelles, no? Tot tan intrincat entre com a comunitat, no? Fins quan renunciem a la nostra individualitat i fem coses per a la comunitat que podrien estar en el camp de l'ètica en un puesto una mica compromès, no?
9: No sempre és fàcil, no? És complex adaptar-se, no?, a entorns. D'aquesta pel·lícula s'ha dit, el Manco dins els anuncis que ha fet l'Atlàntida, que té ecos d'asbestes.
5: Ai, ojalà.
10: Ja ens aniria bé, sí.
5: Mira, ja que
9: així, ho diuen així. Ecos del Vestas.
8: Crec que és al revés, però bueno.
5: Creus que en Sorogoyen va... Qui va ser primer, no, però... Vestas o Xam?
10: Bueno, Xam és un projecte, ja et dic, que és un projecte que té molts anys, sí, sí. I s'ha hagut d'adaptar en els parts dels temps, però tampoc creguis que ha canviat massa perquè que la situació... a nivell social les ciutats tampoc és que hagi anat a millor, no? Bueno, ho estem veient el que va succeir ahir a la nit aquí a Palma, no? Amb una manifestació demanant un dret bàsic, no? Com és l'accés a l'habitatge d'una manera digna i diguéssim fàcil, no? per als ciutadans d'aquí i la resposta final va ser que el poder també fa servir les seves eines per dissipar aquestes maneres de protestar. Uh-huh.
7: Que això pot passar a Palma i pot passar a un llogaret com... Sí.
5: Com el nostre. Malpas se diu?
7: Malpas.
5: Aquí també hi ha un lloc que se diu Malpas.
10: Sí, o sigui, sí. Hi ha uns quants de llocs.
5: Sí?
10: Sí, de tota manera, la peli també reflexiona dins del personatge del Pablo que vivim en una societat que penalitza moltíssim l'errada, no? I que no t'hagi sortit algun projecte personal, econòmic, vital en aquesta societat en la que vivim, penalitza moltíssim.
5: Ja se vol com un fracàs, no?
10: I és molt difícil després reenganxar-se. Uh-huh. I bueno, és un as a la màniga que té aquesta dona que va reclutant, no? a la gent en aquest llogaret, anar buscant gent que està en una situació de vulnerabilitat, no? I que després té un sentiment també d'agraïment cap a ella.
7: Mm-hmm. Sí, nosaltres tractàvem des del guió no fer una peli de buenos y malos, sino que te puedas ir poniendo en según qué situaciones de pronto te cuestiones tú mismo, decir, bueno, pues es que no sé si estoy con Lluc en este caso concreto, ¿no? O no sé si en esa
9: situación... Lluc és en Pablo, ¿eh?
7: Sí, el Pablo. Mm-hmm. Si estic en esta situació, en el cas concret d'este personatge, pues es que a lo millor té raó, ¿no? És una pel·lícula, pense, molt entretinguda, de vore, però que sí que deixa espai per a la conversa posterior i el debat amb els amics o amb qui siga, no? O un mateix, de dir, ostres, pues, no sé qui té la raó.
5: Uh-huh. I tu t'arribes guió, Òscar? O com ho creeu? Vos posàveu en contacte?
9: Sí, com neix això? Fa de 8 anys.
5: Som molt d'anys, sí.
8: Però aquella nit, què va passar?
10: Nosaltres som parella, començant per aquí.
5: Això no mos ho havíeu dit, no?
9: Arran d'aquest guió o d'abans?
10: D'abans.
5: Fa més de 18 anys que som parella.
9: Sí, sí, sí. Ara ja anem.
10: I bueno, clar, quan comença la crisi financera, comences a mirar amb un poc de sorpresa i de també un sentiment naïf tot el que està passant, de tot el com havies pensat tu que era el món, no? Això que te deien de no hipoteca o compra o ves cap aquí que tots els anuncis t'estan dient que agafes aquest camí, que tot està bé i de sobte comença a fer una fallida múltiple tot i veus que no tens on agafar-te i tot aquest individualisme que ens capfica, no? En els missatges continus de la publicitat i de l'enriquiment personal, no? i de que tot passa per tu, comencen a poses en dubte, no? Mm. Creus que realment les coses han d'anar d'una altra manera, que has de tenir un suport, no? Extern, de grup i social i administratiu, no? I a partir d'aquí deixo ja xerrant a Joana.
7: No, res, jo treballava per a la Televisió Autonòmica Valenciana, que per aquelles dades va dir que ja no financiaríem més ficció, que era el que jo feia amb el Jorge.
5: I... Que ets altre guionista.
7: Sí, l'altre guionista. I aleshores vaig pensar que ja no tenia més excuses i que havia d'escriure esta història que em rondava pel cap.
5: Fa estona.
7: I res, quan van tindre ja una versió llegible, van pensar que el millor director possible seria l'Òscar, no? Van començar per casa.
10: Per qualsevol cosa.
5: Sí, però a casa tens una persona que ja havia dirigit sèries com Una vida bàrbara, per exemple, o també La forastera.
7: Sí, i curtmetratges molt famosos a la seva època, com el Bikini, no? Que
9: la pregunta és, a tope. Si no hi hagués hagut aquest guió, el primer llargmetratge de ficció s'hauria fet esperar després de tant de curtmetratges, de tantes sèries, de tant de documentals que has fet,
10: Òscar? Sí, és una bona pregunta, perquè jo, quan anaven també els curtmetratges, que anaves a fer un pitch de primer llargmetratge i anàvem amb aquest thriller, n'hi havia una mena de resposta de perplexitat en les expressions de la gent, perquè et miraven i te deien, però per què vols fer un thriller si t'estan anant també els curtmetratges de comèdia? I bueno, jo sempre responia el mateix, perquè al cap i a la fi faig els projectes que m'agraden. I això té un preu, també, fer les coses que t'agraden. A vegades, per dirigir la teva carrera, has de dir, bueno, si una cosa funciona, no te desviïs massa, no? Però en el meu cas, jo no pensava que tardaria tant en traure un...
9: Clar, és costós fer una pel·lícula.
10: Sí, i perquè has de generar una confiança en els productors, en els financers, en les televisions, les plataformes. Al cap i a la fi, tots tenim molt bones històries que contar, però també has de donar una confiança de que se pot arribar a fer i que pots acabar de rodar i que se pot muntar i que se pot estrenar. I això és difícil de demostrar quan comences a fer aquests baix-vens, no? D'anar al curtmetratge, després te'n vas al documental, després te'n vas al guió. Dius, bueno, però volies fer un llargmetratge? Sí que i continuo, i vull fer-ne 25, però...
7: Centra-te, Bernat.
10: No, però centra't, tal, i bueno, has de generar aquesta confiança, també.
5: Ha arribat. Ja el tenim,
10: sí.
5: Això. Avui s'estrena en primícia en aquesta Atlàntida a les 7, a la sala Rivoli, a Palma.
10: A les 9,
5: perdona. Sí. Una sala fantàstica.
10: Sí. I és super, super,
5: super còmode.
10: Super content, ja acostada de que nostra, o sigui que superbé. Que
5: i en top, en Pablo, com arriba? Amb un càsting? Ja teníeu clar que havia de ser en Pablo, el protagonista d'aquesta història?
10: Sí, bueno, en Pablo li va arribar fa 3 anys el projecte, no? Més o menys.
8: Sí, és veritat, vam parlar quan no estava encara acabat.
10: Sí, estàvem fent unes últimes versions i ja havíem decidit que volíem fer el projecte en valencià i que això també és una cosa important que te determina molt a nivell d'equip, de càsting i a nivell financer també. I, bueno, jo del número d'opcions que tenia, a mi la del Pablo m'agradava molt, perquè em donava un ventall, no?, d'home que ha viscut, no?, d'home que té vida, que ja té un passat, però a més té un punt d'innocència que necessites per creure't això que t'està passant, no?, en aquest moment, que és dir, no tens res, no, però m'ha d'agafar alguna cosa per tenir esperança. Jo que el Pablo això ho va agafar superbé. I
8: la pèrdua de la innocència, no? que és una mica el que li passa a aquest home, no?
5: Sí.
8: De la peli, sí.
9: Com ha estat de diferent estar dirigit per Òscar? T'havien vist, per exemple, La mort d'en Guillem?
8: Sí, jo crec que per lo que parlava en ells també, clar, és un projecte que està molt cuidat i molt pensat i molt estimat durant molt de temps, i això està molt bé, no? Perquè a vegades tu també planteges coses i ja estan, ja se les ha plantejat ell, ja, sí, això jo ho vam pensar, però no funciona. Vull dir, és algo que qualsevol cosa que surt al guió està molt pensada, i això també te deixa tranquil, no? Perquè saps que no està fet de qualsevol manera. Ara, dins d'això, jo també soc molt cabut, jo tinc sang manya, no? I per encarnar el personatge hi ha vegades que dius, hòstia, jo és que aquesta escena no la veig així, o per almenys com se l'agafaria el personatge, no? I en aquest sentit, amb l'Òscar jo crec que ens hem entès molt bé, perquè ell tampoc ha sigut un tio rígid de, no, ara ho fas, això... Hem dit, bueno, doncs anem a trobar què és el que passa. Passant el mateix, què pot passar allà perquè el teu personatge faci el clic i entre per on a nosaltres ens convé, no? I ahí sí que n'hi havia alguna escena, no?, més complicada, no?, com la de la clínica, no?, allà amb la sang i tot això, que fins que vam trobar ja, és això el que passa, no? N'hi ha aquesta pujada, després li diu això el personatge de Cristina, no?, la bofetada i li tira la culpa d'ell, que vull dir que ha hagut marge també de treballar allà dins, i això també ha sigut molt xulo. I també la localització, no? Perquè en moltes coses allà també era un set vivent.
5: Clar, és un poble de veres, no?
8: Clar.
5: Sí, quant d'habitant té aquest poble?
10: Bueno,
8: de
10: continu crec que era un.
8: Un i un K.
10: I gallines i poc més. I l'altre, cap ni un. Era un llogaret que obrien les cases, les obrien per Pasco, per estiu, però quan vam anar nosaltres...
5: Vam aconseguir, si ven?
10: Vam anar a la primavera. Però vam aconseguir que ens obririn una.
5: Una casa.
10: Una. Sí, en l'altre, perquè està dividida en dues, en l'altre sí que vam tenir la resta dels espais. Mm. Però l'exterior és com un personatge més, perquè, clar, tu aparentment, quan veus muntanya i veus natura, tens una sensació de llibertat. I aquí és un poc el contrari. A poc, aquesta grandiositat de les muntanyes d'allà, perquè també té un aspecte més continental, no és tan mediterrani, aquesta comarca.
5: Perquè ja està més interior,
10: sí.
5: No?
10: És, per moments és com impressionant, no? I agafa una entitat quasi de personatge, no?
5: Clar, vosaltres el vareu pensar fa 18 anys i es veu que hi va haver a Pantura fa 5 anys una auge d'aquestes pel·lícules que els protagonistes se n'anaven a la ruralia, a veure què passava. Sí. Pensava en Suro, en Bon Amor, que va fer Isabel Coixet, basat en sa llibre de Sara Mesa. Clar, tot això d'aquest personatge que de cop ho deixa tot i se'n va al poble, però és una història que mai caduca, no?
10: No.
7: A veure, n'hi ha una fascinació, no?, per aquesta mena d'històries. Jo contava abans, no?, que en realitat el naixement d'aquesta història ve de Rebel·lió en la granja.
5: Ah, mira.
7: Que jo la vaig veure de molt, molt, molt petita i em va impressionar, no?, de dir, ostres, si ho tenen tot per a ser feliços ara i per què la caguen, no? Altra vegada jo tenia, no sé, 6 anys. I és esa mateixa idea, no? I... tal volta, a diferència de Suro, Un amor, que són pel·lícules que són referents i que a mi m'agraden molt, però sí que en aquest cas no és el personatge urbanita que fuig al camp buscant una cosa, sinó que és eixe camp que ja té un equilibri que per alguna raó va a la ciutat a buscar a esta persona en concret, i no a una altra.
5: Ets elegit, no? De qualque manera.
9: Ets elegit d'aquest eixam.
7: Ja des del principi té aquest poso d'estranyesa, es diu.
10: Sí, estranyament, sí, una intencionalitat que resulta estranya cap a l'espectador, perquè en el principi de la pel·li tu entres a la pel·li amb els seus ulls i no ets capaç de saber poc més que el que veu ell.
7: Sí, no? Què faig així?
5: Què fas aquí?
8: Però és honesta, no? Perquè també veus que n'hi ha algo ahí estrany, no? Des del principi ja veus que... Vull dir, no són aquestes pel·lis que t'intenten enganyar. Ja veus i dius, hòstia, aquí passa algo, no? I al final dius, estan com un llum.
10: Sí. Bueno, tens un inici, que és un inici molt de thriller, però després la pel·li té un desenvolupament més de drama, que és el procés d'enamorament del lloc, de l'espai, i de la comunitat i de la gent, i després, arran d'una qüestió que passa, doncs, ja tornem a entrar poc en el thriller fins que ho devora tot, i ho menja tot.
5: I de si vos ha agradat aquesta història, encara hi sou a temps?
9: Queda
5: qualque
9: entrada? Sí, entrades.
10: Queden
8: poquetes,
5: unes quantes. Poquetes, però encara queda
9: avui a les 9, sala Rivoli, no sé si queda més dies per poder espipallar dins aquesta programació frenètica de l'Atlàntida.
10: Sí, serem un parell de dies més i mirarem de mirar més coses.
9: Hi ha algunes coses així que vos interessin?
6: Jo, tot el que pugui ser de Catalan Balear m'ho miraré, si arribam. Sí, sí. Mm-hmm.
5: Hi ha molta cosa.
6: No, un guany és impressionant. Increïble. Hi ha molta oferta, sí.
5: I realment molta qualitat, que això també
6: sí, jo, per exemple, Forastera havia vist el curtmetratge, però no he vist...
5: La pel·lícula. La van a veure ahir vespre.
6: No, és que... Bueno, és que ahir vespre estàvem atrapats en un vaixell de la Transmet. Venim cap aquí.
9: Arribàveu.
6: No, 4 hores de retard.
5: Vale, sí,
6: sí. Sí, bueno. Pràcticament no hem arribat bueno, molt justos, no? A misses dites hem arribat a
7: fer foto.
5: A la foto avui de matí.
6: D'aquest de matí. Home, sí.
5: I encara heu tingut sort perquè vull anar a fer molta calor, et sa foto de sa calor.
6: Clar, tots se n'han suat.
5: Però és fantàstica aquella foto perquè l'Àntida té un fotocall junt davant de bones part de la mà que se vol de seu de darrere. Sa foto.
6: Sa foto.
5: I allà passen tots els actors, totes les actrius i vosaltres avui de matí també heu passat, esclar que sí. I de moltíssimes gràcies, ha estat un plaer conèixer-vos.
6: Igualment.
5: I només recomanar la vostra pel·lícula Xam, que s'estrenarà en el setembre en els cines, no?
6: Dia 4, sí.
5: 4 de setembre, molt bé. I de gràcies, Joana.
6: Gràcies a tots.
5: Òscar i també Pablo, gràcies.
9: Gràcies.
7: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Perquè... molta calor. És a dir,
1: Tens calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí,
2: psicològic. Quan anem a vacances?
1: Quan anem a vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
5: En la Bahía de Palma.
1: I d'ací viatgem una setmana més amb en Jaume Bernat. Com estàs?
6: Va bé.
1: Molt d'anys, per cert.
6: Gràcies.
7: Sí, això mateix.
1: Vàrem pensar felicitar-lo.
6: Sí, me vàrem.
1: Festa... Hi ha molt de Jaumes. Sí. Vam fer festa... Mira, fa una estona parlàvem amb en Jaume Ripoll. Jaume Bernat, sap que en tenim de Jaumes.
6: Sí, clar, jo és que me feliciten ara i després al final d'estiu per Sant Bernat és com un pom
1: més clar. Ah, també, però Bernat és el llinatge,
6: no,
1: van quedar.
6: No, és el nom,
1: ah, no,
6: també.
1: És el nom. I de Jaume Bernat Adrové, ara.
6: Adrové Artigues.
1: Artigues.
6: Però bé, si vaig rebre moltes felicitacions, la gent m'enviava com a imatges de retaules i quadros amb on sortia Sant Jaume.
1: Com te coneixen, no?
6: Va, molta gràcia.
1: Tot això que t'agrada tant,
6: sí, sí,
1: de la història de l'art. Però bé, avui un nou capítol de Turistes de Morro Fi, Jaume, sí. I avui no serà una persona, sinó un grapat.
6: Un parell. Uh-huh. Serà un grup de dones de pel·lícula, ja que avui xerrem,
1: sí?
6: De pel·lícules.
1: Que
6: varen venir a Mallorca l'any 1878 i ho sabem gràcies en el llibre de viatges Ups and Downs of Spanish Travel, signat per l'animàtica H. Belches. Probablement el pseudònim d'Henrietta Elizabeth Belches Graham Bellingham.
1: Wow.
6: Un nom llarga.
7: Wow.
1: Sí, més que esteu.
6: Més que meu. D'una família de metges benestants. Aquesta autora mos explica l'aventura que va viure juntament amb aquestes companyeres. Una aventura, podríem dir, un poc loca d'aquest viatge que va fer per Espanya, però també va visitar altres llocs com França, Bèlgica o Noruega.
1: I devia ser complicat això de viatjar per tant de països, i com sobretot perquè estan parlant de l'any 1878, és a dir, final del segle XIX.
6: Sí, imagina't, aquest grup de dones, a més ells ho comenten, en H. Belches, comenta que els homes ho tenien més bo de fer, perquè a final del segle XIX se podien fer passar per representants comercials. Uh-huh. En canvi, diu que elles, en el seu cas, les dones, diu que les senyores espanyoles mai viatjaven totes soles, i que en el seu cas, moltes vegades havien de tenir una llarga conversa amb desconeguts i oferir un cigarret. Però, senyor...
1: Havies de tenir tabac a mà.
6: Havies de tenir tabac a mà.
1: Per si un cas.
6: Sí, sí, no, de tot, tots els recursos que te puguis imaginar. Però bé, la senyora Belchet s'adaptava a tot i mos conta que fins i tot va menjar cèrvol a una barraca feta amb branques de pi per un país d'Europa del Nord. Després també comenta que va pescar salmons a un riu de per Noruega. Uh-huh. I que fins i tot va fer excursions amb les seves companyeres pujant en el Vesuvi a peu des de Pompeia.
1: A peu?
6: A peu.
1: Uau. És a dir, com Estaven en forma.
6: No tinc cap foto d'elles, però han d'imaginar.
1: Jo hi vaig pujar en el cotxe aquell que te du i és ben empinat.
6: Jo sempre m'ha fet bo la pujeria.
1: No has pujat mai?
6: He anat a Pompeia, però no he pujat mai.
1: Ah, sí, sí.
6: Sempre he tingut com aquella espina.
1: Idò, puges com amb unes furgonetes, amb unes rodes molt grosses, perquè pujar fins allà dalt et seu què?
6: Idò,
1: però a més, fantàstica. Allà, quan ets a dalt del Vesuvi, veus tota la badia de Nàpols, Pompeia, és una meravella. Imagina't aquestes dones...
6: pujant allà dalt...
1: En aquell moment que encara no devia... existia Pompeia, o encara estava enterrada?
6: No, ja havia estat desenterrada. Uh-huh. I, clar, m'imagino que devia ser un espectacular, tot igual que quan varen venir a les Illes Balears, que n'hi varen passar de tot color, i fins i tot varen arribar a ser retingudes, és a dir, mig empresonades, perquè els varen confondre amb espies.

0: I Jaume Bernat, com vas arribar de Mallorca d'aquesta senyora Belches i les seves companyes?
1: Idò, mira, relats, el llibre comença a Barcelona, comenta que va quedar hostatjada a l'hotel Quatre Nacions, un hotel que encara existeix, encara és, a la Rambla, va quedar encantada a la Rambla, i arribar a Palma dia 20 d'abril de 1878, després de 16 hores dins el vaixell.
2: És
0: a dir, estava estoneta, no és com ara.
1: No. I se va allotjar a la Fonda de l'Universo, un pop bruta pel seu.
2: Això va dir? Un pop bruta.
0: Fonda Universo. I on eres, la Fonda Universo, ho saps?
1: Me pareix que estava a prop del Círculo Mallorquín, per aquella zona de Parella.
0: Del Círculo Mallorquín d'ara o del Círculo Mallorquín...
1: De lo que és ara el Parlament, diguéssim.
0: Ah, va.
1: De lo que és ara el Parlament.
2: M'encanta aquest nom, Fonda de l'Universo.
1: Sí, tenien uns noms bastant particulars, les fondes, jo estic gira.
2: Que varen visitar, de ciutat.
1: Idò, mira, el l'endemà varen aprofitar que hi havia missa a la Seu i se'n varen anar fins a la Seu. Però estava plena de gom a gom, la Seu, i no varen trobar bany per seure.
0: Wow.
1: Però
2: vaja, mira que grossa, no?
1: És grossa, però hem de pensar que en aquell temps hi havia una gran devoció. Jo crec que en aquell temps tothom anava a missa final del segle XIX. De pensar que hi havia pocs entreteniments, no hi havia tent, o no podien escoltar tent.
2: Ah, clar, no hi havia mòbils, tampoc.
1: No hi havia mòbils. I la gent anava a missa a la Seu, varen quedar sense lloc i ho varen veure de dretes. Però això els va donar una visió privilegiada i varen quedar molt sorpreses en les cadires plegadisses, aquelles cadires que segurament no en teniu perquè vostre, qualque padrina, que són aquelles cadires petites que s'apleguen.
0: Que s'apleguen, que moltes són de tela i tenen com un estampat.
2: Què vol dir? Que aquesta seva no en tenien.
1: Clar, venien de per Escòcia, per allà, tot i que en Henrietta mos pensam que va viure molts anys a Itàlia, tot i que era d'origen britànic.
0: Mira, ara que és avui la Beata de Valldemossa.
1: Avui és la processó de la religió.
0: És la processó, clar.
1: I demà se fes...
0: Avui
2: n'hi haurà de plegadisses.
0: Això, de cadira plegadissa.
1: Jo després me n'hi vaig a veure la processó de
2: la religió. Sí?
1: Hi vaig, després
2: de plegadissa, però. Ja la dins el cotxe.
1: No la duc. Crec que trobaré...
0: Com que és el director de la Coll Bertolet, que avui crec que ho tindrà bé.
1: Però en temps, perquè no?
0: Nosaltres també, i les trobes precioses, aquestes cadires.
1: De fet, són molt curiosos perquè els arreglaven i trobes que potser tenen un forat i cosien damunt, un afegit. Vull dir, són molt entranyables. Jo encara de petit, recordo, jo major, he anat a la Sermó de Sant Ganà, que era les 7 des de matí, que anaven tota la gent gran, i veuen encara senyores en les cadires plegadisses. Ara no, ara mon mare ho té dins el primer mes aigua verda que nostra de decoració.
0: Exacte, i del nivell d'aquestes dones viatgeres els va sorprendre aquestes cadires.
1: Els va sorprendre, i a més, és curiós perquè se fixen en un detall, amb un personatge de la Seu, molt curiós, que és n'Elisabet, sa fortesa, tagamanent, igual, desmur.
0: Aquesta tenia tots els llinatges nobles.
1: Tots els llinatges nobles.
0: Aquesta senyora.
1: Que era molt amiga de la Beata, per cert, de Santa Catalina Tomàs, i se la coneix popularment com la dama emparedada. Aquesta noble mallorquina va quedar viuda molt jove i va decidir recloure's dins una petita estança de la catedral i hi va estar 13 anys, és a dir, 13 anys, només rebent menjar per un torn i va morir 17 de novembre de 1589. De fet, si voleu saber més detall d'aquesta història, l'any 2024 se va publicar el llibre Elisabet sa Fortesa, sa senyora emparedada, d'Antoni Alomar.
0: De fet, a vegades, si te fan qualque visita a la Seu, te diuen, aquí va estar emparedada n'Elisabet sa Fortesa.
1: Imagina't, n'Henrietta, en H. Belches, ja se va fixar en el segle XIX.
0: Normal que li quedes l'atenció. I bé, dèiem que aquesta senyora amb una espècie de rot de dones, que això m'ha creat l'atenció, com de viatges d'amigues. Varen visitar Palma, però després també varen anar cap a Solla.
1: Cap a Solla, sí. Varen quedar encantades, varen dir que era com un anfiteatre de muntanyes. Varen destacar com Nostre, Ongés i Llimoners, però aquest grup d'aventureres varen seguir el seu viatge cap a Valldemossa. I a Valldemossa van hostatjar-se a Cama d'Opilla, que era l'hostatgeria que va crear o que va inaugurar l'arxiduc Lluís Salvador per rebre en els visitants que volguessin conèixer Valldemossa, de pensar que aleshores no hi havia cap lloc on poguessin romandre, i va crear aquesta fonda on podien estar 3 dies de franc.
0: Això
1: havien de dur el seu menjar. En menjar seu de
0: Cama d'Opilla.
1: Cama d'Opilla. Perquè l'hostatgera li deien Madopilla. família de mal nom.
0: I, bona, existeix encara?
1: No, està allà on hi ha l'hotel El Encinar,
2: sí,
1: que està entre Valldemossa i Deà.
2: Era allà.
1: Era allà.
0: Això era Cama d'Òpilla.
1: De fet, hi ha fotografies de Madòpilla. Va ser un lloc un poc polèmic, perquè deien que també hi anava molta gent de ciutat en ple, era un poc com per fer trobades amoroses i que no se'n parlés d'ell. Per tant, era un lloc també que tenia...
2: Clar, davant la mà.
0: I tres dies gratis, ja me diràs.
1: Clar, tothom hi devia anar.
2: Clar, és un hotel de carretera.
1: Però, exacte.
0: De què el tens?
1: Financiat per l'arxiduc.
0: Sí.
1: Sí, que tenia un pot de categoria.
2: Sí, clar.
1: Però les senyores...
2: Quatre estrelles.
1: La nostra viatgera d'avui i les seves amigues els hi va passar una cosa inesperada. I és que varen romandre bé i el sent demà de matí s'hostatgera els i diu que hi ha dos homes que volen interrogar-les.
0: Ui.
1: Tot donaven amb uniforme i ella conta que n'hi havia un de més jove i un de més vell. I que, clar, no s'havien de fer entendre ensenyes perquè no coneixien l'idioma, elles xerraven en anglès, aquí poca gent encara tenia el castellà i feien un poc amb mímica, per dir-ho de qualque manera. I els hi varen demanar els passaports. Clar, no, ells varen començar a cercar, varen trobar el passaport, aquells homes que no en tenien que posar, i clar, varen veure una data en el passaport que ella mos conta a la senyora Belxes que era la data d'emissió del passaport. I ells varen pensar que era la data de caducitat. I varen dir, uf, això, mala senya, això segurament, això són espies, aquestes dones. És a dir, mos volen enganar, són espies.
0: Quant any tenien més o manco elles?
1: No ho diu. L'únic que sí que comenta és que a l'inici del llibre hi ha una petita dedicatòria a una tal Miss i Lady Hamilton, que jo vull suposar que devien ser dues de les senyores que l'acompanyaven, però no sabem quina edat tenien. Mm-hmm. Perquè, clar, empraven pseudònim, tota aquesta anònima que hi havia.
0: Clar, tens raó.
1: Però sí, els varen...
0: interrogar i se pensaven que eren
1: espies. Varen mirar les maletes que duen i varen dir, uap, aquestes dones duen molt poques maletes. Això vol dir que són espies, perquè tan poques maletes. Els espies sempre viatgen lleugers d'equipatge. I les senyores varen intentar explicar-los que ells realment viatjaven per plaer, però aquells homes no entenien que era allò de viatjar per gust.

0: Quina excentricitat, viatjar per gust.
1: En el segle XIX, imagina, viatjar per plaer. I, però aquelles dones van veure que la cosa s'embrutava i van demanar men si podien enviar una carta en el cònsol per veure men si podia fer d'intermediari, però els hi van dir que no, que de cap de les maneres. Per això van seguir cercant dins les maletes, veure men si trobaven qualque cosa que els pogués salvar d'anar a la presó, perquè ells ja sabien a la presó que deia que Espanya, les presons eren horroroses i estaven atemorides. Però en el final, varen dur la sort que varen trobar tota la roba i tots els baús que duen, varen trobar una targeta de visita del cònsol, que l'havien visitat just quan havien arribat a la ciutat. I els guàrdies varen riure

0: va venir també a la sèrie de nou, que comenta que va alçar un plano d'una fortalesa per soia i que el varen detenir, el varen retendre, perquè se pensava que era un espia també, que havia vengut a copiar i fer alçats militars per invadir o el que fos. Vull dir que hi havia com un temor de
1: estrangers,
0: una inquietud de veure si venien a veure...
2: I sobretot aquella com a desconfiança, què fas aquí? Per què vens aquí?
0: Clar, imagina't Mallorca, un lloc que era tan rural i que havia viscut durant tant de segles d'escanes a la mà, que comencessin a arribar aquests viatgers que venien de França, d'Inglaterra, els hi pareixia una cosa estranya, devien dir que venien que venen a fer per Solla, aquesta gent, o per Vall de Mossa.
2: Qüestió, que se'n van a Miramar.
0: Se'n van a Miramar, a la possessió de l'arxiduc, i fan una visita, se sorprenen de la senzillesa de les cases, perquè clar, han de pensar
1: que l'arxiduc...
0: No el van veure. Era de viatge en aquell moment, era fora, han de pensar que l'arxiduc, sempre mos pensant que tota sa vida va estar a Mallorca, però tot el dia era per mig,
1: també.
0: I tot el dia era pel Mediterrani, a Grècia, Itàlia, tot el dia trescava. I no varen coincidir, no varen veure, sí que els van deixar veure les cases de Miramar, i aquestes cases mos diu que eren molt senzilles. Clar, hem de pensar que ell venia de la dinastia austro-hongaresa i se devien imaginar trobar un palau com els de Viena, de Nassissí, i varen trobar unes cases de possessió mallorquines, espectaculars, però res a veure en els palau de Viena. Clar. Però el que més els va sorprendre, més que l'interior de la casa, va ser el jardí, que mos diu que estava ple de tortugues. És curiós, perquè jo això no ho he...
2: L'altre dia em parlava de tortugues
0: de terra mediterrània.
2: Sí.
0: Clar, suposo que l'arxiduc, que era un enamorat de Mallorca i de la natura, podríem dir que era com un pioner pel que fa als temes ecologistes, devia tenir tortugues. Jo, per exemple, mon pare me conta que fora vila, ara que hi ha tanta sequedat, clar, hi dona menjar les gallines, i hi ha un abeurador amb aigua i diu que està ple de tortugues que hi van a veure de lo sec que es fora vila, que han d'anar, s'han de moure i han d'anar a les basses a abonar aigua per veure, no?
1: Sí.
0: Però bé, després de fer aquesta visita a Miramar, pugen fins a l'ermita de Vall de Mossa i coneixen un ermità que els hi regalà un pot d'olives, Margarida.
2: Mira.
0: Perquè, no sé si ho sabeu, però a Vall de Mossa, l'ermita, aquests ermitans, eren coneguts per fer olives trencades i recollir fonoll marí. I ell, la viatgera, diu, aquests ermitans s'alimentaven només d'això. Jo no crec que només mengessin olives i fonoll marí.
2: Però
0: els van fer aquest regal. Jo suposo que adivina esperar qualque present per part de la viatgera. Jo no ho diu, ella, que els hi fes cap present.
2: Però
0: mos conta aquesta anècdota.
2: A banda d'aquesta ermita de Vall de Mossa, també visiten el santuari de Lluc.
0: Exacte. Se'n van a fer una aturada a Solla, on tenien un poc la seva base per fer les excursions, i fan un primer intent d'arribar fins a Lluc en someres, perquè moltes vegades el que feien era llogar ases o someres per fer estragins, han de pensar que si anaven amb maletes i tot això,
1: clar.
0: I compte que el primer pic, les someres se van renegar i van haver de tornar enrere. Són molt caparrudes, les someres.
1: Sí.
0: I van haver de tornar enrere. El segon pic que van aconseguir arribar fins a Lluc, però no van ser molt ben rebudes.
2: No, després d'un viatge, que imagina't aleshores quan devia ser arribar a Lluc.
0: Jo m'imagino que
2: amb una somera.
0: D'origen protestant i tot això, aquí catòlic, m'imagino que va venir un poc per aquí la cosa. No m'ho dona molt de detalls, ells, però sa que m'ho dona més detalls en Margaret d'Este, que hi va anar a principi del segle XX, i conta que ella i sa mare, que van estar estatjades a una cel·la de Lluc, els hi van donar llençols ben humits. Clar, jo m'imagino que en aquell temps a Lluc hi devia una humitadassa.
2: Sí.
0: Jo també vaig anar fa uns anys, no diré quin aquí no estatgeria, vaig anar per aquí per Mallorca i me varen donar per mi una muntanya un llençol ben humit, clar, per aquestes contrades sumitat a Mallorca en l'hivern és molt present. I després, na Margaret d'Este mos conta que a les 5 li van tocar la porta a la cel·la per anar a missa, però que tenia son i no se va aixecar. I clar, aquells frares que vivien per allà van quedar indignats i els van tancar dins el quarto i no podien sortir.
1: Vaja.
0: Però al final varen aconseguir sortir i varen aconseguir sortir de la cel·la i varen continuar el viatge.
2: El teu viatge. Que

0: I d'ací d'aquesta visita a Lluc, després se'n van cap a Pollença.
1: Exacte, reprenen l'itinerari i visiten Espui de Maria, on varen gaudir d'unes fantàstiques vistes. Mos parlen del Cudi de manera molt breu, suposant que no hi varen arribar a anar, a vegades fan algun apunt, i conten que havien sentit a dir que una companyia anglesa havia anat per fer millores a la bufera.
0: I doncs, estaven ben informades.
1: Estaven ben informades.
0: Les dones. Mm.
1: Sí.
2: I després passa a parlar d'Inca, no és així?
1: Sí, Jaume, però fixeu-vos que el que destaca

0: és que varen veure un tassó de llet a la fonda. Mm. Perquè mos conten que a Mallorca era molt difícil trobar llet.
1: Trobar llet, clar.
0: Sí.
1: Clar.
0: De fet, normal. Comenten que els mallorquins mai bevien cafè i llet i que la mantega era desconeguda.
2: Clar, clar, això, que tenim això segur.
0: Oli, seguim, però... mantega, no. Qualque cosa.
2: No.
0: Després varen agafar el tren, se'n van cap a Palma, canvien de fonda, aquesta vegada se'n van a la Fonda de l'Oriente, un altre nom ben particular.
2: Això on era?
0: A Palma, no sé exactament el lloc, però van a la Fonda de l'Oriente. Mm-hmm. Sí que veré que és una fonda bastant coneguda, perquè ja trobar qualque retall, per arxius i tot això, i van a la Fonda de l'Oriente perquè l'altre consideraven que era un poc bruta, la que he comentat abans. Mm. I van a passejar per la Rambla, per Born, van discutir d'un dia de mercat, diuen que hi ha molta fruita en el mercat de ciutat, i després coneixen un militar jubilat, que els hi recomana visitar Menorca, que és allà on ell tenia una segona residència. Però ells diuen, nosaltres primer hem d'anar al castell de Bellver i hem d'anar a visitar les coves d'Artà, i se'n van cap a Artà.
1: També tenien bon gust, les senyores.
0: Tenien bon gust.
1: Hem d'anar a les coves d'Artà.
2: Voltaven molt, sí. I això que no hi havia, és tip.
0: No.
2: Sí, ni taxi, ni busos, ni cotxos.
0: No.
2: Voltaven molt, però.
1: És que per anar a Artà, a l'Arto, que eren viatjar...
0: Sí, de fet, compten que el camí va ser un poc encasquillat, van aturar una granja...
2: Viatjaven per gust.
0: Viatjaven per gust, per plaer. Sí. Van aturar una granja a dinar. Compten que dins la granja van quedar espantades perquè hi havia gallines i moixos que se passejaven per allà de dins. Tenien calderes on feien foc, que jo no sé si devien tenir llangonisses o devien fer matances o què. Però bé, finalment, arribaren a Artà, varen arribar a la fonda, i els rebre la Madonna de la fonda. Ben aviat se va estendre per tot Artà que havien arribat unes estrangeres, unes ingleses, i ràpidament molt d'homes en el poble varen anar a conèixer-les, a veure que eren aquestes estrangeres, i els convidaven a anar a caçar perquè havien sentit que les ingleses tenien molta de punteria. I no només això, sinó que també havien sentit que els agradava molt fumar. I compta la senyora Belches que els hi varen regalar 2 paquets de tabac.
1: Wow.
0: No diu si els varen fumar o no, però això ja no mos ho diu.
1: Però, finalment, arriben a les coves d'Artà.
0: Arriben a les coves, després d'un trajecte, diu que en ple de sotracs i de mal viatge, i entren a les coves i mos conten que anaven amb un llum d'oli, que s'havien d'arrossegar per dins la cova.
2: Rossegar.
0: Rossegar, anar de joneons i rossegant-se, sí.
2: Devien anar mudades, segur.
0: Jo m'imagino que sí, que devien anar ben arreglades a la Victoriana, devien anar ben engalanades, devien ser senyores riques.
1: Però bé, eren valentes, perquè van pujar besó i peu.
0: Exacte.
1: I tot aquest...
0: Crec que no els devia intimidar massa.
1: No.
0: I entren, s'arrosseguen per allà de dins, van en so llum d'oli, i quan se'n donen compte, no hi ha llum. No hi ha llum. Diuen, ja està, ja se ven allà de dins tancades... Però, de sobte, es guia, els hi va voler fer com una màgia, i va començar a encendre antorxes, i diu, varen veure una visió gloriosa, totes les estalagmites allà dins les coves.
1: Wow.
0: Varen quedar
2: impressionades.
0: Varen quedar encantades, i varen dir, bé, ja mos basta, ja mos anem satisfetes, i se'n varen anar cap a Menorca. A Menorca destaquen Esport d'Amor, i l'autora mos conta que hi van en romandre 2 mesos i mig, i que se va apuntar a classes d'orga, i que s'entretenia anant a pescar. Vull dir que se'l sabien passar bé, aquestes senyores. I fa una confessió, abans d'acabar el llibre, i mos diu que la gent quedava molt sorpreses quan els va passejar per Mallorca i per Menorca, perquè conten que anaven amb un capell bastant estrafalaris i la gent quedava com embadalida amb aquells capells. Però no només això, sinó que diuen que també passejaven un petit cap blanc que havien comprat a Venècia. Jo no sé si devia ser com esteu, Margalida.
1: Que el meu no és blanc,
2: no, no és
1: però...
2: Blanc,
0: però
2: sí.
0: També és així, bomper,
1: això sí.
0: D'aquest bufons.
2: Però gros, no ho sabem, petitó.
0: Com... Diu que era petit.
1: És com els que tenien a gent tot estein, el meu. És un canitxe, és un puzzle.
0: I doncs jo m'imagino...
1: Els fa molt d'anglesa.
0: I doncs jo quan t'ho llegia me vaig imaginar esteu clar. I conta que la gent quedava escandalitzada perquè, clar, diu que agafaven escal, li donaven besos, que duen com un petit recipient en fany que li posaven aigua. Clar, imagina't en aquell temps, que gent només havia de tenir cant de bestiar i cants per guardar les possessions i per anar a pasturar les ovelles, veure aquelles dones que agafaven aquell cant se posaven per damunt.
2: Clar, aquí això no se solia veure.
0: Jo me recordo el meu padrí quan era petit, que agafava la seva cusa i me deia, ai, no donis besos en els cants, que agafarà ronya canera.
2: No s'agafaven en braços els cants.
0: Aquelles dones, clar, devien quedar escandalitzades.
1: Molt bé, d'avui aquestes viatgeres fantàstiques i aquest llibre. Que bé, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, Margalida Celestí, i continuem el viatge.
1: Sí, mos queden 2 minuts. Fem una pausa
2: venga,
1: i acomiadam.
2: Vinga.
3: I de tres ràdios, humor.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
5: Calor?
0: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
5: La bona companyia.
6: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: En la Bahía de Palma.
1: Quines viatgeres que mos has dit avui, Jaume. Bernat,
0: sí,
1: moltes gràcies.
0: L'Anna és fabulosa. Magnífica.
1: No hi ha fotografia, no?
0: No n'hi ha. El millor que dient trobarem qualcuna.
1: Espero que sí, perquè...
0: Al final del segle XIX ja hi havia fotografia.
1: Aquest viatge d'amigues degués ser espectacular.
0: Ja, és que m'ho imagino, m'ho imagino.
2: Clar, ja no hi ha aquestes amigues. Ja no existeixen.
1: Sí que hi ha viatges d'amigues.
2: No, sí, viatges d'amigues n'hi ha, i amigues també, però aquestes amigues no, ja no existeixen.
0: Aquestes amigues no.
2: No, ja no, no existeixen aquestes amigues.
0: Jo crec que això devien passar molt bé, eh?
2: Sí.
0: No ho devien contar tot en el llibre.
2: No, jo crec que contàvem res.
0: El que podria, el que podria
2: contar. Sí,
0: el que podria
2: contar, sí.
1: Idò, més aventures que ens esperen aquests dies amb en Jaume Bernat cada dilluns a partir de les 5:30. Moltes gràcies, te'n vas a Valldemossa, ja mos contareu.
0: Aquesta professora de la religió.
1: Bones festes, per favor. Ja he estat tan...
0: Virinau, sí. Clar que sí.
1: I té molt bons records, així que vagi molt bé.
2: A quina hora comença?
0: Ara, de 17, m'han dit, sí, sí. Primer un pot de missa i després processó.
1: La processó de la Beata, el carro.
0: No, el carro demà.
1: El carro demà.
0: Avui se
1: relíquia. Gràcies, Jaume Bernat. Tornant demà, moltíssimes gràcies a tots. Antoni Cordella, el control tècnic, a Maria Pons, a Celestí Oliver. Demà, nova edició de Tèntol. Gràcies.
2: Demà.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Això s'ho pot graduar una mica, que m'atén.
2: Centenars de pel·lícules, ficció, documentals, curtmetratges, cinema internacional de primera fila, grans noms com Gael García Bernal, Trina Dirholm, John Wilson, cinema espanyol esperadíssim, El ser querido de Sorogoyen amb Javier Bardem i Victoria Luengo, per exemple, i Talent Balear, també. La 16a edició de l'Atlàntida va començar divendres en les primeres projeccions i avui dedicam tot el programa al festival que ja s'ha convertit en referència al món del cinema. Avui emeten l'Aviador des del Museu d'Art Contemporani i Esbaluar, una de les seus de l'Atlàntida d'enguany. Des d'ara i fins a les 7 parlarem amb Rafa Cortés, que reestrena en una versió remasteritzada Jo, pel·lícula independent de culte rodada a Mallorca i que ja fa 20 anys que es va presentar. Després rebrem Òscar Bernàcer i Jona Martínez Ortueta, director i guionista de Xam, una altra de les cintes que es podran veure al festival, ben igual que La car de Joan Porcel, guanyadora al passat Festival de Màlaga. Parlarem amb el seu protagonista, Lluís Garau. Tot plegat, des d'ara mateix i fins a les 7, tenim a Flavio Encinas i Lluís Menéndez al control de la tècnica, al set d'Ivetes Ràdio aquí al Baluar, Marga Cifré als estudis centrals, Pep Díaz a la producció. Arrencam.
0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, Ivetes Ràdio.

0: yo no soy este.
1: No importa quién sea.
2: Yo qué sé. Partió la cabeza a mi marido.
3: Ich bin Bruno.
0: Hans.
4: A mí me dicen mi cabeza.
0: Yo soy... que viene antes.
5: Yo me voy adentro, que hace mucho frío. Yo estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
0: Yo necesito esta botella.
6: Si yo te conociera... Te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
0: Ich trinke nicht, danke.
7: Ah, natürlich trinkst du.
8: Yo le zurcí una manga.
0: Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
8: ¿Allá?
0: Yo miente a mí mismo. Oh.
9: No te entiendo.
0: Ich weiß, dass sie hier sind. Yo no toco nada, está todo arriba. Ich arbeite
6: lieber. Die gibt's bei mir nicht, okay?
0: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde.
7: Ich
0: komme. Si yo soy Hans.
10: Yo no te conozco.
11: Pero me baja.
9: Yo invito
11: a... Deien que així sonava el tràiler de Jo fa 20 anys, amb actors pràcticament amateurs, alguns amb poca experiència en molt de cinema. Tota una història que va armar Rafa Cortés i que de qualque manera va marcar tota la seva trajectòria. Com estàs, Rafa?
12: Estic molt content. Bé. Bé.
11: Què queda d'aquell Rafa Cortés de fa 20 anys?
12: Bueno, en realitat m'imagino que tinc aquell més tot el que he acumulat damunt després, vull dir que he de tenir-ho tot i alguna cosa més. Energia, a lo millor, me'n falta de llavors, però ja ho suplim amb certa, no sé si dir-li sabidoria o prudència.
11: Experiència en tot cas. Has tornat a veure la peli fa poc?
12: Fa molt que no. L'he tingut que veure trossets per la redigitalització, m'han passat en David Vall de Pérez i la gent d'Escandalo Films que estaven fent aquesta feina, algunes parts per determinar tendències de color i de més, i ho vaig veure amb una pantalla bastant gran, amb un bon so que tenien allà on treballaven els temes d'imatge i me va reconnectar amb moltes parts del meu cos que tenia dormides.
11: Quines sensacions passen pel teu cap, sobretot, no? Com a cineasta?
12: Mira, hi ha una cosa molt interessant. Primer, jo vaig fer la pel·lícula sense pensar en el públic del moment. De fet, no té molt clar que pensàs en el públic. És a dir, vaig fer una pel·lícula molt personal, a lo millor molt destinada a un tipus de públic prescut a lo que era jo mateix, una persona interessada en el cinema, que anava a festivals, que veia pel·lícules que a lo millor no eren les que estaven a medicines, i en aquest sentit vaig fer una pel·lícula que va servir per juntar molta gent de moltes parts del món i a lo millor molt poca gent de cada una d'aquestes parts. Ara me'n dono compte de que això també va servir per fer una pel·lícula bastant atemporal, bastant deslligada de la moda del moment i més amb un estat mental que amb un estat concret de lo que era el món llavors o seria el món ara.
11: De tota manera sí que toques temes o avances temes que després s'han repetit bastant a la ficció del cinema espanyol, europeu, diria jo. Jugues en l'identitat, jugues amb allò que volem ser i que segurament no podem, i amb els contrastos d'aquestes identitats, no? I tot això després és veritat que s'ha transitat bastant. I a més tot parteix d'una imatge, que t'arriba a tu, crec que de nin, o de bastant jovenet, i que te marca en certa mesura. I a partir d'aquí desenvolupa la història.
12: Així és. Jo vaig estiuetjar en el poble d'Estellens des de petit, la meva padrina era d'allà i el meu padrí, diguem que tenia a bé passar unes setmanes a l'any, els estius allà, i el que feien els pares, doncs com seguim fent els pares ara, era intentar col·locar els nens tot el que podien els estius, i me'n recordo que un dels anys que vaig anar allà, tindria 10 o 11 anys, hi havia un senyor que no me sonava de res, però que en el poble ja havia estat tots els mesos que jo no hi anava, i ja s'havia com mig instal·lat, ja era qualcú allà de dins. I bueno, bàsicament, un dia va sorprendre mentre decoràvem el poble amb les paperines i demés, amb un exabrupte violent, una cosa bastant inexplicable. No sabem què li va passar, se va variant sa casa, va rompre vidres i van acabar traient-lo de casa seva, tot el poble expectant, amb els braços sagnant, i va ser una imatge molt forta, els ulls com a fuits. I bueno, bàsicament jo el que me va passar és que me vaig quedar intentant entendre que li havia pogut passar a aquell senyor que aparentment no tenia cap problema. I vaig parlar amb Alex Brendemühl, i li vaig contar que és alemany, Mallorca, tu que ets alemany, no sé, que podríem intentar fer la pel·lícula que explicàs el que te passa per de dins quan ningú se n'entera que t'està passant algo tan fort, o una pel·lícula que podríem fer a Mallorca i que tu podries protagonitzar. I així ens van posar a escriure.
11: El protagonista, no? Aquest estrany que arriba a un context que no és el seu. És molt curiós perquè després entrevistarem Òscar Bernácer i Jon Ortueta, que són els responsables d'Eixam, que també juga, no?, amb aquesta figura de l'alier que arriba, diguem, a una comunitat ja consolidada d'alguna manera, no? I el pes també que té el poble, no? Aquest plató natural, que en aquest cas és Estellencs, que actua com un personatge més. És un tòpic dir això, però allò és molt palmàric, això succeeix.
12: Sí, jo penso que en el final el que contem és una cosa molt senzilla, i és que això me va passar ja de petit, de 5è A me van posar 6è C a l'escola, o de sobte comences a fer feina, una feina nova, o algo més senzill, te conviden a un sopar que no coneixes a ningú. Lo normal és que tinguem una tensió per encaixar, perquè mos acceptin, per agradar, per, jo que sé, per lo menos per no se nota discordant, per disfrutar-ho. I crec que aquesta sensació de voler encaixar, de voler trobar els punts en comú, de voler sentir-te a gust, és universal. I aquí van trobar una manera de contar aquesta història que estava no només lligada a la idea d'encaixar, sinó a la idea de transformar-se, de trobar-se, de cercar, en el cas del personatge d'en Àlex, una nova identitat que l'ajudés a encaixar en aquella casella que havia deixat buida algú que feia la seva mateixa feina, que d'alguna manera tenia la seva funció social, algú que va desaparèixer i que ell ve a substituir, sense saber-ho en el principi, però que a poc se n'adona compte que és la seva única forma, o la única forma que ell troba per encaixar en aquell poble.
11: I aquesta és un poc la història, el manco del motor d'allò, 20 anys després d'aquella estrena. I molts espectadors, Rafa, amics, admiradors, per què no dir-ho, es varen quedar molt de temps esperant el segon llarg de Rafa Cortés.
12: Jo estava entre ells.
11: I han passat molts d'anys fins a Amanece en Semana, que s'ha estrenat fa relativament poc, i molta gent no sap allò que ha fet en Rafa Cortés pel mig.
12: Bueno, d'entrada, clar, això, si ara parléssim amb una terapeuta, amb una psicòloga que vaig tenir, tindria una resposta segurament no irejables. Però, sobretot, a mi m'han passat dues coses. Una, tot l'èxit inesperable que me va donar jo, tot el retorn que m'ha donat jo, va ser excessiu, va ser molt més del que jo esperava. I segurament aquest aplaudiment tendre que cercam tots els que ens dedicam a fer algo visible, em van donar una ració de taza i media. Vaig tenir molt més del que esperava i molt més del que necessitava. I crec que això també m'ha col·locat en una situació en la qual una de les raons, possiblement equivocades, per fer cinema que tenia, ja se va anul·lar. Ja vaig deixar de necessitar que me diguessin que ho havia fet bé. Tranquil, Rafa, t'estimam. Totes aquestes coses que potser necessitam els artistes quan mos es posen per primera vegada. I crec que això va facilitar o va dificultar, depèn de com ho mirem, un llarg temps per dedicar-me a altres coses que me van fer disfrutar molt i me van ajudar també a construir una personalitat o una manera de ser, com a, ja no només com a professional, sinó com a persona, que agraeix molt. Vaig dedicar bastant de temps a fer feines publicitàries.
11: Grans marques, a més.
12: Sí, amb molt d'èxit i amb molt de gust. I me van deixar fer una cosa que no és habitual. Jo he estat un autor fent publicitat, que és un contrasentit, però se suposa que un realitzador publicitari se li suposa realitzar les idees d'un altre. I a mi me van deixar jugar moltíssim i vaig inclús aprendre a fer coses que ara mateix estic aplicant a les meves feines de ficció. I d'alguna manera també crec, i ho diré amb certa ironia, li vaig evitar en el públic moltes de les meves, dels meus processos. Hi ha molta gent que ha de rodar cada dos anys, cada tres, i en molts casos podrien estoviar-mos en el públic. I jo espero que hagi estat també una forma de trobar els projectes que me valen més la pena. Amanece en Semana va ser un projecte de transició. Jo necessitava tornar... Sí. A que se confiés en mi des de la indústria, perquè feia molt de temps que no rodava, i dic, encara estic en la situació de fer exactament el que sent que vull fer, diguem, per lo menys.
11: I ara ens ho contaràs, Amanece en Semana, que com a mínim te va servir de transició, vares també treballar en grandíssims actors i actrius, i d'això també se n'entreu un aprenentatge. Deixem tornar un poquet al rodatge d'allò, perquè parlàvem del context d'aquest personatge que també és el mateix Pablo d'Estellens, i també un repartiment molt coral, en gent que malauradament ja no està, me'n recorden en Rafael Ramis, de Miquel Pujol, autèntics actorassos, no? En el cas d'en Miquel, que no era actor, de fet, no? Se dedicava a altres feines, com sap tot a Palma, no? I ben dedicat, per exemple, a la rebosteria, en altres qüestions. I treies, o semblava des de fora, que treies el màxim a cada un d'aquests actors, que algun d'ells, com dèiem, no eren ni professionals. No sé si aquests trucs que jo me'n record, que me contaves fa 20 anys, que utilitzaves per treure aquest profit, te sortien de natural o això també se treballa?
12: Jo crec que vaig trobar aquests trucs per necessitat. Ja hi havia un curtmetratge anterior a jo que vaig fer en el Festivalito de la Palma, de la illa de la Palma, que tractava sobre un heroi que havia salvat algú d'una erupció volcànica, en la qual me vaig veure obligat a treballar amb gent que no eren actors i no vaja, ni tenien necessàriament ganes. I jo me vaig sentir, no sé com dir, segur de tenir que fer coses que potser si hagués tingut més pressupost no hagués fet d'aquella manera. I me van donar una clau, i és una clau que he seguit treballant molt. Te parlava de la publicitat, tu ara parlaves dels desapareguts, vull esmentar en Mateu Vidal, en Mateu de Setanca, que era un dels pilars del poble d'Estellens, i que també desgraciadament no ens podrà acompanyar demà en el Rívoli. I que d'alguna manera pues, bueno, era un tipus que simplement tenia una gràcia i que amb ell pues, li deia això jo troc que tindries que dir aquests se creuen que han guanyat la Bundesliga i ell se'n reia i ho deia i te n'adonaves compte de que si trobaves el punt en cada una d'aquestes persones aconseguies coses que per un actor són molt difícils perquè un actor normalment el que ha d'aconseguir és que aparegui el que fan a vegades aquests de natural, que és que estan reaccionant a coses d'una manera real. No? Quan te peguen una galtada, una de les clàssiques és que l'actor se l'espera i posa cara de que el pegaran. El més difícil per un actor és posar cara de que no te la pegaran, la segona presa. I és una exageració, però s'entén l'ofici de l'actor així. Amb aquests, de vegades a la primera presa tens el millor i a la segona els hi canvies tres coses, els despistes amb dues idees i tornen a fer-ho millor que ningú. I n'Àlex m'ho deia, m'obliguen a fer-ho molt bé.
11: Nales, que a més de protagonista ha dit recentment que jo és la seva pel·lícula favorita, o sigui que amb això, i que per cert estarà demà també, no? A partir de les 7 en el Rívoli, amb aquesta, se pot dir restrena?
12: Podríem dir-li restrena,
11: sí. Una segona vida.
12: És una segona vida, una reviscolada, és com que és mort mou un dit, perquè tampoc crec que no anirem als cines i tal, però tindrem una segona vida en plataformes, tindrem una segona vida també en cinateques, possiblement alguna filmoteca, no puc avançar massa les coses, però a col·lació d'això d'en Àlex és molt possible que tinguem un passe molt interessant aviat. I vaja, et segur, però no ho puc comptar. I res, estic molt content perquè me dona una oportunitat també de no sé, una pel·lícula que no la vam veure massa a Espanya, que va tenir només 5 còpies funcionant.
11: Que en canvi per festival se va passejar moltíssim i va col·leccionar premis.
12: Sí, 120 festivals vam anar en dues còpies també, perquè tenien que anar una a un festival i mentre viatjaves l'altre en el següent anaves veient-se que tenies en marxa. Pues bueno, me dona la sensació de que hi ha molta gent, o hi ha una gent, que no va veure la pel·lícula en el seu moment i que la podrà veure. I també me'n dono compte que una pel·lícula com aquesta, 20 anys després, ets tu que has canviat molt i que està bé mesurar la distància en tu mateix a través de la pel·lícula, que és una cosa que me tocarà fer a mi també demà.
11: A partir de demà, a partir de les 7 al cinema Rívoli, aquesta segona vida d'allò, esmentaves de passada aquests projectes que sí te fan ganes, imagina que estàs parlant de ficció, imagina que el plural que has utilitzat no és gratuït, i imagino que qualque cosa podràs dir. També.
12: Sí, vull matitzar només una cosa. Deies a partir de les 7 demà, és a les 7 demà.
11: A les 7, no, a les 7. Pas, a les 7. No, dic que a partir de demà segona vida d'allò.
12: Ah, vale.
11: No, dic perquè he construït malament la frase.
12: En el Rívoli la passarem una sola vegada i ja està. I bueno, pues, molta il·lusió me fa que l'Atlàntida mos hagi donat aquesta oportunitat de començar amb aquest pas a la nova vida d'allò. I sí, me demanaves els nous projectes. Bueno, jo parlo en plural sempre per, no ho sé, perquè potser són jo i jo que estan parlant en plural moltes vegades perquè hi ha projectes que encara no els he compartit massa, però estic amb diverses coses, totes elles, quasi te diria que malauradament les vull fer a Mallorca. Me fa molta il·lusió poder situar la meva propera pel·lícula, que és la que té més avançada, que per ara té un títol Raymond, que és el nom d'un tal Raymond, que quan puja de classe social li diuen Raymond perquè no saben dir-li com toca, i acaba la gent escrivint-li el nom malament. És una d'aquestes coses d'identitat que m'agraden a mi.
11: Que podem vincular-la amb Fiona al curtmetratge, no?
12: Sí, totalment.
11: En Enrique Luengo, per cert, que també serà protagonista d'aquest festival, amb el Cerquerido.
12: Cert, mira, jo per ser prudent no puc dir que en Enrique i que en Enric...
11: No, dic que en Enrique estava a Fiona, això és segur.
12: Sí, això segur.
11: I que Neuquet també.
12: Neuquet també, i Enric Fans. I tots tres m'han manifestat la seva voluntat de continuar la pel·lícula, però han de ser prudents i han de ser coherents. Fins que no tinguem les coses a puesto, tinguem dates, puguem veure que els interessos i les dates concorden, poden firmar contractes, no estic autoritzat, no me sent autoritzat a dir-les. Però sí que puc dir que, com ells, estan comptant amb interessos d'altres actors molt, molt, molt grans, i n'hi ha un que si tot va bé, repetirà també, que ho dic en tota de confiança, però tenim molta amistat, que és n'Àlex Brendemühl, tornant a fer de Hans.
11: Intentàvem tenir-la avui, però estava rodant, i ja saps com es va això de les tomes.
12: Pues ressuscitarem en Hans, que això bé. És una petita primícia. En Hans, 20 anys després, se dedica a altres coses, ja no fa feines de tanca d'Estellens, i el farem participar en aquell personatge 20 anys després.
11: Rafa Cortés, moltes gràcies per passar pel set d'Ivetres Ràdio en aquest aniversari d'allò, 20 anys, demà a les 7 al cinema Rivoli. Llarga segona vida, allò, i que efectivament d'aquí a poc puguem veure i gaudir Raymond i tot allò que facis.
12: Moltíssimes gràcies. Només com a punt, no sé si recordaràs, m'has fet una entrevista fa de 9 anys o millor.
11: Sí, te n'he fet diverses, però d'aquella me'n recordo especialment.
12: Bueno, te vull dir que vam inventar una cosa que en el periodisme ara s'utilitza molt, que és escortar pega, perquè la vam posar en el nostre dossier de premsa, i crec que ets l'entrevista més repetida de la història del cine independent.
11: De fet, jo me coneixen per això, ja t'ho dic.
12: Si googletgen les teves frases escrites suposadament per un altre, acaben arribant a tu segur.
11: Meravellós. Rafa Cortés, moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
11: Vinga, continuem.

0: escucho canciones.
1: IB3 Radio és patrimoni.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
8: Tèntol.
7: Tèntol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: L'Aviador, IB3 Ràdio.
10: S'estrena el 4 de setembre als cinemes, però abans, avui, de fet, en només unes hores, es presenta l'Atlàntida, parlant del primer llarg de ficció de Oscar Bernácer Echam.
11: Així ho compartiu tot?
12: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No suposa cap despesa per a l'Estat. A canvi, no volem que enreden en les nostres vides. Hi ha unes normes i les complim, però cada un fa la seva vida.
11: Les cases, les terres, no tenen amo?
12: Sí, la comunitat.
11: La comunitat.
10: I, efectivament, dirigida per Oscar Bernácer, que ja és aquí amb nosaltres. Oscar, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
13: Content de ser aquí.
10: I escrita per Joana Martínez Ortueta, que també ens acompanya avui al set de IB3 Ràdio, recordem, un programa especial de l'Aviador des de Esbaluar. Com estàs, Joana?
14: Molt bé, bona tarda.
10: Tenim moltíssimes de preguntes, d'idees que m'ha generat el visionat. Som desafortunats que ha pogut veure la pel·li, perquè, evidentment, per entrevistar-vos crec que era molt adient fer-ho. No sé gairebé per on començar, Òscar, però per una d'aquestes preguntes pot ser típiques de periodista. Vens de curtmetratges de ficció, has fet de productor, has fet de docent, has fet jazz documental, i és el teu primer llarg de ficció. És una evolució natural o és un punt i a part, o què és això per tu?
14: Bueno, primer jo crec que són les circumstàncies, no? que te duen aquí a fer... abans ho estàvem xerrant en el dinar, que no som un director de que tingui una trajectòria molt definida, sinó que he anat sempre per coses que m'han agradat, que m'han motivat, al principi abans en els curtmetratges. Crec que vaig començar a rodar curtmetratges i volia sempre perfeccionar un poc el meu llenguatge, no? I però després vaig descobrir els documentals i me va fascinar, i he acabat fent no sé quants, un munt de llargmetratges documentals. Sí, sí. He passat també com a guionista de sèries, he dirigit ficció i he dirigit documentals en sèries, però no havia arribat al llargmetratge. I si és una evolució natural o no, no ho sé. Jo sí que m'agradaria ara ja passar un temps dedicant-me a fer ficció de llarg.
10: O sigui, has arribat a la ficció per quedar-te i ho celebrant després de veure Enjambre o això, ho celebrant.
14: Sí, bueno, no m'agradaria dir me quedo aquí per sempre, no? Perquè sí que te digues que si tires la vista enrere, ho sí, veus, sí. No? Que vaig pegant aquests bots, però sí que m'agradaria parar un temps, no? O sigui, estar una estona.
10: Joana, com explicam això? Perquè podem dir que és un thriller rural, sí. I baixa aquest paraigua segurament i entra a Xam. Podem dir que, ho dèiem abans amb en Rafa Cortés, arriba una persona nova, una comunitat tancada que té les seves pròpies normes i la seva manera de viure, molt especial, ho deixarem aquí, i que aquest contrast també hi és. Ets darrere del guió de la casa, que també havia aquest contrast, no? Un poquet entre mons bastant diferents, però jo te volia demanar si has hagut de fer molta recerca per acostar-te, diguem, el que podria ser una comunitat tancada, com a la de Malpàs a l'Eixam, o que tens alguna experiència pròpia, fins i tot, o propera.
7: No, és tot fruit de la imaginació. És una idea que jo sempre he tingut al cap, això d'anar-me'n a
10: Bous. Sí, experiència que encara no has tingut.
7: al camp, no? Però no, és tot fruit de la imaginació amb el meu company, amb el Jorge Juan Martínez. Sota aquesta idea que tenia jo, no, esgarrifosa, de què ens passa a les persones que no som capaços de tindre un sistema de convivència en què realment tots estiguem bé, no?
10: Sempre, sí, sempre, còmodes, no?
7: Sí, sempre n'hi ha una cosa amb el poder, no? Que inclús les millors idees acaben torciéndose.
10: Jo, és vera que he llegit a qualque banda que se podria comparar amb Asbestas per allò de thriller rural, però fixeu-vos, jo tiro així a l'aire i vosaltres, si no està d'acord, m'ho deis tranquil·líssimament, però jo he trobat referències a Midsommar. He trobat referències al Bosque de Chalamet. Uh-huh. He trobat fins i tot referències a Picnic a Hanging Rock. Estic parlant de pel·lículons, de la història del cinema. Més o menys recents.
7: No està,
10: no?
7: Malament.
10: Jo no sé si vos han dit... però clar, que això de comunitat... I fins i tot la líder, la doctora d'aquesta comunitat, té qualque cosa d'aquell coronel Kurtz d'Apocalipsi Now.
8: Sí, totalment.
10: Tot això rula en el vostre cervell quan estàveu escrivint, o no?
7: Jo penso que no, conscientment no, però clar, tot el que consumim, no? Clar, com a espectadors va fent poso, no? I totes les novel·les que llegim, El senyor de les mosques...
10: També.
7: Sí, fa poso, clar.
14: Sí, nosaltres també a nivell angoixa i violència tenia molt present sempre Perros de Paja, Straudogs. No?
10: És que hi ha coses de Peckinpah aquí,
14: sí,
10: indubtablement.
14: Sí, per xerrades de violència. O sigui, no és una pel·lícula, n'hi ha violència, no? Però no és una pel·lícula que crea la violència, va cap per una altra banda en la nostra pel·li, comparada amb la violència que normalment mostrava en Peckinpah. Però sí, era un referent per mirar com el protagonista, el Dustin Hoffman, se va quedant una mica aïllat, no? d'aquesta població i de com a poc l'angoixa li pot, bueno, també n'hi ha, i ja se podia xerrar d'una altra cosa, no? Que és el tema de la gelosia, les relacions personals de parella i tal. Però sí, era una de les nostres referències, també La costa de los mosquitos, i de les més recents teníem La playa, Suro...
10: Sí, en Suro, bueno, no havia pensat, t'ho he de reconèixer, però,
14: sí.
10: Però ara que ho diu,
14: sí. Sí, però bueno, aquest món rural, sí que és cert que ens hagin dit que li pots recordar algú a Asbestas, ens ha agradat, perquè clar, és una pel·li que ens ha... Que, bueno, que,
7: peliculón.
14: Personalment tinc una admiració, no? Per Xabel Peña i Rodrigo Sorogoyen.
10: Que també fa coses molt diferents.
14: I que fa, clar, que crec que són molt valents quan plantegen els projectes, i són un referent, no? de com a cineastes i contadors d'històries.
10: Clar, se parla de la gestió de recursos naturals, d'aquestes comunitats que intenten fugir, jo crec que qui més qui manco, no? Passa com a Joana, no? que sí que de qualque manera somien qualque dia poder deixar la jungla d'asfalto i provar una altra cosa, però també se xerra de maternitat, se parla de relacions de poder, fins i tot errors de gènere, se parla de moltes coses molt ben integradetes, però també que és una pel·li amb moltes capes, no? que jo crec que la psique dels personatges te va com a seduint, no? la Nina, bueno, és que intent no fer spoilers, però se me'n va, no? Bueno, i històries i personatges que van composant el puzzle, que crec que cada un té molta amiga, no? Molta personalitat.
7: Que bé, que bé, que lo hayas vist així. Sí, a veure, és un projecte en el que hem treballat molts anys, 18 anys, i penso que se nota, no? Abans era una pel·li molt llarga, massa llarga, però després de molta feina, aquesta destil·lació, penso que queda, no? Que arriben aquestes capes, no? I que els personatges, o sea, que és una pel·li coral en què n'hi ha molts personatges pense que ben definits, o era la intenció, no? de que pots empatitzar amb més gent i no només amb el protagonista. Mm-hmm. I que n'hi ha moments, no? Que dius, és que jo en aquesta situació pot ser la meva decisió també seria aquesta tan roïna, no? Que per què no? Per què no? Si el que està en joc és més important.
10: Rodada en valencià, també. No sé si teniu còpia en castellà.
14: Sí, n'hi haurà una versió doblada al castellà, però bueno, és la versió original és el valencià. Sí. Està rodada a la comarca de l'Alt Palància, no? Que són unes muntanyes que no són massa conegudes. Les poblacions de Begís, Toràs i el Molinar són les que estan més a prop dels llogarets, no? Dels dos llogarets. A la pel·li surt Malpàs, que és un únic llogaret, però està rodat en dos perquè necessitàvem espais diferents en cadascú, però estan molt ben integrats i a nivell paisatgístic tens també això, que n'hi ha una mena de fascinació per la natura, la sensació de llibertat que ofereix una muntanya, no? Els arbres, el que passa que aquí també és un espai que està cremat, que ja dona també un pos també més fosc. Però a poc aquesta mirada cap a la natura se te va tornant una miqueta més tancada. No?
10: I més fosca, a mesura que s'enfosca la història.
14: I tens una sensació de presó més que de llibertat.
10: Sí, totalment. Això ho aconseguim perfectament. I a més, amb l'ajuda d'un repartiment, que jo no sé si vos va costar molt, però és que són actorats, començant per dos Pablos, Molinero i Derqui, per la Maria Berenguer. Per cert, que has treballat amb Joana, amb un parell d'ells a la casa, ja sortien també.
7: Sí.
10: Actorassos i actrius increïbles que han fet molt de teatre també, que això cal destacar-ho, perquè això crec que se nota.
14: Sí, no, i molts d'ells... Bueno, ja
10: o qui fan molt de teatre.
14: Molts d'ells ens coneixem ja de fa molts anys de València i hem treballat junts en molts projectes audiovisuals, però sí que és cert també que fora dels Països Valencià són menys coneguts perquè no han tingut aquestes oportunitats de rols més protagònics en els llargmetratges. I jo crec que aquesta és una molt bona oportunitat per a ells perquè tenen papers molt, molt interessants tots, no? Tot i que és una pel·li coral que té un protagonista i un antagonista, com ha dit la Joana i has dit tu abans, no? d'aquest poso que deixen els personatges, tots els personatges tenen un subtext, una càrrega cadascú que fa pensar i això és una de les principals coses que volem nosaltres amb la pel·li, que sigui una pel·li molt entretinguda, que els espectadors s'ho passi realment, estigui capficat, no? en la història, però que quan acabis la pel·li pugui pensar, no? en aquesta gent, no? No només en els protagonistes o en els antagonistes, sinó en tots, i en dir, bueno, si jo fos un d'ells, no? si a jo m'ha passat això, si jo necessito una segona oportunitat i me surt aquesta opció d'anar a un lloc, no? que me donen a canvi de poder viure aquesta segona oportunitat, unes condicions que pareix que no estan escrites, però tothom les té com molt ben arrelades, no? Què faria jo? Què faria?
10: Jo crec que la segona oportunitat és un dels lemes, no? o dels mantres de la pel·li. No? No sé si el dret a dir-ho així, però sí, el fet de poder tenir una segona oportunitat crec que és... una qüestió que acompanya tota la cinta, que està plena de girs també, per això que deies de mantenir l'atenció perfectament. Jo ara no me'n record quant dura, no, està al voltant de l'hora i mitja, i això m'ha fet molt curta.
14: Sí, 99 minuts, no arriba a 100 minuts. Sí.
10: Parlàvem dels actors, parlàvem del context també que juga un paper fonamental, de la música també, que està molt
14: bé
10: posada. Ja. De qui és la cançó final?
14: La cançó final és de la Maria, que és una
10: és la mentida, no?
14: Sí, és una artista valenciana, ja no diria és jove, però ja no diria emergent, no? Perquè ja està consolidada. I és un talentasso, sí. I la banda sonora és de Raquel Sánchez, que també és un talentasso.
7: I la Maria va participar també com a actriu.
14: Sí, forma part de l'elenc. Surta, hi ha un moment que canta en directe, sí, i és sí, ella, sí. Però clar, nosaltres el que volíem és que formés part de la comunitat, que no fora una
7: veu externa,
14: una afegida, no?
10: Sí, sí,
14: i llavors li van proposar...
10: Canta en un moment molt especial, que no revelarem, sí, però sí.
14: Sí, però surt en les reunions, no? Sí, hi ha moments que ella surt per ahir, i això li va agradar molt, aquesta proposta de dir, bueno, prova't per primera vegada com a actriu, encara que no tinguis un paper molt destacat, però sí que tens un moment molt important de pel·lícula que jo voldria que el fessis tu, sí, i va quedar superbé.
7: Això va ser molt bonic d'aquest rodatge, no? I molt especial, que com que era un llogaret tan xicotet, necessitaven que tota la gent que sortira fossi sempre la mateixa.
10: Clar.
7: Aleshores, els figurants van estar allà
14: sí,
7: amb nosaltres, no sé, 10 dies, 2 setmanes... Sí.
10: En contracte de 30 hores.
7: Sí, clar, sí, van portar els nostres fills també per això mateix, de mira, per aguantar a altra mare, m'aguanté a mi mateixa i portem els fills i ja entenen una mica perquè el pare està fora tant de temps.
10: Tant de temps. No pensis, Joana, que no m'ha quedat en la dada de 8 anys, has dit?
7: Sí,
14: sí, però jo crec que no són tants, eh? Sí. Són del 2012. Jo crec que el primer guió...
7: No era 2008?
14: 2008
10: ve
14: la crisi.
10: Si són 14 també són molts.
14: Bé. Sí, sí, no, jo, clar, que són molts, sí.
10: I això m'ha d'oportunitat de demanar-vos per escut allò que li preguntava al Rafa Cortés, allò que costa fer llargmetratges sí, aquí a Espanya.
14: Sí, és molt
10: encara
14: complicat.
7: Sí, costa molt, com diuen, levantar la financiació.
14: Alçar el finançament, sí, és molt sí, complicat.
10: Tu tens un Goya, no, Òscar?
14: Bueno, ella també. Nosaltres com a productors tenim un Goya, el de Mentre seas tu. Sí,
10: I la gent s'ha de pensar, home, si han guanyat un Goya,
14: sí,
10: toca una porta i se n'obren 6.
14: Alfombra roja, no? No. Cada projecte és diferent. I bueno, sí que és cert que aquests creadors i aquests directors i directores que omplin els cinemes, que són estrelles, no? Que pot donar la sensació de que tots tenim aquesta... que fins i tot ells ho tindran difícil per alçar les pel·lícules, però pot donar una sensació errònia de que el 92, 93, 95% de la resta no estem en aquesta història, anem per una altra banda, els finançaments són els mateixos canals, però és tot molt més complicat.
10: I que cada projecte es comença de zero, pràcticament.
14: Sí, sí, sí.
10: És
14: avaluar-te de zero, sempre. Sí, sí, sí. Sí, sí.
10: A partir de les 9, que no se'm va passar com a recordar, a les 9, en punta al cinema Rivoli, sí. Eixam, en Hambre.
14: Sí, sí.
10: Jo crec que té un bon ull, després de tot el cinema que he vist a la meva vida, que és molt... I jo l'auguro un recorregut molt llarg en aquesta pel·li.
14: Estaria molt bé.
10: I això de l'èxit és molt relatiu, però jo crec que funcionarà molt bé, perquè sí, a més és això que dèieu, no? que hi ha molt de públics que poden perfectament entrar en aquesta història. I que es verà que és thriller, que es verà que és rural, però moltes
7: que
10: altres coses.
7: I que
10: sí, és breu, però... Sí. O que passa molt ràpid. Com
14: sí. Sí, nosaltres ens hem quedat molt contents. I quan passa això, que no sempre passa, ja va bé, ja està interessant. I després, bueno, faran tot el possible perquè la gent conegui la pel·li, que li pugui arribar i que pugui veure-la i que pugui valorar-la i xerrar d'ella i compartir-la, no sé. Això ja farem el que puguem, però bueno, estem molt contents.
10: Molta merda que veiem al teatre.
14: Sí,
10: Òscar Bernàcer, moltíssimes gràcies, director.
14: A tu.
10: Joan Artueta, guionista juntament, que no, crec que no ho hem dit, amb Jorge Juan Martínez, no li llevem de Jorge, el marit que té. Sí. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
14: Gràcies a tu.
10: Continuem a l'IB2, són les 6:43, continuem escoltant les músiques que acompanyen també en aquest festival. Abans escoltaven La Bien Querida i ara és el torn de l'Asa, que també té concert programat en el festival. Thank you.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió.

0: estàs vivint i com te sents.
1: Que estàs avorrido.
2: ¿Y tú?
1: También. Haciendo el tonto.
2: Hola.
3: Qué bonito, cabrón.
2: Hola. Hey, ¿me oyes?
4: Esto te gusta. Tu ets ballarino, jo t'he vist per xarxes.
1: M'agrada ballar.
5: I efectivament, entrades exaurides, gent que enxerra i molt. Parlant de la carn, se va poder veure el dia 25 en Esbaluar, aquí mateix, on estem avui emetent programa especial de l'Aviador. I es podrà tornar a veure dia 1 d'agost a les 9 a Cine Ciutat. Guió de Pere Sastre, Joan Porcel i Lluís Garau, dirigida per Joan Porcel, interpretada, protagonitzada per en Lluís Garau. Com estàs, Lluís?
6: Hola, Rafa.
5: Te faig la... És Nekat i Moyà, no?
6: Que sí, faig... claro. Te faig... Sempre si me surts tu.
5: Sí, perfecte. Encantat. Te faig la mateixa pregunta que se feia o te'n feia Nekat i no? En aquest àudio. No? T'esperaves tot això que ha generat la carn a partir de l'espectacle, diguem?
6: No m'ho esperava. No... Saps què passa? Que jo sempre tinc un poc el síndrome de l'impostor i mai penso que les meves coses les pugui veure molta gent. Després me sorprenc, m'adoc una alegria i mira, això que me llevo.
5: És el que te lleves. Tot surt d'una idea que evidentment tens i que transformes en un espectacle, se la pot dir obra de teatre, se la pot dir acció performàtica, se la pot dir com vulguis, en tot cas impactant, te fiques a un escenari, convencional o no, evidentment en públic, te connectes a Dirty Roulette, que és una d'aquestes aplicacions, llocs on la gent interactua així com vol, pot xerrar, pot mostrar el seu cos o pot fer d'altres coses. I a partir d'aquí la cosa fluye. I això va ser la carn, l'espectacle, se va convertir en pel·lícula. Vareu guanyar a Màlaga. Clar, guanyar a Màlaga és molt fort perquè és un festival dels més consolidats de l'estat espanyol, Lluís. I no t'ho demanda abans de Màlaga, que després hi tornarem, però després de Màlaga què ha passat amb la carn? Continua el seu recorregut per sales comercials, festivals?
6: La carn de moment ha estat seleccionada a South by Southwest London, que també és un festival internacional molt important.
5: L'única espanyola, per cert.
6: L'última espanyola competició. Ara venim aquí i... Encara no ho podem anunciar perquè aquestes coses no se poden dir, però se viene un festival molt important.
5: Se viene grande.
6: Sí, i realment estic molt orgullós perquè, bueno, és un èxit dels marges. És el que jo xerràvem amb en Marcos Augusto, que també ens va entrevistar, que és això, que hem de confiar en la nostra feina, perquè no vol dir que sigui minoritari o que no interessin el públic massiu. Simplement... Té una altra forma, una altra manera d'explicar les coses, no és comerciant, no és una pel·lícula a l'ús, clar que no, és una pel·lícula d'una forma, pot ser més abstracta, pot ser menys narrativa, pot ser menys conclusiva, el que li vulguis dir, però no vol dir que no interessi, i això és la demostració.
5: Està claríssim. Lluís, a la carn, espectacle, te ficaves a un escenari i començaves a fer coses, evidentment sense xarxa. Aquí hi ha un muntatge, hi ha ja allò que tot allò que implica una pel·lícula de cinema, però és veritat que amb un llenguatge poc convencional, no? perquè mostres un poquet el procés, mostres les interioritats d'aquesta aplicació, però també les teves, o del protagonista, diguem. Jo no sé fins a quin punt te despulles, Lluís, com a persona, i si m'apures no vull saber-ho, però allò que traspues és veritat, no? És aquesta solitud que al final també pot tenir aquesta gent que consumeix aquest tipus de sexe o de relacions?
6: Mira, la meva manera de crear és tan honesta que no decides el que vull mostrar. Jo me'n recordo que vaig fer aquesta obra de teatre per posar-me en contra del teatre establert, del cànon de teatre clàssic. Tenia ganes de rompre una mica i per això volia fer una cosa que fos totalment diferent i que fos connectar-me en directe, que la gent no entengués que estigués passant, que fos un element performàtic en si mateix. Jo vaig crear la carn amb aquesta intenció. La soledat va arribar molt després.
5: Molt després.
6: Però perquè és honest, és un treball honest. I llavors la performance té aquest misteri que és que no el puc controlar jo. La obra se va més grossa que el creador. I és quan realment demostren que l'art és superior a nosaltres i jo no sóc, jo com a artista, jo sóc un vehicle de l'art. L'art és una cosa que està per sobre de tots nosaltres, no? I la carn és aquest exemple perfecte, mos ha superat. M'ha superat a mi com a

0: creador, però m'ho ha superat en altres com a equip i ha transcendit. Bueno, aquestes coses passen quan realment expliquen una cosa, bueno, no només honesta, sinó també única, especial, diferent.
1: I el límit.
0: Sí.
1: Bastant el límit.
0: En el límit i en el límit de lo que són les convencions socials.
1: Totalment.
0: Jo estic superorgullós de que això sigui un projecte mallorquí. Perquè perquè me n'he d'anar fora si jo soc d'aquí? Perquè no puc fer les meves mogudes aquí a Mallorca, precisament? Estic superorgullós de que les institucions públiques hagin respost en aquesta pel·lícula. Jo no me n'he d'anar a Barcelona. Sí, visc a Barcelona, però... Jo vull fer aquestes coses d'aquí,
1: no? Ho dius bastant, a més, a la pel·lícula, som mallorquí.
0: Claro,
1: quasi cada vegada que te connectes amb el teu interlocutor, sigui que siguis, no? Sigui de Mallorca, sigui mallorquí, i fas bandera d'això.
0: Totalment.
1: I, a més, amb la teva manera de parlar. Has tingut qualque dilema moral en el sentit de... Clar, a l'espectacle no jugaves exactament a les mateixes regles que l'interlocutor, que no sabia això que tu estaves fent. No sé si de qualque manera també la pel·li, aquest jugar al límit, t'ha fet reflexionar, Lluís, no m'estiré passant una mica?
0: Mira, totes les obres que interessen contenen un misteri. Mm-hmm. Sempre hi ha algo que el públic no acaba d'entendre i que se qüestiona moltes coses, sobretot línies legals o morals o ètiques, no? Jo estic en aquesta posició, qualque dia potser hauré de contratar un advocat, no ho sé, de moment no. Però sí que és vera que clar, la canta aquest component una mica punky en el que el públic se pot demanar, però això és legal, no és legal, això se pot fer, no se pot fer. Bueno,
1: tu estigues pel mig.
0: Jo ni m'ho he entrat ja, claro, però sí que és vera que és aquest fet de que també, i reflexions sobre el fet, el teatre, la deriva del teatre ja no té la popularitat que tenia antes, ha quedat en un reducte. Llavors per això tampoc, també visc amb aquesta tranquil·litat de que la gent no se va pel carrer pegant per una obra de teatre. Si fos un streamer de YouTube, potser sí que seria una cosa més sèria, però el teatre ara mateix viu aquest moment.
1: Sí.
0: Jo soc defensor del teatre i defens sobretot que la carn, la versió teatral, té un aconteixement únic i irrepetible. I el que viu la gent que ha vengut a veure l'obra és una experiència que no oblidarà segur, i que li marcarà segurament, que se'n recordarà d'aquest xaval que va fer aquella obra i que feia això, se'n recordarà segur. Bueno, el teatre ha de viure el seu procés, jo no seré qui el rescataré i qui l'ajudaré a sobreviure, però bueno, des de luego que tinguem ganes de fer teatre.
1: Continues fent la carn, l'espectacle?
0: Sí, tinc un període de bolos més. Estic intentant anar a Argentina, que és un dels meus somnis com a creador. Perquè
1: no m'estranya. Tot et bull a Argentina, si parlant de teatre.
0: Realment, sí, és vera que és difícil. Ells tenen una situació que no poden cobrir molt de gastos, llavors és com a complex, però tinc moltes ganes d'anar i sé que acabaré anant. Ja vaig estar a Colòmbia i m'agrada molt. I a Espanya segurament me queda a Sevilla, que també tinc dates, però encara queda.
1: I quin recorregut li veus a la car pel·lícula, a part de l'Atlàntida, a part d'aquest festival que ja està seleccionat, de l'altre gran que no se pot dir encara? Perquè no... després t'hauràs d'enfrontar també a l'estrena comercial i aquí és el públic ja sense filtre.
0: Sí, la carn a nivell de sales, el novembre anirà a sales comercials, llavors ten aquesta data, però després jo el que tinc ganes és de que la carn arribi a Filmin i que se vegi no a internet, perquè jo sé que al final Filmin la gent la té a la tele, no? però sí que crec que és una pel·lícula que té moltes ganes que la gent vegi a l'ordenador, perquè és on jo he vist les pel·lícules que més m'han marcat a la meva vida i crec que la relació que tenim amb l'ordenador i les pel·lícules que hem vist a l'ordenador, i ara és tan poc malament que digui això, però les pel·lícules que hem piratejat són pel·lícules que ens han marcat molt a la nostra vida, no? No vull dir que m'agradaria que piratejessin la carn, però bueno, si ho acaben piratejant, que ho facin, m'és igual.
1: Lluís Garau, de moment, no a l'ordinador, però dia 1, a les 9, a Cine Ciutat, a pantalla gran, La carn, la pel·lícula dirigida per Joan Porcel, interpretada, protagonitzada per Lluís Garau. Llarga vida a la carn i tot allò que facis, a més, amb aquesta actitud. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Rafa. Gràcies per tot.
1: I fins aquí, a l'especial aviador, també tindríeu xiu-xiu des d'aquí, des del Baluart, amb ocasió de l'Atlàntica Atlàntida amb aquesta edició, la setzena, que reuneix moltíssimes d'estrelles de grans noms del cinema internacional i també d'aquí. Ens acomiadam en Nacho Vegas, un altre dels protagonistes, i parlant de música que acompanyarà també les projeccions d'aquest Atlàntida. Es veiem demà a partir de les 6. Vagi bé.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diumenge, la darrera etapa del Tour de França, a pocs metres d'arribar a la meta de París, es va viure una final emocionant. El 5 vegades campió de la cursa, Pogacar, i el ciclista neerlandès Matthew Van Der Poel varen protagonitzar un mà a mà combatiu, podríem dir que quasi agònic. Al darrere s'anava apropant el gran grup de ciclistes. Jo esperava que en qualsevol moment absorbissin els dos ciclistes capdavanters com si aplicassin respecte a ells la força d'atracció d'un forat negre. Finalment, Pogacar es va deixar anar, ja ho havia guanyat tot, podríem dir, i Van Der Poel pedalava i pedalava, els primers de l'escamot sprintaven i arribaven a la meta amb centímetres de diferència. La foto finish, però, va confirmar que Van Der Poel havia arribat primer a la meta, per pèls, però primer. L'esforç havia valgut la pena. Però podríem aplaudir des d'aquí a cadascun dels ciclistes per l'esforç individual i col·lectiu després de 21 etapes i 3 setmanes de competició. Tots i cadascun, al final, han travessat la meta.

0: Nosaltres avui hem vengut fins a Subaida, són les 11 menys quarts de matí, fa una calorada, però estem a cobro, que diríem. Aquí s'està bastant fresquet, entre vaques i ventiladors, i mos atenen na Pili Montañés. Com estàs, Pili?
1: Molt bé, bon dia. Sí, la finca aquesta era del meu avi, la va heretar ell també abans, i des de l'any 92, més o menys, doncs estem aquí fent feina i fent formatge.
0: Quantes vaques teniu ara mateix?
1: Entre unes 60 i 70 roden, més o menys. Abans es feia formatge, però també s'enviava llet al caserío i després ja des de l'any 92 ja van quedar amb l'explotació aquí amb vaques i ramaderia nostra pròpia i fent formatge.
0: Perquè el teu avi va ser un dels fundadors del caserío, no?
1: Sí, en Pedro Montañés, sí, era el meu avi.
0: Què diries que caracteritza Subaida, Pili?
1: Que tot és com faró en família, perquè la gent que fa feina aquí també és de la família, vull dir, i tothom fa feina a gust, això és important.
0: També hi ha en Marcial Camps, com estàs, director de Subaida?
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: Aquestes vaques que tenim aquí, com us explicaries quina raça de vaques són, quina és la funció d'aquestes vaques, d'aquests animals?
2: Bueno, són vaques frisones, són les vaques que tenen més d'actitud lletera, i bueno, és la nostra principal funció, com després Anna Maria, que és experta, que és pagesa d'aquí, s'ha quedat tot el tema del bestiar. Aquí el més important que tenim és el benestar animal. Quan les vaques estan bé, la resposta de les vaques és que ens donen més llet, són més propenses a tenir parts, no tenen malalties. És una finca que tenim autarquia, ho feim a casa, des que sembram la terra, des de que després recollim tots els ensilats i recollim els forratges, i a partir d'aquí feim la llet, feim el formatge, i després, el cicle després, les vaques caguen, tenim els purins, i amb els purins després abonar la terra per mantenir el cicle.
0: Molt bé, perquè això d'esmetà, m'heu de perdonar que ho digui, però que venia de rots, d'espets de les vaques, però després s'ha llegit que no, que és de rots, que tenen aquest procés de digestió que fa que expulsin aquest gas contínuament, diverses vegades al dia.
2: De veritat, desconec si són rots o són pets, ho desconec. Però te puc dir que una granja com Subaida, que és una granja que no és intensiva, és una granja extensiva, i ara quan has vingut aquí has vist que totes les vaques estan estabulades perquè estem en una temperatura que és quasi insuportable per nosaltres i per ella, i les vaques no volen anar a pasturar. És a dir, és una granja que és extensiva, no intensiva, i l'efecte que pot tenir en el medi ambient la part d'esmetà que puguin expulsar en rots o en pets, pues, residual comparat amb tot el que fem els humans destruint el planeta.
0: Així és. És vera que això d'esmetà segurament és una manera de visualitzar la crítica en aquest tipus de ramaderia més industrial.
2: Compte com a referència que la finca aquesta té 350 hectàrees i tenim uns 150 caps entre vaques, vedelles i demés. Tenim menys d'un animal per hectàrea. Una granja, quan és intensiva, pot haver una superfície d'una hectàrea que tingui 1.000 animals. Nosaltres estem totalment al contrari, és a dir, tenim molta terra i pocs animals.
0: I corroboram que aquí el manco deu haver 10 graus manco de lo que teníem a de fora, que venia a mi el cotxe marcava 32 graus, jo no sé quan s'està aquí, però aquí mos podríem quedar tot el dia, Marcial.
2: És el puesto millor per estar a Subaida. I demostra les vaques pues, que estan pues, aquí supercòmodes, i la resposta d'aquest any a les noves instal·lacions és que Anna Maria t'ho explicarà també, pues, que la producció pues, pràcticament no ha baixat en l'estiu, no tenim problemes pues, de fertilitat, la cosa funciona molt millor per la comoditat que estan les vaques dins d'aquesta nova estabulació. Tenim la quantitat d'animals en la previsió ja de formatge que vendrem. Nosaltres estem venent unes 80 tonelades de formatge cada any i tenim les vaques per donar uns quasi 3.000 litres de llet cada dia i amb això poder fer la producció.
0: Saludarem a Anna Maria Mascaró. Quina és la teva feina, Maria?
3: La meva feina principalment és garantir que estiguin bé durant tot el dia, o sigui, que tinguin el millor confort i el millor benestar animal durant tota la seva jornada. Pues el meu dia comença molt prest, comença a les 5 del matí, començant donant la llet als petits, després ens encarregant de munyir. La rutina de munyir és la part més important, perquè traient una llet de qualitat és quan podem fer més formatge tan bo com fem, i després ens pues, cuidant de donar menjar a tothom, que tothom estigui bé, si han d'ajudar qualque vaca amb el seu part, si han d'encarregar molt de totes les feines del dia a dia.
0: Molt bé, no sé si els hi acabeu posant nom en aquestes vaques. O...
3: Sí, nosaltres fem una roda cada any pagès, que l'any pagès molta gent no ho sap, va de dia 1 de juliol a dia 30 de juny de l'any següent, o sigui, no és l'any sencer, doncs cada any pagès fem una lletra com a inicial. Enguany toca la C, ja tenim dues integrants, que són na Camila i na Cayetana, l'any passat vam fer la B i anem fent així com una roda.
0: Molt bé, o sigui, que ara acabem d'encetar l'any pagès, exacte, com qui diu, i per què de juliol a juny?
3: Et solia fer abans per el tema dels conreus, no? Juny és quan ho arreplegam tot i a juliol, agost, tornem a arrencar, a sembrar, a llaurar, a fer el menjar per l'any següent.
0: Ara te demanaré més detalls de com tens cura d'aquestes vaques, però a tu d'on te ve això, Maria, aquesta feina i aquesta professió?
3: El meu avi tenia vaques, el meu avi tenia aquí a Ferreries una granja molt petita de 30 vaques i sempre des de petita pues, m'havia agradat molt. I amb tota aquesta ambició doncs, vaig formar, vaig estudiar un grau superior a Lleida d'assistència en salut animal i també vaig formar en el tema de podologia bovina per poder garantir el benestar a nivell podal, perquè moltes vegades queda com un poc no m'ho en cuidant prou i és un tema molt important. Des d'una bona ungla, des d'un bon casco, tenim una bona vaca.
0: Clar, ara nosaltres estem aquí a gust en quant a temperatura, les veiem que mengen, que estan sanes, que estan grosses...
3: Les vaques estan munyides de les 6, ara mateix no tenen molta producció dins de la seva magrer. Començaríem a que estan plenes a les 4 i mitja, 5 des que vespre, que és quan ja fa 12 hores.
0: Val, cada dia les munyiu dues vegades.
3: Sí, a les 6 i a les 6, sempre respectant les 12 hores. De fet, quan hi ha canvi de temps, jugam aquella setmana a fer 10 minuts menys o 10 minuts més, en funció de com canvia, per evitar aquest mínim estrès possible, perquè la vaca és un animal molt rutinari, molt gregari, molt rutinari, o sigui, elles tenen la seva jerarquia, se coneixen totes, saben qui ets la jefa, saben qui ets la més dèbil, però a la vegada són animals que se regeixen molt, potser jo a les 6 i 20 encara no he vingut a munyir, ja m'esperen allà a la barrera quan diguin avui vens tard o qualsevol cosa.
0: Que bo, i parlaves de ses cures que necessiten, xerraves de sa part de ses potes, no sé què pot pesar un animal com aquest més o manco.
3: Entre 550 i 600 quilos, depenent de la condició corporal, però sí, solem arredonir a uns 500 i 600 quilos.
0: I que tens en compte per saber que està bé, com vigilau cada dia pues, la seva salut, el seu estat?
3: Pues, lo principal, nosaltres aquí tenim molta sort que tenim un sistema de collars amb intel·ligència artificial que ens ajuden, però si nosaltres així a simple vista vinguéssim a la nave i volguéssim saber que totes estan bé, lo principal és mirar que mengin, sempre si hi ha vaques que mengen és un indicador de que tenim un bon estat de salut, que allà les que estan engegudes a l'altra part pues, estiguin remugant i si a més concret volguessin saber una vaca han de comptar que facin unes 32 rúmies per minut, o sigui, aquest mastec que fan, que facin 32 vegades en un minut. Això és l'indicador més important que tenim de salut. Si remuga i remuga en quantitat, la vaca està fent llet, la vaca està bé de salut.
0: Val, i té una digestió bona, exacte, i això vol dir que funciona. Què és això que deies de la intel·ligència artificial?
3: Pues elles duen un collar que té una pataca. Aquesta pataca són uns algoritmes que per intel·ligència artificial el que ens marca és si està remugant, si està menjant, si s'està moguent més del compte o inclús ens ajuda també a saber quan estan en gel, per nosaltres saber quan han de fer la fecundació oportuna, quan l'hem d'inseminar. Pues a través d'aquests algoritmes ella va marcant una gràfica i a la gràfica es van marcant els punts que et diu pues ara està en gel, avui no ha remugat prou, tenir cura d'aquesta vaca que igual està començant amb algun problema i és bé que ens ajuda molt perquè no podem ser tot el dia aquí mirant-les i ens ajuda molt a poder actuar molt ràpid i eficaçment.
0: Què t'agrada més de la teva feina, Maria?
3: Les vaques, sense cap dubte. La part que més m'agrada de la meva feina són les vaques. M'han agradat des que era molt petita i crec que és el meu animal preferit.

0: aquesta és la Camela. I aquesta és la Cayetana. La Cayetana va néixer diumenge passat, vull dir que deu tenir una setmana, i la Camela va néixer dijous de l'altra setmana, deu tenir una setmana i 3 o 4 dies, ara mateix.
1: Com és ajudar a parir una vaca, Maria?
0: Jo crec que és la part més gratificant de la meva feina. Aquest moment de veure donar vida o ajudar a donar vida és impressionant. Vull dir, nosaltres l'ajudam a que no tingui que fer molta força. Al final és com els humans, una vegada s'ha rebentat la bossa, ella s'ofegaria dintre per líquid amniòtic, i la nostra feina és intentar que, sense que la vaca pateixi, ajudar-li a expulsar-lo el més ràpid possible perquè ella pugui estar bé i la vaca també.
1: I ara quin és el procés d'aquests animals aquí a dins Subaida?
0: Bueno, ara pues, tindran la vida escolar, que he dit jo, com un fiet, no? L'única preocupació que tenen és jugar i créixer. Nosaltres els alimentam aquí amb una llet de fórmula, simplement perquè la llet de fórmula sempre té les mateixes propietats organolèptiques i ens asseguram que sempre rebin les mateixes sucres, les mateixes calories i creixen més bé. Els tenim així en llet 2 mesos i mig, després se'n van a una altra granja que tenim on tenen més llibertat fins als 13-14 mesos, i en els 13-14 mesos que comença la seva etapa reproductiva passaran a un altre corral on s'inseminaran per primera vegada i esperarem aquesta preciada primera lactació que farà que puguin ser les vertaderes protagonistes fent formatge.

0: I d'hora nosaltres estem veient des de la finestra com fan el formatge, no podem entrar perquè estan produint, entenem que és per una qüestió d'higiene. Que veiem, Marcial?
1: Fèiem el formatge en la producció de cada dia, matí i vespre, fèiem el formatge de la llet que ens donen les vaques, i el que veus aquí aproximadament, per fer una referència, una vaca dona uns 35 litres de mitja de llet cada dia, i més o menys cada formatge necessita 35 litres de llet per farcer. És a dir, que dèiem que cada vaca dona un formatge cada dia.
0: No sé vosaltres si sou molt formatgers, poc formatgers, o no podríeu viure sense formatge, Pili?
2: No podria viure mai sense formatge, no. Van començar de petits menjant quesitos el caserío i ara añejo, curado, semi, el que mos donis. Menjam sempre formatge.

0: les estanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam. Tot el dia vaig i vinc per les tanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam.
1: Jo sóc Hugo i sóc el nebot de na Pili.
2: Molt bé, Hugo, i com us dus aquí?
1: Pues mira, aquí tens el formatge semi-pasteuritzado, escurado pasteuritzado, i aquest té 2 mesos de curació i aquest té 8. Després tens aquí baix els formatges de llet crua, que aquest és semi, 2 mesos també, curado, 8 mesos, i aquest, manejo, 15, entre 15 i 18 mesos. I aquí tens les torrades de sobrassada, la de sa bandera és picante, i aquesta és normal, i aquí la carnitxua, i 2 carquinyols de xocolata i d'almendra.
2: Escolta, Hugo, d'aquests formatges d'aquí, quin és el teu preferit?
1: S'anyejo.
2: Molt bé, gràcies, Hugo.
1: Res.
2: I gràcies també a na Pili Montañés, CEO de Subaida, a na Marcial Camps, director, i gràcies també a na Maria Mascaró, aquesta jove i entusiasta pagesa que cuida ses vaques amb tanta cura com heu pogut escoltar.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
5: Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
6: Aquí arribant, corrençós, arribant a la meta. Arribant a la meta.
5: Aquella imatge... No sé si l'has triat.
6: Sí, perquè, ara m'has pillat.
5: Com que no anem mai a l'Ogi, no sé si l'has triat. Vinga.
6: Hombre...
5: Jugam un poquet en separat.
6: Aleshores, començam per meta, però com a prefix, que defineix una obra d'art que fa referència en el propi art, és a dir, cinema que narra com s'ha fet cinema des d'una pel·lícula.
7: ¿Y tu película el otro día? Aún no la había visto. ¿Está bien?
8: Sí, le gustó mucho, se durmió. ¿Estás en crisis?
9: Como todo el mundo, ¿no?
8: ¿Por qué no te haces un poco de terapia? A mí me vino bien.
10: ¿Cuántos hijos tienes?
8: Dos. ¿Tú tienes hijos?
10: No, dentro de poco.
5: Venga, i no està malament per començar.
6: No. Això, és, a més, és el nostre actor espanyol preferit, Eduard Fernández, que el duim cada setmana com a mínim tres vegades. No tantes, però sí que és vera. En Eduard Fernández, en aquesta pel·lícula, és un director de cinema tímid, introvertit, que intenta acabar el seu darrer guió i, per fer-ho, se'n va a un poble dels Pirineus i allà coneixerà a una violinista que també està de vacances i tot això és ficció. Una pel·lícula del 2006 dirigida per un dels nostres directors espanyols catalans preferits. És fantàstic veure com el cinema és capaç de contar històries d'amor així parlant d'ell mateix, parlant de cinema. Però és que, a més, si tens el Cesc Gai, que no havien dit el seu nom en la direcció i en el guió, i Eduard Fernández, Javier Cámara, Montse Germán i Agatha Roca en els papers protagonistes, el resultat sempre serà una meravella. Així que aquesta ho és, una esplèndida i continguda història d'amor que utilitza silencis, gestos molt petits i una mirada quasi imperceptible sobre els temes, allò que dius... M'està contant una cosa, però m'ho està contant tan subtilment que quasi, si no m'hi fits molt bé, quasi no me'n dono compte. Però te'n dones compte. És d'aquestes pel·lis que diuen moltíssim en molt poc. Uh-huh. Bueno, és genial, el Cesc Gai i ja està. Ui, és que no, el Cesc Gai, Eduard Fernández, Javier Cámara, Agatha Roca, ja, és que què més vols?
5: Vinga, idò,
6: ficció.
5: Vull veure ficció. Vinga, idò, tu has començat pas per fixa.
6: Exacte, i una altra meta com a prefix és la d'aquesta pel·lícula. Però en aquest cas, en vez de cinema, parlem de literatura.
11: La senyorita Eiffel?
12: Sí.
11: ¿La interrumpo?
12: Sí.
11: Soy la secretaria que envía a su editor.
12: Mi editor cree que estoy bloqueada.
11: ¿Está bloqueada?
12: No sé cómo matar a Harold Crick. Es la historia de un hombre llamado Harold Crick. Harold llevaba una vida solitaria. Volvía caminando solo a casa, comía solo.
6: aquí el quid de la qüestió és precisament la metaliteratura des del cinema. És una novel·lista que està intentant acabar la seva darrera i millor obra, però no troba la manera de matar el personatge principal. El tema és que el personatge principal no és un ens de ficció, sinó és una persona real. És un argument que serveix per fer una cosa que ens encanta en el cinema, fer pel·lícula inusualment intel·ligents que te deixa que les coses passin i obliga a pensar i a sentir a l'espectador. Això és Más extraño que la ficción, una pel·lícula de Mark Foster, el director de Monster Ball, que va comptar amb els actors perfectes per fer que tot fos màgic. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaal i Emma Thompson. És una d'aquestes petites pel·lícules genials que, si no l'heu vista, Esteu tardant en veure-la. A més, va passar quasi, sin pena ni glòria per cartellera, d'aquestes que dius, ja està, ja l'ha llevada, i quan la veus dius, com és possible que hagi passat així per cartellera? És, en sèrio, és d'aquestes que dius, ah, tot molt funciona.
5: Bé. Quina mescla d'actors i actrius, no? Perquè sí. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Emma Thompson...
6: Sí, i Maggie Gyllenhaal. Sí, sí. És molt curiosa i dirigida per Mark Foster, que no pot ser més nord-americà, perquè és molt, molt peculiar la història. A més, és molt britànica, o sigui, és molt nord-americana, però en el mateix temps és molt britànica. Juga molt bé.
5: I de l'apuntam, Más extraño que la ficción, ja tenim els prefixos, no?
6: Exacte, ja tenim els prefixos i ara anem a l'altra definició amb accent de munsa E, que és la d'arribar en el final, la d'arribar a la meta.

0: que a vegades una banda sonora és més popular que la pròpia pel·lícula.
1: Ja, sí, totalment.
0: I aquest és el cas, un munt d'anglesos corrent per una platja, és la imatge que tothom li ve al cap quan escolta la banda sonora d'Evangelis de Carros de Fuego. És una pel·li sobre dos corredors anglesos, un jueu i un cristià, molt distints, amb metes molt distintes, que corrien per lo mateix. I ho feien a la vegada en els Jocs Olímpics de París de l'any 1924. Òscar, la millor pel·lícula, millor guió, millor banda sonora, clar, és que no hi havia d'altra, i millor vestuari. És una història emocionant amb un personatge redons i sobre una època que on els homes encara creien que podies arribar a la primera meta si tu ho desitjaves.
1: Bueno, no, més, no deixem de desitjar-ho.
0: No, no, però bueno, en aquesta pel·lícula era allò de jo vull acorrer, sí, ho aconseguiré, i ho feia. A més, és una pel·lícula que ha tingut tantes paròdies, s'han fet tantes... Jo recordo aquell mític moment dels Jocs Olímpics de Londres, eren aquí on Rowan Atkinson se posava a un teclat mentre la sinfònica de Londres que tocava la banda sonora i ell feia pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, i anava mirant el cel i anava mirant a la gent com que dius, estoy aquí, però m'estoy aburriendo mogollón, perquè clar, només faig és pim, pim, pim, pim, clar, pim,
1: aquesta
0: pim,
1: part
0: pim, pim, aquesta part avorridíssima del tema d'Evangelis.
1: Que bo, que bo. Molt bé, i aquí tenim aquesta meta, però també li podem posar accent a sa, no?
0: Exacte, exacte, i quan li poses accent a sa, té molt que veure amb un animal quadrúpet amb banyes i el seu pet.
2: ¿Tiene una vaca?
3: La primera vaca en el territorio.
4: Este no es lugar para vacas.
5: Tampoco es lugar para el hombre blanco.
6: Pero aquí hay oportunidades.
0: I aquesta és la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells a l'estat d'Oregon a l'any 1820. Ojo, en l'argument de la pel·lícula. I se d'un misteriós immigrant xinès que fuig d'uns homes que el persegueixen. I de la seva amistat en un territori hostil, i la d'una vaca. Totes aquestes històries juntes són First Cow, primera vaca. La primera vaca, això és el títol de la pel·lícula, la primera vaca d'un lloc com aquell en una època com aquella. És una pel·lícula tan plena d'humor com trista, tan divertida com tràgida, tan lliure com meticulosa. Una d'aquestes històries aquí on tot pareix fora de context, que dius, què estic veient? Què és esto? Perquè és un western, en realitat. Però és un western sobre un cuiner i un immigrant xinès i una vaca. En sèrio, tot està fora de context. Tot com que intenta encaixar i no en tens gaire. I de sobte, tot encaixa, tot ressona en el mateix temps, tot fa, les notes se componen a damunt el teclat i sona perfecte. Tot agafa sentit i el teu cos sent com una escalfor molt xula. M'agraden a mi aquestes històries que no t'esperes, saps? Que dius, què? Ah, que guai! I acabes la pel·lícula dient, que bé, quina cosa més xula!
1: Molt bé, que bona,
0: és molt,
1: no?
0: Xula, First Cow.
1: First Cow.
0: Sí, una pel·lícula del 2019, no és tan antiga, vull dir, a més va passar també això, l'estrenen divendres i dimecres ja l'han llevada. Són pel·lícules que dius, no sé per què, però funcionen molt, molt guai. Molt xula.
1: Vinga, Toni Camps, no duràs bolla extra. Vull estar...
0: Sí, sí, més metà expulsat d'escull d'una vaca. Però aquesta vegada a un lloc molt més senzill, molt més proper, molt més prosaic, però amb un argument una mica més absurd. Encara.
7: Mi sargento, ¿da usted su permiso?
8: ¿Qué pasa?
7: Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona...
8: Adelante, adelante.
7: Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo y todos tan contentos.
8: ¡Firmes!
9: Hombre, dale dos hostias, hombre. ¡Ay!
8: Pero claro. Tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay dos España, la nuestra y la de ellos.
9: Claro.
1: A veure, que això me sona.
0: Sí, no és la millor pel·lícula de Berlanga, ja que dir-ho, però si és de Berlanga ja és prou bona com per donar-li més d'un visionat. Això és història d'un grup de soldats que durant la Guerra Civil Espanyola se passen el dia avorrits en el front. Un dia els republicans escolten que en el poble de Devora, que està en el bando nacional, hi haurà una correguda amb la vaquilla. Així que decideixen robar la vaquilla només per fer-li la punyeta en els nacionals i, a més, per jalar-se-la, perquè tenen una famada que no poren. És una divertida comèdia pels seguidors de Bienvenido Mr. Marshall amb una llista de noms tremenda. Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán, Agustín González, Eduardo Calvo, Juanjo Puig Corbé... Ja n'hi ha molt de morts, no?, d'aquesta llista. Ai, quina llàstima. És absurda la guerra duit a sumó que mos fa moltíssima, moltíssima falta.
1: Sí. I el senyor Berlanga, idò, què passa, no?
0: Exacte.
1: Adelante.
0: Exacte. Què passa?
1: Molt bé, Toni Camps, has arribat a sa meta.
0: Molt bé, moltíssim.
1: Sense haver expulsat meta.
0: Sense haver expulsat... Ah, potser sí.
1: Bé, ja que sé, no me n'he donat.
0: No te n'has donat compte, no t'ho paràs molt per si un cas.
1: Toni Camps.
0: Salut i cinema.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana. No deixis de caminar.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, això, no deixis de caminar, encara que et fallin les forces. Ho pensen i s'ho diuen els esportistes professionals, els aficionats, totes les persones que ens posem una meta, una fita, un objectiu. Malgrat tot, no deixem de caminar. Crec que també és un gran desig de la persona que ens ajudarà avui a baixar la barrera del programa. Un desig per a ell i per a totes les persones que és capaç de mobilitzar.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Xisco Bouçà, president de Grup Güell, benvingut entre avui i demà, com anam?
2: Va bé, de marxa.
0: Molt bé, molt bé, de marxa. Bueno, això ja mos dona una pista de per on anirem, però si en Xisco Bouçà li dic meta, que li venes cap primer de tot?
2: Lluc.
0: Quina bona meta per arribar.
2: Sí.
0: Perquè en Xisco Bouçà, com dèiem, és president del Grup Güell i organitzadors d'aquesta emblemàtica marxa des Güell a Lluc a peu, que jo crec que és un poquet de tots, no? De tots els mallorquins, sobretot, no, Xisco?
2: Sí, tots els mallorquins i més gent de fora, de cada dia més gent. I una cosa molt guapa, que és la gent que ha vingut a viure a Mallorca per fer feina d'altres països, pues s'estan incorporant molta gent.
0: Molta gent. I de, sí. Aquí tenim aquesta activitat que va començar fa més de 50 anys, perquè enguany se celebra la marxa que en fa 52, quasi res, eh?
2: Sí, i a 53 anys, perquè el 2018 no se va fer,
0: sí.
2: I d'uns 53 anys, 52 març. Sí, fa un parell de dies, ja era un nit, quasi.
0: Fa un parell mallorquí, que dèiem, eh? Fa
2: sí,
0: un parell
2: sí.
0: d'anys mallorquins. I doncs, la marxa de Güell a Lluc a peu, la número 52, partirà dia 1 d'agost a les 11 del vespre des de Palma i fins a Lluc, recordant també que hi haurà una segona sortida a Inca a les 5 i mitja de matí i que hi ha un recorregut total de 48 quilòmetres que passen per Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Seuba i finalment Escorca, i se meta en el santuari de Lluc. Quina sensació passa pel cos i pel cap quan un arriba a meta, Xisco?
2: Pues mira, com diu, objetivo cumplido. És molt important, molt guapa, perquè és una marxa preciosa. La nostra serra de Tramuntana és la millor que tenim, o quasi la millor que tenim. I el nostre santuari, la nostra Mare Déu, pues, és la més guapa. De cada any participa més gent. Enguany han començat antes i recomanem a la gent que per llevar el colatxo que se posa dia primer d'agost a la plaça de Güell venguin a recollir el material a la plaça d'Espanya, que estem de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre, i així agilitzant més les coses. S'apunta molta gent, crec que superarà l'any passat, que l'any passat ja va ser un rècord, i s'apunta gent de totes les edats.
0: Gent de totes les edats, que no sé si té dins el cap el més jovenet i el més gran que puguin haver fet aquesta marxa.
2: Pues, si no me'n record, la setmana passada va venir un matrimoni

0: es una tontería perquè si van passar el compte no tenen cap mena de seguretat, poden arribar a 9.000. L'any passat van arribar a quasi 8.000 persones. Jo crec que enguany, per veure com van les inscripcions, que ara mateix estan mirant i s'apunten, la setmana, com sempre, en mallorquí, no esperen darrer moment, quan s'apunta el 80% de gent. I ja quasi rossam els 2.500.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. I doncs, la gent s'apunta, això funciona, i com heu aconseguit mantenir aquest esperit inicial? Ara deies, el 2018 no se va fer. Com heu aconseguit mantenir-lo i augmentar-lo i que segueixi sent una marxa emblemàtica?
0: El principal és una cosa molt important, que és el grup de voluntaris que té el grup vell, la persona, i després el gran apoio que han tingut les institucions, Consell de Mallorca, Govern Balear, ajuntaments, empreses, enguany, fa ja un parell d'anys tenim Caixa Colònia, el Real Club Deportiu Mallorca, Eroski, Café Rico, Coca-Cola, Fontsorda, tota aquesta gent que col·labora amb nosaltres, això, però l'important del güell és la part humana, aquestes persones, aquests voluntaris que fan que això funcioni. Hem de pensar que el güell ja no és només la marxa del güell, fent la pujada social i familiar al Castellherbal, que sortim del Camp de Mallorca,
1: Sí.
0: ara farem la trobada de ball mallorquí, música mallorquina, a Cimer, i després d'això dia 19 de setembre i dia 20 de setembre farem, perquè enguany apoyam a la joventut, farem música i cant juvenil, i després també enguany la marxa participarà, podran participar persones amb pobra mobilitat. Aquestes persones que per circumstàncies X estan un poc apartades, que estiguin amb nosaltres, que són com nosaltres. Han tingut un apoio absolut del Govern Balear, de la Sandra Fernández, la consellera d'Afers Socials, i tindran un vehicle d'apoio perquè els que no puguin seguir els puguin dur una altra vegada a Palma.
1: Molt bé, això també és important, que tothom hi pugui participar, que és una marxa inclusiva i ja ho dèieu, qui s'apunta que tingui mobilitat reduïda, que ho indiqui quan faci la inscripció i així l'organització pot activar el dispositiu adaptat. Hi ha molt de nervis personalment, Xisco, aquests dies?
0: Perdona, jo sóc molt major. En aquell temps no sabien si era nino o nina fins al darrer moment. I da igual. I da igual. Els
1: Val, val.
0: darrers 15 dies anàvem nerviosos. La mare de Déu m'ho ajuda i tot surt bé, al final. Tenc un equip humà que estic super orgullós d'ell, a part se pot fer tot el que va fer, i tenim l'apoi de la Guàrdia de Tràfic, Policia Local, Protecció Civil, emergències, i tot formant una família que procurant que tot funcioni molt bé.
1: Molt bé, molt
0: I
1: bé.
0: també tenim una gran col·laboració dels participants. Hem recordat que el Google va ser la primera associació que va fer una activitat després de la pandèmia i va sortir bordat, perquè la gent també col·labora. Enguany tenim més puestos d'habituament, hem aconseguit l'apoio d'Aigos, Martí Serra, i per primera vegada a la plaça del Güell hi haurà un camió d'aigua perquè la gent pugui carregar les
1: Cantimplores,
0: botelles.
1: sí.
0: En el Sarroco de Figueral també hi haurà un camió. A Miró de Carme hi haurà un camió militar que també donarà aigua a la gent. En el Salt de Vila-rodona hi haurà un altre camió militar també, tenint la col·laboració també dels exèrcits. És a dir, el guapo és que allà on de baix t'obren les portes i volen col·laborar amb el güell.
1: Sí,
0: Perquè el
1: sí,
0: güell,
1: sí,
0: com
1: sí.
0: vas dir tu, en tot el güell que va ser l'organitzador, ens va deixar un legado que era cultura, poble i mallorquinitat, i no temporat, social i mediambiental.
1: I d'anar sumant valors, Xisco, anar sumant valors amb aquesta marxa dia 1 d'agost i recordeu que ja vos podeu apuntar, que són a plaça Espanya de Palma perquè d'aquesta manera se poden agilitzar les inscripcions i això, molt de companyerisme, molt de seny i a preparar-se per a aquesta marxa. Xisco, nosaltres sempre fem dues preguntes habituals en aquesta secció. Una, n'has convidat si té algun costum abans d'anar a dormir. Jo no sé si vol

0: Compartir algun costum o vol compartir també alguna recomanació per dir antes de la marxa?
1: Pues que se preparen, que duguin unes sabates ligeres, que duguin un petit calçotins nets perquè pogués caminar, i jo l'acostum que tinc quan vaig dormir és veure un pot de televisió per relaxar-me i després me quedo dormit.
0: Beníssim, molt bé, molt bé, molt bé. I ara que deia les sabates, que important és d'una bona sabata, perquè els peus s'ofreixen en aquesta marxa, en el final.
1: Sí, hem de comptar que ho fem per carretera, per seguretat, i sempre costa un poc més.
0: Sí.
1: Però no se preocupin que el col·legi d'aficiós, quan ja fa un parell d'anys, mos posa aficiós a Binissalem, a Selva i a Lluc.
0: Molt bé, molt bé. Quina quantitat de mans, que ajuden, Xisco, perquè això
1: Sí,
0: sigui
1: sí, sí. Jo
0: possible.
1: és
0: És
1: que estic
0: impressionant.
1: tan content que quan vaig, pues m'ho diu que sí, tot d'una. I això és el guapo. És el pollo que tenim institucional i de les empreses que col·laboren amb nosaltres. I com dic sempre, el que jo, com a president del govern, me sento més orgullós és de l'equip humà que té el govern, els nostres voluntaris, la junta directiva, que fa molt d'hora de feina perquè si em passi també, que no me recordava, a raïs de la pandèmia, feien-se trobar gent gran a Lluc, que és una gràcia que morim més de 1.000 persones. Allà on fem un ros poblet i que ha dit més coses socials. Enguany han tingut voluntaris que han col·lat amb nosaltres de Mater Misericòrdia i també tenim contacte per col·laborar amb nosaltres amb el MED i totes les associacions socials que puguin.
0: Molt bé, i de Fein Poble, i com deia en Tolo Güell, i com fa també el grup Güell actualment, però durant tot l'any, no només en aquesta marxa, encara que aquesta marxa, que ja en suma 52, és molt representativa. I de Xisco, necessitem una cançoneta per acabar el programa. Quina mos recomana?
1: Com a mi m'agrada molt el mallorquí, una d'aquestes cançons que m'agrada més és Toni Moreno.
0: Vinga, mos agrada. I amb aquesta acabarem. I com deis vosaltres en el grup Güell, mos veiem a la sortida, mos veiem a Lluc, que se meta, però sobretot anant fent camí. Xisco Boussà, president del grup Güell, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a tots els teus oients.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
0: Compartirem una versió del grup Amigos, format per 5 manacorins, José Ros, Martí Gomila, Carles Gil, Bernat Morell i Tomeu Matamales, que l'any 1972, ha plogut un poc, varen publicar un LP amb 11 cançons populars de Mallorca amb arranjaments més moderns, més rockers, podríem dir. Un dels primers grups, si no el primer, en fusionar estils reivindicant la música d'arrel.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Com anam?
0: Molt bé, Noroli bé.
2: Bon vespre.
0: Esteu bé, contents?
1: Molt contents avui,
2: sí,
1: especialment.
2: Molt contents.
0: És que estem en un lloc especial avui.
1: Avui ja fa... se sent un poc.
0: Se sent, què és això que se sent?
1: Un poc d'eco.
0: La gent del públic que tenim aquí davant.
1: Exacte.
0: Avui fa en ràdio a l'aire lliure, a la fresca, en revoltat de cinema, de música. Som en directe des del Baluart, el Museu d'Art Contemporani, del Cova Palma, perquè l'Atlàntida Mallorca Film Fest ha tornat a l'illa i ho fa com cada any per la Porta Gran.
1: En aquesta edició número 16 passaran per aquí noms com els de, atenció, Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Gael García Bernal, Fernando Trueba, Victoria Luengo...
0: Així som on han de ser, sense dubte, l'epicentre del xiu-xiu.
2: Sí, actors, actrius, directors, compositors, cantants, nou talents i algunes de les veus més importants del cinema europeu i internacional es troben aquests dies aquí a Mallorca.
0: Exactament, això és gros. L'Atlàntida Film Fest va obrir les portes divendres passat i durant 10 dies, fins diumenge, dia 2, inunda Palma d'estrenes exclusives, títols que encara no han arribat als cinemes i algunes de les pel·lícules més esperades de l'any, algunes de les quals també coproduïdes per aquesta casa, IB3.
1: És que no em perdon ni una aquí, aquí la casa. Però no és tot només cinema, també hi ha xerrades, masterclasses, concerts...
2: Artistes de primer nivell durant aquests gairebé 10 dies de festival, noms com La Zoe, Barry B, Nacho Vegas o La Bienquerida.
0: Avui la ràdio és aquí al carrer per conèixer-ne els xiu-xius, els protagonistes, i qui sap, no ho sé, per aventura passa per aquí a dir hola Javier Bardem.
1: Tampoc t'emocionis.
0: Home, que esclar, esclar, sens dubte, és que avui podràs lluir, Jordi, la teva nova careta.
3: El graduat.
1: És la primera vegada que podré treure el títol.
0: Home, es que trobaràs una vegada darrere l'altra. Avui el xiu-xiu en directe des del Baluart, gràcies a Lluís Menéndez, Fabio Encinas, Marga Cifra del Contoc Tècnic i Pep Díaz a la producció.

0: Bueno, l'Atlàntida, ho sabeu, és un festival de cinema que transporta històries arreu. I això és així, històries que encara estan moltes per descobrir. Entre tots aquests títols, n'hi ha un que amaga una història ben particular que ha tingut lloc a Mallorca i que va ser molt i molt sonada.
1: És la història de Manuel Cortés.
0: Exactament. Per aventura, alguns pot sonar aquest nom. Manuel Cortés és un perruquer autodidacte de Sant Roca, de Palma, que a només 25 anys es va fer famós, però famós, eh? Abans que li arribés la glòria, tallava els cabells a gent de la seva barriada, amics, família, clients habituals, però tot va canviar quan va publicar aquesta cançó a YouTube.

0: Manuel Cortés, 3.000 al mes, va ser un dels primers vídeos virals d'internet, quan la viralitat, clar, durava més d'una setmana.
1: Exactament, i Auron Play, que és un dels youtubers més famosos del món, li va fer un vídeo titulat El peluquero mafioso, i de llavors ençà tot va pujar com a l'escuma.
2: La letra està muy currada, ¿eh? Por si no os habéis enterado aún, él se llama Manuel Cortés. Lo repito, ¿eh? Manuel Cortés. Es que igual no os habéis enterado. Tampoco lo dicen mucho, ¿no? Mira, este tío que os voy a enseñar ahora, yo creo que saco la...
0: Els vídeos acumulaven milions i milions de reproduccions i han passat per les seves tisores noms com el de Cristiano Ronaldo o Bad Bunny.
1: I en aquesta odissea, tres persones fascinades per la història de Manuel el varen seguir amb una càmera durant 10 anys. El resultat és 3.000 al mes, és un documental que demà celebra aquí l'Atlàntida la seva estrena mundial i posa el punt final en aquesta aventura. Ells són Guillermo Broglia, Mario Figuereo, Jordi Bernés. Benvinguts a Xiu Xiu.
3: Hola, bones tardes.
4: Hola, bones tardes.
1: Clar, 10 anys després de feina, demà estrenar mundialment el documental. Com esteu?
3: Bueno, estem molt contents i molt emocionats i orgullosos per aquest viatge que hem fet de 10 anys. I al final, pues, la nostra intenció era contar un missatge o una història de superació, més enllà de 10 minuts de fama o la viralitat d'un vídeo. El missatge que volien transmetre un poc era de que si pots lluitar pels teus somnis i pots aconseguir grans coses, encara que siguis d'un barri o de Mallorca o, o de qualsevol puesto.
1: És que Manuel, per exemple, jo recordo moltíssim. Quan se va fer viral, no sé, Jordi o Nora, vosaltres...
0: Me'l va agafar un poc més jove, tal vegada.
5: Sí, sí. Jo no ho recordo, me sap greu.
1: No, però és que clar, se va fer supersonat. No sé si vosaltres, com us va arribar aquesta història, com el vareu conèixer, com li vareu proposar de fer aquest documental tan immersiu?
6: Bé, jo tenia un company de feina que era el seu perruquer i me'l va presentar i a partir d'aquí pues, el varen conèixer nosaltres.
1: I li vau proposar fer...
6: Sí, bé, va ser un procés... Primer el varen conèixer, varen estar una temporada amb ell fent altres coses fins que se me'l va ocorrir en una sessió de brainstorming, se me'l va ocorrir així.
0: I com la rebé quan li proposava? Escolta, volen fer un documental sobre la teva figura, no?
6: A veure, pues, perdona.
3: No, dic que ja ho coneixíem perquè li havia teat en Jordi, a Met d'un Pic, també havíem fet un videoclip que sortia ell i tal, i teníem un mitjà en comú. I, bueno, quan li varen proposar, al final li va dir ¿quieres hacer un documental? I va dir sí.
1: Clar, Mario, han passat 10 anys. 10 anys d'ençà que, clar, quant d'any teníeu vosaltres quan vareu començar tot això?
6: Jo 30.
1: Teníeu 30 anys?
4: Sí, 30, 29, per ahí.
1: Clar, i han passat 10 anys, no sé, clar, d'ençà que vareu començar fins ara, també vosaltres com a persones haureu canviat.
4: Sí, yo creo que en el proceso de estos 10 años no solamente ha sido una evolución del personaje, sino creo que una evolución personal nuestra y profesional dentro de estos 10 años. Y creo que eso es lo bonito que se ve en la película.
0: També suposo que una evolució creativa, no? O sigui, heu canviat vosaltres també molt i segurament trobeu coses de fa 10 anys que dius, ui, això no, tal vegada no estava tan bé, no ho sé.
6: Dins el documental, te refereixes? Sí, claro. El procés creatiu ha estat evolutiu des del principi perquè tenim una idea totalment diferent del que acabes seguint en el final.
1: Clar, nosaltres hem explicat aquesta història, hem fet aquest relat, però Guillermo, com és i qui és en Manuel Cortés per aquella gent que per aventura està un poc perduda?
3: Bueno, pues lo que te deia abans del missatge, en el final era un tío que al principi quan ho varen conèixer ell deia, vull ser un gran barbero, quiero ser el barbero más grande que pueda. I clar, en el final és com un somni que ell tenia, que nosaltres, més enllà de lo millor de postar o no, quan t'ho dius a lo millor en el teu entorn que vols fer algo, molt de pits no te creuen o se'n riuen de tu i tal, no? Nosaltres en el final, com ho veiem des de fora, i el nostre somni que mos uneix, en Mario, en Jordi i jo vam estudiar en el CEF, en el Centre d'Estudi Fotogràfic, i el nostre somni en comú era fer pel·lícules. En el final vam començar un poc tipus amateur i més naïf i s'ha convertit poc a poc en les darreres escenes del documental i aquesta evolució que dèiem ara, i ja se veu com una pel·lícula de veres, no? I l'hem anat coneguent durant aquests 10 anys d'un tio que potser tenia un somni que ningú se creia en el seu entorn, o poca gent, fins que al final és un referent dins el seu món de la barberia i tal.
1: Estem xerrant que li ha tret els cabells en Bad Bunny o en Cristiano Ronaldo. Clar, això és, sens dubte és també motivat pel fet de ser un fenomen viral. No sé què li passa a una persona que passa de ser ultraconeguda a 10 anys després, quan ja la viralitat s'ha perdut. Què li passa a Manuel com a persona, després de tant de temps i després d'aquest fenomen?
6: A què te refereixes? A què li passa?
1: Exacte, ell a 25 anys se fa superfamós. Sí. D'acord? El coneixen per tot. Sí. Acumula milions de visites a YouTube. Després, a mesura, passen 10 anys i la gent el coneix tant. O encara sí. Continua coneguent igual?
6: Bueno, jo crec que la gent que el coneixia el continua coneguent al final i és algo que ha perdurat. No s'ha fet més famós d'ençà, però si la gent que el coneixia el coneix.
1: Li ha sortit a compte el fet de fer-se famós?
6: Jo crec que sí.
3: En el final ell deia una cosa que era hablen de mi bien o hablen mal, al final estan hablando. I bueno, és lo que, també el que dius tu, que 10 minuts de fama o la viralitat d'un vídeo en internet avui en dia dura tot no res i passa tot molt ràpid. I en el final, més enllà de la cosa, de l'anècdota del vídeo en si, el tio pues, s'ha professionalitzat, ha millorat, ha anat a batalles de barberia com se veu la pel·lícula. I bueno, al final s'ha guanyat també un poc la reputació dins del seu món de barberos, més enllà de món d'internet.
0: En això anava, perquè és veritat que el somni és curiós, no? Voler ser perruquer, i en el documental se pot veure que van a tornejos, no? Fins i tot, i li donen diplomes i tal. Jo no sé, Guillermo, si heu descobert aquí un món que no coneixíeu, no? El món dels perruquers.
3: Pues sí, nosaltres no coneixíem aquest món de les batalles en concret. Ell, feia la modalitat en específic de fast fade, que vol dir corte rápido, i bueno, hi ha diferents modalitats, hi ha corte i barba, hi ha freestyle, que fa dibuixos en espel, hi ha com un món així de batalles, i ell fan el corte rápido, que tenen a lo millor 10 o 15 minuts per fer espel, i ho han de fer en una velocitat i en una qualitat mínima, no? I al final ell se va classificar a diversos tornejos i va anar a competir als Estats Units i bueno, tot això se veu a la pel·lícula i és el que volien transmetre també d'aquest món així tan singular o tan tancat per la gent que no està en aquest món.
1: No, sens dubte, és fascinant, viatjau per tot, bé, anau a Barcelona, guardit a Nova York i vosaltres l'acompanyau, també haurà permès de qualque manera viatjar, conèixer tots aquests mons.
4: Sí, la verdad que hemos tenido una oportunidad de no solamente descubrir el mundo de la barbería, sino descubrir otros países y otros entornos con el que la verdad que ha sido bastante enriquecedor.
1: ¿Y quins moments vitals diríeu que vos han emocionat de retractar o de gravar de la vida de Manuel?
6: Hombre, visto, o sea, a parts que quan nosaltres estàvem gravant no m'ho donava en compte de lo emocional que era. I després veient-ho en perspectiva, pues te'n dones compte de la profunditat que té.
5: Clar. I bé, ara xerràvem, no, dels moments que mostrem, clar, també mostrau moments molt íntims, mostrau el naixement de la seva filla. No sé si, jo que sé, vau tenir llibertat absoluta, no, per gravar-ho tot, o ell en qualsevol moment mos va dir, ei, això tal vegada preferiria que se quedés fora.
3: Bueno, en el final ell no ha volgut veure res de la pel·lícula, ha confiat en nosaltres, m'ha donat una confiança super extraordinària i l'ha vist fa poc quan l'hem tingut acabada. I també el que dius en el final, bueno, el que diu en Jordi sobretot, de que nosaltres en el moment no érem conscients de lo que estem gravant. Nosaltres volíem gravar un tio que vol ser Jonqueras de Gitanos i en el final tenim el moment que veu per primera vegada la seva dona ballant flamenco, se sent una música de fons que diu me enamoré d'una gitana i ell l'està veient per primera vegada i s'està enamorant. Nosaltres no podíem preveure això. Després de la pel·lícula, com heu vist, se veu ballant, que és una bailadora de flamenco que està embarassada. I clar, tot això era una cosa que nosaltres, per això vàrem estar 10 anys, perquè en el principi veiem una història d'un tio que és un barbero que tal, però més enllà vàrem documentar la història d'una persona de barri, d'un lot, com se fa homo i crea una família.
1: Mario?
4: Y bueno, y también ha sido increíble cómo ha respondido todo el barrio de la Vileta, que eso ha sido maravilloso, grabar allí. Al principio, pues la gente, claro, cuando vas a grabar, pues se corta. Yo soy el primero que tengo bastante pudor a la hora de que me graben. Y con el paso del tiempo, la verdad que nos han aceptado de una manera increíble, han estado súper abiertos, súper generosos, y eso la verdad que ha sido maravilloso y que creo que es lo bonito que también que tiene la película, que la gente es totalmente natural y totalmente como ellos son en realidad.
3: Clar, el que diu en Mario, que ens vàrem acceptar com una persona més i en el final ells s'oblidaven de que estava la càmera. De fet, en Mario un dia se li va acabar la bateria i li deien el Pilas, perquè no tenia bateria a la càmera i ja pues, eren com un mes de la pandilla i estem allà amb ells i fèiem a la millor una cervesa o una Coca-Cola o el que sigui. I quan passava alguna cosa gravaven, però ells no eren conscients, de que estem gravant molt de pits i per això hi ha aquesta naturalitat en la història.
1: De moment ha estat un èxit sens dubte entre la família, entre la gent de la barriada, de la Vileta, però la gent que no ho és i que no coneix o no està relacionada amb aquest món, què espereu que s'endugui el públic després de veure el documental de 3.000 al mes?
6: Bé, com que la història és un romance, al final pues, crec que li pot agradar a tot el món. Sense que conèixer en Manuel, no fa falta conèixer-lo.
1: I vosaltres, com us ha canviat aquesta aventura?
4: pues hombre, al principio éramos pues bueno, tres chavales que lo cogían todo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas y bueno, pues hemos tenido un proceso en el cual pues como ya decía antes, creo que nos ha cambiado absolutamente todo, creo que no somos las mismas personas de cuando empezamos.
3: A ver, yo mantén la mateixa ilusión, ¿eh? Això...
6: Sí, sí, ilusión la mantenem.
0: I en Manuel, que està il·lusionat per l'estrena, no sé què, i com si heu pogut xerrar amb ell ara recentment.
3: Sí, sí, ell està molt content, tampoc sap molt bé el que era un festival de cine ni tot ja, això i tal, sí. I ni què s'ha d'esperar, però clar, al final és una història que és un documental observacional. Y ahí pues cuando va a ver fa poc, me va a decir, es que yo he estado viendo documentales de Messi o de Cristiano Ronaldo y claro, tal, y me lo imaginaba muy diferente, pero me ha impactado mucho porque esperaba algo con entrevistas, porque nosotros vàrem fer un procés de fer d'entrevistes i tal, però al final vàrem apostar per aquesta, pues bueno, com la pel·lícula de Boyhood, però sí, versió documental a Mallorca.
6: Claro, és lo que deia jo, que el procés creatiu pues ha estat evolucionant, des del principi no el tenim una idea prevista en el principi que en el final pues, no ha tingut res que veure.
1: I de 3.000 al mes, demà dimarts 28 de juliol a les 9 del vespre tenim un dia a la Cine Ciutat. M'heu dit que en Irviero no n'estau gaire, però bueno, que vendrà Manuel, sa família, vendran a veure-lo, ens estrena aquesta. Moltíssima sort.
6: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: I moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, Guillermo Broglia, Mario Figueroa, Jordi Bernés i res, qualsevol cosa ja sabeu, xiu-xiu és que vostra.
6: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
5: Xiu-xiu.
7: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso.
0: La situació, Àguiles, ja teniu casa.
8: Molta tranquil·litat en aquell temps, molt bé.
1: El govern ha instal·lat 8 nius artificials a diversos punts de les Balears per protegir l'àguila pescadora.
0: És una campanya de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per afavorir la recuperació d'aquest au. 4 s'han ubicat a Formentera, 2 a Eivissa i 2 més a Mallorca. Les estructures s'han col·locat en penya-segats, tranquils i segurs, seleccionats per tècnics de la Conselleria. Els nius estan fets amb vímet, fusta, branques i restes de posidoni per integrar-se en el paisatge.
1: L'àguila pescadora continua catalogada com a espècie vulnerable a les Balears malgrat la millora dels darrers anys.
0: La iniciativa vol facilitar-ne la reproducció, especialment a Mallorca, i recuperar la nidificació a Formentera, on no se'n detecta des dels anys 60.
8: Molta tranquil·litat en aquell temps, molt bé.
7: Gli occhi dischiusi il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva o sete o fame.

0: IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar. El Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Hola, bones tardes a tothom. Som en Gerard Coll des de Ciutadella de Menorca. Si hagués de triar una cançó mítica per jo, d'estiu aquesta seria... Així tot, de Ja t'ho diré. Cançó emblemàtica de Ja t'ho, del 95, cançó que recorda a Sant Joan, a la mà, a Berenetes, amb sa família i els amics a sa platja. Jo crec que triaria aquesta, és una cançó que no passa mai de moda. Vinga, una abraçada per a tothom.

0: I d'allò sabeu moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests missatges, aquestes notes de veu, que després se converteixen en música per tothom. El podeu fer arribar a la vostra en el 646-93-4501, 646-93-4501. Vos enviar un àudio en la vostra cançó i, bueno, cap endavant, ja la posarem. Molt bé, continuem aquí xiu-xiu, i avui, que no podia ser d'altra manera, ja l'hem tret una vegada, però la traurem per segona vegada, aquesta carta.
1: El graduat.
0: Una carta que pot servir per en Jordi, o no?
2: Sí, sí, estic inclòs aquí.
0: Per na Nora també és...
3: Sí, efectivament.
0: Llicenciada en comunicació audiovisual.
3: Sí, correcte.
0: Però si hi ha un graduat aquí de bon de veres, és el senyor que tenc aquí a mà esquerra, Josep Alorda.
4: Hola, com estàs? No te'n veu, no te'n veu.
0: Que has cridat molt.
4: Que, és que aquest cap de setmana ha estat molt pel·lícula.
2: Clar, clar, ha estat intens. Ha començat a Atlàntida, tenien sa mobo.
4: Sí, sí, sí.
2: Ahir també hi va Betrull.
4: Ahir va molt de Betrull. Però bé, ja en comentaré.
2: Bé, jo, clar, se treu aquí el graduat, la careta, i és que jo he anat a festivals amb acreditació de cineasta, no som aquí un qualsevol.
0: Això que
2: s'ha passejat.
0: Home, pensa que en Jordi és cineasta per excel·lència, per en Jordi, d'en Charles Chaplin.
2: Vol dir. Exacte, vull dir...
4: Sí, sí, sí. A l'altura, de...
2: Sí. Jo me moc per aquests ambients.
0: Et ja ho sabem. Dubte,
2: ja ho sabem. I sé perfectament com funcionen, i supos que ja ho heu notat, però aquí és Atlàntida agrada el rotllet aquest alternatiu.
0: Sí.
2: Mos agrada. Uh-huh. Podríem dir que modernet i tot, un poc. No?
0: Home, tu has optat també per un look bastant, que està bastant bé. Dur, calçons d'allí.
4: Molt Albert Serra. Sí, sí, sí. Sí.
2: Gràcies, gràcies.
3: Bueno, però les sabates, sí que les tres sabates que duen unes sabates d'aquestes tipus sandàlies de Jesucrist, sí que són alternatives.
2: Sandàlies de Jesucrist, sí. Per 12 euros, és increïble. Bé, no, clar, no, aquí ve la gent modernet, aquí no qualsevol persona ve a veure una road movie grega de dues hores. Uh-huh. Has de tenir un perfil concret. I jo crec que aquesta gent és molt fàcil d'identificar.
0: Sí?
2: I per tant, jo venc avui a demostrar-ho.
3: I això, com ho penses demostrar?
2: Jo avui vos propos un bingo. Jo vengo a

0: Jordi, un bingo, què vol dir un bingo? Jo no sé com vol fer un bingo aquí, però així no tenim res. No,
1: no sé aquí, ara començam a cridar números. A treure bolles. Bé, és senzill. Jo el que faré és passejar-me per aquí cercant persones que compleixin els que jo he considerat els estereotips del públic d'un festival.
0: Ui!
1: Cada vegada que en trobi un, marcant casella, i a veure si aconseguim completar la llista i fer el bingo. Que li diria.
2: I quins són aquest tipus d'estereotips de modernet de festival?
0: Tu en compleixes qualcun, Jordi, o no?
1: Jo avui sí, n'he complit dos, de fet.
2: Quins?
1: Mira, ara, bueno, ara anirem per parts.
2: Vinga, vinga.
1: Jo vos duc una llista de 10 i bé, també podeu dir si estoy d'acord a l'hora de tu sobre, sobretot tu, que tant m'agú perquè canvia. Tenim Tote Bag.
0: Sens dubte.
1: La més fàcil de totes, la trobarem. La majoria ja haurà comprat el festival. I clar, és que un festival no pot anar amb motxilla, que no vas anar al gimnàs, no? Has d'anar amb una tote, una cosa ben feta.
0: A més, d'aquí quanta gent té una tote bag?
3: Bé, jo és que no dur res damunt, però en tenc moltíssimes.
0: Bé, de fet, aquí entre el públic hi ha una persona que sí que té una tote bag, però la tote bag d'Ivetres.
2: No és una tote bag.
1: No és una tote bag,
0: marxantatge,
1: això.
0: Això és un departament de platja. Una bossa.
2: És una bossa.
3: És la bossa aquesta de fil, la típica que es tires i se tanca.
2: Això és una rinyonera.
0: Bé, una rinyonera, s'accepta.
1: Una rinyonera també podria caure. Però bé, seguim. Camiseta de cine. Temàtica sí, bastant òbvia. Sobretot perquè si ets cinèfil i tens aquestes camisetes friquis, no hi ha millor manera de lluir-la i que no t'ajutgin massa. Vull dir, bueno, el de cine queda bé sí o sí. Tenim, aquesta m'agrada molt, que és el bigot modernat.
0: Sí, aquí tots...
1: Però no un bigot qualsevol.
0: Tu el tens, però, Jordi, eh?
1: Jo no.
0: Sí.
1: No tant. No tant. Però espero que el bigot modernat és ben reteat, destaca per damunt sa barba, i és un poc culpa d'en Pedro Pascal, el símptoma de Pedro Pascal, jo crec.
3: Sí, sí, sí.
1: Va un poc així. Agenda i boli. Això també.
0: Ostres. Agenda i boli.
1: Clar, perquè te fa persona interessant, no? Com si te poguessis inspirar i apuntar una idea que acabes fent una pel·lícula d'això, no?
2: Totalment.
1: Jo veig un poc, ara m'he posat creatiu.
0: És un poc de performat i de persona performada.
2: Sí.
1: Exacte. Tenim, aquesta és complicada, però jo crec que podem trobar que és auriculars en el coll.
0: En el coll?
1: Sí, no importa si escoltes música o no.
0: Sí. Aquí fan que sí en el públic,
1: sí.
0: Aquí.
1: És una qüestió de fer notar que t'agrada la música, no? I, que, sí. I així tens conversació, jo crec. Tenim... Calcetins cridaners, així un poc alts.
3: Ah, sí, sí, sí.
1: Que jo crec que fa calor, però no se pot evitar. No, ja
3: no,
1: està.
3: I damunt calcetín de Harry Potter, a vegades.
1: De Harry Potter.
3: Temàtic així, sí, cinèfil, un poc raro.
1: Molt de fruites, també se duen
3: sí,
1: molt,
3: sí,
1: de cindris.
0: Sí, d'ous fregits, he dit alguns. Sí,
1: exacte,
0: sí, sí,
1: però sí. Jo crec que això se pot
0: molt
1: trobar.
0: Bé.
1: O eres de sol. Posades, jo crec que millor. O sigui, és igual si és de més, però no.
0: Ventura.
1: Són un complement vàlid, jo crec que qualsevol hora. Unes ulleres de sol queden bé. Tenim aquesta molt òbvia, una càmera analògica.
2: Oh, sí.
1: Que aquesta jo crec que serà complicada, però és la cúspide absoluta d'artista alternatiu d'una càmera analògica de muntó.
3: Totalment, sí. Totalment.
1: Boina o capell?
3: Ostres.
0: Això és massa.
3: Sí, sí, i te diré més. Bufanda.
0: Bufanda.
3: Sí, sí, sí.
1: Ja,
2: sí, però no és com una bufanda de llanes, un mocador.
3: Exacte, mocadors.
2: Però, a més, et duen així. No,
3: sí, sí,
2: o sigui,
3: sí.
0: Com és això?
2: Penjat en el coll.
3: Per damunt, però a fora, abraçar el coll del tot. Si no, si
0: una bufanda?
3: Sí, bueno, un pedaç, un mocador.
0: Una bufanda i un pedaç.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo és que no, aquest accessori no l'empleem mai.
0: Entenem.
1: Ja, però és veritat que hi ha molta gent que ho du, perquè te dona aquest punt de director europeu.
3: Sí, sí, sí.
1: Un poc alternatiu, no?
3: Europeu és el concepte.
1: Que fa una...
3: És
1: completament. I tenim per acabar mocassins.
0: Mocassins.
1: O sigui, sabates així un poc de vestir.
3: Bueno.
1: Sí, jo crec que sabates esportives no. Has de fer un poc que m'he arreglat, però tampoc m'he esforçat gaire.
3: I si són esportives, són blanques noves. D'això que llueixen que, vamos... Que
0: estàs esperant per estrenar-les el dia de...
3: Que tenen una lluentor que flipes.
1: Sí. I aquests són els 10.
0: Molt bé, per tant, fem una revisió, Jordi. Tote bag.
1: Vinga, tenim. Tote bag.
0: Sí.
1: Camiseta en temàtica de cine. Bigot modernet, agenda i boli, auriculars, en escoll, calcetins cridaners, ueres de sol, posades, càmera analògica, boina o capell i mocassins.
0: Molt bé, m'apareix fantàstic. Jo, Jordi, em sap que m'agradaria, és a dir, tu proposes fer un bingo, però jo troc que hauríem d'anar a xerrar amb el públic per veure si compleixen els requisits.
1: Sí.
0: No sé si anirien darrere o no, però aquí ponen cas que fan que sí que no, però bé, Jordi, jo te proposo una cosa, que anem a publicitat, d'acord? En Josep Alorda, mos faci la seva secció, d'acord? i que mentrestant veiem a Menci trobant gent per arribar a fer el bingo.
1: Mentrestant, o sigui, mentre sí. Josep està fent la secció, jo me moc.
0: Sí, jo te moc i anem un poc també trescant per aquí.
1: Perfecte, que ho fem així, Mem, si és urgent a tu.
0: Molt bé, per tant, ja ho sabem, no ho sé, això són el bingo d'en Jordi. Com ho veus?
3: Perfecte, perfecte.
0: Sí, veus, trobes que trobaran gent?
3: Sí, sí, de fet, el que jo he preparat també va un poc en la mateixa línia. Sí? Gent que poden trobar per el festival.
0: I tu, Nora?
2: Jo penso que estem a un bon lloc per fer aquest bingo.
0: Sí, sí. I davant sí. Seguir cantant bingo. Ara ho veurem.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Diri-na-na-na. Així anem.

0: Molt bé, doncs sí, efectivament, ho hem dit abans, però aquí et somo ja, que és per tot, a totes hores, i que sempre té una història dins el cap.
1: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
0: Josep Alorda, com estàs?
2: Ostres, com va, no m'esperava que així cito.
0: Bé, tot bé, o no?
2: Sí, bueno, estic un poc derrotat, sincerament.
0: És que te veig cansat avui.
2: Ha estat el cap de setmana més peliculero de la meva vida. Ha estat més fort que en Tom Cruise. I és això, estic totalment destrossat. Però bé, Xiu Xiu sempre ha estat un refugi i una alegria.
0: És un espai segur.
2: I damunt estem aquí en aquest entorn en el Baluart, amb motiu de l'Atlàntida, que també és un festival on he estat moltes vegades i de moltes maneres i molt content. Per tant, res, varen començar el cap de setmana amb una acreditació de l'Atlàntida.
0: Sí, i a més és bones, perquè tens foto i tot.
2: Sí, sí, sí.
0: És el nostre posa i vetres.
3: Sí. Sí, no tenim ni nom.
2: bueno, és que els mitjans són els mitjans, no? Però això aquesta és d'indústria.
4: Clar, però recordo, són els mitjans, que els cineastes.
2: Clar, home, el cine el que té. I després també duc la camiseta de Samovo, com podeu veure, i encara duc la pulsera de Samovo. Vull dir, és una cosa que no me vull llevar.
0: És veritat que hi ha gent que per ventura se llevarà aquesta pulsera d'aquí 6 mesos, l'any que ve.
2: Crec que no, és a dir, crec que faré algo perquè sigui un poc més petita i dur-la fins que s'espanyi o algo. Perquè una de les coses que a mi me costa molt és deixar, és a dir, amollar les coses. I quan he estat feliç i quan he estat content d'estar un puesto me costa molt sortir.
4: És perquè és d'aquelles pulseres que te posen i després no la vols retear i t'has de dir el que has dit, que
2: sí,
3: per llevar-te-la, no?
2: Sí, jo encara la tenc poc pitjada per poder treure-la, però és que me va agradar molt i bé, estem preparant una peça audiovisual que tant de bo pugui arribar en aquest festival en qualsevol moment. I ja he pogut veure l'edició d'enguany de Samovo des de dins, amb tota l'organització, reunions, problemes, obstacles, alegries, rialles, plors, moltíssimes coses.
0: Molta tristesa, també.
2: Sí, en concret per aquesta partida i aquest buit immens com és de Sant Joan Roca, baixista d'Antoni Font, on bé, si podem sentir, no sé si podem sentir aquesta
0: cançó que ha sonat una vegada i una altra aquest cap de setmana,
2: sí,
0: que has devingut de qualque manera himne d'aquests dies.
2: Sí, la podem sentir una estona.

0: clar, Josep, tu estàs fent un documental.
1: Sí. Sí, sí, sí. De fet, no, bueno, no és del tot oficial, però bueno, ja que ho has dit, ja està.
0: Ja ho vas dir l'altre dia.
1: Sí, ja ho vaig dir, eh? Bueno, ja, culpa meva, en principi. Jo també després ho vaig demanar, se pot dir això? I m'han dit, bueno, encara no, tal, però bé, ja està, coses que passen a xiu-xiu.
0: Ara no volies embarronar jo, eh?
1: No.
2: Però bé, xiu-xiu és el lloc.
1: Sí, xiu-xiu sempre jo venc amb informació rigorosa i amb titulars. I bé, sí, jo bé, me vaig veure en la situació de tenir que gravar aquest moment, aquest homenatge que va ser de les coses més guapes que he pogut viure mai i sincerament el que vos he de dir és que me vaig absolutament desmuntar. Vaig poder gravar un poquet, però jo no he volgut tornar a mirar les imatges d'aquell concert, d'aquell homenatge que va fer en Toni Font de Samogó, perquè estava totalment... És a dir, jo no sé com està gravat, sincerament, perquè vaig gravar fatal, és a dir, no, plorava molt per tot el que implica, per tot el que vaig veure, i va ser un homenatge increïble on en Toni Font va costar molt fer, no? Això, per els dies que havia, no? Perquè estava molt malament a nivell anímic, no? Evidentment, i varen tenir la força i se varen plantar allà i ho varen fer de ser millor manera i el públic també estava tothom a flor de piel, com se diu.
0: De fet, hi ha molt de documents, hi ha hagut molt de vídeos que han circulat arreu, a xarxes, i sabeu això, i se pot palpar amb la emoció que hi havia.
1: Sí, sí, sí.
0: És més el coro i la coral, que van cantar Batiscafos.
1: La coral, sí, total. I bueno, tothom estava, pues, això... És a dir, era molt difícil de remuntar i el festival ho va poder remuntar. Però bé, tampoc és per dir segon que, però això va ajudar moltíssima gent, no? A tancar, a pair un poc tot aquest dolor i sincerament crec que el millor que se podia haver fet amb aquesta situació i se va fer i molt content d'haver pogut estar allà, d'haver pogut viure-ho juntament amb l'organització i poder gravar tot aquest procés que qualque dia veurà la llum i que la gent pot, si pot ajudar qualcú, molt content de poder...
0: Amo, tanca Samogó, també tanca una etapa, és en Toni Fonts, evidentment, sens dubte, i tu, Josep, a l'ordre, vulguis o no, i de qualque manera, malauradament, has tingut la sort de poder ser-hi.
1: Sí, i està vinculat també un poc amb el grup, sobretot amb en Joan Miquel Oliver, que darrerament, pues, això, hem entablat moltes feines i hem fet moltes coses junts i és tot, pues, bueno, tot és molt proper, tot és molt recent, és molt complicat, però va ser molt guapo i jo també estic un poc millor després de tot això. I de tots aquests plors i de tota aquesta emoció també varen passar una espècie d'èxtasis, d'entusiasme, d'un altre tipus de concert també que pareixia impossible de remuntar, però se va remuntar amb el grup de Dan Peralbo i el Cowboy, on se va convidar a l'organització de Samou, i això també està evidentment gravat, Samou va convidar a pujar a l'escenari a cantar una versió d'un grup que mor va, pues, també va acabar la seva... la seva trajectòria, que és de Sousa, no?
0: Sí.
1: I van tocar una cançó d'Aixopluc, que va ser però absolutament loco.
0: Lo tenim, vol que ho sentim?
1: Sí, per favor.

0: I dos moments.
1: Sí, sí, sí. Totalment diferents, però igual de potents, igual de forts, on molt van això, van pujar allà, van fer aquesta, no, aquesta versió, aquesta cover amb aquest grup, i també va pujar en Guillem Portell, que va ser bateria de Sousa, ara és bateria, no, d'Ànimos Parrec, i en Lluís Cabot, que bueno, toca amb Maria Jaume, i bueno, és que ho van donar tot, vull dir, jo gravava i jo també cantava com un loc i cridava, i votàvem tant que una guitarra que estava a la posta, on posen les guitarres mentre no se toquen, va caure, vull dir, va ser una autèntica locura, i clar, jo de dins ho vaig veure, i després vaig veure vídeos de fora, i realment pareixia com una espècie de final de curs, final de curs, desmadrat, però la veritat que va ser molt fort, i veure això, com aquesta gent, aquesta generació de moveros, que ara ja tenen quasi 30, n'hi ha com que els atenen, tal, acaba una etapa, no?, una espècie de festival, una espècie de projecte, de proposta, que cuida absolutament la nostra cultura, la nostra llengua, que dona espai a molt d'artistes, a molt de grups locals, a molt de grups locals que repeteixen un festival, que això és molt complicat, i és un espai increïble, de fet, i Vetres també hi era per cobrir això, i estic molt content de veure-vos per allà també, que fan un programa especial i entrevistes i tot això, que serà irrepetible, i ells ho saben.
0: Sí, i sortadament també jo et fris de veure bé aquest documental, ho veiem per segona vegada, que no sé quan veurà la llum, però bueno, en qualsevol cas frissam.
1: I serem,
0: i per sort ho hem pogut enregistrar.
1: Sí, sí.
0: Clar que sí.
1: Bueno,
0: un cap de setmana, sens dubte, ple d'emocions.
1: Sí.
0: Me vaig esgotat, anímicament esgotat, avui.
1: Sí, no tenc veu, la veritat que després de tota aquesta emoció de la Movo, que ja era molt suficient d'hores sense dormir, de feina, tal, no sé què, també hi va passar per aquesta manifestació que va ser magnífica en un sentit d'afluència, 70.000 persones segons les entitats que la formaven, que va acabar, sens dubte, amb una de les coses més desgraciades que he vist mai, que és amb una brutalitat policial sense precedents, totalment injustificada contra famílies, contra ell major, contra xeremies, i sincerament no és espai ni xiu-xiu, és un programa d'entreteniment de clau d'humor, i no és ni espai ni espuesto, però simplement dir-vos que les imatges passa, bé, xerren per si soles, que els mireu, perquè és una realitat i és una cosa que mai havia passat, i se va viure, i demà, bueno, hi ha una concentració. Anau-hi, si podeu.
0: Josep, tu, en qualsevol cas, sempre ets una persona honesta, transparent, i les paraules que dius sempre te surten del cor. Si estàs content, estàs content. Si dius un poc tort, ho dius de dins. Però bueno, això mos agrada.
1: És així, és impossible distanciar-se del que va passar ahir, i és una cosa, és un fet. Jo no soc fotoperiodista, però tenia una càmera i la vaig fer emplear, i s'ha vist, i se veu, i sí, bé, ja està. Les imatges xerren per si soles. Simplement això. Però com que avui estem en un dia especial, fa poc ha arrencat l'Atlàntida, també m'he preparat una secció per avui, ja tinc forces per fer-ho, no m'ho puc aturar, sincerament. I, bàsicament, el que he fet ha estat preparar un poc, com ha fet en Jordi, un bingo de gent, tal, jo sumaré un poc més, vale? Jo he preparat gent que podrien trobar per el festival.
0: Entesos, és que jo proposo una cosa, clar, aquí ja comença la gent, per aquí, i jo proposo que en Jordi agafi el micro inalàmbric, d'acord? I cerqui, a menys, gent que compleixi, efectivament, i veig si poden cantar bingo. Perquè ara sumarem a l'Esteve, Josep, però recordem que en Jordi, a menys, recorda-mos que proposes tu. O sigui, la gent en aquest festival du aquests elements.
2: Exacte, ara farem un poc de repàs de quins són els requisits que han de trobar avui, que duen tot e va.
0: Sí?
2: Que ja l'he posat la primera, perquè crec que ja en veiem. Camisetes temàtica cine.
0: Sí, que en veiem qualcuna també per aquí.
2: Tenir també el bigot modernet.
3: També.
2: Un poc Pedro Pascal.
3: Sí, sí. Sí,
2: tenim agenda i boli, sí. La gent així un poc més creativa, auriculars en el coll, per fer veure que ets un músic o que t'agrada, calcetins cridaners, ueres de sol posades, d'una càmera analògica, aquestes piques,
1: saluda. Sí, sí, sí.
2: Boina, capell i mocassins.
0: Molt bé, Jordi. I agafa el micro. Agafa el micro i a menys si poden cantar bingo, hem de fer, aconseguir trobar tota aquesta gent. Ara la gent comença a escampar, no, és broma,
1: sí,
0: encara.
1: Sí, sí.
0: Encara som per aquí. I Josep, tu què proposes?
1: Mira, per exemple, entre que cercam tal, jo un perfil que ja veig per aquí, que m'encanta, perquè és un perfil on jo també me sento a vegades identificat, perquè és una persona tècnica, són el tècnic de Low Music, que és l'empresa que s'encarrega de que tot funcioni en el festival. Vale? El tècnic de Low Music, jo tinc apuntat que és gent fumadora, vale? Normalment, a vegades van amb un piti, vale? Perquè gent que passa molta pena. Per què? Perquè s'encarreguen de tot, s'ha armat hoste tècnic i tot ha de funcionar bé. I, claro, tenen moltes coses, moltes seus, moltes pel·lícules, tal. I gent que sol anar amb un polo negre, i fa moltíssima calor, però bé, ets uniforme. A l'esquerra, però ja n'hi ha
0: un. Sí, Jordi, és que en Jordi ara...
2: Ara, no, jo dic, he vist moltes totebar, molt de bigots, però ara he sortit i no trob res.
0: Home, Jordi, com que no...
2: Gent
0: en veig.
2: Gent n'hi ha, però...
0: De fet, en Josep Alorda per mi ha descrit una persona... Jordi, vés.
2: Vinga, no, a més, jo crec que és bigot també poden comprar.
0: No sé si és tècnic de Lo Music, no és?
2: Què tal, que noms?
3: Tico.
1: Sí, sí.
2: Mem, què tal el festival, com ho esteu duent?
3: Molta calor, molta, molta calor. Suant tots els dies, excepte avui, i nada. De moment és bingo, jo crec que tenc les ueres en el cap, sempre damunt.
2: Poden comptar ueres, no?
0: Sí, sí, sí. Bé, sí. Poden
2: fer xec de les ueres i xec bigot o
0: no? Molt bé.
2: Comptam. Xec bigot també, a veure.
3: Bigot un poc enkept, la tenc. Sí, sí, sí.
2: Has acabat ja la jornada?
3: No, me queda a les 10, 11, per ahí. Sí.
2: Crec que el darrer que t'esperaves és que vengués i vetres a emprenyar-te a mi de la jornada laboral, no?
3: No, estic molt més nerviós pel meu català, que no se me ve llengua nativa, i a vegades tinc un poc atrofiat, com m'agrada dir. Però...
0: No, si el parles molt bé, molt bé.
2: No,
0: molt
2: jo
0: bé,
2: sí, veig. Sí. D'on ets, tu?
3: Jo d'Alemanya, vaig néixer a Hamburgo.
1: Ostres.
2: I com has arribat fins aquí? Mira, tenim un illa pel món, també. Exacte. Que nosaltres fem una secció on xerram amb gent de fora. Tu, com has arribat aquí?
3: Els meus pares no em volien criar.

0: Per tant,
1: sí, tampoc
2: sí. També. Dale, dale, digue. No, tenim bigot i tenim...
3: Jo veig gent per aquí a la dreta que podria omplir moltes caselles.
1: Un altre rol que té que muntar i superimportant és el voluntari a l'Atlàntida, vale? És una persona que normalment ha dormit entre 2 i 3 hores, però ho sap tot, vale? T'indica la sala, t'ensenya on és el lavabo, te recomana 2 pel·lícules i encara t'ha d'anar a cercar directors i directores de l'aeroport. Per tant, allà n'hi ha un parell i pareix que, bueno, que encara estan en funcionament i...
0: A menys, Jordi, jo te veig un poc perdut ara.
2: No, atenció, no? Perquè, mem, no sé si són cridaners, però tenim calcetins alts.
1: En Jordi va, en Jordi va a la seu, tio, és tremendo.
0: Que, per mi no vol sortir, o sí?
2: Hola, perdona, tens un moment. A veure, calcetins, per què has decidit posar-te aquests calcetins avui?
4: Bueno, sí, la verdad. Llevo siempre... de la misma marca i així, largos.
2: I tu, que surt de la projecció ara? De Barrio Triste, pot ser? I ara Paradise també entres?
4: No.
2: Però ets habitual a l'Atlàntida, no sé si sols venir.
4: Sí, ja he venido otros años y he venido a un par de películas anteriores, a High Art, Mysterious Skin...
2: Per tu, cada tenir una persona que ve en els festivals d'Atlàntida, així un poc alternativa.
4: No sé, pues ganas de ver cosas nuevas.
1: Un piti.
4: Y pues tiempo también, ¿no?
2: Mola que sí. Moltes gràcies, tenim calcetins.
0: Sí, molt bé.
2: Check.
0: El Marcam, jo m'agradaria molt, Jordi, trobar qualcú amb una camiseta de cine, no sé si...
2: Aquesta crec que me vaig emocionar quan la vaig escriure, no serà tan fàcil.
0: Sí, no. Normalment en dus.
2: Sorprenentment, tot va.
0: Bé, han dit que és un equivalent que la bossa d'Ivetra Ràdio com es pot servir.
1: Sí.
0: Hi ha un mercendatge, per cert, si qualcú vol bosses d'Ivetra Ràdio...
2: M'assenyalen allà, m'assenyalen, han trobat tot va. Tenim tot va.
0: I vols dir-te ràdio, ja tenim el combo.
2: Tenim el combo, mira.
1: Sí. Ostres,
2: a més, tot va d'una cosa local, que és encara, sí. Ja, jo crec que és culmen absolut.
1: No, i està empleada.
2: Escolta, com estàs? Has escoltat la llista de que hem fet per avui? No sé si estàs d'acord.
5: Sí, he escuchado algo. Por aquí tenemos también cámara analógica. ¿Vos?
0: Molt bé.
2: Tenim càmera analògica, tot va.
1: Aquesta gent s'havia amagat.
2: Estim a tope. Per què l'has dit, la càmera analògica?
6: Perquè la foto sale més bonica.
2: A més, a l'Atlàntida queda bé, no? Sí. O sigui, és com una manera també de treure tema.
6: Para ligar. Para ligar.
0: Ah, molt bé.
1: Ostres.
2: Bé. O sigui, tenim titular, eh?
0: Demana-li ment si li ha servit o no.
2: Bueno, clar, t'ha servit de moment.
6: No. Està sent una herramienta...
1: És una inversió,
6: tremenda,
1: no?
6: Sí, no?
2: El manco, les fotos estan quedant xules. Bé, no ho pot veure, clar. És que
0: però quan se fa això de lligar amb la càmera analògica?
6: Lo tendré que ver dentro de 2 meses, sí.
2: Dentro de 2 meses? Però de quant és el carrat?
6: 36, no?
2: 36. Bueno, jo crec que tenim, o sigui, tenim
0: que expliqui càmera analògica. Com se fa això de lligar amb la càmera analògica? Com és el procediment?
2: Vinga, com ho fem per lligar amb una càmera analògica?
6: Es mucho más fácil porque con el móvil, pues bueno, como que te da más cosas, ¿no? Decirle, ay, hazme una foto con el móvil, pero con la cámara, pues tienes ahí como ese, ay, pero tú sabes cómo la utilizas, tal, claro, bueno, tienes el rollito.
2: O sigui, tu atures a la gent que t'apareix guapa i li dius, escolta, me pots fer una foto amb la càmera analògica?
6: I te voy a ensenyar a usarla.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Per tant, ostres,
2: que brutal, això.
1: Jo també tenc una càmera i no ho havia pensat mai.
0: Dic, no,
3: jo tampoc.
0: Ara veurem ajudar-te la
2: càmera. Ja ho sabeu, jo crec que tenim càmera analògica, tenim tota i tenim titular que és la lliga a l'Atlàntida amb una càmera analògica.
0: Exactament, Jordi, però Josep, tu tens més qüestions.
1: Sí, t'ho donc un altre rol, a menys si el pot trobar. Aquest és influencer o cinèfil impostor, vale? És una persona que ve a l'Atlàntida, no ha vist cap pel·lícula, però sempre aplaudeix, quan tothom aplaudeix, evidentment. I quan acaba sempre diu, bueno, molt interessant, m'ha encantat la metàfora. No sap quina metàfora, vale? Ja crec que hi ha influencers per aquí, amem.
2: Amem, tenim aquí... Influencers? Estàs d'acord amb en Josep Elordo?
7: Bé, jo influencer m'ho diuen una mica cap meva.
2: Però t'agrada el cinema i vens aquí a cobrir l'esdeveniment quan toca.
7: Jo he de dir que jo soc molt fan de l'Atlàntida de fa molts anys, però em deixo influir una mica en els meus amics que saben una mica de cine i jo venc una mica estirat i em deixo dur.
2: O sigui, tu repeteixes el que diuen els teus amics, que és un poble que feim tots.
7: Exacte. No, jo també venc a gaudir, també a part del cinema, com que tenen els concerts i tal, doncs venc a gaudir de l'Atlàntida en el seu complet.
2: L'estàs gaudint, de moment?
7: Sí. M'ho he passat molt bé, gràcies.
2: Súper.
0: Molt bé.
1: Entenc més, no?
8: Has fet un èxit,
0: sí,
8: això.
0: Sí, home, sí, sí, de moment.
8: Estic absolutament estorat.
0: Yeah. Repassant, m'han trobat Tote Bag, bossa d'IB3, camiseta de cine, no.

0: El bigot modernet, per partida doble, perquè en Jordi també el du. Ulleres de sol posades, càmera analògica. I què més? Afegiris qualque
1: cosa, Nora? Calcetins, han trobat.
0: Calcetins.
2: Molt bé. Com us falta? Així per...
3: Jo, per exemple, tenc també el rol de director o directora mallorquina Talent Balear, ¿vale? Que en aquest cas m'he autoradiografiat, perquè no hi ha una altra manera de... no podia xerrar de companys de professió. I he apuntat que és gent que du porqueres, que du també una tote bag, i que pareix que no ha dormit fa mesos, i que sempre que li demanes per la seva pell, li diu, bueno, està en fase de diferenciament. Josep, fa 8 anys que estàs en fase de diferenciament. Menys espaviles, tio. Pues, d'aquest perfil també n'hi ha. No sé, bé, aquí estic jo.
2: Bé, aquí ets tu. És que aquest exemple més clar de cineasta balear. Però, clar, teníem tot aquest temps davant nosaltres un capell.
0: Sí, no, i no és un capell qualsevol.
2: No és un capell. A en Xavi Oliver li agrada molt aquest capell.
0: Jo quan he arribat tot d'una llit en aquest bon home. Escolta, d'on has tret aquest capell que em vullin?
2: Bé, que aquest bon home és en David, el nostre company de xarxes. Com estàs?
4: I va bé, va bé.
2: Tu t'has posat el capell perquè has dit vaig a l'Atlàntida, no el podré treure altre moment. O sigui, no hi ha millor moment per treure un capell que aquí.
4: Mira, avui he anat en el perruquer. No m'ha agradat massa el tall de cabells que m'ha fet. I dic, això ho hem de solucionar de qualque manera.
2: O sigui, havies anat en el perruquer a posta per venir a l'Atlàntida ben...
4: Sí? Correcte, sí. I ja t'ho dic, no m'ha deixat com jo volia i...
3: Això és perquè no ha anat amb Manuel Cortés.
2: Exacte, Manuel Cortés, que ens hem entrevistat. Sí, sí. Farres, escolta, com estàs duent tu? Estàs podent disfrutar del festival o feina pura?
4: Estic fent feina a tope, però sí, m'ho estic passant molt bé amb altres.
2: La veritat és que per ser una persona que és de xarxes i està darrere càmeres, ve ben curro. O sigui, vull dir, t'ho curres, és una cosa?
4: Sí, però curro anar presentable.
0: Ens espiu les fetes. Hem de dir que en David, tots aquests vídeos meravellosos que veus a Ivetra Ràdio, en el compte d'Instagram, ell és certífic d'això i sempre mos encalça per munt i per avall i, bueno, que ell és qui idea totes aquestes qüestions i fa molta feinada, una feinada. El compte d'Instagram d'Ivetra Ràdio, esteu. Qualque dia te farem una entrevista en profunditat.
2: No, gràcies. Bé, idò tenim capell. Check.
0: Molt bé, men,
2: jo crec que poca cosa queda, no? Sí. Jo estic bastant sorprès.
3: Men, jo crec que una persona que també te podria donar punts és el polític cultural, ¿vale? Perquè és una persona que no veu mai una pel·lícula, però sempre és de totes les fotos. ¿Vale? De fet, abans havia en Jaume Ripoll per aquí i darrere havia el polític, però ara en Jaume Ripoll s'ha anat i ja no és.
2: És un poc en Donald Trump ficant-se la foto de la final del Mundial. Sí.
3: Efectivament.
2: Pel mateix.
3: Efectivament, efectivament.
2: Vinga. Ho veig complicat, eh? Sí. Jo crec que mos quedam, que mos falta camiseta de cine i poca cosa.
0: Sí, camiseta de cine, però bé, com a xerrada mos podem inventar que du hi ha qualcú que du una camiseta,
1: sí.
0: No? No, és broma, és igual. Jordi, pot tornar?
2: Puc tornar, ho deixem aquí. Jo crec que ha estat un èxit, eh?
0: Hem fet una línia, no hem fet el bingo.
2: Hem fet línia.
0: Hem fet línia,
3: hem fet línia.
2: Molt bé. Ens traurem amb una línia.
1: No, però només no han faltat tres, eh?
0: Quins?
1: Ho hem fet prou bé. Mocassins, auriculars i agenda i boli.
0: Auriculars ho duim nosaltres.
3: Sí.
1: Vale,
0: idò, un altre xic. Mocassins,
3: sí. Mocassins, jo duc porqueres, això a la manera.
1: Idò, agenda i boli.
2: Jo duc agenda i
1: boli. Això compta com agenda i boli.
0: Ja ho tenim tot. Ja podem cantar bingo.
3: Sí, bingo.
0: Podem cantar bingo. No ho sé, Josep Alorda, escolta, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, ja m'hi diràs.
0: I per dur-me aquestes paraules tan sinceres avui. Ha estat un plaer. Molt bé, la setmana aquí ve. I res, Jordi, nosaltres i Nora, nosaltres ara fem una aturada per serveis informatius.
2: Sí, mos posarà la cosa coent.
0: Coent. I acabem de sentir una persona que serà nosaltres, d'acord? I, bueno, que encara queda una hora de programa. Mos veiem ara d'aquí a 4 minutets.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Dimarts, en canvis meteorològics respecte d'ahir, avui tindrem un cel destapat a tot l'arxipèlag i les temperatures es tornen a enfilar. De fet, podrien arribar als 35 graus de punts de l'interior de Mallorca. Pel que fa a la situació marítima, aquesta jornada vendrà marcada pel marejol. Menys turisme, més vida, convocat per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de delegació de govern a Palma com a protesta per la violència exercida diumenge per part de la Policia Nacional durant la manifestació contra la massificació turística i demanar la dimissió d'Alfonso Rodríguez. El portaveu de la plataforma és Dani Comas.
2: Aquestes càrregues policials les van iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
1: Rodríguez, qui ha ordenat a la Policia Nacional obrir una investigació interna, ha explicat que està indignat amb els fets i manté que no va ordenar cap actuació així.
3: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: I atenció, és que viatjau avui perquè d'aquí una hora a les 7 comença la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades i reclamen millores laborals i econòmiques. La protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres. Durant l'informatiu hi serem en directe. Ara, però, canviant de tema, perquè comença el compte enrere per a l'eclipsi del dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic per les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia. A l'espera de conèixer-ne els detalls, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i els clients en cas de tenir aparcament en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles, una mesura que arriba amb escepticisme i cert desconeixement.
4: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
5: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
1: Continuant pendents, un dia més dels incendis de la península, més de 100.000 persones estan evacuades o confinades per als incendis forestals que estan arrasant milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, Àvila, la Vall d'Uixó, Castelló i Toledo. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, a Castelló, a Castella i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era. José Luis Gutiérrez, el director general, director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
6: Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que es.
1: I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. El pretenia aprovar avui, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar aquesta votació. Vos ne donam més detalls d'això i més notícies a l'informatiu matí. Serà a partir de les 7 amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: I doncs sí, continuem aquí en directe des d'Esbaluar de Palma. Avui és dilluns, dia 27, i estem aquí fent un programa especial per mò de l'Atlàntica Mallorca Film Fest. Jordi, Suárez, han fet bingo.
1: Quasi, hem fet línia.
0: No, han fet bingo.
1: Ah, bueno, han fet un bingo,
0: hem fet
1: sí.
0: Un pot de trampa.
1: Bé, ah, clar, bé, és igual.
0: Oh, no, no,
1: jo crec que ha funcionat perfecte.
2: Home, l'han fet bingo.
0: De moment estan bé, aquest sé que m'ho ha preparat IB3 Ràdio, el productor, en Pep Díaz, que està fantàstic. De fet, si voleu venir fins aquí hi ha taules, aquí podeu fer un beure, ja ho sabeu que estarem encantadíssims i contents de tenir-vos per aquí. Però avui, ja ho hem anunciat, ha arribat el moment del Coent Coent.
3: Coent Coent.
0: I avui, a Coent Coent,
1: tier list dels clàssics més romàntics del cinema.
3: Saps que em va enamorar de tu?
4: No, què?
3: Que feies cavallets amb la bici. Va ser definitiu. Amor a primera vista.
4: A vegades no creus que potser l'amor de veritat és aquest?
3: El dels cavallets?
4: Sí, el dels cavallets. Que passa així, pam, de sobte.
2: I així és perquè avui a Coent Coent m'haureu d'ajudar tots els presents a ordenar una sèrie de pel·lícules que ja vos dic que segurament les haureu vistes totes o quasi totes. I les haurem de categoritzar les categories que ara vos explicaré.
0: Exactament, però abans hem de presentar, incorporant a aquesta taula, ella és Nana Gallardo. Bon vespre.
5: Hola, bon vespre.
0: Bé, col·laboradora habitual d'aquest programa. Sí. Després ha vengut per fer la seva secció, però també ha volgut per participar a Coent Coent. I també mos acompanya avui una persona molt especial, Tesorito de la Isla. Com estàs?
6: Hola, bon vespre. Gràcies per convidar-me.
0: De res, gràcies a tu per venir a comentar aquestes pel·lícules. Farem una tier list o tier list? Com?
2: Tier list.
0: Tier list. I, però bé, ara entrem en matèria. Men, Nora, m'ho has d'explicar això, quines són les categories?
2: Exacte, tenim quatre categories. La de pitjor a millor. La pitjor és FEMS. Què vol dir? Que són aquestes per posar mentre per dormir al sofà. Saps que te la poses i dius, val, això és per dormir-me. Després tenim per veure només una vegada, que vol dir que te trauma, saps que la veus una vegada i dius no la tornaré a veure mai més, o és tan embafadora que l'odies, aquestes que són tan romanticones que dius no la puc ni acabar. En tercer lloc tenim Netflix i Manta, que és per veure la teva cita o per ella si l'acabes, i la darrera, de culte, que són aquestes que s'han de veure un cop a l'any o cada X temps. O sigui, que a vegades la posen a la tele i quan surt a la tele dius, l'he de mirar.
0: D'acord. Molt bé, fantàstic. Per tant, amb aquest diràs una sèrie de pel·lícules i haurem de categoritzar de qualque manera. Però, bueno, molta gent, de ben segur que no la coneixeu, Tesorito de la Isla, primera vegada xiu-xiu.
6: Sí, el primer pic.
0: I a IB3 Ràdio també.
6: Ja he gravat qualque cosa que sortirà d'aquí poquet, però...
0: Wow. De moment, nosaltres hem incorporat una cançó teva, pensant en tu. Te sembla bé si la sentim?
6: M'encantaria.
0: Va.

0: Aquesta cançó, això és pensant en tu, ahir també, abans de... Ara començarem amb aquesta tier list, però per, també per entrar en matèria, per conèixer-nos una mica, ahir vas punxar l'Atlàntida, cantes, fas divulgació a xarxes, mos deixant qualque cosa?
1: Jo sóc la persona que diu sí a tot, així de clar.
0: Per tant, és, i, clar, és també creadora de contingut. Uh-huh. Exacte, contingut cultural, relacionat amb la cultura.
1: Ho intentam, ho intentam.
0: I a xarxes ho estàs petant.
1: Exacte.
0: Molt bé. Per tant, creus que podràs aportar una bona visió?
1: Ho intentaré, ho intentaré. He de dir que m'encanta escriure cançons d'amor, ara les pel·lícules d'amor se m'atreveixen una mica, però ho intentarem.
2: I quin cine t'atreu més?
1: Jo sóc una mica bàsic. I m'agraden pel·lícules on hi ha explosions, disparos, aquestes coses. Mm-hmm. Jo necessito desconnectar.
2: O sigui, si no ha mort qualcú els dos primers minuts, tu ja...
1: No, una pel·li per jo, exacte.
2: Hem de canviar.
0: Molt bé, i d'on hora començam?
3: Exacte.
0: Va.
3: I ara sí, començam la tier list. Però abans vos record les categories per si se vos han oblidat. Tenim FEMS... Per veure només una vegada, Netflix i Manta i de culte. D'acord?
1: Perfecte. Mm-hmm.
3: Vinga, primera pel·lícula.
4: ¿Saldrás conmigo?
5: No.
4: No? Oh, Dios mío, me resbalo.
5: Vale, está bien, saldré contigo.
4: ¿Qué? No lo hagas para complacerme.
5: No, quiero hacerlo.
4: Repítelo.
5: ¡Quiero salir contigo!
4: Está bien, saldremos.
3: Sabeu quina pot ser?
6: Jo crec que és Diari de Noa, no?
3: Sí, vale, vale.
0: Anna, intues perquè els ulls estan il·luminat que és una de les teves pel·lícules.
6: No, no, però és per plorar aquesta pel·li, clar que sí. Mm-hmm. O sigui, després veurem per què. Després.
0: Per què després?
6: Perquè està en un joc que he preparat.
3: Ah!
6: Claro!
0: Sí. Bueno, Jordi?
2: Jo, a mi, m'agrada. Ja està.
3: Ja està.
2: Saps què passa? Que si no...
3: Jolín,
2: si
3: Jordi.
2: No és en blanc i negre, així... No. Però no, està bé. Jo crec que és una bona pel·lícula amb uns protagonistes molt, molt xulos. Mm-hmm. Que no me recordo el nom d'ella, que s'atriu.
6: Que s'odiaven en el principi.
3: Sí,
6: s'odiaven en el principi i després es van enamorar i es van fer parella a la vida real. Sí, sí, sí, o sigui,
0: a la vida real, també?
3: Sí.
0: Ah, molt bé, t'has sentit de la pantalla. Tesorito, l'has vista?
1: Jo he de dir que comença malament el joc. Perquè no l'he vista, però sé d'acabar. Sé d'acabar, sé d'acabar.
3: Val, val.
0: Hi ha un diari...
1: que va contant-se història, no? Sí, sí, sí.
0: Molt bé, per
3: doncs,
0: tant...
3: Doncs, on la catalogaríem?
1: Jo diria de culte, no?
3: Jo també crec que és una pel·lícula
2: jo
3: de culte.
2: Jo crec que de culte...
0: Ui,
2: no, no
0: clar.
2: No podem aquí pervertir el terme...
0: És que en Jordi, és a dir, seu cineasta referència és Charles Chaplin.
2: Dir... Però no veure, sempre m'ho de treure això.
0: Però és que ets graduat, no, Jordi, no m'està greu.
2: No, però... No sé, de culte...
3: Només mira pel·lícules en blanc i negre.
1: Que jo
2: no,
1: crec que ja forma
2: que
1: part de la cultura,
2: està bé.
1: No?
2: Bé, sí, pot ser. Nana està...
6: Jo no estic d'acord, eh? Jo dic que ja és tan de culte sí. Que és un Netflix en chill.
0: Ah, sí?
3: Oi, oi, oi!
6: Claro, mira, ningú la vol veure un altre pic. Sencera. No.
2: Clar, has vist tant de clips, has vist
6: claro.
2: Tant de
3: cosa. Val, idò, la posam a Netflix.
6: Sí.
3: Vinga.
6: Sí. Bueno, Tesorito, estàs d'acord?
1: Estic d'acord, estic d'acord.
3: Si ho diu una Anna, ja està. Vinga, anem a la següent.

0: Idò, bé, supos que sabeu quina és, Dirty Dancing.
1: Sí, exacte.
0: Aquesta l'has vist,
1: aquesta
0: xerito?
1: Aquesta sí l'he vist, jo, com a van músiques musicals també m'encanten.
0: Que bé, que bé. Bueno, no sé, jo és que és de les meves pel·lícules preferides.
2: Ah, sí? Sí. I aleshores ets el conductor d'aquesta secció?
0: És que per mi és de culte, és que m'agrada molt. Que, on l'he posat?
2: Més bé, Jordi?
3: Jo aquesta he de dir que l'he vista, però fa tant d'anys que no record, és d'aquestes que no recordes massa, per tant, aquí no m'ho banyo.
2: En blanc, jo també en blanc. I per tant, decidiu vosaltres. És que jo, sincerament...
1: S'escena... en el llac, ballant, sí, aquella elevamento.
0: Quan l'alço.
2: Fé, que n'anàtic alguna cosa a dir, perquè s'ha duit se'n mandra les capes.
4: No, no, és que aquella escena, per favor. O sigui,
1: que tothom va
4: recrear,
1: Schweiss,
4: si no? Per favor.
0: L'has fet.
2: Per què vol dir, per favor?
4: No, no, és que... Jo, que no.
3: I estira, Xavi, i estira.
2: No, que fa calor, no?
4: Fa calor, fa calor. Espera, treure el ventall.
0: Coent, coento.
4: Coent, coent. Que no opines. No, tu també estaves coent, coent.
1: No, però, a més, que aquesta escena... Qui no vol recrear aquesta escena, la seva boda.
0: Sí, tothom. Mira, mira, en Xavi li dona un muntany.
2: Home, és que hi vete a repartir per aquí merchandatge, meravellós.
4: Jo també vull merchandatge.
2: No, tot teu.
4: Ah, ja veig, Anian.
2: Molt bé, se sent un poc en el micròfon, m'ho diuen Stanley, però bé.
0: Estem d'acord en que és una pel·lícula de culte.
1: 100%.
2: És a dir, tot no poden ser totes de culte, tampoc.
0: Però si no, no tenim cap a culte, encara.
3: Però la següent...
2: La següent, tant sí com no. Men, quina és?
0: Quin clàssic, Titanic. Oh! M'encanta, jo la miro un pic a l'any. Hi ha gent, jo me sorprèn perquè hi ha vegades que conec gent i em diu, és que no l'he vista mai, perquè és tan llarga que l'he vista a trossos i mai l'he vista sencera.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Així, amos, aquesta sí que és una pel·lícula de culte.
0: Home, clar.
2: Sens dubte, però finalment, creus que s'apost en que hi havia en Jack... I no deixo anar...
0: I que havien...
3: El gran
2: era
3: tema,
2: Trump,
3: no?
2: És broma, és broma.
1: El gran dilema.
2: És a dir, per tant, pel·lícula de culte, Anna?
4: Sí. Sí,
3: no li agrada, no li agrada.
0: No sóc molt convençuda.
4: M'agrada Titanic, però ja està. O sigui, que havien els dos. Ja està, ja està, tio. Ja pobre, està. Pobre el tio, pobre Leonardo DiCaprio, sí. Ja ha mort.
3: Sí, però saps què passa? Saps què passa? Que si no, la pel·lícula no quedava tan bé.
1: Exacte.
0: No, exacte.
2: És vera. Clar, hi hauria una mort, evidentment.
1: És que jo tampoc som molt fan de les històries romàntiques que acaben bé, tots plegats. Així que
4: però aquí hi ha mort.
1: Per això m'agrada, per això m'agrada, perquè no acaben junts. Així
0: ai,
1: clar.
0: Que dramàtic, per favor.
1: Sí. No, me sap greu.
0: Molt bé.
3: Bé, està clar que és una pel·lícula de culte.
2: Bé, la escena de està bé, no? Molt bé, exactament. Pel·lícula de culte, no?
0: Pel·lícula de culte. Següent pel·lícula.

0: Idò, aquesta pel·lícula l'he posat a petició de la nostra estimada Inés, que és de vacances, perquè és les seves pel·lícules preferides, i és 27 vestidos, que ja veig aquí cares de que ningú sap quina pel·lícula és. No.
1: No.
0: Val, vos explica'm
2: però bé, si ho diu Inés, que és el director del programa, ergo que paga les nòmines, sens dubte, l'Iurat de l'Ordre Pobre.
0: És la pel·lícula preferida de tots. Va d'una jove, val, que va a 27 noces, i les 27 és la dama d'honor, i llavors té 27 vestits, ergo el títol, i s'enamora d'un periodista sense saber que és el promès de la seva germana, qui fa molt d'anys que no. Mm-hmm. Llavors aquesta és la trama.
3: Jo crec que l'he vista.
0: Sí?
3: Sí, està a Netflix ara mateix. Me surt recomanada, perquè m'he posat en el dia.
0: Mira,
3: pel·lícules romàntiques i està en el meu... la següent, que he de veure. I té molt bona pinta i l'actriu m'agrada molt, he de dir.
2: Mm-hmm.
3: És una actriu rossa, que és molt de moda des 2000. Sí?
0: És d'Anatomia de Grey.
3: Ah, sí?
0: Sí.
4: Jo me sap greu, però no tinc ni idea. La música m'ha sonat una miqueta,
2: sí?
4: Però no tinc ni idea.
2: Jo tampoc, tesorito, jo no l'he vista.
4: Així que...
0: Bueno,
1: no, me sap greu.
0: Jo he de dir que l'he vista i és fems.
4: Fems.
1: Bé, ja sabem qui no continuarà així les pròximes setmanes.
0: No, me sap greu, però és una pel·lícula d'aquestes per dormir-te. És que no,
1: molt bé.
0: És massa nyonya.
1: Són necessaris, també.
0: És que havia de posar una pel·lícula a la llista que anigués a FEMS, si no, és que totes eren de culte.
2: Per tant, tenim, recordant les categories, teníem FEMS...
0: FEMS, que hi ha 27 vestidos.
2: Ahà, per veure només una vegada.
0: Que encara no tenim res.
2: Netflix i Manta.
0: Tenim el diari de Noah.
2: De culte.
0: Dirty Dancing i Titanic.
2: Molt bé, de moment anant bé. Jo aquesta li donaria un de culte, però bé, no seré jo que contradigui la conductora d'aquesta secció.
3: Jo he de dir que Titanic per Netflix and Chin també la posaria. És massa llarga.
2: Bé, ja ara ja hem decidit, no poden tornar. Mira, ara, si no m'ho enguer, ara,
1: però precisament si és llarga no és per chill.
3: Pues precisament per això,
1: culte,
3: perquè no l'aguanta
1: a seure. Per seure i gaudir-la.
0: Ara
1: continuem.
0: Em posarem una que en Jordi segur que sap quina és.

0: Jordi, saps a quina pel·lícula posen The Smiths?
1: Mam, ho sé perquè ho tenc aquí, jo, és veritat. Ho tenc apuntat, però sí, una pel·lícula... Vosaltres, la resta?
2: Jo no
3: sí,
2: ho sé.
3: Sí, claro. I love The Smiths.
0: Sí!
3: És típica frase, per favor, sí. Teniu Instagram, Letterboxd, anau al cine...
1: Sorito fa cara que no, no t'entendrà massa.
4: Creu, no tenc ni idea.
2: Jo tampoc, no passis pena. Aquí és, és l'únic que hauria sobretot, és en Jordi. Sí. I en aquest cas...
1: Bé, quina xerram?
0: És 500 Days of Summer. 500 dies d'estiu.
2: Aquesta, quina? Una que tenia amnèsia o no té res a veure?
3: No, ja és 50 primeres cites.
2: Ah, bé, sí, m'ha despistat.
0: Tom Hansen treballa a una empresa de confecció de postals i s'enamora de la secretària del director. I seguim la seva història. 500 dies d'ella, que s'anom Summer.
2: Ah, està molt bé, m'he aconseguit.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I va d'això, no hi ha més.
2: Tu què li poses?
1: Jo crec que és clarament per veure una vegada i ja està.
0: Totalment. A mi m'ha avorrit molt. Vaig dir, vaja...
1: Però... Sí. Ah, que simpàtics. I ja te'n vas a fer una altra cosa.
0: Sí, no té molta trama. O sigui, és molt avorrit.
5: Confiaré en vosaltres, per exemple.
0: Confies en el nostre criteri.
1: Per tu, per exemple, quines pel·lícules has vist que diguis... Tampoc has per tant. Un pot de polèmica, volem.
5: La darrera que he vist que ha estat Obsessió, no sé si l'heu vist, que és tot el contrari... una pel·lícula com a romàntica.
1: Sí.
5: A tu t'ha agradat, Jordi?
1: A mi m'ha agradat molt.
5: Va, perfecte,
1: però
5: jo canvia de pel·lícula.
2: Va venir la redacció i diu, he vist aquesta pel·lícula, m'ha fascinat.
1: M'ha agradat molt. M'ha obsessionat.
2: Igual, perdó.
5: No, jo és veure que les xarxes socials me varen fer anar a veure-la i al final vaig trobar que se varen emocionar massa.
2: Ui.
0: Bueno, si li va agradar és que va morir qualcú.
5: Sí, però crec que se van...
1: No, però és perquè té aquest final que sí que són aquests 20 segons de pel·li romàntica. Té un punt.
2: Bé, no, un segon.
5: Bé, un poc Romeu.
1: No faig espòiler, però
2: hi ha molta gent que la vol veure.
1: Si dic que ho hagi vist, ho entendrà.
2: Sí, ja ho entenc. És a dir, entenc que Tesorito aquests més de desamor que d'amor, per aventura, en els relats.
5: Sí.
1: Com és, però?
2: Més destrucció...
5: Exacte.
0: Dispars,
1: hi ha qualque cosa darrere, sí, però...
5: A la música tot el contrari, és molt romàntic, però a les pel·lícules m'agrada, acció, pistoles...
3: Senyor i senyora Smith, ho té tot?
5: Sí, això m'encanta. Oh. Aquesta sí m'agrada, aquesta sí la conec.
2: Molt bé, Nora, tenim més pel·lícules.
0: Tenim més pel·lícules.

0: Idò, aquesta és la millor pel·lícula d'amor que te rompes cor del món, que és La La Land.
1: Sí, quasi que la podríem posar com a pel·li de terror, no? En qualsevol moment, perquè té un final que... Déu meu.
0: Sí.
2: No l'heu vist?
1: Sí, però que...
3: Aquesta sí. Com és un musical, l'he vista.
1: Clar, no vull xerrar més. Xavi no l'ha vista, no volem fer spoiler, però també si no has vist La La Land ja...
2: No volia dir, però en Jordi m'acaba de destapar.
1: Però fa, vull dir, fa 10 anys, jo crec que ja caduques spoilers.
0: Sí.
3: Jo he de dir que m'agrada, així que vol dir que... Junts no caben.
2: Bé, és igual, passeu pena. És de culte, imagino, no?
0: Jo aquí tenc un conflicte intern perquè... de culte.
1: No alerta.
0: Però és que jo vaig plorar molt quan la vaig, quan la vaig mirar per primera vegada i vaig dir no la tornaré a veure mai més. I després la vaig tornar a mirar una altra vegada i m'he quedat dormida.
1: No, crec que La La Land és difícil que em veixi. És una pel·lícula que té moltes coses. La pots veure i descobrir cada vegada que la veus, descobreixes coses noves.
0: Oh.
4: Ja, és de culte això, jo és que no vull xerrar, me passo a plorar.
2: Ah, sí?
4: És part del meu TFG també, o sigui, no, fatal.
1: Que tenim una graduada aquí en comunicació
2: audiovisual.
1: Aquí no duim a qualsevol.
2: No te'n farem parlar si no vols, però bueno, entenem que ha estat important per tu aquesta pel·lícula.
4: Molt important aquesta pel·lícula, el color, tot, és increïble, jo la recomano, m'apareix un crim que no l'hagis vista. Avui vespre te vull mirar en sa pel·li.
2: Idò, sí, avui sí.
4: Avui vespre.
2: Va, te faré cas. Bueno, només per això que m'ho ha explicat Nana, ja la posam de culte.
4: Sí.
2: D'acord, ja n'ha de una sí, que jo sí que m'agrada molt.

0: i tornem amb un altre musical, però aquest està ambientat en els anys 50 o un institut concretament i segueix la retrobada després d'un amor d'estiu entre dos joves que són na Sandy i en Danny Zucker.
1: Per què rius?
0: No sé. Bueno, és genial aquesta.
1: Però jo que culta aquesta.
0: Clar que se culta.
2: Jo crec que no hi ha cap dubte.
3: Sí. Jo també, cap dubte.
1: Ui, en Jordi!
4: Hola. Avui toca ser polèmics. A mi m'agrada molt Gris, però s'ha de dir que vista avui ha envaït bastant malament.
0: No és bo.
4: És una pel·lícula on ells són el més escrós del món, és com a tot, agafa un to estrany.
1: No els van donar l'Òscar a millor banda sonora, cosa que això sí que m'ha parat.
0: Això sí que és un crim.
4: Però...
3: En Jordi se la sap en català.
4: Me la sé en castellà.
1: Com és aquella que cantaves avui?
4: Sí, clar, perquè bé, això ho de comptes tu. Jo feia de monitor de temps lliure a una escola de teatre. I fèiem musicals, i vam fer Gris, i Gris estava traduït en castellà per sobre de Madrid, i deia, tu seràs per a mi... Tu seràs per a mi, nena, seràs per a mi.
1: Bé, jo crec que amb això podem posar el punt final en aquesta secció, magnífica secció en hora de tier list de cançons. Anem a publicitat i tot una tornem, perquè Tesorito, ara arriba el millor moment del dilluns. Espera un segon, pobre Jordi, no?
4: Vols que canti un altre, en tens més,
1: no? Un altre, s'arriba i m'ho anem.
2: No, ho ha fet molt bé, Jordi.
4: Ah, que sí?
2: Ha cantat molt bé.
1: Espera.
4: M'hauran de dur.
1: Tesorito, t'ho explic. Ara farem un conxiutori. D'acord? La gent mos envia peticions, coses que els passen romàntiques, nosaltres donant consell. D'acord? Però bé, t'ho volia explicar perquè abans de publicitat en Jordi mos cantarà una cançó i anirem a publicitat.
4: No, ara, jo, ara ho he dit molt ràpid i no me'n recordo cap altra lletra.
0: Serà Gris Lightning.
4: Sí, el Gris Lightning comença. Serà automàtico, ultramático. Serà el Gris Lightning. I bueno, anem així.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
13: Tèntol!
14: Tèntol!
12: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.

0: Molt bé, i de bueno, continuem aquí en Es Baluard, en aquest programa especial que estan fent de Xiu Xiu per modes l'Atlàntida Film Fest. I ara ha arribat el moment d'encetar el nostre conxiutori, Jordi.
1: Anam.
0: Sí, és important, aquí, Tesorito, Anna, Nora, Jordi, que siguen super conscients de la importància i dels consells que han de donar. Perquè normalment nosaltres, en Jordi i jo, no ho fem gaire bé, ni es posa un pot de decor o misseny. Per tant, esteu preparats?
2: Intentaré ser positiu.
1: Cal també treure-li un pot de suquet. Això de comunicació s'ha quedat enrere. Sempre dic
3: el mateix. I sinceritat. Molta sinceritat.
1: Però això sempre ho doy, per tant, només som poc originals. Vinga, primera consulta.
0: Va, endavant.
1: Hola, amic de Xiu Xiu. Fa uns dies vaig tornar a veure El diari de Noa, mira. I he comès un error. Perquè des d'aleshores m'he marcat uns estàndards massa alts. Qualsevol persona que conec me sembla poc romàntica. Si la meva parella no està disposada a construir-me una casa, per jo, com passa al diari de Noa, llavors no és amor. El meu entorn me diu constantment que estic comparant persones reals amb una ficció. Però vull saber què en penseu vosaltres. Creus que m'he posat un llistó massa alt o també està bé tenir les coses un poc clares?
0: Molt bé. Amem, Tesorito, què en penses?
4: Amem, és que llisto amb El diari de Nòria... De Nora.
1: Bé, hi ha una Nòria.
4: Ja és massa alt, ja és massa alt. Està molt bé disfrutar i gaudir de les pel·lícules romàntiques, però has de tenir ben clar que quan surts per la porta del cine està molt complicat que la teva vida estigui guiada per un escriptor de Hollywood. Me sap greu dir-te, però has de baixar una mica.
0: No mos hem de creure tot el que veiem a la pantalla, mem, Anna?
5: Jo, al contrari. Jo vull que me construïsquin una casa.
0: Molt bé.
5: O que me la paguin.
1: Clar. Si hem de triar, és igual.
5: Hombre, claro.
3: A veure, a mi m'agrada molt la resposta racional en Tesorito, però és que jo també, jo crec que... O sigui, si tu ara ja t'has pintat en el teu cap aquests estàndards, és que ja no te conformaràs amb menys. Jo crec que has de buscar algú que te faci una casa. Dues, si fa falta.
0: Ui, això és com... És a dir, tota la vida cercant allò una cosa que és impossible de trobar per ventura,
3: no? No és impossible. No ho va fer.
1: Tal vegada se marqui un temps i a partir d'X anys digui, mira, ara ja...
0: Si trobar una casa és complicat, troba qualcú perquè te construeixi una casa, per ventura ja...
3: Bé, te sortirà més barat.
1: Mem,
0: sí. Si la mà d'obra la fa ell, no ho sé, o...
5: Clar, ell la va fer.
3: Clar,
5: ell la fa, sa casa.
3: Sí, és que... Bueno, sa casa ja estava construïda, la va arreglar.
0: Bé, per tant...
1: Per tant, Nora i Nana, a cercar una persona que te faci una casa i en Tesorito un poc més coherent, no?
4: Exacte, m'ha creu un oso positiu, però jo m'estim més pensar cap a baix i després... Dur-me una bona sorpresa que no és en revés.
1: Està molt bé. Jo
0: estic amb en
1: Tesorito. Jo ara com us quedem amb aquest missatge.
0: Sí, molt bé. Per tant, estimat oient, ja ho tens. Més consultes, Jordi.
1: Hola, som na Maria i vos escolt cada dia quan surt de sa feina a les 9. I tenc una consulta per vosaltres. Fa un temps que una de les meves millors amigues i jo hem començat una relació. Mira, enhorabona. La cosa és que, des que estan juntes, el nostre entorn ha tornat com a boig. Fan comentaris dels que sempre ho havien sabut, és que segur que la vostra història és superromàntica, és com una pel·lícula. La cosa és que la realitat no és tan romàntica, simplement va sorgir després de quedar per sopar una pizza. I va sorgir la cosa. La cosa és que...
0: Pot ser molt romàntic també, això.
1: També, però elles no ho consideren romàntic. La cosa, però, és que tanta idealització ens ha entrat un pot de complexa i ara mos fa vergonya contar les coses com són. Trobeu que està bé intentar inventar-se una versió un poc més romàntica dels fets o acceptar la realitat i ja està, no passa res.
0: Ui, molt bé, no sé si ho he acabat d'entendre. És a dir, m'hem explicat...
3: Com que no ho has entès?
4: Eres dues amigues que han acabat juntes.
0: Ben buet, sí, exacte, però què els hi fa por? Què els hi fa passar pena?
3: Els hi fa passar pena contar com s'han conegut i com ha sorgit perquè la gent diu que és superromàntic idealitzant la seva relació i ells consideren que és ben normal. Llavors aquest és el seu problema.
0: Molt bé, i no saben si comptes la veritat o no?
3: Exacte.
0: Nana ho té clar, és a dir.
5: Sí, o sigui, què hi ha més romàntic que enamorar-te de la teva millor amiga?
3: Exacte.
5: O sigui, en el final hi ha una confiança ja que no se té. El que tenen és enveja, que diguis la veritat, no passa res. Ja està, sempre ha estat allà.
0: Esteu d'acord?
3: Sí, totalment.
0: Però podria passar també que el fet de s'enamorar-se d'una millor amiga o un millor amic, clar, això pot implicar que puguis arribar a perdre una amistat. A dir, te la jugues un poc.
3: Però quina amistat, a veure, no. Estan juntes, ja.
0: Posa ordre, posa ordre.
3: O sigui, aquestes dues al·lotes estan juntes. El que els hi passa és que els hi fa vergonya que la gent idealitzi tant la seva relació que pot arribar a ser pues, algo pues, per ells, per la pròpia relació al final, perquè, no sé, t'acaba fent mal. Jo crec que aquestes atlotes ho han de superar i han de contar com se van conèixer i han d'estar ben orgulloses. I la gent que digui el que vulgui, vosaltres sabeu el que sou.
0: Molt bé.
3: Ja està.
0: Nora.
1: Jo crec que podem passar. No hi ha res més.
0: Ja està.
1: Una més.
0: Va, una més.
1: Vinga, una més. Hola, estimats. L'altre dia vaig quedar amb un atlot que m'agradava molt. Tot anava perfecte, fins que li vaig dir, tria tu la pel·lícula. Perquè a mi era un poc igual que veure. Què va posar? Va posar El Club de la Lucha. Jo primer vaig pensar que era una broma, però resulta que no ho era. Mos l'ara mirar sencera i ell se va dedicar a explicar-me absolutament tot. Simbolismes, crítica en el capitalisme, els plans que només entens una vegada, ho coneixes. Cada 5 minuts pausava la pel·lícula per assegurar-se que jo ho havia captat, el missatge. Quan va acabar, encara m'ha de demanar, però segur que l'has entès? La pregunta és, és tot això una red flag suficient com per no tornar a veure mai més aquesta persona?
5: Sí.
3: Ui. Totalment. Sí. Totalment. Sí.
5: Sí. Sí.
3: És que, no, és que ja començam per... mira, m'ho he subratllat i tot, que posa tria tu la pel·lícula. O sigui, en el moment que tu li deixes a un nom o triar la pel·lícula,
5: no.
3: O sigui, ja t'has equivocat.
5: No.
3: No, és que no. En plan, la pel·lícula la tria sa tia i si no, entre els dos. Però és que si li deixes triar a la pel·lícula o te posarà El Club de la Lucha o te posarà Cars i alerta que no te posi en xarxa.
0: Ai, feina que no rebia.
1: Tesorito, com penses?
4: A veure, jo per fer una mica de contrari, pens que aquest lot de veres li agradaves i te volia ensenyar el seu món, tota la seva il·lusió, te volia contar i tu, en vez d'estimar això el que estava fent, estava...
1: Molt bé,
5: no,
1: però
5: és un manual de la Lucha.
1: El Club de la Lucha sí, però a mi m'interessa saber quina pel·lícula te posen a tu i escapes.
5: Aquesta mateixa. Jo me'n vaig. Li deixo.
0: El Club de la Lucha.
5: Adéu.
0: Exacte.
5: Sí, o sigui, que pesat. O sigui, però com estàs aturant la pel·li, me'n vaig.
0: Un segon, pato decorum, perquè això que ha dit en Tesorito està molt assenyat. Per ventura, aquesta persona l'únic que volia és fer compartir amb tu aquell món interior que tenia.
3: Però és que no se fa així, però és que no se fa així. Tu no me pots dir, segur que l'has entès realment quan m'he tregat tota la pel·lícula, però bueno, que te creus que tens 5 anys?
0: A veure, Nora, arribaria a pensar que això t'ha passat.
3: No m'ha passat. Jo la vaig veure tota sola, El Club de la Lucha.
1: I però la vas entendre.
3: Claro que la vaig entendre.
0: No necessitava ningú que te l'expliqués.
3: No va fer falta.
0: Molt bé, fantàstic. I de res, jo crec que no m'ha ajudat a ningú, però ho hem intentat al manco, no?
3: Jo en aquesta lota li diré corre.
0: I d'això li diria, entén-lo. Abraça aquesta incomoditat.
3: Perquè no. Fatal.
0: No, molt bé. Escoltau, Tesorito, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: No, gràcies a vosaltres.
0: En aquests 34 minuts de ràdio hem estat amb tu. Recordem que ahir vas actuar a l'Atlàntida. Com va anar aquesta actuació?
4: Molt bé. Sí, em va estar molt divertida, molt xula. I res, que tinc ganes de repetir l'any que ve.
0: Clar que sí. De moment tens projectes musicals a curt termini.
4: Ara et treuré el meu disc d'aquí a poquet. Uh-huh. Tinc cançons en mallorquí i en castellà. I tot aquest estiu faig punxades arreu de Mallorca, així que si m'asseguiu a les xarxes socials, El Tesorito de la Isla, podreu veure.
0: Molt bé.
1: I quan surti aquest disc, jo crec que podràs venir a plató qualque dia, xiu-xiu, no?
4: M'encantaria.
0: Vendràs a plató. Ah. Evidentment, si vols, les portes obertes. Quan se publicarà?
4: No, encara no. El món de la música és una mica complicat, però esperem que prest.
0: Sí. Títol? Tampoc el poden dir.
4: No diré res.
0: Bé, tot d'aquí poquet i si no, ho escoltareu així ho sobre. Moltíssimes gràcies, Tesorito.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi bé. I nosaltres res, ja n'hem xerrat, hem donat consells, ho hem intentat. I Nana Gallardo, ara me'n faràs la seva secció.
5: Sí, bueno, una altra. Jo venc a xerrar avui d'altres coses avui.
0: Però escolta, mos encanta tenir-te aquí.
5: Ja.
0: Vos poses a prova també, no?
5: Sí, clar.
0: Bé, ho farem bé o malament?
5: Jo crec que bé.
0: Sí.
5: Espero.
0: No ho sé. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
0: L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Molt bé, mem. Anna Gallardo, me fas passar un poc de pena.
1: Per què?
0: Home, perquè dius que vols tenir un test preparat.
1: Sí, bé, estem xerrant de mo, però jo continuo amb les pel·lícules romàntiques.
0: Ah, però no faràs test de mo?
1: Bueno, si vols.
0: No, no, jo... El que
1: vols contar aquí les teves intimitats?
0: No, no, no. Tampoc en tinc gaires.
1: Bueno, no ho sabem, no ho sabem.
0: Bé, què és test, aquest?
1: No és un test. És que jo vinc a xerrar un poc de les pel·lícules d'humor perquè els festivals, que després podem xerrar un poquet més sobre festivals, no aposten tant per aquest gènere. Perquè jo l'any passat vaig ser jurat jove en aquest festival, a l'Atlàntida, que va ser una experiència increïble. I sí que és vera que la temàtica de la secció oficial anava molt entorn a les agressions sexuals, anava entorn a la tauromàquia, anava entorn a un cinema fantàstic que està molt bé, però jo també vull reivindicar lo romàntic.
0: Molt bé. Molt bé. Aquí, Xiu-Xiu, reivindicam sempre que podem lo romàntic.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Per això. I jo volia dur un parell de dates, no? La pel·lícula més besos de la història és una pel·lícula de 1926. Pot Sant Jordi l'ha vista. És una pel·lícula muda que es diu Don Juan. Té el rècord amb més besos, que són 127 entre els protagonistes principals i 191 si es compten tots els de la pel·lícula.
0: És a dir, 191 besades en quantes hores?
1: Pues jo crec que no serà més d'una hora.
0: Però això una pel·lícula, vull dir, no és X, no dos rombos.
1: No. És una pel·lícula normal.
0: És normal.
2: Sí. Normal. En són llavis teatre, tanta vegada.
0: No ho sé.
1: I després,
0: no ho sé jo.
1: El final amb més besos de la història és Cinema Paradiso.
2: Aquesta sí, ho he pensat.
1: L'heu vista?
3: Clar.
0: Aquesta sí que és una pel·lícula
2: sí,
0: de culte.
2: Sí, sí,
1: aquesta és una pel·lícula de culte de 1988 i l'escena final té més de 50 petons. Sí, m'apareix. A l'hora reivindicar, els petons són algo molt important i va ser censurat durant molts anys. Després, volia donar també importància a que les novel·les romàntiques. Llegir és molt important. I jo crec que ara, l'any que ve, vendran moltes pel·lícules sobre llibres.
0: Per què ho penses en això? Aquesta teoria d'on surt?
1: Perquè darrerament he anat a festivals i hi ha molta gent que està cercant subvencions i coses per fer adaptacions cinematogràfiques.
0: Jordi, t'està passant per davant, eh?
2: És que jo vaig entrar així i vaig quedar un poc estancat.
0: Ui! Ah, t'han contaminat.
2: Ja he seguit la carrera, he anat a festivals, màsters, coses.
1: Coses, sí.
2: Però, no passa
1: i
2: res.
1: I ara a Netflix ve Toda la verdad sobre mis mentiras, d'en Elisabet Benavent, un llibre que recoman. La pel·lícula té una pinta superdivertida a finals d'agost. Jo la recoman, en Elisabet, ella és increïble. Crec que va venir en Esfem. I res, jo recomano aquestes pel·lícules.
3: O sigui, no has vist la pel·lícula, però la recomanes.
1: Clar, encara no s'ha estrenat. El llibre és molt bo.
3: Bueno, sí.
1: Encara
3: però
1: no
3: la pel·lícula,
1: alerta. Bueno, jo crec que estarà bé, no? I després...
0: Sí.
1: Per això jo venc amb un joc.
0: Molt bé.
1: Avui, no? I és quina pel·lícula recomanaries per?
0: Molt bé, m'agrada.
1: I la primera part és una primera cita.
0: Wow. Quina pel·lícula recomanaries en una primera cita?
2: Jo crec que una de terror, no?
3: Sí, però, típic, o sigui, recomanar-la a la persona o mirar-la a la persona?
2: Clar, vale.
0: Recomanar-la per mi.
1: Amb dues, per mirar-la també.
0: Jo el Club de la Lucha.
2: No, jo crec que una de terror, no? Així, aferrar-se un poc, ai, quina por. Tornant-se va, no?
0: A mi, com era aquesta tècnica?
2: Jo crec que, però, està bé.
3: Però t'aferraries tu a fer-les
2: altres persones. Anar al cine, vols una pel·li de terror, vols aferrar-ho, jo crec que està bé.
0: Un altre meló, anar al cine en una primera cita?
1: Això volia entrar jo.
3: Això no ho pots fer.
0: No se pot fer.
2: En sèrio.
1: No se pot fer.
3: Però és que no podràs xerrar... O sigui, una primera cita és per conèixer una persona. Si te passes dues hores en silenci...
1: Claro.
0: Estic d'acord.
2: Val, però jo aquí jo crec que es puntes. Tu vas abans de la pel·lícula i després xerres una estona. Vull dir, quedes dues hores abans, xerrau tot el que heu de xerrar, veus la pel·lícula i després la comentau en sortir. Però és que heu de quedar a la porta de la sala i després dir-vos adeu a la sortida. No, jo crec que ja podeu...
0: És a dir, en Jordi, però jo entenc que en Jordi, perquè en Jordi... Va un poc més enllà, però clar, ell en sortir d'allà veu si hi ha una viabilitat romàntica o no. Perquè veu si... Ha vist la pel·lícula bé, si l'ha entesa...
1: Claro, ho entenc, però no hi ha que anar al cine per veure la primera pel·lícula.
2: I què han de fer? No anar al cine, pues, ara ja per...
1: Per jugar als bolos.
2: Anar jugant als bolos.
0: Exemple.
1: Claro, no. Una ferradeta així de mà.
0: Va de passejar per Born, no ho sé.
1: Claro, sí. Mm. Però en aquest hipotètic cas de que vagis al cine a veure una pel·lícula, jo recomanaria Begin Again, mm-hmm. perquè té una banda sonora increïble. Jo tinc els discs en físic per escoltar i crec que després pots xerrar de les cançons.
0: Molt bé, m'agrada.
1: I vosaltres?
0: Jo una de poc amb en Jordi.
2: Exacte.
3: Jo no, jo una pel·lícula avorrida.
0: Sí, per què?
3: Perquè l'hagis de llevar.
0: I perquè acabi.
2: Molt bé.
3: Exacte.
2: Cadascú...
0: No, sí, cadascú té... Seves
1: I per
0: corolles.
1: Superar una ruptura?
0: Ui.
3: Uf.
1: Això és més complicat.
0: No ho sé.
3: No hi ha pel·lícula, no hi ha pel·lícula que us faci superar.
1: Sí, ja han xerrat d'aquesta, El diari de Noa, perquè ningú te construirà una casa.
2: Mm-hmm. Jo crec que sí,
0: jo una pel·lícula de
2: també.
0: Por, també.
2: O, lo millor, per superar una ruptura, te tires alguna cosa més John Wick. Per desfogar-te, no? Perquè mors, tio, ja està, destrucció. I te desfoga un poc.
0: Sí, pot ser. Venganza.
3: Okay.
0: És Venganza, la mítica d'aquell actor que no m'hi ha... Jordi, bé, que nom. És igual. Ja està, ara m'ha sortit.
3: No sé quina.

0: Live, que lleguen sonando.
1: Sí. És horrible, és horrible. Ja, i a més és una pel·lícula per infants, saps? O sigui, els primers 5 minuts ja, pa, mates a la dona.
2: És increïble aquesta pel·lícula, però... Sí, tant pot ser que alguns dels nostres oients tenen el cor romput.
0: Bé, d'aquí, xiu-xiu, els enviem una abraçada.
2: I una pel·lícula. Quina recomanació li doneu per tornar a creure en l'amor?
1: Frozen.
3: Uau!
1: Perquè el millor amor ve dels teus amics.
3: Molt bé, està molt bé.
0: Molt bé.
3: No, és que ja no ho puc superar.
0: No.
1: Dels teus amics i la teva família.
3: M'agrada, però sí, una pel·lícula sobre l'amistat. Està molt bé.
0: Jo una pel·lícula per no pensar gaire en l'amor, i que no sigui romàntica, precisament.
1: El Club de la Lucha.
2: No, jo diria Before Sunrise, Antes de l'amanecer. Perquè és una pel·lícula que es coneixen en un tren... Mai saps on pots trobar l'amor.
0: Això és bona.
2: I has de tornar a creure, no? Pots estar aquí liant de tirs.
0: Sí, però ha d'haver un dol, Anna. Ha d'haver un dol, un procés...
2: Ja, però...
3: En John Wick, de fet, ve molt, perquè en John Wick és la dona, mor. I llavors aquí comença a pegar tirs.
0: Exacte.
3: Bé, no ho faceu a casa, però...
2: No ho faceu a casa. I bé, tenim més preguntes, però jo no sé si voleu conèixer un poc com funcionen els festivals.
0: Sí,
2: jo ara venc de Madrid i clar, he anat un parell de festivals i no sé si vos interessa un poc.
0: Tu m'has dit que festivals sonadíssims, festivals pràcticament per tot.
2: Hi ha més de 500 festivals a Espanya.
0: Déu-n'hi-do.
2: I aquí a Balears tenim com a mínim 5. I molts són dedicats al cine documental, és un cine que hi ha que reivindicar, jo crec que és documental, és... cine per excel·lència, jo crec que no hi ha més real que un documental. I bé, jo venc aquí a fer-vos una pregunta. Quin és el festival més antic del món?
0: Ui!
1: Estem xerrant de, òbviament, festivals
2: de cine.
3: És molt conegut?
2: Sí.
3: Clar, igual hi ha un festival de...
2: Està a Itàlia.
1: A Cannes. No està a Itàlia.
2: No està a França.
3: Jo crec que ho sé.
1: Jo no ho sé.
3: El festival més conegut italià, no?
1: No ho sé.
2: Sí, claro. Venècia.
1: Claro.
2: I després hi ha un festival de cine fantàstic molt important de referència a Espanya. No? Sitges.
0: Ah, Sitges, evidentment.
1: És que som tan poc cine.
0: No, Sitges.
2: I després hi ha 17 festivals de classe A, que els festivals de classe A són els més importants de tota la indústria, perquè són els que donen més punts a l'hora de subvencions, que és un tema molt important, les subvencions d'una pel·lícula. I a Espanya tenim un festival de classe A.
3: Que saps que és de Sebastián.
2: Sant Sebastián. Molt bé, has graduat.
0: Home, has graduat. Sí, perquè nosaltres no era...
3: I quines són? Hi ha més qualificacions de festivals?
2: Sí, estan des de classe A, classe B i mostres. I tal. Però després hi ha un molt important a Espanya per cine Nobel, que és de Gijón, que és molt important. I després també tenim el festival per referència de cine en castellà, que és Màlaga. La meva opinió no me va agradar.
0: Però tu has anat a tots, aquests?
2: Jo he anat a Màlaga, a Nesdà... He anat a mostres de cine, he estat aquí, he anat a un paradí d'aquí, sí.
0: Molt bé, i t'encanten els festivals.
2: M'encanten els festivals de cine.
3: Però Màlaga no.
2: Màlaga no.
1: I per què?
2: Jo vaig anar a la secció d'indústria perquè hi ha festivals i mercats. Aquí a l'Atlàntida és un festival de cine, té una part de, no de mercat, però sí de networking entre persones de la indústria, però Màlaga és un mercat que és Smafit i després té la part de festival. La part d'indústria està, per jo, molt deixada. En el final hi ha que tenir com un nexe, perquè tu vas a un festival per conèixer gent, per trobar subvencions, distribució, dobbers... En el final, una pel·lícula te dura 3 anys fer-la. Fins que aquí hi hagi una pel·lícula, han passat 3 anys mínim. Un any de subvenció, un any per pots trobar l'estratègia de distribució, de rodatge, i després, fins ara.
3: Però com funciona aquest mercat? O sigui, ens referim a mercat de pel·lícules.
2: Sí.
3: Hi ha llocs on tu tens el teu i vens la teva pel·lícula.
2: Tu, per exemple, a Màlaga hi ha una secció de la tele de Màlaga, per exemple. Hi ha un stand. Després hi ha un stand d'Iberoamèrica, hi ha un stand de tal. I en els stands tu te pots acostar i demanar informació per treballar amb ells.
0: Ah, molt bé, molt bé. I connectes, networking, sí. Que se diu.
2: I després hi ha moltes xerrades, aquí a Atlàntia hi ha moltes xerrades també, i allà pues, pots trobar professionals que te poden ajudar. És molt important un festival.
0: Guarda anar a cercar i guarda trobar. És a dir, tu imagina, no sé si mai has trobat qualcú interessant per allà, qualque festival, qualque anècdota, qualque xiu-xiu, com

0: Puguis comptar a la ràdio pública.
1: Bé, jo he ballat amb en Chino Darín.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bàrbara.
1: Sí, és el meu... Sí.
0: És fill d'en Ricardo Darín.
1: Sí, i és el marit de Núrsula Corberó.
0: Exactament. I Núrsula sí. No se va posar...
1: Núrsula, no, va ser aquí, a l'Atlàntida, ah, l'any passat, i jo crec que era sol temps, perquè estava embarassada.
0: Però com vas arribar sí, com va a ballar això? Amb en Chino Darín?
1: Pues perquè estàvem a l'Atlàntida a la gala de clausura i després pues, te'n vas de festa amb ells. I està tot el jurat junt, i bé, pues allà vaig ballar amb en Chino Darín, que és el meu crush de tota la vida. Sí, sí, sí.
0: I escolta'm una cosa, i enguany aniràs, perquè ara que ets xiu-xiuarel·la, hi hauries d'anar per fer-nos de corresponsal i dur-nos a xiu-xiu.
1: Hauria d'anar, pot ser li deman. O qualcú.
0: Mm-hmm. Entesos?
1: Home, sí, si me poden ficar.
2: Home,
1: o si m'ho aconseguiu una acreditació, jo vaig i faig contingut.
0: Ah, nosaltres t'han d'aconseguir...
1: Home, claro.
0: Se pot estudiar. Tot se pot estudiar, molt bé.
1: Idò, pues, ara que sabem un poc sobre festivals de cine, que hi ha moltes classes de festivals de cine que són molt importants per la indústria i també per acostar la cultura a nosaltres, en el final, ara avui està la pel·lícula aquesta de Anne Hathaway, mm-hmm. que s'estrenaran un parell de dies en el cine, però aquí la podem veure abans i crec que en el final hi ha que reivindicar això, que estem acostant abans la cultura en el públic.
0: Clar.
1: I això, per exemple, Màlaga no ho té, per
0: ah, molt bé.
1: I l'Atlàntida sí ho té.
0: Molt bé, Anna.
3: Si hi ha algun oient de Màlaga,
1: claro,
3: li sabrà greu.
0: Bueno, això és com diria Antonio Rac, facto.
3: Facto.
1: Sí. I després, jo volia demanar-vos si sabeu quan pot arribar a costar un festival de cine.
0: Uau.
3: Molt.
0: Més de... Ves, molt de ves. Depèn, sí. Evidentment, del festival, però molt més de... Bé, no tens opcions?
1: El que te doni la gana.
0: Sí, és que...
1: L'opció és el que te doni sí. la gana. Clar. Però després, les ajudes públiques sí que és vera que no donen per tant. Uh-huh. Ara mateix.
2: És vera que una cosa que deuen gastar molt és endur a tota aquesta gent.
1: Clar.
2: Perquè venen molts de cineastes de tot el món i aquestes persones han d'agafar un vol, han d'agafar un taxi, han de quedar a dormir... Clar. Aquí s'ha de moure.
1: Aquí s'ha mou molt.
3: Depèn un pot també de la magnitud del festival, però jo m'imagino que, no sé...
1: Moltíssim.
3: Per exemple, bé, que abans ho he dit, Cannes, jo crec que
1: no,
3: millonada Cannes. Històrica,
1: sí.
3: No?
1: Sí, a més el cine francès, la indústria francesa aposta molt per els festivals, per la taquilla, aposta molt per tot això, però jo volia donar la dada de 50.000 euros com a mínim.
0: 50.000
2: com a mínim.
3: Doncs sí. Pues no m'apareix.
1: Com a mínim. Perquè,
0: home,
1: clar,
0: però depèn de molt
3: sí,
0: més.
3: Sí, són molt de dobbers, però sí. Per un festival. Vull
1: clar, dir. Són molts i sense i con tantes fees. En el final tu també has de pagar per projectar una pel·lícula. És molt important tot això. I també, si sabeu, quan es comença a organitzar aquest festival.
0: Jo crec que és una roda durant tot l'any. És a dir, jo crec que com bé acaba, bé comencen a organitzar-ho.
1: Sí.
0: Amb altres ritmes, evidentment, però jo crec que funciona un poc així.
1: Sí, la programació normalment 6 mesos abans o un parell abans ja està quasi tancada. És per això que dura tant fer una pel·li, perquè, clar, després ja has tancat, aquesta pel·lícula no pot entrar, després és la selecció de premis, que són una doblerada per fer uns premis, en el final es Gaudí, es Goya, tot això té un recorregut clar. I també per sales.
0: Mm-hmm. Sí, men, depèn. Això és com Sant Joan de Ciutadella, diu quan acaba ja començant a preparar per l'any que ve. És el mateix.
1: Mm.
0: En tenim més?
1: Bueno, tenim mostres de cine, vos potser també
0: sí,
1: de mostres
0: man,
1: de cine.
0: Dali,
1: ara a Balears tenim moltíssimes mostres de cine, que també estan acostant molt la cultura a la gent. Ara mateix el cinema està com a uns 7,5 euros si anem al cine. Mm-hmm. A Madrid són 12, com a mínim. O sigui, jo a Madrid m'he donat molt de palos perquè no he anat al cine gairebé. I aquí a l'Atlàntida estan a 5 euros. I en el festival o són gratuïtes o 5 euros també.
0: Molt bé. I d'ara nosaltres hem preparat un concurs de cine. D'acord, una prova. En Jordi ens ha preparat una prova de cine que hem de veure, també hem d'avaluar aquí per veure si som capaços de respondre correctament a totes les pel·lícules. Mm. D'acord, ho tenim? Molt bé. Jordi, com és la fàcil o la difícil d'aquestes?
2: Hi ha un pot de tot.
0: Un pot de tot.
2: Un pot de tot. La primera jo crec que és assequible.
0: I d'endavant.
2: Bé, vinga, anem a una pel·lícula de 1997, no és aquesta que està sonant, aquesta és la de l'altre, que és de terror, pel·lícula de terror, i escoltarem una cançó mítica de la pel·li, però a l'enrevés, però primer vos donaré la trama
0: molt bé.
2: Mal explicada.
0: Mem.
2: Que seria, un poble té un problema perquè ningú agafa el telèfon quan toca.
0: Un poble té un problema perquè ningú no agafa el telèfon quan toca, mem. No ho sé. No ho sé.
2: Més pistes.
0: Sí, més pistes.
2: Tenim la banda sonora, però la tenim a l'enrevés.
0: A l'enrevés, entesos, mem. Ni idea, francament.
2: Una altra pista és un assassí que sempre fa una telefonada.
3: Jo sé quin és.
0: Ah, sí?
2: Mem, ho has d'apuntar, apunta-m'ho. I...
0: un assassí que sempre fa una telefonada.
2: I Nana Guaita, a veure si ho veu. No,
0: no, no, no ho saps.
2: És un assassí que se mou per telefonades.
0: Jo per mi també la sé. Ara? Ah, sí, perquè crec que surt altres pel·lícules, que s'ha parodiat.
2: Sí, s'ha parodiat. Sí, és una pel·lícula molt parodiada. Sí. Bé, per Nana, li diré que surt la mítica màscara de Ghostface.
1: Ah, vale, ara ja ho sé.
0: Ho tenim clar?
2: Tenim sí, clar, ho veiem a la vegada. Vinga, sí. 3, 2, 1...
3: Scream! His shadow is cast wherever he
0: stands. A green paper in his red right hand. Amem, Anna Gallardo, no t'agrada gens aquesta pel·lícula. No. És a dir, has vingut aquí i has començat a donar branca al Festival de Màlaga, Scream.
1: Sí, no, sí. No sóc fan d'aquesta.
0: No,
1: Us, aquesta és un Netflix en chill.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Una més.
0: Una més.
2: Tenim temps, una més, sí. Vinga. Aquesta és pel·lícula de l'any 2002.
0: Molt bé,
2: i
0: 2002.
2: I escoltam banda sonora, però a l'enrevés.

0: No ho sé, no ho sé. Jo no sé si per aquí és públic, per ventura fan que no en ves cap, no? Amem.
1: Mem, tenim un protagonista, que és un adolescent tímid, una mica marginat, podríem dir. Amb una mida normal, fins que hi ha un factor que li canvia completament tot.
2: Sector és aquest d'en Percy Jackson?
1: No. Ah. No, no me sona.
0: No ho sé, una altra pista.
1: Tenim una loteta que li agrada, el nostre protagonista. De llinatge Watson.
0: Ah, Mary Jane. Pot ser?
1: Mary Jane.
0: És aquí, aquí hi ha gent que es publica molt, està fent senyes, és a dir, Spider-Man, perdoneu, és correcte?
1: És completament correcte.
2: És de l'Andrew Garfield, és de 2002.
1: No, és en...
2: Ah, entonces no m'interessa.
0: No? No te va bé?
2: No.
0: Bueno, efectivament, era la pel·lícula de Spider-Man. Molt bé, i amb Spider-Man hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies, Anna Gallardo.
2: No, de res, jo encantada d'estar aquí.
0: Nora Oliver, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Jordi Suárez.
1: Moltes gràcies, ha estat molt xulo fer-ho des d'aquí.
0: Sí, has passat sí. Gust.
1: Jo, moltíssim.
0: Avui hem fet el programa en directe des del Baluart i moltíssimes gràcies també a Flavio Encinas, també a Lluís Menéndez, Pep Díaz a la producció, ha estat un plaer i tot el públic que ens ha acompanyat avui aquí des del Baluart. Moltíssimes gràcies. Hem arribat en el xiu-xiu número 438 i en altres res, tornant demà, si ens cercau aquí, a IB3 Ràdio. Mos hi trobareu. Que vagi bé.
4: Alegria i benestar de cada dia. Adeu.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge en la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari, per tant, depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No es este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que a conseqüència de les càrregues policials, 8 persones faran resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir també un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. És dimarts, dia 28 de juliol. I avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que comencen en aquesta hora a les 7 del matí. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, Tui i Condor.
0: Tot una seremon directa a l'aeroport de Palma en una jornada en què també estan pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
3: De moment sabem que els establiments de platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
4: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
5: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
0: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
3: L'executiu ha optat per esperar a després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, que el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
0: Un Consell de Ministres que sí aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
3: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, Àvila, la Vall d'Uixó, Castelló i Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
0: A les Balears avui ja notarem una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. A partir d'avui la temperatura comença a trobar-se en augment i, de fet, al llarg d'aquests dies següents anirà a més. De moment, al llarg d'aquesta jornada, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 30 i els 35 graus, però, com dèiem, al llarg de la setmana ens podrem arribar a situar força per sobre del que seria habitual per a aquestes alçades de l'any. D'altra banda, en el cel, tindrem molta més presència de sol que ahir, amb permís de qualque interval de núvol baix i, d'altra banda, pel seu costat, el vent bufarà fluix en conjunt i, per tant, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a l'Aró, 23 a Deià i 23 també a Vilafranca. A les Pitiuses, 22 graus a Sant Antoni i 24 a Eivissa. I a Menorca, 24 graus a Sant Lluís i 26 a Cala Morell.
0: I en els esports en futbol, el futur de Jan Virgili continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Mentre que encara no s'ha oficialitzat la sortida de Samu Costa al Nàsser, El Mallorca espera que Virgili quedi a jugar a la segona divisió. El club suma ja 18.205 abonats i avui a les 12 del migdia s'obrirà el termini de les noves altes. I en bàsquet, l'Estia Menorca de la primera FEP ha fitxat Wildens Lebeck, que arriba cedit pel València Bàsquet, el pivot estatunidenc que es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEP amb el Càceres.
0: Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació de diumenge contra la massificació turística varen ser proporcionades. També si és necessari depurar responsabilitats o bé sancionar. Les forces de seguretat de l'Estat ho fan a petició del delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui ha reconegut actuacions violentes per part d'alguns uniformats i que descarta dimitir tal i com li havia demanat Menys Turisme, Més Vida. La plataforma, per cert, ha convocat per avui i a les 12 del migdia una altra concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per demanar al socialista al capdavant de la institució que abandoni el càrrec.
3: En relació amb els fets de diumenge, les versions de les dues parts implicades no coincideixen. Per una banda, fonts properes a la Policia Nacional apunten que els organitzadors varen rebutjar llegir el manifest al Parc de la Mà i no a Cervoltes, un espai que asseguren que té una capacitat inferior a les 2.000 persones. Aquestes mateixes fonts indiquen que quan la policia va restringir l'accés per aforament, molts de manifestants varen protestar i en acabar la manifestació, aquests, els manifestants, varen tirar pedres i altres objectes contra els agents, un fet que va desencadenar les càrregues policials, cosa que el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera que va ser una reacció desmesurada. El socialista també ha explicat que ha estat tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
2: No es este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
3: Per part seva, el portaveu del Parlament de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
8: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
3: Encara pel que fa a l'actuació policial, el sindicat Jupó l'ha criticat que el delegat del govern a les Balears hagi qüestionat la intervenció dels agents, la qual qualifiquen de proporcionada i conforme a la llei.
0: I el jove de 18 anys detengut diumenge per desordres i aldarulls en aquesta manifestació ha quedat aquest dilluns en llibertat sense càrrecs.
3: Així mateix, recordem que l'operatiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre els quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També 5 policies varen resultar lesionats en els enfondraments.
0: El Gopita referida han demanat la dimissió del delegat del govern, a qui responsabilitzen de l'actuació policial també. Els principals líders polítics de les Balears han mostrat certa unanimitat pel que fa a la desproporció de l'acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut. És la presidenta del govern, Marga Prats.
9: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
0: La diputada del PC, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
10: Crec que és imprescindible conèixer d'on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
0: I la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat explicacions al delegat del govern.
11: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
0: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials com les d'ahir.
12: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
0: De fet, a escala estatal, Sumar ha registrat una iniciativa parlamentària per demanar explicacions al govern central i també demanar-lo si han obert qualque investigació interna també. El secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha sol·licitat responsabilitats polítiques.
13: Esto es inadmisible. No puede ser que la policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas, como digo, que ponen una alfombra roja a los fondos buitre. Así que desde aquí exigimos responsabilidades políticas y exigimos la dimisión tanto del delegado del gobierno en Baleares como, otra vez más, del ministro Marlaska.
0: I en relació amb la protesta en si, a les crítiques a la massificació, els hotelers de Mallorca defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents amb la prosperitat econòmica de les illes.
3: Consideren que la manifestació de diumenge és un reflex de les preocupacions socials i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguilor, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
14: Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro i con decisions basades en datos.
0: I continuem ara parlant d'una qüestió relacionada amb el turisme. I és que en aquesta hora comença la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. A l'aeroport de Palma són Sant Joan i el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
15: Bon dia, i just ens trobam a un dels passadissos de la zona de facturació de l'aeroport de Palma, ja amb trànsit nombrós de passatgers, amb Carmen Martínez, responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres. Bon dia, Carmen.
16: Bon dia.
15: Aquestes aturades parcials s'inicien just ara, fins a les 12 del migdia, i seguirà l'hora baixa de 7 a 10 del vespre. Quines serien les principals exigències dels treballadors cap a l'empresa?
16: Las reivindicaciones son económicas y también organizativas, porque no queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes, y ya recalcamos que no van a ser las básicas, sino con pluses, con subidas de IPC, con las que corresponden, y una serie de medidas económicas que sean valientes para estos trabajadores y trabajadoras.
15: Aquestes onades de calor entenc que també afecten la tasca per a molts treballadors que estan a fora de les pistes d'aquest aeroport, no?
16: Efectivamente, nosotros reclamamos también medidas de prevención porque estos trabajadores muchas veces están trabajando a 60 grados y consideramos que la empresa pues necesita tomar medidas también para esto, porque este año, con todo el calor que estamos viniendo sufriendo, tenemos que garantizar la salud de estos trabajadores y queremos que se siente también para reorganizar la empresa y conseguir estos nuevos valores y nuevas situaciones de prevención.
15: Quins són finalment els serveis mínims per cobrir aquestes aturades i si les valorau correctes?
16: Bueno, para vuelos internacionales es el 60%. Lo que pasa que hay vuelos protegidos y eso es lo que tenemos que controlar. Este 60%, nosotros solo tenemos clientes internacionales, ya sabéis que, bueno, si lo comentamos ahora, son clientes como la TUI, Condor, Air Canada, y todos estos clientes pues ahora mismo tienen un 60% de servicios mínimos.
15: Muchas gracias, Carmen.
16: Vale, gracias.
15: Idò, acabeu d'escoltar les paraules de la responsable de la secció sindical de Swissport, en què les aturades esperen que continuïn si no hi ha cap acord abans aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
0: Unes aturades parcials que han començat fa 15 minuts a les 7 del matí, que s'allargaran avui fins les 12 del migdia. Continuem.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I el que també ha començat és el compte enrere per l'eclipsi de dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic sobre les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia per evitar col·lapses i aglomeracions. A l'espera de conèixer-ne els detalls, ja saben que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients aquest darrers només si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. Una mesura que arriba amb cert escepticisme i desconeixement.
17: Així és, perquè molts treballadors de la platja de Palma desconeixen encara les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions en codi QR que ha anunciat l'Ajuntament. Entre els qui sí que n'estaven informats, molts admeten que encara no saben com arribaran a la feina i posen en dubte que el nou sistema funcioni amb normalitat. La preocupació també arriba als familiars de persones majors residents o oasis que es demanen com podrien accedir a la residència si hi hagués una urgència.
18: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
5: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
4: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
17: Els hotels també ja han començat a preparar-se per la jornada del 12 d'agost. El sector ja informa els clients, especialment els que han llogat un vehicle, que no podran accedir en cotxe a determinades zones de la platja de Palma. Pedro Marín és el president de l'Associació Hotelera.
19: La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguer no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse.
0: Com dèiem avui a Can Oleo, la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, i el conseller de Turisme, Jaume Bausà, reuniran amb el sector turístic per informar del pla preventiu per aquest dia 12 d'agost.
17: Ara per ara, una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Palma és que bars i restaurants hauran d'inscriure, sí, de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Cort recomana imprimir l'acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bausà, estinent de Batllia de Seguretat Ciutadana.
20: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
17: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí el dia de l'eclipsi. Unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, com som l'aeroport i els hospitals de Son Espases i Son Llàtzer.
0: Per cert, que el Servei de Salut reforçarà a Menorca el dispositiu assistencial aquest dia de l'eclipsi, tant als hospitals com als centres de l'àrea de salut de l'illa, en aquest cas amb 6 professionals més, ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
21: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dalt Sant Joan, y el centro de salud de Sbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda, y por supuesto se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
0: Passen de 9 minuts de les 7 del matí.
1: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
0: I continuem ara parlant d'habitatge. A Eivissa, el problema dels assentaments continua. S'ha detectat ara un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila, una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Bon Aranyó.
6: Amagats entre la vegetació de Ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Ses Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de gestió ambiental.
7: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas des de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
6: L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a Ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
0: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i per presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que estan disposats a donar-los temps, però fa aquesta petició.
22: Que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe, muchas personas que están esperando que se apruebe su prórroga, muchas personas y vecinos que están esperando que la regulación de temporada tenga la regulación que tiene que tener, muchas personas que están esperando también que la fiscalidad de los pisos turísticos sea justa. La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
0: Del decret llei d'habitatge també n'ha parlat Montse Mínguez, la portavou dels socialistes al Congrés.
23: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
0: I aquí a les Illes, l'Ajuntament de Llumajor a Mallorca ha paralitzat de manera cautelar les obres d'urbanització del polígon de Son Noguera, unes obres que investiga des de fa uns mesos el Saprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis.
24: Sí, sí, ho ha fet a través d'un comunicat. L'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat un decret una vegada que els tècnics hagin revisat tota la informació portada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten encara una autorització addicional.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Un jutge de Palma ha decretat presó provisional per a un home per intentar matar la seva exparella manipulant-li els frens del cotxe.
17: Els fets han estat denunciats per la víctima, que ha explicat que un home amb qui havia mantingut una relació sentimental la vigilava. La policia va obrir una investigació i va determinar que el sospitós havia arribat a manipular els frens del cotxe de la víctima amb la intenció de matar-la. A més, li havia instal·lat una balisa de seguiment per controlar els seus moviments en tot moment.
0: I un home està condemnat a 9 anys de presó per pagar la seva dona i deixar-la tetraplègica.
24: El magistrat de l'Audiència Provincial d'Osca consideren provats els fets que van passar l'any 2024 quan l'home va propinar cops al cap a la dona. Està acusat d'un delicte de lesions amb l'agreujant de parentiu.
0: I el Ministeri d'Igualtat ha convocat avui un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i el juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i a Toledo.
17: El mecanisme s'activa davant un repunt de casos amb l'objectiu d'examinar les circumstàncies dels crims per tal de detectar possibles errades en el sistema de protecció i millorar els protocols d'actuació. Enguany, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere.
0: I l'IBDona ha canviat la seu de la seva delegació a Mahó. Ara es troba al mateix edifici on estava el centre Veronique, on s'atenen les persones víctimes de violència sexual. Exel Camarasa.
25: A partir d'ara, amb la nova seu es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'IBDona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
2: que evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
25: El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
0: 7 i 25 minuts. El govern ha homenatjat les 73 víctimes civils dels bombardejos a Palma durant la Guerra Civil. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, ha inaugurat el Mur de la Dignitat.
24: Hem de recordar que desenes de persones moriren en els atacs del juliol de l'any 36, quan començaren justament a caure projectils des dels avions republicans que sobrevolaven l'illa per intentar recuperar-la de l'exèrcit sublevat que comandava aleshores Francisco Franco. El govern ha recordat aquestes víctimes en un acte institucional al Passeig Sagrera de Palma aquest mateix dilluns a vespre, on també ha inaugurat el Mur de la Dignitat i han participat els familiars de les víctimes.
8: El meu predí i sobretot també la meva mare mos contava de la tia Maria, que es va morir en els bombardeig i tal.
9: He experimentat per primera vegada la coïssó de la que diuen memòria històrica.
10: Nosaltres no les vàrem conèixer, com és molt normal, però sempre a casa de la predina sempre se va xerrar d'elles.
0: I una de les imatges d'aquestes darreres hores és la de Joan Carles I, que torna a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa.
17: El rei emèrit va arribar diumenge en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un amic, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Marivent, però sí que s'hi hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir matí.
0: I ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa, començant, Toni, aquí a les Illes. Avui les portades continuen fent-se ressò de les implicacions de les càrregues policials al final de la manifestació de diumenge contra la saturació turística a Palma.
17: Així és, Última Hora recull les paraules del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui admet que va haver-hi desproporcionalitat policial en la finalització de la protesta, mentre que la imatge de la portada la protagonitza el mateix Rodríguez a la roda de premsa d'ahir, qui va destacar descartar la seva dimissió com havien demanat els partits de l'oposició i les entitats organitzadores de la manifestació. El Diari de Mallorca, per altra banda, apunta precisament a la situació fràgil d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern i anuncia que el mateix Rodríguez ha demanat un informe per esclarir les càrregues policials. En la foto de portada apareix la presidenta del govern, Marga Proens, homenatjant a les 73 víctimes civils dels bombardejos republicans. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que la por La Policia Nacional atribueix les càrregues per agressions de grups violents que feriren a 5 agents. L'Ara Balears, per la seva banda, titula «Tres policies pegaven alhora un amic i quan el vaig anar a socórrer em varen apallissar». Explica un dels ferits de la manifestació contra la massificació turística que va transcórrer pacíficament fins als moments finals. A Eivissa, el periòdico obre amb l'oposició de tres associacions veïnals contra la reforma de l'aeroport d'Escodolà, mentre que el diari recull la dotació mínima per baixes per esgotament de la policia de Sant Josep. I el Menorca, per la seva banda, afirma que Mahó haurà de retirar el monòlit de l'esplanada a causa de la resolució del Ministeri de Memòria Democràtica.
0: I els incendis que continuen actius a diversos territoris de la península protagonitzen avui els principals titulars de la premsa estatal.
17: Així és, El País recull la carrera contrarrellotge dels equips d'emergències per controlar els focs a 24 hores d'una nova onada de calor. La foto de portada és per un dels bombers forestals de la Comunitat de Madrid enmig de les flames. El Mundo, per la seva banda, titula La gran evacuació de la nostra història, en referència als milers de desallotjats pels focs, que ja equival a la d'una ciutat mitjana d'Espanya. ABC, per part seva, es fa ressò amb una imatge dels evacuats del més de 170.000 assetjats pels incendis a la península i mentre hi anant cap a Catalunya, en aquest cas a La Vanguardia, cobrin la seva imatge de portada en la boira de fum que va cobrir ahir la ciutat d'Àvila a 50 quilòmetres de distància dels incendis que afecten la província.
0: Sí, a més, és el més destacat del que avui publica a les portades la premsa estatal. Hem arribat a les 7:29.

A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: I són ara les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dimarts. La Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
1: Això després que el delegat de govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec.
1: Recordem que a conseqüència de les càrregues policials 8 persones varen resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir un jove de 18 anys que ja ha quedat en llibertat sense càrrecs.
0: Hi havia el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
1: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa uns minuts a les 7 del matí. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
3: No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
0: I estan pendents avui de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
1: De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
4: No sabia nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
5: Intentaré venir un poco antes para evitar si hay algún tipo de restricción. Pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
0: I també avui, però, a les 11:30, al Palau Reial de l'Almudaina reobre les portes després d'una restauració integral.
1: Es tracta d'un dels edificis del gòtic civil més icònics de Mallorca, que ara obre espais que fa anys que estaven tancats al gran públic.
0: D'això en parlarem a les 8:30 amb la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres. I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
1: L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central, però sobre el decret llei d'habitatge, que com dèiem s'ha ajornat, n'han parlat la socialista Montse Mínguez i el ministre Ernest Urtasun.
6: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones.
7: La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
0: Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades a les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
1: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, a Ávila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
0: Precisament a les Balears avui ja notarem una nova pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, així és. Avui ja notam una pujada del termòmetre que anirà més al llarg de la setmana. De fet, a mesura que ens acostem al cap de setmana, podrem arribar a registrar unes temperatures bastant per sobre de les que serien habituals ara mateix. De moment avui, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 30 i els 35 graus i serà cap a l'interior de Mallorca, on es podran assolir les xifres més elevades. D'altra banda, en el cel tindrà molta més presència de sol que ahir, en l'excepció de qualque interval de núvol durant les hores centrals del dia. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Sant Miquel i 24 a Sant Francesc, a Menorca 25 graus a Ciutadella i 26 a Castell, i a Mallorca 22 graus a Campos, 23 a Andratx i 25 a Cala Rajada.
0: I connectam també ara, quan són les 7:35 minuts, amb la Direcció General de Trànsit, perquè alguns problemes en la circulació a la carretera de Solla per mort d'un accident. Juan Amplanas, bon dia, quina és la situació?
9: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es fan retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura treballen les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura s'ha trobat en sentit d'Andratx. I per acabar volen donar precaució per aquest accident ja retirat de tots els vehicles a la carretera de Solla a l'altura de la rotonda de l'ITV, que està provocant aquest lent el punt i pel moment petites retencions en totes les direccions. Això fa pel moment. Molt bon dia.
10: Informatiu Matí. Esports.
0: I és el moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant de futbol i del futur de Jan Virgili, que continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
11: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Precisament un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat just d'això a les càmeres d'IB3 Televisió.
12: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de querer quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
11: I un dels assumptes pendents és el traspàs del migcampista Samu Costa a l'Al Nasser, una operació que encara no s'ha oficialitzat i que deixarà una bona quantitat de doblers al Mallorca. D'altra banda, Johan Mojica ja ha estat citat pel club per unir-se als entrenaments a la resta del grup. El colombià continua sense cap proposta de sortida atractiva. Tot i les sortides que falten per fer-se i amb els nous que han arribat, Martín Valient vol centrar-se a fer un bon grup.
12: Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, es creo fundamental, crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
11: L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a terres andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'ex-mallorquinista, el porter Pedro Rajkovic. Valient ha assegurat també que el més important en vista la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
12: Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas. Pero se siente, ¿no? Uno lo nota y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
11: I una bona mostra d'això són els més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. Així ho va confirmar ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, en un acte de presentació d'un nou patrocinador.
13: Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20 mil abonados que renovaríamos y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división.
11: I avui, a partir de les 12 del migdia, el Mallorca obrirà el termini a les noves altes. A la primera federació, l'UD Eivissa continua amb els entrenaments, però ho fa amb el mercat en pausa. Víctor Sancho, bon dia.
14: Bon dia. Avui i dijous l'equip de Raúl Jona farà feina en sessió doble a l'estadi de Can Mises. No podran accedir ni els mitjans de comunicació ni els aficionats. El club, a més, té previst que els entrenaments que es duguin a terme a l'estadi aquest curs siguin a porta tancada. Quan a l'actualitat de la plantilla el mercat continua aturat des de fa 9 dies. Són 16 jugadors en plantilla, 10 fitxatges, però encara falta per arribar una part important entre 8 i 10 jugadors. En algunes posicions, com el lateral esquerre o central esquerre, no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per jugar els seus primers partits.
11: I acabant parlant de bàsquet, perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba, com s'ha dit, pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc de 2,11 m es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebec ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix així en la sisena peça de l'Este Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu AON Illes Balears entre els dies 6 i 9 de setembre, un torneig en qui també hi participaran el Fiwi Mallorca, el Palmer Bàsquet, també de la primera FEB, i el Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB, que només disputarà un partit.
10: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
15: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
10: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
16: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
10: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: 7 i gairebé 43 minuts. Continuem ara parlant de la iniciativa que ha posat en marxa Cala Millor Mallorca, que ha estrenat un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, a un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten que tenen un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
17: Així és, de fet, és una xifra que és més elevada. Com més estrelles té aquest hotel, així en una de 5 estrelles, de fet, per exemple, el consum passa de 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que a partir d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. Estomeu Guiscafra, del Bit Group.
18: No és que el client de 5 estrelles consumes qui més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
17: I, de fet, en els darrers 3 mesos ja s'han instal·lat els comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i a més de 300 habitatges i també de negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control d'aigua regenerada. El president del Consell, Llorenç Galmés, n'ha fet els comptes.
19: S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
17: I a partir d'ara, per tant, totes les dades s'integraran en una plataforma única per tal de millorar la gestió del cicle de l'aigua, com destaca Joan Mestre, que és el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
20: Però de saber quins consums tenim, per on se para l'aigua, és molt important per dos ajuntaments i el Consorci de Turisme.
17: El projecte s'ha finançat a 400.000 euros del fons Next Generation.
0: I fa 21 dies que el primer satèl·lit balear el Posidoni orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Pàrbit de Palma ha acollit aquest dilluns un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
17: Perquè recordem que el Posidoni es va llançar ja el passat 7 de juny i ja obté dades de les Illes Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present també pel futur de les Illes Balears.

0: destacat la importància de disposar d'eines i d'informació per fer front justament als reptes climàtics que es presenten.
1: Que important és la prevenció, i aquests satèl·lites, prevenció. Ho hem vist també en les danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrani. Que important és les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
0: I si teniu curiositat, heu de saber que el Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, que és hora balear.
2: El Posidònia, que oferirà informació important rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. Precisament, vos parlem ara de la darrera hora dels incendis forestals de la península. Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades per aquests focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Uns focs que també han provocat el tancament d'una cinquantena de carreteres. Els bombers fan feina a contrarrellotge abans que demà dimecres les temperatures tornin a pujar i es compliquin de nou les tasques d'extinció.
3: Segons la delegació del govern a Madrid, l'incendi a aquesta comunitat continua actiu i sense estabilitzar, tot i que durant la nit les flames han reduït el seu avanç una volta evolució que ha permès actuar sobre els diferents focus. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, Castell i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era ahir, i és que en aquesta província les flames ja han arrasat 50.000 hectàrees i el foc té un perímetre de 160 quilòmetres. José Luis Gutiérrez és el director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
4: Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
3: Tot això mentre l'incendi de la Vall d'Uixó, Castelló continua actiu després d'arrasar prop de 7.200 hectàrees i assolir un perímetre aproximat de 67 quilòmetres. Avui matí, 6.000 persones dels barris propers als focs podran tornar a casa seva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explica que l'incendi podria haver estat provocat.
5: Todas las investigaciones están abiertas, insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
3: Mentrestant, a Toledo s'ha autoritzat el reallotjament de 9 dels 11 municipis evacuats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que aquest dilluns i avui són dies importants perquè està previst que demà dimecres les condicions meteorològiques empitjorin amb l'arribada d'una nova onada de calor.
6: A partir del miércoles, las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
3: També han sabut que el Ministeri de l'Interior ha suspès les tasques de recol·lecció en maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i també a les províncies d'Àvila i Toledo mentre duri el període d'emergència perquè es poden originar focs per la fricció entre la maquinària i la vegetació. I un darrer apunt, avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones de greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península.
2: I just després del Consell de Ministres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític.
0: S'espera que Sánchez destaqui sobretot les bones xifres econòmiques d'Espanya i reiteri el compromís contra la corrupció, un tema que ja ho sabeu, ha marcat gran part del curs polític pels casos que han afectat el PSOE i també el govern central.
2: Aquesta compareixença de Pedro Sánchez es produirà just quan hem sabut que l'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez.
3: També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici en jurat popular. Així constaten l'escrit presentat per les acusacions que lidera Azteoir. Per a la seva assessora, Cristina Álvarez, demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
2: I avui el judici del cas Kitchen quedarà vist per a sentència. Serà 4 mesos després que començés.
0: I es presentarà, per tant, l'informe final de la defensa del que fos el xòfer de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. El judici gira al voltant d'un presumpte operatiu parapolicial per sostreure a Bárcenas documentació o gravacions de material que pogués comprometre al PP o als seus dirigents. Ahir la defensa d'un dels acusats, l'excomissari José Villarejo, va defensar que l'operació Kitchen va ser una investigació d'intel·ligència legítima.
2: I la delegació del govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord a Cala Petita, a Cala d'Or, a

0: York, que hi han intervingut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
1: Durant aquest mes de juliol han arribat a les costes de les Balears més de 1.000 persones a bord d'embarcacions irregulars. Això són 500 persones més que l'any passat, en aquest mateix mes, el mes de juliol. Enguany han arribat per via marítima més de 3.700 persones en unes 200 embarcacions.
0: I de la crònica internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es reunirà avui per vuitena vegada amb el president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca. Aquesta visita es produeix malgrat l'ordre d'arrest per part del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu.
2: Les portes de l'avió que el du fins als Estats Units, el primer ministre d'Israel ha anunciat els temes que pretén tractar a la reunió. Debatran, diu, tots els temes de l'agenda. En primer lloc, l'Iran, naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat i també ampliar el cercle de pau al nostre voltant. L'objectiu del viatge és garantir la seguretat, ha dit, la fortalesa i el futur del nostre estimat estat d'Israel, ha dit Netanyahu, mentre que Trump ha admès que manté petites diferències amb el primer ministre israelià sobre la guerra amb l'Iran, tot i que ha subratllat que tots dos estan bastant a prop a les seves posicions.
0: Tot això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aturar els bombardejos contra l'Iran per negociar un acord que posi fi al conflicte.
1: Ara bé, manté que reprendrà els atacs si les converses fracassen. L'Iran, per la seva banda, ha assegurat que no hi ha contactes en marxa i que en aquests moments estan centrats en la seva defensa.
0: I el rei Felip VI s'ha reunit aquest dilluns amb la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, que avui serà investida. Tots dos s'han compromès a enfortir la relació bilateral entre els dos països.
2: Amb dos mandataris han ressaltat, de fet, els llaços històrics d'amistat entre Espanya i el Perú i han reafirmat la seva voluntat de continuar enfortint l'associació estratègica reforçada que mantenen d'ençà de l'any 2015.
0: I ha estat detingut un menor de 15 anys com a sospitós del tiroteig d'ahir a la ciutat estatunidenca de Seattle.
1: Tres persones varen perdre la vida i quatre varen resultar ferides, entre elles un nen de 2 anys. La policia continua cercant un segon sospitós relacionat amb l'incident que va tenir lloc durant un popular festival de menjar. Enguany, els Estats Units han registrat 271 tirotejos massius.
0: I encara un darrer apunt: Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat.
2: I en aquest cas s'establirà el límit legal en els 14 anys. El govern austríac ha acordat traslladar aquesta qüestió al Parlament per a la revisió del projecte de llei, mentre que també informarà la Comissió Europea. La llei entrarà en vigor l'any 2027.
0: 7:54 minuts. Moment ara per la cultura.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós.
0: El primer Master of Cinema d'aquesta edició, l'actriu de NASA, Trine Dirholm, el 20è aniversari d'allò, l'estrena de dues coproduccions d'aquesta casa d'Ivetres, el concert de Nacho Vegas. L'Atlàntida Mallorca Film Fest segueix a tot ritme en una edició històrica per ofertes, per entrades, i que ahir ja va viure una jornada marcada per la presència balear, Sandra Martínez.
5: Es va estrenar, per exemple, Aixam, un thriller psicològic, obra d'Òscar Bennàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, i que de ben segur vos agradarà si sou fans d'asbestes o de les utopies que acaben malament. Aixam és una coproducció d'IB3, igual que Maria Solivelles i 3.000 al mes, dues de les pel·lícules destacades de la jornada d'avui al festival. I és que la presència balear és enguany potser més present que mai. Ho vàrem veure ahir mateix, amb l'estrena, per exemple, d'Érem una gran família, l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar que va dels anys 40 als 90 en una obra on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
6: Un procés que he disfrutat molt, com a tenir el control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat també.
5: Un film documental que la directora té molt clar que pot interessar a tothom.
6: És un poc inevitable recordar una mica, pues, jo, per part meva, els meus pares, els meus avis, però també hi ha gent com la meva cosina, per exemple, que té 20 anys, que l'ha vista i que li ha fascinat, que és, un, és potser un públic objectiu que no hagués pensat de bones a primeres, però que de sobte crec que pot aprendre molt, també, d'aquestes històries.
5: També arribarà a sales passat l'estiu Les culpables, una altra de les propostes d'aquest dilluns, però qui són les culpables? Idò, les al·lotes, les adolescents que van avortat. Va ser el cas, per exemple, de Marta Duran, la directora d'aquest film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis i en va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula. Montse Pujol és la productora del film.
7: I la Marta sempre explica que en aquell moment de pandèmia d'estar tancat a casa a la seva habitació es va sentir més entesa i més acompanyada que mai, no? Tants anys de viure-ho en silenci i de cop fas una publicació a les xarxes socials i surten dones de sota les pedres, dones que podien tenir la mateixa edat, viure molt a prop, que havien viscut una cosa molt similar i pel silenci no.
5: Les culpables va ser premiada al Mallorca Talent Lab i aquesta va ser la primera empenta per tirar endavant el projecte que va dirigit a un sector molt determinat.
7: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no, no és cap vergonya ni res dolent.
8: Voy a tomar el camino equivocado.
5: Tot això, com dèiem, en una jornada marcada també per la presència del documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson i que ha presentat la història del formigó, on manté la marca de la casa, aquesta càmera en primer pla, els personatges reals que superen qualsevol ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot en aquesta història del material de construcció. Wilson ha protagonitzat una xerrada esbaluart on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb allò que entenem per humor, no es pot generalitzar.
9: You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny is not funny to the person that
5: La Bien Querida va ser també ahir l'encarregada de posar la música a la Festa de la Misericòrdia, un espai on avui prendrà el relleu Nacho Vegas.

I encara un darrer punt de la cultura. Abans de les 8 del matí, el Menorca Music Festival es cancel·la. La mateixa setmana que havia de començar, el festival havia de ser aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal, amb un concert de Víctor Manuel s'havia d'iniciar. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, a qui ara escoltam.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 28 de juliol, jornada en què vos explicam que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que a conseqüència de les càrregues policials 8 persones faran resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. Tot d'un en ampliam la informació en un dia en què també hi ha altres titulars destacats. Avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa una hora a les 7. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
4: No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
3: Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor.
1: Tot d'una i tornarà massa en directe en una jornada en què també estaran pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
3: De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
5: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
1: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista per al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
3: L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
1: Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals de la península.
3: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
1: I precisament per parlar sobre aquest escenari, d'aquí a una estona, a les 8:30 del matí, entrevistarem l'enginyer forestal Luis Berbiela. Pel que fa al temps, avui ja notam una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui ja començam a sumar graus en el termòmetre i, de fet, a mesura que avanci la setmana, les temperatures aniran a més. De fet, en vista el cap de setmana, ja solirem uns registres força per sobre del que seria habitual per a aquestes alçades de l'any. De moment, avui, la màxima girarà aproximadament entre els 30 i els 35 graus. D'altra banda, quant al cel, ja no tindran núvols, excepte qualque pinzellada de núvol baix durant les hores centrals, però en general avui el protagonista serà el sol. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrà la mà com una bassa d'oli a la major part del territori. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Mercadal i 26 a Mahó. A Mallorca 20 graus a Montuïri, 23 a Lloseta i 25 a Alcúdia. I a les Pitiuses 22 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Savina.
1: I en aquesta hora, quan són les 8:04, connectant també amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació a la carretera de Solla per mort d'un accident que es produïa avui. A primera hora del matí, Juan Planas, bon dia.
8: Hola, què tal? Bueno, molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident ja retirat en diversos vehicles, a la carretera de Soia, a l'altura de la rotonda d'ITV, on tenien part de la rotonda ocupada, cosa que ha provocat molt de tràfic lent al punt, i pel moment greu retenció, sobretot a l'entrada des del polígon de Sant Castelló i des de l'entrada des de Palma. Per altra banda, també trobaran les compilacions habituals a la via Cintura, a l'altura de Camp Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Soia i a l'altura de Doble en sentit d'Andratx. I per acabar, feia retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígon de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via Cintura. Tot el moment, molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. I en els esports en futbol, el futur de Jan Virgili continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
9: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Mentre que encara no s'ha oficialitzat la sortida de Samu Costa a l'Al-Nasser, el Mallorca espera que Virgili quedi a jugar a la segona divisió. El club suma ja 18.205 abonats i avui a les 12 del migdia s'obrirà el termini de les noves altes. I en bàsquet, l'estia de Menorca de la primera FEB ha fitxat Wildens Levé, que arriba cedit pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres.
1: En parlarem a partir de les 8 i 25 minuts. Ara són les 8 i 6 en Rafa Andrés, el control tècnic i en Cristina Abaussà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents, quan va acabar la manifestació de diumenge contra la massificació turística, varen ser proporcionades. També si és necessari depurar responsabilitats o bé sancionar. Les forces de seguretat de l'Estat ho fan a petició del delegat del govern a les Illes, d'Alfonso Rodríguez, que ha reconegut actuacions violentes per part d'alguns uniformats i descarta dimitir, tal com li ha demanat Menys Turisme, Més Vida. La plataforma ha convocat per avui a les 12 una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per demanar al socialista al capdavant de la institució que abandoni el càrrec.
3: En relació amb els fets de diumenge, les versions de les dues parts implicades no coincideixen. Per una banda, fonts properes a la Policia Nacional apunten que els organitzadors varen rebutjar llegir el manifest al Parc de la Mà i varen fer-ho a les voltes com estava previst en un principi, i es tracta d'un espai que asseguren que té una capacitat inferior a la 2.000 persones. Aquestes mateixes fonts indiquen que quan la policia va restringir l'accés per aforament, molts de manifestants varen protestar i, en acabar la manifestació, aquests mateixos varen tirar pedres i altres objectes contra els agents, un fet que va desencadenar les càrregues policials, cosa que el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera que va ser una reacció desmesurada. El socialista també ha explicat que ha estat tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
3: Per part seva, el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
10: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
3: El jove de 18 anys, detingut diumenge per desordres i aldarulls, ha quedat aquest dilluns en llibertat sense càrrec.
1: A les hores posteriors a les càrregues policials ens han fet ressò de les reaccions dels principals líders polítics de les Balears, que han mostrat certa unanimitat. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proens.
11: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació, amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
1: I la diputada del PSI, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
12: Crec que és imprescindible conèixer d'on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
1: La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat també explicacions al delegat del govern.
13: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que de explicaciones.
1: I el líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials, com les de diumenge.
14: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
1: De fet, Cristina, també hi ha hagut reaccions a nivell estatal.
3: Així, Sumar ha registrat una iniciativa parlamentària per demanar explicacions al govern central i demanar-los si han obert qualque investigació interna. També el secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha demanat responsabilitats polítiques.
15: Esto es inadmisible. No puede ser que la policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas, como digo, que ponen una alfombra roja a los fondos buit.
3: I el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat en un missatge a X que és una vergonya que s'enviï la policia a apallissar els que estan farts, que la gent de fora els vengui a robar als seus barris, la seva mar i la seva terra, i de ser els cambrers i les discoteques del món. Això referit als manifestants de diumenge, un escrit que ha dirigit el delegat del govern a les Balears.
1: Són ara les 8 i 12 minuts i en aquesta hora continua la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat al TAMI pel Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. A l'aeroport de Palma hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
16: Bon dia, i doncs trobem a la zona de facturació amb un aeroport de Palma ja amb força trànsit de passatgers. La responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres, Carmen Martínez, ha exigit a l'empresa, en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'aplicació de les taules salarials del conveni sectorial del handling, l'actualització salarial conforme a l'IPC o garanties per a la plantilla procedent de Ground Force.
17: Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
16: Martínez també ha criticat l'elevada xifra de treballadors dels serveis mínims d'un 60% de la plantilla, un nombre, diu, desproporcionat.
17: Bueno, la empresa nunca se ha sentado de manera real. Lo único que ha hecho unos intentos de poder quedar con nosotros. Antes de lo que es el TAMIT, hicimos el otro día que no hubo acuerdo. Intentamos nosotros también poder negociar con la empresa y no hubo acuerdo real. Las medidas que ponen encima de la mesa son insuficientes.
16: I les aturades parcials esperen que continuïn, si no hi ha cap acord abans amb Swissport, aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
1: Unes aturades que han començat a les 7 del matí fa una mica més d'una hora i que continuaran fins a les 12 del migdia.
0: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I el que també ha començat és el compte enrere per l'eclipsi de dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic sobre les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia per evitar col·lapses i aglomeracions. A l'espera de conèixer-ne els detalls, ja saben que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients. Aquest darrer només, però, si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. És una mesura que arriba, Toni, amb escepticisme i amb cert desconeixement.
18: Així és, perquè molts treballadors de la platja de Palma desconeixen encara les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions amb codi QR que ha anunciat l'Ajuntament. Entre els qui sí que n'estaven informats, molts admeten que encara no saben com arribaran a la feina i posen en dubte que el nou sistema funcioni amb normalitat. La preocupació també arriba als familiars de persones majors, residents o oasis, que es demanen com podrien accedir a la residència si hi hagués una urgència.
19: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
5: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
18: Els hotels també han començat a preparar-se per la jornada del 12 d'agost. El sector ja informa els clients, especialment els que han llogat un vehicle, que no podran accedir en cotxe a determinades zones de la platja de Palma. Pedro Marín és el president de l'Associació Hotelera.
20: La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguers no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse.
1: Com dèiem avui a Can Oleo, la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, i el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, reuniran amb el sector turístic per informar del pla preventiu per dia 12 d'agost.
18: Ara per ara, una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Palma és que bars i restaurants hauran d'inscriure-s'hi de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Cort recomana imprimir l'acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bauçà, estinent de Batllia de Seguretat Ciutadana.
21: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb total tranquil·litat.
18: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí del dia de l'eclipsi. Unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, com són l'aeroport i els hospitals de Son Espases i Son Llança.
1: I una persona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila amb pronòstic greu després de tenir un accident quan anava en motocicleta a l'entrada de Maó aquest dilluns hora baixa.
22: Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria causat l'accident amb dues motos que circulaven de cara.
1: 8 i 17.
23: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
24: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: I a Eivissa, el problema dels assentaments continua. S'ha detectat un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila, una àrea natural protegida que té un elevat risc d'incendi. Bon Aranyó.
25: Amagats entre la vegetació de Ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de gestió ambiental.
26: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat, perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
25: L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a Ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
1: I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que estan disposats a donar-los temps, però fa aquesta petició.
2: Que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe, muchas personas que están esperando que se apruebe su prórroga, muchas personas y vecinos que están esperando que la regulación de temporada tenga la regulación que tiene que tener, muchas personas que están esperando también que la fiscalidad de los pisos turísticos sea justa. La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
1: También ha parlat Montse Mínguez, portavoz del Socialistas al Congrés.
4: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
1: I la delegació del govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord a Cala Petita, Cala d'Or, a Mallorca, i han intervingut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
18: Durant aquest mes de juliol han arribat a les costes de les Balears més de 1.000 persones a bord. Embarcacions irregulars són 500 més que l'any passat. Enguany han arribat per via marítima més de 3.700 migrants en unes 200 embarcacions.
1: I fa 21 dies que el primer satèl·lit balear, el Posidoni, orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit aquest dilluns un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu. És una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
7: El Posidoni, recordem-ho, es va llançar el passat 7 de juliol i ja en aquest moment obté dades importants de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa OpenCo, Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals pel present també pel futur de les illes. Permetran, per exemple, obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com per exemple la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes.
8: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
7: Si teniu curiositat, heu de saber que el Posidoni passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, hora balear.
1: Com dèiem, el Posidoni oferirà informació rellevant per prevenir incendis. Pel que fa a la darrera hora dels focs forestals a la península, més de 100.000 persones estan evacuades o confinades per aquests focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Són uns incendis que també han provocat el tancament d'una cinquantena de carreteres. Els bombers fan feina a contrarrellotge abans que demà les temperatures tornin a pujar i es compliquin de nou les tasques d'extinció.
18: Segons la delegació del govern a Madrid, l'incendi d'aquesta comunitat continua actiu i sense estabilitzar, tot i que durant la nit les flames han reduït el seu avanç, una evolució que ha permès actuar sobre els diferents focus. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, Castell i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era ahir, i és que en aquesta província les flames ja han arrasat 50.000 hectàrees i el foc té un perímetre de 160 quilòmetres. José Luis Gutiérrez és el director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
9: És un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro, pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
18: Tot això mentre l'incendi de la Vall d'Uixó, Castelló, continua actiu després d'arrasar prop de 7.200 hectàrees i assolir un perímetre aproximat de 67 quilòmetres. Avui matí, 6.000 persones del barri propers al foc podran tornar a casa seva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explica que l'incendi podria haver estat provocat.
10: Todas las investigaciones están abiertas. Insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
18: I un darrer apunt, avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península.
1: I just després d'aquest Consell de Ministres, també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Són ara les 8:25, anem amb els esports.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I començant parlant del futbol i del futur de Jan Virgili, que continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Precisament, un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat just d'això a les càmeres d'IV3 Televisió.
11: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
3: I un dels assumptes pendents és el traspàs del migcampista Samu Costa a l'Al Nasser, una operació que encara no s'ha oficialitzat i que deixarà una bona quantitat de doblers al Mallorca. D'altra banda, Johan Mojica ja ha estat citat pel club per unir-se als entrenaments a la resta del grup. El colombià continua sense cap proposta de sortida atractiva. Tot i les sortides que falten per fer-se i també amb els nous que han arribat, Martin Valiant vol centrar-se a fer un bon grup.
11: Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, es creo fundamental. Crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
3: L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a terres andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'ex-mallorquinista Pedra Rajkovic. Valien ha assegurat també que el més important en vista la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
11: Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas. Pero se siente, ¿no? Uno lo nota y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
3: I una bona mostra d'això són els més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. Així ho va confirmar ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, en un acte de presentació d'un nou patrocinador.
12: Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20 mil abonados que renovaríamos y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división.
3: Y avui, a partir de les 12 del migdia, s'obrirà el termini de les noves altes. A la primera federació, l'U d'Eivissa continua amb els entrenaments, però ho fa amb el mercat en pausa. Víctor Sancho, bon dia.
13: Bon dia. Avui dijous l'equip de Raúl Jona farà feina en sessió doble a l'estadi de Can Mises. No podran accedir ni els mitjans de comunicació ni els aficionats. El club, a més, té previst que els entrenaments que es duguin a terme a l'estadi aquest curs siguin a porta tancada. Quan a l'actualitat de la plantilla el mercat continua aturat des de fa 9 dies. Són 16 jugadors en plantilla, 10 fitxatges, però encara falta per arribar una part important entre 8 i 10 jugadors. En algunes posicions, com el lateral esquerre o central esquerre, no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per jugar els seus primers partits.
3: I acabam en bàsquet perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba, com s'ha dit, pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc de 2,11 m es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebec ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix en la sisena plaça de l'Èstia Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu AON Illes Balears entre els dies 6 i de 9 de setembre. També hi participaran el Figui Mallorca, el Palmer i el Clas Bàsquet Sant Antoni.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. La plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocat avui a les 12 una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a les Balears com a protesta per la violència policial de diumenge i per insistir que Alfonso Rodríguez abandoni el càrrec.
5: Això quan han sabut que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra els manifestants varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
1: I en aquests moments els treballadors del Servei de Terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma estan en vaga.
5: Es tracta de la primera aturada parcial que tenen prevista. Ha començat a les 7 i acaba a les 12 del migdia. Demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla.
1: I a les 8 i 45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Mallorca. Més de 1.500 comptadors intel·ligents controlaran la pressió estacional sobre l'aigua que la millor. Guillem Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Segons les dades, cada habitació d'hotel consumeix de mitjana 212 litres d'aigua per dia, una xifra que és més elevada com és estrella Estel Hotel, passant dels 400 litres de consum en els de 5 estrelles.
1: I a Menorca una persona està ingressada amb pronòstic greu després de tenir un accident de trànsit quan anava amb motocicleta a l'entrada de Maó aquest dilluns hora baixa. Excel Camarasa, bon dia.
14: Bon dia. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari causant l'accident amb dues motos que circulaven de front. Les conseqüències més greus les ha patit una persona de 65 anys que ha estat traslladada a l'Hospital Mateu Urfil. Es troba a l'UCI, com dèiem, amb un pronòstic greu. L'accident també va generar retencions importants a la carretera general.
1: I a Eivissa, el problema dels assentaments no atura, un punt on s'ha detectat un augment d'infrahabitatges és a la zona humida de Ses Feixes de Vila. Carmen Cires, bon dia.
15: Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa calcula que entre 40 i 50 persones viuen en condicions infrahumanes a aquest assentament, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. El consistori assegura que ja ha parlat amb la propietat i que si no es desallotja el campament aniran als tribunals.
1: I el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
5: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, Castelló i a Toledo.
1: Precisament dedicam la primera entrevista de l'informatiu a aquesta qüestió.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Quan som a punt d'entrar en una altra onada de calor, la quarta ja, el risc d'incendi es dispara. Espanya viu des de fa dies en estat d'emergència nacional pels greus focs que han arrasat milers d'hectàrees a Madrid, Àvila, Toledo i a Castelló, més de 100.000 persones evacuades i confinades. En plena crisi, avui parlam amb Luis Barbiela, enginyer forestal. Bon dia.
16: Hola, muy buenos días.
1: Aquesta declaració d'emergència no es donava des de l'apagada elèctrica del 2025, després de decretar l'estat d'emergència pels focs simultanis. El govern central demanava a la Comissió Europea l'activació del mecanisme comunitari de resposta davant d'aquest tipus de catàstrofes. França també va fer el mateix. Senyor Barbiela, és el pitjor estiu de la història recent?
16: Bueno, desde luego es un verano durísimo en relación a incendios forestales, pero yo creo que desde hace ya más de una década se venía advirtiendo que las circunstancias ambientales ligadas a la evolución de las consecuencias del cambio climático y el proceso de abandono del territorio, teniendo cada vez terrenos forestales más continuos, más extensos, teniendo un proceso de abandono de cultivos que genera mucha más continuidad de terreno forestal y la acumulación de biomasa por falta de aprovechamientos y de ordenación de los bosques, nos estaba llevando a una situación que podía ser límite y desgraciadamente pues lo estamos viviendo. No se trata de decir
17: ya lo avisamos, sino de lo que se trata es de decir, tenemos que anticiparnos. O sea, lo importante ahora es tomar conciencia de que vamos a convivir con los incendios forestales, pero que al mismo tiempo esa convivencia tiene que ser gestionando el territorio para evitar que produzcan este tipo de daños, ¿no?, tan graves i tan severos.
1: I de quina manera es pot preparar? De quina manera s'ha de gestionar aquest territori?
17: Pues mire, yo creo que ya la declaración de hace del 2023 de la Fundación Pau Costa, que promovió el consenso de más de 60 personas expertas entre World Wildlife Fund, Greenpeace, maderistas, alcaldes, periodistas, se consiguió un consenso donde se establecían unas líneas claras de actuación que exige el compromiso de las administraciones públicas y de una colaboración institucional entre comunidades autónomas, el Estado, el poder local, para fundamentalmente ser capaces de gestionar al menos cada año el 1% del territorio forestal. No tenemos ni capacidad, ni dinero, ni presupuesto para trabajar en todos los bosques, pero sí tenemos la capacidad de actuar en puntos estratégicos de gestión, que donde disminuir la cantidad de combustible y donde evitar que el fuego progrese para evitar que esos incendios iniciales se hagan inmensos, ¿no? Para eso necesitamos unos 1.000 millones de euros de presupuesto anual, que no es mucho en relación a lo que podemos ver que se está perdiendo hoy, que se está perdiendo en cada campaña de incendios y en los propios costes de extinción, ¿no? La extinción es solo una respuesta imprescindible, necesaria, pero la solución está en la prevención. Luego pensamos que hay que ayudar muy activamente al mundo rural, a aquellos que mantienen los paisajes vivos, a aquellos que trabajan por un territorio mosaico donde se desarrolla agricultura, ganadería extensiva, donde hay pastores, donde hay forestales, donde hay utilización del recurso para generar ese paisaje y recuperar ese paisaje mosaico de nuestros abuelos. Y por último, creo que es trascendente proteger de verdad a los núcleos rurales. No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego, todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas, sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas. No podemos tener viviendas aisladas que si llega el fuego se van a creer que vamos a poder tener un helicóptero encima de su casa tratando de apagar el fuego y que no se queme su inmueble. Por lo tanto, yo creo que hay medidas concretas que sí podemos realizar y que es imprescindible anticiparnos, ¿no? En Japón tienen una cultura de los terremotos, de los seísmos, y a nadie se le ocurre hacer una casa de 10 pisos sin hacer unos cimientos antisísmicos. Pues nosotros no podemos entender nuestra forma de vivir y de tener el territorio sin una cultura del riesgo que implique prevención frente a incendios forestales.
1: Senyor Berbiela, normalment l'alerta per incendis era entre la vintena del mes de juliol i la Mare de Déu d'agost, a mitjans del mes d'agost. Que hem d'esperar durant les pròximes setmanes tenint en compte que, a més, a partir de demà arriba una onada de calor?
17: Bueno, yo creo que nosotros en Baleares, en Mallorca, hemos vivido siempre olas de calor, pero las entendíamos como la entrada de la cuña sahariana que entraba un día, nos salía polvo del Sáhara, teníamos unas temperaturas muy elevadas, pero al día siguiente o a los dos días se retiraba hacia Italia. Ahora mismo no vivimos olas de calor, estamos viviendo verdaderas mareas de calor, que ya no son un par de días, sino el año pasado hubo olas de calor que duraron prácticamente 18 jornadas seguidas, y este año, como bien comentas, pues llevamos ya vamos a entrar en la cuarta ola de calor. Esto produce unas temperaturas elevadísimas incrementa la sequía de los terrenos, de la vegetación, de la cobertura forestal, llega a unos niveles de estrés hídrico impresionante, y esa situación de falta de humedad en la vegetación, altas temperaturas, y si en esos momentos acompaña el viento, pues tenemos unas situaciones meteorológicas que implican incendios de fuera de capacidad de extinción, porque además tenemos un combustible acumulado muy disponible para arder, con muchísima biomasa acumulada en nuestros terrenos forestales. En este sentido, yo creo que es importante no entrar en una discusión que enfrente a conservación frente a prevención, sino que la forma de conservar es prevenir, y al mismo tiempo tampoco entrar en una confrontación entre pacto por el clima, que implica que si no te parece bien el pacto entonces eres negacionista, o al revés, uh-huh. O que todo se base en la limpieza de bosques, y si no eres partidario de limpiar los bosques pues eres un ecologista bloqueador de la actividad rural. No es eso. Tenemos que evitar polarizar a la sociedad, tenemos que evitar que jugar a romper y dividir nuestra capacidad de anticipar, y una cosa es la base en el territorio que provoca incendios de alta intensidad, y otra cosa es que el efecto multiplicador, catalizador, que está implicando el cambio climático en que estos incendios sean pràcticament impossibles de parar.
1: I d'haver avui en plena crisi d'incendis a la península, i just abans de començar una onada de calor, la quarta a l'estat espanyol d'aquest estiu, hem volgut conversar amb l'enginyer forestal, amb Luis Berbiela. Gràcies per haver-nos atès.
17: Un abrazo a todos y muchísima precaución, aparte de un apoyo incondicional a los medios de extinción que están peleando en todo el territorio.
1: I quan són les 8:42 minuts, continuem amb la segona entrevista de l'Informatiu Matí. I és que avui el Palau Reial de l'Almudaina reobre les portes després d'una restauració integral que permetrà contemplar aquest conjunt arquitectònic del segle XIV, un dels edificis del gòtic civil més icònics de Mallorca, que ara obre espais que feia anys que estaven tancats al gran públic. Poques hores abans de la inauguració en parlam amb Rocío Fernández Treguerres, que és conservadora de Patrimoni Nacional. Aquí podem saludar ja en directe. Bon dia, buenos días.
19: Buenos días, encantada de saludarles.
1: La intervención permite ampliar el recorrido de visita ahora organizado con un criterio cronológico. ¿Qué es lo que podrá descubrir el gran público?
19: Pues bueno, principalmente el espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: Uh-huh. En estos momentos, ¿cuál es el estado de conservación del conjunto arquitectónico? Recordemos que el rey celebra en la Almudaina las audiencias oficiales.
19: Sí, pues hombre, realmente yo podría decir, o creo, que el complejo del Palacio Real de la Almudaina, que son en realidad varias edificaciones juntas, son la auténtica joya de este lugar. Y luego, ya en las antiguas zonas conocidas como del Palacio del Rey, lo que hemos hecho es una nueva museografía mucho más contemporánea, con un recorrido efectivamente cronológico que permite al visitante realizar un recorrido por la historia de este palacio, que es la misma historia de la ciudad de Mallorca. Romanos, musulmanes, el Reino de Mallorca y luego su vuelta al Reino de Aragón.
1: ¿Tienen una previsión del número de personas, de la gente que podrá visitar el Palacio de la Almudaina estos días que estará abierto al público a partir de ahora?
19: Efectivamente. Bueno, mañana, solo de mañana, y luego el día 30 y 31 va a estar abierto en jornadas, digamos, de puertas abiertas para que los mallorquines y las mallorquinas puedan acercarse a disfrutar de esta joya. Uh-huh. Pero vamos, la previsión, los números, por lo menos los que teníamos hasta que se cerró en enero de 2026, era que es uno de los reales sitios de patrimonio nacional que cada año aumenta considerablemente su número de visitantes. Uh-huh. Pero no sabemos todavía una cifra estimada.
1: Sí, com sigui, durant els pròxims dies es podrà visitar el Palau Reial de l'Almudaina, que, com dèiem, reobre portes avui, després d'una restauració integral que permetrà contemplar aquest conjunt arquitectònic, un conjunt del segle XIV. N'han volgut parlar hores abans que obri amb Rocío Fernández Treguerres, que és conservadora de Patrimoni Nacional. Gràcies per haver atès la telefonada de l'Informatiu Matí de Betres Ràdio.
19: Muchas gracias a todos vosotros y les esperamos aquí.
1: I doncs, amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:45. Tot d'una podeu escoltar aquí, a l'Informatiu Matí, els informatius, les edicions locals d'aquest informatiu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. L'Hospital Mateu Orfila estrena una sala blanca per garantir la seguretat en la preparació de medicaments. Un espai controlat per evitar qualsevol risc de contaminació. Permetrà elaborar més de 15.000 preparats l'any. Tot d'una, en donant més detalls.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Entrem en matèria. L'Hospital Mateu Orfila estrena una nova sala blanca per garantir la màxima seguretat en la preparació de medicaments estèrils. Aquest nou espai ha suposat una inversió

0: així com fórmules individualitzades per a pacients hospitalitzats. Sentim altre cop la consellera Manuela García.
1: Estoy refiriéndome sobre todo a los citostáticos, que son los fármacos que se ponen en la quimioterapia, o también la nutrición parenteral, es decir, bolsas que llevan los pacientes para alimentarse cuando no pueden utilizar la vía digestiva.
0: El sistema controla les partícules presents a l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura i la humitat i també les pressions entre les diferents estances.
2: Gràcies, Carles Marquès. No deixem la salut perquè el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi solar amb 6 professionals més als centres de l'àrea de salut de l'illa. La consellera Manuela García ha dit que també es reforçarà l'atenció hospitalària.
1: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
2: Es prepara un ampli dispositiu de cara a l'eclipsi del 12 d'agost.
3: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
2: Més qüestions. L'Ibedona ha traslladat la seu de la seva delegació a Mo. Ara es troba al mateix edifici on hi havia el centre Veronica, on s'atenen les dones víctimes de violència sexual. A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que estan en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'Ibedona arriba quan les Balears segueixen al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies s'han incrementat un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest increment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment de mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
4: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
2: I més serveis, en aquest cas el servei d'atenció domiciliària que s'unifica, està destinat a persones dependents. El Consell del Govern i els 8 ajuntaments han fet aquest dilluns la primera passa. Han signat un protocol que permetrà integrar de manera progressiva els serveis municipals en un model insular gestionat pel Consorci Sociosanitari de Menorca. La implantació es farà de manera gradual per assegurar la continuïtat del servei. L'objectiu és garantir la mateixa qualitat d'atenció a tots els usuaris, independentment del municipi on visquin, i també unificar les condicions laborals de tots els professionals. Sentim de nou la consellera de Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, y al presidente del Consell, Dolfo Vilafranca.
4: A día de hoy se están prestando más de 6.700 horas de servicio de ayuda a domicilio en la isla de Menorca. Esto ha sido posible porque durante esta legislatura se ha aumentado un 43% el número de horas.
5: Milloren també les condicions d'aquests treballadors que presten el servei i també, evidentment, les famílies també, no? Que també és una part important de la dependència i també l'atenció a les famílies també serà una part important que podran millorar.
2: 8 i 50 minuts, obrim ara plana de succeïts. Una persona està ingressada en pronòstic greu després de patir un accident quan anava en motocicleta a l'entrada de Mo aquest dilluns que vespre. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria provocat l'accident amb dues motos que circulaven de cara. Les conseqüències més greus les ha patides una persona de 65 anys que ha estat traslladada a l'Hospital Mater Fila. Està a la UCI, com dèiem, amb pronòstic greu. L'accident també ha generat retencions importants a la carretera general. I a Sant Lluís, l'Ajuntament denuncia un acte vandàlic contra les dues banderes espanyoles que onejaven al balcó consistorial. Durant el cap de setmana haurien estat arrabassades. Es tracta d'una bandera penjada del pal oficial i d'una altra que s'havia penjat arran de la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. El consistori condemna amb rotunditat aquest acte vandàlic i el qualifica de greu falta de respecte a les institucions i als símbols que en formen part. L'Ajuntament sosté que no tolerarà cap acte d'aquesta naturalesa i també que treballarà per mirar d'identificar-ne els responsables i exigir-ne les responsabilitats corresponents. Hores d'ara estudia si presenta o no denúncia davant la policia.
3: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
2: Moment ara per a la

0: Informació esportiva, parlem de bàsquet. L'Estia Menorca ha fitxat Wildens Lebeck, té 26 anys, que arriba cedit pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc amb passaport haitià mideix 2 metres i 11 centímetres. Es va consagrar la temporada passada com el jugador més ben valorat de la segona FEB amb el Càceres. Lebeck ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix en la sisena peça de l'Estia Menorca per a la propera temporada. Així en parla el seu nou tècnic, Javi Zamora.
1: Wildens es un jugador que nos aportará mucha energía, presencia y trabajo. Además, tiene varios registros ofensivos y está en pleno crecimiento. Su polivalencia nos dará también muchas posibilidades. Personalmente, destacan sus ganas de superarse, su compromiso y su actitud tanto dentro como fuera del campo. Creo que su personalidad se notará en el vestuario y nos dará muchas alegrías.
0: De fet, l'Estia Menorca disputarà el trofeu a ON Illes Balears. El dia 11 de setembre s'enfrontarà al Fibui Palma i dos dies més tard, el dia 13, al Palmer. Tots dos són rivals a la primera FEB. En plana cultural és notícia que el Menorca Music Festival s'ha cancel·lat la mateixa setmana que havia de començar, segons l'organització, per causes de força major, sobrevingudes i alienes també a la voluntat de la direcció. Insisteix que es tracta d'una qüestió involuntària i la informació sobre la devolució d'entrades asseguren que es comunicaran els pròxims dies. El festival havia de començar aquest mateix dissabte al recinte Firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre d'altres. I acabem parlant de Maria del Mar Bonet, que celebra 60 anys de trajectòria musical aquest dijous al Teatre Principal. La cantant i compositora mallorquina presenta el seu nou àlbum, L'aigua no cansa.

0: Un concert que combina noves composicions amb les cançons més emblemàtiques d'una carrera artística excepcional. Un concert que forma part de l'Esplèndid Festival i que permetrà gaudir una vegada més a Menorca d'aquesta consagrada artista. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I continuem a l'informatiu matí, ara amb la cultura.
3: És hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán...
2: En tot just dues hores, la maquinària de l'Atlàntida Mallorca Film Fest torna a posar-se en marxa. Serà a les 11 quan el primer Master of Cinema d'aquesta edició, a l'actriu i cantant danesa Trine Dyrholm, protagonitzi una xerrada esbaluart. El seu és un dels noms propis de la jornada. Sandra Martínez, bon dia.
4: Bon dia. N'hi ha molts més, per això, especialment de realitzadors balears, que, com passa a tots els festivals, però potser a l'Atlàntida un poc més, ens mostra realitats de tot el món amb ulls d'aquí. És el cas de l'Amílcar de Michele, que el documental premiat al festival més important del món, l'IFTA, rodat durant 10 anys i que ens mostrarà la vida i mort d'aquest filòsof i revolucionari africà assassinat per les seves idees. També avui podrem conèixer els secrets de la cuina de Maria Solivelles en una producció dirigida per Àlex Dioscorides i la història també de Manuel Cortés, un barber que va acabar tallant els cabells a Cristiano Ronaldo o a Bad Bunny a 3.000 al mes. Són tres produccions molt diferents, molt variades, però amb un punt en comú. Són produccions d'aquesta casa d'IB3.
2: Parlem amb tots ells avui, igual que ho fèrem ahir, amb altres dues propostes relacionades amb les illes.
4: Com per exemple, Érem una gran família, que és l'òpera prima de Cristina Rosselló i que ha transformat 18 hores d'enregistrament d'un arxiu familiar que va dels anys 40 als anys 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
5: Un procés que he disfrutat molt, com a tenir el control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història amb històries familiars i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat també.
4: També es va poder veure ahir i vàrem parlar amb la productora de Les Culpables, una obra premiada al Mallorca Talent Lab, i aquesta, de fet, va ser la primera empenta per tirar endavant el projecte que va reunir el testimoni d'un centenar de dones que han avortat, la majoria d'elles en la seva època d'adolescència, i a les quals va dirigit aquest film. Ens ho explicava la productora Montse Pujol.
6: Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
4: Tot això, com dèiem, ahir que també aquesta casa va tenir protagonisme, tant l'Aviador com Xiu Xiu es feren en directe des d'Esbaluart en aquesta festa de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que avui torna amb noves propostes com la que ja vos hem comentat, i també una de ben especial, la recuperació 20 anys després d'una pel·lícula que podríem dir que és referencial del cinema balear, parlam de Jo, de Rafa Cortés. Aquesta pel·lícula va rebre el premi Revelació al Festival de Cannes i presentarà tant ell com el seu protagonista, Alex Brandenburg. Serà avui a les 7 al Rivoli. Ben a prop, però dues hores més tard, a partir de les 9, Nacho Vegas, a qui escoltam de fons, serà avui l'encarregat de la part musical de l'Atlàntida amb la gala de lliurament del primer Master of Cinema.
2: I fem un darrer apunt encara de la cultura abans de les 9 del matí.
7: No hay más mendigo ni más que pagar que echarte de menos.
2: El Menorca Music Festival es cancela la mateixa setmana que havia de començar. L'organització del certamen ho ha anunciat a través d'un comunicat. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal i havia de fer un concert de Víctor Manuel. També estaven programats, entre d'altres, artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco. Aquí ara escolta.
7: No hay más. No hay más imposibles que...
2: amb la música d'Orozco. Arribem a les 9 del matí.

0: I ara repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts a les 12 del migdia. Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a les Balears com a protesta per la violència policial de diumenge i per insistir que Alfonso Rodríguez abandoni el càrrec.
1: La plataforma assegura que els participants en la manifestació contra la massificació turística es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents, un relat que no coincideix amb el de la Policia Nacional, qui apunta que alguns dels manifestants varen protestar perquè no els deixaven accedir a les voltes i una vegada acabada la marxa els varen tirar pedres i altres objectes. Sigui com sigui, el cos policial obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra els manifestants varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
0: I en aquests moments els treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma duen a terme una aturada parcial per reclamar millores laborals i econòmiques. La vaga podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres. Anem en directe fins a Son Sant Joan. Lluís Hernández, bon dia. Quina és la situació?
2: Bon dia, Ido. Ara mateix força trànsit a l'aeroport. Just al passadís de facturació de TUI, gran cues de turistes, una companyia que té programats fins a 17 vols escalonats en menys de 3 hores. No obstant això, per ara, els vols que opera Swissport no anuncien retrasos. Per exemple, un dels pocs vols internacionals de gran durada d'Etihad Airways, l'únic d'avui, continua la seva hora programada de sortida a les 9:35. Els passatgers que poden veure's afectats han rebut amb tranquil·litat aquestes aturades parcials.
3: No, we knew nothing at all about strike at the airport.
4: Well, they're obviously wanting more money, which understandable. They're busy, and I think the pay here is probably shocking for a lot of, not just airport staff, for hotel staff.
5: We're tourists, and if they want,
2: sobretot les que són més econòmiques. I les aturades parcials s'esperen que continuïn si no hi ha cap acord abans amb Swissport aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
0: Gràcies, Lluís. I pendents un dia més també de com evolucionen els incendis forestals que cremen a la península. Han arrasat milers d'hectàrees a Madrid, a Ávila, Toledo i Castelló, més de 100.000 persones evacuades i confinades.
1: La situació preocupa a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya. En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, l'enginyer forestal Luis Berbiela ha fet una crida a l'anticipació i la prevenció, també a la cultura del risc. Avisa que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
6: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
1: Per cert, que el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració dels territoris afectats per les flames com a zones greument afectades.
0: I el Palau de l'Almudaina, Palma, reobre avui les portes després d'una restauració integral. Ho fa mostrant espais que feia anys que estaven tancats al públic. En una entrevista a l'Informatiu Matí, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
7: El espai nou que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
0: Hem arribat a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam la setmana, el dimarts en concret, amb 26 graus de temperatura. Darrera jornada abans que demà comenci la quarta onada de calor de l'estiu. Avui, de fet, la temperatura ja comença a pujar. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. Abandonem la pluja d'ahir, tindrem un dia de sol amb alguns intervals de núvols durant sobretot les hores centrals. Sense deixar de banda el temps, aquesta que compartim és la primera fotografia que ha fet el Posidònia, el satèl·lit, el primer satèl·lit de les Illes, en òrbita des de principis de mes. Sobrevola cada dia les Illes per fer un seguiment del canvi climàtic i així actuar de forma preventiva. Una imatge que correspon a Cala Galdana, a la costa sud de Menorca. Les primeres conclusions de la informació recollida es presentaran a principis de l'any que ve. Avui no deixaran de banda les repercussions de la concentració del passat diumenge. La plataforma Menys Turisme, Més Vida es concentrarà també aquest dimarts a les 12 davant la delegació de govern de les Illes per reclamar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez després de les càrregues policials que va haver-hi durant la concentració amb el lema Mallorca al límit d'aquest diumenge a Palma. El delegat va dir que desconeixia que s'hagués convocat una concentració en contra seva. En qualsevol cas, s'ha allargat la mà als organitzadors de la protesta per poder dialogar al respecte. Un dia que no deixant de banda l'habitatge o, més ben dit, els problemes per accedir-hi. Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. Ens referim a un nou assentament d'infrahabitatges a les feixes d'Eivissa. L'Ajuntament de Vila ja ha demanat a la propietat de la finca que desallotgi el recinte i argumenta que el lloc és insalubre i que hi ha un elevat risc d'incendi en una setmana en què l'habitatge és notícia, perquè el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu de Pedro Sánchez pretenia aprovar la mesura avui, però optar per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions.
0: Sense deixar de banda la crònica política, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític. Bon dia, Maria Antònia.
2: Molt bon dia, Marta. Així serà just després del Consell de Ministres. Sánchez destacarà les bones xifres econòmiques d'Espanya i parlarà sobre el compromís que manté contra la corrupció, un tema que ha marcat gran part del curs polític pels casos que han afectat directament el PSOE i el govern central. Una intervenció que es produirà just quan hem sabut que l'acusació popular ha rebaixat de 24 a 13 anys la petició de presó per a la seva dona, Begoña Gómez. Una petició que demana també que testifiqui el mateix Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta l'escrit presentat per les acusacions de l'entitat ACOI.
0: Serà, sens dubte, un dels temes a abordar a la nostra tertúlia, però abans sempre tenim temps per la reflexió, per la nostra frase del dia. Avui dimarts és...
1: La frase és del filòsof anglès Karl Raymond Popper, el creador de la paradoxa més famosa del món de la filosofia, va néixer tal dia com avui, de 1902, i va dir que la verdadera ignorància no és l'absència de coneixement, sinó la negativa a adquirir-lo.

0: de què parla tothom avui?
1: I avui tothom parla del rei emèrit qui, per un dia, ha tornat a Mallorca.
2: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
1: Com que no hi ha imatges d'aquesta visita del rei emèrit a Mallorca, compartim amb els nostres espectadors les darreres imatges que tenim del rei Joan Carles a Mallorca, que va ser en aquella missa de la Seu ara fa 8 anys. El rei emèrit, Joan Carles I, ha tornat a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita. Ho ha fet en un viatge de caràcter privat que ha coincidit en la presència de bona part de la família reial al Palau de Mar i Vent. L'emèrit va arribar diumenge en un vol privat procedent de Suïssa per assistir a la celebració del 80è aniversari del seu amic Miguel Ari, propietari del restaurant Flanagan de Portals. Després de la trobada, es va desplaçar fins a Mar i Vent, on es va retrobar amb la seva dona, la reina Sofia, les infantes Elena i Cristina i alguns dels seus nets. En canvi, no va coincidir ni amb el rei Felip VI, ni amb la reina Letícia, ni amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. El monarca havia abandonat a Mallorca per seguir de prop la situació dels incendis forestals que afecten punts de l'Estat i visitar també les zones més castigades. La visita de Joan Carles I és la primera a Mallorca d'ençà de la Setmana Santa de 2018 i suposa el seu retorn a un dels escenaris més emblemàtics dels estius de la família reial. Tot i això, fonts properes insisteixen que es tracta d'un desplaçament estrictament personal, sense agenda institucional, i que l'emèrit ja ha abandonat l'illa després d'una estada de poques hores. Segons les mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però sí que s'hi hauria desplaçat per fer aquesta visita que comentàvem a la reina emèrita i la seva família. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir de matí. Com valorau, companyes, aquesta visita fugaç? Tothom diu que és com un principi de retorn a la normalitat, però jo me demano si la normalitat és venir ni 24 hores, passar a saludar com si fossis el metge que passa consulta a Mar i Vent i després tornar a partir. No sé, vols, com penseu que evolucionarà aquesta Pax Romana que tot apunta que viurem aquest estiu aquí a Mallorca?
3: A veure, jo troc que té molt de mèrit poder mantenir una amistat a distància.
1: A mi m'agrada que redolia el mèrit de la mèrit.
3: No, però és que mantenir una relació a distància és complicada, si ell se pot permetre per temps i econòmicament venir un dia, molt de pit. Jo ara diré una cosa, estic més temps anar d'un poble a un altre dins la mateixa illa que agafar un vol i venir de segons a on. Ell venia d'en fora, a veure, però si arriba a estar un poc més a prop i se pot permetre, jo estic super d'acord que vengui.
1: Te puc dir una cosa, un Palma Mosqueri no té la mateixa distància que un Palma Abu Dhabi.
3: Evidentment no, però un a Eivissa-Mallorca fa més via agafar l'avió que anar segons quin poble en cotxe.
1: Molt bé, la teva reflexió és que xapó pel rei, perquè ha vengut un dia.
3: Si vol venir, i mantenir seva amistat, endavant.
0: La meva opinió és totalment contrària a la d'Anna Maria Antònia, he de dir.
1: Sí, no, és que l'he vista molt naïf, no, però jo com tots els discursos. M'ha parit
0: molt bé, sí, sens dubte, no? Si manté aquesta amistat, per què no? Una amistat de molt d'anys, de passar-ho bé, molt de menjar, sopars, però què pensarà de la seva família? Aquesta visita feia molt de temps que el rei no anava.
1: Jo la visita en àries m'ha parit meravellosa.
0: Sí, no ho fiquem.
1: A mi el que m'ho sorprèn és aquesta visita de metge a Mar i Vent.
0: Exactament, què diran les seves netes, la seva família, què pensaran, fins i tot el personal de Mar i Vent, no? De sobte, no el manco quedar-te un parell de dies. Fixa't que m'ho vaig ensumar perquè just vaig, com sabeu, he estat uns dies de vacances i fa dos dies vaig anar a una platja que està molt a prop de Mar i Vent i hi havia moltíssima policia, però molt més de l'habitual. I se m'ha passat pel cap, men si serà. I doncs mira, efectivament.
1: És que fins i tot de vacances no deixes de tenir aquest olfacte periodístic que te fa deduir que ja a Mar i Vent hi ha moviment.
0: Hi havia moviment.
1: Perquè tu vas anar just a la platja de vora.
0: Exactament, que és una platja que te va molt bé, sobretot perquè està en el centre de Palma, si un dia tens poc temps i vas, i vaig veure molt de moviment, i vaig pensar, i si tenim visita de l'emèrit? Idò, bingo, tenim visita
1: després
0: de l'emèrit.
1: Després en parlarem amb Julián
0: sí,
1: Aguirre,
0: perquè,
1: però
0: hi ha fotografies, no s'han publicades, evidentment, però probablement sortiran dimecres a la revista Hola, que és el que mos contarà Julián Aguirre després a partir de les 11.
1: Sí, ja mos fas un avançament d'allò
0: que mos explicarà.
1: Explicarà en Julián Aguirre. No hi havia, ho dèiem, no hi havia imatges, hem hagut de tirar de Meroteca, hem vist aquestes imatges de la Seu, aquell 2018, en la reina Letícia fent de bubota davant les càmeres perquè no fessin una foto. És vera, estava fent de bubotes, es diu així, és una expressió totalment nostrada.
0: No he dit res que no se pugui dir,
1: he fet una descripció dels fets.
0: Polèmiques de la reina Letícia, sens
1: dubte. Que recordem que aquesta actuació a la Seu va provocar que aquell estiu de 2018 nassin en el mercat de l'Olivar, que va ser quan varen descobrir que la reina Sofia tenia un ventilador de mà, que varen anar la reina Sofia amb ses nines a mirar peix i la reina Sofia anava amb un ventiladoret perquè no li pegàs sa queló. Imagina't si fos aquest estiu.
0: Jo crec que aquest estiu necessitarem més d'un ventilador demà, perquè demà, atenció, quarta onada de calor de l'estiu. Farà falta més que un ventilador demà per dur bé aquesta calorada, aquesta pujada del termòmetre que tindrem a partir de demà, tot i que avui ja se comença a notar. Així que, companys, amb calor o sense, perquè afortunadament aquí dins l'estudi no...
3: Amb l'aire condicionat.
0: Exactament.
1: Ben tornades les vacances a Marta Moltíssimes Grau, gràcies. Balears, i nosaltres t'hem enyorat.
0: Jo també ho he enyorat.
1: Han estat molt de missatges, on és la Marta Grau, on és ones i nosaltres tranquils. Ses divas també descansen. N'hi ha algunes, com a Susana Griso, que aprofiten per casar-se. Tu, qualque novetat sentimental?
0: No, cap novetat sentimental, però si no, no passeu pena, que seria la primera en contra.
1: No, t'ho volia demanar, perquè Balears tenia aquesta inquietud, i jo, si m'ha de que colcus en el nostre públic, per tant, no passeu pena. La Marta ha tornat, igual que a partida.
0: Amb la bona companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Jolanda Ruiz i Victòria Cerdà, la producció, encetam aquest dimarts.

0: Són les 9:30 en punt. Continuem aquí al dia. El repàs a l'actualitat, com sempre, els temps de tertúlia amb la bona companyia d'Helena Ballestero, Josep Pons Fraga i Eduardo Luna. El primer tema que hem abordat ha estat les repercussions sobre la concentració de la plataforma Menys Turisme, Més Vida sobre el model turístic. I un dels segons temes no deixa de banda, en certa manera, les aglomeracions. Tot d'una parlarem de l'eclipsi i què pot suposar. Però, si me permeteu, abans, 9:30 en punt, hem d'informar sobre l'arribada d'una nova embarcació. Delegació de Govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord. Ha estat a Cala Petita, a Cala d'O. Han intervingut la Guàrdia Civil, també la Unitat de Seguretat Ciutadana. Recordam, per fer balanç de les xifres d'aquestes darreres setmanes, durant aquest mes, el de juliol, han arribat a les costes de les illes més de 1.000 persones a bord d'embarcacions irregulars. Estem parlant de 500 persones més que l'any passat. Enguany han arribat per via marítima quasi 4.000. Parlam de 3.700 persones en unes 200 embarcacions. És la informació que tenim de la darrera de les arribades, la d'avui a mitjanit. Com vos deia, avui no deixant de banda les aglomeracions, o millor dit, les futures aglomeracions, perquè encara no sabem què suposarà això de l'eclipsi per les nostres illes. Hi ha una trobada entre el govern i el sector turístic per parlar precisament d'aquestes mesures de cara a l'eclipsi del dia 12 d'agost. S'escolta molt, la gent ja està organitzant on anirà, des d'on serà el millor lloc en concret, no?, per gaudir d'aquest espectacle natural. De moment saben també que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. Serà a través d'un codi Bidi. És una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme de moment i cert desconeixement, com moltes d'aquestes mesures, no?, que se fan de cara a l'eclipsi, entre d'altres coses, perquè un eclipsi ocorre una vegada cada moltíssims anys. En aquest cas, fa un segle del darrer eclipsi i ja va suposar tot un canvi per les nostres illes, perquè hi ha articles que hem pogut llegir, jo recordo un teu, precisament, sí. Helena, molt interessant, sobre l'eclipsi fa 100 anys, que també va canviar les illes.
1: ¿Te acuerdas com acabó aquel eclipse? No se vio. Y me la juego a que este tampoco se verá, no, porque vosotros estos días, cuando saléis de noche, veis las estrellas, porque yo solo veo polvo en suspensión. O sea, yo creo que aquí se está armando la marimonera y se está haciendo el negocio a costa de una cosa que posiblemente, si ocurre, sabemos que durará minutos y o sea, ocurrir va a ocurrir, pero quiero decir, si se ve, lo veremos durante unos minutos y si no se ve, pues habrá habido todo el mogollón para nada, ¿no? La pregunta, si preguntava...
0: Sí, estem preparats, perquè clar, jo no tur de llegir totes les mesures que hi ha, alguns accessos que s'han teat ja per seguretat directament, no? Les zones habilitades per gaudir de l'eclipsi en seguretat. Però clar, seran moltes persones aquí a les illes. ¿Qué pot passar? ¿Això se mos anirà de les mans o no? ¿O
2: yo creo que ya se nos ha ido de las manos. Yo creo que ya se nos ha ido.
1: Las aglomeraciones no son futuras, las tenemos aquí y ahora, ¿no? Mirad la operación nube, por ejemplo, claro. Cuando hay operación nube. Sí, o sea, ese día, incluso si no se ve el eclipse porque tenemos nubes, se petará Palma, ¿no? Porque lo sabemos que esto pasa cuando está nublado. O sea, es un desastre. Yo creo que es un desastre. Y sobre todas estas medidas que se están anunciando para contener que haya desmadres, ¿no? Porque al final estamos hablando de una cuestión de seguridad, no nos olvidemos, ¿eh? Yo echo a faltar medidas para garantizar la seguridad en el mar, porque no nos olvidemos de que no se trata solo de cómo se desplaza la gente que va en su coche hasta las zonas donde se podrá ver el eclipse, que solo es en la parte desde la que se ve el anochecer, ¿no? Porque el eclipse se produce justo en el momento de la puesta del sol, sino que también están completamente agotadas las reservas para ver el eclipse desde el mar, que por cierto, el de hace 100 años solo lo pudieron ver los científicos que se alejaron un poquito en barca de la costa, claro. ¿Vale? Y esto en un momento en el que ya sabemos el problema de masificación que tenemos en el mar y en tierra, y la ligereza de, no sé cómo decirlo, los requisitos que se exige a alguien para pilotar una embarcación no son ni de lejos los mismos que se exigen para conducir un vehículo de tierra, ¿vale?
2: Totalmente, totalmente. Y luego además dices tú que ya están todas reservadas en la zona donde hay boyas, porque la gente que espontáneamente se coja la barca y diga, ay, pues mira, me voy a ir por allí, esto va a ser un desastre.
1: No, yo hablaba de las de alquiler. Sí, la gente que tenga su propia barca, imagínate, evidentemente irá donde le brote, porque esto no se ha regulado, ¿no? Y esto puede ser bastante peligroso. Y además, en un momento concreto, vuelvo a lo de las licencias, que las licencias más básicas para llevar embarcaciones te obligan a volver de día, ¿eh? Sí, sí. Y estamos hablando de un eclipse que acaba de noche.
2: Sí, pero bueno, ya verás. Yo quiero entender que Salvamento Marítimo esto lo está teniendo en cuenta, o alguien ha pensado que va a pasar esto y que en esa zona en concreto, porque es una zona muy concreta de nuestro litoral, que no vamos a decir, lo tendrán controlado, igual que Guardia Civil Marítimo, pero bueno.
1: Tiene mucha fe.
0: Sí. Menorca, perquè clar, estem parlant de la situació sobretot a Mallorca, que és on s'espera una major concentració de persones. A Menorca, Josep?
3: Sí, a Menorca també podem dir que s'ha fet ja un pla especial en el qual s'emmarca set zones de millor, diríem, perspectiva panoràmica i on hi haurà una regulació d'accés, concretament el Toro, que com sabeu és l'elevació, és el centre geogràfic de Menorca, el cap de cavalleria al nord de Menorca, el camí de Tramuntana i el far de la Punta Nati a Ciutadella. Aquí ja hi haurà una restricció d'accessos i a la vegada s'han marcat una sèrie de punts d'observació per al qual hi haurà vigilància de la policia i hi haurà control. A Sant Tomàs, a Talis, a Los Delfines, a Platja de Son Bau, Son Blanc, Fornells, Cala Blanca i Calambost. També, però, jo vull dir una cosa, de que aquest fenomen estarà pendent de la situació d'aquell dia del cel i a veure si està nivolat o no, perquè tota hi ha aquesta expectació de que és un fenomen que no sé quant d'anys no s'haurà produït, però també hem de saber quines condicions meteorològiques, com estarà aquell dia, si el cel estarà nivolat o estarà molt net i es permetrà veure tot aquest moviment d'una manera, diríem, perfecta. I finalment també hem de tenir en compte que serà un fenomen ràpid que durarà realment molt pocs minuts. En aquests moments hi ha aquest dispositiu en marxa, els menorquins i visitants ja saben a què punts d'accés que estaran controlats i fins i tot es restringirà l'accés per evitar una aglomeració excessiva.
1: Mira, yo estos días, bueno, ayer cuando anunciaban este sistema de códigos, como decías, para acceder a la playa de Palma, ¿sabéis? Esto no se lo han inventado ahora, esto es lo que se está haciendo en la carretera de Formentor desde hace años. Sí, en teoría solo pueden pasar los residentes, los trabajadores de las viviendas de allí, los que tienen el lujo de poder pagar el hotel de la zona o el restaurante de la zona previo ticket, ¿no? Y vosotros habéis visto las imágenes de cómo está la carretera de Formentor pese a todas estas medidas. O sea, es que es un desmadre año tras año, verano tras verano. Pues es lo que pasará ese día.
0: És una situació que, clar, és nova. En realitat no hi ha precedents recents en el temps. No poden parlar de fa 100 anys perquè són mesures que no poden fer tampoc paral·lelisme.
1: No és lo mismo, però... No. ¿Os acordáis hace un par de años que anunciaron que se verían durante dos noches auroras boreales sí, en Mallorca? ¿Alguno de vosotros intentó verlas? Porque nosotros, sí. En Inca, que estamos hablando de un pueblo, bueno, ciudad, pueblo un poquito grande, ciudad un poco pequeña, nosotros intentamos subir al Puig de Santa Magdalena para ver las auroras y no se podía entrar, o sea, es que era una barbaridad, yo no voy a volver a hacer el indio de irme a un sitio donde se... que sobra.
0: A mesura que s'acosti la data...
2: Veremos el concepto de massificació en el dia
0: exactament,
2: de l'eclipse,
0: ja veréis. Volem què passarà i a mesura que s'acosti la data també donaran més informació, no? Perquè la gent se pugui organitzar. Me permeteu compartir amb vosaltres les xifres de l'atur que s'acaben de publicar. L'atur ha davallat en 47.400 persones en el segon trimestre a Balears fins als 44.400, un 51,6% manco que el trimestre anterior, segons les dades de l'enquesta de població activa de la EPA, publicats just avui dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Estem parlant d'una taxa de l'atur aquí a les Illes que se situa en el 6,11%. És la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Són xifres que s'acaben de publicar i que volia compartir amb vosaltres, així que vos escolto una valoració sobre aquesta davallada de l'atur en 47.400 persones en aquest segon trimestre aquí a les Balears. Se creen 108.000 llocs de feina. Josep, comença ara per tu.
3: Bueno, jo crec que en aquests moments vull dir que aquesta valoració és d'aquesta economia de Balears. És una economia que creix, una economia dinàmica, s'atur és realment estructural en aquests moments, però la qüestió de fons no és tant el nombre de persones ocupades que hi és, sinó perquè a dia d'avui encara tenim una gran demanda de llocs de feina que no es cobreixen, el qual posa en evidència aquesta economia dinàmica que reclama fins i tot més llocs de feina, i després la qüestió és la qualitat d'aquests llocs de feina. O sigui, el nivell salarial, la remuneració, quina és la quantitat que es paga, quins són els salaris mitjans i per què, a dia d'avui, Balears continua sent una comunitat que atreu, que estira i crea aquests llocs de feina, però també que el model que cada vegada necessita més mà d'obra implica que les persones que venen aquí, perquè els residents no són suficients per cobrir llocs de feina, necessiten també un habitatge, un lloc on viure, una casa on viure digna. Vull dir que això és el peix que es menja la cua i mos du al final a dir si aquest model econòmic és el correcte i és l'encertat.
0: Molt interessant el debat, no?, que planteja Josep sobre aquestes xifres, no?, si realment repercuteixen, en què repercuteixen els problemes afegits, com és el cas de l'habitatge, que després abordarem, Eduardo.
2: A ver, tiene toda la razón, pero también tampoco me extrañan nada los datos, o sea, es absolutamente normal.
1: De
2: o sea,
1: la temporada esto, alta.
2: Evidentemente, sí. Estamos en plena temporada, es normal que haya una contratación más alta, ¿no? Y además esto es la otra cara de la moneda de la masificación y del modelo turístico que tenemos. Por un lado tenemos muchos turistas, pues por otro lado tenemos más necesidad de mano de obra para dar servicio a esos turistas. O sea, es que es la cara contraria de la moneda. Lo que hay que plantearse es lo que decía el compañero, qué tipo de trabajo es, con qué condiciones y si es un trabajo realmente de calidad, durante cuánto tiempo. No, este para mí es el contrapunto. Y luego, si no queremos este modelo, si estamos dispuestos a perder el día de mañana este tipo de puestos de trabajo, ¿no? Si nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos que se dedican a la hostelería, estamos dispuestos a que a lo mejor con otro modelo turístico distinto pues tengan que buscar o tengan que dedicarse a otras cosas, ¿no?
1: Yo fijaros cómo juega la mente, ¿no? Que hasta hace nada habría dicho exactamente, bueno, o muy parecido a lo que estás diciendo tú y a lo que ha dicho Josep, pero ahora cuando oigo estas cifras, ¿sabéis qué me viene a la cabeza? Que trabajar no garantiza tener una vivienda.
2: Absolutamente,
1: o sea, tenemos 1.200 personas viviendo permanentemente en la calle, solo en Palma, más otras tantas que viven en infraviviendas, caravanas, y hay que sumar las cifras de Ibiza y de Menorca, que a lo mejor Josep nos sabe decir, porque aquí solo uno de los problemas es que ni siquiera hay un recuento global, ¿no? Solo sabemos las que recoge la Cruz Roja en Palma, ¿no? Y ese es el auténtico drama. ¿En qué momento trabajar no te permite vivir?
2: Correcto, correcto.
0: Mira, relacionat amb el tema de l'habitatge, que avui també volíem abordar, sabeu que el govern ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suport. L'executiu pretenia aprovar aquesta mesura just avui dimarts, però ha optat per guanyar temps i presentar-la a setembre, just després de l'estiu, i així intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. De moment s'ajorna fins a setembre, o sigui que és un temps de moment per aquesta reflexió, no?, en cas de que pugui sortir endavant. Ara que parlàvem del tema de l'habitatge, Eduardo, vos demano també una valoració al respecte, un decret que, com dèiem, s'ajorna fins al mes de setembre. Podria sortir endavant?
2: No lo creo, porque no se están poniendo de acuerdo en absolutamente nada y porque tienen guerras internas por otros temas que no tienen nada que ver con la ciudadanía. Y a esta gente, la ciudadanía, los problemas de la ciudadanía y nuestros problemas de vivienda les importan un pepino. O sea, así de claro. Yo creo que no se van a poner de acuerdo y que lo que necesitamos urgentemente es convocar elecciones y votar para intentar tener un gobierno que pueda sacar medidas adelante con una formación o con otra.
1: Ojalá eso arreglara algo, ¿no? Pero ¿quién está buscando soluciones reales para la ciudadanía?
2: Hoy en día nadie.
1: Es que, por eso, es que,
2: al menos
1: es que
2: en el gobierno central nadie.
1: No tengo fe en que en unas elecciones cambien las cosas ni de lejos, y más viendo lo que dicen las encuestas.
2: Con ese mensaje no votaremos, sino.
1: Ya, a lo mejor también es el momento de pararse a pensar si todo vale, ¿no? Si tenemos que seguir yendo a votar con la nariz tapada o tenemos que dar un toque de atención no yendo a votar o votando en blanco.
0: Tinc una curiositat que ara li demanaré a en Josep sobre Menorca respecte als assentaments, perquè, per exemple, a Mallorca han proliferat moltíssim els assentaments, no els que coneixem de sempre, sinó alguns que no tenen ni nom, a prop de Via Cintura, en petits reductes o llocs en concrets situats just a la vora d'algunes carreteres, no tenen ni nom perquè són microassentaments, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que tenim un de nou a Eivissa, ara compartirem les imatges, és un assentament d'infrahabitatges a Ses Feix. L'Ajuntament de Vila ja ha demanat a la propietat de la finca que pugui desallotjar el recinte. Els arguments són els mateixos que les vegades en què s'han arribat a desallotjar, no? Que si el lloc és insalubre, l'elevat risc d'incendi, però, clar, que augmentin els assentaments d'aquesta manera tan notable. Josep, a Menorca Hi ha constància d'assentaments en concret? Perquè la resta de les illes, la veritat és que són ja una realitat. I a Menorca?
3: A Menorca no hi ha aquests nuclis tan potents, però sí que a lo llarg del litoral, de la costa, de les zones periurbanes, diríem a l'entorn dels nuclis urbans ja cap a les afores de Moll de Ciutadella, bueno, hi ha des de antigues furgonetes, des de, diríem, assentaments, és que seria la paraula, de manera, però aïllada, puntual. No són nuclis com aquests que deis de les feixes, però sempre la policia local, la Creu Roja, la Protecció Civil, troben persones sense recursos que no estan empadronats i que estan visquent d'una manera, en unes condicions, sense higiene, sense salubritat. Vull dir, basta fer una volta per, diríem, a l'entorn de Moda, per anar cap a Trapucó, sortint de la ciutat de Moda, Ciutadella, per al nord, cap a Los Delfines, Calen Blanes, que sempre trobaràs alguna persona. Però, repeteix, no hi ha un nucli consolidat, com a les feixes d'Eivissa, però sí que hi ha aquests casos puntuals.
0: Són les 9:46, si me permeteu un petit bloc més de publicitat, escoltant-me els anuncis i tornem tot d'una amb aquest repàs a l'actualitat.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables.

0: no es posa d'acord per aplicar, per decidir quines mesures s'han de fer. Per tant, jo crec que avui el senyor Sánchez, amb independència de que pugui dir de que l'economia espanyola va com un tren, amb unes xifres macroeconòmiques que no arriben a les economies domèstiques, que no arriben a les economies de les petites i mitjanes empreses amb una pressió fiscal cada vegada més grossa. El que hauria de dir avui són dues coses. Per què no hi ha capacitat d'enteniment dins el seu govern, PSOE Sumar, per aprovar les mesures per l'habitatge? I en segon lloc, què pensa fer davant l'allau de casos en seu judicial que l'estan apuntant a ell i explicar, donar resposta a una pregunta tan senzilla. Es va equivocar, senyor Sánchez, quan va nomenar el senyor Ábalos, el senyor Sánchez, a Santo Cerdán i totes les persones que estan imputades i empresonades i condemnades? Basta que me contesti això. Per què no aproves decret d'habitatge? Per què el seu govern no pot aprovar mesures per a la vivienda? I per què s'ha equivocat tant nomenant una sèrie de persones que han acabat a la presó o estan tots en els jutjats?
1: Esperarem aquesta compareixença per poder analitzar-la, no? I sobretot en quins punts toca el president del govern. Queden 5 minuts, inevitable demanar-vos per la visita del rei emèrit, que ja sabeu que torna a Mallorca, o ha tornat, millor dit, a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita. Va arribar diumenge en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un bon amic seu, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Segons algunes fonts, no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però que sí s'hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita. Ja ha partit, va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia. Ahir matí ha estat com una visita express. Què vos sembla aquesta visita? Probablement sortiran imatges d'aquesta exclusiva de la revista Hola dimecres. Avui a partir de les 11 parlarem amb Julián Aguirre sobre aquestes imatges en concret, però més enllà de la fotografia, de la instantània, com interpretar una visita express que no ha estat per la família de forma directa, perquè la família ha vist la seva família, sí, és evident, però no ha estat l'excusa ni molt manco, sinó l'aniversari d'un amic. Què suposa aquesta visita express? Com la podeu analitzar o valorar?
2: Jo la valoro i l'analizo com una família que està rota i que uno de los miembros que viene al extranjero viene a ver un amigo y de pasada pues se pasa a saludar a la familia. Punto. Creo que no es una cosa que al resto de los ciudadanos le importa bien poco y igual que le sigue importando, yo creo que si preguntas a nivel general, le importa bien poco que viva en Dubái y en Abu Dhabi o que pasado mañana se venga a vivir a Madrid. Creo que es un tema que está pasado y tenemos problemas más importantes que esto.
3: No estoy de acuerdo. Yo creo que nos importa qué ocurre, porque recordemos que vive en Abu Dhabi porque no quiere pagar los impuestos en España después de que ya le hayan pillado un fraude que ha legalizado, ¿no? Me sorprende también que haga una visita a Marivent cuando podría haber quedado para ver a Sofía en cualquier otra parte, ¿no? Porque con las circunstancias y el pasado que tenemos reciente en Baleares, ¿no? Creo que la imagen no es muy buena. También me parece indignante que se aloje allí la infanta Elena, ¿no? Habiendo llenado portadas, ¿no? Con la cuesta de los juzgados.
2: Pero no está condenada por absolutamente nada.
3: No, ella
2: eso
3: no.
2: Que la estigmatizamos para toda la vida por algo que ha hecho su marido.
1: Cristina, vos referís.
3: Bueno,
2: Exacto. ¿Qué hacemos? Es que, cuidado también, que eso es muy peligroso, ¿no? Decir, oye, porque tú no has cometido ningún delito, pero como alguien de tu familia sí. No, hombre. No.
3: Hombre. Yo creo que estamos hablando de un delito que se cometió por un miembro que entonces era de la familia real por el hecho de ser familia real, porque
2: cárcel,
3: si no, no lo hubiera, no lo hubiera cometido.
2: Delito, por cierto, que es por el mismo que está imputada la mujer del presidente. Veremos a ver cómo acaba uno y cómo acaba el otro, ¿eh? Porque uno sí que pisó la cárcel por este delito, ¿eh?
3: Sí, veremos cómo acaba uno y cómo acaba otro. Dicho esto, espero que si esto solo es una gira europea, no vaya más. Y si es algo más que eso, pues que acabe estableciendo su residencia legal aquí y pagando los impuestos aquí, que es lo que debería hacer.
1: ¿Cómo valora que esta visita express, Josep Pons Fraga?
0: Jo la valoro de que tot el que faci el rei Joan Carles desperta molt d'interès, demostra que manté la seva relació a Mallorca, en aquest cas a través de Rafa Nadal i de Miguel Arias. La situació d'ell fora d'Espanya és una situació irregular. Seria interessant de que a través de la Casa Real del rei Felip VI es trobés la fórmula perquè ell pugui retornar a Espanya. Felip VI ha demostrat també que ha estat una persona rigorosa quan li ha dit al seu pare que ha tingut uns comportaments que no han estat correctes, però hi ha un fet rellevant. La transició política es pas des del franquisme a una societat de drets i llibertats no hagués estat possible sense el compromís de dues persones, de Joan Carles I i d'Adolfo Suárez. Jo crec que en aquests moments, repeteixo, Joan Carles I ha de regularitzar totes les seves relacions a Hisenda Espanyola, si hi ha temes fiscals i tributaris, naturalment, com a primer ciutadà, com a ciutadà, ha de pagar, ha de complir amb els seus deures fiscals, però Joan Carles I, rei emèrit, rei rellevant, persona necessària per dur a terme la renúncia que ell va fer en els drets que tenia des del franquisme, la democràcia, ha de tornar a Espanya com més pres millor, perquè és un actiu de tots els espanyols.
1: Passarà?
3: Que vuelva a España.
1: Tornarà. Mira, pues, aprofita que és darrer minut que vos queda per una ronda de titulars. Podria passar, és un escenari probable?
3: Me atrevo a decir que sí, porque me da la sensación de que nos están vendiendo la vuelta desde hace tiempo.
2: Yo creo que vendrá en cuanto haya un cambio de gobierno, fíjate lo que te digo.
3: Pues no lo sé, pero yo espero que si vuelve espero, con un gobierno haga, o con el otro, supongo que volverá si tiene garantías de que podrá seguir evadiendo impuestos, porque no nos olvidemos que se marchó porque le metió el puro Hacienda.
1: ¿Podría tornar, Josep, molt breument?
0: Tornarà, sí? I molt més prest del que mos pensam.
1: Mos estàs donant tu també una exclusiva, no sé si tens més informació.
3: Igual se va a Menorca.
0: No, crec que és un tema que s'està negociant, és una decisió d'estat, la qual hi té que intervenir naturalment el govern de l'estat i també el cap d'estat, que és el rei. Per tant, és un tema que està sobre la taula, s'està negociant i més prest que més tard el tindrem aquí a Espanya, Joan Carles I.
1: Josep, Eduardo, Elena, que tingueu un bon dimarts. Moltíssimes Igualment. Gràcies per venir, com Igual. Sempre. I gràcies als nostres oients i espectadors per seguir-nos. Fem una aturada per publicitat, els informatius a la part de ràdio del programa i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Les Balears han assolit un rècord absolut d'ocupació en un segon trimestre des que es tenen registre. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, a l'arxipèlag hi ha ara mateix 681.000 persones fent feina. Durant la primavera s'han creat 108.000 nous llocs de treball, fet que converteix les illes en la segona comunitat de tot l'estat que més feina ha generat només per darrere de Catalunya.
2: A més, es tracta d'una ocupació de qualitat. Gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la gran majoria treballen a temps complet. Pel que fa a l'atur, s'ha reduït pràcticament a la meitat en només 3 mesos. Actualment hi ha 44.400 persones desocupades a les illes, la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Amb aquesta davallada de gairebé 47.500 aturats, la taxa de desocupació es desploma fins al 6,11%. Per sectors, els serveis i la construcció lideren aquesta bona ratxa gràcies a la temporada d'estiu. L'atur juvenil també dona un respir i se situa en el 17%.
1: Canviant de qüestió, es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi és preocupant. L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% de la capacitat al juny i el consum continua disparat. La mitjana se situa en els 450 litres per habitant i dia, que és quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
2: Davant d'aquest escenari, el consistori ha decidit prendre mesures com prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, prohibir omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gest ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic, s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per fer un millor seguiment del consum. El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastiment continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets en les pròximes setmanes.
1: I pendents un dia més de com evolucionen els incendis forestals actius a la península, han arrasat en milers d'hectàrees a Madrid, Àvila i Toledo i Castelló, amb més de 100.000 persones evacuades i confinades.
2: Després de 6 dies molt complicats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que l'evolució dels incendis és raonablement positiva davant l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Esta mañana nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
1: I el Tribunal Suprem ha aplicat per primera vegada la llei d'amnistia a un membre del govern de Puigdemont. La beneficiada és l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, d'Esquerra Republicana Catalunya.
2: L'alt tribunal ha extingit totalment la responsabilitat penal del Serret pel delicte de desobediència greu durant el procés i el referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió queda anul·lada la condemna que tenia de 12.000 euros de multa i un any d'inhabilitació per exercir càrrecs públics.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 4 minuts, això és El Dia. Continuem aquí en directe i fem, com sempre, en aquestes hores el repàs al temps. Avui ens espera un cel, en general, destapat. És vera, fa moltíssima calor, tot i que durant l'hora baixa poden créixer alguns núvols d'evolució, especialment a zones d'interior i també de la Serra de Tramuntana. Però això per avui, ahir, varen tenir un panorama ben diferent, Xisco.
1: Així és, ahir precisament aquests núvols ja van deixar alguns ruixats dispersos. Es van registrar precipitacions a municipis com Binissalem, Lloseta, Randa o Sencelles i també a diversos punts de la Serra de Tramuntana, on es varen acumular fins a 13,5 litres per metre quadrat. Les estacions automàtiques de l'AEMET també varen recollir algunes precipitacions en 3,4 litres a Escorca, Son Tornella, 1,7 a Portopí, 1,3 a Petra o 0,2 a Binissalem.
0: Una pluja que jo crec que era la gran esperada, no? Sobretot per aquest termòmetre que no deixa d'enfilar-se. Pel que fa a les temperatures, avui, com dèiem, començaran a pujar de manera progressiva després d'uns dies en què han tingut una mica de treva. El vent bufarà fluix de direcció variable i la mà es mantindrà en general tranquil·la. Però, com dèiem, aquesta treva té els dies, les hores, millor dit, comptades. Tot apunta que a partir de finals de setmana tornarà una nova tongada de calor, parlant ja de la quarta onada de calor que comença just demà.
1: Segons les previsions de l'AEMET, els termòmetres aniran pujant dia rere dia. Dels 31 graus d'inici de setmana passarem els 32 de dimecres, els 33 de dijous, els 34 de divendres i al voltant dels 35 graus a dissabte. En algun punt de l'interior de Mallorca fins i tot no es descarta arribar als 38 graus. I no només això. També s'espera un augment de la pols en suspensió que farà que l'ambient sigui més carregat i augmenti la sensació de xafogó. És a dir, un cap de setmana interessant.
0: Tu no has pogut dormir bé aquest dia? Perquè jo sí que he notat aquesta petita treva.
1: Fa dos dies que sí. I no tant dormir, sinó poder sortir a comprar spa i no tornar com si haguessis anat a una sauna turca. Cosa que també s'agraeix, poder fer una volteta per la vora que teva, sense haver de patir aquestes estridències de sa calor.
0: Però com han dit, aquesta treva té els dies comptats, malauradament, les hores comptades, perquè demà quarta onada de calor. Pegam una ullada a les beautiesments si podem gaudir d'aquest sol, abandonam les pluges d'ahir, compartim la primera imatge, que és de Cala Torret, a Menorca, una imatge, una estampa preciosa, de la mà totalment en calma, ja havíem dit que tindríem la mà en calma avui, i un cel totalment blau. Però, no sé, aquests dies de vacances, no sé si heu estat abusant de la càmera subaquàtica o no, Xisco Nadal, perquè ja sabem que tenim una espècie de...
1: De fixació.
0: Sí, sí, no ho podem evitar.
1: Hem connectat, però els peixos, com que vàrem estar una setmana que no connectàvem, han perdut el costum de a les 10 i 5, 10 i 6 venir a saludar. Però, ara ja que connectem, segur que compareixerà qualque peixiu per venir-nos a dir hola.
0: Mira, el manco tenim
1: un. Tot i així, encara que no hi hagi peixos, ho dèiem, és una imatge d'aquestes que dona una mica de frescor, encara que sigui una cosa totalment fictícia i que molt l'imaginen nosaltres com un placebo, però et cerca quan et amb aquesta càmera com aquesta refresca. Recomanem als oients de ràdio que ara mateix van dins el cotxe o ens escolten des de casa que s'imaginin el fons del toro, aquell viar, tot blau, i només falta que comparegui en Ariel, en son pare, en Triton, a fer-nos una visita.
0: És la imatge de la nostra càmera subaquàtica que tant ens agrada, però com que ens havien dit que abusàvem una micona, també intentam dosificar-la per no posar-la tots els dies. Però sí, sí que és vera que ajuda a relaxar-se i fa que un se pugui prendre la vida d'una altra manera, tot i que la situació no acompanya perquè deixam el temps, la calor, darrere d'aquestes altes temperatures també hi ha una de les notícies més preocupants d'aquest dia, que són els grans incendis que continuen actius a diferents punts de la península.
1: La situació continua sent molt complicada. Els focs que afecten la comunitat de Madrid, Ávila i Toledo han provocat una gran emergència en 91.000 persones afectades entre evacuats i confinats. Segons les darreres dades de Protecció Civil, hi ha 63.000 persones evacuades que han hagut d'abandonar casa seva i 28.000 més confinades als seus municipis pendents de l'evolució d'aquestes flames.
0: A la comunitat de Madrid s'han evacuat unes 32.000 persones i més de 9.000 continuen confinades. A la província d'Àvila les evacuacions afecten prop de 25.000 persones, mentre que gairebé 9.000 encara no poden sortir de casa seva.
1: Les tasques d'extinció continuen sense descans. Bombers, efectius de la UME, agents forestals i centenars de voluntaris fan feina dia i nit per intentar estabilitzar els diferents fronts i protegir els nuclis habitats. Els incendis ja han arrasat desenes de milers d'hectàrees i la preocupació ara se centra també en l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres, amb temperatures molt elevades que podrien dificultar encara més les feines d'extinció.
0: Per això fan feina contra rellotge, per això fan feina de valenta el dia d'avui. Per això les autoritats insisteixen a fer una crida a la màxima prudència amb el risc d'incendi a nivells molt alts. Recorden que qualsevol negligència pot tenir conseqüències devastadores, sense deixar de banda les conseqüències dels incendis, no? Més enllà de totes les hectàrees cremades, els efectes van molt més enllà, com deien, d'aquestes zones afectades. El fum generat pels grans focs és tan intens que ja és visible des del satèl·lit Meteosat. Compartim les imatges.
1: Els vents de component oest i nord-oest han transportat aquesta gran columna de fum fins a la Mediterrània. De fet, durant les darreres hores, l'olor de cremat s'ha pogut percebre a diferents punts de Mallorca i Menorca, i en algunes zones de Menorca fins i tot s'ha observat una lleugera capa de fum. Tant la Conselleria d'Agricultura com la EMET han volgut tranquil·litzar la població i recorden que aquest fum no prové de cap incendi actiu a les Balears, sinó dels grans focs que cremen al centre de la península i també al sud-oest de França.
0: Tot i això, el fum està format per partícules procedents de la combustió que poden empitjorar la qualitat de l'aire, i per aquest motiu volem saludar Joan Carles Marques, expert en salut pública. Doctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marta, com va?
0: Té efectes notables, Joan Carles, el fum en els ciutadans, en concret aquí a les Balears, és veritat? No, el nivell de fum ho estem compartint aquí, en les imatges del Meteosat, pràcticament frega les Illes Balears. Això té efectes a la gent a l'hora de respirar? Se pot respirar pitjor?
2: És així, se respira pitjor. La realitat és que se respira pitjor. És a dir, les petites partícules, quan són poca quantitat, el que fa és irritar. Irritar els ulls, irritar la gargamella, irritar un nas. És a dir, fa efectes molt petits, no? Un gran problema apareix quan ja hi ha una més quantitat i el que genera és que aquestes petites partícules arriben a nos pulmons, inclús a nos alveols. I, per tant, si arriben als alveols, si són petites, poden passar en el torrent circulatori i afectar a nivell respiratori, a nivell circulatori, i, per tant, afectar les persones, la seva salut, i, per tant, pot empitjorar molt la seva salut, sobretot de persones que tenen una malaltia respiratòria, que tenen una malaltia cardiovascular, generant un problema afegit important.
1: I, Joan Carles, qui hauria d'extremar les precaucions? Ho dic perquè sempre parlam de població de risc. No sé si ens referim a gent gran, infants, embarassades i, sobretot, a persones amb malalties respiratòries.
2: Ho has dit tu, Xisco. La gent que més afectada és la que tu has dit. Nins, embarassades, persones grans i, sobretot, les persones amb malalties cròniques. Les persones amb malalties cròniques, quan t'he dit jo que arriben uns alveols i en uns alveols foren passant un torrent circulatori, de qualque forma el que genera és que passa la sang i, per tant, la gent que té una problemàtica d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica, una malaltia, una insuficiència cardíaca o que té un asma, això li empitjora clarament la seva salut. Per què? Perquè li dificulta la respiració i, per tant, li genera alguns problemes addicionals a nivell circulatori, perquè, com hem dit, passa en un torrent circulatori i genera problemes que a vegades no ho poden fer front. Com ho poden fer? Què poden fer per intentar evitar? I és intentar, quan hi ha aquesta pols a nivell de l'ambient, intentar no sortir, estar més tancat a casa, si ja han de sortir necessàriament d'una mascareta, perquè això ens ajuda a intentar minimitzar l'entrada d'aquestes partícules petites que arriben, ja he dit, en el torrent circulatori, afectant la salut de nins, de grans, d'embarassades i de, sobretot de persones amb malalties cròniques.
1: Ara que ja han perdut una mica aquesta por a les mascaretes, el confinament al Manco va servir per això, que una mascareta no fos una cosa només d'hospital. Clar, creus que s'estan venent aquestes mascaretes a les farmàcies? La gent ja ho tenim interioritzat i tot d'una que veiem una situació mínima de perill anem a passar mascareta, o se recorda la Covid mos deixa una mica encara sense ganes de dur-la?
2: Jo crec que la realitat que ens trobem és que encara hi ha manco sensació de que les mascaretes és un protector. I crec que ho hem de tenir clar. si podem protegir molt la salut, si hi ha una pols que ens genera un problema addicional, lo important és protegir molts. La prevenció millor que l'atenció, no? I per tant, el que hem de fer és llevar-nos aquesta por que ens generava pensar en mascareta, va, lligat a la Covid, i per tant dir, val més que no entri aquesta pols, no me generi un problema addicional i mos ajudi a estar millor. Això és la realitat de lo que hauríem de fer i, per tant, i sobretot també ho hauríem de tenir en compte no tan sols aquestes persones que hem dit tu i jo, Xisco, d'embarassades, persones grans, nins o persones amb malalties cardiovasculars. També hem d'anar alerta en fer esport en aquestes hores amb aquestes partícules, perquè la gent que fa esport amb aquestes partícules a l'ambient empitjora la seva salut. De qualque manera, el que fa és que, en lloc de millorar la salut fent esport, l'empitjora perquè està més a l'abast de que se pugui entrar molt més partícules i, per tant, generar un problema addicional important.
0: Aquests incendis, malauradament, alguns d'ells continuen fora de control. Estem batent tots els rècords. És l'estiu, no?, on més hectàrees s'han arribat a calcinar. Això vol dir que, si tot continua cremant-se, aquestes malalties podrien agreujar-se, Joan Carles?
2: Evidentment. Per això dic que hem de prevenir millor que curar. Per això hem de dir que la gent, qui té més importància que prevengui. I sobretot, han d'anar alerta a les hores on hi ha més pols en l'entorn. Han de recordar que el foc genera un problema, el foc mata, la calor mata, i aquestes pols a l'ambient també generen un problema important de salut que generen que poden matar. Per tant, val més prevenir que curar, han d'anar alerta en tot aquest pols que tenen aquests incendis perquè generen problemes addicionals importants i que davant d'això han d'intentar, val més estar de dins que de fora, val més estar amb una mascareta que sense, val més intentar no fer esport en zones on hi ha un important paper d'aquestes partícules que poden ajudar a generar un problema addicional important.
0: Joan Carles Marques, expert en salut pública i col·laborador habitual d'aquest programa, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
2: Moltes gràcies, Marta.
0: Són les 10 i 16 minuts, moment per parlar d'economia. El Cercle d'Economia de Mallorca inicia una nova etapa amb un canvi de lideratge. L'empresari tecnològic Bernat Bonnin pren el relleu de Josep Maria Vicens en la voluntat de poder reforçar el paper de l'entitat en el debat econòmic de les nostres illes, apostant sobretot per innovació, apostant per ciència, per economia blava, per cultura i per relleu generacional.
1: Tot plegat, Marta, és un moment en què Balears continua creixent econòmicament, però també afronta grans reptes com l'accés a l'habitatge, la dependència del turisme, la manca de mà d'obra, la pressió demogràfica o la necessitat de millorar la nostra productivitat. Avui volem analitzar una mica el panorama cap on hauria d'anar aquesta economia balear en aquesta nova etapa, precisament amb el nou president del Cercle d'Economia, en Bernat Bonnin. Bernat, bon dia, com estàu?
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per aquesta visita i assumir un càrrec, aquesta presidència, en un moment dolent de creixement econòmic, però també de molt de desequilibris en aquesta societat nostra. No sé quin diagnòstic feis de l'estat actual de l'economia de les illes.
3: Bé, jo crec que aquí hauríem de fer una distinció entre el que és el creixement econòmic, el PIB i separar-lo del que és el PIB per càpita. No? Hem d'alerta a fer feina en xifres que globalment poden aparèixer positives, però quan se divideix per nombre d'habitants que tenen els Balears, veiem que el PIB per càpita ha anat davallant des de l'any 2000 fins ara, davallant respecte a la mitja nacional. Llavors, és una feina que hem de fer, tenint en compte que el creixement demogràfic que han tingut a les illes durant aquests darrers anys ha fet que se tingui que repartir entre més persones. Persones que, a més, són grans demandants de serveis socials. Ha augmentat la pressió damunt dels hospitals, augmenta la pressió damunt les ajudes públiques, etc. No? Llavors, és que això fa que, diguem, que la mitja del PIB per càpita afecti més a la gent.
0: Bernat, just fa uns instants acabem de conèixer les xifres de l'atur, no? I avui que parlem d'economia, avui que parlem de balanç, l'atur davalla en 47.400 persones en aquest segon trimestre a Balears, se creen 108.000 llocs de feina, també hi ha moltes llars on cap dels membres fa feina, això també és una realitat, més de 10.000 en concret. Quina valoració fa d'aquestes xifres? És vera que estem en una temporada alta, és vera que estem parlant de l'estiu, en concret, quina valoració faria d'aquest balanç?
3: No, és un poc el discurs que duim fent des de fa molt de temps, és dir, nosaltres estem, ens hem acostumat a fer feina a una economia que allà on se fa feina 6 mesos, i nosaltres pensem que la gent hauria de fer feina tot l'any, si volen tenir una economia sana. És vera que hi ha menys atur en l'estiu, després passa l'estiu i arriba l'hivern, i tota aquesta gent que està fent feina en l'estiu, hi ha moltíssima de gent que queda aturada, com a fixos discontinus, perquè al final és gent que no fa feina. No? Llavors, crec que això és una de les coses que hem de millorar.
0: Que aquí hauríem de parlar no tan sols de gent que fa feina, sinó de la qualitat dels contractes.
3: Correcte. El sector turístic és un gran demandant de mà d'obra, amb una gran part de baixa valor afegit. Nosaltres el que volem és que l'economia de Balears se basi més en una economia de ciència, de tecnologia, de valor afegit més elevat, és a dir, que les rentes de les persones que fan feina siguin més elevades, de cap a cap d'any, si pot ser.
1: I poden ser unes illes competitives en el preu de l'habitatge que tenim? Ho dic perquè no sé quin impacte té en la competitivitat el fet que molta de gent, sobretot sectors com la restauració, no trobin prou personal per fer 2 torns, ja hagin d'optar per o fer migdia o fer vespre, perquè ja allò que era el clàssic de l'estiu, que era gent que venia a fer la temporada, ja molta de gent no li compensa perquè no troben casa. Si l'hostaleria, que era els nostres 5 estrelles, té problemes, no vull pensar el que serien altres tipus d'indústria. Com ho veus?
3: Bueno, jo el que veig és que són variables que estan totes interrelacionades. És a dir, el fet de que aquí hi ha hagut un augment de la població amb 430.000 persones en els darrers 20 anys per venir a fer feina a sectors de baix valor afegit fa que augmenta la pressió damunt la vivenda. Al mateix temps, aquesta vivenda puja i fa més difícil en aquests propis treballadors accedir a una vivenda. Llavors, això és un cas que se mossega la cola. Vull dir, crec que hem de fixar hem de parlar de quines són les xifres que una illa pot assumir com a població estable i fer feina, perquè amb aquesta població, i sense augmentar-la, perquè no tenim més territori que els que tenim, sigui més productiva. I per fer això hem d'anar a feines, hem de fer feines que tinguin més valor afegit, és a dir, que se pugui exportar, que se pugui fer feina amb tecnologies d'alt valor, etc. En coneixement, bàsicament.
1: Les empreses encara continuen denunciant dificultats, ara ho dèiem, més enllà de l'habitatge, dificultats per trobar treballadors qualificats. Cal, no sé si calen polítiques de formació professional, de formar aquests treballadors que deuen aquest valor afegit, que tinguin aquest know-how per mirar d'innovar i sobretot mirar d'emprendre. Com a president del Cercle d'Economia, per on creus que passa? Ja no és futur de l'economia illenca, sinó mundial, perquè és cert que hi ha noves generacions que ens trobem en que, com que no poden comprar-se una casa, molts han perdut il·lusió o ses ganes de dir per què formar-me, per què lluitar, per què fer feina, si el que hagi a la fi, allò que seré serà un treballador pobre.
3: Bueno, jo, més que l'experiència que tinc des del punt de vista del Cercle d'Economia, ho tinc com a empresari, perquè fa 43 anys que estic en una empresa tecnològica. Llavors, jo el que us puc dir és que nosaltres, per exemple, la gent que tenim l'hem formada dins l'empresa, molt bé formada a la universitat o d'escoles de formació professional, però en el final nosaltres acabem fent formació específica per el que nosaltres fabricam. Aquesta gent fa feina de cap a cap d'any, té rentes més elevades que la mitja del mercat laboral d'aquí de Balears i té moltes més oportunitats. Llavors, crec que aquest és el camí. El camí és generar puestos de feina on se generi un valor afegit més important. Nosaltres tenim, per exemple, un conveni a la universitat i finançam una beca de màster, no? Que fa 7 anys ja que la fem. Apostam per el que és la formació, tant universitari com d'escoles de formació professional. És necessari que hi hagi empreses que donguin feina a aquesta gent, perquè si no, si hi ha gent que estudia aquí una carrera universitària com una enginyeria, en el final, quan acaba, quan ha acabat el grau o ha acabat el màster, se n'ha d'anar fora per poder exercir el que ha estudiat, no? Nosaltres tenim una escola universitària, ara ja tenim diverses universitats, a més, vull dir que estan formant gent i han d'evitar que aquesta gent se'n vagi del territori. Aquesta gent ha de quedar aquí i perquè quedi aquí ha d'haver empreses que li donin feina.
0: I no només això, ha de poder viure, no? Perquè parla vostè d'un gran repte. Com sí. retenir aquest talent, no? Que se quedi aquí, que les empreses li puguin donar feina, però que, a més, se puguin mantenir vivint aquí. És el gran repte. Abans que parlàvem de la qüestió, no?, de l'habitatge que apuntava en Xisco, ara mateix vostè assumeix aquesta presidència, m'imagino que aquest és un dels grans reptes.
3: És una de les grans problemàtiques que tenim damunt la taula. Qualsevol mesura que nosaltres podem proposar i que se pugui dur endavant seran mesures a mig i llarg plaç. No podem pensar que un problema com aquest se pugui resoldre en dos dies. Si qualcú diu això, està mentint. Són polítiques a llarg plaç i són polítiques que necessiten desconsens. És a dir, el que no podem fer és canviar de rumbo cada quatre anys. Hem de fixar un horitzó i hem de remar tots cap a ell. Des de totes les institucions.
1: Som a conversa amb en Bernat Bonnin, ell és el nou president del Cercle d'Economia, un empresari del sector tecnològic. Clar, tecnologia i Balears, de vegades són dos conceptes que no solen anar a la mateixa frase. Què poden fer perquè aquesta acció no s'acompleixi? I que Balears no només sigui una potència turística, sinó que també serà per tenir Esparvit, per exemple, que allà tota una extensió de territori on poden fer feina precisament en tecnològiques. Què hem de fer perquè Balears pugui començar a destacar també en aquest terreny que tothom diu que és el futur, però el futur ja és aquí.
3: Bueno, el primer que hauríem de fer és creure en nosaltres mateixos que això és possible. Ahir vaig estar a una presentació d'Open Cosmos, és una empresa mallorquina que tenim ja un període de satèl·lits en l'aire. No?
0: Hem vist la imatge abans, no?, de Cal de Galdana, una de les primeres imatges del satèl·lit.
3: Aquestes són les primeres imatges que ens han arribat des del satèl·lit. És a dir, si a Cosmos li haguessin dit fa uns anys que això era possible, millor no ens haguessin cregut. No? Vull dir, penso que som els primers que hem de pensar que això se pot fer aquí. I nosaltres, precisament, estem aquí perquè defensem la feina que se pot fer des d'aquí. És a dir, a mi moltes vegades m'han demanat perquè és que no anem a fabricar a Xina. I jo els he dit sempre el mateix. Això és pa per avui i fan per demà. No podem. No tenim, o sigui, tenim una responsabilitat en la gent que ve darrere. Ens hem de donar feina. Si jo tinc una filla, té 22 anys, ha acabat una carrera, jo no li puc dir que està en Alemanya perquè aquí no ha feina.
1: No, que també és la fabricació in situ, a part que és economia circular, tot queda aquí, també t'evites problemes d'economia internacional, com que qualcú se desperti un dematí i te digui te vull posar un 30% d'aranzels i te desmuntes la teva empresa. I d'un dia cap a l'altre dius, a mi el negoci m'anava mitjanament bé, però jo amb aquest marge no puc fer feina. Senyor Boni, no dic que també potenciaríeu la economia blava. En què pot contribuir això en les oportunitats reals per al nostre arxipèlag?
3: També és una assignatura pendent. Nosaltres estem a una illa, estem envoltats de la mà i crec que també és una responsabilitat per nosaltres cuidar aquest recurs tan important que tenim, que és la Mediterrània. No? Actualment veiem com hi ha efectes damunt l'ecosistema que ens afectaran i veiem venir que ens afectaran. De fet, el satèl·lit aquest que estàvem parlant, una de les seves missions és controlar els boscos de Posidònia. En el futur, aquest calentament afectarà les espècies que tenim, que ja algunes estan en perill, altres que són invasores i que estan modificant l'entorn. Crec que s'ha de fer feina amb això, encara que les mesures que es puguem prendre nosaltres des d'aquí són limitades, és a dir, el calentament global hem de tenir en compte que no és un efecte que nosaltres puguem controlar des d'aquí, sinó que són polítiques internacionals que s'hauran de dur endavant si volem que subsisti dins un...
1: Que ara per ara lo que és economia internacional no està molt disposada a controlar aquest escalfament global. Ho deim sempre, no? Si les grans potències no posen de part seva, no, a nivell individual, tothom pot parar segurament d'arena, òbviament, però també forma part d'un pacte com a més global.
3: És correcte, però nosaltres també podem anticipar els problemes. És a dir, si nosaltres no podem evitar aquest problema, el que sí podem fer és pensar què és el que farem per mitigar un poc les conseqüències. No? ho veiem en el tema dels incendis. A lo millor el que hem de pensar és en fer boscos nets. A lo millor hauríem de tenir un parell de camions més. A lo millor hauríem de tenir qualsevol hidroavió. És a dir, nosaltres podríem començar a fer polítiques orientades a mitigar els problemes que puguin venir demà degut a circumstàncies que nosaltres no podem controlar.
0: És un repte trobar-se al capdavant del cercle d'economia en un temps en què només se parla d'economia, en què el debat és si hem de canviar el model econòmic, per exemple, en el que el debat passa per precisament sostenibilitat, turisme, massificació. Com li agradaria ser recordat que el seu pas per al cercle d'economia, durant els anys que estigui al capdavant, com li agradaria que fos recordat?
3: Bueno, a mi el que m'agradaria és deixar la meva terra un poc millor del que l'he trobada. Això és l'únic que jo intentaré aportar el meu gra d'arena, no? Jo estic molt volcat en el tema del tema del treball, del tema del treball de valor, de formar la gent perquè se pugui guanyar bé la vida. Nosaltres parlem molt aquí de que la vivenda és cara. I jo vos faria una reflexió. Hauríem de pensar i comparar amb la resta d'Europa si realment la vivenda aquí és cara o si és que el problema és que les rentes són baixes.
0: Tal vegada tenim les dues qüestions, rendes baixes i habitatge car, que això és un còctel molotov.
3: Sí, però quan comparam amb Europa veurem que les vivendes estan al mateix preu, però que les rentes sí que estan molt per davall de les llums.
0: O sigui, el problema radica en els sous.
3: El problema radica en els sous i els sous venen acompanyats d'un treball de baix valor afegit i durant un període de temps curt.
0: O sigui que sí que apostaria per canviar el model.
3: Almenys haurien de diversificar, haurien de i començar a fer feina amb que hi hagués un percentatge de l'activitat econòmica que no dependís exclusivament del turisme.
0: Que això implica que empresaris, hotelers, tothom estigui a favor de poder fer un canvi, i evidentment, deixar de guanyar tant.
3: Correcte. Per... Bueno, si volem augmentar la velocitat d'aquest canvi, s'haurien de fer polítiques d'incentivar no només localment, sinó empreses de fora, que puguin, empreses que tinguin una certa significació tecnològica o científica a venir a fer feina aquí. I per això s'han d'incentivar, perquè hi ha molt de puestos on van anar a invertir.
0: I se mostra optimista amb aquest canvi pugui arribar?
3: Jo crec que sí. Jo crec que el primer que hem de fer és conscienciar la gent, amb això estem, i una vegada que la gent entén que això és el camí, pues remar tots cap a la mateixa direcció.
0: Tant de bo així sigui, perquè alguna cosa se necessita. Jo crec que en aquesta qüestió estem tots d'acord, no? Que se necessita un canvi, una transformació, perquè aquestes illes siguin sostenibles. Viure aquí sigui sostenible i no tinguem el concepte de treballador pobre, no? Que tant hem arrossegat durant molts anys. Molt interessant els seus arguments. Recordem que Bernat Bonin és president del Cercle d'Economia i que assumeix aquesta presidència amb tots els reptes i iniciatives que ha compartit aquí amb els oients i els espectadors del dia. Moltíssimes gràcies, ha estat un gust conversar amb vostè.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: 10:32, uns consells publicitaris, tornem tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passant tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Tu vals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
0: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
10: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: siglo se podría perder entre un 57% hasta casi el 100% en algunas de las zonas de esa bahía. Entonces, por eso es uno de los puntos, digamos, más vulnerables de las Islas Baleares.
1: No sé si d'alguna manera aquestes projeccions són inevitables o si encara hi ha marge per reduir-ne els impactes perquè no passi el resultat que heu adquirit amb aquest informe.
0: La forma de frenar todo esto es trabajando contra el cambio climático, y para eso hay que reducir las emisiones, ¿no? Tenemos que ir a la causa, que son las emisiones de combustibles fósiles, que son las que están provocando el calentamiento que nos está alterando pues todo nuestro clima, como ya está. El litoral pues se traduce en temporales que cada vez son más severos, con unas entradas de agua más profundas, y luego además una subida del nivel del mar progresiva, pero que de forma constante pues cada vez se va viendo. Entonces, si frenamos la causa, pues por lo menos podremos poner...
2: Tenim a la connexió amb
0: Elvira. Actuar sobre lo que ja estamos viendo.
2: Exactament. Anar a la causa, a l'origen, a frenar la causa, a que realment les administracions també puguin actuar per evitar aquest escenari, que si no s'actua pot ser una realitat més pres del que tal vegada no hem pensat. Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Elvira.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: I tant de bo arribem a temps, no? Perquè el nostre patrimoni natural, hem de tenir cura del nostre patrimoni, perquè si no, un dia, evidentment, la tendència serà a desaparèixer. No deixem de banda altres qüestions en aquest darrer 5 minuts que ens queden abans d'arribar a les 11 per acabar amb una notícia ben curiosa i relacionada amb un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. Un empresari mallorquí ha creat una cançó dedicada al gran eclipsi total de sol del pròxim dia 12 d'agost. És un fenomen que es podrà veure des de Mallorca i que ja genera moltíssima expectació. Escoltem la cançó i tot d'una la valoram. Mireu.

0: La cançó es titula Levanta la vista i té una particularitat. Està creada amb intel·ligència artificial. El seu impulsor, un empresari mallorquí que ha volgut mantenir-se en l'anonimat, explica que la iniciativa no té cap finalitat econòmica, sinó que neix amb la intenció de transmetre un missatge d'unió i de tranquil·litat davant tota la polèmica que ha envoltat l'eclipsi del proper 12 d'agost.
1: La idea, Xisco, segons el creador, és posar en valor que hi haurà un moment en què molta gent a diferents punts d'Espanya mirarà cap al mateix lloc, al cel, i ho compara amb altres moments col·lectius com les campanades del cap d'any o grans esdeveniments esportius, situacions en què la societat comparteix una mateixa experiència. La lletra de la cançó, atenció, parla precisament d'aquest instant de pausa, amb imatges de persones reunides a les terrasses, infants de vora la mà i ciutats que per uns minuts aturen el ritme habitual. Escoltau.

0: Com Pais de Banda Seguí, vull
1: solucionar. Me sembla una fantasia. Hay gente en las terrazas, hay niños junto al mar. Amazing.
0: Tot això arriba d'una preparació d'un eclipsi que també ha generat preocupació entre alguns sectors econòmics, restauradors de zones com la platja de Palma, que comentaves, Xisco, que tenen pensat tancar-la, Solla o Fornalutx, i com que han expressat aquests dubtes per les possibles restriccions d'accés, i aquest empresari mallorquí, que no saben qui és, ho ha volgut posar
2: a
0: una cançó.
2: Anònim.
0: Ah.
2: Per què anònim?
1: Perdona, podem escoltar un poc més? Vinga, és que penso que no ha de ser anònim la persona que ha fet el prompt d'aquesta joia.

0: A mi ja se m'ha parlat. Levanta la vista i local to the sky.
1: Exacte, wake up for life, desperta la vida. No me diguis que és una mica es Madre Tierra d'en Chayanne.
0: Totalment.
1: Però versió Eclipsi.
0: Fixa't que s'acaba Ferrant, eh?
1: Sí.
0: Sobretot...
1: T'ho dic perquè Bonnie Tyler, del Cel Sia, d'ençà de fa un mes...
0: Creus que li hauria agradat?
1: No, no, només teníem tot l'Eclipse of the Heart per il·lustrar aquest tipus d'esdeveniment i ara, gràcies a aquesta cançó, jo estic meravellat.
0: A tu t'ha agradat, Maria Antònia, tu?
2: Sí, a veure, per escoltar-la dels pics. Ja basten. Tot fits. Avui i demà. Un honor dia s'eclipsi.
0: Jo crec
2: ja
0: que
2: està.
0: Aquest empresari mallorquí hauria de donar la cara al manco, cridar-nos
1: al
0: programa,
1: 9, 7,
0: perquè
1: 13,
0: ens ha encantat.
1: 13-99-00. Sí. Empresari mallorquí anònim.
0: Anònim. Mos ha agradat molt la teva cançó.
1: Cercant. El dia t'acerca. 9-7-13-99-00. Aquí has trobat el teu públic. Volem escoltar la cançó amb tu.
0: Sí, per favor, no t'amaguis. És vera, és una cançó molt de Ferrari.
2: Look up to the sky.
1: Look up to the sky. Don't hide you, seria. No t'amaguis.
0: Per favor, per favor. Crec que és una cançó que, a més, és que tenim un mes per aprendre sa lletra. Sí. De moment ja mos sabem algunes parts i crec que acompanyarà perfectament
1: l'eclipsi. Que és sa tornada. Levanta la vista.
0: Look up to the sky. Meravellós. Arribem a les 11, continuem amb més propostes.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet de mesures sense precedents davant dels incendis forestals. D'aquesta manera, l'Estat assumirà el cost de salaris i cotitzacions dels treballadors afectats per aquests incendis. Així, les empreses no hauran de pagar aquestes nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció, també les cotitzacions a la Seguretat Social.
2: A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu habitatge habitual perquè els accessos estiguin tallats pel foc. També s'augmentarà en 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis. Segons Treball, aquestes ajudes van adreçades a protegir la salut emocional, també econòmica, dels ciutadans davant d'una situació d'emergència extrema. Amb aquesta passa, l'Estat es fa càrrec de totes les despeses en l'objectiu d'evitar que una catàstrofe natural ensorri l'economia de les famílies i també dels petits negocis.
1: D'altra banda, primer dia de vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. De moment, la protesta ha tingut poca afectació a les aerolínies internacionals que opera l'empresa com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. Segons el sindicat a Comissions Obreres, aquestes aturades parcials, que continuaran a partir de les 7 fins a les 10 del vespre, podrien tenir més incidència a aquesta hora baixa a causa de l'encadenament més nombrós de vols a Son Sant Joan.
2: La responsable de la secció sindical de la companyia de Comissions Obreres, Carmen Martínez, ha exigit avui a l'empresa l'aplicació de les taules salarials del conveni sectorial del handling, garanties per la plantilla procedent de la companyia Groundford, també l'actualització salarial conforme a l'IPC. Són prop de 700 treballadors que han estat cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord ja us passat en el TAMIP.
3: Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas de económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
1: Més qüestions. El Palau Reial de l'Almudaina, Palma, reobre avui les portes després d'una restauració integral i ho fa mostrant espais que feia anys que estaven tancats al públic.
2: En una entrevista avui a l'informatiu Matí d'Ivetres en ràdio d'aquesta casa, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
4: El espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: I la justícia italiana ha rebutjat el darrer recurs de Juan Arribas i confirma la custòdia del seu fill menor per al pare Francesco Arcuri.
2: La decisió arriba enmig de la polèmica, ja que Arcuri està pendent de judici a Itàlia per un presumpte maltractament físic i també psicològic als dos fills de la parella. L'equip jurídic de la mare de Macarena ja ha qualificat la resolució judicial de barbaritat, denunciant que s'estan violant els drets fonamentals de la infància.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. La nostra hora de magazine s'incorpora Ivan López als comandaments tècnics i, de fet, recuperam aquesta notícia que ens ha cridat tant l'atenció a les 9. Una de les notícies que probablement serà notícia de la setmana. El rei Joan Carles I, el rei emèrit, ha tornat a Mallorca, però ho ha fet per un dia.
1: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar.
2: El rei emèrit, Joan Carles I, ha tornat a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa i ho ha fet en un viatge de caràcter privat que ha coincidit amb la presència de bona part de la família reial al Palau de Mar i Vent.
3: L'emèrit Xisco va arribar diumenge en un vol privat procedent de Ginebra per assistir a la celebració de la del vuitena aniversari del seu amic Miguel Arias, propietari del restaurant Flanguin de Portals. Després de la trobada es va desplaçar fins a Mar i Vent, on es va retrobar amb la reina Sofia, les infantes Elena i Cristina i diversos nets. En canvi, no va coincidir amb el rei Felip VI, la reina Letícia ni les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. El monarca havia abonat Mallorca per seguir de prop la situació dels greus incendis forestals que afecten aquests diferents punts de l'estat i visitar les zones més castigades.
2: La visita de Joan Carles I és la primera a Mallorca d'ençà de la Setmana Santa de 2018. Ara compartíem les imatges i suposa el seu retorn a un dels escenaris més emblemàtics dels estius de la família reial. Tot i això, fonts properes insisteixen que es tracta d'un desplaçament estrictament personal, sense agenda institucional, i que l'emèrit ja ha abandonat l'illa després d'una estada de poques hores. Segons aquestes mateixes fonts, Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Mar i Vent, però sí s'hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia i a la seves filles. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir de matí. Ho dèiem a primera hora, com valorau aquesta visita? Teòricament tothom destaca que és que la normalitat torna a casa reial. Jo, que facis una visita de metge a lo que havia estat a teva durant tant d'anys, no crec que sigui molta normalitat. Normalitat que és estar que hagués quedat a dormir, que haguessin passat una setmaneta plegats, que es fi gran rei actual també hagués estat en aquella casa. És a dir, això sí que hagués donat una aparença de més normalitat, però això crec que ha estat un viatge exprés que de normal, no ho sé, tenia poc. No sé com ho valorau, les noves generacions, Maria Antònia.
3: Sorprèn per ventura perquè no ho havia fet cap pic, i a per ventura sí, i no ho sabíem. O sigui, aquesta situació pot haver passat i no ho sabem.
2: Vist.
3: Ja, jo sempre, des de matí ho he dit, valorava el fet de que mantenguin una relació a distància, d'una amistat, perquè això a pits costa. Ara bé, que no hagi anat a jeure allà, que hagi quedat amb ell, això sí que és un poc estrany, però és que la veritat de perquè aquest comportament només la sabrà ell i la família, que no sé si s'haurà molestat o no davant d'aquesta situació.
2: Un comportament que, si sabem que el rei emèrit ha tornat a Mallorca, ha estat per voluntat pròpia de l'entorn del rei emèrit, perquè se podia fer una mica més dissimulat, tot plegat. I hi havia intenció per part del cercle proper del rei emèrit que se sabés que havia passat per Mallorca. Tu com ho valores, Grau?
0: Una visita estranya. Sí. Una visita express, una visita rara. Ha estat un dels temes que hem abordat a la tertúlia d'actualitat i fixa't que alguns dels tertulians deien que aquesta visita express podria ser com un avançament d'una possible tornada a Espanya, no? Començar a fer visites, començar a fer viatges express, que qui sap si això podria suposar en un futur, més pres que tard, una possible tornada del rei emèrit, no?
2: El rei emèrit crec que pot tornar a l'estat espanyol en vola, perquè no té gaules pendents.
0: Ara, una cosa és la polèmica que podria tenir aquesta
2: ara
0: tornada.
2: Ara sí,
0: eh?
2: Casa reial, concretament del seu fill, per tothom només li ha posat una condició, que és que regularitzi la seva situació fiscal i que comenci a tributar a Espanya, perquè no s'entendria que un rei espanyol vengués a viure a l'estat espanyol i tributàs a una monarquia saudita, per exemple. I crec que per ara no interessa tant. És a dir, m'imagino, Samoa Espanya no és tan fort com Samoa per la tributació. És a dir, es dia que aquests dos amors s'equiparin, pot
0: tal vegada
2: el
0: sigui
2: rei,
0: el dia
2: el
0: que
2: rei
0: torni
2: torna
0: a Espanya. Saps qui ha estat ben a prop d'aquesta visita express? Qui ha estat o ha format part d'aquesta exclusiva de la visita del rei emèrit a Mallorca en concret? I del periodista Julián Aguirre, qui podem ja saludar. Julián, bon dia.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Menuda la que se ha liado, ¿no?
0: I madre ja ho mia. Pot ben dir, ja
2: Marta,
0: ho pots ben dir.
2: Si me permet, jo demano un aplaudiment per un Julián Aguirre, perquè ha estat desprimés en dir i en comunicar que el rei emèrit era que nostre.
0: Una gran exclusiva.
2: El César, allò que és del César. Si tu vols saber, el dimoni on s'acolga, i per dimoni no deia el rei, pegui-li un truc a en Julián Aguirre, que ahí t'ho contaré.
4: Bueno,
0: Julián, ho volen saber tot, endavant.
4: Sí, os voy a decir, estoy alucinando. Alucinando no por lo, digamos, la grandeza de lo que es la noticia, que significa mucho, sino por la lectura que se hace de ella. Ha sido una simple visita, ha sido la celebración de un amigo al que ha acudido, el rey emérito, y todo lo que se está diciendo, todo lo que podemos opinar, os puedo asegurar que no está ni previsto, ni está dentro de la agenda, ni nada de nada. O sea, el rey ha venido al cumpleaños de un amigo, el cual ha sido muy amigo durante muchos años, porque recordemos la cantidad de veces que el rey iba a comer y a cenar al Flanagan, restaurante, propiedad de Miguel Arias, el amigo en cuestión, y que para este 80 cumpleaños, pues quiso Miguel Arias reunir a nada, un grupito muy pequeño de amigos, que por cierto, entre ellos se encontraba Rafa Nadal, el tenista, que no se ha dicho y aquí lo contamos, y además se encontraba el príncipe de Preslav, que es Kirill de Bulgaria, asiduo, casi mallorquín de verano y ex marido de Rosario Nadal, la mallorquina, ¿no? Entonces, nada, vino, lo celebró y evidentemente Marivén, Puerto Portals, Flanagan, el palacio, está a 6 kilómetros, es que tenía que pasar por ahí. Eso sí, fue una comida que empezó sobre la 1:30, que es cuando llegó el rey emérito. Un poco antes llegó al aeropuerto de Sonsanjuan, en vuelo privado, efectivamente. Se dirigió con todo el equipaje, los coches y tal. Por cierto, eran escoltas de Casa Real. Se dirigió a Puerto Portals y allí estaba este grupo de amigos. Y lo que yo digo, que hicieron una comida tardeo. Comida tardeo porque duró hasta pasada las 8:30 de la tarde, o de la noche, como queráis, y luego se dirigió al Palacio Marivén. Casa Real, fíjate que nunca entra al trapo sobre estos temas, en esta ocasión ha querido dejar muy claro que no durmió en Marivén. Yo estoy alucinado con esto. El hecho de dormir con... porque doña Sofía es todavía su mujer, no se ha dicho lo contrario, ¿no? O sea, que tenga que dormir fuera de palacio cuando doña Sofía, sus hijas y sus nietos estaban en el palacio, pues a mí me extraña todas esas lecturas que hace la gente, ¿no? Pero es cierto, don Juan Carlos no durmió en Marivén, por lo cual todo el mundo está tranquilo. No sé qué peligro hay de que tantos
0: Home,
4: años durmiendo
0: un
4: en
0: tema,
4: el palacio de Marivén
0: un
4: y ahora
0: polèmic,
4: que no
0: si de sobte dorm a Marivén, en totes les notícies, no?, que han envoltat el rei emèrit els darrers anys, hagués estat un altre debat, que no el tenim avui, perquè no ha dormit a Marivén, com tu bé expliques.
4: Se ha liado. Es verdad que se desplazó a altas horas de la noche hasta Calador, a la casa donde pernotó, de otro buen amigo que también se encontraba en esa fiesta de cumpleaños.
0: Julián, demà surten les revistes del COE, hi haurà imatges d'aquesta visita.
4: Sí.
0: Què mos mostren aquestes imatges? Què sabem d'aquestes imatges?
4: Pues vemos al rey descendiendo del avión, o sea, desde que pisa tierra en Mallorca hasta que sale del cumpleaños con algunos de los invitados, como ya he adelantado, Rafa Nadal, Kirill de Bulgaria. Los otros son empresarios amigos de aquí de Mallorca con los que mantiene relación durante toda la vida, ¿no? Desde que llegaron como príncipes Juan Carlos y Sofía a la isla. Y luego, os voy a adelantar algo que también las revistas van a sacar mañana. La reina Sofía, sus nietos, sus hijas, la infanta Cristina y Elena, han salido a navegar en un yate privado fondeado en el paseo marítimo, en el nuevo paseo marítimo, y han pasado dos días, bueno, en dos jornadas distintas, en aguas de Cabrera, ¿vale? Desde hace dos veranos, los cuatro paparazzis que hacemos ya el seguimiento de Casa Real, notamos como que la familia real desaparecía durante el día y que cuando lo veíamos al día siguiente tenían un tono, porque es verdad, cuando pasas el día en un barco, el bronceado es especial, ¿no? Incluso la reina Leticia la hemos notado, ¿no? Que ese bronceado no es de la piscina de Marivén, sino que es un poco el aire, la brisa, ¿no?, cuando te quema la piel. Fíjate hasta lo que estudiamos, los detalles que estudiamos para llegar a conseguir fotografías que no son nada fáciles, porque ellos juegan, digamos, con todas las de la ley. Y me refiero al gran despliegue de escoltas que llevan y que por seguridad no nos dejan acercarnos cuando tienen fichado hasta nuestro número de zapato. Saben el pie que calzamos.
0: Ho has dit, té molt de mèrit i per això en Xisco començava donant-te l'enhorabona. Per cert, Xisco, demà ho repassarem a les revistes del COC. Dimecres sempre fem el repàs. Serà una de les notícies.
2: No, i que, Julián, tothom diu que aquest serà un estiu especial perquè els reis regents passaran més temps a Mallorca. Diuen que potser fins i tot visitaran altres illes i que també serà un estiu especial perquè les germanes, les infantes Elena i Cristina, serien per mar i vent. Allò que ningú s'esperava és que fins i tot el rei emèrit fes aparició, com en aquell capítol especial de Vacaciones en el Mar, que en el final sortia un guest star. Doncs el rei
0: un cameo.
2: Ha tingut una aparició a dues escenes en aquest estiu.
4: Però fíjate que todas previsiones no podemos asegurarlas, porque es verdad que son el rey, ¿entiendes? Pueden hacer lo que quieran en cualquier momento, porque el rey tenía que estar, me refiero al Felipe VI, tenía que estar este fin de semana en Mallorca y sin embargo encontró lamentable motivo el hecho de ir a los incendios que azotan toda España, ¿no? Con la reina Letizia. Es verdad que Casa del Rey es Felipe, Letizia y sus dos hijas, ¿no? Están haciendo las cosas muy bien, intentan desvincularse de la familia real. La familia real es los reyes eméritos y las infantas Cristina, Elena y todos los hijos de estas, ¿no? Entonces, poco a poco es verdad que hay un acercamiento, pero manteniendo esas distancias. Yo creo que a partir del jueves desaparecen todos menos la reina Sofía.
0: Mira. Idò, veurem...
4: Eso es lo que yo creo, Marta.
0: Idò, veurem a partir de dijous, que és el que passa. De moment tu ets fora, però aquesta setmana també te tindrem aquí als nostres estudis, perquè si una cosa has tingut, aquest estiu és feina. Així que veurem com és la feina d'un fotoperiodista com Julián Aguirre en un estiu molt calent, referent a visites de diferents celebrities i família reial. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
4: Un abrazo a todos.
0: Igualment per tu. Són les 11:17, deixant de banda l'actualitat ara mateix per parlar d'un creador de contingut que ha convertit les petites tragèdies o situacions del dia a dia en el seu millor material.
2: Aquelles situacions que tots han viscut, que ens fan perdre la paciència, però que després acaben fent gràcia. Ell les explica sense embuts, amb molt d'humor i una bona dosi de sarcasme. Voleu saber de què vos parlam? Idò, mirau i escoltau.
5: Els genis que no respecten la direcció de les fletxes del pàrquing. Aquella èlit intel·lectual que quan veu una fletxa pintada en terra interpreta que només és una suggerència artística. Les normes de circulació dins un aparcament són per la resta...
3: Parlam d'en Tià Mestre, un creador de contingut que grava des de casa seva i que s'ha fet un nom a les xarxes parlant de qualsevol tema sense pèls a la llengua, sense filtres i amb un estil molt directe que connecta amb milers de persones. Però la seva feina va molt més enllà dels seus propis vídeos a casa, perquè també es dedica a la gestió de xarxes socials per a empreses, ajudant-les a potenciar la seva presència digital i a crear continguts adaptats a cada marca. Ara sí, el podem saludar. Molt bon dia, Tià.
6: Hola, com esteu?
3: Un plaer tenir-te amb nosaltres.
6: És plaer meu.
3: A veure, Tià, conta'ns, com neix aquesta manera tan particular d'explicar les coses, de voler donar-li es veu mitjançant les xarxes socials?
6: Neix de... un repte personal de superació, realment. Darrere una persona que és bastant extrovertida per ell i bastant barruda, mallorquinament xerrant, a una persona molt tancada, molt pacífica, molt, molt tot. Tot va començar realment amb un vídeo, una entrevista que vaig veure de Miquel Montoro. Vaig veure que aquesta lota havia tingut una infància un poquet moguda. Sí. I vaig trobar que això era un nexe molt gros i vaig veure que com una teràpia seva va ser es començar a explicar, a xerrar a tal, i vaig dir, hòstia, si aquesta lota t'ha pogut, perquè jo no tenia pànic totalment a les càmeres, mai havia xerrat davant un micro, mai havia xerrat davant una càmera, i vaig dir, no m'aprovaré, i poquet a poquet. I se xerrava de temes que me'n donava compte que eren petites tonteries, que pintura només era jo, i vaig dir, són temes que no faig mal a ningú, que passen un poquet desapercebuts, però que al cap i la fi en els comentaris me'n donen compte que molta gent s'hi veu reflexada.
3: I en Tià Mestre, dins que seva, sí, fora les càmeres, té quin punt de sarcasme? Ho ha estat sempre, sí, de petit o ha anat sorgint?
6: Ha estat un poc sempre, sí. Sí, sí,
3: no,
6: sí,
3: has,
6: sí.
3: No l'has hagut de practicar?
6: No, gens. No, de fet, els vídeos que faig són totalment naturals, poc editats, una cuina desfeta, la tauleta de la meva filla ha fet un nyarro, no m'he mat massa. Intento mostrar-me tal com som, sense massa històries.
0: Perquè ja reflecteix qüestions que li passen a tothom. Quan he vist el primer vídeo, el que parlava d'aquestes persones que se pensen que al volant se troben fora de la llei, tothom coneixem.
6: Tothom. Perquè tothom ha passat per aquest, que... tothom ha passat per aquest traumes.
0: Tu ho han fet, a tu? Qui t'havia fet la pirula aquest dia?
2: Tots ho han pogut ser. És a dir, han patit gent i tots ho han pogut ser.
6: Tothom ha anat a arreplar d'una finca i no sap quin és el botó de llum o el destimbre, ja que no, estan un de vora l'altre.
0: Sí. A mi me passa molt en les màquines de pàrquing. Uf, tots els botons del ticket, no? També és una qüestió de... O sigui, que t'inspires en el dia a dia.
6: Bàsicament, sí. Sí, me van venguent idees en el cap i sempre se guionitzen un poquet perquè tot tingui un poquet de sentit. Però tampoc amb excés, eh? No massa.
3: De fet, ara aquest vídeo que estem veient en pantalla és d'en Tià explicant l'incòmoda situació en el moment en què han de saludar algú. Hi ha molta confiança, li dono una abraçada, dic adéu o bon dia perquè m'estic creuant amb ell i són situacions quotidianes
6: no
3: en què tots estem...
6: No hi ha protocol. No hi ha protocol.
0: El podem escoltar?
7: Els campions descanvien el darrer segon. Quan els hi vas a donar dos besos, te planten la mà. Quan els hi dones la mà, canvien a abraçada. Quan els abraces, te donen dos besos. Decidiu vos que això no és un concurs de reflexos. En el final, la solució és a partir dels 3 metres aixecar la mà i dir: ei, és fred? Sí. És distant? També. Però al final, almenys, no acabes fent una coreografia absurda digna d'un ball contemporani patrocinat per la vergonya aliena.
2: Clar, tu has aconseguit, Tià, aquesta cosa que cerca tothom, que és fer de la localitat el teu art, perquè d'allò més local has passat a entusiasmar a un munt de gent que se sent reflectida en les teves històries. Tu t'imaginaves quan vas començar a publicar les primeres que tanta de gent seguiria aquesta filosofia tianera?
6: Que va. Jo veig que molt de creadors, entre Fones i Neurones, Nervo Loco, Parlar i Mallorquins, o un vídeo share, pens que l'autenticitat és una arma de destrucció massiva. A veure, que digues el que van. Fins ara les xarxes havien estat com un món molt estereotipitzat, tothom molt guapo, un xerrar molt correcte, uns escenaris idíl·lics, i l'autenticitat crec que és el que van. És també el que intent vendre un poc a les empreses. Que digui, Instagram és una plataforma d'entreteniment i és el que intent fer, humanitzar un poquet, però de manera molt natural. Que digui, molt mallorquina, molt d'aquí.
2: Tu ara deies que eres un tio tímid, que has creat aquest alter ego per xarxes.
6: Sí.
2: Clar, com gestiona't la crítica? Perquè una cosa és que critiquin en Tià de xarxes, però sí. en Tià real, com ho du?
6: Molt bé. Som el mateix. No m'ha variat el meu dia a dia. No m'ha influït absolutament en res. La meva pare era coneguda per feines i per família dins Felanits i sempre de... Ostres, és que fins ara jo havia estat separada d'anar a Cati Blanco. I ara diuen, és la dona de l'influencer. I jo dic...
0: Han canviat estrons.
6: Han canviat estrons.
0: M'encanta. I quanta dones que això se te'n va de les mans? I que tens tants de seguidors. Exactament. No sé si recordes el moment en què tu te veus, fas el repàs de les publicacions i dius, això se m'ha anat
6: de les mans. No sé què ha passat. No ho sé. No ha hagut un netge. O sigui, ha estat com... Ha hagut una rebuda molt simpàtica, de fet. I no simpàtica, aquesta és una altra, perquè també reps estopa. Haig de saber un poquet gestionar lo guapo és molt fàcil, però gestionar segons quin comentari haig de trobar la ment.
0: Però què te refereixes? Que hi ha molt de haters, hi ha molta gent que...
6: Sí, hi són, i han de ser. I han de ser perquè és que jo, de fet, en un altre dia que xerrava d'això, un hater, al cap i la fi, és com un lladre que t'entra a robar que teva i te deixa 70 euros damunt la taula. Vinc a dir, te genera interacció, vinc a dir, si els saps, si els haters els saps dur bé, són una bona eina, és així.
3: Aquest és un dels consells que els hi dones a les empreses, perquè, clar, recordem que, a més de crear els teus propis vídeos, també ajudes a segons quines empreses a crear contingut, a gestionar les xarxes.
6: Sí.
3: És un dels consells, i també si em pots explicar algun més.
6: És el que fem, bàsicament, a la nostra empresa de màrqueting, que és un poquet... Prova error, el que provam, o per exemple, el que prov jo també intent duró cap a el client. Vinc a dir, sempre és bàsic per una empresa es rompa't la cara i la vergonya per donar cara, veu i imatge a la teva empresa, si no ho fas per la teva empresa. Quan la gent passa aquesta barrera d'aquest primer vídeo, tot canvia. Perquè la gent s'entretén, li agrada llegir, li agrada veure, li agrada... Sí.
2: I quan no hi ha inspiració, què fan, tia? Ho dic perquè dius, la vida quotidiana...
6: No s'acaba.
0: Surten al carrer.
6: No s'acaba.
2: No s'acaba mai.
6: No s'acaba. És impossible. Hi ha tantes tonteries que no, és impossible.
2: Tot és qüestió de saber Vore-les. Trobar aquestes tonteries i de tenir la pipella per veure que el que pel món seria un doi
6: correcte.
2: Per tu ja s'espurna
6: per jo i per molta gent de muntes comentaris és important. Dius sí.
0: On ha estat el lloc més estrany on has trobat la inspiració? A la cua d'esmercat, un dia un embós, que per cert parles també d'embossos, que dius, saps, mai hagués pensat que aquí hagués trobat aquesta inspiració.
6: En el pàrquing del Lidl de Felanitx. Te podria dir Sora. O sigui, sí, va ser tu aquí. Sí, va ser...
3: I vas anar corrent que teva a gravar el contingut.
6: Va
3: que,
6: caure,
3: què va passar?
6: Va caure.
3: Ja mos deixes intrigats.
6: No, va caure. Hi havia una cosa que sempre m'emprenyava molt, que eren... La gent que era incapaç de dur els carritos de compra en el seu puesto. Dic, ets capaç de comprar 200 euros de compra, col·loca lo fred, lo que no pesa, lo que pesa tot això, però darrere 10 metres ets incapaç de... I aquí vaig dir, aquí hi ha tema.
2: És que hi ha una teoria que diu que el món se divideix entre la gent que torna el carrito i la gent que no, que per això varen posar monedes.
6: Presó directa.
2: Que la gent necessita com una recompensa per fer una bona acció i que és que tornar el carretó sense demanar-les a canvi són bones persones.
0: I fixa't que això té una doble lectura.
2: Atenció, surt de la primera persona. Què he fet ara?
0: Xisco Nadal torna el carrito. Això mos ha quedat clar.
2: En Xisco Nadal no és que torni el carretó, sinó que com que té una mica de toc amb aquest tema, en Xisco Nadal de vegades ha col·locat les fileres de carretons de segon quin súper. Ja no ho faig perquè la gent se pensa que fa feina allà i m'arribaven més carretons.
0: Però has arribat a col·locar carretons abandonats.
2: Jo, si de camí en el meu cotxe on hi ha el carretó, en trob dos d'abandonats, faig allò de clas-clas, et vaig encaixant i llavant tontres.
0: Per favor, quina fora d'inspiració.
6: No, te veu qualcú dos euros.
2: No, me va passar que un dia fent aquest trull me diu, ja, ai, lo puedes devolver? I dic, però anem a tranquil·litzar-nos tots una micona, que és que una cosa et sap bon samarità i s'altres acabar fent feina de franc per un súper.
6: Això m'enfadava, veure aquest... Això m'enfada.
2: Sobretot quan has de sortir en el seu cotxe, que a mi això és el que m'empipa. Que te'l deixen allà on sigui i tu has de davallar del teu cotxe, has d'anar a col·locar el carretó per no quedar ratxant el teu vehicle.
0: Ostres, però fixeu-vos que això dona per l'anàlisi total, perquè estic pensant també que sempre hi ha com l'incivisme crida l'incivisme, perquè quan hi ha uns carretons abandonats, tot d'una la gent va deixant el seu carretó en el lloc on no se poden deixar, però ja ha trobat un caramull, no?, de carretons abandonats.
6: O sigui que... mateixos que te deixen una entrada de merluça congelada damunt de cereals.
3: Sí, que s'han oblidat de qualque cosa i ho ha por.
6: Ha tingut una crisi existencial, s'han rendit en directe i han dit no, merluça no, pum.
0: Ostres, tia, mai havia pensat que aquest conegut supermercat alemany tenia tanta inspiració darrere.
2: Jo congelar no ho he fet mai, però penediment de darrere d'haver comprat unes galletes de xocolata que estàs...
0: Perquè ja estàs a la cua i les has de deixar a la caixa.
2: O haver-te comprat un dolç, que estàs allà lluitant contra tu mateix.
0: Si no...
2: Antigament hi havia com uns calaixets allà de vora per deixar les compres, els penediments de darrera hora. Però és cert que és congelat, jo procuro tornar-lo. És que és congelat, no s'ha de perdre la cadena del fred.
6: Són els mateixos.
2: És que això l'Alla hauria d'intervenir.
6: Són els mateixos que els carretons. Són els mateixos.
0: Tia, dèiem que tu de sobte te dones compte que això se te'n va de les mans. No seria també... no és que està passant, o tal vegada tinc jo la sensació que hi ha com un canvi de tendència, que la gent necessita. Gent natural a les xarxes socials, que abans en parlaven, que la gent està cansada de... Ja no me'n record com seu nom. Quan tu, segur que no m'entén ni se'n recorda, fas fotografia de tot allò que és guapo. Un moviment que és tot lo estètic.
2: Estètic,
0: exactament.
2: Postureig,
0: exacte. No seria que la gent s'està cansant ja d'això i està més punqui i necessita...
6: La vida és una altra. Sí. El dia a dia és una altra, realment. A peu de carrer tot canvia. No tots són branys i tot no... Hi ha berenars amb poques olives i hi ha... Sí, la gent, per sort, és veritat que tira cap a lo més d'aquí.
3: Sí. I si ara mirem un poc cap al futur, on està? On t'agradaria que en Tià Mestre estàs d'aquí 5 anys, per exemple?
6: Ho tinc claríssim.
3: Claríssim?
6: Sí. La meva meta... és arribar a poder donar la mà a Àngel Aguiló.
0: Però això és bo de fer.
3: Això ho poden fer una crida.
6: Et sa meva, Àngel, ja si me sents, per favor.
3: Ho manifestam.
6: Te faig molt de cas, tio. Sí.
2: És que ara mateix, nosaltres, que sempre hem volgut ser sorpresa, sorpresa...
0: És que realment, en el nostre moment...
2: Jesús Puente,
6: sí, donde... sí.
2: Jesús Puente, Isabel Gemio, farem un...
0: Acompáñame una noche más.
2: Farem un masclum de dues èpoques.
6: Total, aconseguiré, aconseguiré.
2: Sí. Idò, si ara sí, tornes... Si fèiem aquesta trobada, la podem gravar en directe?
6: He de venir a fer un llonguet amb l'Àngel Aguiló, per
0: favor. Un llonguet?
6: Sí, sí, sí, sí.
2: No sé si el llonguet el podem proporcionar aquí. El que fèiem és la trobada a l'estudi Univers Ràdio i després ja bon, anava a berenar.
0: L'intentant cridar.
2: Si vols que caigut bé.
0: M'intentant cridar? Sí, l'estem intentant cridar. Sí, comunica, evidentment comunica. Si no el trobem paciència, una altra vegada necessitaràs els auriculars, tia, però intentem cridar-lo en directe, més si se pot produir. El que passa que no ens ha donat temps de triar i jo crec que no estàs de sintonia d'aquest famós programa.
2: Ah, és per la sorpresa, sorpresa.
0: La cercam.
2: Sí, jo estic convençut que Nilan la trobarà.
0: Tu havies pensat avui quan t'aixecaves pel matí que podies donar una sorpresa en directe?
2: No, les coses com són. Avui de matí m'he aixecat just perquè vaig tenir un soparillo i vaig fer tard. Ai, i jo de matí a primera hora...
0: Ara la Maria Antònia se deu estar plantejant què és això de sorpresa a sorpresa.
3: Sí, vos he de dir que no ho estic
0: no perquè
3: entenent,
0: no havies nascut, però
6: ara l'escolta. Jesús Puente tampoc deu saber qui és, no?
3: Me quedo un poc en fora.
6: També.
3: Però jo, això de sorpresa a sorpresa, sona bé. Jo quan estic escrivint el guió, tia, he dit la cançó que
0: no
3: mi
0: agafa.
3: Té garantia és Living la vida loca.
6: Veus?
0: No mos agafa, així que podem aprofitar perquè soni Living la vida loca. No tenim en Àngel Aguiló, però tenim en Enric i Martí.
2: Hem intentat estirar de vegades d'aquestes coses. Les sorpreses de vegades surten bé i de vegades surten malament.
0: Que no sigui no per intentar-ho.
3: Li deixarem un missatge a xarxes.
0: Exactament.
3: Mira. Amb una invitació.
0: Bona idea.
3: I així fem un contingut que no hi ha cosa que m'agradi més. Tia... versus Àngel Aguiló.
0: Ja que ens ha donat plàncton, no?
2: Tia, mits, Àngel.
0: Exacte. Tia, ha estat un gust conversar amb tu.
6: El gust està meu.
0: Te seguim per xarxes socials.
6: Moltes gràcies.
0: Producte local en estat pur, per favor, que fa falta. I sobretot ara, quan vagi en aquest conegut supermercat alemany, que per cert vaig sovint, mare meva, quina publicitat que estem fent encoberta, que això no està gens bé. Ho ha dit ell, la marca, no jo.
2: M'agrada.
6: Que jo, i ves. M'agrada
2: molt aquest plural majestàtic. Quina publicitat que estem fent, així en general tots.
0: Bé, però quan anem en aquest supermercat, segur que mos demanaran, mem, què està passant? I que segur que pot ser fons d'inspiració per en Tià. Moltíssimes gràcies per la visita.
6: A vosaltres, molt agraït.
0: 11:32, uns consells, tornem amb més propostes.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es entretenimiento. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Si vos agrada la geografia i viatjar per llocs insòlids, i do parau ara, moltíssima atenció. Voyage, voyage. Diego González acaba de publicar Historiones de la Geografía, un llibre publicat per Geoplaneta que demostra que la geografia no és només aprendre capitals o rius, sinó descobrir fronteres impossibles, pobles dividits entre diversos països, illes que canvien de propietari o llocs que desafien tota lògica.
4: González és historiador i divulgador, creador del blog Fronteres, i fa gairebé 20 anys que recopila històries curioses sobre els límits, els mapes i les extravagàncies del nostre planeta, que ara ha reunit en aquest Historiones de la Geografia que volem comentar amb ell. Diego González, molt bon dia, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, encantat de saludar-te i sobretot de llegir-te, perquè clar, quan deim geografia, molta gent pensa en mapes i capitals. Tu, en canvi, ho has convertit en una col·lecció d'històries. Quan vares comprovar que darrere d'un mapa hi havia molta història?
5: No, perdoneu, no us sento bé, estic que us sento molt. Molt irregularment i no he entès la pregunta.
3: Què vos sembla si canviem la connexió amb en Diego a cridada telefònica? Si vos sembla, perquè serà molt més fàcil tal vegada. Recordes que no fa molt van parlar d'Historiones de l'Arte, Historiones de la Geografia, no? Tota aquesta sèrie d'excuses que fa que mos agradi molt més la història, la geografia, l'art. Jo crec que aquí el que podem aprofitar és precisament per el mateix. I l'estiu és l'etapa perfecta per redescobrir aquests llibres, no?, que mos conviden a viatjar. Tens algun lloc preferit, Sisko Nadal, Maria Antònia Esquines, que diguéssiu, mira, un lloc estrany on m'agradaria viatjar i on tal vegada hi ha una història al darrere?
4: Jo sempre he volgut anar a Nova Zelanda, però clar, m'agafen fora i és d'això que has de tenir com a mínim 3-4 setmanes.
3: Un mes,
4: clar, perquè perds
3: mínim.
4: Gairebé 2 dies per anar, 2 dies per tornar, seria un viatge llargat. T'animaries a que fessin Nova Zelanda i Austràlia?
3: Per què no? Però necessitaria un mes de vacances i reorganització.
4: I com ho feim?
3: No, aquí, impossible.
4: Però aquí ha viatjat molt, crec que ja mos escolta, és precisament en Diego González, aquí ja poden saludar. Diego, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Sí, ara perfectament.
4: Molt bé. Deien que de petits mos pensaven que la geografia era mapes, capitals, rius i muntanyes. Però clar, tu, en canvi, vares descobrir ja fa molt de temps que darrere cada mapa hi podia haver molta història i molt de relat.
5: I tant, i tant. Realment, sí. La geografia és molt més àmplia del que ens van ensenyar, sobretot perquè no es limita només, no, a les limitacions físiques del territori, sinó sobretot també al condicionament que això estableix a les relacions humanes. Realment va molt més enllà.
4: Clar, jo gràcies al teu llibre, no ho sabia, he descobert que existeix una associació de pueblos con nombres feos, raros i peculiares que té seu a Guarromán, a Jaén, i pertanyen en aquesta confederació pobres com Peligros, que és a Granada, Buenas Noches, que és a Màlaga, o Malcocinado, que és a Badajoz. Per què tot això a mi a l'escola no m'ho havien explicat?
5: Però realment sí, és una anècdota curiosa i clar, no només hi ha noms que són malsonants en castellà o en espanyol, sinó realment hi ha noms que són molt malsonants a qualsevol altre idioma. Hi ha un poble a Àustria que ara l'han canviat el nom, però originalment es deia fucking, i clar, tothom anava allà per bàsicament robar el cartell d'entrada al poble.
3: Home, és que amb aquest nom, ostres.
5: I han canviat el nom perquè estaven farts de que els robessin el cartell. I sí, és una curiositat, perquè al final els camins de la toponímia al llarg de la història també són curiosos, són estranys.
4: Sí, perquè ara que dius això de la toponímia, hi ha de vora Berlín un poble que se diu Cagar i que té un riu que se diu Cagar-s'hi. Llavors hi ha Pajotenland a Bèlgica.
3: No, és vera.
4: Hi ha Guarra a Queensland. Puta, a les afores de Bakú. A veure,
3: vols repetir el de Bèlgica?
4: El de Bèlgica se diu Pajotenland.
3: És que no. Però és un par d'atraccions.
5: No, sí, exactament.
4: No, ja ho sé. Ho hem estirat una mica per fer sa gràcia. Però m'ha sorprès que també hi ha un poble que se diu Dildo, una illa canadenca, Terranova, que ha fet 3 referèndums a Diego perquè enviar nom, i no hi ha hagut manera, perquè sa gent ha mantingut aquest nom de poble, aquest topònim.
5: Aquí el de Dildo no és segur, perquè realment no, diguéssim que el nom del poble és molt anterior a l'aparició de la paraula Dildo, però se sembla que és de la illa de l'aigua, Dildo, que seria en francès seria l'origen, sembla que és l'origen del nom. Però clar, realment ells estan molt contents amb el seu nom i diuen, mira, si després, centenars d'anys després de la fundació del poble, ha aparegut un aparell que sigui interessant, doncs a nosaltres no, ens dona igual. I van deixar el nom i no han volgut. Estan molt orgullosos. A part que això, imagino que porta turisme, també.
4: Deixant de banda la toponímia, en el teu llibre deixes clar que les fronteres són fruit de decisions polítiques, però també, de vegades, de casualitats. I parles d'un exemple com és la frontera del Peñón de Vélez, a La Gomera, a Canaris, que tu descrius com la frontera més curta del món, que, de fet, està enganxada a una barca. És una corda enganxada a una barca, que a mi la història m'ha semblat fascinant.
5: Sí, realment és una frontera que no existia, perquè el Peñón era una illa, fins als anys 30 del segle XX, i va haver una tormenta especialment forta que va fer créixer una mica el fons marí, i el que va passar al final és que efectivament es va connectar el Peñón amb terra, que està a 50 metres, realment. És com la famosa illa de Perejil, doncs el mateix, però finalment es va connectar a terra. Què va passar? Que clar, la frontera Marroc no reconeix el Peñón com a part d'Espanya i lo reclama com a part del seu territori, i la frontera, per tant, no està reconeguda per les dues parts. De manera, com no es pot marcar, perquè una de les parts no la reconeix, bàsicament es va fer de manera més o menys informal. Espanya va dir l'exèrcit espanyol, que les úniques persones que viuen allà són soldats, l'exèrcit espanyol doncs va posar una corda des d'una punta de la llengua de terra, per dir-ho així, a l'altra, i aquesta és la frontera extraoficial, per dir-ho així. Però és una frontera que no existia fins fa un segle, físicament.
4: Clar, i en aquest llibre també descobrim curiositats com expliquet sa vida a l'estació de McMurdo, a l'Antàrtida, que és com una mena de miniciutat al vell mig del no-res, on tot arriba en avió, una mica com el Berlín federal de l'època de la Guerra Freda, que en el Berlín, diguéssim, no soviètic, tot havia d'arribar amb avió en el començament, com aquí a McMurdo, que fins i tot tenen 2 caixers automàtics, que això m'ha encantat, aquest tema.
5: Sí, són els caixers automàtics més al sud del món, amb diferència, de fet. I sí, bàsicament és una estació, clar, una estació polar a l'Antàrtica i realment no només és que tot ha d'arribar per avió, sinó que 6 mesos a l'any no arriba res, perquè les condicions de vol són massa difícils i és massa complicat. Llavors, tot ha d'estar ahí, han de fer aprovisionament durant els 6 mesos, que sí que poden arribar provisions. I una de les coses que arriba són calers, perquè allí, clar, evidentment, la moneda és el dòlar, i realment tot es paga amb dòlars i es pot pagar amb tarja, però com a vegades els datàfons no funcionen perquè també la connexió a internet és complicada, doncs s'han de tenir accés a diners. Però el que hi ha, els bitllets que n'hi ha al principi de l'any són exactament els mateixos que n'hi ha al final de l'any. O sigui que si es trenca hi ha 20 dòlars menys, per dir-ho així, si es trenca un bitllet hi ha 20 dòlars menys a l'economia de l'estació.
4: No, ja que parlant d'estacions i de ciutats curioses creades per fred, tu parles que aquesta, de tot el teu llibre, he descobert un munt de coses. L'únic que me sonava era que és de Whittier, a Alaska, on tots els veïnats viuen a un mateix edifici, que clar, vaig veure les fotos a un llibre d'en Torrijos, que va parlar precisament d'aquesta ciutat, i clar, és que és una passada, perquè és un edifici gegant que té de tot, però que és una ciutat-edifici, que jo, fins que ho vaig llegir, no sabia ni que existia.
3: Com per tenir un problema a la comunitat de veïnats.
4: Clar.
5: Exacte, imagina't les reunions de comunitat de veïns quan hagis de fer una derrama. Com ha de fer això? Doncs sí, és un edifici que és bàsicament tot el poble, sobretot a l'hivern. A l'estiu sí que tenen cases fora, perquè hi ha turisme, hi ha creuers que arriben allà, hi ha més vida, però a l'hivern realment això és una comunitat molt tancada, que té doncs, 200-300 habitants, depenent de l'any. Hi ha nens, hi ha una escola, però tot això està sota terra o sota sostre, millor dit. I bàsicament és això, tothom viu a l'edifici, no han de sortir ni per anar al supermercat, ni per anar a l'escola, ni per anar al banc, ni per anar a veure l'alcalde, que també està al mateix edifici, i a l'església, que també està tot a dins. Llavors, clar, al final, clar, tens temperatures de 25, 30, 40 graus sota zero, doncs és molt més senzill tenir tot dins d'un mateix edifici o sota un mateix sostre, que ha de sortir per fer qualsevol tarea.
4: Som en conversa amb Diego González, divulgador, i acaba de publicar un llibre que vos recomanam a les totes. Si vos agrada riure i vos agrada investigar i vos agrada el coneixement, Historiones de Geografia pot ser la vostra lectura d'estiu, perquè si una cosa hi poses tu a tot, Diego, és també aquest punt d'humor. També ho deia abans, en el començament, m'hagués agradat que quan jo feia classes de geografia
3: m'ho haguessin
4: explicat
3: així.
4: amb aquest puntet González.
5: Sí, m'ho han dit més vegades també, que realment dius, mira, si és més... És, no és tan, per dir-ho així, informatiu, però sí que ajuda que la informació més,
3: oh, tant,
5: més, rellevant, més rellevant entri millor, per dir-ho d'alguna manera, que estigui més fàcil de recordar més tard.
3: Ja te dic jo que aquests pobles que hem anomenat abans no els oblidarem mai. O sigui, que tant de bo haguessin explicat així les històries amb aquesta dosi d'humor. Diego, ha estat un gust parlar amb tu, enhorabona per aquest projecte.
5: Igualment, moltíssimes gràcies, un plaer.
3: Uns consells, tornem amb més propostes.
0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
6: Els boscs de les Illes

Xavi Oliver, digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 50 minuts en un dia, o en uns dies, millor dit, en què Espanya està pendent del foc. Avui tenim el plaer de conversar amb el president de l'Associació d'Empresaris Forestals de Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
1: Bon dia. I d'ací, Espanya, com sabeu, es troba en aquests moments en situació crítica per tots els incendis a diferents punts del país que continuen cremant a aquesta hora del dia. Una situació greu que empitjora per mort de ses altes temperatures, la sequera, el vent i el mal estat també dels boscos i de sa massa forestal que en ple mes de juliol es troben ben secs i si no s'ha fet una bona gestió és molt més fàcil que hi hagi risc d'incendis. Ens acompanya als estudis d'Ivetra Ràdio a Menorca el president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, el senyor Marcelino Hernández. Com està? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació de sa massa forestal de Menorca? Aquí li deim sa marina,
2: sí,
1: en els boscos de...
2: Sí, aquí li deim marina, però
1: exacte,
2: és boscos.
1: Són els boscos de Menorca, aquí li deim sa marina, sí. I sa marina en aquests moments com està?
2: Bueno, sa marina fa uns quants anys, no tinc ni idea, ni bastants, que està abandonada. Antes, a una finca, a un lloc que dèiem aquí, a una finca hi havia 4 o 5 homes fent feina. I avui en dia un home mena 4 o 5 llocs. O sigui, el tema de xermar, de fer net, això, tot això ja no ho fan, no se fa. En aquell temps feien llenya per s'estufa, per forn, per coure. Avui en dia tot això està acabat. Els junts que feien gestió forestal, bueno, els únics entre cometes, no? Són les empreses forestals que sí que ens dedicam a fer llenya, a fer cortafuegos, a fer coses d'aquestes, però bueno, també hi ha Ibanat, que també en fa, i bueno, això està bé, però clar, no hi ha prou... Hauria d'haver més subvencions, més ajudes per fer net els boscos, els propietaris i això.
1: Clar, han canviat molt els usos i la gestió dels boscos, per exemple, amb les feines tradicionals del camp. En totes aquestes finques hi havia tota una feina que de per si ja era una gestió forestal perquè es feien netes boscos de la finca per produir carbó. Avui en dia a Menorca ja no es produeix carbó, hi ha les persones que es dediquen en Marcelino mateix, ets llenyataire, per
2: sí,
1: tant fas
2: sí.
1: Aquesta gestió, però ja no hi ha totes les empreses dedicades a la llenya que hi havia fa uns quants anys, i moltes de les finques agràries ja no es dediquen a l'agricultura, sinó que són cases residencials o fins i tot usos turístics que fa que els amos ja no siguin pagesos i, per tant, ja no fan net les seves marines, els seus boscos.
2: Sí, sí, no, això ja el tema de xermar i això, ara hi ha quatre propietaris que, francesos, estrangers, també n'hi ha qualcun d'espanyol, no?, que se dediquen, jo vull la finca meva neta perquè la vull neta, tenen poder adquisitiu i ho poden fer. Però clar, hi ha molts de propietaris que la finca es divé d'herència, el que sigui, i no poden assumir el gasto de fer net, de xermar, ara es buer, s'esfondre, m'entén? Clar, és complicat, jo ho entenc que és complicat, però l'única solució és que el govern espanyol, els balears, qui sigui, que posi més ajudes per fer net boscos, que
1: clar,
2: posi més ajudes.
1: Un bon manteniment, un bon estat de sa marina afavoreix en cas d'inundacions i d'incendis. Ara estem ratllant de ses marines seques i el risc d'incendi que comporta en el moment que vivim ara, però és que d'aquí uns mesos ratllarem de ses danes i sa gestió dels boscos per inundacions i torrents que també tenen un risc per sa població.
2: Bueno, els torrents també ara n'han fet net uns quants, però també s'estean. Bueno, fatal, no? Que no veies el torrent, veies una massa de uastres

0: de batgers i, clar, allò quan hi ha una torrentada, allò queda aturat. Clar, si no ho fan net, és que no deixaven fer net, eh? És que ma pesca inclús van posar denúncies a un pagès perquè havia fet net un tros de torrent.
1: Sí, hi ha una gestió diferent en quant a sa marina per prevenir els incendis i en quant a els torrents per prevenir inundacions en cas de danes.
0: Bueno, és una cosa diferent, no? Vale? Però ses marines, per, en cas d'incendi, tots els vials que hi ha dins la marina estan intransitables. Estan tancats, que antes se feia carabó, se feia calç, tot això que xerraven antes, hi havia camins, i ara això no els trobes en els camins. Vam, els trobes, jo he fet finques, que me'n recordo com he començat a fer feina a 15 o 16 anys, pensava, pensa, aquí hi havia un camí, perquè encara me'n recordo. I arribes a trobar, però és que està tapat, és que no hi ha, si hi hagués un foc, no poden passar els bomberos ni res, ha de ser aeri i tot, perquè si no, és que està intransitable, les carreteres.
1: Fins i tot dificultaria la feina de poder passar dels mateix personal, dels bombers, i en cas aquí a Menorca ara hi tocam llenya, sí, mai no, millor dit, que no passi aquesta situació, perquè tenim la marina molt seca, i en aquest context de canvi climàtic, aquests incidents ens estiu amb aquestes, ara entram amb la quarta onada de calor, per tant, hi ha risc en tota Menorca. En aquests moments els llenyataires esteu fent feina amb unes altes temperatures també, i esteu fent nets als boscos, difícil també de mantenir la vostra feina amb aquestes temperatures.
0: Hombre, en aquest temps, a pesar de que fa molt de calor, la feina ja és feixuga, i la gent s'ha d'aturar qualque estona a beure i aturar-se, perquè és que no pots aguantar. Jo la setmana passada m'havia d'aturar perquè és que no podia, vale? I tant de calor, i ara he fet un quants dies que ha refrescat un poc, però era durillo, eh?
1: La nova llei agrària, la llei de Montes, totes les lleis que hi ha i que coneixeu des de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, quina és, perquè la nova llei agrària d'aquí del govern balear va reconèixer la importància de la gestió forestal professional i sostenible per primera vegada. No, fa poc, fa uns mesos, no, ni es reconeixia tota aquesta feina tan important que feis les empreses forestals i els propietaris de les finques han fet neta als boscos.
0: Bueno, la veritat és que les empreses forestals mos tenien abandonades, semblava que no existien. I per molta gent, quan vam encatar un arbre, assassinos, aquest... és important estar, perquè si nosaltres fossin tots vells, arribaria que la població seria tota vella, vale? S'ha d'anar regenerant. I les marines, quan fem un aprofitament forestal, ho fem sempre damunt els agents de medi ambient i tot això, els projectes que toca fer, però clar, és necessari fer gestió forestal. Eh? Si no se fa gestió forestal, mos passarà el que mos ha passat ara. No, i estem que no podem passar per un munt.
1: Sempre hi ha aquelles persones que xerren, no? Que si mantens el bosc, una cosa, que si talles els arbres, una altra cosa. Les etiquetes sempre vos acompanyen també en l'esdevenir de la vostra feina, que millor que valtros no la coneix ningú com funciona.
0: Hombre, ja ho dic, molta gent de poble no reconeix no entén la feina i, tant, fan net. Bam, és necessari fer net, és necessari tal... i tot això és necessari. El que passa és que molta gent desconeix el tema i com que tothom va opinar, cada un diu la seva, que dèiem aquí, i no, molts no tenen ni idea de què és una marina, vale? O un bosc.
1: I d'important tota aquesta feina que fan des de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca i de les persones com en Marcelino que es dediquen a la llenya i que es dediquen amb la seva feina a protegir la marina per si qualque dia passés qualque cosa que esperem que no, i aquest reconeixement també a tots els que fan bona feina en un territori com el nostre, Menorca, reserva de biosfera. Gràcies, Marcelino, bon dia.
0: Molt bé, gràcies a vostès, bon dia.
1: I aquestes són les paraules del president de l'Associació d'Empreses Forestals de Menorca, en Marcelino Hernández.
2: Moltíssimes gràcies, companya. Acabam amb l'actualitat esportiva i Toni Fuster. Bon dia, pendents de l'actualitat del Mallorca.
3: Sí, sí, cinquè dia d'entrenament a Marbella de l'equip mallorquinista. Dijous juguen contra l'Al-Ittihad, l'equip àrab, i Martin Valiant avui repassarà aquesta actualitat de l'equip mallorquinista, no? De moment, tots entrenant en normalitat, a excepció d'Arnau Puigmala, encara no ha tocat gespa. I, per altra banda, ara ho comentarem també a l'informatiu, al butlletí, el Palma Futsal ha anunciat un fitxatge, el de Julio Zanotto, president del Cairà, tot això ara en parlarem.
2: Tornem demà a partir de les 9, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia. En aquesta hora, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per a protestar contra la violència policial de diumenge i demanar també la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. Olivia Navarro, bon dia. Conta'ns quina és la situació ara mateix.
6: Bon dia. De moment podem dir que no ha començat. Encara s'està omplint aquest carrer, ja sabeu, just de vora el passeig del Born, on es troba la delegació del govern, que sí que us podem contar que està molt protegida, protegida amb tanques. Des d'aquí també podem veure un fort desplegament policial, 7 furgons de la Policia Nacional, 3 que són al costat de la delegació, altres 4 a la plaça de la Reina, que està just darrere d'aquesta delegació. Entre els assistents, idò, molts de membres de la Federació de Veïnats, també de la Plata forma, Menys Turisme, Més Vida i sobretot ciutadans particulars. Volen fer visible així el seu rebuig a les càrregues policials de diumenge i també demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Des de moment, si voleu un càlcul d'assistents, podem dir que com a mínim ja tenim aquí 200 persones, però ja veiem que això s'està omplint, estan arribant encara molta més gent, també molt de desplegament de mitjans de comunicació, però sobretot, ja us ho explicàvem, aquest fort desplegament policial que està protegint en aquests moments la delegació del govern.
5: Gràcies, Olivia Navarro. Per tant, pendents d'aquesta protesta a les portes de la delegació del govern espanyol. Mentrestant, avui també vos contam que Madrid ha iniciat els tràmits per traslladar 3 menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Illes Balears. Aquests 3 joves se sumarien als 4 que ja varen arribar a les illes els darrers mesos. Hi ha un 5è cas que encara es troba en mans de la justícia. Així ho han explicat avui mateix en roda de premsa les conselleres Sandra Fernández i Antònia Maria Estarelles durant un balanç sobre la situació migratòria de les illes.
7: La consellera de Famílies ha confirmat que la setmana passada varen rebre aquesta nova proposta de reubicació per part de l'administració central. Enfront d'això, la intenció de l'executiu autonòmic és recórrer contra la decisió davant els tribunals per intentar frenar els trasllats. Fins ara el govern ha impugnat de forma judicial tots els casos anteriors, tot i que de moment no ha tingut èxit en cap d'ells.
5: Precisament la crisi migratòria serà un dels temes que tractaran demà Marga Proens i Pedro Sánchez a la reunió que mantindran al consolat demà. Segons les xifres del govern, més d'11.000 persones han arribat a les illes per via marítima en el darrer any i mig i actualment els consells tutelen 880 menors migrants no acompanyats. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
8: Des d'octubre en el juliol d'enguany la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez, a part d'anunciar el tema dels gats, si no vaig malament, que se reactivava el tema dels gats amb Argèlia, no ens ha comunicat cap dels seus ministres, ens ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que hagi pogut xerrar de la ruta migratòria.
5: I en els esports, l'Illes Balears a Palma Futsal s'ha reforçat amb un nou fitxatge. Toni Fuster, bon dia.
9: Bon dia. L'ala brasilera de 30 anys, Julio Zanotto, procedent del Cairat, s'incorpora a la disciplina del conjunt mallorquí. Zanotto ha signat per a les pròximes 2 temporades. Es tracta del 4th fitxatge del Palma Futsal, que començarà demà la pretemporada amb les corresponents proves mèdiques i dijous les 2 primeres sessions d'entrenament a les ordres del tècnic Antonio Vadillo.
5: Així arribem a les 12:04 amb més notícies a la 1 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
10: El Dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
11: Mercadalencs i mercadalenques, fornellers i fornelleres, el vostre municipi entra en situació d'alerta per sequera i s'endureixen a partir d'avui les restriccions d'aigua. En aquests moments, declarat pel govern balear, Menorca es troba en situació de prealerta, però els Mercadal i Fornells pugen un esglaó més en la situació preocupant dels recursos hídrics de l'illa. En el seu cas, s'abasteixen només de l'aqüífer de Subaida, que en els darrers 15 anys ha baixat el 25% del seu volum d'aigua. En aquests moments, el municipi del centre de l'illa sobrepassen un 80% el consum d'aigua previst pel pla hidrològic. Per tant, prohibit netejar els carrers, terrasses, façanes, cotxes i embarcacions amb màniga. Ho podem fer amb un poal i una esponja. També queda prohibit omplir piscines noves, regar i fer noves plantacions de gespa i es limita les hores de reg de les 8 del fosquet a les 8 del matí i un màxim de 2 dies per setmana, sempre que no siguin ni gespa ni plantes amb gran consum hídric. A casa tots hi podem fer molt. Dutxes curtes, reutilitzar l'aigua sempre que sigui possible, per exemple. Un poal a la dutxa que podem fer servir per evitar tirar la cadena del vàter. I si és aigua neta, la podem reutilitzar per regar les nostres plantetes. Tancar aixetes, reparar fuites, rentadores, rentaplats ben plens i tot el que estigui a les nostres mans. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betrà Ràdio. És dimarts 28 de juliol.
12: Benvinguts al Dia Menorca.
13: Bon dia, Menorca.
14: Benvinguts i benvingudes.
15: Comença l'espectacle.
16: Comença sa funció.

Avui és el Dia Mundial contra l'hepatitis, una malaltia del fetge. La campanya d'aquest 2026 posa èmfasi en el fet que encara existeixen, que tot i que existeixen eines per l'erradicació de l'hepatitis viral, com vacunes que són molt eficaces, proves diagnòstiques i tractaments curatius, encara hi ha milions de persones que no estan diagnosticades o bé que no tenen accés a l'atenció necessària. No sé.

0: Pere Gibert, com estàs? Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, gràcies. Com
0: va? Què tal aquest dimarts?
1: Bé, es presenta bé.
0: Es presenta bé.
1: Sí, una mica un poc sec, un poc calorós, ha tornat la humitat, ara en parlarem.
0: Bueno, i això només fa que també va tot cap amunt, eh? Això, les temperatures que ve, la quarta onada de calor.

0: Relleu avui d'hepatitis. La història i les investigacions d'aquesta malaltia inclouen dades sorprenents, com per exemple la seva presència mil·lenària a l'edat de pedra, amb anàlisis d'ADN antic que demostren que el virus de l'hepatitis B ja infectava els humans fa milions d'anys també. Hi ha escrits d'Hipòcrates a l'antiga Grècia sobre la ictèria, el color groguent de la pell. En els descobriments científics, la vacuna contra l'hepatitis B va ser creada l'any 1980. Va ser la primera vacuna catalogada per l'Organització Mundial de la Salut com la primera vacuna capaç de prevenir un tipus de càncer, el del fetge. El fetge, un òrgan que és molt més fort del que mos pensam, perquè és capaç de seguir funcionant amb només el 30% de la seva capacitat. Los chicos serán muy burros todos en culo. Què diu aquesta? Li diu aquest de los chicos? La vacuna la va descobrir un metge nord-americà, el doctor Baruch Samuel Blomberg, que va obtenir el Premi Nobel en Medicina gràcies a aquest descobriment mèdic i científic. Ell va néixer el 28 de juliol de 1925 a Nova York. Per això avui es commemora el Dia Mundial contra l'Hepatitis en honor al qui va descobrir la vacuna. A dia d'avui, a més de la vacuna, també hi ha medicaments antivirals capaços de curar més del 95% dels casos d'hepatitis, perquè resulta que el virus de l'hepatitis B és 100 vegades més infecciós que el virus de la sida, algunes de les dades que hem conegut avui i que no sabíem. A Menorca, els especialistes que acompanyen en aquests pacients fan bona feina des de l'Hospital Mateu Orfila. De fet, s'acaba d'incorporar fa unes setmanes un nou especialista dins l'equip d'aparell digestiu, que són els encarregats de cuidar aquestes patologies, aquestes malalties, aquests malalts. El doctor Alberto Inestroza Finol, especialista amb àmplia trajectòria en cirurgia hepatobiliopancreàtica. Un bon equip que, a més, fa feina amb tècniques innovadores, així que avui, des del Dia Menorca, un especial salutació, un escalf a l'equip mèdic de professionals que fan feina per prevenir, curar l'hepatitis i altres malalties relacionades amb el ronyó. I avui se pregunta, Axel Camarasa, bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Va, vine, vine, a veure si te la saps aquesta, que és una pregunta
1: segur
0: molt informativa.
2: Totes.
0: Jo estic segura que vas donar tu sa notícia, ens n'anem a dades del 2025. L'hepatitis forma part de les malalties que es tracten en el servei de l'aparell digestiu, com dèiem. Quantes consultes van atendre durant el 2025 els especialistes del servei de l'Hospital Mateu Orfila?
2: Si no la saps, quedaràs fatal, Axel.
0: Vinga, va, vinga, va.
2: L'hauries de saber, aquesta, perquè és plena actualitat.
1: Sí, 1.200.
0: Quantes?
1: 1.200.
0: Vas malament. Jo crec que en Pere...
2: És 340.
0: Que... Apa, vas fer pitjor, no has vist tu... El...
2: No, ni res, havies... jo no miro res.
0: No, no, no. Que
1: sí, esperes que em mulli jo, que em diguin que ho faig molt malament i a sobre ho fas pitjor.
2: Jo no faria mai trampes, tremendo. Mai a la vida.
1: 5.400.
0: 5.400, et donarem a tu per bo perquè la xifra és 4.500.
1: Vamos, és que la dislèxia.
2: O sigui, ell dona dues respostes, jo en puc donar una només.
1: Sí.
0: Correcte.
2: Cada dia és més just aquest concurs.
0: Bueno, si m'adones un número de l'1 al 10 i l'acertes, et quedes tu el premi, perquè han faltat un nombre. Jo he arrodonit a 4.500, però hi ha un altre
1: nombre. Vol les desenes.
2: Ho tens escrit, eh?
0: Correcte.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 3. 4.503 consultes ateses durant el 2025.
2: Sí.
0: Pels especialistes del servei digestiu, de l'aparell digestiu del Mateu Orfila. Idò, vinga, va, anem a veure què tenim preparat per avui, perquè avui dedicam part del programa a ratllar de l'aigua i dels recursos hídrics, que, escolta'm, tu no donant bones notícies amb aquesta qüestió.
2: No, parlarem amb el Batle d'Esmercadal, en Joan Pellicer, perquè ens expliqui les mesures d'estalvi del consum d'aigua, que el consistori ha decidit tirar endavant per fer front a la sequera, i també de com afronta el municipi els futurs projectes urbanístics. Rebrem a l'estudi en Francisco Pla, representant a Menorca del sindicat ANP, perquè a les 11 d'avui matí s'ha fet una triple concentració a les Balears per exigir millores en les condicions laborals del professorat. En el cas de Menorca, la protesta ha estat davant de la Delegació Territorial d'Educació, AMO. I ens visita en Toni, clar, avui.
0: Avui, les cosetes d'en Tudorí, que en Toni ve directe des del castell, directe des de...
2: I estem d'aniversari.
0: ...de Sant Jaume.
2: Estem d'aniversari fa quants anys, quants anys, quants anys?
0: Ara ens ho dirà ell. 8, 9?
2: 8, 9? Quan fa que va començar, Antoni?
0: D'aquí una estona ens explicarà quants anys fa que Antoni Tudurí forma part de l'equip del Dia Menorca. Abans, però, les notícies. Axel Camarasa, per on passa l'actualitat avui dimarts?
1: Doncs passant pels recursos hídrics, perquè ja fa dies que venim parlant d'aquesta situació que es complica, que en el cas d'Es Mercadal, com ara dèieu, és alarmant, i és que la situació de cara als propers mesos encara pot ser pitjor, perquè la demanda està ara en plena temporada alta en màxims. I en aquest sentit, el PSOE reclama al govern que publiqui el més aviat possible les dades corresponents al mes de juliol sobre l'estat dels aqüífers i que ho faci, diu, amb la màxima transparència. Això vol dir fent públics no només la mitjana de les tres masses d'aigua subterrània, sinó també cada un dels nivells individuals dels aqüífers per poder mirar, observar quin és l'estat de cada un d'ells, perquè, com veiem, al juny la mitjana era del 34%, però en el cas concret d'Es Mercadal aquest aqüífer està al 21%. Sentim els arguments del secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal.
3: Si els nivells de finals de juny eren alarmants, eren, de fet, nivells d'estat d'alerta pels aqüífers de Migjorn i de Sarroca, sembla molt probable que els nivells des juliol segueixin sent tan dolents o inclús pitjor. I ni govern ni consell han de relativitzar aquesta situació. Han d'informar a tots els ajuntaments i coordinar-los perquè tots prenguin les mesures marcades en el pla de sequera.
1: De fet, el socialista reclama que tots els ajuntaments actuïn de manera coordinada i es posin en marxa les mesures previstes en aquest pla de sequera. També és notícia que continua en estat greu l'home accidentat ahir que vespre a la carretera general. Es troba ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila. Circulava ahir que vespre per la carretera general quan va topar amb dos motocicletes. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari, provocant aquest accident amb dues motos que circulaven de front. Les conseqüències més greus les va patir aquesta persona de 65 anys que ha estat traslladada al Mateu Orfila. Es troba a l'UCI, com dèiem, amb un pronòstic greu. L'accident, a més, va generar retencions importants a la carretera general. I també és notícia a la plana esportiva perquè en bàsquet l'Estia Menorca ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, i que arriba cedit pel València Bàsquet. És pivot, és estatunidenc, tot i que té passaport haitià. Medeix 2 metres i 11 centímetres i es va consagrar la temporada passada com l'MVP de la segona FEP amb el Càceres. Lebeck ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix en la sisena peça de l'Estia Menorca per aquesta propera temporada. Així en parla d'ell el seu nou tècnic, Javi Zamora.
4: Wildens es un jugador que nos aportará mucha energía, presencia y trabajo. Además, tiene varios registros ofensivos y está en pleno crecimiento. Su polivalencia nos dará también muchas posibilidades. Personalmente destacan sus ganas de superarse, su compromiso y su actitud tanto dentro como fuera del campo. Creo que su personalidad se notará en el vestuario y nos dará muchas alegrías.
1: L'Estia Menorca disputarà el trofeu a ON Illes Balears. Dia 11 de setembre s'enfrontarà al Fibui Palma i dia 13 al Palmer, rivals tots dos a la primera FEP.
0: Aquestes són ses notícies a les 2:30. Més gràcies, company. Fins d'aquí una estoneta.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: I tornen a pujar un poquet ses temperatures.
2: Sí, tenim una,
0: una jornada assolellada.
2: El termòmetre oscil·larà entre els 21 i els 32-33 graus de màxima. Ara mateix a Mó en tenim 31 de graus. Torna la sensació de xafogó perquè la humitat es troba per sobre del 65%, amb vent fluix de ponent, amb alguna brisa costanera que s'agraeix.
0: Les 12:17 minuts, pausa i seguim.
5: El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és Dial.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada,
8: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: El dia Menorca, fet a casa.
2: L'Ajuntament de Mercadal i Fornells segueix les passes iniciades i instaurades per l'Ajuntament de Mó per reduir el consum d'aigua de la xarxa pública i conseqüència de la situació crítica que pateixen els aqüífers de Menorca. En aquests moments, es Mercadal sobrepassa en un 80% el consum d'aigua previst en el pla hidrològic, segons les dades de recursos hídrics del mes de juny publicades per l'OPSAM.
0: Segons aquestes dades, hi ha un sostre previst de 250 litres d'aigua per habitant diaris fixat per la planificació hidrològica, però en aquests moments se superen els 450 litres per persona i dia. L'aqüífer que abasteix el poble, el de Subaida, ha perdut el 25% de la seva aigua en només 15 anys, passant dels 41 metres als 30 metres que hi ha actualment d'aigua. Tenim comunicació amb en Joan Pellicer, Bala des Mercadal i Fornells. Bon dia, Bala, com va?
11: Hola, bon dia.
0: Són correctes aquestes dades? És correcta un poc aquesta radiografia de la situació actual dels recursos hídrics d'Es Mercadal i Fornells?
11: Sí, sí, nosaltres tenim una situació crítica perquè el nostre aqüífer, a diferència de la resta de Menorca, doncs no està en contacte amb la mà i no té intrusió salina, no entra aigua de la mà, però van baixant els seus nivells d'una forma més accelerada del que volguéssim.
0: En aquests moments, l'aqüífer que s'usa a l'estiu d'Es Mercadal i Fornells és exclusivament el de Subaida?
11: Sí, la Roca Subaida.
0: Amb aquesta situació que explicam, quines són les mesures, Bala, que es comencen a aplicar per reduir el consum d'aigua en el municipi d'Es Mercadal i Fornells?
11: A part de les mesures que es van establir a nivell insular, ens reuníem tots els bales i el Consell Insular, que eren més mesures a nivell domèstic, no? de treure recs de jardins i els fonts ornamentals i això, doncs nosaltres, amb aquest decret que hem publicat avui, doncs el que establim una sèrie de mesures per als usuaris particulars, perquè mirin de fer un ús sostenible de l'aigua i reduir el consum a nivell municipal. Per tant, el que es prohibeix és netejar terrasses, paviments, façanes, tot el que sigui mànega, també igual evitar netejar cotxes i embarcacions amb aigua potable, omplir noves piscines també, i tot el que són recs de jardins, de gespa, i això també ja no està permès. I després també mirarem d'establir mesures on tornem en contacte amb els grans consumidors, que ja fa uns anys que els enviem cartes perquè tinguin en compte que estan en aquest nivell d'un consum molt elevat d'aigua i que haurien de redactar un pla d'ús eficient de l'aigua en les seves instal·lacions i anar reduint aquest consum. Igual, consums particulars i també grans consumidors per temes econòmics, turístics o usos industrials, així com a regants agrícoles. En aquest cas, els regants agrícoles que tenen, si tenen els seus pous particulars amb una concessió, pues, també reduir a un 20% el seu consum.
0: En aquests moments a Menorca estem en estat de prealerta. També és així a Es Mercadal i Fornells o heu augmentat un poc la situació un poc més crítica?
11: Bé, nosaltres, si no podem declarar l'alerta o prealerta, s'ho declara el govern balear, i com que és França Mitjana de tota l'illa, doncs tota Menorca està en situació de prealerta, però sí que van contactar amb el director general de Recursos Hídrics i, bueno, ell va contactar amb nosaltres, dient que, doncs, que estàvem molt preocupats per la nostra situació, i, igual que el consistori, que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta més que de prealerta i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
0: Valen, els darrers anys Es Mercadal i Fornells són el municipi que més ha crescut en nombre d'habitants, comptant tant la població resident, que ha crescut molt, com també la flotant. En aquesta situació, amb la situació dels recursos hídrics, estan garantits per seguir creixent o s'ha de posar un topall?
11: Home, nosaltres pensem que sí que és necessari posar un topall en el creixement urbanístic. De fet, hi ha diferents planejaments en marxa i sí que demanem al govern balear que sigui preceptiu aquest informe favorable de recursos hídrics, garantint que hi ha suficients recursos per abastir en aquestes noves edificacions. El que no podem seguir és creixent en nombre d'habitatges i nombre d'establiments turístics sense tenir garantit un subministrament d'aigua, que en aquest cas, de moment, ve de aqüífers. El problema és que el nostre municipi té uns planejaments urbanístics que permeten que encara hi ha molt de potencial de creixement amb urbanitzacions que ja estan consolidades. No aquestes que s'estan planificant ara, no aquestes parts que hi ha per planificar, sinó que ja hi ha moltes coses aprovades amb creixements molt importants.
0: I quines són aquestes zones amb aquests planejaments urbanístics de creixement?
11: Les que ja estan consolidades, doncs hi ha una part que pot créixer molt, encara que encara hi ha moltes parcel·les per edificar a Son Parc, a Coves Noves, a Punta Grossa 1, i després els nous planejaments que hi ha ara damunt la taula, que ja hi ha informes que se'ns han enviat, demanat informes en el govern balear i això, és un sector de Pages de Fornells, Punta Grossa 2, i una part que queda per urbanitzar de Macaret.
0: Aquestes són les zones que ja són urbanitzacions turístiques que estan estipulat que poden seguir creixent, que hi ha solars que ho fan així possible. Per tant, aquí la demanda actual d'aigua d'aquestes urbanitzacions turístiques del municipi, Son Parc, Arenal d'en Castell, Punta Grossa, Coves Noves, Fornells, Macaret, ja són punts on imagino que la demanda d'aigua és molt més superior.
11: Sí, clar, com més habitatges allà i segons quins tipus d'usos, més elevada és la demanda i també doncs, veure quins canvis a nivell de planejament urbanístic podem fer. Nosaltres estem pendents de tenir el vistiplau del nostre pla de gestió sostenible de l'aigua que està pendent de l'aprovació del vistiplau de l'informe favorable de recursos hídrics per poder tenir l'aprovació definitiva i ja poder implantar aquest tipus de canvis a nivell urbanístic, que podria ser doncs, que fos obligatori fer cisternes o evitar piscines o evitar segons quin tipus de jardineria que avui en dia consumeix molta aigua.
0: Clar, construccions com piscines en aquestes urbanitzacions turístiques, jardins amb gespa verda, tot això s'ha d'anar replantejant. Imagino que hi ha moltes noves construccions que o bé estan a mig construir en aquestes zones, a Son Parc, per exemple, o que encara no s'han començat a construir però que estan en els seus plans futurs i que s'estan tramitant totes les llicències a l'Ajuntament perquè són tràmits que són lents fins que començam a veure les obres. N'hi ha moltes en aquests moments.
11: Bueno, hi ha uns plantejaments importants, unes promocions grans, tant a Son Parc com a Coves Noves. Coves Noves són més vivendes aïllades, però sí que Son Parc i altres zones urbanístiques sí que hi ha més promocions de 30 o 40 habitatges.
0: Són habitatges que imagino que tenen també un altre cost i un cost més elevat, perquè si ratllem d'habitatge tant a Mercadal com a tot Menorca hi ha aquesta problemàtica de manca d'espais. Hi ha projectats pisos de protecció oficial en el municipi. Fa un dia vau presentar una nova promoció de pisos de l'Ibàbala i a l'entrada del poble. Imagino que res a veure, no?, amb aquests pisos d'aquestes urbanitzacions turístiques que m'ho ratlla.
11: Bueno, a Son Parc hi ha tant planejaments de vivendes aïllades, que serien doncs, xalets unifamiliars, com també plurifamiliars, com petits apartaments, o així, evidentment no estan pensats per viure-hi tot l'any, no? Ja tenen més un objectiu més turístic, però no canviaria molt el tipus d'edificació o de volum, no?, de superfície edificada. en aquest cas. Però no, el tema de l'Ibavi és un tema d'habitatges perquè la gent pugui viure aquí tot l'any d'una forma digna i amb un lloguer assequible.
0: Tot i així, siguin d'un ús o un altre, es necessita de recursos hídrics i d'aigua, per tant, als pisos d'ús turístic com també per als pisos de protecció oficial del municipi.
11: Evidentment, com més habitatges allà i més ocupats estan, més aigua es necessita, a no ser que es facin algun tipus de mesures d'edificatòries que suposin una millor gestió de l'aigua, no? un tipus circuit, que les aigües dels lavabos i de les dutxes pues, es puguin emprar després a les cisternes del vàter, per exemple, així pues, seria donar-los un major ús a l'aigua i així evitar seguir incrementant aquest consum.
0: Es contemplen també inversions en infraestructures per la gestió de l'aigua?
11: Bueno, a nivell municipal, doncs, les inversions en infraestructures hídriques són contínues. Tenim diferents carrers del Mercadal pendents de fer nous sistemes de clavegueram i de pluvials i això per millorar les infraestructures. I també estem mirant ara de renovar uns filtres de depuració de l'aigua de la piscina municipal que suposaria una reducció del consum de l'aigua quan es fa aquesta neteja de filtres.
0: Eda Balla, estarem molt pendents de moment aquestes noves mesures que a partir d'avui des del consistori es començarà també a informar la població a través d'un ban on s'explica les prohibicions temporals, neteja de carrers, terrasses, façanes amb màniga, omplir piscines noves, fonts ornamentals, rentar embarcacions, regar gespa i plantes amb alt consum d'aigua, també aquesta prohibició de fer noves plantacions de gespa i també amb el tema d'escotxo. Es pot fer net, però amb un poal i esponja, prohibit fer net amb màniga, això també per les empreses que fan netes cotxos, i limitació en els horaris de rec, només de 8 del vespre a 8 del matí, màxim 2 dies per setmana, i evidentment no regar si plou, tot el que es pugui fer, i tothom hi pot col·laborar des de les persones, des de casa, petits gestos, grans resultats, i també des de tots els hotels, negocis i grans consumidors que entre tots ho podem intentar i entre tots ho hem d'aconseguir, reduir aquest consum. Avui teniu el cicle de tertúlies d'estiu que comença també en el municipi, dedicada en l'eclipsi. També imagino que des del consistori feu feina per tota la gestió que comportarà aquest alt nivell de visitants que volen gaudir de l'eclipsi també des del Mercadal.
11: Sí, fa dies que a nivell de tota Menorca estem xerrant de les actuacions necessàries per dia 12 d'agost, el dia d'eclipse, i bueno, vam pensar que una bona cosa seria pues, dedicar la primera tertúlia d'aquest estiu en aquest tema, i tenim dos experts en eclipses, en Toni Cladera, que és fotògraf i creador de l'aplicació Photobills, i en Javier Ares, de Polaris Menorca, i ells donen molta importància en aquest gran esdeveniment astronòmic, però també volen establir, posar damunt la taula en quines mesures de seguretat se pot disfrutar d'aquest esdeveniment.
0: Clar, teniu llocs que poden ser molt privilegiats en el vostre municipi, Balla, per poder gaudir de l'eclipse.
11: Bueno, nosaltres després de Ciutadella som el municipi de Menorca que tenim més punts. Tampoc no s'han establert molts punts oficials perquè no hi ha molta capacitat d'espai, no? El govern balear establia punts segurs, que no hi hagués risc de caigudes, que hi hagués una comoditat d'accedir amb vehicle particular i això per 1.000 persones, i evidentment aquí és complicat, però bueno, com que sabem que molta gent voldrà anar a la zona d'estat de cavalleria o el toro, pues hem establert una sèrie de mesures per poder regular un poc l'accés en aquests punts.
0: Vale, no li robem més temps, que sabem que té l'agenda ben apretada. Moltes gràcies i bon dia.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
10: Estan escoltant El Dia Menorca.

0: Les 12:32 minuts, canviem de tema.
1: El professorat de les Balears ha participat avui matí a les 11 una triple concentració a Menorca, Mallorca i Eivissa per demanar millores en les condicions laborals. Les protestes han estat convocades per AMPE, el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament públic, i en el cas de Menorca s'ha fet davant de la Delegació Territorial d'Educació de Mo.
0: Li agraïm que un cop acabada la concentració ens visiti aquí als estudis de B3 Ràdio Amó en Fran Pla, representant d'AMPE Menorca. Bon dia, Fran, com va?
2: Hola, bon dia, molt content per la vostra invitació i contents per part d'AMPE d'estar aquí.
0: Avui matí heu sortit a les 11 al carrer per demanar?
2: Així és, hem sortit al carrer per demanar que ens retorni la retallada històrica que portem des del 2010 amb les pagues extres. El que volem és que aquestes tornen a ser íntegres. ¿Vale? Actualment hi ha unes retallades a nivell estatal i també unes altres a nivell autonòmic. A nivell estatal el que ens retallen és del sou base i també dels triennis, depenent un poc del cost del que siguis i dels triennis que tinguis acreditats, pues es pot oscil·lar entre uns 600 i uns 1.000 euros anuals per docent. I també a nivell autonòmic, el que passa és que no s'aplica amb les pagues extres, no ens abonen el complement de comunitat autònoma, ni tampoc el de carrera professional, que també sol oscil·lar amb una retallada d'entre 900 i 1.300 euros. I clar, estem parlant d'una retallada anual per docent d'entre uns 2.000-2.400 euros, com he dit abans, depenent del cost i dels triennis que tinguin reconeguts cada docent.
0: Per tant, a més d'aquesta retallada històrica de recuperar el que són les pagues extraordinàries íntegres, que el que significa és que sí que n'esteu cobrant, però no esteu cobrant-les de manera totalitària, diguem-ne, no? Aquestes pagues extres, a més d'això, teniu també altres demandes del col·lectiu.
2: Bueno, sí, a banda d'aquesta demanda que hem fet avui sobre les pagues extres de la retallada des del 2010 que estem patint, tenim altres demandes històriques com la rebaixada de ràtios o també la desburocratització, perquè el professorat està molt cremat en aquest sentit, perquè hi ha molta burocràcia i el que necessitem és temps per poder dedicar a l'alumnat. I bueno, també altres demandes com la climatització en els centres escolars, també en els patis, val, d'acord, doncs hi ha moltes demandes també, per dir alguna més, per atendre la diversitat també molt important, poder tenir més recursos en les aules per poder atendre la diversitat i fer les aules un poc més inclusives.
0: Que llavors teniu aquestes pagues extraordinàries íntegres, es complement de carrera professional, hi ha com una part que és més mirant un poc a la situació laboral i salarial dels professionals i després l'altra que és l'atenció a les aules i en els infants. En el teu cas ets mestre de primària, el que passa que fas feina alliberat sindical i per tant estàs un poc al capdavant de totes aquestes reivindicacions del col·lectiu que es fan des de Menorca, des de Mallorca i també d'Eivissa, perquè aquesta concentració avui matí ha estat arreu de les illes. Per tant, la situació és la mateixa a tota la comunitat autònoma?
2: Així és. Avui ens hem reivindicat a les tres illes perquè les illes minoritàries, Eivissa, Menorca i Formentera, sí que ja vam aconseguir en el seu moment, amb unes reivindicacions que també portàvem fent des de 5 anys amb plàtans inflables, per totes les illes, l'equiparació del complement d'indemnització per residència i també un complement de difícil cobertura. La indemnització de residència està aconseguida per a totes les illes, per a totes les Balears, però en canvi la difícil cobertura només la tenim assolida o només la cobrem a Menorca, Eivissa i Formentera. En el cas de Menorca, concretament, que estem aquí, jo soc representant de Menorca, en el curs 25-26 hem estat cobrant 100 euros mensuals i ara el curs 26-27 passarem a cobrar 200 euros mensuals. Eivissa cobra una altra quantitat i Formentera una altra, però a Mallorca no cobren la difícil cobertura. I el que a Mallorca també manifestaven i reclamaven també en plàtans és això, que també siga catalogada com a difícil cobertura i que tinguin també un complement perquè també queden places per cobrir i perquè també és, bueno, la carestia de vida fa que siga molt difícil poder tenir docents aquí a les aules de Balears.
0: Has dit en plàtans?
2: Sí, en plàtans inflables.
0: I perca? És una manera original de manifestar-se? Avui també hi havia plàtans a la concentració?
2: No, avui aquí no hi havia plàtans perquè ja hem aconseguit la difícil cobertura aquí.
0: Aquest era l'eslògan i la simbologia de difícil cobertura.
2: Sí, i aquest era per Mallorca i era el plàtan, era un simbolisme, ¿vale? Perquè a les Illes Canàries sí que cobraven aquest plus de, o sigui, aquest complement de residència sí que era superior al que cobrem aquí a Balears i el que volíem era que s'equiparara. d'acord, era com un simbolisme que utilitzaven.
0: I aquest simbolisme ve en diferents sectors i amb aquests plus d'insularitat molts s'equiparen justament amb les Canàries, que sí que tenen moltes més reconegut aquests plusos, no? en els salaris i en els sectors de difícil cobertura, sobretot.
2: Així és, sí, sí.
0: I avui dius que hi ha hagut la simbologia d'estisores per la retallada de les pagues extraordinàries íntegres.
2: Així és, avui hem sortit amb tisores grans, que ja vam fer en el seu moment per poder manifestar-nos, i ja les vam emprar també a una manifestació que vam fer a Madrid davant del Ministeri, juntament amb altres delegats d'altres comunitats autònomes d'AMPE, i també amb el meu company Jaume Maria, d'aquí de Menorca, i altres companys d'Eivissa i de Mallorca. Ja ho vam reclamar allà, ja ara mateix, avui, a les 11, hem fet la reclamació, aquesta manifestació, a Menorca, Eivissa i Menorca, Eivissa i Mallorca, per poder reclamar que ens retornen aquestes retallades i poder cobrar la paga extra íntegra.
0: I com ha anat la concentració en el cas de Menorca en quant a participació?
2: Ha anat bastant bé, per ser l'època en la que estem i els docents estan de vacances i molts estan fora, però hem pogut reunir entre 40 i 50 persones, que ha estat molt bé i, per tant, estem molt contents de la gent que ha vingut i molt agraïts també.
0: Si arribau a sortir en el carrer és perquè no hi ha hagut un èxit en quant a poder aconseguir les vostres demandes. Hi ha hagut aproximacions, reunions, negociacions per part del col·lectiu, del sindicat i amb les administracions competents per tal d'aconseguir aquesta recuperació de pagues extres, íntegres i també els altres complements que demanau?
2: Bueno, de moment el que va anunciar el conseller és que hi haurà unes reunions de cara al setembre-octubre. I aquí nosaltres el que volem, com a sindicat negociador que som, els que s'incloguen aquestes demandes que feim en aquest nou acord marc, que és el que en aquestes noves reunions que es faran de cara al setembre-octubre. Realment reunions com a tal no hem tingut, sí que hem fet manifestacions a nivell estatal, com he dit, a Madrid, i ara hem fet aquesta manifestació, i el que volem és que s'incloguin aquest nou acord aquestes demandes que feim.
0: Perquè de moment no s'inclou o no se sap si ho inclouran?
2: No ho sabem. De moment el que sabem és que des del 2010 estan retallades i no les hem cobrat. Fa més de 15 anys que estan retallades i el que volem és recuperar aquestes dobles que són dels i les docents.
0: Bueno, si fa des de 15 anys que no es tenen i aquesta informació ja vos dona una pista, no?, també del que pugui passar en aquesta nova redacció. Rellam de la situació també del professorat, a més dels salaris i d'aquestes complements que requeriu, que evidentment fa una diferència en quant a doblers, en llocs que són de difícil cobertura i llocs que, bé, totes les escoles hi ha manca de professors i es pateix la insularitat i es pateix l'alt cost de vida, la manca d'habitatge, tot això són problemes que tenim tota la societat i que a més vos trobeu en diferents sectors encara més especials, el sector de docència, el sector sanitari i on es demanen també un perfil. Quina és la situació actual del professorat de Menorca en aquests moments i quines són les especialitats que més pateixen aquesta manca de professorat?
2: Bé, actualment a Menorca sí que, com he dit abans, està tota la illa catalogada com a difícil cobertura, però hi ha certes especialitats i funcions que estan catalogades com a molt difícil cobertura. Aquestes que estan catalogades com a tal cobren un plus, un complement de 400 euros i solen ser especialitats que tenen poca gent allí a les llistes d'interins i que, per tant, la relació entre llocs que s'oferten i persones que poden ocupar-les és baixa. Per tant, es cataloguen com a molt difícil cobertura i solen ser especialitats com tecnologia, informàtica, matemàtiques, especialitats com, per exemple, manteniment de vehicles, també més del cos de sectors singulars, perruqueria, vale? Són especialitats que costen més de cobrir.
0: Perquè des d'AMPE englobau les diferents etapes d'educació, primària, secundària, també de formació professional, també?
2: Sí, tot el que és educació pública, tot correspon a AMPE també, vull dir, tots els cossos, tant secundària, primària, bueno, també el cos de sectors singulars, com parlàvem, molt d'arts escèniques, vull dir, les plàstiques i disseny, tots els cossos, vull dir, sí.
0: En quant a educació secundària, hi ha més dificultat que en primària? Més manca d'especialistes també, com més grossos es tornen els FIETs i, per tant, també hi ha més diversificació amb l'ESO i el que vas escollint també les especialitats aquí a Menorca?
2: Sí, dins primària infantil sol haver molts docents a llistes i sí que és veritat que a secundària, sobretot especialitats més de l'àmbit científico-tècnic o científico-tecnològic, és el que més sol faltar gent. són especialitats que tal vegada potser l'entitat privada sol tenir més recursos o bueno, estan més ben pagats potser i costa més de cobrir.
0: En primària s'han fet passos en els últims anys per consolidar les plantilles, però encara hi ha molts professors que es troben amb necessitats o que es troben amb situacions d'haver d'anar a fer feina fora de Menorca i això encara complica més els costos i es poder tenir una vida a Menorca i poder tenir una família, també si en el cas dels que tenen famílies encara passa, professors de Menorca que estan destinats fora de Menorca i al revés, professors d'altres illes que venen aquí a cobrir llocs de feina?
2: Sí, en aquest sentit sí que és veritat que amb tot el tema de l'estabilització va haver molts docents que van quedar desplaçats i des d'AMPE el que van demanar van ser unes mesures per poder flexibilitzar les comissions de serveis i que la gent pogués tornar a la seva illa de residència mitjançant pues, diferents motius. Podien ser motius familiars i personals i també vam incloure un motiu que era simplement canvi d'illes i que poguessin venir sempre quan hi hagués plaça. Així i tot ha quedat gent desplaçada, però bueno, actualment amb el darrer concurs general de trasllats molta gent ja s'ha col·locat a Menorca, per sort, i esperem que en els pròxims anys pugui tothom tornar i que quede tot bé, bueno, tothom en la seva illa de residència, que és el que volem.
0: Hi haurà més mobilitzacions, Fran?
2: Esperem que no, però la idea és que no, perquè vagin assolint totes aquestes manifestacions que anem fent i que vagin complint-se tot el que anem demanant, però si no arriba, si arriba el moment i no ens donen el que demanem, doncs haurem de mobilitzar-nos per acabar tenint doncs, de nou el pagament de la paga extra íntegra, que és el que demanàvem avui.
0: Idò, Fran Pla, representant a Menorca del sindicat AMPE, gràcies per estar avui amb nosaltres i una forta abraçada a tot el vostre col·lectiu de professors que tan bona feina feis.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i bueno, encantat d'estar aquí.
3: El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: El Dia Menorca, fet a casa.
10: I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des del castell.
11: Ara em toca jo.
12: Atenció!
13: Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
14: Oido parche.

0: I vingut des del castell, directament des de les festes de Sant Jaume, per tot Menorca...
1: Ha sortejat... Les festes...
0: Perills. Bueno, les festes.
1: Festes sortejades.
0: Bé, un ja... èxit, no?
1: Sí, sí, sí. No he vist cap cavall colcat. Sí, perdó, els carrers, les curses. Les curses de dia de Sant Jaume, sí, per tot el de més.
0: Bé.
1: Amb aquella color que
0: posi. Amb aquella
1: color.
0: I devingut directament des del castell de les festes de Sant Jaume, Toni Tudurí, com estàs? Bon dia.
1: Mira, aquí assegut. Aquí assegut, contemplant la parella. Aquest senyor ja s'ha reincorporat.
0: Bueno, s'ha reincorporat. Ai. Sí, espera't, que ara dirà als nostres oients. Què passa? S'ha reincorporat a on? Si te'n vas demà?
1: Una altra vegada.
0: No, avui se'n torna
2: a anar. Una altra vegada? Quants dies de festa?
1: Dimarts passat no hi eres tu aquí.
2: Sí, però anem per fases.
1: Ah, fas per fases.
0: Sí. Ell fa vacances per fases. En
1: pequeñas diòcesis, que deia aquell.
0: Pequeñas
1: diòcesis.
0: Diòcesis. En fi, nosaltres avui, aquí, a ses cosetes d'en Tudurí, estem d'aniversari. Aquesta no te la saps, eh? Aquesta és més de joves. Els per molts anys.
1: No.
0: Bé. Anys i anys, per molts anys. Ui, en Pere canta, que no és habitual, eh? Avui, ara mira, en Toni no canta i nosaltres sí.
1: No, no, clar, perquè ho sabeu.
0: Algun dels nostres oients, dels més fidels i els amics del Dia Menorca i d'en Toni Tudurí diran, escolta'm, a veure, un moment, però és que en Toni Tudurí va fer 81 anys fa res, perquè ja te van felicitar,
1: sí.
0: Ets anys,
1: sí.
0: Però avui torna a ser aniversari.
1: Avui, no, dilluns.
0: Dilluns. Vam, explica-ho, què passa dilluns?
1: El dilluns, que com sempre, com un bon cabot, ho vaig embocar, no sé qui em va enganyar. Em va enredar, segurament devia ser Jordi.
0: Jo crec que sí.
1: Segurament, sí.
0: Entre en Jordi i jo vam fer una mica...
1: El devien trobar allà als carrers dels Portes Castell, encara vivia en Gabriel Cardona, si no vaig errar, no, ja es havia mort, pobre. Però bueno, allà fem pinya. I em diu, escolta, van telefonar un dia, podries passar per la ràdio? Jo, no sé, un 3 d'agost, tu. I aquí em tens. I em vaig trobar, doncs, amb una senyoreta que em tractava de vostè.
0: Ui!

0: segon llinatge, mira. Doncs no, aquest no el sabia.
1: El Montezuma Mocador, un company meu d'estudis, és un oncle d'ell, a Barcelona, el que es diu, el que sents ara.
0: És que aquí mos coneixem tots. Saps bueno, que fins i tot l'altre dia me va enviar un missatge a un amic meu, que també és amic teu, i que estàveu a les festes del castell junts, i me va enviar un vídeo, te'n recordes
1: tot
0: o no?
1: Enviar, no sé, un vídeo te van enviar.
0: Ai, allà va, que estava a festes del castell. Bé, no mos despistem. Anem a escoltar un document sonor del primer dia que Toni Tudurí va començar la seva secció. No era ni secció, eh?
1: No, no era res.
0: Començava una entrevista. Mi, escolta.
1: Era un relleno. Era un relleno agustí, agustenc.
0: La gran majoria dels menorquins i menorquines coneixem més o manco la figura de l'almirall Farragut, prominent cap de l'armada nord-americana, i la de son pare, Jordi Farragut, ciutadallenc, que va lluitar en la guerra d'independència dels Estats Units. També tenim constància que Albert Camí tenia avantpassat Sant Lluïsès, però n'hi ha moltíssims més, de personatges històrics, de primer nivell, amb arrels menorquines, molts dels quals encara en són desconeguts. Per mirar i treure'ls un poc a sa llum, tenim avui amb naltros en els membres de la secció de genealogia de l'Ateneu d'Amó, el senyor Antoni Tudurí. Molt bon dia i benvingut.
2: Bon dia i calorós.
0: I sí, bon dia i calorós. Li ha costat arribar fins aquí o...?
2: Una mica.
0: Un poquet, sí. Avui, la veritat, és que estem amb temperatures complicades. Però aquí estem fresquets.
3: Ja feia calor.
2: Aquí estem la mar de bé.
0: Aquí estem la mar de bé en aquest temps de conversa que comencem amb vostè. Expliqui'ns primer de tot vostè, per començar. Què fa un genealogista? Abans ho dic,
4: genealogista, és complicat, això, sí, hem d'anar dividint.
0: Genealogista. A més, quan ho vols dir dos vegades seguida, segur que no surt.
2: Com t'embusses. Abans, això de la genealogia, per començar...
0: I després de 8 anys he après a dir genealogista, genealogia, amb totes les seves variants. Era en Jordi Codina.
2: Era en Jordi Codina.
0: Salut, que fa referència. Això va ser la nostra primera entrevista el dia que mos van conèixer en persona fa 8 anys, Toni.
2: Sí. Farà dilluns que ve.
0: Dilluns, dia 3 d'agost.
2: Bueno, queden 4 dies, com aquell que diu. Sí, passa el temps, passa.
0: Bueno, i en Toni mos va agradar tant i mos va explicar coses tan interessants que li vam dir, volem que et quedis, fes una secció. I des de llavors els dimarts són teus.
2: Anda, ja. Però sempre sense guió.
0: Ah, això sí.
2: Quan va entrar, perdoneu, en Pere Begú, li vaig dir, escolta, tu coneixies en Cruyff, no? Futbolista. I tant que sí. Digui, doncs, en Cruyff deia que si tu tenies la pilota als peus mai te farien un gol. I ho va entendre perfectament bé. Perquè ni em demanava que xerràvem avui jo, ni anava fent, sense avisar. I així hem acabat.
0: Bueno, no hem acabat. Així seguim.
2: Seguim, sí, sí.
0: Bueno, seguim des de fa 8 anys que en Toni va començar a col·laborar al programa El Dia Menorca. Tots els dimarts ens il·lustra amb el seu coneixement, saviesa de llinatges de Menorca, de relacions genealògiques, de personatges històrics que formen part del llibre d'història de la nostra illa i de tot allò que amb ell li surt, li passa pel cap, les seves cosetes, perquè el nom de la secció també ha anat evolucionant.
2: Sí.
0: Abans no es deia les cosetes d'en Tudurí.
2: No, això va ser va arribar com va arribar.
0: Com es deia antes la teva secció?
2: No es deia res.
0: No
2: me'n record que es digui res.
0: Sí que en tenia, tenia un nom, ara no me'n recordo. Però tenim més documents sonors o no? D'aquesta primera entrevista d'en Toni Tudurí aquí a Ivetra Ràdio.
2: Però en qualsevol cas, és un tema divertit. Divertit perquè comences a interrelacionar. I al final resulta que tots estem emparentats, encara que sigui a 15 generacions endarrere.
0: Mm-hmm.
2: Clar, tu m'has xerrat d'uns personatges importants, Farragut, en Camí. En Camí, bueno, era savi, que era de Sant Lluís, perquè té 1.000 antecedents que venen des de Ciutadella en el castell passant per Mó. És a dir, que la interrelació és molt important. Però és que n'hi ha més.
0: Bueno, aquestes interrelacions n'has fet moltes, al llarg de 8 anys. Hem descobert coses sorprenents, però encara no ens ha interrelacionat a tu i a jo.
2: No,
0: o sigui,
2: perquè, clar,
0: a mi Tudurí encara no m'has portat els nostres llinatges descendents.
2: Que tu ets cosa que l'home ha duit, que dèiem aquí, recentment. Perquè tothom ho duï la mà, qualsevol

0: que jo estigui a Menorca ha passat per la mà. Però fa massa poc temps.
1: Fa massa poc temps, encara no hi ha registres.
0: No hi ha registres.
1: Bueno, els meus fills, no? Començaria... Vull dir, podria haver començat a registrar jo d'aquí, d'Aima Miss, no?
0: I Coll.
1: I Colls. Bueno, Coll n'hi ha, eh?
0: Molts.
1: Saps que l'altre dia a les festes de Fornells vaig trobar una persona que me va dir que si me va demanar si era l'únic Aima Miss que hi ha a Menorca. I vaig dir, jo crec que sí. Tampoc conec a tothom, però...
0: No, però crec que no.
1: Però jo no en tinc massa constància. Sí que algú coneix una altra Aima Miss a Menorca.
0: Pues que t'ho diguin.
1: Que mos envien un missatge,
0: sí, un missatge
1: que hi hauria a Menorca,
0: sí, sí.
1: Per favor, eh?
0: Que cerquin.
1: Tudorís sí que n'hi ha uns quants
0: molts,
1: més.
0: Molts,
1: Tudorís.
0: Molts. I Cintes, i Pons, i Cardones, i tot això. Ho tinc al darrere tot. Ah, uau, uau.
1: I de Toni, gràcies.
0: No, res.
1: Gràcies per aquests 8 anys meravellosos, bueno, fantàstics.
0: Tu, en tot cas, li dones records en el Colom.
1: Quin?
0: Colom.
1: És un llinatge, això, Colom, Pere? No,
2: Colom.
0: Sí, sí.
1: No? Llinatge Colom.
0: Hi ha llinatges Colom, sí.
1: Sí, llinatges Colom.
0: Sí, per exemple...
1: Aquí fa referència.
0: Una dona del Castell, que es va casar 1768, amb un tal Moisi.
1: Sí.
0: I van donar un motiu en aquesta... Ella i dos fills van tornar perquè el marit, que era italià, va morir, i era Colom, ella. Però clar, ella fa molt d'anys. Hi ha relació segur directa.
1: Segur directa.
0: Però no em referia a un Colom que es veu que periòdicament obriu la finestra.
1: Sí, cada dimarts.
0: Li posava una bosseta de pipes.
1: Sí, sí, sí, sí, s'esteves.
0: I no hi ha manera que arribi.
1: Què me dius? No arriba mai en 8 anys, es Colom,
0: no,
1: amb s'esteves pipes?
0: No, però és que, per tal de Colom...
1: Igual hem de renovar
0: el
1: contracte.
0: Per mi, que ell passa...
1: Clar, xerràvem amb el sindicat ANPE i ara no,
0: sí,
1: ara ens ve en Toni.
0: Jo no puc fer un sindicat, no, jo tot sol.
1: Sindicat en 8 anys,
0: sí,
1: la secció de genealogia.
0: Sí.
1: Sembla que no li ha arribat sa paga en 8 anys, tu.
0: Bona.
1: Era que li pagàvem amb pipes.
0: No desespero, que diuen.
1: Mira, en Pere Gibert, que és el darrer en arribar, no ho sabia.
2: No hi ha res com la bona voluntat.
1: Potser és això que no arriba darrerament, Pere? Tu no li fas enviar ses pipes?
2: Ai.
0: No, ara serà culpa teva.
2: Ai, les pipes, en tinc un sac a casa de pipes.
0: Et saps un sac?
2: Sí.
0: Mira, ses meves. Ara, mira. Ara se'n viuen per... Bueno, el darrer, perquè anteriorment no sé si eres tu, Mar, Clara, que ho feies,
1: bé,
0: això.
1: Bé, hem passat tots per aquest moment, sí, sí.
0: Sí.
1: Si no sé, xerrarem amb el Colom, deu estar cansat, no es deu perdre,
0: sí,
1: pel
0: no,
1: camí.
0: Sí, amb el gall, amb el coc, no
1: xerreu. Potser en comptes d'anar a Castells o a Cerdanyoles queda pel camí, se'n va a Sant Lluís.
0: Jo crec...
1: Potser hem de xerrar amb
0: no,
1: en Bremot.
0: No m'estranyi, amb en Bremot tampoc, mesquí.
1: Bueno, idò, Toni,
0: estimats, mira, ja està.
1: Vols seguir amb naltros? Segueixes amb naltros, sí o no?
0: La setmana que ve seré a Cerdanyola.
1: Seràs a Cerdanyola, han anat bé les festes de Sant Jaume, a Xalat.
0: Bueno, he sortit molt poc, perquè em sa calor que fotia, a casa estava molt més bé. Ho s'ha porxat amb una miqueta d'aire.
1: I na Mireia, sa filla, s'ho ha passat bé?
0: Sí, sí,
1: sí. Tota sa família?
0: Bueno, s'estan passant.
1: S'ho han passat.
0: Gent que entri que surt.
1: Idò.
0: I, bueno, hi ha gent per casa.
1: La setmana que ve tornes?
0: No.
1: Per fem un anyet més de contracte,
0: no.
1: Vull dir?
0: Ah, bueno, farem un contracte, però verbal, oral.
1: Aquí queda enregistrat . I a més també ho penjarem
0: però
1: a les xarxes socials.
0: Això no es prova.
1: Perquè hi ha vídeo. I tant, que hi ha proves, són legals o no?
0: Sí, som legals.
1: Vinga, va, que tenim un cinema a la fresca avui. Aló?
2: Aló, a les 9:30 amb el film Malanova de Roberto Cucillo i amb la presència del director.
1: Te dona per venir al cinema a la fresca, Toni, o ja te'n vas avui cap a Cerdanyola?
0: No, avui no.
1: Avui no,
0: però avui idò. No, avui em fotré a casa.
1: A casa,
0: vegada,
1: bueno.
0: Tinc coses a fer,
1: idò.
0: Escriure.
1: Fantàstic. Pere Gibert, bones vacances.
2: Moltes gràcies.
1: Tornaràs?
2: Estarem en contacte.
1: Tornaràs?
2: Sí, si em deixeu.
1: Sí, sí, sí, sí,
2: sí, Toni,
1: torna.
2: Bé. Sembla bé?
1: Per favor.
0: Tens la vènia.
1: Tens la vènia. Torneu tots, i jo demà tornaré, en Tomeu Fiol també, i esperem que tots vosaltres, des de que vostre, estigueu aquí puntuals al dia Menorca a partir de les 12, que acabeu de passar un feliç dimarts. Adéu.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Va venir a dir, ja som foc, li vaig dir, I don't have much hero. Baix que meva hi ha un estany, però jo no smoking very much. I amb una reacció d'un segon...
3: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
4: Bon dia. Continua en aquesta hora la concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per a protestar contra les càrregues policials de diumenge i per demanar també la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. És una protesta convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Olivia Navarro, bon dia. Conta'ns com va aquesta protesta.
5: Bon dia, Ido. Més de 400 persones continuen en aquesta plaça de la Constitució a les portes de delegació del govern, tot i el batir de sol que hem de dir que pega aquesta hora. No han aturat de xiular durant aquesta darrera hora, de llançar consignes, de cantar consignes principalment contra la policia i contra el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui demanen, com dius, la dimissió. La concentració, hem de dir, és contundent, és molt renouera, però totalment pacífica i sense cap incident. El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat de nou l'actuació policial de diumenge. Assegura que, segons ells han pogut recomptar, hi ha com a mínim 20 ferits i un d'ells encara estaria hospitalitzat a causa dels cops de porra que va rebre dels agents antiavalots. De nou, ha tornat a demanar la dimissió de Rodríguez. L'escoltam.
6: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
5: Bé, ja podeu sentir que continua aquesta concentració, hem de dir que hi ha molta vigilància policial. També tenim dalt del nostre cap, no sé si ho podeu sentir, un helicòpter de la Guàrdia Civil que no perd de vista els manifestants. També hem comptat fins a 7 furgons de la Policia Nacional. Hem de dir, però, que en tot cas aquesta concentració és molt tranquil·la. Els agents només es limiten a mirar la concentració amb els braços creuats. Això sí, ells a l'ombra.
4: Gràcies, Olivia Navarro. Aquesta és la situació a Palma, a les portes de la delegació del govern espanyol. Mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida per aconseguir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i ha carregat amb duresa contra el PP per pactar amb el negacionisme de Vox. Des de la Moncloa, el cap de l'executiu ha fet avui un balanç del curs polític marcat pels incendis forestals actius a Madrid, Ávila, Toledo i Castelló.
7: Sánchez ha començat la seva compareixença demanant unitat entre totes les administracions per reconstruir els territoris castigats pel foc. També ha volgut reconèixer de manera expressa la feina de tots els professionals que lluiten contra les flames a primera línia. Finalment, el cap de l'executiu ha alertat que l'arribada d'una nova onada de calor que posarà en risc més zones i dificultarà les tasques d'extinció.
8: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
7: Abans de la compareixença, el Consell de Ministres ha declarat zones greument afectades per una emergència a les regions que han patit els incendis forestals.
4: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a IB3 Ràdio, a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.

Bon dia, benvinguts, benvingudes, esportres, al programa d'esports d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca continua fent feina damunt la gespa amb Luis García i també continua fent feina als despatxos amb Pablo Ortells. De moment, en aquest sentit, no hi ha novetats respecte de Sam Costa, Mojica o Jean Virgili, com tampoc de Josep Sardà de l'Andorra. Tot d'una, José Peña ens posarà al dia des de Marbella. I tot d'una sentirem el que conta Martin Valiant als micròfons d'IV3. D'altra banda, l'Atlètic Balears ha presentat avui a dos dels nous jugadors blanquiblaus, Fabrice Moncher i Álvaro Martín. I ha anunciat un altre, el davanter Rubén Català, procedent de l'Alcoià, encara que va jugar la segona part del campionat passat al Castelló B. Qui també ha fitxat és la penya esportiva Santa Eulària. Es tracta del migcampista Israel García, de 22 anys, procedent del Linares. En bàsquet, avui és un bon dia per parlar amb la internacional Alba Torrens, que ha tornat a ser convocada per la selecció absoluta. I, per cert, l'Azul Marino, el seu equip, ha fitxat la pivot nord-americana d'1,89 d'alçada, Lydia Rivers, procedent de l'Unicaja Mijas. L'Estia Menorca ha fitxat el pivot estatunidenc Wildens Labeque, que arriba cedit pel València. I a FEP 2 ja hi ha calendari, i el Clat Sant Antoni començarà i acabarà a casa contra Benicarló i Òscar, respectivament, l'octubre de 2026 i l'abril del 2027. Demà coneixerem el calendari de la FEP 1 amb els tres equips balears de la categoria FIBO i Palma, Estia Menorca i Palmer Bàsquet. A més, afegim que ja tenim dades pels tornejos a ON i Itegra, que organitza la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Serà entre el 6 i el 27 de setembre. La ON el jugaran el Clat Sant Antoni, FIBO i Mallorca Bàsquet Palma, Estia Menorca i Palmer Bàsquet Mallorca Palma. I l'Itegra el jugaran Ciutadella Ponent, Ciutat d'Inca, Es Castell Menorca i Flanigan Calvià. Pel que fa a l'atletisme, avui parlarem amb la medallista Esperança Cladera. La Morera torna del Campionat d'Espanya amb dues medalles als 200 i 4%. En ciclisme, Enric Mas encapçalarà l'equip Movistar a la Vuelta a Espanya, que se disputarà entre el 22 d'agost i el 13 de setembre amb sortida a Mònaco. Quant a l'Illes Balears, Palma Futsal, l'equip mallorquí passarà demà les revisions mèdiques i dijous començarà la pretemporada amb dobles sessions d'entrenament i ho farà amb una cara nova, l'ala Julio Zanotto, brasiler amb passaport armeni, que arriba procedent del Cairat Almaty. Zanotto signa fins al 2028 i és el quart fitxatge de l'estiu després de Nunes, Carlos i Monteiro. És la 1:07 en la producció de Toni Fuster i Xisco Ribas i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3. Començant.

0: i començant pel principi, i el principi és partir cap a Marbella. José Peña, bon dia.
1: Molt bon dia, Gavi, com estàs?
0: Com està el pati?
1: Tranquil.
0: Tranquil.
1: Tranquil, molt tranquil.
0: Hi ha massa tranquil·litat, no pot ser.
1: És un poc estrany. És un poc estrany.
0: Sí que a les pretemporades han de passar massa coses.
1: Jo ho trob. Jo ho trob, però mira, a diferència d'altres temporades de primera divisió, on costava una miqueta més arribar en les feines més fetes, hem de pensar que el Real Mallorca està en aquestes tres de pretemporada en 7 fitxatges, dos mundialistes que, bé, no hi són per circumstàncies naturals, com són unes vacances, per tant, no anem darrere d'ells cercant si queden, si no, si se'n van o si desapareixen. Són a casa seva i ja veuran si se reincorporen o no. Estem poc en contacte amb la direcció esportiva, i perquè mira, les circumstàncies de Soter, que ja veuran comptat, no són les millors per poder tenir massa cara a cara. I Luis García Fernández està encantat amb els seus futbolistes, els futbolistes estan encantats amb el seu entrenador, han completat les sensacions, i sí, hi ha una relativa calma que ens incomoda perquè no és el que estem avesats a l'estiu, però és la realitat del Real Mallorca ara mateix.
0: Quin és el pla d'avui?
1: Idò, el pla ara mateix és que el Real Mallorca ja ha acabat feines. Han entrenat avui prop de les 10 menys quart de matí, han botat a la gespa, han fet una sessió d'aproximadament una hora i quart, després han tingut una estona en el gimnàs amb els preparadors físics i els membres de la part més mèdica de fisioteràpia, i després han tornat a donar qualque entrevista i ja està. I ara recuperació, s'han anat ja fa una estoneta cap a l'hotel de concentració a dinar, i en principi, tal i com ens ha avisat el club, no hi ha entrenament a l'hora baixa, per tant, estaran concentrats a l'hotel.
0: No hi ha masses dobles sessions, no? O sí, o estic confós?
1: De moment aquí només n'hi ha hagut una, la de l'hora baixa. És vera que l'entrenament del dematí va ser bastant exigent en comparació amb el que havíem vist en els primers dies. Després, hora baixa ja sí que va ser a porta tancada, però entenem que enllaçar tres entrenaments pràcticament seguits va fer que la del cap vespre idò fos una sessió de treball una miqueta més lleugera. Els 15 minutets que han tingut avui d'accés a l'entrenament no han donat per massa, més per fixar-te la relació que està intentant construir Luis García amb els seus futbolistes, i de també ja anant veient com es van incorporant a l'idiosincràsia del vestidor els nous fitxatges. Però sí, és una calma relativament incòmoda perquè tot pareix que marxa bastant bé.
0: Arnau Puigmal continua fora del grup, no?
1: Fora, però ja el que anem repetint, que no és una dolència que preocupi gens ni mica ni a l'entrenador ni al futbolista. Hi ha molta tranquil·litat. També heu de pensar que en Arnau va acabar una miqueta més tard que la resta dels seus companys perquè la temporada de segona divisió es va estirar una miqueta més, ja ho sabeu. Però ja m'ho dic, fa feina al gimnàs, en total tranquil·litat. No sabem, de moment no volen donar pistes si estirar o no per dijous contra l'Al-Ittihad, però no perilla massa a hores d'ara la seva presència a la convocatòria per el partit de dia 15 contra el Valladolid.
0: I una altra cosa, ahir es va afegir a l'expedició, si no vaig errat, a Aritzaduriz, i jo t'anava a demanar, aquest home no té mà per dur en Miquel Vesga?
1: Mà en pot tenir tota la que vulguis, però en el final el que importa és que els clubs es posin d'acord i que les qüestions econòmiques es pitgin. Sí que és vera que sabem que la direcció esportiva i la direcció tècnica, totes dues parts, estan d'acord que sense en Samu Costa i ja el donarem per fent, no? Que sortirà sí. Del Real Mallorca, i sense Omar Mascarell ens han reconegut que falta aquesta figura de 6 sí. A la plantilla. Però també és una realitat que la situació d'en Miquel Vesga amb el Real Mallorca 99% que se pot donar per perduda. O sigui, ara mateix tot apunta cap a l'Almeria, el seu entorn ens assegura que s'ha refredat moltíssim i ja haurien d'estar posant la mirada amb altres futbolistes d'aquesta demarcació, més enllà de la del basc.
0: Ara escoltarem una mica que va dir ahir Martin Valiant, però com el vas trobar? Com el cara a cara és el d'un futbolista convençut de tornar a començar temporada i aquestes coses, o vas pispar qualque dubte?
1: Bé, el meu únic dubte que tenia era mirar d'esbrinar la quantitat de rancúnia o de ràbia que podia guardar de tot el que va succeir la temporada passada. Però no sé si ja perquè és dels veterans de la plantilla, que té que és el jugador estranger amb més partits en la història del club, que és, bé, que Mallorca i el Mallorca és la seva vida i que per això mateix va decidir quedar, es va veure relativament tranquil, que ha paït ja tot el succeït la temporada passada, no el va voler ficar l'espantada de Michelis, no el va voler ficar de si el club va prendre tard certes decisions, i sí que mira molt d'entusiasme cap en el futur, cap al seu nou entrenador i cap als seus nous companys. Uh-huh. Se'l veu molt content, se'l veu tranquil en la decisió que ha pres de quedar a l'illa, una decisió més personal que futbolística, per una qüestió quasi més de valors, i no es va, ja te dic, no va voler entrar massa en polèmiques.
0: Escolta, José, està passant molt desapercebut, de moment, en tot el que duim de pretemporada, Antonio Raillo, no?
1: Bé, jo sí que te puc dir que vaig poder parlar amb son pare, uh-huh, que es va desplaçar fins aquí al Marbella Football Center en el primer partit contra l'Alfaté, i un home espectacular, molt simpàtic, molt distès, amb una personalitat brutal. Tots els futbolistes veterans se van acostar a saludar-lo i a fer quatre bromes amb ell, i no em va voler dir ni que sí ni que no queda. Sí, em va dir que la decisió final la té en Raillo, que òbviament no volen dir que les pitgi per sortir, però clar, al final, en això del futbol i de la vida, cadascú té el seu punt de vista, qualcuns, i no poden pensar que quan un du ja una dècada un puesto, tal vegada s'ha de canviar per provar una nova experiència i un altre estil, i no quedar-te en l'espineta de no haver sortit mai de la teva zona de confort. I n'hi haurà d'altres que pensaran que ja ha arribat en aquest punt canviar d'aires i canviar d'entorn i sortir per no saber massa bé què t'exposaràs, ni si estiràs millor que on estàs, i do, pot ser una errada. Clar, a l'entorn de Raillo, i do, el fet de jugar a segona divisió, com molts altres futbolistes, de primera tal vegada no li ha fet tota la il·lusió, però clar, al final la situació d'Antonio Raillo com a purament futbolista, no? de que és un jugador que arrossega moltes lesions les darreres temporades, que juga el 70-80% dels partits infiltrat, que ja pues, és un veterà, que està ja en el tram final de la seva carrera, i no, també és difícil, no?, poder-li trobar una sortida en les màximes categories del futbol, ja no només espanyol, sinó europeu.
0: I la darrera i més important de totes, José, se menja bé a Marbella?
1: Se menja bé, se menja variat, gràcies a Déu, i en el meu company que me deixen triar jo al restaurant, perquè jo som una persona bastant atrevida.
0: Molt bé,
1: molt bé. T'he de reconèixer, per exemple, que vaig anar a sopar tot sol a un libanès.
0: Ah, mira, això m'agrada.
1: Perquè ningú me volia acompanyar. Jo te puc menjar un dia una pizza, te puc menjar un dia una hamburguesa, però jo en el tercer dia de menjar verdura i a poder ser sense massa greix, secant, o sigui que necessito anar com a recuperant. I avui, per exemple, ja en Juanmi Sánchez i en Tià Drové m'han assegurat. M'estan fent molt de cas, eh?
0: Encara alerta en Ventià,
1: Sí, no, en Tià és un cas a part.
0: Té un bon sac,
1: però, però avui menjarem un restaurant d'això que es diu ara Healthy. Xà, un poquet de moniato, un poquet
0: sí,
1: d'advocat, un poquet de formatge cotàs, can picadeta...
0: No, li ja estàs, posant, li estàs posant les dents llargues en Antoni Fuster. Toni, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Com a Burgos, però si
1: Antoni
2: no, però...
1: Fuster, Antoni Fuster no menja fibra, no menja fibra ni... ni... Per, no fi, per no tenir fibra no tenir internet, calla, calla. Li diu fibra i bota, bota.
2: Que consti que jo vaig posar fibra molt abans que la fibra existís en el camp de futbol.
1: No menjo un plat de lletuga ni encara li vagi la vida per davant.
0: Ni que el matin, ni que el matin.
2: Se queda en Burgos, però en José Manuel se queda en Burgos.
1: Això t'anava a dir, Juanga, Gavi, li pot dir en Antoni si és bueno o no, que sempre confio jo cegament a l'hora de triar restaurant quan viatjam. És així o no, Toni?
2: És així. I en cert.
0: És un especialista. En José és un especialista. Sí, senyor.
1: Sí, per qualcunes coses no dona la talla, però per d'altres encara ho tenim.
0: José Gastronòmic Penya, moltes gràcies un dia més i
1: abraçada
0: demà,
1: forta.
0: I demà parlem, vinga.
1: Vinga, abraçada.
2: Adéu, una abraçada. Continuem amb la dieta mediterrània. No?
0: José Penya, el nostre company d'IV3 Televisió, des de Marbella. Anem a escoltar algunes de les qüestions que li va respondre Martin Valiant a l'entrevista d'ahir al nostre company. Per exemple, parlant dels entrenadors, no dic de l'entrenador, dic dels entrenadors, perquè Valiant ahir va parlar de De Michelis i de Luis García.
3: Mira, es fútbol. Todos somos diferentes. Hay situaciones, creo que él... Vino aquí para hacer su mejor trabajo, ayudar al equipo. Creo que el equipo mejoró, sea en campo, han cambiado cosas. El equipo al final ha conseguido puntos en su etapa. Hicimos puntos de media, ¿no? Que nos podrían permitir igual otra temporada, ¿no? Si fuera esa media de puntos. Creo que él estaba ilusionado, con fuerzas para seguir con este proyecto. Al final le vino una oportunidad de la vida y ha decidido cambiar su opinión. No, yo hablé con él antes, luego él ha tomado su decisión. Personalmente con Martín luego no hablé. Creo que también él pues, lo ha hecho a su manera. En el fútbol, en la vida, pues uno se va, viene otro. Ahora tenemos una persona que vino con una gran determinación. Creo que unos valores humanos muy grandes. Creo que al momento a todos nos está dando razones futbolísticas y también fuera del campo de sentirnos pues con fuerza en cara de temporada por el trabajo táctico, técnico, exigencia, ambición, pero también ese toque humano que él tiene y como siempre, ya tú ves cuáles son mis patrones de mi vida. Se ha ido un entrenador a un sitio mejor, al final ha dejado el dinero en la caja para el club. Vino una persona que vino con toda la ilusión y yo creo que en el fútbol es importante que estén personas que quieren estar, que quieren dar lo mejor y quieren dejar algo de sí mismo para un grupo de personas con un objetivo en común.
0: Martin Valiant, capità del Mallorca, un dels capitans del Mallorca, parlant de la sortida d'un i l'arribada de l'altre, de Martín de Michelis i de Luis García. Així parla també Valiant, l'eslovac, del descens.
3: No, pues se vive mal, un descenso es muy duro. Muy duro, sobre todo cuando llega después de ya... un periodo pues, de 5 años en primera división, donde has vivido cosas bonitas, donde has tocado pues, competir para entrar en Europa League, donde pues, has jugado una final de Copa, pero eso todo ya es pasado. Eso se lo ha conseguido, se quedará en la historia, pero no significa nada. Yo obviamente el descenso lo he vivido mal porque duele mucho, porque es una categoría pues, que como muchas veces he dicho, ¿no? Que yo antes de empezar mi carrera ni me imaginaba que pueda jugar, pues la veo como algo, un premio enorme, ¿no? Para jugador, de poder disfrutar de primera división, de sus estadios, de todo lo que repercute para jugador. Y obviamente lo vives mal. Yo dentro del vestuario creo que como todos intentamos juntarnos, hacer lo mejor posible. Creo que Mr. Martin, que vino, intentó hacer lo mejor posible para salvar la categoría y no nos ha dado. La diferencia ha sido mínima, ha sido por golaveraje o por un punto, y creo que ese punto se ha perdido en cosas que se han podido hacer mejor desde el inicio.
0: Martin Valiant parlant del que va ser el descens i també de sentir-se orgullós.
3: Hay un ambiente de ambició, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas, pero se siente, ¿no? Uno lo nota Y eso sería algo que a mí me gustaría mucho que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición, pues todo lo que sea mallorquinismo y que se puede vivir de verdad un año muy ilusionante y que todos nos sentimos orgullosos de decir que somos de Mallorca.
0: I la darrera, parlant particularment d'un futbolista, de com s'ha quedat Pablo Torre.
3: Creo que es muy importante que se quede Pablo porque el club cuando lo ficha pues tenía que ser un proyecto o demostrar una fuerza de proyecto y si un jugador como Pablo con sus calidades demuestra ese compromiso también en segunda división es muy importante. Pues yo he podido hablar con él antes que ha tomado la decisión y la verdad que yo estoy muy feliz, muy contento, pero que nos quedemos ciertos jugadores o que vengan otros es ilusionante, caras nuevas, sensaciones buenas, pero hay que demostrar en el campo.
0: Tot quedarà per donar aquesta imatge que preveu Valiant al terreny de joc. Aquesta vegada sí, Toni, aquesta vegada sí, aquest estiu sí, s'ha fet una neteja de vestidor, cosa que no se va fer l'any passat.
2: S'han canviat jugadors, hi ha hagut canvis.
0: De moment van set.
2: De totes formes, veurem amb l'eix de la defensa, ara que parlaven de Martin sí. Valiant, com quedarà, perquè en principi tot fa indicar que Valiant sí que quedarà i que es convertirà o continuarà com a capità del Real Mallorca. Veurem el tema d'Antonio Raillo.
0: I després estan Abu i David López.
2: Sí, sí.
0: Són els quatre centrals.
2: I Olaizola, que també... Jo crec que tindrà la seva oportunitat. Jo veig Olaizola també que compta també i que quedarà per competir també amb altres centrals. I com Valiant comentava, que la seva veterania ha de jugar un paper fonamental també a l'esquema defensiu d'en Luis García Plaza en guanya segona divisió. Ha de ser un home important darrere. Sí. Per tant, crec que Martin Valiant, veurem si Raillo, ja t'ho dic, i qui serà el que acompanyarà de central, però són tant de partit, tantes jornades, en Copa del Rei també per mig i sí. Tot això, que hi haurà oportunitat perquè puguin jugar tots i puguin tenir tot rodatge.
0: I que al llarg de la temporada hi haurà lesions, hi haurà sancions,
2: per
0: això, targetes...
2: La segona és dura,
0: és duríssima.
2: Hi ha molta demostració també,
0: sí.
2: Per tant és important tenir una eina de defensa contundent i que puguin anar rodant jugadors per quan els hi toqui jugar el seu moment i que comentaves en Semahoro que també dels jugadors que ha arribat també i que
0: en futur
2: veurem si dona rendiment.
0: 1:25, fem una petita pausa i deixem el Mallorca per parlar de l'Atleti Balears.
4: A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95€ kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99€ kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Sant Joan, el 36 o 7 està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
10: Tèntol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: 1:27, anem amb l'Atleti Balears, que avui ha presentat dos jugadors, Fabrice Moncher, alemany, i Álvaro Martín. I a més, ha anunciat un fitxatge nou, Rubén Català, un davanter de 23 anys procedent de l'Alcoià i que estava cedit al Castelló B. La passada temporada va jugar la primera meitat de la temporada en l'Alcoià i la segona meitat amb el Castelló B. Va ser rival de l'Atlètic Balears i del Poblense i de l'Andratx i del Porreres i de l'Eivissa. Quasi res. Sentim el director esportiu Marc Julià parlant d'Álvaro Martín i de Fabrice Monchú.
8: Álvaro Martín, central zurdo zaragozano, proveniente del Terrassa, canterano del Zaragoza. Bueno, como he dicho, central, pero también puede apoyar el lateral izquierdo, un central muy competitivo, contundente, muy bueno en los duelos y que también nos puede aportar en salida de balón y no solo en defensa, buen filtrador de balones. Ya, pues Fabrice Monchú, 28 años, berlinés, canterano del Unión Berlín, muy de pesar de Patrick, que es del equipo rival. Bueno, lateral ambidiestro, puede jugar en las dos bandas, carrilero también, muy rápido, agresivo, muy difícil de superar y que nos puede ayudar también con calidad en ataque. Darle las gracias, thank you, welcome.
0: Aquesta és la benvinguda de Marc Julià, el director esportiu, a Fabrice Monchú i anteriorment a Álvaro Martín. Per cert, està content amb els fitxatges, però encara no han acabat.
8: Estem contents, hem conduït el mercat de fitxatges de la forma que nosaltres volíem, pràcticament. Molt contents, sí que és veritat que ja van dir anteriorment que entre dues i tres peces arribarien, ha arribat una, encara falta una altra, atacant, com va dir en Patrick, atacantes. Segurament per de fora, ja que aquest que ha arribat avui és per de dins. I, bueno, contents, il·lusionats, fent molta feina i és veritat que estem contents en el que hem duit. Creiem que són tot perfils de la categoria i que ens ajudaran a créixer.
0: Sentim un dels jugadors presentats avui, és Álvaro Martín.
9: Però sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente. Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
0: Álvaro Martín, una de les dues cares noves que ha presentat avui l'Atlètic Balears. Toni, el Mallorca B acaba d'arribar a la categoria, m'imagino que, i tenint en compte la temporada passada, Atlètic Balears i Poblense seran rivals a batre aquesta temporada en aquest grup, no?
2: Jo crec que serà l'Atlètic Balears, serà ara mateix, però jo crec que és qui ha fet millor equip dels quatre equips balears que ara mateix juguen a segona
0: ref. Sí, la esportiva també acaba d'arribar a la categoria.
2: Jo crec que serà un poquet més fluixet. Anem a veure què passa, perquè també dona molta sorpresa aquesta segona ref.
0: La pinya esportiva. No me'n fi del Mallorca.
2: Mallorca bé serà un equip molt jove.
0: Va passar fa dos anys, coer tota la temporada, va ser un desastre.
2: Serà un equip molt jove, on molts d'aquests futbolistes que han jugat aquesta passada temporada ja han pujat en el primer equip.
0: Canvi d'entrenador.
2: No serà fàcil que aquests jugadors tornin a davallar de categoria. No? Jo els veig abans anar cedits a una categoria superior que jugar amb el Mallorca. Que bé, sí. Això ja et dic, és una opinió meva, no? El Poblense...
0: Una incògnita. Ha perdut molt de jugadors, ha perdut el tècnic, que era
2: sa base, pràcticament, sí. per poder confeccionar sa plantilla, sa equip, un esquema de joc ja habitual en ses darreres temporades, però bé, ha entrat també un bon entrenador, com és Julián Robles, i que coneix també un poquet lo que
0: Julián
2: era sa categoria, s'antiga segona
0: anys, B. Fa 3 anys va deixar el Mallorca B i no havia tornat a entrenar.
2: Ara tindrà aquesta oportunitat juntament amb en Llorenç Enric, que tots dos seran encarregats de dur bon port al Poblense, però ja t'he dit, jo si m'he de quedar qualque favorit, jo crec que serà l'Atlètic Balears.
0: Tancam la pàgina de futbol, 1:31 minuts, tot d'una anem a parlar de bàsquet amb una gran protagonista.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
10: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestro.
14: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
0: Deixem el futbol i anem a parlar una mica de bàsquet, de l'Azul Marino, de la selecció amb la millor. Alba Torrents, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
15: Et diré que bé. Bé, preparant nous reptes.
0: Nous reptes que són tornar a començar una temporada i tornar a començar una temporada també amb la selecció espanyola. No atures, eh?
15: Així és. Aquest estiu ha estat enfocat en això, no? A fer tota la feina i a fer tot el possible, no? Per estar en les millors condicions per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no? En la selecció, enguany amb aquest Mundial i després de la tornada en la nova temporada a Lliga Femenina Endesa amb l'Azul Marino.
0: Tornes a la màxima categoria amb un equip d'aquí de casa, després d'un ascens. M'imagino que, no sé, si la paraula es diu motivació, ja queda curta.
15: Exacte, no, ja ho he dit, no, que per jo el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest ascens, no? De tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic que no, és un son ni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no? I la motivació hi és, i com deia, i les ganes de fer la feina, no? Que se necessita per poder ser-hi també hi és, que crec que és lo important, no? No només lo millor a tots, no? Mos fa ganes de jugar el partit, però a tot lo que s'ha de fer, no? Per poder arribar-hi, i tinc moltíssima il·lusió. També estic molt agraïda, no? De poder ser en aquest moment de debutar amb Azul Marino ja a la màxima categoria i posar, pues, el meu granet d'arena en el que pugui, no? per sumar l'equip i que sigui una bona temporada.
0: En aquestes alçades és molt sacrificat o això no se pensa?
15: Crec que és una... Jo sempre ho dic, no? Que no ho sent com un sacrifici, no que ho sent com una decisió, no? Al final tinc la sort d'estar en una posició de poder decidir, que no sempre estem, no?, en una posició així, i en aquest cas, en aquesta situació sí, i sí que és una decisió conscient de lo que du, no?, és jugar a màxima categoria i després d'haver-ho fet durant molts anys, i sí que bueno, que hi ha una preparació, que potser sí que hi ha més feina tant en el gimnàs com també una feina de recuperació, no? Per això crec que és més la decisió de voler fer tota aquesta feina i bueno, i d'estar en les millors condicions, que després tu mai saps, no?, com pot anar, però sí que intentar que tot el que estigui en les teves mans es fan ser millors condicions per donar-ho tant ara a la selecció com després a Full Marino i donar el teu màxim.
0: Tu sempre has lluït molta d'humilitat, però jo te volia demanar, esportistes com tu o com Sergi Llull, ara que parlem de bàsquet i de renovacions i de continuïtat i d'experiència, vos donau compte del que suposau per l'esport balear?
15: Jo sé que sí, hi ha una cosa que sempre està molt, molt agraïda, perquè sempre he sentit molta estima i molt de reconeixement per part de l'esport balear i de la societat balear, no? I això és veure que bueno, quan és a casa, no? T'ho sents un poquet més si cap i sí que sent molt d'agraïment. I per part meva, és veure que potser te sents més en el dia a dia i el que intentes és fer la teva feina ben feta, no? I no te'n dones tant de l'impacte que pot tenir o no. Ara bé, i aquest impacte és de qualcú que intenta donar el seu màxim, no? Cada dia, d'equivocar-se, de millorar, d'intentar això, no? Donar la teva millor versió amb una cosa que m'agrada molt fer. Això jo, per això ja seria suficient.
0: Escolta, Maria Espanya no, però les altres jugadores, com trobes que te miren? Com una capitana, com una jugadora amb una trajectòria impressionant, com si fossis la jefa de l'equip, com te miren?
15: No, jo crec i espero que com una jugadora més, no? I crec que aquesta força i la naturalitat, que al final cada una intentem aportar la nostra part, i aquí ningú és diferent, no? Crec que dins d'un equip, en el final, la diversitat fa la força i cada un, per suposar que des del seu rol, des de la seva posició, intenta portar el màxim, però no crec, no?, que m'amiguin de manera diferent, sinó que al final som, bueno, un grup, un equip, i tots anàvem a mirar per un objectiu comú.
0: Segle XXI, Celta, Salamanca, Galatasaray, Ekaterimburgo, València. A l'Alba Torrens de l'Azul Marino, quantes de coses d'aquestes n'hi ha?
15: Crec que un pot de totes, no? Crec que un pot de totes, que al final de cada etapa tu vas aprenent, vas evolucionant. Jo crec que tots tenim una evolució i jo m'ha tocat feina de l'esport, no?, per fer aquest procés, i crec que ara aquí arriba amb un poquet de cada banda, no? De les coses que han estat bueno, més positives, després de les que no han estat tan bé, han acabat sent positives perquè t'han fet millorar, i bueno, i crec que ara aquí arriba un altre Alba, però amb l'essència, jo crec que al final la mantens.
0: I dit això, queda la selecció espanyola, que torna a comptar amb tu. Què suposa per tu continuar vestint la camiseta de la selecció?
15: Jo sempre ho dic, no?, que per jo estar en la selecció sempre ha estat molt, molt especial. També mai ho he donat per fet, i sí que sempre fa feina per intentar ser-hi, no? I ara mateix la cridada, l'il·lusió, no?, i les emocions, és veritat que no han canviat massa de tots aquests anys, perquè és un lloc que jo sempre m'ha fet molta il·lusió estar i poder portar, no? I crec que ara som molts que mos il·lusionem amb aquest equip, amb aquest nova generació que estan sumant, i per jo una sort poder seguir formant part de l'equip, i amb moltes ganes de sumar per el nou objectiu, que és competir en aquest Mundial i competir en la nostra millor versió.
0: I no acaben de sortir boníssimes jugadores, eh? Entre totes elles, has agafat qualque vegada una visió de dir, mira, aquesta pot ser un Alba Torrens? Per l'estil, per la manera de jugar.
15: Jo sí que molt he intentat que que no comparat ser, no? Perquè crec que cada jugadora té el seu camí, no? I aquí està la màgia i l'essència de tot, no? Crec que hi ha jugadores amb moltíssim de talent, que ja ho estan demostrant, són molt joves i estan jugant en el màxim nivell, i de quina manera ho estan fent, no? I crec que lo important era això, no? Que cada una ha de fer el seu camí. Ara moltes també han fet el salt a sobre el WNBA, que per exemple jo no ho vaig fer. Uh-huh. Vull dir que crec que cada una ha de seguir el seu camí, i crec que no n'hi haurà un millor o pitjor, no? Sinó intentar tu fer la teva millor versió, intentar prendre les decisions que van més acord amb tu mateix, i que crec que no n'hi ha ni de bones i dolentes, no? Sinó que crec que són ser encertades, quan són encertades per tu, i estic seguríssima que aquest equip m'ho donarà moltíssimes alegries, perquè han arribat amb força. L'any passat van aconseguir, en un moment de canvi generacional, estar en el podi, i enguany volem anar en aquest Mundial a competir, i a competir bé.
0: Uh-huh. I com serà l'azul marino d'aquesta temporada?
15: Una paraula també és molt il·lusionant, no? Jo crec que per part del club, per part d'en Gavi, d'en Jordi, s'ha fet una gran feina, no? En aquesta preparació, i és una plantilla amb talent, una plantilla compensada, i sobretot amb molta il·lusió de totes les parts, no? I crec que també una cosa molt important és les ganes de fer feines, les ganes de preparar-nos per competir a màxima categoria. El nostre objectiu jo crec que serà anar partit a partit, i sona tòpic, però crec que no hi ha una altra manera, no? Es preparar-nos per a cada partit estar disposta dins les millors condicions, a la nostra millor versió com a equip per aconseguir cada victòria. I crec que la mentalitat és aquesta, però també crec que s'ha donat, no?, senyora bona a l'equip per la gran feina, per aquesta plantilla que s'ha fet aquesta primera temporada, i ara nosaltres, cada una, posarà el màxim perquè surti bé. Uh-huh.
0: La darrera, jo m'imagino que quan ja agafi velocitat de creuer al ritme d'entrenaments, una jugadora com tu ja deu veure cap on camina l'equip, no?
15: Bé, el que veus és que la temporada sempre és molt llarga, no? Uh-huh. I bueno, i crec que el que veus és que vas fora expectatives de lo que pot passar. Tu el que intentes fer és sempre tens la preparació en el dia a dia, i ens entretens partit i partit, no? Però també estàs obert, que hi ha molt de condicionants, que també hi ha rivals, que la temporada és molt llarga, que poden passar coses, i intentes estar en la mentalitat oberta, no? De que cada un aportar al màxim en cada moment, no? I segur que hi haurà moments diferents, i nosaltres ens centrarem en fer la nostra millor feina per a cada partit, intentar donar el màxim rendiment possible, i crec que amb això ens hem de centrar, no? Amb una preparació, amb una dedicació, i sobretot en posar tots mentalitat a un objectiu comú, que és els objectius que tingui l'equip, i posar-nos en el servei d'això.
0: Avui tothom coneix tothom, però sempre el factor sorpresa d'un equip nou que arriba a la màxima categoria pot comptar també, no?, de cara als rivals.
15: Sí, clar que sí, que pot ser un factor positiu per nosaltres, no? Aquest és que encara, no?, a lo millor no mos coneixen tant, però bueno, com que no, tampoc això no ho sabem, no? Jo crec que m'haurem de centrar en allò que podem controlar, no? Que és intentar crear el millor equip, com deia, no? Crec que s'ha fet una gran feina, no? I crec que era de valorar, i molt, les jugadores que han arribat a l'equip, i pas a pas, no? Conjuntar aquest equip per competir en el màxim. I això serà feina per part de tots, i crec que m'hem de centrar en això, no? En el que nosaltres podem controlar per donar el nostre màxim nivell.
0: I d'Alba Torrents, moltes gràcies per aquests minutets de ràdio amb nosaltres. Me quedo amb una frase teva que va molt bé no tan sols pel bàsquet, sinó per la vida mateixa, que està tan trabucada. La diversitat fa sa força. Alba, moltíssimes gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres, per ser-hi sempre.
0: Fins una altra, adéu.
15: Adéu.
0: Una i 47, i del bàsquet passam a l'atletisme amb altre esportista que també ve carregada d'èxits. Ens escolta l'atleta Esperança Clavera. Esperança, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
16: Bueno, pues, anem recuperant el cap de setmana tan intens.
0: Sí, no?
16: Disco, però tranquil·la. Sí,
0: se fa feixuc un campionat d'Espanya a un cap de setmana?
16: Bueno, depèn un poc de quina prova corris i també com estigui distribuït els horaris en la competició. Per al meu cas ja són molt d'anys i estic acostumada a pues, competir en el màxim nivell durant dos dies i vulguis o no, els entrenaments no te preparen només per una carrera, te preparen per aguantar tots aquests campionats i la veritat que, bueno, té més en compte, crec, o se fa més d'un nivell psicològic que a nivell físic.
0: Uh-huh. Això t'anava a demanar, lo psicològic, lo físic i el descans, que no deixa de ser un descans actiu.
16: Bueno, vinc a dir, ara, per exemple, nosaltres aquest cap de setmana vàrem tenir les eliminatòries dissabte de matí i després ja la semifinal i la final se vàrem distribuir diumenge de matí i vespre. I, bueno, intentes baixar possessions sempre després de cada carrera, anar a l'hotel, descansar, menjar molt d'hidrats i molta proteïna per recuperar el millor possible, estar també amb temperatures fresques si fa molta calor i molta humitat, que era el nostre cas, uh-huh. I, bueno, descans actiu tampoc perquè si acabes de córrer, pues intentes reposar el màxim possible, sense estar 24 hores dins el llit, està clar, però, bueno, ja... de la semifinal a la final que pràcticament hi havia només unes hores, sí que bueno, en aquestes hores s'intentava això, el que t'he dit, cuidar l'alimentació, estar tranquil a nivell mental i posar el foc a la següent carrera.
0: I m'imagino que el factor afegit de la temperatura, que si l'heu tinguda a Màlaga com l'han tinguda aquí a les Illes, mare de Déu, no?
16: Va ser més horrorós divendres, que jo just ho comentàvem amb la meva companyera, vàrem tenir sort de no competir en divendres, però quan vàrem aterrar a Màlaga, crec que no havíem tingut mai aquesta sensació de pareixia que estaves dins un forn.
0: Sí, sí, és una bufetada que te pega quan surts de...
16: No. Va ser horrible. Teníem l'hotel a 200 metres de súper i és que molt va suposar... Bé, un martiri va d'anar fins allà, va ser un desastre, crec que estàvem a 40 graus i va ser molt dur. Però bueno, aquí a Mallorca també estem avasats, sí. Moltíssima humitat, que també a vegades és pitjor, i amb els entrenaments també intentam entrenar hores també que faci sol perquè no mos sigui un factor sorpresa si hi ha un campanar fa molt de sol i així també habituar un poc el cos. Uh-huh. Però bueno, tothom és

0: Ah, bueno, de, vale, de relleu de
1: Sí,
0: València,
1: de
0: vale.
1: relleu de... Sí.
0: Bueno, pues és un relleu que vulgui o no, com que som, no és igual que un relleu de l'Espanyola, que fem concentracions, que podem practicar, que entrenam només a posta per aquest relleu, que venen biomecànics, no. És un relleu molt més senzill, en el qual, pues, bueno, agafen les quatre atletes de velocitat del Club de València i el mateix dia, la mateixa carrera, posam una distància estàndard entre nosaltres i anem un poc a jugar, a veure què tal, saps? Perquè per nivell d'horaris no se poden fer concentracions en cada club perquè és molt complicat. I a través de les lligues, que també hem anat fent lligues aquest estiu i el Campionat d'Espanya, pues anem provant un poc. I la veritat que, bueno, no se pot comparar relleu amb el teu club amb el relleu de l'Espanyola perquè les hores de dedicació, pues, i les persones, òbviament, pues, són totalment diferents. I bueno, la veritat que vàrem anar un poc a cegues, vàrem posar passes estàndards, però, bueno, òbviament, les entregues varen ser bastant fluixes. Però, bueno, també t'ho dic, després de cada carrera que duia cada atleta, anàvem també a assegurar, a no fer-nos mal, perquè ara també ve la gran cita de la temporada, i a que el relleu arribés a meta i intentar fer, pues, òbviament, medalla. Però no anàvem tampoc a arriscar res.
1: Clar. I el bronze al 200?
0: Bueno, el bronze de 200, vull dir, no crec que no tots els resultats fan justícia en el moment que estàs vivint. En el meu cas, crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta, però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vegi reflectit a un campionat en concret, saps? Perquè una carrera pues, no mos defineix i no se poden alinear tots els astres pues, perquè tot surti bé. Crec que per part meva, encara que no sigui el resultat que jo esperava, òbviament, i anava en aquest campionat amb unes expectatives molt altes, sapiguent, pues, totes les carreres també que he anat fent aquest estiu, que la majoria han estat per davall de 23 segons, i un pas per lo que t'he comentat del moment en el que estic de punt de forma, pues, anaven les expectatives molt altes, amb moltíssimes ganes, i crec que també aquesta ambició i aquests nervis de més potser m'han pogut jugar un poc mala passada i és una cosa que també pues, s'ha de gestionar i s'ha de saber controlar perquè no tot és voler fer-ho o saber fer-ho, sinó que també pues, hi ha tota la part mental que hi juga un paper molt important. I bueno, dit això, crec que segueix igual, amb la mateixa confiança, moltíssimes ganes. Ara demà reprendrem els entrenos perquè la setmana que ve estarem concentrats en l'equip espanyol. I ja de Barcelona, que estem allà concentrats, partirem cap a Birmingham i a veure si allà pues, poden fer un paper, un bon paper també.
1: En l'experiència que vas acumulant, t'atreviries a fer 400? Perquè tindries una arribada espectacular, eh? En uns 400.
0: No és el primer que m'ho diu i la veritat que això és una prova que m'ha cridat molta atenció, m'agrada moltíssim i no ho descart mai perquè jo sempre he estat més de... Bueno, el meu punt fort diríem que és el llançat, encara que aquesta temporada estic fent molt d'hincapié en els primers metres, i estic millorant moltíssim, cosa que també estic molt orgullosa, però jo sempre he entrenat en sèries un poquet més llargues, més tirant també cap a entrenaments per escuts de 400, i crec que se me podria donar bé, però ara mateix m'ho vull enfocar en els 200, que crec que puc arribar a una marca molt bona, i també amb les meves companyes dels 4%, que encara mos queden moltes fites per viure i bueno, ojalà sigui així.
1: I la darrera, quant de temps dus al Club de València?
0: De València, crec que aquest és el tercer any que estic amb ells.
1: Això significa que estàs bé, no?
0: Sí, estic. Bueno, és, a València, vulguis o no, és una família impressionant, que te tenen com si fossis una més d'ells i sempre ens han cuidat de la millor manera i ens han tractat de manera fantàstica i s'ha veu també reflectit en totes i cada una de nosaltres que bueno, que estim amb ells molt a gust i bueno, que no ens ha faltat mai de res tampoc.
1: Morera, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Te seguim i estem
0: Moltes gràcies.
1: pendents. Vinga,
0: Gràcies,
1: adeu.
0: adeu.
1: Gràcies a Esperança Cladera, l'atleta de Muro, que ara mateix és l'atleta més significativa de l'atletisme balear. I anem a acabar

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Més de 400 persones han exigit avui migdia la dimissió del delegat del govern espanyol a Palma per les càrregues policials de diumenge vespre. Han acudit a la concentració convocada per Menys Turisme, Més Vida, la mateixa plataforma impulsora de la manifestació, que després d'un recorregut pacífic i sense problemes acaba amb aldarulls per motius que s'estan investigant. Els organitzadors han comptabilitzat una vintena de ferits, un dels quals asseguren estar encara hospitalitzat, i demanen també la dimissió del cap de la Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues. Ara es plantegen també una denúncia col·lectiva. Dos dies després, la mobilització continua marcant l'actualitat. Avui, dimarts 28 de juliol, Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per un nou rècord d'ocupació a les Balears.
2: Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag registra el segon trimestre de l'any 681.000 persones fent feina després que en la primavera es crearen més de 100.000 nous llocs de treball. Respecte a l'atur, la taxa es situa en el 6,1%, que és la més baixa en un segon trimestre des que hi ha registres a l'INE.
0: A Menorca, un home de 65 anys continua ingressat greu a l'Hospital Mateu Orfila amb possibilitat de perdre la cama esquerra després de tenir un accident quan anava amb motocicleta. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Va ser a la carretera general molt a prop de Mo aquest dilluns capvespre. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria provocat l'accident amb dues motos que circulaven en sentit contrari.
0: A Mallorca, el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per a sol·licitar el distintiu del resident corresponent a aquestes noves zones hora.
0: A Eivissa, tres associacions de veïnats s'uneixen per oposar-se a l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Asseguren els veïns que les obres afecten directament unes parcel·les rústiques properes al soterrament del torrent de Safont. A més, diuen incrementar la pressió turística que ja pateix la zona. Per tot això han anunciat que iniciaran una recollida de signatures i han demanat una reunió amb Aena per fer sentir la seva veu.
0: En els esports, cinquè dia del Real Mallorca a Marbella, amb l'única absència damunt la gespa d'Arnau Puigmal. Avui Martín Valient repassarà l'actualitat d'un Mallorca que té com a objectiu tornar aviat a primera divisió. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El capità Martín Valient seguirà una temporada més al Club Vermell. La seva veterania ha de jugar un paper fonamental a l'esquema defensiu de l'equip a segona divisió. L'Illa Balears Palma Futsal ha anunciat el quart reforç de la temporada. Es tracta de l'ala Julio Zanotto, procedent del Cairat. En bàsquet, Lídia Rivers arriba a la Fulmarino, un nou reforç d'una jugadora que arriba després de jugar a l'Unicaja Mijas al tram final de la temporada passada. I en ciclisme, l'artenenc Enric Mas liderarà l'equip Movistar a la Volta a Espanya.
0: Tot això avui que Pedro Sánchez ha fet balanç del curs polític, ha parlat d'economia, d'habitatge, de corrupció, tot d'un el sentirem, i òbviament també dels incendis a la península. El president espanyol veu al final del túnel, ha dit, d'aquests focs, però alerta del risc que s'acosta amb la nova onada de calor, una onada que les Balears encara no es confirma com a tal, tot i que sí s'espera un augment de temperatures. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia. Avui puja la temperatura i anirà més al llarg de la setmana. De moment, avui la màxima girarà entre els 30 i els 35 graus aproximadament. Al cel tindran sol acompanyat per interval de nígol baixos. El vent bufarà fluix de xaloc i a la mà redols de maror a les Pitiuses i unes condicions molt més tranquil·les a Mallorca i a Menorca. I què passarà demà? La temperatura continuarà el seu augment. Serà una pujada suau, però progressiva fins al cap de setmana. Al cel, el sol serà el gran protagonista amb permís de qualque pinzellada de núvols a les hores centrals. I quant al vent, continuarà el xaloc fluix i a la mà estarà en calma excepte al sud i a l'est d'Eivissa i Formentera, on encara tindrem maror.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Yeah. Més de 400 persones s'han concentrat avui migdia a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma. I aquesta era una de les consignes més repetides. Demana la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui responsabilitzen de les càrregues policials de diumenge, que segons els seus càlculs han deixat com a mínim 20 ferits, un d'ells encara hospitalitzat. De fet, tots ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions patides pels agents antiavalots. Ha estat una concentració molt intensa, molt renouera, però totalment pacífica i sense incidents.
2: Sí, més que incidents, sí que s'han produït anècdotes, com quan els manifestants han escridassat una parella de reporters de l'Acadèmia Alemanya RTL al crit de "Guiris, go home", fet que els ha obligat a situar-se més enfora per poder així enregistrar un directe. Els participants, a més... També han corregit aquest "fora forces d'ocupació" cada vegada que ha sobrevolat l'helicòpter de la Guàrdia Civil. Per la resta han de dir molt de civisme, molts de crits a favor de Mallorca, dels residents, contra el feixisme i contra l'actuació policial sota l'atenta mirada d'una desena d'agents de la Policia Nacional que de braços plegats han custodiat la delegació del govern envoltada avui per tanques. El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat les càrregues de diumenge, ha criticat també la actuació de la delegació, tant a les hores prèvies com durant els afrontaments.
8: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
2: Pujol també ha explicat que, segons la informació i els testimonis que ells mateixos han recopilat, hi ha més de 20 persones ferides en aquestes càrregues, moltes, a més, en cops al cap. De fet, una d'elles encara estaria hospitalitzada. Per això, ara estudien les opcions que tenen per denunciar els agents. En el que no confien gaire és en la investigació interna que s'ha obert al cos, ja que assegura no té cap sentit perquè la policia, diuen, seria jutge i part. També han rebutjat qualsevol actitud violenta dels manifestants que incitants als agents a actuar.
0: Mentrestant, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva. S'ha obert així una investigació interna per esclarir què va passar durant aquesta manifestació contra la saturació turística i es preveu interrogar totes les parts per després, si s'han de depurar responsabilitats, fer-ho. De moment, la Policia Nacional manté que la seva actuació va ser proporcionada. I encara una veu més sobre tot aquest assumpte, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la policia. No obstant això, demana que no es desviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Proens per no assumir-ne les responsabilitats.
9: És incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial i jo tinc l'esperança que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Proens, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
0: Madrid ha iniciat els tràmits per traslladar tres menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Balears. Aquests tres joves se sumarien als quatre que ja van arribar a l'arxipèlag els darrers mesos i a un cinquè cas que encara es troba en mans de la justícia. Així ho han explicat avui mateix en roda de premsa les conselleres Sandra Fernández i Antònia Maria Estarelles durant un balanç sobre la situació migratòria de les illes.
2: La consellera de Famílies ha confirmat que la setmana passada varen rebre aquesta nova proposta de reubicació per part de l'Estat. Enfront d'això, la intenció de l'executiu és recórrer contra la decisió davant els tribunals per mirar de frenar aquests trasllats. Fins ara el govern ha impugnat judicialment tots els casos anteriors, tot i que de moment no ha tingut èxit en cap d'ells. Sandra Fernández assegura que l'interès de l'Estat per fer-se càrrec de les seves pròpies competències és nul. I com a prova d'això, l'escassa inversió que destina a l'atenció digna als menors.
10: Le estamos reclamando, evidentemente, un apoyo mayor. El Estado a día de hoy, para este año 2026, de momento solamente tiene previsto que lleguen 2 millones de euros para la atención de menores migrantes de las Islas Baleares. Estamos hablando de 36-38 millones de euros frente a 2 millones que tiene a día de hoy previstos el Estado.
0: La crisi migratòria serà un dels temes que tractaran demà Marga Proens i Pedro Sánchez en la reunió que mantindran al Consolat demà.
2: Sí, la situació és aquesta. Els Consells Insulars acullen actualment 880 menors. El juliol de 2024 eren poc més de 300. El govern reclama una resposta contundent per part de l'executiu espanyol i alerta de la consolidació de la nova ruta migratòria entre Algèria i les Illes Balears. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
11: Des d'octubre en el juliol d'enguany la situació no sols ha millorat, sinó que ha empitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez, a part d'anunciar el tema del gas, si no vaig malament, que se reactivava el tema del gas amb Argèlia, no ens ha comunicat cap dels seus ministres, ens ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que hagi pogut xerrar de la ruta migratòria.
0: Són les 2:11. Les Balears han assolit un rècord absolut d'ocupació en un segon trimestre des que es tenen registres. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag va tancar el juny amb 681.000 persones fent feina. Durant la primavera es crearan més de 100.000 nous llocs de treball. És una xifra que converteix les Illes en la segona comunitat que més feina genera, només per darrere de Catalunya.
2: A més, es tracta d'una ocupació de qualitat i gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la gran majoria treballen a temps complet. Pel que fa a l'atur, s'ha reduït pràcticament a la meitat en només 3 mesos. Actualment hi ha 44.400 persones desocupades a les Illes, que és la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Amb aquesta davallada de gairebé 47.500 aturats, la taxa de desocupació es desploma fins al 6,1%. Per sectors, els serveis i la construcció lideren aquesta ratxa gràcies a la temporada d'estiu. L'atur juvenil també en dedica dona un respir i se situa en el 17%.
0: Tot i les dades, el sindicat UGT assegura que l'EPA no reflecteix la realitat laboral i econòmica de les Illes. El secretari general Pedro Mara ha posat com a exemple la manifestació de diumenge que va deixar palès, segons ha dit, el malestar de la societat per les conseqüències d'un model econòmic obsolet.
12: La saturació turística, que un temps era molt bona, era un dels motors de la nostra economia. Se pot dir que el benestar que han gaudit a Balears durant un temps venia arran d'aquesta situació econòmica, ha de ser convertit en tot el contrari. Ha de ser convertit en una situació insostenible.
0: El govern ha destacat el balanç positiu de l'EPA. La consellera de Treball, Catalina Cabré, s'ha felicitat per les xifres d'atur al mínim i per la capacitat del mercat laboral de les Illes de crear nova ocupació.
13: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallam l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres i una dada molt important que nosaltres miram molt. El 80% de la nostra contractació és indefinida.
0: Poca afectació en la primera de les aturades parcials convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma, amb què reclamen la millora de condicions laborals i econòmiques. Una protesta que s'ha traduït en pocs retards de vols i en coses habituals en els taulells d'Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre altres aerolínies implicades. Comissions Obreres creu que la vaga es notarà més en l'aturada de les 7 del vespre.
2: Els treballadors exigeixen a l'empresa que apliqui les taules salarials del conveni sectorial, que ofereix garanties per a la plantilla procedent de l'empresa Ground Force i que actualitzi els sous d'acord en l'IPC. Són exigències per als prop de 700 treballadors que han arribat a la vaga després que la darrera reunió al TAMIP acabés sense acord. Una protesta que, segons lamenta la delegada de Comissions Obreres a Swissport, Carmen Martínez, està marcada per uns serveis mínims excessius del 60%.
14: Este año con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
2: Una protesta que arriba en plena temporada alta en cues als passadissos de facturació, on hi havia qui sí desconeixia que es feia aquesta vaga.
15: No, we knew nothing at all about strike at the airport.
16: Well, they're obviously wanting more money.
2: D'altres, però sí que ho han vist a les notícies, comprenen, de fet, les exigències dels treballadors, sobretot les econòmiques. Les aturades parcials continuaran, si no hi ha cap acord abans, en Swiftport aquest dissabte i també els dies 4 i 8 d'agost.
0: Més mobilitzacions, la de 200 mestres i professors del sindicat AMPE, que s'han concentrat per demanar que retornin les pagues extres íntegres i que l'illa de Mallorca sigui considerada plaça de difícil cobertura.
2: La retallada patida del 2010 fa que els docents de les illes deixin de cobrar, entre conceptes estatals i autonòmics, de vers 2.400 euros anuals. El sindicat també demana Educació que afegeixi un complement de difícil cobertura per als 11.000 professors mallorquins. Víctor Villatori és responsable d'AMPE.
15: Tenim una mossegada en els conceptes estatals que suposen un 30% menys i després també a les Illes Balears, els complements autonòmics, hi ha dos complements que no entren en aquest càlcul, en la qual cosa, si sumam en dues reteades, un docent de les Illes Balears deixa de percebre 2.300 euros a l'any en conceptes de reteada de paga extra.
0: Més coses al conseller de Mobilitat, José Luis Mateos, a Madrid per assistir a la primera conferència sectorial de transports de la legislatura amb el ministre Òscar Puente, que no s'hi ha presentat pel Consell de Ministres, un fet que ha criticat el govern balear.
2: De fet, Mateo ha expressat l'interès de recuperar el conveni ferroviari per confinançar noves línies de tren, també recuperar el de carreteres amb els quatre consells insulars i de cara ja l'any que ve conèixer si el govern espanyol té la previsió de portar el finançament necessari per a la gratuïtat del transport públic.
16: Debemos continuar dando pasos, ahora ya pasos de gigante, para continuar con estos planes de desarrollo de la línea ferroviaria. Pero tampoco nos quedamos ahí. También tenemos que recuperar y luchar por la recuperación de los convenios de carreteras. Convenios de carreteras con los cuatro consejos insulares, que son los que tienen competencias a este respecto en nuestras islas.
0: Fa mesos que en parlam i en els darrers dies ocupa un espai constant en els informatius l'eclipsi solar de dia 12 d'agost, un fenomen, ja sabeu, històric, que la NASA estudiarà amb un avió a gran altura i amb globus científics. Vol investigar la dinàmica del Sol i com l'enfosquiment temporal del cel afecta l'atmosfera.
2: Groenlàndia, Islàndia i també Espanya seran punts estratègics en la visibilitat de l'eclipsi per a l'Agència Espacial. En concret, a Espanya, tres equips llançaran un total de 6 globus equipats amb càmeres de 360 graus per a captar l'ombra de l'eclipsi des de dalt i mesurar també els nivells d'ozó en l'atmosfera, la formació del qual requereix llum solar.
0: És un fenomen astronòmic i científic que no es viu cada dia i que a escala terrenal pot provocar moltes afectacions en llocs com les Balears, on aquell dia en plena temporada alta confluiran moltes persones. És per això que s'intensifiquen els preparatius de les administracions. Avui, amb el sector turístic, de fet, el govern els ha insistit a demanar hotelers i responsables del lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 des dels mateixos establiments. L'executiu vol, d'aquesta manera, que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària.
2: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha assegurat que l'objectiu principal és garantir el pas de les ambulàncies, de policies, de bombers i de qualsevol servei d'emergència. Per això, ha anunciat que restringeix l'entrada de vehicles privats a les zones on es podrà veure l'eclipsi, la Serra de Tramuntana inclosa, i només es deixarà passar residents, treballadors, transport públic i clients i turistes en reserva acreditada. Bauçà ha insistit que cal emprar el transport públic i ha demanat a hotelers i propietaris de lloguer vacacional que intentin que els clients gaudeixin del fenomen des del seu els mateixos establiments, per no contribuir així al col·lapse.
17: Han demanat en els hotels i habitatges de lloguer turístic que incentivin l'observació d'aquest fenomen des de les seves pròpies instal·lacions, terrasses o zones comunes. Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
2: El govern ha editat 9.000 fulletons en diversos idiomes, un miler de cartells i també dona informació a ports i aeroports sobre les mesures de precaució i seguretat perquè els turistes tinguin tota la informació. Conscient de la pressió humana que suposarà per a les illes aquest eclipsi, el conseller ha assegurat que l'executiu no en farà publicitat per no contribuir així a un efecte crida.
0: I la Universitat de les Illes afina la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, a les Balears. Ho fa a través de l'aplicació mòbil InvaSap, en la qual la participació ciutadana ha permès detectar aquestes espècies i algunes fins i tot erradicar-les, Neus Pericàs.
18: Actualment el focus està posat sobre dues espècies, la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada el 2015, i l'oriental, el 2024. Entren a les Balears principalment a través de mercaderies i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. La doctora Marleza explica com identificar-les.
19: Crec que és important posar els focus en dues espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si dugués un calcetins. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
18: Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. Segons han comentat, des que es va crear l'aplicació, la participació ciutadana ha augmentat notablement i les deteccions han estat de cada vegada més precises. Actualment hi ha 4 nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i una Jesús, a Eivissa. Són el doctor Cayetano Herrera i la tècnica del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Irene Garneira.
20: La ciutadania enviava molt més avisos si tenien una aplicació mòbil disponible.
21: Sí que és vera que tenim els nius molt localitzats a una zona de la Tramuntana, per ara no s'està expandint, i aquest d'Eivissa d'Orientalis, que se va trobar Jesús al municipi de Sant Eulari d'Eivissa.
18: Ara el repte és conèixer els hàbits d'aquestes vespes per així establir nous mètodes de detecció i d'eliminació.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
22: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Nova jornada, la d'avui, amb temperatures encara contingudes abans que arribi el nou episodi de calor extrema que s'espera per als pròxims dies amb més intensitat a la península. Així tot, el mapa d'alerta per foc a les Balears avui pinta de vermell algunes zones de l'arxipèlag amb atenció especial a les Pitiüses.
2: Sí, perquè tota l'illa de Formentera i gairebé tota la d'Eivissa, excepte la zona de Sant Antoni de Portmany, romanen avui a nivell màxim d'alerta per risc d'incendis. És una situació que afecta també els municipis mallorquins d'Andratx, Puigpunyent i Cap de Pere, i també a Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal, a Menorca. A la resta de l'arxipèlag, el risc es rebaixa a groc, és a dir, un perill moderat d'incendi.
0: L'augment de temperatures multiplica el risc d'incendi que, amb les condicions actuals, es desenvoluparien sense capacitat d'extinció perquè la biomassa acumulada fa de combustible. Així ho apuntava aquest matí a IB3 Ràdio l'enginyer forestal Luis Verbiela, que ha fet una crida a l'anticipació i a la prevenció.
2: Avisa l'expert que el canvi climàtic és un catalitzador que greuja la virulència dels focs forestals.
23: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedar-se confinats i segurs en sus cases.
0: Sobre el terreny, els bombers fan feina per frenar l'avançament dels incendis forestals que arrasen al centre de la península abans que demà arribi, com dèiem, aquesta nova onada de calor. Són hores crítiques per tractar de controlar els pitjors focs de la història d'Espanya.
2: Els dos grans incendis que afecten Madrid, Ávila i Toledo, ja s'han juntat en alguns punts i han cremat un total de 77.000 hectàrees. En total, hi ha 60.000 persones desallotjades i encara no saben quan podran tornar a casa. Roberto Casado és el batle de Robledo de Chavela, que és una de les poblacions afectades.
24: Se está haciendo muy duro, porque llevan ya 4 días fuera de nuestra población. Es la cuarta noche que están pasando fuera de sus domicilios. Quiero transmitirles desde Robledo que sus viviendas están bien, no hay ningún inmueble afectado y estamos a la espera de que la autoridad competente, el Ministerio del Interior, nos diga una noticia respecto a la vuelta a sus domicilios.
2: Després de sis dies molt complicats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que l'evolució d'aquests incendis és raonablement positiva. Això davant l'arribada d'una onada de calor a partir de demà, com dèiem. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Esta mañana nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a ir, vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
2: A l'altre gran incendi que afecta la península, el de la Vall d'Uixó, el foc continua sense control després de cremar 8.500 hectàrees. En tot, l'incendi no ha ampliat el seu perímetre i alguns veïns han pogut ja tornar a casa seva.
0: I com s'esperava, el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de zones greument afectades per una emergència. Els territoris perjudicats per aquests incendis forestals és un mecanisme que permetrà activar ajudes per danys personals i materials. En paral·lel, s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels seus salaris i també les cotitzacions.
2: Així, les empreses no hauran de pagar les nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció i les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per a tothom que hagi estat desallotjat a casa seva o que no hagi pogut accedir a la zona del seu domicili habitual perquè els accessos estaven tallats per foc. També augmentarà en dos dies el permís laboral per a la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis.
0: S'ha anunciat després del Consell de Ministres. El president Pedro Sánchez ha comparegut de manera extraordinària per fer balanç del curs polític just abans de les vacances i el cap de l'executiu ha tornat a treure pit de la bona marxa de l'economia espanyola,
2: que és la que més creix a l'Eurozona. Sánchez també ha defensat, de fet, del front judicial que envolta la seva dona i el seu germà.
4: Evidentemente, Begoña Gómez és mi mujer. Y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
2: I pel que fa a les acusacions al voltant de l'expresident Zapatero...
4: Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él la será en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.

0: L'actualitat avui també passa pel Tribunal Suprem, que ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament català del 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El mateix tribunal ja va amnistiar ahir a l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern Puigdemont, a rebre-la.
1: De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar l'any 2023 a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobeir el Tribunal Constitucional i per permetre les votacions de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada finalment constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i també el de la Unió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de fa unes setmanes, el Suprem ha començat a aplicar ja l'amnistia.
0: També a la plana de tribunals, el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència avui a l'Audiència Nacional.
1: Després de 4 mesos i gairebé 40 jornades de vistes, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha donat per tancat ja aquest procés. Ara els magistrats han de determinar si la cúpula d'Interior del govern de Mariano Rajoy va orquestrar una operació parapolicial al 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li així documents comprometedors per al partit. La Fiscalia demana les penes més altes per a l'excomissari José Villarejo, 19 anys de presó, també però sol·licita 15 per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, i per l'exdau de la policia, Eugenio Pino.
0: La justícia italiana ha rebutjat el darrer recurs de Juana Rivas i confirma la custòdia del seu fill menor per al pare Francesco Arcuri.
1: La decisió arriba enmig de polèmica, ja que Arcuri està pendent de judici a Itàlia per un presumpte maltractament físic i psicològic als dos fills de la parella. L'equip jurídic de Rivas ja ha qualificat la resolució de barbaritat. Denuncia que s'estan violant els drets fonamentals de la infància. Per aquest motiu ha anunciat que hi recorrerà en contra dels tribunals internacionals per intentar capgirar la situació d'un cas que ja fa més de 10 anys que dura.
0: Trobada internacional destacada en l'agenda, avui Donald Trump rep a la Casa Blanca en reunions separades el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
1: En Zelensky abordarà el suport militar a Kiev i les sancions contra Rússia, amb Netanyahu tractarà la situació a l'Orient Mitjà.
0: En pocs segons, les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
2: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Bon dia, Menorca. Es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de mò en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi és preocupant. L'aqüífer que abasteix el nucli es troba al 27% de la seva capacitat al juny, mentre el consum continua disparat. De fet, la mitjana se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Tot d'una, en donant més detalls.
2: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Entrem en matèria. Es Mercadal segueix les passes de mo i decreta l'alerta per sequera. Davant aquest escenari, el consistori ha decidit prendre mesures com prohibir el rec de jardins públics i també la neteja de carrers, prohibir que s'omplin piscines particulars, la neteja de cotxes i els usos nàutics amb aigua de la xarxa. El rec de gespa ornamental també queda del tot prohibit. Per al sector turístic, s'obliga a més a establir plans d'estalvi i restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors. interiors, jardins i piscines. A més, pel que fa a tots els grans consumidors, tant del sector turístic, comercial com de l'industrial, s'haurà d'instal·lar de manera immediata un comptador intel·ligent per fer un millor seguiment d'aquest consum d'aigua. Sentim les explicacions del bat de Desmarcadal, Joan Pellicer.
5: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
3: El consistori adverteix que en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i que no es pugui garantir un abastiment continu, serà inevitable programar ja talls de subministrament més concrets durant les pròximes setmanes. Amb tot, es mostra preocupat també pel creixement urbanístic previst al municipi i perquè amb els darrers canvis legals fets pel govern ja no és imprescindible garantir l'abastiment d'aigua.
5: El problema és que el nostre municipi té uns planejaments urbanístics que permeten que encara hi ha molt de potencial de creixement amb urbanitzacions que ja estan consolidades. No aquestes que s'estan planificant ara, no aquestes parts que hi ha per planificar, sinó que ja hi ha moltes coses aprovades amb creixements molt importants.
3: Precisament per abordar la situació hídrica de l'illa, el GOP es va reunir ahir també amb el govern. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, va assenyalar que la tendència a la baixa exigeix mantenir la prudència, moderar el consum i treballar en mesures estructurals que permetin adaptar els diferents usos a la disponibilitat real dels aqüífers. La situació de cara als propers mesos, amb la demanda en màxims, pot encara empitjorar més. I en aquest sentit, el PSOE reclama al govern que publiqui el més aviat possible les dades corresponents al mes de juliol sobre l'estat dels aqüífers i demana també que ho faci amb la màxima transparència, això és, fent públics no només la mitjana de les tres masses d'aigua que hi ha a Menorca, sinó també els nivells individuals de cada un dels aqüífers. Pepe Mercadal és el secretari general dels socialistes menorquins.
6: Si els nivells de finals de juny eren alarmants, eren, de fet, nivells d'estat d'alerta pels aqüífers de Migjorn i de Sarroca, sembla molt probable que els nivells des juliol segueixin sent tan dolents o inclús pitjor. I ni govern ni consell han de relativitzar aquesta situació. Han d'informar a tots els ajuntaments i coordinar-los perquè tots prenguin les mesures marcades en el pla de sequera.
3: El socialista reclama que tots els ajuntaments actuïn de manera coordinada i que es posin en marxa ja les mesures previstes en aquest pla de sequera.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: En plana política, Juana Mari Pons tornarà a encapçalar la candidatura del PP a l'Ajuntament de Ciutadella a les properes eleccions municipals. La Junta Local ha tornat a escollir-la per liderar la formació després dels bons resultats obtinguts el 2023, recordem, sent el PP la llista més votada. Un fet que li va permetre assolir la valia durant el primer any de mandat. Després, l'acord entre el tripartit d'Esquerres i la moció de censura li va arrebatar. Ara Juana Mari Pons es presenta amb l'objectiu de revalidar la majoria i ampliar per poder governar i desenvolupar el projecte dels populars de la sala.
7: Durant aquests darrers anys hem vist com des de l'Esquerra, que va fer la moció de censura per gestionar millor, hem vist que ho ha fet per la cadira. Ha governat a base d'imposicions, sense consens i sense diàleg. I Ciutadella no es mereix això. Mentrestant, projectes importants han quedat encallats. Problemes que afecten en el dia a dia la gent continuen sense resposta i Ciutadella està paralitzada.
3: La candidata assegura que Ciutadella ha perdut 2 anys i en perdrà un altre sense rumb ni lideratge. Entre altres, s'ha criticat el procés de pacificació d'Esborn per haver-se fet, diu, amb imposició i sense diàleg.
2: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
3: En plana de succeïts, un home de 65 anys continua ingressat en pronòstic greu a l'Hospital Mateu Orfila i amb possibilitat de perdre la seva cama esquerra després de patir un accident quan anava en motocicleta. Va ser a la carretera general, molt a prop de Mó, aquest dilluns que vespre. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria provocat l'accident contra 2 motocicletes que circulaven en sentit contrari. Més qüestions. La treva meteorològica s'acaba i les altes temperatures tornaran a ser protagonistes. Anem a veure quina és la previsió per a les properes hores. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, deixem enrere la treva i a poc la temperatura començarà a augmentar de forma progressiva. De moment avui, a Menorca, la màxima girarà entre els 30 i els 33 graus aproximadament. Al cel predominarà el sol amb algun núvol baixos entre el centre i l'est de l'illa. El vent bufarà fluix del sud i sud-est i tindrà la mà com una bassa d'oli. Un panorama que serà semblant al que tindrem demà. No esperen gran canvis en la temperatura a Menorca i assolirem uns registres molt semblants als d'avui. El sol serà el protagonista en qualque nígol baix entre el migdia i el capvespre, i tot això acompanyat per vent fluix de llevant i de xaloc i la mà com una bassa d'oli una altra vegada.
3: Gràcies, Pedro. Avui és 28 de juliol i algun celler ja ha començat la verema d'enguany per culpa, precisament, de les altes temperatures. Cada vegada s'avança més la collita de rem i també l'inici de la producció de vi. A les 6 del matí ja estaven preparats per anar a collir a Son Cremat. A Moix, just quan surt el sol, és el millor moment per començar. A les 9 han d'haver acabat per evitar la calor. Amb el canvi climàtic, el rem madura més de pressa. Núria Fullana és treballadora de Son Cremat.
9: Està fent molta calor aquest any, ha apretat bastant i per això hi ha dues parceres que hem hagut de començar ja també per tema pardals, que si no s'ho mengen molt ràpid. I sí, hem començat molt prest enguany per tema calor, sobretot, perquè ens està madurant molt ràpid. Fa anys començàvem 10 d'agost.
3: Són les primeres parcel·les que s'han podat i que estan avançades, ja que tenen el grau que cerquen de maduració. El moscatell, expliquen, és una varietat delicada que quan està a punt s'ha de collir. Joan Fullana és president de l'Associació Vida Menorca.
10: El rem madura més a de veres, la planta s'estressa més, la planta sofreix molt, no hi ha quasi canvi tèrmic de dia a la nit, fa que la planta no aturi, fa que la planta segueixi treballant, i ara és en el moment més fresquet, entre cometes, que el podem agafar. Nosaltres ara el agafam i ara mateix el processam. Vull dir, ara el premsarem, el despullarem, el premsarem i el posarem dins en depòsits, és most en fred.
3: Explica que sanitàriament ha estat un any bo, però les tramuntanades de finals de març han fet perdre brots de parres. Al setembre faran nombres per veure com aquell episodi de vent ha afectat la producció. I precisament Moix celebrarà diumenge al Parc d'Esfreginal la 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. 15 parades seran al mostrari de verdures, carn, formatges i molt més. La fira se celebra en un molt bon moment per a la producció ecològica de l'illa. I és que Menorca ha superat amb molta antelació l'objectiu que es va marcar la Unió Europea pel que fa a agricultura ecològica per a l'any 2030. El 28% de la superfície agrària útil ja es dedica a aquests cultius sostenibles. En concret, són 8.400 hectàrees, el 15% del total de les Illes Balears. Aquestes són les dades. La següent passa és augmentar el consum de producte ecològic. Ho avança Meritxell, responsable de la tenda ecològica Econatur.
11: El que passa que falta varietat, sobretot en producte d'aquí de Menorca. Molta gent que ve de fora busca producte d'aquí. I en verdura sí que hi ha més varietat, però en fruita estem molt limitats.
3: Els productors argumenten quines dificultats hi ha per arribar a aquesta varietat de fruites i verdures. Toni Riudavets és el president d'APAEM Menorca.
12: Els productors ecològics som petits aquí a Menorca, tots. També som prou pocs, vull dir, jo crec que falta més productors ecològics, tant sobretot horta i fruita, que les produccions són molt baixes. I el que passa que també els productors el que produeixen és molt producte de temporada.
3: El consum del producte ecològic l'impulsa una conscienciació individual que moltes vegades va en direcció contrària al sentit general. Per exemple, quan s'entra en el tema econòmic, el menjar ecològic és més car?
13: Realment a vegades és més aconsellable, jo crec, menys, però millor. Consumir el necessari, el que es necessita, i suprimir tot allò que no necessitem.
3: És a l'estiu, amb l'arribada de ciutadans alemanys i francesos, quan es dispara aquest consum de productes ecològics a l'illa.
2: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Moment ara per a la informació esportiva. Parlem de bàsquet perquè a la primera FEB l'Estia Menorca ha fitxat Wildens Lebeck. Té 26 anys i arriba com a cedit pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc amb passaport italià de 2 metres i 11 centímetres es va consagrar la temporada passada com l'MVP, com el jugador més ben valorat de la segona FEB amb el Càceres. Lebec va fer de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i s'ha convertit en la sisena peça de l'Estia Menorca per a la campanya 2026-2027. Així en parla el seu nou tècnic, Javi Zamora.
14: Wildens es un jugador que nos aportará mucha energía, presencia y trabajo. Además, tiene varios registros ofensivos y está en pleno crecimiento. Su polivalencia nos dará también muchas posibilidades. Personalmente, destacan sus ganas de superarse, su compromiso y su actitud tanto dentro como fuera del campo. Creo que su personalidad se notará en el vestuario y nos dará muchas alegrías.
3: El València Bàsquet de l'ACB i actual vigent de la Lliga l'ha fitxat per 3 temporades i l'ha cedit a Menorca. Una operació gestada pel menorquí Luis Alvarejo, és el director esportiu del Club Valencià, reconeix que tenia propostes per cedir-lo a equips de l'ACB. El sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
15: Perquè jo prefereixo que un jugador jugui més minuts de primera FEB que menys a l'ACB. I aquest salt de segona FEB a ACB potser era molt gran i dius, bueno, anem a veure primera FEB, no tenim pressa. I és veritat, Javi Zamora doncs, no és un entrenador típic de la primera FEB, no? És un entrenador que ve de formació, que ha tocat l'ACB, que té moltíssimes medalles a nivell autonòmic i a nivell internacional, i que sí, que no és molt jove, que té 26, que és jove però no és un rookie, però jo sí que penso que li pot aportar moltes coses amb la seva millora, que li pot donar marge, que el coneix bé perquè l'han seguit durant tota la temporada.
3: L'Estia Menorca disputarà el trofeu a ON Illes Balears el dia 11 de setembre, s'enfrontarà al Fibui Palma i 2 dies després, el dia 13, s'enfrontarà al Palmer, rival tots dos a la primera FEB.

I el darrer minut és per a la cultura. Sentim Pablo Pablo. És el projecte personal de Pablo Drexler, el fill de Jorge Drexler. Actua demà a Es Claustre de Mos. S'ha convertit en una de les veus més interessants de l'escena contemporània. Format en composició i música electrònica a Londres, la seva proposta defuig les etiquetes convencionals per oferir un pop d'autor sofisticat, en què la producció detallista i la calidesa melòdica es donen la mà. Buscar un gesto.

Amb aquesta proposta de Pablo Pablo, que actua demà al Claustre de Moa, arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Comencem parlant del Real Mallorca. El capità Martin Valiant ha parlat de l'equip i de Jan Virgili, un dels jugadors que ara mateix té un futur incert.
1: Sí, el Mallorca continua fent feina meravella i el capità eslovac es sincera al micròfon d'IB3. La principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove estrany català Jan Virgili, un dels jugadors més diferencials de l'equip. Precisament, Martin Valiant ha parlat d'això.
2: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
1: Tot i les sortides que falten per fer-se i amb els nous que han arribat, Martin Valiant vol centrar-se a fer un bon grup.
2: Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, como sea normal, este año está habiendo muchos chicos nuevos y es creo fundamental crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad. Y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
1: L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a Terres Andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'ex-mallorquinista Pedra Rakovic. Valiant ha assegurat també que el més important en vista de la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
2: Hay un ambiente de ambició, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas, pero se siente, ¿no? Uno lo nota y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
1: I una bona mostra d'això són el més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. De fet, avui s'ha obert el termini de les noves altes. El club espera arribar als 20.000 abonats. Anem en aquesta hora a Marbella. El nostre company José Manuel Peña ens apropa el que ha passat avui de matí.
3: No són encara les 3 de l'hora baixa, però el Real Mallorca ja ha posat el punt i final al seu 5è dia d'estatge de pretemporada a Marbella, i és que l'equip tindrà l'hora baixa lliure després d'haver realitzat avui de matí la quarta sessió d'entrenament. Ha de començar a prop de les 9:30 a la gespa del Marbella Football Center i després l'equip l'ha rematada amb aproximadament 30-40 minuts de gimnàs. Com dèiem, tot continua sense grans novetats. El club encara no oficialitza la sortida de Samu Costa a l'Al-Nasser, ni tampoc s'acosta de moment cap fitxatge que continuï apuntalant la plantilla de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, José Manuel Peña. I un apunt de darrera hora, el CEO d'Europa, Richard Clark, s'uneix al Consell d'Administració del Real Mallorca en substitució de Glenn Richard Carlson.
0: L'Atlètic Balears ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges.
1: Es tracta del lateral polivalent Fabrice Monchú, que ha jugat a la quarta categoria alemanya, i el defensa central Álvaro Martín, que arriba del Terrassa. Precisament, sentim Álvaro, que es defineix com a jugador.
4: Pero sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente. Me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
1: El club ha anunciat també el fitxatge de Rubén Català, davanter de 23 anys, que ha jugat aquesta darrera temporada amb l'Alcoià i el Castelló B. I un apunt pel que fa a la penya esportiva Santa Eulàlia, també de segona federació, que ha anunciat el fitxatge del migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, procedent del Linares.
0: L'Illes Balears Palma Futsal, Toni, s'ha reforçat amb un nou fitxatge.
1: L'ala brasilera de 30 anys, Julio Zanotto, procedent del Cairat, s'incorpora a la disciplina del conjunt mallorquí. Zanotto ha signat per les pròximes dues temporades. Així de content s'ha mostrat el jugador.
5: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir a camiseta e ganhar com isso, estou me sentindo bem, me sentindo como se estivesse em casa.
1: Zanotto té la il·lusió de jugar a la Lliga Espanyola i complir el repte del Palma Futsal.
5: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me senti muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene na temporada, por eso.
1: Es tracta del quart fitxatge del Palma Futsal, que començarà demà la pretemporada en les proves mèdiques i dijous en les dues primeres sessions d'entrenament a les ordres del tècnic Antonio Vadillo.
0: En bàsquet, Lídia Rivers arriba a l'Azul Marino.
1: Un nou reforç d'una jugadora que arriba després de jugar a l'Unicaja Mijas.

0: Illes Balears entre el dia 6 i 9 de setembre. També hi participaran el Figui, Mallorca, el Palmer Bàsquet i el Clar Bàsquet Sant Antoni, que només disputarà un partit. I avui, precisament, el Clar Sant Antoni incorpora una jove promesa gallega, Pablo Fernández. A més, el Portmanyins ja coneixen el seu calendari a la Copa d'Espanya i a la segona FEB. Víctor Sancho, bon dia.
1: Bon dia. El Clar Sant Antoni debutarà en Lliga el cap de setmana del 3 d'octubre al grup B a casa a Sapedrera. Ho farà contra el Benicarló. La primera sortida serà una setmana després visitant el Gironès Bisbal. També s'ha donat a conèixer el calendari de la Copa d'Espanya de bàsquet, que es començarà a jugar abans. Els de Boris Valibrea debutaran a Getafe el 12 de setembre. La segona jornada serà una setmana després a Sapedrera contra el Saragossa i finalment el 26 d'agost acabaran aquesta fase de la Copa en el grup E contra el Tres Cantos a Madrid. Quant a la confecció de la plantilla, el club ha informat del fitxatge de l'escorta gallec de 21 anys, Pablo Fernández, arribada a la tercera FEB del Sigaltec, on amb 1,90 d'alçada ha fet una mitjana de més de 21 punts per partit. Grans xifres anotadores que caldrà veure si pot aportar també a una categoria superior. Són 5 incorporacions fins ara: Aleix Haro, el base escorta, Michael Okafor, ala pivot, Morgan Stilma, ala pivot, Lamin Diva, pivot, i Pablo Fernández, escorta. I el club ha comunicat fins ara 7 baixes: Gerard Blatt, Javi Rodríguez, Emil Stoilov, Jeff Solarin, Nicolás Isic, Santi Paz i Lovre Terdic.
0: Gràcies, Víctor. Un darrer punt de bàsquet: l'escorta mallorquí Joan Sastre deixa de ser jugador de la Laguna Tenerife després de 5 temporades.
2: Esperança Cladera ha estat la millor representant balear al passat campionat d'Espanya.
0: La corredora morera del València Club Atletisme guanyà el bronze a la prova del 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la medalla de plata. Avui, Esperança ha passat pel micròfon d'Ivetra Ràdio en el programa Esport 3 i diu que el bronze no es correspon amb el seu estat de forma.
3: Bueno, el bronze de 200, vull dir, no crec que no tots els resultats fan justícia en el moment que estàs vivint. En el meu cas, crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta. Però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret, saps? Perquè una carrera pues, no mos defineix i no se poden alinear tots els astros pues, perquè tot surti bé.
2: I acabam en ciclisme.
0: El corredor artenenc Enric Mas liderarà el Movistar a la Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i finalitzarà el 13 de setembre a Granada. Recordant que Enric Mas no va participar al passat Tour de França.
2: Gràcies, Toni. Fins aquí el repàs a la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb la informació cultural.
4: Escoltau l'informatiu migdia. Ivetres Ràdio.
5: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: La setena edició de l'Atlàntida Film Fest ofereix enguany més que mai una visió àmplia, eclèctica i diversa de la producció audiovisual de les Illes. Avui en tenim dos bons exemples, dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés.
1: Sí, són dues propostes, dos documentals que han rebut el suport d'IB3 i que es presenten avui vespre a les 9 a la Sala Rivoli i a Cine Ciutat i que segueixen la vida i evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, han estat 10 anys de seguiment des que les xarxes i aquest tema... Manuel Cortés. Va fer viral un al·lot de Sabileta que acabaria tenint com a clients Bad Bunny o Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernés, va veure potencial en aquesta història i malgrat

0: les reticències inicials, varen apostar per ella.
1: En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit, i avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució, ha aconseguit acabar la pel·lícula amb ell, ell ja l'ha vist, i avui en dia pues, és una altra persona també, igual que nosaltres.
0: Una aposta, explica Guillermo Boglia, que és també codirector, amic i company de promoció del CEF dels tres directors, ha pagat la pena.
2: En el final, 10 anys, seguint un personatge, nosaltres no sabíem en què desembocaria. Hem tingut sort que aquest perruquer de barri que vàrem apostar per ell ha aconseguit els seus somnis a la vegada que nosaltres fer una pel·lícula que també era el nostre somni.
0: Un somni que ha estat, però, reconeixen difícil. Mario Figueroa és el tercer codirector del film.
3: Ha sido un camino bastante duro, con altibajos, pero una vez que hemos visto la película terminada y que la ha visto también Manuel, todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la dedicación y todas las renuncias que hemos hecho durante estos 10 años, pues al ver la película es como ha merecido la pena.
0: Manuel Cortés, dèiem, és un dels protagonistes d'avui, l'altre, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental Àlex Dioscòrides, que 10 anys després d'Overbooking segueix apostant pel territori, per les arrels, per la cultura, com a única eina de defensa, i en gent com Solivelles, que recordem, va recuperar espècies com el tap de cortí i que fa feina amb ceramistes i teixidors d'aquí, com un dels millors exemples.
4: Si haguessin més cuineres com de Maria, sobretot en tot el volum d'hostaleria que tenim a Mallorca, de més un 25% fes feina en producte local de veres, fes feina amb agricultors, en recuperació d'espècies, en cuidar tot el nostre paisatge, la nostra illa seria molt més cohesionada, seria molt més sòlida, seria molt més resilients quan hagués canvis.
0: Les grans empreses, els dirigents, està clar, podrien fer més, però la responsabilitat també és nostra, de tots.
4: Tothom se pot implicar, tothom pot anar al mercat, tothom pot... perquè al final el preu no és molt més cap, entro un poc més incòmode perquè has d'anar a comprar una cosa un puesto, una altra cosa una altra, i el supermercat s'ho ten tot junt. Però aquesta comoditat ens fa perdre moltes coses. I entre una d'elles ens fa perdre molt de sabors i molt de producte molt bo.
5: I aquestes, Sandra, són només dos dels quatre llargmetratges balears que ens esperen avui a l'Atlàntida.
0: Sí, apunteu el Milker de Miquel Ek, el documental premiat al festival més important del món, l'IPFA, rodat fa durant també 10 anys i que ens mostra la vida i mort d'aquest filòsof i revolucionari africà assassinat per les seves idees. Es veurà al Rivoli a les 5 i 2 hores més tard, al mateix espai, el Lió de Rafa Cortés celebra 20 anys.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 de juliol. Més de 400 persones han exigit avui migdia la dimissió del delegat del govern espanyol a Palma per les càrregues policials de diumenge vespre. Aquesta era una de les consignes més repetides. Demanaven la dimissió d'Alfonso Rodríguez, del delegat del govern espanyol. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els organitzadors han comptabilitzat una vintena de ferits, un dels quals, diuen, està encara hospitalitzat, i demanen també la dimissió del cap de la Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues. Ara es plantegen una denúncia col·lectiva. David Pujol és portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
2: Unes ferides, 8 van necessitar assistència en aquell mateix moment. Hi ha persones que avui encara estan hospitalitzades, creiem que això és una vergonya i demanem responsabilitats polítiques, començant per la dimissió del delegat de govern, en Alfonso Rodríguez, però també per el cap de la Policia Nacional i el cap de tot aquest operatiu.
0: Mentrestant, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva.
1: S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació. S'interrogarà tota les parts. De moment, la Policia Nacional manté que la seva actuació va ser proporcionada.
0: Hisenda ajorna a setembre la reunió sobre finançament autonòmic que s'havia de celebrar demà. En canvi, el canvi de data respon a la petició de les comunitats del PP que havien demanat per carta més temps per analitzar els detalls del nou model.
1: Des del govern de l'Estat s'han mostrat sorpresos per aquesta exigència de darrera hora i lamenten que els populars s'excusin a la falta d'informació després de mesos d'ofertes de diàleg i reunions tècniques. Segons l'executiu, el bloqueig de la negociació frena un model que preveu injectar prop de 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats que serviran per reforçar la sanitat, l'educació i els serveis públics.
0: Els titulars de la jornada inclouen també un nou rècord d'ocupació a les Balears.
1: Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag registrà el segon trimestre de l'any 681.000 persones fent feina després que en la primavera es crearen més de 100.000 nous llocs de treball. Respecte a l'atur, la taxa se situa en el 6,1%, que és la més baixa en un segon trimestre des que hi ha registres a l'INE.
0: Els bombers fan feina per frenar l'avançament dels incendis forestals que arrasen al centre de la península abans que demà arribi la nova onada de calor.
1: Els dos grans incendis que afecten Madrid, Ávila i Toledo ja s'han ajuntat en alguns punts i han cremat un total de 77.000 hectàrees. A l'altre gran incendi que afecta la península, el de la vall d'Uixó, el foc continua sense control després de cremar 8.500 hectàrees. Avui, el president Pedro Sánchez ha tornat a fer una crida per aconseguir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i ha carregat contra el negacionisme de PP i Vox.
3: El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
1: En el balanç del curs polític, Sánchez també ha defensat la innocència del seu germà i de la seva dona i ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. De moment, la informació torna puntual al butlletí de les 4 i IB3 Ràdio. Ara comença Tenton.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1199. Heu de saber que damunt una muntanyeta vaig trobar un didalet. Era, de sort o maceta, de quan se cosia el velet.

Bon dia, sí. Avui és Santa Catalina Tomàs i la d'avui és una santa moderna. Santa Catalina Tomàs va ser una monja mallorquina del segle XVI, beatificada l'any 1792 i canonitzada tardanament el 1930. Per això és una santa moderna. Per ser el primer mallorquí beatificat i per la tardança a la seva canonització, ha estat i és encara coneguda com la Beata o la Beateta. També era denominada Sor Tomassa, perquè antigament els llinatges de les dones es deien en forma femenina. Sor Tomasseta, Santa Catalina Tomàs, va néixer a Vall de Mossa l'any 1531. Imagineu-vos, aleshores, era una vila molt petita i també molt mal comunicada. Els seus pares moriren quan ella era molt petita i deixaren 7 infants orfes. Na Caterina va ser criada per la seva tia de Son Gallart, a Deà, on la Nina va viure. Allà va conèixer un ermità, Fra Castanyeda, un militar castellà, el vaixell del qual va naufragar de vora les costes de l'illa i prometé que si se salvava es faria ermità. Sor Catalina Tomàs, però, era una nina malaltissa, solitària i amb una gran religiositat rebuda de la seva família. La llegenda conta que na Caterina, a 6 anys, va tenir una visió de Jesucrist. Tot plegat li va fer entrar la seva vocació de monja. Com que per entrar a un convent havien de pagar un dot, aquell senyor, aquell ermità castanyer, de posar la nina en contacte amb la noble família Sa Fortesa Tagamanent, que l'acolliren en el seu casal i li donaren educació particular. Però la nina caigué malalta i el Sa Fortesa la van endur a la possessió de Raixa, aleshores de la seva propietat. S'hi conserva encara la cambra on la futura santa va viure uns anys. En un principi, les monges de Santa Magdalena no la volien al seu convent, però perquè no se podia pagar el seu dot. I ella patia i patia i pregava per entrar en el convent de Santa Magdalena. La pedra, de fet, on se seia quan pregava, ara es troba a la plaça del Mercat. De fet, el 1826 l'Ajuntament de Palma la va col·locar encastrada dins la paret posterior de l'església de Sant Nicolau, on encara ara la trobareu. Finalment, va ingressar al convent de Santa Magdalena, dos canonges de Sant Agustí encara existent. El dia que hi va ser mesa, diu la llegenda, que es varen posar a sonar totes les campanes de tots els convents on havia demanat ingrés Sor Tomasseta. I en aquest convent va estar, diuen, que molt estimada per les altres monges i també va tenir visions i temptacions del dimoni. 43 anys més tard obriren el seu tut i trobaren el seu cos incorrupte perquè Santa Catalina Tomàs va morir a l'edat de 43 anys l'any 1574. Aquesta santa vallemosina ha generat una quantitat de folklore, celebracions, cançons i altres herbes. De fet, és patrona de Vall de Mossa, de Vilafranca, de Santem, d'Espont d'Inca i també, òbviament, de la parròquia Santa Catalina Tomàs de Palma. A més, està molt lligada a Palma i a Santa Margalida. El folclori diu que la santa i el dimoni, el bé i el mal, el dimoni la tentava i fins i tot la volia tirar dins un pou, cosa que va fer aparèixer una de les cançons més populars de Mallorca i que avui sentirem cantar a tot Vall de Mossa. Sor Tomasseta, on sou? Ja vos podeu amagar, perquè el dimoni vos cerca, dins un pou vos vol tirar.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres, avui són dimarts, són dia 28 de juliol i qui les saben totes les lletres són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, bon dia, Maria Pons, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia, Celestí Oliver, benvingut,
2: bon dia.
0: Ben tornat. I Miquel Junc,
3: bon dia.
0: Com anam?
3: Bé, bé.
0: Com han anat aquests dos dies de vacances?
3: Bé, vacances. Bé, vacances no ho han estat perquè he fet molta feina.
0: Has fet molta feina, però ho has passat gust?
3: Sí, al final... Ha sortit tot bé.
0: En Miquel és un també dels organitzadors de MovaFest i era la darrera edició.
3: Darrera edició, sí, hi ha hagut llàgrimes,
0: sí?
3: Plorat tots. Sí, sí.
2: Ben sentida.
3: Sí, però bé, ha anat tot molt bé, tot va sortir superbé i nosaltres hem quedat molt contents d'aquesta edició i la gent creguim que també perquè han rebut una quantitat de missatges que... Això, mos han romput el cor a tots.
0: Que bé. Que sí. Molt bé, d'enhorabona per la feina, per aquests 10 anys que justament ha estat el darrer. Però bé, tenim altres temes. Avui, ja sabeu, avui és Santa Catalina Tomàs, avui és Festa Grossa a Valldemossa i en parlarem també després de diferents maneres. Ara vos ho anirem explicant. Així que també hem preparat altres continguts en el programa. I Maria, començant per tu.
1: Jugarem avui a la batussa de Tèntol i parlarem de Ciutadella perquè ha ampliat el catàleg d'emblemàtics balears amb la incorporació de 7 nous comerços històrics.

0: I de ser nous emblemàtics de Ciutadella, Maria?
1: Sí, han incorporat 7 establiments més del programa Emblemàtics Balears i suma un total ja de 21 comerços adherits. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat als municipis a través dels seus negocis emblemàtics i impulsar també l'activitat comercial de proximitat.
0: Doncs parlarem d'aquesta incorporació d'aquests establiments, però avui també hem de parlar del CO. Ja sabeu que som a la plena de l'estiu, passen moltes coses per les Balears, vendrà Raquel Agüeros, els Reis aquí, i mos ha de contar moltes coses.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Sí, ja sé que avui és dimarts, però és que no podia no venir avui després de conèixer la notícia d'ahir. Bé, la notícia, no sé, hi ha 27 versions diferents. En xerrarem de tot el que vulgueu, corets.

0: Doncs esperam en Raquel d'aquí una estoneta, però també tenim tema del dia, Miquel, avui d'acabar.
1: Sí, avui anirem fins a Formentera, perquè aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la Diada de Formentera i s'ha reconegut en la medalla d'or de Formentera, la colla de ball pagès, els Pastorells, que enguany han fet 50 anys.

0: I de si vull la notícia del dia la dedicarem a Formentera, en aquesta medalla de, en els pastorells d'aquesta colla de Vallpagès que han fet 50 anys i també la seva diada, que va ser amb motiu de les festes de Sant Jaume aquest cap de setmana passat, però tenim més temes a l'estiu.
1: Sí, perquè a la tercera hora de Tèntols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui conversarem amb el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que estrena projecte nou precisament en el Festival de Jazz de Sa Pobla, i ell és també director de Sa Corrala, la coral que va pujar a cantar dissabte amb Antònia Font, un dels moments més sentits i viscuts de la Movo, de la darrera Movo.

0: I va ser preciós aquest moment.
1: Un dels moments que quedaran per sempre en record a Joan Roca.
0: I quan va pujar la coral de Socorral a cantar aquesta cançó, va ser realment, encara se m'ho ponen els pèls de punta.
1: I així és. El projecte del compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas és Blau Salvatge, a part de
0: d'estar
1: al capdavant de Socorral.
2: I de moltes més coses.
1: I de moltes més coses. Això és un octet internacional que combina diferents estils musicals que escoltarem després, que dona com a resultat un so vibrant i dinàmic. El grup el formen integrants de diferents origen, per això la seva multiculturalitat, no només d'Espanya, sinó també d'Alemanya, dels Estats Units i Suïssa, i fan composicions d'una gran varietat d'influències culturals. Actuen dins aquesta edició d'enguany que dona el SUS avui del Festival de Jazz Sa Pobla, i amb ell i amb en Pep Crespí, responsable del Festival de Jazz de Sa Pobla, en parlarem a partir de les 5.
0: Que bé, té molt bona pinta.
1: Sí.
0: El Festival de Jazz de Sa Pobla enguany un any més, i també aquesta formació que dirigeix i és el compositor Joan Pérez Villegas, que avui podrem conversar amb ell. A partir de les 5:30 vendran també les Marines de Tèntol, i avui na Marina Benassa i na Marina Huguet preparen els infants també per les festes.
3: Estiu, vacances, bon temps, i a tots els pobles i ciutats arriben les festes. Ajuntaments i associacions van de cor coll en les programacions durant mesos. I els infants? A on queden els infants? Avui, a Genedam, festes patronals i criatures.

0: Doncs sí, preparar per les festes de poble ja n'hi ha hagut moltes, eh? Moltíssimes, però encara en vendran moltes més, ara que aquest mes d'agost, que és a punt d'arribar, arribarà aquest cap de setmana. Així que avui, com compaginar festes i infants, amb les Marines mos donaran tots els consells. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ja sabeu que ho podeu fer per diferents canals, per començar, i t'he llevat el lloc, Miquel, a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Celestí, tenia moltes ganes de donar informació, no passa res.
1: Som
4: com un motoret. Un pocot.
3: Clar, està bé.
4: Va bé.
3: Bé, i també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol,
3: o bé el correu electrònic, o sorpresa, que no és altre que tento@ivetresradio.com.
0: Molt bé, i de Miquel, fins d'aquí una estoneta, vas a rebre els nostres convidats d'avui.
4: Sí, així.
0: Ara venen, que són veïnat teus. Bé, ara hem donat una pista.
4: Però pot.
0: Però hem de saludar la nostra estimada tècnica, perquè avui, a les vies de so, hi tenim Anna Marga Cifra. Marga, moltes gràcies també a tu. Són les 3:21 i arriba el moment de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ací avui, un nou poble en aquesta batussa de Tèntol. Ja n'han passat gairebé, ja dic un mes, no arriba, però ja han passat molt de pobles per aquí i avui en vendrà un de nou. De moment, la classificació en aquest pòdium, tres pobles, ahí tenim. Porreres és el que va al capdavant de tot. Llavors, un poble a prop de Porreres, com és Campos. Campos està en segona posició. I tercera posició, un poc més al nord, hi trobam Alaró. De moment, aquests són els tres pobles que encatçalen aquesta classificació. Però ara sí, hem de conèixer quin és el que jugarà avui.
1: I d'ahir sí, el poble que avui passa per la batussa de Tèntol és... Santa Margalida.

I de si avui jugam amb el poble de Santa Margalida, municipi que es troba al nord-est de Mallorca i compren els nuclis urbans de Santa Margalida, de Can Picafort i de Sant Serra de Marina. Té de més 14.000 habitants el municipi. Ara bé, el nucli més poblat és Can Picafort, que en té 9.000 d'habitants, 9.000 picaforters, que he demanat quin era el seu gentilici perquè el desconeixia, m'han dit picaforters i picaforteres. M'agrada molt. En tot cas, els habitants de Santa Margalida són coneguts com a margalidans. Això sí, margalidanes, o vilers i vileros, o vileres. En aquest cas, pel costum de referir-se al poble de Santa Margalida com a la vila. Els llinatges mallorquins més comuns de Santa Margalida són Perelló, Estarric, Rosselló, Ferrer, Morell, Font i Moragues. I durant l'època musulmana de Mallorca, Santa Margalida formava part del districte de Muro, el qual en la reconquesta cristiana va ser dividit entre les parròquies de Sant Joan de Muro i Santa Margalida de Muro, corresponents als actuals pobles de Muro i de Santa Margalida. Però el nucli de Santa Margalida va sorgir entorn de l'alqueria d'Ero.

0: T'agrada, Marga? De Marga nostra, la tècnica, aquesta cançó que cantava Bonet de Sant Pere, fantàstica. Avui per parlar, òbviament, de Santa Margalida, d'aquest poble de Mallorca, que té algunes particularitats lingüístiques, perquè a Santa Margalida diuen aqueix o queixos, no sé si ho he dit bé, però alguna cosa sí, aqueixos. També, i compartit en qualque poble propesa de Santa Margalida, diuen pitxos per referir-se als pèsols o nius per referir-se als ocells. Pel que fa al lèxic, fan servir una bona partida d'arcaïsmes que ja ha desapareguts en altres pobles, però que encara mantenen el poble Santa Margalida. Per exemple, nosaltres que tenim una secció que se diu Abetzef, ells diuen batzofiada, que és l'augmentatiu de batzef, és a dir, una gernació, moltes coses, una batzofiada. També diuen barul, que és una persona de poc enteniment. O també a Santa Margalida es diu bosquet, que és una persona de baixa extracció social. Però també brufen. Un bruf és un refresc. I en destaca la festa i processó de la Beata, el primer diumenge de setembre, coincidint, mireu, avui coincideix que és el dia de Santa Catalina Tomàs, tot i que ja sabeu que a Santa Margalida la festa la fan el primer cap de setmana de setembre. I avui només tenc un refrany, Celestí.
1: Ah?
0: Me sap greu. Només n'he trobat un del poble de Santa Margalida. Diu així: sou de Santa Margalida i Margalida de nom. Vos agradau a tothom per mo de que sou Garrida.
1: Mira, Arba.
0: Aquestes antigues, per dir-ho de qualque manera. Refranys antic. Així que avui, dit i fet, jugarem amb el poble de Santa Margalida.
2: Ten

Continuem, i avui també tenim pregunta. La pregunta del dia, òbviament, relacionada amb el poble Santa Margalida. Perquè ja sabeu que aquest estiu vos demanam qui són els mals noms de pobles, i els habitants de Santa Margalida també tenen qualque mal nom. El manco en altres des de l'equip de Tenta n'han trobat qualcun, així que vos volem demanar precisament això. Sabeu qualque mal nom dels habitants de Santa Margalida?

0: I el Luis Aguilé li va posar aquesta, com diríem, aquesta cançó no oficiosa, aquest himne no oficial ni oficiós de Santa Margalida. Bé, avui doncs demanem això, mal noms als habitants de Santa Margalida, i com sempre mos podeu respondre de dues maneres.
1: Ja sabeu que a través de l'story de l'Instagram @tentoliv3 o telefonant al 971 13 99 00 971 13 99 00.
0: I d'ara tornem.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i 32 minuts, som en directe. Aquí, Beta Ràdio, avui juga el poble de Santa Margalida, tot d'una coneixerem els seus concursants de la vila, vileros, però abans amem malnoms. Malnom de Santa Margalida, n'han trobat qualcun, avui sí que n'han trobat qualcun, per exemple, he llegit que els hi diuen bosquetarros.
1: Bosquetarros?
0: Sí, ara, després jo ho explicaré, jo crec que ho explicaran els nostres convidats perquè els hi diuen bosquetarros. He trobat que a Muro són carredons, a Maria Talacons, a Sa Pobla, xuetons, a Santa Margalida, pixatinteros, i a la vila són vileros. Trobat també aquesta cançoneta que un poc aquella comarca, aquell redal, se dirien entre ells aquest mal nom. També he trobat que els mariandos són anomenats popularment talacons perquè precisament seria la gent de Santa Margalida que agafaven el que volien sense permís i s'ho ficaven dins la taleca. D'aquí de taleca, talacons, i per tant seria com aquesta cosa entre pobles d'entre Santa Margalida i Maria, que bé, però bé, aquesta és de Maria, avui parlem de Santa Margalida, i hem trobat aquests bosquetarros, pixatinteros, que ahir ja em varen parlar.
2: Anava a dir com els inqueros, sí. No? Que en teoria també morden això.
0: I a Palma també varen trobar recuit així. Per són els pobles grossos, no?
1: Sí.
0: Llavors ho comentarem.
1: No ho
0: I també vileros, això sí, vileros.
2: Això està clar.
0: Tothom els ho diu. Ara, però, coneguem qui concursarà avui per Santa Margalida.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Tot no coneixem el nostre convidat d'avui, però és a Ciutat que són pixatinteros, no és a Santa Margalida, perquè ara mos acaba d'escriure en Francesc, gràcies Francesc, que mos ha deixat un àudio a l'Instagram i diu: la meva família és de la vila i mos diuen de Cana Madalena Roca. Visca la Beata i visca la vila. Gràcies Francesc, que ha rebut el teu missatge i sona Ciutat que són pixatinteros, no la vila. Bé, dit tot això, ara sí, coneguem qui són els nostres convidats d'avui i abans, però, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no es creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: Ah, idò. Qui tenim?
7: Són Mercè.
0: Mercè?
8: Ja som en Margalida.
9: I jo en Xisco.
10: Som parents? Som casats?
0: Mercè, sou parents? Sou casats entre vosaltres?
7: No.
0: No? Sou amics?
8: Sí, som companys. Sí. Som companys.
0: Companys?
9: Sí. Mm-hmm. Sí, vos coneixem,
0: Xisco?
9: Sí.
0: Vos coneixeu tots a Santa Margalida?
9: Santa Margalida se coneix tot.
11: De companys heu passat que mos coneixem.
8: Això ja, cadascú, no?
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
7: Bé, jo tinc 20 anys i encara som estudiant. Estudi comunicació i indústries culturals a SUB. I...
0: molt bé. Bé, Fredina, casada.
7: Fredina.
0: Margalida.
8: Jo tinc 40 anys, soc geògrafa i estic casada.
9: Uh-huh. I jo tinc 35 anys, som professor i de moment no estic casat.
12: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Felipe Leonor Bosch.
8: Exactament, la mateixa.
9: La mateixa.
0: Què se diu?
9: Eliona Bosch.
0: Eliona Bosch. I per què?
9: Per una mestra que va a Santa Margalida fa molt d'anys.
3: Uh-huh. Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, actualment tinc una feina d'estiu i faig feina en el gabinet de màrqueting i comunicació del THB Hotels.
8: Uh-huh. Ja faig feina a un despatx d'urbanisme.
9: Uh-huh. I ja som professor, li és el Cudi.
0: Ah, de vacances.
9: Exacte.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Sí.
8: Jo tenc que les meves col·legues de curro escoltant la meva resposta, vale? I estem en procés de millora.
0: Molt bé, heu quedat d'acord que ho direu.
8: Hem quedat d'acord de dir, bueno, exacte, estem en procés de millora.
9: Molt bé. I jo aprofitaré també per reivindicar les millores per professor antes de seguir balears.
14: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Bé, vaig al gimnàs, m'agrada molt anar a caminar i també faig equitació.
0: Molt bé. Margarida?
8: Jo, com a bona persona adulta, vaig a córrer quan puc, això. Uh-huh.
0: I en Xisco?
9: I jo és veritat que poca cosa, també.
8: Bueno.
15: Sap algun acudit?
0: Diu, no som esportistes. Sí, sí, sí. Mercè, un acudit? En sac cap?
7: No.
0: No? Margalida?
8: No hem preparat un. Venga. Perquè sabem que sempre anem fluixos amb aquest tema dels acudits. I com que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana una mica conflictiu, no? N'hem preparat un que és... m'han dit que en Joan és mort i que tenia una casa i dos solars.
0: Xisco,
9: tu em vol dir qualque altre. Jo, l'únic que conec és un que mon pare, però jo amb aquest en sol d'una Margalida.
0: Sí, no el vol contar de ton pare.
9: És el típic xiste, així, poca cosa, però ell sempre li fa gràcia, a mi no me n'ha fet mai. Però és aquell típic de, eren dos i el de mi va caure.
11: El sabien.
9: Tipiquíssim.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Jo crec que és de matí. De matí te despertes tranquil·lament, fas el cafè, després venen, si ven, te'n vas a la universitat i si no, ens estiu o tens el dia per tu per fer el que vulguis i si no, se feina.
8: Jo en tenc dos, de moment, millor dels dies. Primer és quan vaig a cercar el meu fill a l'escola, no? I el segon és quan s'adormen.
9: I per jo també són els de matins. Per jo el millor moment dels dies és despertar-se, començar la rutina, de matí en general.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar na Mercè Torres, na Margalida Mestre i en Xisco Vergas. Com esteu? Benvinguts.
7: Hola.
9: Molt bé, moltes gràcies.
0: Totes de Santa Margalida. Viviu en el poble o viviu a Can Picafort? Perquè, clar...
9: A Santa Margalida.
0: Sí, sí, sí. Margalida, també, Margalida, Mercè Margalida. També, Margalida. Margalida sí, també. Sí, molt sí, bé. Sí, sí. Perquè, clar, jo ho he cercat, a Santa Margalida té d'haver 4.000 habitants, però és que Can Picafort en té 9.000, ja. Mm-hmm. Vull dir que és un nucli molt, molt més poblat.
9: Mm-hmm. És el nucli gran del municipi, mm-hmm. que diguem. Santa Margalida sí. també té, perquè n'han crescut bastant de població, però sí.
8: Mm-hmm. Això, com el barri no agafa avantatge fa estona.
0: Sí. No? Sí. Però els de Can Picafort se senten vileros?
9: No, vilero no diria.
8: No, jo crec que no.
7: No, segon qui, segon qui. Sí, ja, segon ja. qui. Ja és que han viscut tota la vida que sí, i més joves ja no tant.
9: Mm. Hi ha gent que se sent de Can Picafort, hi ha gent que se sent del municipi, i hi ha gent que té com una identitat compartida, que diria. Una mica com per tot.
8: Exacte.
0: Però bé, la qual cosa mostra que Santa Margalida és un municipi gros perquè té Santa Margalida, Can Picafort i fins a Son Serra de Marina. Uh-huh. Vull dir que és un municipi important de Mallorca i també ho demostra un poc històric que té, no? Tu que has estudiat història, així és com.
9: Sí, sí, sí, som un municipi bastant històric.
0: Compte molt, 5 cèntims.
9: Home, Santa Margalida jo diria que és coneguda per personatges emblemàtics, com en Joan Mascaró, en Joan Marc, que tothom les coneix, i dins història de Mallorca, per ser dels primers que van fer una volta contra la noblesa i contra els senyors de Mallorca.
0: Sí.
9: És que el famós Contamal, per exemple, mm-hmm. els episodis de la lluita contra el Contamal, al final va ser el poble de Santa Margalida, una lluita d'anys, contra les pretensions de descompte de Montespoble.
0: Mm-hmm. I què destacaríeu de Santa Margalida ara? Què vos agrada més del vostre poble? Han estat les festes, per mirar-ho tot, suposo.
7: No ho sé, jo crec que quan se viuen les festes, també, al sí. final, ens ho sentim.
0: Però quan parlem de festes, parlem de les festes de la Beata?
7: Sí, més que de Santa Margalida, jo crec.
9: Uh-huh. Sí. Sí, la Beata és més sentida.
7: Sí.
9: De totes maneres, jo també diria que, és dir, al final, o manco per jo, la vida de poble també. En general. És dir, el fet de nosaltres que som d'allà tenir instituts, escola, tot sí. ho tens a mà, és a dir, s'agraeix bastant, també.
0: Perquè també hi ha institut a Santa Margarida. Uh-huh.
7: Sí. Uh-huh.
0: És a dir, escola i institut no se n'han d'anar fora poble.
8: Sí,
0: no.
8: A veure, jo crec que és vera que com que sempre costa posar en valor les coses de casa teva, no? Però després de no anar a viure fora, que vaig estudiar fora i tal, quan tornes dius, val, s'està molt bé aquí, i jo crec que és una cosa que sempre, això, costa dir la bo de que nostra, però és un municipi molt xulo i la qualitat de vida, bé, entenc, està molt posada en dubte avui en dia, però s'està molt bé, uh-huh. s'està molt bé. I...
0: Mercè, tu que ara vius a fora, que estudies, que vius a Barcelona, has
7: sí.
0: dit?
7: Sí, senyores, senyores.
0: Senyores, sí.
7: Senyores, poble, però en aquest sentit que a Barcelona vas, te creus per carrer amb la gent i lo de dir bon dia o dir hola, la gent
0: no ho fa.
7: No ho fa. I vas a Santa Margalida, surt de casa teva i pot dir cinc hores i no has girat el cantó encara.
11: Clar, te coneixen.
7: Sí. Mm-hmm.
8: Home,
7: sí,
8: jo sí. crec que no Mercè, l'estudiant que conec més, vull dir, l'estudiant que conec que més va i ve de Barcelona. Hi ha sí. una excusa per venir? No me'n saps?
7: Mm. Sí, sempre hi ha excusa per venir.
0: Tu, qualsevol cosa t'agrada venir sí. participar a la vida cultural del sí, de vostre sí, poble, sí. perquè tots tres sou molt actius, per allò sí. entenc.
7: Sí.
8: Sí, mm-hmm. sí, sí, sí. Bé, ara no me'n sé, darrerament, hem posat en marxa un espai que es diu Tot de Campana, que és un espai que, bé, és un mitjà de comunicació, Santa Margalida no en tenia, fa molt d'any que va desaparèixer la revista Santa Margalida, també més recentment ha desaparegut la revista de Can Picafort, i mos hem animat a posar en marxa com aquest espai comunicatiu per donar vida en el poble i per començar a posar en valor un poc les coses nostres.
7: Llavors, i estem... que també els joves s'animin a participar més en les tradicions.
9: Sí. Em van xerrar aquí a Tentol.
0: Sí. De tot de
9: per exemple, què feis? Què difoneu? Un exemple.
7: Les queixes de la gent del poble, actualitat, i també una mica, no tot lo dolent, sinó no totes les crítiques, sinó també reforçar allò bo que té Santa Margalida i impulsar que la gent se mogui, tingui un pensament crític del poble i vulgui canviar i ser actiu.
0: I és important si també és informació local, no? De proximitat i de poble.
8: Clar, sí, és que en el principi quan pensàvem que fa una revista és que moltes d'aquestes coses com que ja estan cobertes per pàgines d'Instagram o de Facebook o en ser neurològic, ja no em porta cap revista a l'estrella, coses que antes feien les revistes, no? Okay. I ara avui en dia sí que el que volem és posar un poc, o sigui, que, que hagi més expressió pública en el poble, que mos faci menys por opinar, no? Uh-huh. Com a rompre un poc aquesta dinàmica, la fi de que... Uh-huh. Hi hagi un poc més de vida i jo crec que queden d'un mig any, més o manco.
7: Sí, quasi.
8: Sí, i sí. El que hem anat rebent ha estat positiu, sí. De la gent, i la gent està animada, sí. I mos anima també, vinga, m'han que treureu ara aquestes setmanes, així que estem a tope, ara en l'actualitat.
0: I d'així m'agrada. Ben preparat veniu a concursar, així com a la Margalida. Endavant amb el joc.
19: La Batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Ah, mira, comencem aquest concurs amb el poble de Santa Margalida. En aquesta primera prova teniu un minut per lligar paraules. Com ho han de fer, Celestín?
9: Idò, i sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
0: I avui començarem per la paraula... Beata. És a dir, amb una A. Teniu un minut, temps.
7: Arracada.
8: Animal.
9: Llatí.
8: Ignasi.
7: Sí, Ignasi.
9: Itàlia.
7: Alemanya.
8: Amor.
9: Nosa.
7: Aigo.
8: Antípodes.
9: Sarau.
7: Urna.
9: Ànima.
0: Pau una dient.
8: Ànfora.
7: Sí. Una altra, no.
0: Sí, una altra, altra.
9: Antic.
0: Antic.
9: Tentoc.
0: Temps.
9: Molt bé.
8: Tojo, se mateixa.
0: Quantes paraules han sumat?
20: Jo en tenc 15.
9: 15.
0: 15 paraules, 15 punts que han estat en el marcador avui de Santa Margalida. Següent prova.
19: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, ara ja m'ha escalfat, ara ja la cosa en vant. Xisco, Mercè Margalida, ara haureu de badar bé ses hores perquè haureu d'endevinar d'on és el parlar que sentireu. Són 5 punts si endevinau Silla i 5 punts si endevinau el municipi. D'on és aquest parlar?
21: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
22: Que està farcida de confitura.
21: O de brossat.
0: Tento. Què trobau?
23: Jo diria Mallorca.
9: Mallorca.
8: Mallorca. Segons sí, les formatjades.
0: T'ha fet Mallorca?
23: Mallorca, i a mi em fa pintures de la zona d'Esplà, de sud.
0: Sí?
8: O sigui, que les formatjades són de Mallorca, això ho tenien clar.
23: No, és a dir, me sembla Mallorca per la gent. És a dir, formatjades me despista per la gent, però és de Mallorca.
0: I on fan formatjades a Mallorca?
23: Bona pregunta.
8: Però hi ha formatjades nord de Menorca.
23: Va, és que jo t'ho dic per la gent.
9: Ara canviant no, d'illa.
23: No tenc ni idea.
0: Poden tornar a escoltar, Marga, per favor? No.
21: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
22: Que està farcida de confitura.
21: O de brossat.
23: La primera dona a mi me sona pollencina, però és que ningú fa la U, llavors.
7: Ja.
23: I la primera sí que me sona pollencina.
8: Jo també m'ha recordat un poc, però fatal.
23: Jo diria Mallorca. Jo és com
8: Vinga, Mallorca sense dubte.
11: Tornar a Mallorca, sí. Mallorca segur.
1: I poble?
8: Pollença no ho és, no. Perquè seria un estriu.
23: Campos, que volgués.
11: De Pollença, Campos, peguem.
0: Pega't en fora.
23: Treu poble.
7: No ho sé, jo no ho sé, ni idea.
23: Tinc Campos.
0: Mercè, tu per què has dit que creus que és de Pollença?
7: Perquè la primera dona entre que diu les i que ets xerrar, no ho sé, me sona molt pollencí.
8: Vinga, no en Pollença, les totes.
11: La intuïció a vegades... No falla. O sí? No ho sabem. Pollença.
7: Sí, Pollença.
23: Pollença, Pollença.
0: Aquesta persona és de Mallorca.
11: És de Mallorca.
0: Vull que parlar perquè eren dues.
11: I evidentment és de Pollença.
0: Se xoquen ses mans.
8: Va, home,
0: molt bé, molt bé. Clar que sí, 10 punts. Molt bé, efectivament. Eh? Molt bé, Mercè. Així m'agrada. 10 punts per vosaltres. Següent prova.
19: L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: Bé, i que Pollença fan formatjades,
23: eh?
0: Ah, sí. Okay, ara ja okay. I són ben bones, que si Marga Cifre, tu aquest de Pollença, la nostra tècnica és d'allà.
11: Ella en fa.
0: I són molt bones. Mm. Les recomanem, en fan a Menorca i en fan a Pollença.
8: És que jo... Menorca
0: però
8: sí o no?
0: Però són molt diferents.
8: Sí, no, vale, és que no jo me sonava ja. Això. Ja
0: no tenen res a veure les no. Formatjades vale. Menorquines en les formatjades de Pollença, però totes són bones. Unes són salades, les altres són més dolces. Són dolces les de Pollença, però molt bones. Bé, dit això, era una pista per saber de bona era aquesta parlar, però vam endevinar de Pollença. Ara tenim un embarbussament, ja sabeu que és la nostra prova estrella, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades.
11: Sí, ara riurem, o no. Si la deis, si el deis perfecte, són 10 punts, i si hi ha errades, baixar en puntuació. No?
0: I l'embarbussament d'avui és aquest. Pa-pa-ra,
4: pa-pa-ra, pa-ra. Au, aquestes pernins, mem si l'escoltau i llavors l'apreneu. Escrevar bum-bum, posa-hi oli. Escrevar bum-bum, posa-hi oli en el llum.
5: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
20: Ah, molt bé.
24: Escrevar bum-bum, posa-hi oli.
25: Escrevar bum-bum, posa-hi oli en el llum.
26: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata.
27: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
28: Escarabat, bum-bum.
29: Posa oli.
28: Escarabat, bum-bum.
29: Posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
28: A s'escalfata.
29: Si en el llum no n'hi ha...
28: A s'escalfata n'hi haurà.
0: Aquest és l'embarbussament d'avui. Allarguiat, però...
8: El tema és que és molt llarg, que jo em recordo al principi, però no al final.
20: Escarabat, bum-bum, posa oli.
7: Escarabat, bum-bum, posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha,
20: a s'escalfata n'hi haurà.
7: Si en el llum no n'hi ha, a s'escalfata n'hi haurà.
20: I si s'escalfata no n'hi ha, a s'escalfata n'hi haurà.
0: Més o menys, com a Mercè.
11: Sí.
0: Que tu anaves bé.
11: Anàveu bé de tot d'una.
7: Escreva bum-bum, posa oli. Escreva bum-bum, posa oli en el llum. Si s'escalfata no n'hi ha.
0: Sí?
7: Si no n'hi ha,

0: Quant de punts tenim, Maria?
1: 33 punts.
2: 33 punts.
0: Pues queden dues proves. Endavant.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara vos farem dues preguntes sobre Santa Margalida. Són dos punts per resposta encertada i tindreu dues opcions de resposta. Començam. A Santa Margalida, ja ho sabeu bé, s'hi fa una de les processons més típiques de Balears, carrosses, música, pares de pagesos... Bé, que vos he de dir, la Beata. Avui, precisament, que Santa Catalina Tomàs, coincidència, una processó que feis, però, a principi de setembre i que... hi va haver uns, excepcionalment, uns anys que no se va fer. De fet, va ser durant els anys de la pandèmia, fa poquet, el 2020 i el 2021, però també hi va haver un altre any, més enrere, que no se va fer per mort d'una malaltia de tifus. Sabeu quin any no se va fer la processó de la Beata?
2: El 1722, el 1928.
4: 1928.
0: Molt bé, aquest historiador. Clar que
2: molt
0: sí.
2: Bé.
1: Xisco. No ha dubtat, en Xisco.
0: Efectivament, no se va fer per tifus.
4: Per tifus, una epidèmia de tifus menjant gelat.
0: Menjant gelat? Sí. Què dius?
2: Com?
0: Va ser perquè varen menjar gelat?
2: Perdó?
4: Sí, és a dir, Santa Margarida se coneix com s'ha endermat el gelat, perquè varen fer gelat en aquell temps, aigua, sabeu que estava contaminada, tenia tifus, oh. I bé, va empastar a mi poble.
0: Déu meu.
4: Sí, sí.
0: Aquesta no la sabíem.
2: Sí, gelat de matla.
4: Segurament. Santa Margarida, típic,
0: i que has conegut s'ha endermat el gelat?
4: S'ha endermat el gelat.
0: Uau. I de mira, amb això m'ho pres amb aquesta pregunta. 1928, molt bé, Xisco, dos punts. Ara peguen amb el camp Picafort, perquè ja em dic que és el vostre nucli poble més costat, més poblat, perdoneu, és a dir, el nucli costaner més poblat, camp Picafort. Camp Picafort, com dèiem, i com diu el llibre Cultura del Plaer, de les zones turístiques, i ho explica Miquel Vidal, el turisme i el procés urbanitzador de camp Picafort, hi ha un testimoni d'en Paco Gordillo, que regentava el Rojo Vivo, un dels grans relacions públiques del turisme, varen ser, però, precisament, els picadors. I la pregunta és, quin altre nom eren coneguts els picadors a les Balears?
2: Eren palanquers o eren xarxers?
4: Una pregunta. Palanquers o xarxers?
0: Mm-hmm. Picadors, un sinònim de picador.
5: Que
0: sabeu
5: que
0: és?
5: Lògic, tirar xarxa, no?
4: Sí, però no sé per què diria palanquers.
5: Tu saps res?
4: No. Fem palanca,
5: però... Vinga, Xisco, confia en tot en tu. Fem palanca.
4: Palanquers.
5: Venga. Palanquers.
2: I és palanquers.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Clar que sí, ho he explicat molt malament, però bé, a Camp Picafort hi va com a bon turístic i sabeu que també hi havia fama de picadors. I això no sé si vosaltres estaríeu d'acord o no.
5: Sí.
4: Sí,
0: n'hi havia. Idò, un sinònim de picador també era palanquer. Ja vos podeu imaginar. Ho deixarem així. Però encara n'hi ha de picadors.
4: Jo crec que per ser discoteques qualcú n'hi dobla.
0: Sí, que ara queden discoteques a Camp Picafort.
4: Sí, una. Sí, una, no? Sí,
5: sí. Vale.
0: Sí.
5: Sí. Sí. No vaig de discoteques.
0: I doncs sí, el mot palanquer també ho trobàvem recollit a les Pitiuses, un home que amb l'arribada del turisme es dedicava a festeig continu amb turistes per tal d'intentar mantenir-hi relacions. Darrere, però, han sumat 4 punts del marcador de Santa Margalida. Quants en duim?
1: 37.
0: 37. Darrere, prova, definitiva.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova pel poble de Santa Margalida, ara així com Mercè i Margalida, teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
2: Què voldríeu que vos toqués? Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Santa Margalida, noms de comerços o llinatges? Què?
5: Personatges, no.
4: Jo diré carrers o malnoms. Trobeu.
5: Vinga. Una de
0: no ho podeu triar.
2: Bé, tampoc no ho trieu, altres.
0: Ah, no. Triarà aquesta màquina.
5: No,
0: sí.
5: Molt bé, la màquina. Sí. Vinga, màquina.
2: Era gust.
3: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: I de noms de noms carrers.
2: Noms de carrers, n'hi ha.
0: Santa Margalida, no Camp Picafort, d'acord? Quedam amb Santa Margalida, teniu un minut per dir noms de carrers de Santa Margalida. Temps.
4: Autonomia.
5: Felicià Fuster.
7: Toni Mauro.
4: I Llibertat.
5: Jovades.
7: De Limoni.
5: Ors.
4: Tramuntana.
7: Servinyes.
5: Doctor Calafat.
4: Doctor Calafat. Sí. Voltes a Calafat i Femenia.
5: Tàrbena.
4: Miquel Ordines.
5: Xaló.
4: Samina.
5: Llevant.

0: Jovent.
1: Diner Tomàs,
2: ho segur.
0: Sí, sí. Espobàs.
2: Espobàs. Autonomia.
0: Clar, la plaça de la Vila.
1: Sí.
0: La Vila.
2: Segurador. Passa de Segurador.
0: Plaça de Segurador. Ses casetes. Què més, què més, què més?
2: Glòria.
0: Glòria. Esclavell i Esclavet. Escarnet de Maria. Europa, Europa, justícia, de dona Europa.
3: Tento.
4: Temps.
2: No m'aturat.
5: Molt bé.
4: Jo ho dic moltíssim.
2: No m'aturat.
5: No heu repetit un.
4: Sí, sí.
5: Jo n'he apuntat 28.
4: 28.
6: Sí, ja ho hem repetit, sí, 28.
4: 28 carrers de Santa Margalida, que heu dit. Així que ja tenim puntuació. Creus que ho heu fet bé?
2: Jo crec que m'ha anat de malament a millor, no?
5: A millor. Bé, malament, malament, no.
4: Sempre dono un bon gust de boca.
5: D'una manera més tímida, llavors heu disparat. Poso un mollat.
2: 100%.
0: Jo estic content.
4: Així m'agrada, clar que sí, així es coix, aquesta actitud. I d'avui, el poble de Santa Margalida ha obtingut...
6: 65 punts.
4: 65 punts.
5: 65 puntets.
4: Clar que sí, fantàstic.
6: Apuntassos.
4: No esteu a dalt de tot, però ho heu fet molt bé.
6: Esteu dins la mitjana.
4: Sí.
2: Bueno, això és important.
5: L'important és participar.
2: Això és l'important primer.
4: I moltes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer, com sempre, així com Margalida. Mercè, que passeu molt bon estiu.
1: Gràcies, igualment.
4: I molt ben per la Beata. Bé, que el mes d'agost també haurà trull.
0: Que més de gots, festes de Can Picafort.
4: Sí, ah, veus, sí.
0: Exacte.
4: Es troba entretenguts.
0: Sí, sí.
4: Moltes gràcies a totes. Ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies. I d'avui Santa Margalida ha fet 65 punts. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem-te a tu nom.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres.
2: Així ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, la primera conferència sectorial de transport celebrada en 4 anys. Una cita entre consellers i ministeri en la que no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia consells de ministres, un fet que Mateo ha criticat.
3: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo, és absolutament inacceptable.
1: L'executiu insisteix a demanar a hotelers i responsables de lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 d'agost des dels mateixos establiments.
2: L'objectiu és que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària. Per això recomanen emprar el transport públic. És el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
4: Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
1: Rècord absolut d'ocupació a les Balears en un segon trimestre des que es tenen registres. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, a l'arxipèlag hi ha ara mateix 681.000 persones fent feina.
2: Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball, xifra que converteix les illes en la segona comunitat que més feina genera, només per darrere de Catalunya. Tot i les dades, el sindicat UGT assegura que l'enquesta no reflecteix la realitat de les Balears. És el secretari general, Pedro Ma.
5: Se pot dir que el benestar que han gaudit a Balears durant un temps venia arran d'aquesta situació econòmica, ha de ser convertit en tot el contrari. Ha de ser convertit en una situació insostenible.
1: Per primera vegada, l'Almudaina obre al públic al Palau de la Reina un conjunt d'estances privades totalment restaurades i que formen part d'una rehabilitació integral de l'edifici.
2: Un nou recorregut històric que els ciutadans podran visitar de franc els pròxims 3 dies. A més, podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina. N'ha parlat a IB3 Ràdio la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández.
6: Són una sèrie de sales que s'encontren en la zona de Poniente del complejo i que fa uns anys pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: I en la plana de successos, a Eivissa, desmantellada una festa il·legal en un habitatge a Sant Josep amb més de 250 persones.
2: La policia local del municipi va detectar 2 punts de trobada que s'utilitzaven per accedir a la casa situades a Escubells que no tenia els permisos pertinents.
1: Això a Eivissa i a Palma, la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanet.
2: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
1: I més qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals. Aquest mecanisme permetrà activar ajudes per danys personals i materials.
2: També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels seus salaris i cotitzacions. Un foc endavant dels quals el president del govern, Pedro Sánchez, creu que és imprescindible unir forces i fer front comú.
7: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació actualitzada a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tendal. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, el control tècnic. Hem jugat amb el poble de Santa Margalida i ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: per conèixer aquesta notícia saludarem a totes les persones que ja són aquí a la taula. Miquel Jung, ben tornat.
1: Som aquí.
0: Celestia Oliver, ben som tornat. Aquí. Maria Pons, ben tornada.
2: Gràcies.
0: A tu també. I qui ha vengut? La nostra estrella de l'estiu, que és la Raquel Agüeros.
3: Hola, correcte. Com esteu?
0: Bé, i tu?
3: Bé.
1: Ai.
0: Aquesta ai, setmana intensa, no?
3: Massa, potser.
0: Massa.
3: És que
0: ho hem d'equilibrar un poquet més, eh?
3: Xica, escolta.
1: Sa calor.
3: Sí. Sa calor. La gentada.
1: Però,
3: I que ve tothom.
0: Que ve tothom.
3: O que no,
1: sí, però...
0: O no.
1: Però clar, Raquel,
0: no
1: tu vas de festa en festa.
3: No, ja no som no? tan així. No. Ho he de reconèixer que abans n'hi era un poquet més.
2: Ella s'ho passa molt bé.
1: Sí, però
4: no
1: tampoc n'hi
4: ha. Ha vingut revolucionada, també.
2: No, clar, que jo no sabia si era...
4: Ja
2: de
4: Peixera m'ho fa una festa.
2: No sabia si és Coca-Cola o que era.
3: No, és vera que s'ajunta tot aquests dies i és vera que també bé, ho deim perquè demà, per exemple, és la reunió entre Pedro Sánchez i
0: el rei. El rei ja és aquí, no?
3: No, ja, i la presidenta Proens, a les 5 i mitja i a les 6 al Palau de l'Almudaina és la trobada entre el rei i Pedro Sánchez, el despatx real.
1: També és vera...
3: Sí, sí.
1: Hi vas.
3: Sí, hi aniré. També es verà que tot depèn d'un poquet de com es desenvolupin aquestes hores per mort dels incendis. Som a una altra onada de calor i això, òbviament, no afavoreix, no? Jo crec que no sabrem del tot fins al darrer moment. Uh-huh. I que això canviarà segurament també moltes coses, com per exemple la participació del rei Felip a les regates, no?
0: Uh-huh. Però el rei és a Mallorca.
3: No, ara el rei
0: no, però
3: és...
0: va venir la setmana passada, però ja va passar d'Espanya.
3: La setmana passada va arribar dijous hora baixa perquè divendres en tenia reunions aquí al Palau de l'Almudaina. Uh-huh.
0: Que se va reunir el president, el president del Consell i el Ajuntament de Palma,
3: en Sobal de Palma. Però dissabte, a les 11 i pico, ja havien arribat a Madrid el rei perquè anaven la reina a visitar els poliesportius on gent dels incendis, en aquest cas des de Toledo, Madrid, estaven allotjats. No? La reina encara no ha vengut, se l'espera per la clausura de l'Atlàntida diumenge, i el rei ara és a Perú, a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
0: Vaja, quina agenda.
3: La veritat és
0: tu
3: que sí.
0: Tu te queixes d'agenda, però...
3: No. I sembla que vendrà segurament demà.
0: Demà diuen?
3: Demà diuen, perquè és a les 6 i mitja, la reunió, sí, 6 i mitja. Si no arriba avui, que altres mos diuen que vendrà directament des de Perú cap a Mallorca. Uh-huh. No ho sabem, ja ho veurem.
0: Estarem pendents. Tu sí. Hi seràs pendent.
3: Sí.
0: Mos informaràs de tot.
3: Clar que sí.
0: Però sí, és una setmana que passen coses
3: sí,
0: i que
3: són dues setmanes com...
0: de l'actualitat.
3: Sí, sí, bastant intenses i complicades, tot i que és vera que n'hi ha molta de feina, però... Escolta, hi ha més vida també, hi ha més dies... Que sobrassades.
0: Que llonganisses.
2: I llonganisses.
3: És que mai sé com diu llonganisses.
0: Ho dius molt bé.
3: No ho sé, perquè a altres puestos diuen el llonganissa.
0: Ho diràs bé.
4: És igual.
1: Ho diràs bé. També. T'entendrem.
3: Ja, però com se diu de bon de veres?
0: Depèn d'allà on siguis.
3: No, clar. Ah, caro.
0: Bé, parlem de Formentera, sí, perquè han estat les festes aquest cap de setmana passat i, de fet, hem de parlar de la colla de Vall Pagès, els Pastorells.

0: Cada 25 de juliol Formentera celebra la seva diada coincidint amb el dia del seu patró, Sant Jaume. Curiosament, però, vos hem de contar que cap de les parròquies que hi ha a Formentera té Sant Jaume com a patró.
1: Yes. I ja, perquè és aquest sant el patró de l'illa, vos demanareu. I ja, segons explicava el canonge i historiador Joan Marí Cardona, ho és per tradició i devoció popular.
2: Per poder explicar d'on ve aquesta devoció, ens hem de remuntar a finals del segle XVII, durant la repoblació de Formentera, que havia estat més de dos segles deshabitada. La majoria de nous habitants provenien de Santa Eulària, i quin nom era el que més abundava aquell municipi? Idol de Jaume.

0: tancats els camins.
1: Així va ser com Formentera va començar a ser repoblada per molts de Jaumes. Això va fer que la celebració del dia d'aquest sant sorgís un poc de forma espontània.
2: I el formenterenc Andreu Ferrer ens explica millor com sorgeix aquesta celebració. Escoltau.
3: Sant Jaume ha set la festa per excel·lència de Formentera a partir de l'establiment de terres en Marc Ferrer a finals de l'any 1695. Els eivissencs acostumaven a desplaçar-se a Formentera per visitar els seus familiars. L'època era ideal perquè just llavors havia acabat la recollida de cereals, s'havia aixecat d'eres, com es diu popularment, a la mà sol haver-hi calma. Jaume era un nom molt freqüent en aquells anys. A totes les famílies hi havia pràcticament un Jaume. Jo vaig considerar molt encertada la iniciativa del Consell de Formentera d'establir la nostra diada precisament aquest dia. Suposa continuar amb una tradició de molts i molts anys i, per altra part, també retre homenatge en els nostres avantpassats, aquelles persones que en un temps difícil començaren a configurar Formentera, que ha anat evolucionant doncs, tal com avui la coneixem. I també considero de tota justícia, i així ho hem manifestat públicament, la concessió de la medalla d'or als pastorells coincidint en el seu cinquantenari.

0: Raquel, t'ha agradat aquesta cançó?
1: Preciosa, no l'havia sentida mai.
2: Ha quedat encisada,
0: sí,
2: i jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt guapa.
0: I d'obvis que Formentera, cançó de... popular de l'illa de Formentera, i a més la lletra també és preciosa, i és d'en Bartomeu Joan, en Xumeu Joan.
2: En tot cas, ara escoltàvem en Andreu Ferrer, ho comentava, que divendres se va celebrar l'acte institucional de la Diada de Formentera al Jardí de Ses Eres, i la colla de ball Pagès Els Pastorells va rebre la màxima distinció amb la medalla d'or de l'illa.
3: Aquesta associació cultural enguany compleix 50 anys, 5 dècades dedicades a preservar, transmetre i difondre el ball, la música i la indumentària tradicional de les Pitiuses.
4: Però a més també s'ha distingit a la Ferreria Ferreret, una empresa aixecada el 1890 i que 4 generacions després encara és un referent de l'ofici i el comerç tradicional de Formentera.
2: El periodista Guillem Romaní també va rebre a títol pòstum la distinció de fill adoptiu de Formentera. Des dels anys 90, Romaní va contribuir a la memòria informativa de l'illa.

0: I doncs sí, aquesta diada de Formentera coincidint amb la festa de Sant Jaume, i nosaltres volem donar l'enhorabona a l'Associació Cultural Els Pastorells. Així que saludem a Lina Tur, directora d'aquesta colla. Com estàs, Lina? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: No, Lina, som la directora.
0: Directiva.
1: Sí, som de... Bueno, funcionam així com un grup i el president és en Pep Escandell, però no podia estar avui amb altres i jo he fet de secretari mitja vida i una mica encara ho faig.
0: Clar que sí, Lina.
1: I a més som de ses que va començar sa colla.
0: Mm. Que preciós.
1: De ses petites que vàrem començar en aquell moment.
0: Clar, clar, clar.
2: Fa 50 anys.
1: Sí. Mm. Clar, estàvem a s'escola i el director de s'escola llavors, Nicidor Torres, ell i altres varen tenir la idea de que ahir dia hi havia colles de ball i a Formentera no hi havia res com a tal, i varen dir, home, idò, això s'ha de començar, i es va començar a l'escola. Mm-hmm. Varen buscar sonadors, que gent que en sabia, gent major, uh-huh. I tenien tres sonadors, que eren en Xumeu d'en Pepa, un pare d'en Xumeu, que estava cantant, sí. Des d'aigües sí. Formenterens.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: En Joan Xumeu i en Juanito Colomà, que eren els nostres sonadors, i llavors els lots de l'escola, els lots i els lotes de l'escola, petits, vàrem començar a ballar, va venir gent major a ensenyar-nos i així va començar la vida dels pastorells.
0: I 50 anys que heu celebrat.
1: I 50 anys,
0: que bé.
1: Quasi res.
2: Clar, ha estat bo de fer mantenir aquesta formació durant 50 anys?
1: Jo diria que sí, perquè com que, a veure, quan nosaltres ja en teníem 16, 17, ja n'hi havia altres de 6 o 7 que començaven a ballar. Llavors, quan m'ho anàvem a estudiar fora, sí que és una mica... Però, bueno, com que aquells petits, llavors ja en tenien 15 o 16, saps? Ja... Sempre anava havent-hi gent jove. I llavors, a partir d'un moment, ja començàvem a fer escola de Vall Pagès com a activitat extraescolar. Mm. I des de llavors s'ha fet sempre, i així sempre mantenim una bona cantera.
2: Clar. Mm.
0: I quines sortides feis, a quins moments actuau? Ara, per exemple, per aquesta diada de Formentera, per Sant Jaume, vareu actuar?
1: El dia de Sant Jaume, sí, sí. Des del principi sempre tenim una llista llarga perquè no hi ha festa de poble o d'illa com a Sant Jaume. Es ballen totes les festes, actes institucionals, mm-hmm. I llavors hi ha doncs, intercanvis que tinguem, com el festival, per exemple, el festival folclòric, bueno... Han participat també moltes vegades junt amb Eivissa, que de vegades es fan grups entre les dues illes per participar, jo que sé, quan va haver-hi a Sevilla, lo de...
0: Sí, de ser Expo.
1: Lo de ser Expo Universal, sí. I bueno.
0: I vareu anar, que bé. Sí. Doncs sí, sí, molta història, òbviament que teniu els pastorells i per això vos van donar aquesta medalla d'or. Com va ser aquest acte, aquest cap de setmana passat, divendres passat?
1: Mira, jo el vaig veure per YouTube perquè jo estava de viatge.
0: Justament, Lina.
1: Però no m'ho podia perdre i me'l vaig mirar i clar, va ser molt emotiu, estava tothom molt emocionat perquè justament, clar, celebrem els 50 anys, tenim tot aquest any ple d'actes i no sé, mos hem agafat com que aquest any havia de ser tota una festa contínua, una mica. Mm-hmm. I la veritat és que mos va agafar també una mica per sorpresa. Llavors dius, home, sí, mos ho mereixem, la veritat.
0: I tant que sí.
1: Però, sí, sí.
0: Només faltaria.
1: Però sí, mos va agafar una mica per sorpresa, la veritat. Uh-huh. Jo ja tenia bitllets per sortir i mira.
0: Paciència, sí. Clar, manteniu la tradició viva de Formentera gràcies a els pastorells i també una mica les vostres arrels, no? Ara que Formentera també està multicultural.
1: Clar. Clar, és que és l'única manera, home, mantenir la nostra identitat, és que al final, jo dic, és que és el que ens dona personalitat. Uh-huh. Vull dir, la nostra personalitat, vull dir, és l'arquitectura, la llengua, és la nostra cultura, el nostre ball, la nostra música... Clar.
0: És així. I tant, sí. I és una manera de reivindicar-ho, tenir-ho ben viu. I tu, en el teu cas, sí. Lina, que a dins els pastorells fas balles, sones...
1: Sí, no, a veure, normalment en la música tradicional nostra els sonadors sempre són homes. Encara que darrerament hi ha lotes que estan aprenent a sonar... Però la castanyola és un instrument... no semblen per res a les vostres, vull dir, són enormes, les porten i les sonen els balladors quan ballen. Mm-hmm. Encara que també, a lo millor també hi ha un castanyoler també fora des que estan ballant. Mm-hmm. Jo sempre he ballat tota la meva vida, ara fa uns anys que ball menys, però sempre he fet escola de ball pagès.
3: Mm-hmm. Lina, te volia fer una pregunta. Tu has dit,
1: les
3: sí? castanyoles no són com les vostres. No, són més grosses, més
1: clar,
3: grans.
1: Me referia a Mallorca, que són petitetes, clar. Que es porten dur dins la mà, i són molt fàcils. No. Bueno, són molt fàcils, no, perdó.
3: Són diferents, no?
0: Les pitius són preciosos. Diferents,
1: però és que les d'Eivissa i Formentera són les castanyoles tamany XL.
3: XXL. Es verà. Lina, una altra cosa.
1: Vol força sonar-les. De fet, els al·lots petits, primer els hi han de fer unes castanyoles petites per poder-les
2: assajar. Com les mallorquines.
1: No, són com les nostres, però petites.
3: Lina, una cosa. No, bé, t'ho demano, òbviament, en carinyo i perquè sí. me contis la veritat. Vosaltres a Formentera, que és l'illa pitjor connectada, diguéssim, no? Que no pots accedir
1: sí,
3: en avió, només en vaixell, vos sentiu representats quan enxerram de les Illes Balears? Vos sentiu reconeguts o trobau que en tenim molt mallorcacentrisme?
1: Sí que passa una mica. Abans, quizá passava més. Uh-huh. Jo crec que cada vegada també ja se mos anomena una mica més. Clar, abans, quan érem, per exemple, era el Consell d'Eivissa guionat Formentera.
3: Sí.
1: Clar, això mos feia sempre ser el guionat...
3: Clar.
1: He vist aquí una Formentera. No, jo crec que avui
3: ara teniu senador?
1: Sí. Per això dic, no, cada vegada sí que ens sentim una mica més representats en sus medis i en tot. Sí. Mm-hmm. Però bueno, sí, clar, home, Mallorca pesa molt.
3: Sí, clar.
1: És així.
3: Sí, és així.
1: Per població i per territori i tot.
0: Mm-hmm. Sí, et centrem.
1: Nosaltres som... molt petitets.
2: Mm. I el ball pagès ha agafat afició de fa dècades? És a dir, ha agafat més força a Formentera? Lina?
1: Jo no m'atreviria a dir que hagi agafat més força, però que es manté. Es manté com sempre. Mm-hmm. Quan va semblar... Va ser quan vàrem començar, la veritat... jo en 12 anys tampoc... No tinc aquell record, però quan m'ho mirc en perspectiva, quan sortíem a ballar, és que hi havia gent tan emocionada que quasi m'emociono encara i tot.
0: Que bé.
1: Perquè, clar, imagina't, després de, jo què sé, 50 anys de no haver vist una ballada.
2: Clar.
0: Poder-ho fer Formentera és preciós.
1: Sí, les primeres varen ser una mica...
0: Clar, molt emotives, sí, sí. Normal. Sí. Clar, Lina, també gràcies a...
1: No, ara ja és una cosa molt de cada dia. Perquè sí, ballam com a 8 o 10 vegades cada any.
0: Uh-huh. Ben bé.
2: Però hi ha relleu, hi ha joves, evidentment, a les colles.
1: Sí. No, és que, de fet, és un ball bastant de gent jove.
0: Home,
1: quan
0: físicament...
1: anem complint anys, com que mos anem retirant una mica.
0: Físicament
1: has
0: d'estar forta.
1: Que naltros no votam,
0: no.
1: Sí que es fa feixuc, la veritat, perquè portam una roba molt... bastant agobiant, diguem-ne.
3: Quant pesa tot això?
1: Sí. Pesa molt.
0: Quantes faldes tus tu, en el teu cas, Lina?
1: Quan em portava tota la vida 6... i segonella, o cinc i segonella, segonella està falda de dalt
0: de tot. I ara
1: per
0: què aixeca calor.
1: I quan era petita, que estava molt prima, em portava d'aquelles extra gordes.
2: Lina,
1: mare de Déu.
2: I els vestits se fan a Formentera o se fan a Eivissa?
1: No, es fa tot aquí.
2: A Formentera.
1: Sí.
2: Hi ha més
1: no
2: colles?
1: No et vull dir que hi hagi alguna prenda. Sí, hi ha una altra colla, que són els xacoters.
2: Sou dues, sí, clar. Els xacoters de Formentera.
1: Uh-huh. Sí, sou tenen dos. Menys anys, dues però colles. Sí. Uh-huh. Havíem set... En un moment havíem set tres, però una, diguem, ja va desaparèixer. Uh-huh. I en quedam dos. Però la veritat que ningú nota que siguem dos colles perquè estem sempre junts, per tant...
2: Uh-huh. Formes clau, fins
1: i
2: tot.
1: Sempre actuam junts, sempre.
0: Uh-huh. Uh-huh. I de xacotets sí, i pastorells. Sí. Lina, moltíssimes gràcies. Tu en quina banda de Formentera vius?
1: Pues entre Sant Francesc i Sant Ferran.
0: Ai, estàs allà. Allà al mig. Uh-huh.
2: I és un estiu tranquil.
0: Això t'anava a dir, com ho duis aquest estiu?
1: Bueno... Uh-huh. Ah, mare, havia estat uns dies fora i estava molt fresqueta perquè estàvem més cap al nord d'Europa, però no, ara aquests dos dies estan prou bé, hi ha bastanta de gent que li anava a fer, és estiu i tothom viu del turisme, per tant, benvingut siga.
0: Molt bé, Dalina Tur, moltíssimes gràcies. I una ferrada de tota la colla dels Pastorells, sobretot enhorabona per aquesta medalla.
1: Moltes gràcies, els donaré de part vostra.
0: I tota aquesta feina fantàstica que feis. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Dalina Tur, directiva d'aquesta colla cultural, els Pastorells, que han fet 50 anys i han rebut la medalla d'or de Formentera.
4: És el teu moment de tento.
5: Som en Pere Fullana Falconer. Un moment de tento important per mi és el matí, just després d'aixecar-me, tot bevent un tassó d'aigua amb mitja llimona o una llimona, escoltant el batec de les primeres hores i així sentint com la vida es desperta i s'eixampla el cor.
4: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els gelats. Per fer front a la calor intensa de l'estiu, a més dels refrescs, també poden gaudir d'una bona varietat de gelats, amb sabors, textures i formats per a tots els gustos. El gelat, servit dins una galeta en forma de con, que solen menjar mentre passejam, és el cucurutxo. És una de les formes més populars i pràctiques de consum. Cucurutxo, escrit amb TX. De vegades, però, ens ve més de gust prendre'l en una terrina o bé comprar-ne un pot per consumir-lo a casa. També tenim el polo de tota la vida, elaborat amb aigua gelada i aromes de diferents sabors, amb un bastonet de fusta per subjectar-lo. És, sens dubte, una de les opcions més lleugeres i refrescants. Un altre gelat molt popular és el sandwich, que es menja entre dues galetes o neules. N'hi ha d'individuals i també en format de barra, que permet tallar-lo al gust i servir-lo enmig de dues neules, talment un sandwich. Per cert, sandwich escrit amb TX final. En conjunt, la diversitat de formats respon tant a preferències de consum com a la comoditat i el moment en què es menja el gelat. I després d'aquest tast, anem a fer un gelatet a ombra. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
2: Raquel Agüeros.
3: Corets.
2: Ai, sí.
3: Ai, corets.
2: Corets.
3: Érem però com bé, si parió l'abuela.
2: La notícia me l'acabes de donar a micròfon tancat. Crec que Balears mereix sobre aquesta informació. Raquel Agüeros.
3: No, mem, és que l'altre dia el meu coret va rebre una convidada per anar a Marivent i me va dir...
2: Però explica-m'ho, els Reis faran la recepció...
3: Per anar a Marivent, sí. Perdó, sí. Per anar a dir...
4: Marivent, què fer?
2: Contextualitza'm.
3: Bé, a fer una moció de te, sí. I a mirar un poquet i a goitar.
2: Això que fan el rei cada any, que conviden la societat mallorquina...
3: Sí.
2: O sigui, com, una recepció.
3: Guany es fan a dimarts dia 4, ja dèiem, si tot segueix igual, eh? Uh-huh. És a dir, jo també...
4: És a dir, que podrà venir amb tu, perquè tu
2: no,
4: ja hi anaves,
2: alerta.
3: No, mem. I me va dir...
2: Compte-ho.
3: I me va dir... M'acompanyes i dic... Mem, tanmateix jo he d'anar a cobrir-ho.
2: A fer feina.
4: Clar.
3: Ha d'anar a sa Madonna. Ha d'anar a sa Madonna de la casa. I sa meva sogra està feliç, està contenta. Ja té una agenda per anar a la perruqueria, a tal a qual, i què me posaré? I farà calor, i sí, no?
2: Sí que farà calor.
3: I farà molta calor.
2: Digue-li a sa sogra, sí. Però bé.
3: No, atenció, que
2: contentíssima. Que
3: home, clar, t'imagines, no? Jo crec que està...
2: Li faràs una foto amb el rei i la reina?
3: Jo li he dit que ho intentaré. No sé si podré, però als meus amics fotògrafs
2: clar.
3: Els hi avisaré clar. Quan li donin la mà que facin unes bones fotos.
2: Clar que sí.
3: No,
2: la volen veure,
3: a la gent li fa molta il·lusió. Sí, clar que sí. No, jo vos mostraré...
4: Però donen-me'n perquè... a tothom?
2: Sí.
4: Clar, els periodistes
2: a tothom,
4: no.
2: A tothom que conviden.
4: Els periodistes no.
3: Dius si saluden a tothom?
2: Sí.
4: Si donen maneta.
3: Sí. De fet, se forma una...
2: Una fila.
3: Una cosa tremenda que encapçalarà segurament una Francina Armengol com a tercera autoritat de l'Estat. La primera és el rei, la segona és el president de Sánchez, que no hi serà. I la tercera és Francina Armengol, que com és d'aquí, habitualment ella hi va després, les autoritats d'aquí, diguéssim, no? Totes de les illes i després tots els convidats. És a dir, si te descuides un poquet, és millor estar un poquet davant, perquè pots estar esperant una hora a donar mà i després ja no cates...
2: Encara no sabem qui faràs catering que enguanya. Això, tu ja ho saps?
4: Tu podràs pipallar-me.
3: Bueno, però... no sé si ho sé o
2: rumors,
3: no. Rumors, jo no ho sé.
4: Una pista.
3: No.
4: Difícil, una pista
2: però
4: difícil.
2: Però és qualcú d'aquí, perquè sempre ho donen a qualque cuina
3: sempre
2: cuinera d'aquí.
3: Sempre ho donen a cuiners o cuineres d'aquí.
2: De Balears.
3: Habitualment els hi solen donar de Mallorca, però sí. Jo espero que un any
2: home,
3: ho facin d'altres illes.
2: Una maca de Castro ho va fer molts anys.
3: Sí, i els de Repica ho va fer una maca de Castro, ho va fer en... Ai.
2: Que ja ho diràs.
3: Una Marga Coll, perdó. Sí, de Miceli i d'aquí.
4: Però tu podràs espipallar-les?
3: Mira.
4: O duran dins un torcaboques?
2: Home, ens
3: jo quan he... No, mem, els periodistes estem... veiem com fan dones la maneta i tot això.
4: Clar, perquè t'anava a dir, tu no ocupes cap de... lloc dins, no, dins aquesta fila, no?
3: No, però després, algunes periodistes, redactors, ens deixen passar, així.
4: Ai,
3: un poc com de tapadillo.
4: Ah,
3: així com de tapadillo.
4: Ah, i tu ets dins aquest
3: petit grup. Jo me poso on m'he de posar.
5: Ella ho intenta, el manco,
3: i
5: no?
3: Els darrers
4: anys... està marcat en terra, hi ha una senya.
3: Els darrers anys ho he...
5: T'han pogut donar sa mà, aquests darrers anys?
3: Ho he aconseguit. No, clar, nosaltres quan anem així ja de periodistes que podem passar, diguéssim, ja han saludat a tothom i ja se formen els corrillos aquests.
2: Però si no se sap, que també d'anar a cercar-li, era su majestat, mini.
3: Ho sé cert.
2: No, deixant-le no passar, no?
3: Bé, jo tota la gent que estigui convidada, per favor, que agafi puesto pres, perquè puguin tastar un poquet, perquè si no...
5: I mos ho contin.
3: Home, clar.
5: Però quantes persones són, aproximadament, cada any?
3: No me recordo l'any passat, però moltes. 500, 600.
5: Oh! Genial.
3: És molt. És vera que cada pic es fa més curt.
4: Ah, sí? Què vol dir? Han retallat?
3: No, el fa més curt...
5: Passa més aviat.
3: Exacte, passa més aviat perquè cada pic hi ha més gent convidada i cada pic han de donar la mà a més gent i, bé, òbviament, estan anant a fer una cosa més informal, no? Els homes els hi diuen que, per favor, o camilla llarga, clara, o guayabera. Atenció a les guayaberes, s'han de saber dur. Qui no sàpiga dur una guayabera ha d'anar en camilla, per favor.
4: En camilla,
5: camilla sobre zei.
4: Sí, en camilla de cubat.
3: Perdó. Well, sí, la guayabera es va posar de moda, no sé si ja fa 3 anys, era com per desformalitzar uns actes.
5: I de jo no sé què és això.
2: I anar un poc més
4: fest.
3: Mira, la guayabera, tu has vist les noces de Susana Griso? Aquest cap de setmana?
2: No.
3: Maria Pons,
5: jo espero que venguis tu, que m'ho contis.
4: No, estan per allò que han d'estar.
3: La guayabera...
5: Ha passat tantes coses aquest cap de setmana.
3: És una camia... Sí, és cert. És una camia amb coll i amb uns...
4: De fet, diria que el rei, l'any passat...
3: I fa 2 anys també, la duia. Sí, perquè per això, vull dir, abans es feia aquesta recepció al Palau de l'Almudaina i era una cosa molt formal, tots asseguts, amb el seu nom posat i una cosa així, i això ja ho han canviat.
2: Hem d'explicar també que la teva sogra és una senyora referent de la indústria tèstil de Mallorca.
4: Sí. Clar, per això
2: l'han convidada.
4: Sí, perquè anava a dir, clar, si no, com no pot ser que la sogra d'Anna Raquel, és a dir, estigui dins aquesta comitiva i pugui sopar, i Anna Raquel...
3: Però bé, és que no, aquest... No és guapo fer publicitat de lo de cadascú. Vull dir, jo no vull aprofitar...
2: Ho he dit jo.
3: El meu puesto aquí per fer publicitat d'una cosa que...
2: De teles de llengua.
3: De teles de llengua.
2: Tradicionals.
3: Precioses.
2: De Mallorca, que...
4: Que agrada molt.
2: Les fàbriques. I una d'aquestes.
4: I agrada molt a la reina, no?
2: Sí que li agrada.
3: Bé, la reina li va enviar a Joana Borràs, de moda Mallorca, li va enviar un parell de cruts, de bossets i de coses així, i és vera que...
2: Sempre que parles dur.
3: Que ho empleen per mort d'aquella ficada de pota que va tenir Letícia. Ah,
2: sí. Que va ser... Que dues va dur... Teles de llengua que eren falses.
3: Teles falses un any.
4: Ui.
3: Sí. Un any.
2: Però no ha tornat a passar.
3: No ha tornat a passar.
4: No.
3: Me va dir la pròpia Letícia que aquestes...
4: A tu?
3: Sí. Que aquestes teles...
4: D'acord.
3: Aquestes bosses li havien regalat... Ella pensava que era el Consell de Mallorca, però li havia regalat la seva sogra.
4: Ai.
5: Era un regal enverinat?
3: Vamos.
5: Ah! Què dius?
3: Escolta, la reina Sofia... Escolta, la reina Sofia coneix el vidre bufat, el tal, el qual...
2: Sí, fa molt d'anys que ve.
3: Vull dir que...
5: Raquel Agüeros, fortes declaracions.
3: No, sí. No són noves, però... No,
4: malament
3: és
4: anaven si venia el Consell de Mallorca, també, per altra banda.
3: Sí, jo crec que hi ha hagut també en aquestes coses moltes errades, però bé, que ara s'està intentant més o manco revertir aquesta situació, tot i que és vera que les còpies són molt difícils de controlar. a totes
2: Mira,
3: les còpies.
2: Jo sempre m'han dit, és una manera molt fàcil de saber sí. si les teles de llengua són de veres, si tenen les dues cares.
3: Però és que ara els copiadors...
2: Ja fan dues cares.
3: Ja fan dues cares.
2: Ja un temps no en feien.
3: O sea que...
2: Un temps era molt bo de saber, perquè si no era dues cares, era
3: sí,
2: una
3: exacte.
2: Còpia.
3: I de qui no anirà? Corets meus. Dimarts serà el rei Joan Carles. És que no sé com li he de dir. Rei Joan Carles, rei emèrit. Joan Carles de Borbó, com que l'han...
2: No, però ja fa anys... No és notícia, això, no?
4: Ja fa anys que no ve.
2: Sí.
3: Ha estat a Mallorca.
2: Ah,
3: sí? Ha estat a Mallorca.
4: Ja no és.
5: Està present.
4: Ah, no ho sabem.
3: Ahir, La Vanguardia, Maria Àngela Alcázar, va publicar... que el rei Joan Carles havia vengut diumenge, havia aterrat a Palma i que havia anat a Flanagan, el reconegut restaurant de Portals, que enguany han celebrat els 40 anys de Porto Portals, que havia anat allà a dinar, a fer l'aniversari de Miguel Arias, que és un dels socis d'aquest mític restaurant. Contaven això i contaven que el rei Joan Carles ja no hi era a Mallorca. Després la revista Hola el va pujar en escarro sense citar a La Vanguardia i va donar una altra versió, com amb més coses, ho anava editant després, que sí, que no, sense saber molt bé. Finalment la revista Hola va rectificar, va citar que la informació inicial sortia de La Vanguardia i Última Hora també ho va contar. Última Hora donava més detalls. I avui, Diario de Mallorca, una crònica firmada pel periodista Matías Vallès, també deia que... bé, ja sabeu com és en Matías Vallès, no? Que de vegades no saps si està xerrant de broma o no, perquè és vera que, bé, ell ho pot fer. Ell ho pot fer.
2: La revista de la diu, los detalles del encuentro entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos en su regreso 7 años después a Mallorca.
3: La revista Hola ha canviat aquest titular i ho ha posat arrel de la informació publicada per Matías Vallès al Diari de Mallorca. La crònica de Matías diu així, Juan Carlos I monta con Rafael Nadal un cumpleaños en Palma. El emérito, la reina Sofía, sus hijas y sus nietos celebran junto al campeón mallorquín el 80 aniversario de Miguel Arias de Flanagan. Ahí hora baixa va a cridar Flanagan. Ara, tu dius...
4: Però com anar a taula?
5: Periodisme d'investigació, la Raquel, en el seu mòbil, la seva llibreta i el seu bolígraf.
3: Què has de fer? I li vaig demanar a la persona que me va agafar, me vaig presentar i me va quedar un poquet així. I amabilíssim. És vera, no. Vull fer un reconeixement en aquest treballador de Flanagan que me va dir, molt viu. Li vaig demanar, no, què ha de ser? Un dinar o un sopar amb el rei.
2: Una festeta.
3: Amb el rei. I diu, ai, jo ayer no estava.
5: Ah, justament.
4: És que Pontura és així.
3: I si fuera així... Tampoco creo que se lo dijeran, me va dir. I varen riure tots dos i li vaig donar les gràcies, no? Perquè el manco, quina discreció i quina fidelitat, no? Total. És vera, no importa. No hi... De vegades, la teva feina inclòs que no puguis contar coses per privacitat, per discreció.
5: Ver, oír y callar, no? Que se diu.
3: Bueno, és que hi ha feines que són així. Hi ha feines que són així. He xerrat ara fa mitja hora amb el Palau de la Zarzuela. Uh-huh. El Palau de la Zarzuela diuen que sobre aquest tema és un tema privat, que jo sepa no és així, m'ha dit una persona de premsa, i jo els he demanat que per favor me diguessin perquè hi havia periodistes que havien confirmat que havia estat la pròpia Casa Real que els havia confirmat que el rei sí que havia estat no només
2: emèrit.
3: A Mallorca, que el rei emèrit havia estat no només a Mallorca, sinó que havia anat a Marivent. Havia entrat a Marivent.
4: 7 anys després.
3: set anys després, el darrer pic que va venir el rei Joan Carles va ser a les noces de Rafa Nadal i de la seva dona, i un any abans havia estat el joc de mans aquell de la seu, entre Letícia i la reina Sofia, a la missa de Pasco, que ja no... Ja des d'aquell moment ja la varen cancel·lar, no? Jo què voleu que us digui? Sé que ha estat perquè hi ha una foto del rei emèrit entrant a Maribet.
2: Hi ha una foto?
3: Hi ha una
2: però
3: foto.
2: Però s'ha publicat aquesta foto?
3: Sí.
2: Qui l'ha publicat?
3: L'ha publicat, crec que l'ha publicat un programa de Mediaset. Jo l'he vist a un programa de Mediaset, no vos sé dir qui
4: entrant
3: és l'autor.
4: Entrant en cotxe.
3: Entrant en cotxe.
5: I és real, no us hi ha, perquè jo això ja no se sap.
3: No, és real. De fet, la informació que dona Matías Vallès és que, de la que dic que s'ha fet ressò la revista Hola, és que varen anar a la festa del 80 aniversari, aniversari de Miquel Arias, que va anar fins i tot la reina Sofia i la infanta Helena. Diuen que la infanta Cristina també és aquí, bé, i també part dels seus nets que, que aquest dia hi som,
2: i
3: som per aquí.
2: I el que la revista Hola cita en el Diari de Mallorca,
3: no, és
2: aquesta
3: que,
2: informació.
3: Clar.
2: Ho estava comprovant.
3: Per això, només sabem això, que Zarzuela passa del tema, ja veurem com... Jo crec que passant els dies sabrem més coses. Jo avui xerrava, bé, els hi vaig avisar a Vanity Fair quan vaig llegir això, i clar, és molt difícil confirmar una cosa així.
4: A veure si
3: així
4: és dimari vent. No ha sortit.
5: Ha trinxerat.
3: És que hi ha una foto entrant, no hi ha fotos sortint, però és vera que els periodistes que diuen que tenen la confirmació de Casa Real diuen que Casa Real va confirmar que el rei havia estat a Mallorca i a Marivent després de molt de demanar de que això esclatarà i que varen accedir. Jo no ho he pogut
2: comprovar.
3: No he pogut tenir accés en aquestes fonts. Però bé, jo què sé, l'estiu comença així. Ara què dic? Si el rei Joan Carles suposadament va arribar aquí diumenge, hagués pogut anar a la manifestació, hagués estat un puntasso. Vos imagineu encapçalant la mani?
5: Uah.
3: Tourist go home.
4: Tu el veus.
3: No, és que...
5: Mentre balla la Maria Jaume, sí.
3: Això m'encantaria. Això m'encantaria, perquè això te dona un xup-xup. Això, imagina't. No, bé, no ho sabem. El que sí que sabem és que el rei Joan Carles està passant un estiu per Europa. I
2: que hauria vengut a Mallorca.
4: Per Europa. Europa és gran, eh?
3: Europa és gran, ho situen entre Ginebra, Cascais a Portugal i Sanxenxo, a Galícia
4: i a Mallorca.
3: I a Mallorca. A Mallorca, que sapiguem, aquest és el primer pic que ve en 7 anys i que es confirma que ve.
2: Clar, perquè Pontura hauria vengut i no ho hauríem sabut.
3: Exactament, hem de recordar que hi va amb avions privats. I bé, és molt difícil ara. Sí. Abans era més fàcil fer un control dels vols privats.
2: Però clar, ara
3: fins i tot
2: tant
3: per internet, però sí, ara n'hi ha... No, que és una cosa com buscar una aguja en un pajar. O sigui que...
2: Per això dic que,
3: de vegades, quan no tenim una informació contrastada del tot, és millor esperar un poquet i... amb el pas dels dies s'aniran coneguent,
2: A banda de la informació de la realesa, tenia qualque cosa més que volies comentar?
3: Bé, les noces de na Susana Griso.
2: Que se seu home, ara ja el seu home, du una guayabera. Era això que mos volies contar.
3: El seu home du una guayabera. És que crec que Ana Maria no està al WhatsApp de Contracop, pots?
5: No, hem de posar ara mateix.
3: Fica Ana Maria en el WhatsApp
4: ara en directe, perquè tenim un WhatsApp de Contracop.
3: Bé, aquí atent tot. Vosaltres deu tenir WhatsApp de tots, que això deu ser un infern. Això deu ser un infern per vosaltres.
2: No, de col·laboradores només en tu, perquè tu ets... VIP, que diuen els models.
3: No.
5: Però mem, això vendria a ser com una camilla de fil, bàsicament, no?
3: De lli, sí. Sí, el que té de bo i de dolent les guayaberes. De bo és que és una peça molt, molt maleable i que te pot servir per molt de situació.
5: Que no l'has de planxar, vols dir?
3: Després hi ha una cosa que no és tan bona, que és que si tu, per exemple, dus una guayabera color blau bebé, perquè mos entenguem, clar, la suamenta que te surt per aquí, per la zona de les...
4: No has de dur cert colors.
3: Jo crec que és millor dur la roba fresca. Una...
5: Bueno, o has d'anar a un lloc on no suïs, puntura.
2: Fa una rebava, no?
3: Sí, exacte.
2: Fa una rebava que se veu.
3: Exacte, exacte.
2: Si és blanca, no.
3: Si és blanca, se veu menys, però també.
2: Ah, també.
3: Jo el que aconsell a la gent que encara té temps, Margalida,
2: sí, perquè perdona, l'any passat... Sí, perdona, sí, tenen temps.
3: L'any passat es van quedar sense guayaberes a Mallorca. Per favor. També els homes.
4: Per mar i vent.
3: Sí, clar.
2: Com és que s'hi conviden a 500 persones?
3: Clar, és a dir, és millor que la rentin abans. Si la renten abans...
2: És a dir, comprar i rentar.
3: Comprar i rentar...
4: Clar, com tota peça.
3: Com tota peça, però de vegades saps que se'ns oblida fer aquestes coses.
2: Sí, te la compres a darrere i te la poses.
4: Un tèntol, però. No passen mai de moda? Estan més de moda ara que abans?
3: Sí, molt més. Això l'han duit tradicionalment als països, per exemple, a Cuba... els hi duien a països amb climes més tropicals.
2: Perquè té aquesta cosa que és bona de dur i que és lleugera i que clar, no fa fresca. Tanta calor.
3: Sí, i després que també estàs donant un caire més
2: informal.
3: Sí. Més, sí, és d'una altra manera. És a dir, no tenia sentit ara tampoc bé, convidar color, a la gent.
2: Era necessari el color.
4: Quin color era?
2: Del senyor de que se va casar.
3: Color maduixa.
2: No sé si s'ha de gris, no?
3: Sí.
2: Per anar, no?
3: Un color fresica, mono. Jo
2: sí, però és un color adequat per un noví?
3: Clar, aquestes eren...
4: Ah, no és un
3: eren...
4: convidat.
2: No,
5: Celestí!
4: Jo aquest de la foto que m'ho mostrava en Maria, pensava que era un convidat, que era una foto aleatòria.
5: Però per aventura no són les primeres noces, no?
3: Ja són les segones de tot dos.
5: D'una altra manera, que ella estava divina.
4: Clar, no m'he fixat en ella.
3: Ella li va fer el traje Cortana. Com se nota la mà de na Rosa Esteve.
2: De na Rosa, sí.
3: Sí, se nota molt. No, bueno, jo crec que anava diferent i que per això se notava que era el nuvi. No?
5: A mi no m'ho pari malament si ja t'has casat i no ho vols fer tant com estipulat.
3: Clar, com que ella anava tan diosa i tan estupenda.
5: Clar, idò que la deixi brillar, ja està bé, no?
3: Això va dir ell.
4: Anava ben mudada ella.
3: Això va dir ell. De fet, han fet molt de cachondeo a les xarxes socials. L'home de na Susana Griso es diu Luis Enríquez i ha compartit ell al seu compte de Twitter les comparacions que li feien, no? De bé, memes i com si hagués anat a la platja, no? I li posen com una camisa de flors i tot això. S'ha criticat també molt de però que cara tiene este hombre el día de su boda, si parecía que iba a un funeral. I ell ha dit, escolta, ha dit així, algo, literalment, lo que más me jode es que ha dado una imagen que era todo lo contrario y ha posat part del discurs que va fer ell a la cerimònia, no? Bueno, dient que estava molt feliç i que ja estava.
5: Que dolent ets la gent, de veres.
3: Bé, jo què sé, també t'he dit una
5: cosa. El commenting
3: també és...
4: Clar, on se casaven?
3: Està bé, a la Costa Brava. A la Costa Brava.
2: Clar, eren, aquelles catalanes.
3: Eren a Catalunya i...
4: Anava a dir, clar, feia calor, jo què sé.
3: Sí, ell té quatre...
4: Però estava cubat de calor.
3: Ell té quatre fills, però no suava, eh? Era un color un poc... compromès, aquest color.
5: Home, jo crec que si sues aquí, ses aixelles...
3: Per això t'ho dic. Per això t'ho dic.
5: Per
3: això t'ho dic. Ell té quatre fills d'una relació anterior i ella té dos fills biològics amb en Carles Torra, una altra adoptada amb en Carles Torra i després té un al·lot d'acollida que té, crec que, de 8 anys o de 9, i que entre la seva germana i ella, bé, li paguen els estudis i tot això. Així que, res.
2: I de moltes gràcies, Raquel. Sí, quina setmana, ja m'ho explicaràs demà, finalment, aquesta trobada.
3: Sí.
4: Si aconsegueixes un canapé, el duràs dins un torc de boques, Marco, perquè el tastem.
3: Pues mira, això és dimarts dia 4.
5: Ja estarà florit amb aquest xocador.
3: No passa res, jo si puc, vos promet...
4: Un canapé que se pugui menjar fred, també.
5: Ja m'ho va dur una xistorra, no demanis tant.
3: No, però escolta, tinc ganes de voreros, perquè l'any passat...
2: Volen fotos a teva sogra.
4: Sí, te fas un selfie.
5: Se m'adona, per favor.
4: Volen veure la primera mossegada.
3: Mira, si voleu, intentaré treure-li un àudio en què li va semblar.
2: Ai, de
3: que
2: cor.
3: Li va semblar.
4: Vinga, sí.
5: Meravellós, sí. Seria meravellós.
3: Així, sí. Menys si me deixen, vale?
5: D'acord.
3: Jo vos prometo que us intentaré.
4: Va, deixa.
5: Confiem en tu.
3: Jo crec que sí.
2: Fem una petita pausa i t'arrenta't d'una.

0: Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
1: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.

0: Sentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que Ciutadella ha ampliat el catàleg de comerços emblemàtics distingit en 7 nous negocis històrics. Que...

0: i de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa, té com a objectiu preservar, donar visibilitat i promocionar el comerç tradicional i de proximitat. Ara per ara, amb aquestes noves incorporacions, com dèiem, Ciutadella ja té 21 comerços catalogats com emblemàtics. Per tant, és un dels municipis amb més establiments distingits de Menorca.
1: I nosaltres en volem parlar amb la Sílvia Delgado, ella és la gerent d'ADR Balears. Sílvia, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per què Ciutadella és el lloc on hi ha més negocis emblemàtics, si és que hi ha qualque per què?
2: Sí, jo és perquè no ho sé. El que sí que han tingut en el final és el municipi el que fa la tasca de motivar, de sensibilitzar, de conscienciar els comerços, que segur que n'hi ha per tots, perquè tenim molt de comerços per totes les illes que ho podrien ser, de fer la passa, no? de contactar amb nosaltres i que nosaltres pues, verifiquem que compleixen els criteris i que se posin aquest distintiu tan, tan interessant i que dona tanta visibilitat. Mm-hmm.
1: Perquè quins requisits se necessiten per ser un negoci emblemàtic de Balears?
2: Pues, hi ha diferents categories, unes que són perquè té un producte o un ofici singular, que els deim arrelats, o altres que tenen una història, que tenen més de 75 anys o 50, depenent de sa illa, o que tenen un patrimoni, ¿vale? I bueno, en el final el municipi fa sa tasca de informar d'aquesta possibilitat, de tenir aquesta marca o sa llei d'emblemàtic, i ells pues, s'animen. I en el cas de Ciutadella ja tenien 14 i ara s'afegeixen aquests 7, o sigui que 21 comerços, que està molt bé. Molt bé, molt bé.
0: I de quina varietat són? Quina varietat tenim entre aquests emblemàtics?
2: Vale, bueno, pues, els nous que han entrat ara són d'alimentació, Cana Maria, tenim de calçat, una esparteria i sabateria Can Magí, tenim un forn, forn Corniola, tenim d'electricitat i il·luminació, electricitat Marquès, que té una història de més de 50 anys, Can Anglada, que és fabricació de mobles i cadires menorquines, una gelateria i una merceria, cases noves. Mm.
1: Realment és un gust passejar per Ciutadella i veure que hi ha tant de negocis locals i que cuiden tant el producte, Sílvia.
2: Sí, sí, sí, exactament. És que en el final pues, això fa poble, no? És una història, estàs contant la història del poble, dels fons, de com se feia el calçat, de com se fa, no? aquest catàleg, aquest set que vos he contat, són super diferents, no? Però al final tot fa pues, és donar contingut a la història immaterial del poble, no? De on venim i què som.
0: I diríeu que el fet de ser reconeguts amb aquest segell d'emblemàtics, la gent fa que ho valori més, i compra més?
2: Pues depèn de... Bueno, això és algo com molt personal i quan anem en els emblemàtics ja que tenim per totes les illes, hi ha gent que sí que mos diu.

0: Pues mira, des de que tingues aquesta placa, no?, que els enviem una placa de fang feta a marratxí, pues aquesta placa, pues mira, pues la gent s'atura a demanar, no? Hi ha altres que no ens han comentat. Jo crec que sí que apareixen a la pàgina web d'Emblemàtics, els fem un catàleg de fotos meravellosa, que queda molt ben reflexat el que fan en el seu comerç, i que més gent troba el comerç, els turistes que cada vegada més s'interessen per el tema singular, no?, per el patrimoni, pues, també ho troben, i jo crec que sí que dona més possibilitat de que la gent arribi a la tenda.
1: I és això que dèiem, que Ciutadella està molt implicada en el comerç local, també hi ha aquestes cadires, la cadira de la Coca Rossa, que se diu popularment així, que és per tot, tots els comerços, vais a una gelateria, la tenen, vas a qualsevol restaurant, bar, tenen, i això demostra, doncs, aquest compromís amb el producte local, així que enhorabona, Ciutadella, i també els comerços emblemàtics. Sílvia Delgado, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, moltes gràcies. Doncs hem parlat d'aquests comerços adherits als emblemàtics, com emblemàtic que és la nostra Raquel Agüeres.
2: Ai, Corets.
1: Me'l contaràs cosetes aquesta setmana?
2: Sí, per favor.
1: Gràcies.
3: Volen saber, eh? Volen saber.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia. L'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
6: Després d'adoptar mesures proposades per l'Hospital de Son Espases, com el substituir els filtres per a millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica el considera ara apte per a recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espí és subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
7: Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días. Y tras la toma de muestras posterior, los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
5: La Policia Nacional manté que la seva actuació a la manifestació contra la saturació turística de diumenge a Palma va ser proporcionada i assegura que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional.
6: Tot i això, quan més de 400 persones s'han concentrat avui a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per demanar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez, Chechu Enríquez, secretari regional del sindicat Jupol, y Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
8: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
9: Teníamos a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ell pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent.
5: Mentrestant, el diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les càrregues policials.
6: El diputat adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
10: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè ens digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
5: Més qüestions. A Menorca, es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
6: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava el 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. El batle Joan Pellicer explica que s'ha hagut d'adoptar mesures com a prohibir el rec de jardins, neteja de carrers, omplir piscines.
11: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
5: La UIB afina la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, a les Illes Balears. Ho fa a través de l'aplicació mòbil InvasApp, en la qual la participació ciutadana permet detectar aquestes espècies i erradicar-les.
6: Actualment el focus està posat sobre dues espècies, la vespa asiàtica i l'oriental. La doctora Marleza explica com identificar-les.
3: Crec que és important posar els focus en dues espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si dugués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
5: Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: El desembre que avui comença la 32a edició del Festival de Jazz de Sa Pobla.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui de Tentol. Som dimarts 28 de juliol, som en directe als Estudis Centrals d'IV3 Ràdio a Palma. Tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic i avui hem de parlar del Festival de Jazz de Sa Pobla.

0: I d'així, avui vespre dona el sus la 32a edició del Mallorca Jazz Sa Pobla amb el concert homenatge contemporani Sketches of Spain de Miles Davis d'ara fa 66 anys, reinterpretat en aquest cas per Eric Trufós i Antonio Lizana, un concert que fusiona improvisació, jazz i flamenc. Demà, de fet, es presenta el llibre Sketches of Catalonia del periodista català Pere Pons, del qual ja en vàrem parlar aquí a Tentol fa unes setmanes, i també se'n farà una conferència en el marc del centenari de Miles Davis. Però això, tot just, és el sus. Vendran noms com Fran Ramos Quartet, China Musis, Goran Levy Quartet, G7 dedicat als infants, un homenatge al nostre company periodista musical Ferran Pereira, exposició de fotografies, o la primera glossejada, que fusionarà, evidentment, jazz i glosa. Però també qui sentim, el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que hi presenta el seu octet internacional, que es diu Blau Salvatge, que fusiona jazz, música clàssica i tradicional.
1: En profunditat.
2: I és aquí als estudis d'Ivetra Ràdio, per una banda, el compositor Joan Pérez Villegas. Com estàs? Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Tot bé?
3: Tot bé.
2: Sí? Molt intenses aquests dies, Joan?
3: Moltes coses
2: sí,
3: estan passant,
2: moltes coses. Ara mos ho contaràs, però te vàrem poder veure dirigint el cor de la Corrala que va actuar en aquesta actuació tan emotiva que va fer Antonio Font al Movo Fest.
3: Uh-huh. Un dia per recordar. Sí,
2: sí, va ser realment preciós. Ara en parlarem, però avui també hem de parlar d'aquest festival de jazz de Sa Pobla, en el qual en Joan hi té una formació que actuarà. I per parlar de tot plegat general, hem de saludar també en Pep Crespí. Ell és el responsable d'aquest festival de jazz de Sa Pobla. Pep, com estàs? Benvingut.
4: Ei, bones tardes. Gràcies per convidar-nos.
2: Que mos han dit que ja estàs posant les darreres esquerides pel concert d'avui vespre.
4: Sí, estem d'aquí a poques hores començant aquesta nova edició. Ens hem de diumenjar, no?, per encetar aquesta edició que ens espera. Sí.
2: Clar que sí, però de totes maneres és un dels festivals, no sé si és més antic de jazz, però dels més consolidats de Balears.
4: Sí, bueno, hi havia el famós Festival de Jazz de Palma de fa, que se va celebrar 45 anys, però sí, desgraciadament se va desmuntar, no? I crec que sí, que després del Festival de Jazz de Palma, que ara feria 45, i nosaltres en feim 32. No sé si per Eivissa també les edicions estan empatades, o estem més o manco en el mateix número de denominació. Però bé, la intenció és que se programi jazz, que s'escolti aquest tipus de música, i ja que tenim en Joan amb altres, mira, que hi hagi l'oportunitat de veure aquest projecte tan interessant que és Blau Salvatge.
2: La veritat que sí, ara en parlarem de Blau Salvatge, perquè té molt bona pinta aquest projecte, Joan. Tu ets el compositor, també actuaràs.
3: Sí, també toques vibràfon, que per qui no ho sàpiga és un instrument de percussió de làmines similar a un xilòfon, que igual és més habitual, i metàl·lic, i bueno, un instrument molt especial i molt estrany també.
2: També, i una cosa molt internacional, perquè Pep, si una cosa té el vostre festival, que també és molt internacional.
4: Sí, bueno, mirant, tocant amb els peus en terra, sabem que aquí a les illes hi ha músics de gran valor, de gran pes, tant com aquests grups internacionals que estem programant i que criden l'atenció. Però sí, si és vera, començarem amb un projecte que ve de girar per tota Europa, que ara venen de Donosti, del Festival de Jazz al Dia, que se'n van cap a Marcià, que llavors segueixen... O sigui, és un projecte que no se podrà veure aquí a Sa Pobla, així que qui ho vulgui veure d'aquí un parell d'hores començarà.
2: Ara s'avui, encara hi ha entrades?
4: Bueno, el primer de sempre en feim un munt de gratuït, de 4 o 5 d'aquests concerts grossos que programem, de més escenari, més potent, no? I començàvem amb aquest projecte aquí a la plaça per donar a conèixer la figura de Davis, per donar a conèixer el jazz, les fusions que té jazz, no? En aquest cas, el jazz flamenc, com és que va descobrir un Davis fa 60 jazz, en això disc que és Sketch of Spain, no? Que va descobrir en Falla, va descobrir aquest tipus de música espanyola, i que aquesta gent avui li farà aquest homenatge a en Davis i una interpretació més, avui en dia, de 8.
2: Molt bé. Doncs això serà avui vespre. A quina hora?
4: Les 10.
2: A les 10, sí.
3: Molt vorem allà, idò.
2: Tu també hi aniràs?
3: Jo hi aniré,
2: sí.
3: Clar que sí.
2: No t'ho perdràs, no?
4: En Joan, darrerament xerrant molt amb en Joan,
3: sí.
4: Però no m'ho
3: sí. Sempre, sempre a través dels micròfons d'Ivetres,
2: eh? Ah, sí? Que no vols obrir mai les cares?
4: No, no. Bueno, jo per foto l'he vist, però bé, no sé, encara no...
3: Serà com si mos coneguessin de tota la vida, com mos trobem.
4: Bé, farem un aigot meu junts.
3: Exacte.
2: Sí, això sí que és un clàssic, bona anar cosa. A la poble, a la plaça, a un concert i fer un aigot meu.
5: Sopastiu.
2: Ja no és res millor, exacte. Sí. És així. I de
3: Pep, avui mateix.
2: Enhorabona per aquesta organització.
4: Vinga, moltes gràcies.
2: I per tots aquests anys de jazz a la poble, Festival de Jazz. Moltes gràcies.
3: Enhorabona, Pep.
4: Vinga, molt ben estat, salut.
2: Gràcies. Sí, perquè adéu. També, Joan, un dels secrets deu ser programar, no?, d'un festival de jazz, poder triar bé les propostes i que siguin diverses, com és el cas de la poble.
3: Sí, bueno, això és justament una de les feines que fa en Pep, imagino que més gent igual també, però sí, crec que el Festival de Jazz de la Pobla justament té aquest punt a favor, no? que s'ofereix propostes molt diferents amb fusió d'estils, és a dir, és un jazz amb tot l'ampli ventall d'esterme, no? Mm-hmm.
2: Perquè, clar, el vostre Blau Salvatge és un jazz experimental.
3: Bé, sí, experimental, és a dir, jo diria que és més que experimental, és que com clar, jazz no experimental avui en dia ja se'n fa poc,
2: clar.
3: Me refereix que sí que hi ha una fusió d'estils, no? Jo des de bon principi del projecte la meva voluntat ha sigut la de juntar els dos mons de la música clàssica i de la música jazz o la música improvisada a nivell d'estils, però també d'integrants del grup, no? En el grup tenim persones que habitualment toquen en formacions de cambra, orquestres, clàssiques, etc. I gent que se dedica molt més a la música improvisada, en el jazz, i la música cerca una mica trobar els punts d'unió, que són moltíssims, i encara me'n queden per explorar, però... bueno, això, és unir aquests dos mons i després amb la intersecció també de la música tradicional, les melodies populars que són... Bueno, que això, siguis d'on siguis, tothom té un bagatge, no?, en aquest sentit.
2: Mm-hmm, totalment.
5: Clar, sou un octet com dèiem internacional, amb gent de Suïssa, sobretot, però d'Alemanya, dels Estats Units, com ho feis? Per assetjar, és a dir, per preparar, per exemple, aquest concert que fareu en el Festival de Jazz.
3: És complicat. Normalment funcionam... Bé, en aquest cas és l'únic concert que feim a Mallorca, és a dir, que concentram totes les energies en aquesta única actuació de dia 10 d'agost, però normalment el que intentam és aglutinar al llarg d'una setmana o d'uns quants dies una sèrie d'esdeveniments, no? Ja siguin concerts, gravacions... Si estem en una època pròxima a treure disc, pues, si hem de fer sessions de fotos, vídeos, el que sigui. Uh-huh. I quan això s'adona i aconseguim aglutinar unes quantes activitats seguides, sí que ens reservam una setmaneta o el que se pugui, com més temps millor. I en aquesta setmana concentrar assajos i tota l'activitat que hem de fer.
2: Perquè com coneixes tu totes aquestes persones que formen part d'aquesta agrupació?
3: És una agrupació que també hi han passat moltes persones. Va començar a la meva època d'estudiant a Barcelona, a SESMUC, i la gent que va gravar els primers discs, de fet, eren companyes i companys d'estudis.
2: Estudiaves composició a SESMUC, Joan?
3: No, percussió.
2: Ah, percussió.
3: Percussió, uh-huh. Sí.
2: O sigui, que percussió tens clàssica i contemporània.
3: Sí, exacte. I, de fet, el grup per mi va ser com s'excusa o s'escletxa per ser que mai poder introduir en el món del jazz, que era una cosa que me cridava molt l'atenció i que vaig descobrir a Barcelona, i de la qual no se sentia que era l'única manera en la que podia formar-hi part, no? Perquè... Jo, de la meva formació com a músic, no coneixia tant el llenguatge, no el tenia tant en els dits, diguéssim, i fer-ho a través de la música que escric va ser, bueno, va ser la meva excusa per poder dir que som músic de jazz.
2: De jazz, de contemporani, de clàssic?
3: Un pot de tot, sí.
2: Un músic. Clar que sí, del
3: general, música
2: també.
3: En general.
2: Perquè fa un pot de tot i que ve aquesta nova formació que podrem escoltar en el Festival de Jazz de Sa Pobla. Quin dia?
3: Dia 10 d'agost a les 10. Dia 10 a les 10, fàcil també, 10, de recordar. 10. En el parc de Can Cirera Prim.
5: Com serà aquest concert?
3: Com serà?
5: Sí, què hi podem
3: divertit,
5: esperar?
3: Divertit, entretingut segur. Crec que això sí que és una cosa que puc assegurar que el públic s'endú sempre, d'haver vist un concert entretingut, amb molta riquesa sonora. No se fa avorrit perquè totes les cançons tenen la seva gràcia particular, consider. I a part que som una formació poc habitual, molt poc ortodoxa, tenim, ja vos he dit, el vibràfon, aquest instrument de percussió poc conegut, tenim violí, tenim clarinet, no? Instruments així més de la tradició clàssica, però també hi ha bateria, contrabaix, trombó, trompeta i flauta. Llavors, bueno, és una amalgama tímbrica que crec que resulta interessant tant pels oients que estan més avesats a la música de jazz com per gent que simplement li agrada la música.
2: Que bé, que interessant. Tenim un tema, una col·laboració amb Júlia Colom,
3: sí,
2: que forma part d'aquesta música que fa en Joan Pérez Villegas. Això és Bow Very Bow.
3: Correcte,
2: l'escoltam?
3: Sí. Vinga.
2: Toni, si no te sap greu, mos poses aquesta cançó, el Bow Very Bow, de Júlia Colom, també. Ora.

0: L'arranjament que ha fet en Joan Pérez a Villegas per aquesta formació que va obrir, va cantat per na Júlia Colom. Fantàstic, una cançó popular, però que tu has volgut fer el teu arranjament propi.
1: Sí, una cançó que té molt de significat per mi, no? M'evoca molt de records.
0: Te la cantaven quan eres infant.
1: Sí.
0: Quan eres infant.
1: I res, no, comentar que a part de la col·laboració amb la Júlia Colom en aquest disc, Jiraez, també varen fer, i en aquest tema precisament, una col·laboració amb Nayan Stalder, que és un músic també suís que toca un instrument tradicional d'allà, que és dulcimer, dulcemele. I per gravar aquest disc varen comptar tant amb la seva col·laboració com amb Mike... ara m'he oblidat de noms, que tenen uns noms complicats. Però toca un instrument que és el salphorn, el corn alpí, que és una trompa que quasi no mos hi cabia a l'estudi de gravació.
2: Clar, aquest Jiraez ja té un any de vida, aquest disc. Sobretot va ser creat a Suïssa.
1: Correcte.
2: I reflexiona sobre la identitat, el desarrelament, el sentiment de pertinença. No sé si el fet de ser allà o d'estar tan fora de Mallorca te va despertar aquest sentiment.
1: Sí.
2: O fins i tot el fet de ser aquí, a Mallorca, també t'esperta aquest sentiment.
1: Sí, les dues coses. També haver tornat a Mallorca... És a dir, el vaig començar a escriure a Suïssa, però diríem que el vaig escriure entre Berna i Mallorca, no? I també he tornat a Mallorca després de 10 anys d'haver viscut a fora. També m'he trobat una Mallorca diferent, ja no viscuda des de... no com a visitant, no? Però quan vivia fora, quan venia aquí, normalment era un període vacacional, com a visitant.
2: I senyorança, també.
1: I sí, se mesclen moltes coses, però sí, el disc reflexiona una mica sobre aquesta manca d'identitat, no? O més que manca, aquesta recerca d'identitat, i la reflexió sobre què conforma el sentiment de pertinença o de llar, no? que són les persones en les qui estàs, és el territori, és el record, és una casa física, no? Vull dir, bueno.
2: Un disc més, perquè de fet darrerament hi ha molta creació en aquest sentit, en surt molta.
1: Sí, home, crec que té sentit perquè és l'època que estan visquent una mica, no? La globalització que mos empeny, i també la sort que tenim, no? De poder viure a altres llocs, experimentar altres realitats, altres cultures, i alhora també és... és un arma de doble fil.
0: Clar, tot això també ho experimentes en aquesta formació que podrem escoltar al Festival de Jazz de Sa Pobla, que supos que serà una de les poques oportunitats que tindrem d'escoltar-vos, perquè deu fer concerts esparsos.
1: Sí, enguany jo vos recomanaria que venguéssiu, perquè no crec
0: 10.
1: Que tornem a fer cap concert a Mallorca enguany, al Manco.
0: Sí. Dia 10 del 10...
1: Oh, no, dia 10, 10
0: del
1: 8, 8
0: a les
1: 10. 10.
0: Això, ja m'havia poet. Dia 10 del 8 a les 10, dos dies abans de l'eclipsi.
1: Exactament.
0: Per cert.
1: Hi haurà una energia especial.
0: Especial, segur que sí. A Sa Pobla, però en Joan també parlàvem amb ell perquè és músic divers i fa diverses coses, com per exemple, ets el director d'una coral que es diu Sa Corrala, una coral d'aficionats.
1: De veïns,
0: no?
1: Sí.
0: Amateurs.
1: Sí. Sí, sí, totalment.
0: Però que t'agrada i que vareu fer un arranjament preciós de Batiesca Focatiuscas.
1: Sí, això és una coral que té poc més de 2 anys de vida i que per mi és, bueno, és un projecte molt personal també, amb cantaires més o manco de la meva generació, de Palma i ja de més enllà s'ha expandit una mica.
0: Clar. Sí, dèiem que això que vareu fer aquesta actuació especial Mobo Fest que va ser curta, però que sí que teníeu previst actuar-hi, o com va anar tot plegat?
1: Sí, de fet la idea era cantar dues cançons. Havia escrit dos arranjaments de Batiscafo i també de Clint Eastwood, però aquest no s'ha sentit. Però, bueno, tothom sap els fets que van ocórrer i en el final se va decidir, en lloc de fer un concert a l'ús, fer un homenatge a en Joan Roca, que mos va deixar 2 dies abans del concert, o 3. I una de les cançons que se va decidir conservar en el setlist va ser aquest Batis Kafa Katiuskas, que varen tenir, bueno, el plaer de compartir amb ells en un dia tan... tan especial,
0: tan especial,
1: no?
0: Tan, sí, tan sentit.
1: Tan,
0: sí,
1: sentit.
0: I quin arranjament més preciós que vas fer. Realment, sí. I no sé, clar, perquè això fer-ho amb un cor amateur és fàcil, és complicat.
1: Bé, vàrem haver d'assetjar, eh? No te pensis.
2: Vàrem assetjar amb ells?
1: Bé, és a prova de so, vàrem poder provar amb
0: però
1: ells.
0: Però bé, ja ho duieu de que...
1: Sí, va, ho duiem de casa d'estudiar, diríem, i la veritat que també... ja fer menció, ja que hi som, que el grup mos va acollir i mos va facilitar la participació d'una manera totalment generosa i bueno, va ser, la veritat que va ser per mi, per tots, crec, xerra en nom de tot el cor, una experiència amb unes figures que han sigut uns referents vitals des de que som nins i veure la generositat en la que mos varen deixar participar, no?, d'un dia com aquest, també ha sigut molt inspirador.
0: I
1: era
0: molts,
2: amb,
0: sí,
2: amb una de les cançons més precioses d'Antònia Font, bueno, el Manco, personalment, amb una tornada,
0: sí,
2: preciosa.
0: Per tu, sí?
1: Sí, sí, sí.
2: La vares triat bé. Com, no, va, no. Com sorgeix aquesta col·laboració? Com Antònia Font tria la Corrala i com se tria aquesta cançó?
1: Bé, de fet, ja fèiem una versió de Batis Kafa Katiuskas, que vàrem cantar un concert a Bunyola amb un altre coral, la Coral Singlot, que va venir d'intercanvi, de Girona. I no sé com, crec que una lota d'escor va enviar-li el vídeo a en Joan Miquel Oliver
0: per
1: dir-li, mira, hem, sí, fet,
0: hem
1: això.
0: Fet això.
1: I en Joan Miquel, que és una persona tan, també tan oberta i que està molt connectada, jo crec, amb l'entorn, i mos va convidar a venir. I va, bueno, i se va proposar que féssim una altra cançó més, que finalment no se va poder fer, però bueno, això va ser...
0: Un poc com va anar, no?
1: Això, un poc com va anar. Sí,
0: no, com ho fas? Perquè si mateix éreu molts cantaires.
1: Sí, quasi érem 38.
0: Sí, sou una bona coral.
1: Quasi vam tenir problemes per caure-hi dins damunt l'escenari.
0: Sí, vau fer diferents alçades, no?
1: Bé, però va ser molt guapo també poder com envoltar una mica els músics.
2: Clar, també vareu acompanyar Antònia Font en aquest moment tan sentit.
1: Sí, això, o sigui, a mi el que me va impactar va ser sentir per part seva un agraïment cap a nosaltres per estar-los acompanyant en un dia com aquest, no? I bueno, no sé, crec que mos va... Aquesta benvinguda que mos varen donar va generar encara una energia diferent i molt més potent.
0: Què té Batis Kafa Katiuskas, que no tingui altres cançons d'Antònia Font?
1: Uf, que té. És que som una persona bastant... m'identifico molt amb el color blau.
2: És immensa.
1: Som bastant... Sí, és immensa. És que no sé què té, ho té tot. És tan gran com la mà blava i... No sé. Evoca moltes sensacions.
0: Ben explicat. Sí. Joan, abans de que te'n vagis, que m'ho has explicat tot això, no sé si tens qualque altre projecte en marxa.
1: Sí, però ja tornaré qualque dia.
2: Clar, perquè has fet molt de projectes, eh? Bé, hi ha un projecte, per exemple, que és Lític, que has fet teatre musical per infants a Barcelona.
1: Sí.
2: I hi ha un Rèquiem, també.
1: Sí, bueno, sí, això han sigut dos projectes d'aquest mes passat, que també he tingut la sort de participar en aquest Rèquiem amb Frames Percussion i Clara Aguilar, i que vaig tenir justament la sortada de poder dirigir i escriure arranjaments per el cor de cambra del Palau. Que,
2: de la música.
1: Del Palau de la Música Catalana, sí. Que bueno, és un altre concepte de cor, de grup i de projecte, no? Els dos per mi són igual d'enriquidors, els dos, els tres, els quatre, els que siguin. I, bueno.
0: I de que banda que te'n vagis, te faran passar per un petit paraulòmetre.
1: Ai, ai, ai.
0: Sí? Va, clar que sí, endavant.
3: El paraulòmetre.

0: Molt bé, doncs, paraulòmetre preparat per Joan. Maria, què li hem de demanar avui?
1: Ben, Joan, jo no sé si aquestes preguntes seran fàcils per tu o no, però començàvem amb aquesta. Un disc o artista actual de jazz que te fascini. Hòstia. És que, clar, és difícil triar a vegades, oh?
2: S'ha posat les mans en el front.
3: Ernest Aurinyac.
1: Com es pot dir d'Ernest Aurinyac?
3: Bueno, és un saxofonista andalús que justament per mi ha sigut també una inspiració. De fet, he estudiat algunes de les seves partitures perquè ja és una persona que ha indagat i explorat molt amb, justament en la fusió d'estils, no? Ha escrit tant per formacions de jazz, diríem, més clàssic, quinta, quartet, com per orquestres, bandes sinfòniques, etc. I sí, una inspiració.
1: Molt bé, idò, mos apuntam.
2: Apuntat.
1: Llavors, quin instrument no toques?
3: El fagot.
1: Només, el fagot, dins tot ets de ventall.
3: Entre tant d'altres. De vent, sóc un petardo. Amb sí? Instruments de vent, sí. Fatal, fatal.
2: Però de la resta, sí?
3: No, d'alguns. Mm. En general, no me considero un gran intèrpret de cap instrument.
1: Ah, no?
3: Igual el vibràfon podríem dir que és el que estic més especialitzat.
2: Clar, n'hi haurà d'un que sí.
3: Sí, sí.
2: Bé. Més?
3: Però bé, tampoc me considero un virtuós.
0: Segur que ho és, però si has estudiat sí. S'esmoc percussió, sí. Ja vos podeu fer una idea.
1: Home, i tant. Bé, seguim. El vostre disc va sobre la identitat, el desarrelament, el sentiment de pertinença. Què te fa sentir avui, per avui, aquest sentiment?
3: Mira, ahir... No, diumenge érem a la manifestació de... contra el model sí. Turístic i això. Crec que per mi una de les... Bueno, per mi, i crec que xerra en nom de molta més gent, un dels motius de... més forts de crisi d'identitat que estic visquent és justament haver tornat a Mallorca i haver-me trobat una Mallorca cada vegada més desfeta, no? Amb un teixit social, cultural, cada vegada més desfilagassat i amb unes perspectives de futur que són poc optimistes, tot i que no s'ha perd l'esperança, però bueno, això per mi és un tema bastant sensible i que bueno,
1: te desperta aquest sentiment,
3: que
1: xerràvem
3: fortament, sí.
2: Sí.
1: I ara ja una pregunta més fresca que també té a veure en la nostra història i en la nostra cultura. Un plat d'estiu?
3: Trampó. Cada dia.
1: Molt bé, dels meus,
2: cada
1: oh?
2: Dia.
1: Cada dia. I si és bé, de matí, hora baixa
2: si
1: dinar, i
2: vespre... Sopes, també.
3: No, dinar.
1: Mm. Sopar, no?
3: Trampó i meló.
1: Sí, més rima i tot. Oh?
3: Sopar... Bueno, sopar un poc el que hi hagi. Però, en general, l'elaboració culinària en l'estiu no és lo meu i el trampó troc és una solució fantàstica. No,
1: senzill i bo.
3: Sí, sí, hidratant, ho té tot.
1: Clar.
0: I de Joan Pérez Villegas, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Ens hem apuntat al concert que fareu al Festival de Jazz de Sa Pobla i gràcies per haver vingut.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: IB3 Ràdio és cultura.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: I ja són aquí na Marina Bennassa i na Marina Huguet. Com estàu? Ben tornades.
1: Ai, encantades de ser aquí, com sempre.
0: Sí,
2: a la glòria.
0: I avui un tema que m'agrada molt, que és infants i festes. Ja saben que han estat festes de poble, en venen moltes.
1: Sí. Totes, en l'estiu, no hi ha ningú que se vulgui perdre.
3: Ja n'he vist fins ben tard, eh?
0: Exacte.
3: A festes, fins ben tard.
2: Anem a dir de festes o de nins?
0: No, volen.
3: De nins, tampoc no a llaure, però fins ben tard, fins ben tard. Eh?
0: Volen, volen. Però nosaltres també volàvem quan eren nins i havia festes.
1: És que, de fet, nosaltres avui contàvem que vosaltres mos explicareu les vostres vivències de les festes patronals. Quan éreu petits.
0: Molt bé.
3: Quina edat?
1: Trio.
2: Menor d'edat.
3: A mesura que te vas fent gran...
1: Sí, no, no, man, vull dir, de 15 per avall. No m'ho has contit segon cop.
0: Sí, però és veritat que és un moment, clar, de dir com compaginar. Per una banda, pels pares, perquè també volen tenir seus moments ociosos. Dir, que feim amb els infants.
1: Que de totes maneres, aquesta pregunta serveix tot l'any, no només quan arriben festes.
0: Però quan arriben festes especialment.
1: Sí, sí. A més, quan són de poble. Perquè quan són de poble... Com que hi ets més. Mm. Vull dir, al final, unes festes de ciutat... No ho sé. No hi ha tant de comitè.
2: Exacte. Sí, i hi ha com molt de generacions que coexisteixen i que conviuen, no? Mm-hmm. I jo vull agrair el vot de confiança que van fer els meus pares, perquè jo ho penso en retrospectiva i dic... Ai, mira que bé que m'han deixat anar per tot.
0: Sí, i que també penses, diu... Normalment, moltes vegades, sí, hi ha padrins... moltes vegades deixen els lots en els padrins, però és que els padrins també surten per les festes.
2: És que els padrins també tenen
1: grup de sortir.
0: Clar que sí, i han d'anar a ballar, i han d'anar a ser rebel·la, i clar.
2: Han d'anar per tot.
0: I els nins també... Està bé que els nins vagin... Va, primera pregunta. Està bé que els nins vagin a ser rebel·la, els nins vagin a les festes?
2: Tu què trobes?
0: Jo trobo que sí.
3: Han de poder anar.
1: Amem, és a dir...
3: Evidentment, han d'anar acompanyats.
0: A les 5 de matí no és necessari, però a primera hora...
1: Clar, vull dir, llavors, les festes hi haurien de por-se. I, de fet, el que nosaltres avui venim a reivindicar és que els infants han de tenir el seu espai i hi ha d'haver una consciència específica, no? Vull dir, hem de muntar les festes, convidam a les associacions i als ajuntaments a que pensin les festes tenint en compte els infants. Mm-hmm. Està clar que no podran participar de tot, això que dèiem ara, és a dir, una rebel·la fins a les 6 del matí,
3: no,
1: en principi no ets espai perquè hi hagi
3: criatures
1: petites.
3: Prest, exacte, comença prest,
1: però,
3: que sempre hi ha de boom.
1: Bé que se té en compte, en principi, a tota la gent del poble, igual que se fa un homenatge a la veiosa, llavors també se fan activitats pels infants.
0: Sí, i de cada vegada més.
2: Sí.
1: Exacte. Ara estic com a passant serà davant el bou, però nosaltres volíem començar al principi del temps.
0: Sí. Perdoneu.
1: Bé, la cosa és, avui, 28 de juliol, avui a Santa Catalina Tomàs,
0: sí.
1: Per si qualcú no tenia present, festes de la Beata, Vall de Mossa i Villafranca. Mm. Però, més enllà de que avui sigui la Beata, el que dèiem ara, d'ençà que comences l'estiu, i bé, hi ha pobles que ho fan durar fins que arriba Nadal, però venen tots els sants i totes les festes, aprofitant el bon temps. Un temps devia ser bon temps, ara és esquivant la calor, però en el final, patrones i patrons els tenim posats la gran majoria en l'estiu. Sempre hi ha aquella festa d'estiu a cada poble. Què passa? Tot això venia d'un origen religiós.
2: Exacte, que a poc a poc s'ha anat transformant i s'ha anat com donant un altre significat o reinterpretant. Però tot això, el que han dit, ve d'un origen religiós, d'unes rebel·les antigues, allà on la part central era el Vall de Bot, el Vall de tot el poble, i allà on les autoritats del poble i religioses tenien un paper bastant fonamental. Això a poc ha anat canviant i s'ha anat transformant.
1: Llavors, a partir dels anys 60-70, començàvem a tenir ja aquelles orquestres, llavors, amb els 80 i 90, apareixen les rebel·les, popularment conegudes com a verbenes, per bé que no ho haguem de dir així. I llavors vàrem entrar, no, cap als anys 80 i 90, en la recuperació també de tradicions. Cossiers, cavallets, gegants, colles de dimonis... Llavors, tot això s'ha anat fent com una mescla, no? I avui en dia mos plantam amb neofestes que van per un costat, van com amb un riu paral·lel, i aquestes festes tradicionals que s'havien fet sempre, però que les hem anat adaptant en els temps actuals. Perquè és vera que encara se mantenen misses solemnes, però avui en dia les festes del poble no passen només a dins l'església.
2: Exacte. Un exemple seria les festes d'Escosso, que són bastant sonades, i també la mocada de Sineu, que és bastant nova, va començar en els 2000, fa molt poquet, però són unes festes que estan molt presents al nostre dia a dia i que ja no és com Pontura abans, que venien en el poble, la gent del poble, la gent dels pobles del costat, ara pareix que hi ha caravanes de moviment personal que se'n va celebrar les festes com una ruta de festes de poble.
1: De fet, fa 15 o 20 anys hi havia Mallorca Verbenatur, que va néixer amb aquest esperit.
2: Exacte.
0: Sí, potser no sé si ha d'aquí hagut un pentur entre el jovent, no tant, això d'anar de poble en poble, depèn.
1: Clar, aquí ara ja m'ha trobat fora de joc.
2: Jo puc xerrar per lo nostre, per lo meu, que són les festes de Kosovo de nit. Ja fa anys que no hi vaig, per l'aglomeració de persones. Sí, jo penso que sí. Pentura ara està com han intentat que decresqui, però fa uns anys era ingovernable la quantitat de persones que hi anaven, i gent molt, molt, molt jove, i gent veiem moltíssim, que era una cosa que mos esperava molt a tots.
0: I això, òbviament, no és un espai per infants.
1: Aquest no ho seria, no. Efectivament.
0: Clar, però és que de dia, vull dir, hi ha
3: de dia, hi ha pares,
2: clar, no,
3: mares...
2: I és una llàstima, perquè sí que hi ha es balles, cavallets, hi ha gegants, hi ha caparrots, hi ha activitats que s'entremesclen, però clar, si tu has de conviure aquest espai amb gent que va molt, molt, molt guiata,
0: no és un lloc per
2: ser-hi, esclar, és que és complicat.
1: Que en aquest cas el que hauríem de fer realment seria, en cas de nosaltres voler participar d'aquesta tradició amb les nostres criatures, perquè és més que legítim, podríem xerrar-ho, podríem explicar-ho, no?, una mica de, bé, això són excessos, hi ha persones que ho faran, no vol dir que estigui ben fet, i nosaltres hem vengut a gaudir de la festa, intentarem seguir gaudint de la festa més enllà de que hi hagi gent que ha vingut amb un altre objectiu.
0: Marina, totes les festes amb aquest discurs.
1: Exacte, ja posaré una paredeta.
0: Que ho fan molt bé.
2: Fes pregó, trot jo.
1: De vegades, ara, encara que no sigui només per les festes, però hi ha moments que hi ha converses d'aquestes que apareixen com a molt difícils tenint criatures, i anant-te'n la veritat per davant, adaptada, lògicament, a l'edat de les criatures, a el que poden entendre i a el que els hi pot interessar, perquè tampoc no importa entrar dins segons quins melons, se pot explicar qualsevol cosa.
2: Exacte.
1: I jo, per exemple, que nostre, tenim una quantitat de converses sobre la mort que de vegades vistes des de fora han sobtat altra gent.
0: I hi ha una edat que els nens comencen a demanar.
2: Que tenen els petarrots nocturns, que comencen a tenir consciència de el que significa morir-se, quan ja ho xerrem un altre dia més.
1: Sí, però aquest mateix estil de conversa damunt abús de substàncies també se pot tenir i se pot explicar per què això passa, no? Clar. Hi ha una sèrie de components que són fàcils d'entendre, que se poden fer amb uns arguments molt senzills, però sobretot centrar-nos en... Però tot això no és bo per al nostre cos i nosaltres hem vengut a passar-ho bé i a gaudir de la festa dels nostres pares.
3: Crec que en els anys, en les dècades, han tombat tabús. Tabús familiars.
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Diria que ja estem molt aquí.
0: Si vas a una festa popular i veus unes persones amb infants petits, el de deixes passar davant, tenen nins perquè ho puguin veure.
2: Sí,
0: si
2: gent sol tenir coneixement.
0: Vull dir que cada vegada també hi ha com més aquesta consciència de que si hi ha infants petits...
3: Clar, depèn de la festa, però també una verbena o una revetlla està bé que se compartesquin, és a dir, que sigui transversal. A mi m'agrada veure generacions joves en generacions més majors. Jo, per exemple, quan era jovenet, no coincidíem tant de joves amb pares. I avui en dia sí que crec que hi ha més aquesta unió, aquest moment
0: de compartir.
3: I que els pares
0: volen dur els infants a les festes.
1: És una de les nostres reivindicacions, o la gran reivindicació que veníem a fer avui, el tema de afavorir iniciatives intergeneracionals. Vull dir, fa un període de setmanes, jo no sé si l'audiència se'n recordarà, vàreu xerrar de les festes de Llubí i vàreu explicar que se feia el concurs de cuitàperes. Llavors, sí, perquè és una d'aquestes coses que sense ser una activitat que requeresqui... necessiten una finca, com és evident.
3: I que per
1: si s'ha d'esquissar tapareres.
0: Això ho posa l'Ajuntament.
1: Sí, però me refereix que a l'hora d'organitzar-ho, potser no necessita una inversió econòmica que sigui especialment grossa. Necessita molta organització, però és una iniciativa que és molt transversal, és una iniciativa que manté i fa per viure una tradició que és com molt del poble de Llubí, en aquest cas, i que tampoc no necessitem grans dispendis, no necessitem...
3: No, i fa que els al·lots vagin i coneguin una taparera, que n'hi ha que pentura no
1: i que se l'estimin, i que s'estimin aquell moment d'anar a cuitàperes amb més gent, no?, i fer-ho viure.
2: Igualment jo som partidària que també...
0: És una bona iniciativa.
2: Cada cosa en el seu temps. Perquè una cosa és adaptar les festes en els infants i l'altra cosa és que pareix que hem passat a l'altre extrem, que és que podien trobar infants, com altres heu dit abans, a segons quines hores del vespre, a segons quin contextos, que a Pintura tampoc no són els adequats, jo entenc que vulguin sortir i vulguin ser per tot. Però quan tens un infant, hi ha uns bioritmes que s'han de respectar i els infants ja viuran aquestes experiències quan els hi toqui viure-ho i per això també fer una crida a això, de que cada cosa té el seu temps, adaptar-nos a les circumstàncies que hi ha i que hi ha contextos que no són adequats pels infants i que hi ha contextos en què la resta dels adults també ha de poder estar sense infants.
0: Hi ha una altra cosa que ara s'ha posat molt de moda, que vos hi haureu fixat, que és en els festivals de música, la gent duts infants superpetits a festivals i els duen un cascos enormes, que vos aquell ninet o aquella nina també que el cascos, perquè clar, òbviament, anau alerta en la música forta i infants.
2: Sí.
0: Perquè això sí que és un tema.
3: Clar,
0: això és un
3: els tema. Festivals també s'han convertit en familiars. Sí.
1: Això
3: em van
1: xerrar, jo ara no record.
2: Em van xerrar...
1: Decibels que eren
2: no sé quantes mil decibels, però era arrel d'un artista que havia cridat l'atenció a una família, perquè duia un infant en el seu concert sense cascos i era un bebè. I va aturar el concert i els va cridar l'atenció per diversos motius, un dels quals era els decibels. Mm-hmm. Clar, també m'haurien de reflexionar a veure si és necessari que els infants hagin de participar per tot.
0: Vull dir sobretot tan petits.
2: Sobretot tan petits.
0: Tindran record d'haver tingut aquella experiència?
1: Bueno, ara ja és opinar gratuïtament, però jo entenc que si t'endús un bebè a un concert, te l'endús per una qüestió de conciliació familiar, perquè tu te fa ganes de ser-hi i no tens en qui deixar-lo.
0: Però alerta, també, perquè
1: aprofites
0: tu te fa
1: ganes...
0: No, i perquè tu tens il·lusió que el teu infant vegi aquella festa.
1: Una criatura de mesos no se'n recordarà.
0: Perquè jo, per exemple...
3: I quan siguis gran podràs dir, jo era, jo el vaig veure en aquesta artista.
0: Però les festes del meu poble...
1: FOMO.
0: Sí, FOMO. Jo i el meu germà duem els meus nebots petitíssims, que dius, però per què? Si tant no s'enteren. Però molt fa il·lusió que ho vegessin ja de ben petits, vegin els cossiers, els vegin ballar. A veure que és una
3: bé, però
0: festa.
3: Però els cossiers és una altra cosa.
1: Sí, és una tradició.
3: Un concert, un artista.
0: Si em fan, no s'entén.
3: És un sentiment.
1: No, però ja pots dir allò de tu ja has vengut sempre.
0: Sí.
1: Però vull dir, li
0: però
1: vaig
0: ja
1: li dus
0: de molt petit, molt petit, molt petit.
1: De recent nats.
2: Però és una experiència cultural, també.
1: Clar,
2: és una experiència cultural, vull dir, no és una experiència només de lleure, perquè sí... És una experiència cultural. És veritat que totes les experiències musicals, bla, bla, bla, són culturals. Però hem de diferenciar un concert de techno i els cossiers.
3: A una rebel·la d'un desorquestre que sigui.
1: Mos acuarem en Joan d'aquestes experiències musicals, bla, bla, bla.
2: Perdona.
0: Sí, això sí que s'entén.
2: Però Santes, també és de pensar, fa falta ser-hi per tot. És que a vegades també tens la sensació que estem en un moment en què el consumisme ha arribat en el consumisme d'experiències, de consumir experiències sense fre. I Pintura, això també és una cosa que hem de reflexionar. Pintura és triar una mica més quines experiències són les que volem oferir als nostres infants en vez d'haver d'anar a tot i
3: clar,
2: per tot.
3: Fa 40 dècades no vivíem un món hedonista i avui en dia sí que vivim un món d'oci.
2: No sé si és tant un món d'oci com un món de consum constant,
3: de consum.
2: Sense reflexió i d'exposar-nos, com tu has dit abans, poder dir, jo hi era, aquí.
0: Mm-hmm. A tu?
2: Exacte.
0: Des que van néixer, has viscut aquesta festa.
2: I Pintura que ja el que feim és fer-li avorrir tot això. Ja no hi torna mai més.
0: Ho dus a la sang.
1: Sí, però és a dir, és vera que hi haurà coses que sí que se poden fer en l'objectiu de ho dus a la sang, ho has viscut des de sempre, perquè això és el nostre poble i això són nosaltres, però llavors hi ha coses que, com diu la Marina,
3: no
1: estan massa allunyades de lo que són els seus interessos, de lo que està preparat
2: les
1: per
2: les
1: pair. Vull dir, exactament. Mm-hmm. Quines coses sí serien per públic infantil? Pot haver-hi tallers, pot haver-hi concursos de no només de guitàperes, sinó d'un milió de coses a les que puguin participar activament criatures petites. Mm-hmm. Però llavors també hi ha aquell meló de aquells concursos que s'ofereixen categories infantils però a les que les criatures no poden tirar endavant el que se'ls demana i ho acaba fent una persona adulta. Mm-hmm. I dius, dura, no, millor s'objectiu era un altre. Pot haver-hi mostres, pot haver-hi competicions esportives i d'altres castes.
2: De fet, hi ha molt d'espais i fins i tot a fires i mercats que hi ha espais destinats a jocs populars, que això és una cosa molt guapa que fa, no sé si fa poc que s'ha fet, jo d'ençà que vaig pens per fires ho veig, que són aquest típic jocs de tota la vida, que estan fets de fusta i que recuperen les baldufes, per exemple, o jocs que són això, interactius entre ells, però sobretot amb material...
0: Aquest triomfa molt,
2: eh? Exacte, és que el trob fantàstic.
0: L'altre dia era a Ciutadella i hi havia aquest joc de fustetes i estava ple d'infants que jugaven en això.
2: A bitlles,
1: però aquesta iniciativa de posar aquest espai de ludoteca no fa tant d'anys que està posat en marxa. És vera que ara hi ha com a molta... Hi ha com molt d'actes que ho inclouen, però és això que deies ara, Pintura fa 5 o 6 o 7 anys
2: sí, no
1: que ha començat a funcionar. Fa 10, fa 15, fa 20, jo recordo les festes quan jo era petita, hi havia l'homenatge a la Vesa, hi havia els concerts que no m'hi deixaven anar perquè jo era massa petita i se feia molt tard, hi havia la missa solemne, hi havia tres coses a les que podies anar pel mig, podies anar a sopar, podies anar a fer una volta.
0: Per exemple, a Montuïri, des que era nina, hi havia activitat per infants. El 100 de mà de Sant Bartomeu feien les activitat pels infants, que era que el dimoni ja no pegava, el dimoni ja de cop l'endemà és bon al·lot, i els nits van en les bicicletetes i agafen les cintes, que això és una activitat meravellosa, que només necessito una bicicleta i una cinta, i llavors també a rompre les olles, que això també els agrada molt.
1: Exacte.
0: I tot això encara se fa.
2: Jo t'he de fer un parèntesi.
0: I les corregudes.
3: Jo hi vaig córrer diumenge. Som un nin.
2: I jo t'he de fer un parèntesi, Margalida, perquè jo t'he de dir que a mi el dimoni m'ha fet un cop blau una vegada. Jo no li havia fet res. Jo només estava per a
3: part.
0: No vas venir tu aquest dia dels infants.
2: No, jo vaig venir l'altre. A córrer.
1: Ara ja saps, és el 100 de mà.
2: Jo ja sé on he d'anar.
0: Clar. Però aquest dia sí que és com a dedicat a ells i ja fa molt d'anys que és així i és el seu dia, no?
1: I de fet jo crec que hi ha molt de pobles que no ho han deixat de fer mai, aquestes tradicions, no? Dels dies de jocs populars, de les corregudes de joies, de les cucanyes o de rompre les olles. Que això de rompre les olles crec que hi va un temps com que se va deixar de fer molt de llocs.
0: Ah, sí? Perquè era perillós. Per
3: clar, cucanyes.
2: Però es pot fer en globus.
1: Per temes...
2: Sí.
1: I se pot fer en bolles.
2: I bolles.
1: I aprendre en alerta.
0: Però allà és municipal. Allà és municipal, allà.
2: No per arti de baix.
1: Vols tenir un municipal? Sí. M'encanta.
0: Clar.
1: No, aporta'l, no se fa municipal, però vull dir, ja s'avisa, pensau en alerta, que si hi ha un tros de test en terra, vos podeu fer en tall, ben que dir, no vos hi tireu.
0: Tota la vida vista municipal que guies el lloc que t'ho has garrat.
1: Ah, per la garrotada, clar, dir municipal. Clar. No. A més, sí, la part de la garrotada, jo crec que sempre hi ha hagut més prudència. No, però jo havia dit molt de talls perquè la gent se fuava.
3: Trencs, sí.
1: Bueno, no, talls, perquè en els trossos de test xapats en terra, la gent s'hi tirava en planxa, com si ho haguessis de prohibir. I, exacte, clar. Llavors tothom acabava teat. I també és una cosa que se pot entrenar i se pot ensenyar i se pot aprendre que podem fer les cucanyes.
3: Eren
1: més
3: salvatges, també, crec, eh? Els infants d'aleshores.
1: També
3: crec que eren més salvatges.
1: Puntament
3: més
1: salvatges. Tampoc ningú t'ho devia venir a dir res. Vull dir, tu te feies un trau, però t'ho duien a cosir i escoltes, però t'impinirà més alerta.
2: Eren més salvatges i també crec que te queixaves menys, perquè jo me'n recordo de ben petita un taller de fones i després d'haver fet la fona, nosaltres tirar pedrades en les fones, i ningú mos deia res. Mos mirava la gent que no mos fessin mal, però era bastant lliure, i jo me'n recordo...
1: I si te'n duies una pedrada?
2: Pues n'enyoraves una mica, i després engafaves una altra pedra i tornaves a tirar.
3: Feien de foners, també, eh? Sí.
2: Feien de foners, sí.
1: Llavors sempre hi ha hagut les curses amb el peu lligat, amb una cuera, amb una ou a la boca, les carreres d'assaig, estirar la corda...
0: Sí, això encara se fa...
2: Sí. Les pomes... que s'han de menjar amb un altre company i és molt divertit, no pots emplear les mans, t'has de comptar les hores. A vegades hi ha pomes inquietonejades que duen Nutella.
0: Però sí que, per sort, encara se mantenen aquests jocs tradicionals i són fantàstics, però també de cada vegada hi ha més aquests castells inflables.
2: Sí.
1: I és a dir, està bé, perquè sabem que és una cosa que agradarà...
0: Això de guerra d'aigua, no sé què se diu.
2: Això s'hauria de reflexionar, perquè estem a una illa que no hi ha aigua.
0: I va haver l'època Holi, festa...
3: Sí.
0: Ara ha caigut un poc en desús, però... Bé, és que al moment Holi...
1: Mos vam votar, però a part de la festa Holi, quan xerràvem abans dels balls, també lo del ball en línia...
0: També.
1: Vull dir, hem passat per damunt i no ho han dit, però hi ha hagut modes, totes aquestes...

0: que s'empleava, Marina, t'ho vaig dir l'altre dia, ma mare es diu, no, s'empleava la sola d'una sabata, la sola gruixada.
1: A
0: això, no me sortia.
1: Jugar a tacons.
0: Jugar a tacons.
1: Tallers d'estels, jo recordo quan era petita, sí, me'l van ensenyar a fer estels amb bobons, les escales de cuir figues, amb versió petita.
2: Cordar cadires.
0: Cordar cadires. Després també hi ha alguns tallers de menjar, de fer menjars tots junts, de fer algunes recetes, algunes coses molt senzilles.
1: Tallers d'art i canyisses.
0: Exacte.
1: Ara que no tenim gent de calor ni fa gent de sol, podem intentar secar domàtiques.
0: O filles.
2: Sí. Bones idees.
1: Llavors, tot això serien tallers que sí que necessitarien material, però no tindrien la despesa d'una hora baixa de castells inflables, festes holi i de més, sinó que podrien ser tallers molt més sostenibles i que podríem prendre també la iniciativa d'això que dèiem abans, no? D'ajuntar les persones més majors que sí que coneixien aquestes tradicions de primera mà perquè era la seva infància i fer-les per viure no només ensenyant el taller, sinó que siguin ells mateixos o elles mateixes les que tinguin aquest moment de contacte amb la més petita infància. Llavors, és intentar lligar una mica al nostre poble, no només en les tradicions, sinó també en les relacions.
2: I de Marines, apuntar queda. Moltíssimes gràcies.
1: A trec
2: que heu donat molt bones idees.
3: Tant de bo fos així. Sí. Eh? El mòbil despista molt.
2: Sí, no,
1: mòbil.
2: Fixa't que avui no hem parlat de mòbils.
3: No, ara, en cap moment. Justament.
2: Perquè les festes que fem, deixem el mòbil.
1: Mos trobam amb la gent.
2: Això,
0: i importantíssim.
2: Avui no n'hem parlat. Gràcies, Marines.
1: A vosaltres.
4: Lletres Ràdios, participació. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
5: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
4: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: I d'ací, tots a taula de nou, Maria, Miquel, ben tornats.
7: Hola.
1: Gràcies, ai, que pegava un glot d'aigua, quasi m'ho poc.
2: Salut, tranquil·la. Volem un pot de música, avui. Vinga. Dedicada als Rolling Stones.

El passat cap de setmana va fer ni més ni manco que 83 anys el cantant, compositor, actor i productor de cinema anglès Mick Jagger. Ell va néixer i créixer a Dartford, al comtat de Kent, a Anglaterra, i va estudiar a la London School of Economics, però va abandonar els seus estudis per unir-se als Rolling Stones el 1962. Per tant, va ser un dels fundadors del grup i és considerat un dels líders més populars i influents de la història del rock and roll.

La veu distintiva de Jagger i també les seves enèrgiques actuacions en directe juntament amb l'estil de guitarra de Keith Richards han estat la marca comercial dels Rolling Stones al llarg de la seva carrera d'aquesta banda. A més, el cantant ha escrit la majoria de les cançons del grup juntament amb Richards i avui dia encara continuen col·laborant musicalment.

dècades i encara són en actiu. Els Rolling Stones és una de les bandes més populars i duradores de l'era del rock i va ser pionera en el so descarnat i rítmic que va arribar a definir el rock dur.

0: I tant, la música de les Rolling Stones posant punta en aquest programa. Miquel, moltes gràcies. Maria, moltes gràcies. Celestí, gràcies.
1: Fins demà.
0: I Toni Cardell, el control tècnic. No te'ls tornem demà, que serà un dimecres.
2: Fins demà.
0: Fins demà, gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Veïns de Palma demanen revisar l'ampliació de la zona hora que entrarà en vigor al gener a ciutat perquè diuen generarà desigualtats entre barris.
5: Els canvis de la zona blava afectaran 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Associació de Veïns de Son Fortesa lamenta que s'hagi pres aquesta decisió sense tenir en compte la realitat del barri, un reclam que diuen ja van traslladar als responsables de mobilitat. És Lídia Torres, presidenta de l'Associació de Veïns de Son Fortesa.
6: Varen sol·licitar expressament que Son Fortesa compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Son Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
5: Un posicionament al qual s'hi suma la Federació de Veïnats de la Ciutat de Palma que demanen una reunió amb l'Ajuntament.
4: I continuen les reaccions per les actuacions policials a la manifestació contra la saturació turística. La plataforma No Normal, fundada recentment, denuncia que la policia no va respectar els acords als quals havien arribat amb delegació del govern.
5: Un fet que, diuen, va provocar la indignació dels manifestants que no podien accedir a ses voltes per a seguir la lectura del manifest, ho explica la seva portaveu Margalida Ramis.
7: Va ser, jo crec, una operació policial nefasta, en el que nosaltres tots estem vàrem intentar mantenir la calma, vàrem donar per tancar la manifestació i les càrregues portes vàrem venir després, sense cap tipus de motiu, ni justificació, ni per què.
5: Per la seva banda, la Policia Nacional manté que l'actuació sí que va ser proporcionada.
4: Més qüestions. El Consell Insular ha entregat el primer distintiu de bones pràctiques a la Mancomunitat Pla de Mallorca per la campanya No hi ha espai per al masclisme.
5: L'IMAS reconeix així aquesta iniciativa de prevenció de les violències masclistes desenvolupada als 14 municipis del Pla de Mallorca des de l'any 2021. Guillermo Sánchez n'és el president.
8: Queremos que se sumen más reconocimientos para crear un banco de buenas prácticas donde exista un espacio vivo, donde compartir experiencias, visibilizar la labor de los profesionales y ayudar a que las iniciativas que funcionan puedan llegar a más territorios de nuestra isla.
4: Precisament avui hem sabut que 7 de les 9 dones assassinades per violència masclista a l'Estat els mesos de juny i juliol convivien amb el seu agressor. És una de les dades que es desprèn del comitè de crisi que el Ministeri d'Igualtat ha convocat per analitzar els darrers crims.
5: Una dada que arriba després que un informe de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial posés de manifest que l'any passat el 80% de les dones assassinades convivien amb el seu agressor. Davant d'aquesta situació, el comitè de crisi planteja diverses recomanacions i recalca la importància de la implicació de l'entorn i la col·laboració entre autoritats.
4: I el govern espanyol ha iniciat els tràmits per traslladar 3 menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Illes Balears. Aquests 3 joves se sumarien als 4 que ja varen arribar a l'arxipèlag els darrers mesos i hi ha un 5è cas que encara està en mans de la justícia.
5: Són dades del darrer balanç sobre la situació migratòria de les illes. La intenció del govern és recórrer contra la decisió. La consellera d'Afers Socials, Sandra Fernández, diu que l'Estat ha de fer-se càrrec de les seves pròpies competències i reclama més suport.
9: Le estamos reclamando, evidentemente, un apoyo mayor para este año 2026. De momento, solamente tiene previsto que lleguen 2 millones de euros para la atención de menores migrantes de las Islas Baleares. Estamos hablando de 36-38 millones de euros frente a 2 millones que tiene a día de hoy previstos el Estado.
4: I els incendis es cobren una nova víctima. Ha mort una dona que va resultar ferida a l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. La xifra de víctimes per aquest foc s'eleva a 14. Recordem l'incendi, el més letal d'Andalusia, que va quedar extingit dissabte. Amb aquesta informació hem arribat a les 6:04. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Avui parlant d'un dels concerts més interessants de l'estiu, de les transformacions de les ciutats, de llibres i també del cinema que es pot veure a l'Atlàntida. Comencem. Començant el programa d'aquest dimarts en la secció d'arquitectura que ens du cada setmana Cristina Llorente, avui parlarà de com es transforma una ciutat amb un objectiu molt concret, que és evitar les concentracions ciutadanes. Després entrevistarem el cantautor José González, està de gira amb el seu darrer disc i dia 23 d'agost actuarà a Calvià en el marc dels concerts dels Jardí. Na Maria Cuaneta ens recomanarà un llibre que l'ha impactat i que està relacionat amb l'Atlàntida Filmfest, precisament en l'Atlàntida. Acabarem concretament en l'estrena de Milcar, que des de fa una hora s'està projectant del cinema Rivoli de Palma, a Milcar dirigida en aquest cas per Miguel Ec. Tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Joan Jiménez i Andrés Sánchez al control de la tècnica.
0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Ho dèiem avui a la secció d'arquitectura parlant de com es transformen les ciutats per evitar concentracions ciutadanes i posant com a exemple París.

0: Cristina Llorente, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, estic, bueno, bastant trista, no?, per tot el que va passar diumenge passat en acabar la manifestació. I és per això precisament, que he triat aquest tema, un poc per donar llum, no?, a com respon la ciutat en aquestes revoltes o com ha respost històricament, i també, per què no, per si qualcú vol agafar idees de cara a pròximes manifestacions.
0: Efectivament, una manifestació que va acabar amb una càrrega policial segurament desproporcionada, segons diuen les imatges i els assistents i els testimonis directes i indirectes, i mentre s'esclareixen els motius, saps què passa? Que les càrregues policials normalment cerquen autor i mai el troben. Ni tan sols la policia, perquè, clar, són agents anònims, no? I els responsables polítics tampoc, vull dir que al final són...
1: Exacte. Sí, i bé, i fins i tot això és delegat de govern, no?, que acabes de dir que aparentment no pareixia gent violenta. En fi, nosaltres jo venc aquí a xerrar d'urbanisme, a xerrar d'arquitectura... I aquests dies, aquestes setmanes anteriors, hem estat parlant d'intervencions urbanes per afrontar els perills de l'emergència climàtica. Però es veu que històricament també aquestes intervencions de vegades han servit en els governants per afrontar altres, entre cometes, perills, en aquest cas, socials. No? Perquè, de fet, moltes d'aquestes grans transformacions s'han fet per controlar a la població. Durant tota la història sabem que les ciutats han estat escenaris de revoltes, de protestes ciutadanes, i els governants sempre han sabut que qui controla els carrers té molt més fàcil controlar les ciutats. I començarem un poc aquest recorregut d'aquest control a través de l'urbanisme parlant de la ciutat medieval. Les ciutats medievals poden dir que eren un malson per es poder, perquè, bé, abans del segle XIX, moltes de les ciutats europees compartien les mateixes característiques, no?, que eren carrers molt estrets, uns teixits molt densos, molts de carrers sense sortida, aquells que anomenem culs de sac, i, al cap i a la fi, recorreguts laberintis que eren molt, molt difícils de controlar. Perquè, clar, quan esclatava una revolta, era molt fàcil per la població construir barricades en aquests carrers estrets. Els soldats tenien molt poca visibilitat, la cavalleria no podia avançar i, clar, la població coneixia molt millor el territori que l'exèrcit, no? Per tant, els era fàcil amagar-se i fugir d'aquest control. Ja deies tu, en el principi, que un exemple paradigmàtic d'aquestes transformacions urbanes per controlar la població havia estat París. Clar, fins al segle XIX, París havia estat una ciutat extraordinàriament conflictiva, no? Havien tingut revoltes 1789, 1830, 1848, i de qualque manera les barricades formaven part de la cultura política parisenca. No? Clar, tenien carrers de 4 metres, diguem, d'amplada, que eren molt fàcils de bloquejar per part de la ciutadania. No? A part, hi havia centenars de carrerons estrets. I què passava? Que, clar, durant segles, les murades en aquestes ciutats medievals, París inclosa, havien servit per defensar-se d'un enemic exterior. Però, amb això, l'enemic ja no era fora de la ciutat, no? Era dins. L'enemic, una altra vegada, entre còmetes, l'enemic pels governants, no? I era dins perquè era un moment en què la població, a partir del segle XIX, principis dels XX, comença, no?, comença a haver-hi aquests moviments ciutadans de protesta que fan que aquesta mateixa població se comenci a considerar aquest enemic dels governs dels quals s'han de defensar. Què passa? Quan arriben a poder Napoleó III, encarrega en el prefecte, en el baró George Eugene Haussmann, no?, que era, diguem, no sé si era mà dreta, però sí qualcú molt proper a ell, i li encarrega la gran transformació de París. I resulta que aquest personatge que duria a terme la major transformació que ha tingut París en tota la història no era ni arquitecte ni urbanista. Haussmann havia estudiat dret i era, sobretot, un alt funcionari en el servei de Napoleó III. No? Això ens recorda que moltes vegades les grans decisions urbanes no les prenen arquitectes, no les prenen geògrafs urbans, sinó que les pren el poder polític, que moltes vegades està bastant allunyat de la ciutadania i de, bé, dels coneixements potser més tècnics i més socials també que haurien d'anar associats en aquestes transformacions urbanes. I quins són els objectius de Hausmann? Perdona, no sé si me volies dir qualque cosa.
0: No, no, no, te volia animar a continuar perquè estic fins i tot agafant de punts.
1: Quins eren els objectius del baró Hausmann? No? Per una banda, volia obrir grans bulevards, carrers molt amples, carrers rectes, per facilitar la circulació, la ventilació, deien també, després xerrarem d'aquest doble rasero, no? I també per facilitar l'obertura de comerços. Però això duia, com aquestes intencions associades, de permetre que l'exèrcit pogués desplaçar-se ràpidament, que les barricades deixassin de ser eficaces, que els canons poguessin disparar i que la cavalleria pogués avançar amb facilitat, no?, per aquestes grans avingudes. Clar, al final també se cercaven perspectives llargues que acabaven en monuments, un poc per la simbologia també, i que tenien aquestes intervencions, que era que el poder havia de ser visible i se feia visible a través d'aquestes perspectives àmplies, no?, que acabaven precisament amb aquests monuments, amb aquestes estàtues que donaven fe de qui manava. No? Per altra banda, volia accelerar la ciutat. No? Clar, els urbanistes del segle XIX s'imaginaven la ciutat com si fos un cos humà. No? De la mateixa manera que la sang havia de circular sense obstacles, també ho havia de fer la ciutat. I ho havia de fer amb aquests vehicles motoritzats que començaven a entrar en auge al segle XIX, com amb aquesta velocitat que també permetien aquests vehicles. No? I tot això, amb quines intervencions se va aconseguir? Com ja dèiem, amb aquesta obertura d'aquests grans bulevards, però també amb expropiacions massives. Se varen enderrocar a París, en centre històric, gairebé 20.000 edificis. Val? Clar, això va provocar que molta població obrera, en aquest cas, fos expulsada cap a la perifèria. I en el centre, qui va quedar? En el centre va quedar la classe mitja, que no era sospitosa, no? Això que deien aparentment no són violentos, no? I el ric, que podien tornar al centre després d'aquesta suposada neteja, no? Perquè els rics fins en aquell moment vivien en els suburbis, que eren zones pues, construïdes per ells, no? Zones molt més luxoses. Els rics no podien viure al centre perquè eren llocs bruts, amb carrers bruts i gent pobra. Per tant, aquesta neteja fa que els rics tornin al centre. Per tant, això que provoca que aparegui una nova segregació social, no? Que tornen a tenir centres històrics amb aquesta població d'alta classe social i, diguem, la gent més pobra desplaçada cap a les perifèries. No? D'aquesta manera queda un centre ordenat arquitectònicament, perquè qui hagi passejat per París recorda com aquestes façanes totes exactament iguals, i jo diria que fins i tot una mica avorrides, no? Però també ordenat socialment. No? I, evidentment, un París monumental, que era una de les coses que se cercava. Que se cerca també, havíem xerrat abans d'aquesta doble vara de mesurar, no? O d'aquest doble rasero, que no sé com és en català, que tenien aquestes intervencions, que era higiene. No? Recordem, estàvem en el segle XIX, tenim els corrents de higienisme, moltes ciutats europees s'estan enderrocant les murades per un tema de deixar respirar a les ciutats, de deixar que les ciutats creixin i agafin aire, no?, d'una manera simbòlica. I allò que fa Hausmann per contribuir en aquesta higiene, i en aquest cas d'una manera molt encertada, és fer tota una xarxa de clavegueram, habilitar també una de les xarxes d'aigua potable més modernes del moment, i també, amb aquests enderrocaments dels que xerràvem, donar lloc a parcs, a nous mercats, no?, i espais públics, diguem, més oberts. Per tant, podem dir que no només hi havia voluntat de control, no?, però sobretot. Val? També darrere aquesta voluntat de control hi havia una modernització real. Val? Clar, i aquest doble discurs que deia que darrere aquest higienisme que deia que allò que se propagava no eren només les epidèmies de còlera, no? També estaven pensant en aquestes epidèmies, en aquest contagi de les idees revolucionàries en els barris populars que, per la classe política, pels governants eren exactament igual de perillosos que un còlera o una pesta, no? Però podem dir que potser la transformació més important que va dur a terme el baró Haussmann no va passar a ulls de la ciutadania, sinó que va passar davall la terra, no? Que era precisament aquestes xarxes de clavegueram i de subministraments d'aigua potable, que és precisament allò que avui París encara conserva. O sigui, París ara està intentant o està fent passes per revertir tot allò que se va proposar a l'època i que se va executar a l'època Haussmann, però sí que es veu que tota la xarxa de clavegueram i d'aigua potable sí que s'està potenciant i se manté tal com se va començar en el segle XIX. Clar, quina va ser aquí la gran paradoxa? No? Que Haussmann va dissenyar grans bulevards perquè la gent circular, aquest moviment, aquesta velocitat, aquesta circulació, però que va acabar passant? Que aquests bulevards varen servir perquè les persones s'aturassin. No? Hi varen aparèixer cafeteries, terrasses, hi va ser un lloc de on se varen començar a fer molts espectacles i, per tant, hi va ressorgir com una vida urbana totalment no volguda per part ni de Napoleó III ni de Haussmann quan pensaven en aquestes intervencions. No? Per tant, aquests bulevards pensats per impedir les concentracions populars se converteixen en una de les grans ironies de la història urbana perquè s'acaben convertint en uns dels grans espais de trobada de ciutats també, no?
0: Sí, on la ciutadania pren aquest espai també és per aquests negocis, no? I cada vegada més. Però sí que finalment se pot dir, no? que se converteixen en espais ciutadans d'alguna manera, no?
1: Exacte. I quin va ser el final del baró Haussmann? No? Bé, va ser que, clar, aquestes obres van ser tan costosíssimes que París va haver de demanar uns préstecs enormes i Haussmann va acabar perdent el suport polític que tenia, diguem, que va sortir per la porta de darrere, però vaja, ja havia deixat una empremta molt difícil de revertir. No? I clar, passam un poc d'aquesta paradoxa a una altra gran ironia, que és aquesta ciutat que Haussmann va transformar per facilitar aquesta circulació ràpida dels carruatges, és avui una ciutat que intenta precisament tot el contrari, no? Que es reduís trànsit, recuperar espais per vianants i convertir-se en aquesta ciutat de 15 minuts, on tot és a prop, on no fa falta desplaçar-te del teu barri, no? per trobar tots els serveis i totes les infraestructures necessàries per la vida quotidiana. I torna a ser, o va cap a ser, una de les ciutats més verdes i que han actuat amb major contundència front de l'emergència climàtica. Han actuat, no? El reverdiment dels espais, amb l'obertura de parcs, amb les intervencions en els patis de les escoles, de les que ja hem parlat un parell de vegades en aquesta secció. No?
0: Molt bé, no sé si l'exemple de París també el van agafar altres ciutats en aquells moments o posterior o es va quedar allà com un laboratori, diguem, tancat.
1: No, malauradament hi va haver moltes ciutats que varen agafar exemple, agafant mals exemples, no? Tenim aquesta tara que moltes vegades portàvem en els mals exemples i en trobàvem d'altres, no? Trobàvem, per exemple, Washington DC, no? Que és una ciutat planificada, recordem que als Estats Units no existeix aquest concepte de centre històric ni de ciutat medieval perquè no hi va haver aquest moment, no? En l'urbanisme, i que a les ciutats, bàsicament les ciutats d'Estats Units, però Washington no és un bon on s'obrin també aquestes grans avingudes amb aquestes perspectives monumentals amb uns espais que no són més que una representació d'espoda, no? I que on l'urbanisme també construeix un relat polític molt, molt potent. Per exemple, el trobam a Nova York amb es balla Robert Moses, des que també hem parlat, que el que va fer va ser imitar Haussmann un segle després. No? I podem dir que literalment destruir la ciutat de Nova York amb aquestes grans autopistes urbanes, que el que van fer va ser fragmentar barris sencers, tant a nivell físic com a nivell social, i bueno, per facilitar bàsicament els desplaçaments en cotxe. Recordem que aquestes intervencions de Robert Moses varen a ser les que varen donar lloc a les mobilitzacions impulsades per Jane Jacobs, no? Precisament totalment en contra d'aquestes formacions urbanes que estava duent a terme Moses a la ciutat de Nova York. I Jane Jacobs va aconseguir aturar-ne qualcunes, i jo crec que és un referent que hem d'agafar, no? Sempre, però més en els temps que corren, d'aquesta persistència, no? De ciutadana i de s'aixecar la veu i de sortir a defensar allò que pensam que s'ha de defensar. Crec que Jacobs és un gran referent també en això.
0: I sempre la tenim present, clar, en aquest programa, com a mi.
1: Sí. Bé, després tenim altres exemples, no? Brasília, també, la capital de Brasil, on Lúcio Costa i Oscar Niemeyer varen construir, projectar una ciutat completa planificada, on el poder de l'estat, en aquest cas, feia des de l'escala municipal, de tots aquells nous edificis i d'aquelles noves places i espais públics que se varen construir i que avui dia encara tenen aquesta escala molt, molt fora de l'humà, no? Com es dona aquest imatge de poder i de ser petit, com es trobava en aquests públics, no?
0: Cristina, ho hem de deixar aquí perquè, a més, el so és deficient en els darrers minuts, vas i vens, la teva veu, com a mínim, i ho hem de deixar aquí. De totes maneres, ens quedem en aquest exemple de París i després ha imitat o ha replicat per altres ciutats del món de coses que se fan amb un propòsit i acaben servint a un altre. Fins la setmana que ve.
1: Sí.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.

És un dels artistes del nou folk contemporani més interessants del nostre entorn, nascut a Suècia, fill d'argentins exiliats. Calidesa, senzillesa, profunditat són alguns dels seus segells. Li basta una guitarra per omplir l'escenari i això és el que farà precisament el pròxim 23 d'agost a Calvià en el cicle desconcert Desjardí. Avui parlam amb José González.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: L'Aviador. IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanat.
3: Sí, 43, continuem a l'Aviador. Avui una galerada virtual, diguem, perquè na Maria Cuanat no és als estudis. Això sí, ens ha volgut deixar una recomanació amb Ani Arnó com a protagonista. Na Maria ens parla de Memòries d'una noia.
4: Hola, Rafel. Hola, oients de l'Aviador. Avui vos vull proposar una lectura que se diu Memòria d'una noia o Memòria de chica, de Ani Arnó. I trec avui aquesta novel·la, que de la qual em podria xerrar molt d'altres dies, i de Ani Arnó en podríem fer un programa sencer, perquè en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Festival s'ha presentat la seva adaptació en el cine, i s'ha presentat dijous passat, però encara la podeu anar a veure aquest diumenge, a les 5 a la sala Rivoli. I jo avui ho xerraré de la novel·la, que dir novel·la no és del tot encertat, és un d'aquests llibres que escapen una mica de categories. Com sabeu o no, Ani Arnó és una de les mestres de l'autoficció contemporànies, és una persona que utilitza la seva vida com a material d'escriptura. A vegades ens pot semblar un poc egoic, però realment des de Ani, és a dir, això com ho fa Ani Arnó, el que sents és que té una necessitat molt gran de revisitar episodis de la seva vida i l'escriptura és la millor manera per ella. I la sensació que tens quan la llegeixes és que ella ho està fent per ella mateixa, és un exercici que necessita per ella mateixa i després i té la generositat de compartir-ho amb tots nosaltres, amb la resta del món. En concret, Memòria d'una noia, que està publicat per Angle Editorial en català, el que rememora és quan en els 16 anys va anar a fer de monitora un estiu a un campament infantil i és la seva primera experiència de llibertat fora de casa, una casa on eren catòlics i on hi havia una mica un ambient més de repressió, i ella té aquesta primera experiència de llibertat i que va acompanyada també d'una llibertat sexual, i en aquests campaments té la seva primera relació sexual. I és un fet que ella ha intentat, la lota d'aquests anys que va ser entre els 16 i els 18 anys, és una persona que no li agrada, que ha intentat oblidar-la i enterrar-la, però que cada X temps li va sortint a sa vida, i per tant en aquest llibre fa l'exercici de recuperar-la, d'anar-la a cercar, agafa els seus quaderns d'aquell moment, llegeix les seves cartes, mira fotos i intenta entendre qui és aquesta lota, que era ella en els 17, en els 18 anys, i ho fa amb una mirada a vegades dura, però també compassiva, i sobretot amb molta honestedat i amb una voluntat d'entendre.
3: A part de l'argument, Maria Cuanat ens acosta també al context de la novel·la i de la seva adaptació al cinema.
4: I és una lectura deliciosa, Ani Arnó té un estil impecable. A damunt, i a part d'això, és un reflex, crec que molt encertat, d'una part de la vivència de la dona en els anys 1950, finals de 1950, a França. Per tant, Ani Arnó, que això on millor ho ha aconseguit és als anys, d'Ani Arnó també, és el que fa és que mitjançant una arqueologia personal i mitjançant una explicació de la seva vida personal també deixa retrats generacionals molt ben fets i molt complets. El llibre és curtet, ella és una autora que no fa novel·les molt llargues, crec que la més llarga és la dels anys. Aquest de Memòria d'una noia és un llibre molt curtet que podeu llegir perfectament aquest estiu, molt. És molt bo de llegir i curtet, com ja he dit, i a damunt Ara en podeu disfrutar de la seva adaptació al cine, que podeu veure dijous a les 5 a la sala Rivoli, en el marc de l'Atlàntida Film Festival. Espero que vos agradi. Una abraçada.
3: I de memòries d'una noia d'Annie Ernaux és la recomanació d'aquesta setmana d'Anna Maria Cuenet, que també parlava de l'Atlàntida i de l'Atlàntida. Continuem parlant.
2: L'aviador.
3: Estem vivint la setmana, efectivament, d'aquesta edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Ahir, a l'especial Aviador des d'Esbaluar, van parlar de pel·lícules com Ara jo, Eixam o La Car, totes amb segell balear, i avui parlant d'Amílcar. En aquests moments està projectant al Rivoli, acumula premis a distints festivals on han anat, i també està dirigida, i això també és ressenyable, pel mallorquí Miguel Ech.
5: Sol, suor, o verde e o mar. Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco. Olhos de uma mesma luz. Hoje começa a guerra contra Portugal.

0: I de parlant d'Amílcar, un documental que ens acosta precisament a la figura d'Amílcar Cabral, filòsof, caboverdià, revolucionari, assassinat per les seves idees. Cabral tenia un somni, ajuntar dos països, Cap Verd i Guinea-Bissau, perquè lluitassin per la seva independència. Ahir parlàvem amb Miguel Eck, el director de la cinta, que ara mateix està, com dèiem, a la projecció d'aquesta estrena al Manco aquí a l'Atlàntida. Per començar, li demanaven com va arribar la història d'aquest heroi de la pàtria de Cabo Verd.
1: A Amílcar Cabral el vaig conèixer per casualitat. Estava justament visquent a Cap Verd el 2012 i va ser una trobada fortuïta. Llegint la seva biografia, vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i d'un gran interès per jo en un moment en el qual havia aquí a Mallorca i a Espanya i a Europa una situació, doncs, com a de crisi total, no? I vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta en un país totalment diferent del nostre, però també amb similituds bàsicament humanístiques. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
0: Aquesta és l'experiència que va dur a Miguel Eck, director de la cinta, a acostar-se a la figura d'Amílcar Cabral, i també li demanaven com ha estat el procés de producció d'una història que en realitat passa molt lluny de les nostres illes, on fa feina normalment i viu el propi Miguel Eck.
1: El procés de producció ha estat complicat i llarg, ha estat més de 10 anys de feina, amb una coproducció amb 4 països més, que ens ha fet rodar diferents moments amb diferents dispositius a Cap Verd i Guinea-Bissau. La pel·lícula va començar sent una pel·li més d'entrevistes i va fer un gran canvi després de 4 anys, perquè vaig trobar les cartes que l'Amílcar Cabral va escriure a les seves dues dones, i aquí trobàvem, doncs, la humanitat i l'emoció d'un líder. I bé, vàrem rodar amb càmeres de 16 mil·límetres també allà a Guinea-Bissau i Cap Verd, i hem estat després 2 anys muntant la pel·lícula i d'alguna manera trobant la pel·lícula, reescrivint la pel·lícula en aquesta sala de muntatge.
0: Miguel, que ens acosta a les interioritats, no?, d'un procés que no ha estat fàcil, molt de temps, com sol acompanyar, com sol ser l'habitual també en aquestes produccions. També ens comentava alguns aspectes d'allò que ha estat el rodatge, no?, d'un documental que per cert està transitant diferents festivals amb molt d'èxit, que està rebent premis. Veurem també el recorregut comercial que li espera, però de moment sí que s'està valorant molt la qualitat artística, no?, d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula que té, com dèiem, segell mallorquí, de la mà de Miguel Eck. I el demanaven precisament de com està sent aquest recorregut per de diferents festivals.
1: El pas per festivals està sent molt gratificant. Vàrem començar una estrena mundial de la pel·lícula a ITFA, que és el festival més gran de documentals del món, on vàrem guanyar més el premi a la millor contribució artística, i a partir d'aquí el viatge ha estat doncs, molt llarg i molt, molt interessant. Hem estat per més de 3 continents, vàrem continuar al Festival de Gijón a Espanya, també vàrem aconseguir un premi allà, i després, doncs, bé, 25 festivals en total fins al moment, tenim uns altres 15 per fer encara, i amb fites també que mai haguéssim pogut somiar, no?, com estrenar la pel·lícula al MoMA de Nova York, o ara farem en breu l'estrena també a Cap Verd, al seu país. Són com a molts de fites i moments interessants que ens donen molta, molta felicitat.
0: Miguel, que òbviament s'haurà de trobar amb aquest feedback, amb aquesta opinió, aquesta mirada, no?, del públic que més coneix a Amílcar Cabral i la seva figura a través de la història. És una figura que s'estudia també als diferents centres escolars, instituts, col·legis de tot Cap Verd i de bona part d'aquesta Àfrica, diguem, occidental, no? I a partir de la figura d'Amílcar Cabral que ha teixit aquest documental que, com dèiem, Triomfa Festival.

0: després de passar per aquí per l'Atlàntida. Començarem l'1 d'octubre i bé, que els que no pugueu venir avui a veure, avui no, perdó, demà, a veure Milcar al Cinema Rivoli, doncs tindreu noves oportunitats. Esperam això que pugui tenir un recorregut llarg, no només a sales de cinema, sinó també a plataformes i televisió. Tenim a IB3 com a coproductor que va confiar des del primer moment en aquesta pel·lícula, així que tard o d'hora arribarà a tothom.
1: I de Milcar, que la cinta a la qual li desitgem tota la sort del món en aquest recorregut, volíem dir, comercial, també per festivals, encara els hi queden. De moment s'està projectant des de les 5, supos que ja acabant aquesta projecció al Cinema Rivoli de Palma, a Milcar de Miguel Ec, llarga vida, per tant, els documentals en general, si més si tenen segell. Vale, estem bé 20, la setmana de l'Atlàntida Mallorca Fila Fes, i la veritat és que, a part de tota la programació, diguem, purament cinematogràfica, també amb música i molt bona. Acabant precisament avui amb la música que s'escoltarà a la cloenda de l'Atlàntida d'enguany, Leonor Walding posarà la seva veu a la darrera jornada d'aquesta edició. Serà el pròxim diumenge al Pati de la Misericòrdia de Palma. En Leonor Walding acabant el programa d'avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que la vida torna amb més cultura demà a les 6.

0: Avui, 28 de juliol, us explicam les diferents passes institucionals, polítiques i socials que han provocat la manifestació i les posteriors càrregues policials que es varen produir diumenge, quan milers de ciutadans demanaren un canvi de model turístic. Dos dies després, a Palma, centenars de persones han demanat les dimissions dels responsables del dispositiu policial. També a la part forana de Mallorca, diverses veus defensen que l'actuació va ser desproporcionada, tot d'una setmana en directe a Felanitx. Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si alguns dels agents es varen excedir en les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicenç Vidal demana la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge. Però la jornada ens ha deixat altres titulars. Desmantellada a Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 assistents, Maria Tomàs.
1: Això el mateix dia en què Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
0: Mentrestant, continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
1: Fins a tres associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
2: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic...
0: I atenció, ciutadans, perquè el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
1: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
3: És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisament con el tema ahora.
0: I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
1: Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor. I el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
4: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
0: I encara en l'àmbit nacional, el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017, que presidia Carme Forcadell.
1: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern de Puigdemont, a rebre-la.
0: I el món, Johnson & Johnson, pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per infants.
1: 76.000 persones asseguren que el producte es contenia en amiant i que això els va causar càncer d'ovari.
0: I en cultura, el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Àntida Mallorca Film Fest. Avui a Hora Baixa s'ha presentat a Milcar, el nou documental de Miguel Ec, i en aquests moments agafa el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada. L'Atlàntida recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani. Durant aquest informatiu hi serem en directe. No podien faltar els esports. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia arribar a les millors condicions a l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bousà, bon vespre.
5: Molt bon vespre. Lluís García veu Jan Virgili implicat amb l'equip i confia a incorporar més futbolistes competitius abans del tancament del mercat. Després l'escoltam. Per altra banda, l'Atlètic Balears accelera la planificació del nou projecte amb la presentació de Fabrizio Monchú i Álvaro Martín i l'anunci d'un tercer reforç per a la davantera. I el Palma Futsal incorpora el brasiler Julio Zanotto, suma el quart fitxatge de l'estiu i engega aquesta setmana una nova pretemporada amb Antonio Vadillo i moviments en els equips balears de bàsquet amb els fitxatges de Lídia Rivers per l'Azul Marino Palma i Wildens Lebec per a l'Èstia Menorca.
0: T'espero d'aquí mitja hora, Juan Gap.
5: Aquí seré.
0: I I ara anem amb un tòpic. Les temperatures ens han donat una treva a les illes, però tot i que això és una frase feta, una mica més d'oratge sí que han tingut, no és vera, Dani Capó?
6: Bon vespre. Sí, sí, però és una treva que arriba ja a la seva fi. Demà continuen pujant les temperatures. D'avui, de fet, ja ho han fet. Ja no hem tingut aquell ambient una miqueta més contingut que, sobretot, varen viure tant diumenge com ahir. Avui, de fet, ja hem arribat a 35 graus, però es verà que a partir de demà la cosa ja s'enfilarà de cada vegada més. Superarem els 35 a més punts de les illes, principalment de Mallorca, i a mesura que avanci la setmana també notarem com els termòmetres van tornant a entrar dins paràmetres donada de calor. Més enllà d'això, a l'estat del cel tindrem molt de sol, demà serà un dia de cel totalment destapat arreu de l'arxipèlag i amb un vent fluix. Per tant, esperàvem una mà tranquil·la, l'únic matís del llevant d'Eivissa a Formentera, on sí que podem trobar qualque redol de maror.
0: Gràcies, Dani. És estiu. Són les 7 i 6 minuts. Margalida Cifres, el control tècnic. Començam.
7: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: us ho anunciàvem en començar aquest informatiu, la ressaca que ha deixat la manifestació d'aquest diumenge per demanar un canvi de model turístic no fluixa. I si avui migdia centenars de persones han demanat la dimissió del delegat del govern i del cap de la Policia Nacional, avui cap vespre davant l'Ajuntament de Felanitx acaba de començar una concentració per continuar reclamant responsabilitats davant unes actuacions policials que tilen de completament desproporcionades. Allà hi és la nostra companya, Maria Eugènia Quecles. Bon vespre.
1: Bon vespre. Al voltant d'un centenar de persones ja són aquí a la plaça de la Constitució, davant la porta de l'Ajuntament de Felanitx, per mostrar el seu rebuig amb les càrregues policials en què va acabar la manifestació de diumenge convocada per Menys Turisme, Més Vida. Així ho expliquen molts del que estan ara aquí, que encara s'estan acabant d'organitzar per fer aquesta protesta.
2: Troc que ja és evident el que va passar, és el tercat que va passar, no s'han duit en això.
3: Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, tenen peguera. I aleshores venc aquí a demostrar la meva protesta.
1: Just ara estan desplegant dues pancartes, una que posa pel dret a una vida digna i una altra que diu textualment manifestar-se per que nostre no és delicte, prou violència policial. Està signat per diferents entitats que organitzen aquest acte de protesta, entre ells, a més de Menys Turisme i Més Vida, també a RAN i al COSO, una de les associacions festives més conegudes i reivindicatives de Felanitx.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles. És el que està passant ara mateix a Felanitx, però avui migdia més de 400 persones ja s'han concentrat a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui responsabilitzen de les càrregues policials de diumenge passat, que, segons els seus càlculs, han deixat com a mínim 20 ferits, un dels quals encara roman hospitalitzat. De fet, ara estudien interposar una denúncia col·lectiva per les agressions, diuen, patides pels agents antiavalots.
4: També a la plana política s'han produït moviments. Avui a hora baixa el diputat de Més per Mallorca, Vicent Vidal, sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per aquest motiu. El diputat adverteix que si el delegat de govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
5: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant, i per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè en digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
4: També el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat les càrregues de diumenge i ha criticat l'actuació de la delegació tant a les hores prèvies com durant els enfrontaments.
6: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern ens pugui dir.
0: La Policia Nacional, però, manté que la seva actuació va ser proporcionada.
4: Els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional. Diuen que les paraules del delegat de govern varen ser desafortunades quan varen afirmar que les càrregues policials depenien del dispositiu policial que era allà. A més, insisteixen que les càrregues varen ser proporcionades. Checho Enríquez és el secretari regional del sindicat Jupol.
7: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
4: Ben diferent el testimoni de la portaveu del col·lectiu No Normal, Margalida Ramis, que va ser present a la manifestació com a mediadora. La policia denuncia que els agents no varen respectar els acords als quals havien arribat en delegació de govern, cosa que va provocar la indignació dels manifestants, que veien que l'espai on es feia la lectura del manifest no estava ple i així tot els negaven l'accés.
8: Arribaven fotos de dins, diguem-ho, està buit, no s'entenia absolutament res, no deixaven sortir, varen fer un tap ells mateixos allà, se varen veure i ja varen entrar a carregar per tenir reforços ells, perquè se varen veure totalment estrès. Llavors va ser, jo crec, una operació policial nefasta, en el que nosaltres tots estem varen intentar mantenir la calma, varen donar per tancar la manifestació i les càrregues portes varen venir després, sense cap tipus de motiu, ni justificació, ni per què.
4: La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant això, demana que no es desviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Provenç per no assumir-ne les responsabilitats.
9: És incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Provenç, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
0: En qualsevol cas, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva. S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació i s'interrogarà totes les parts.
4: La plataforma Més Turisme, Menys Vida ja ha manifestat que no confia gaire en la investigació interna oberta al cos, ja que segura no té cap sentit perquè la policia serà jutge i part també a rebutjar qualsevol actitud violenta dels manifestants que incitàs els agents a actuar.
0: I mentrestant, la majoria de turistes es mantenen aliens a aquesta polèmica. És el cas del més de 250 assistents d'una festa il·legal en una casa a Escobells, a Eivissa. La policia local de Sant Josep l'ha desmantellada avui, el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el mes de juny va plegar un miler de persones, com explica Dani Manau.
10: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. Quan han arribat els agents, unes 100 persones s'esperaven per accedir a l'immoble. Les autoritats han restringit el trànsit i han desallotjat més de 250 assistents amb l'ajuda del servei de seguretat contractat pels organitzadors. Abans d'acudir a la finca, la policia local havia detectat la promoció de la festa en xarxes socials i avui ha identificat dos punts de trobada des d'on els assistents eren traslladats a Casa Paola. L'esdeveniment comptava amb seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per les activitats que s'hi feien. D'altra banda, avui l'Ajuntament de Sant Antoni ha comunicat que els promotors de la festa il·legal que va tenir lloc el 10 de juny en una finca rústica protegida del Camí Vell de Sant Mateu, on van acudir més de 1.000 persones, han reconegut els fets i han abonat el 40% de la sanció màxima prevista. Així, dels 300.000 euros que demanava inicialment el consistori, els infractors n'han pagat 180.000.
0: Set i 15 minuts, escoltau la ràdio pública IB3 Ràdio d'aquest 18 de juliol i us explicam que en aquests moments estem pendents de la segona aturada parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Reclamen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. La primera aturada ha estat avui matí i s'ha traduït en pocs retards de vols i coes habituals establerts d'Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres línies aerolínies implicades.
4: Els treballadors exigeixen a l'empresa que apliqui l'estable salarial del conveni sectorial, que ofereixi garanties per a la plantilla procedent de l'empresa Groundforce i que actualitzi el sou d'acord amb l'IPC. Són exigències per al prop de 700 treballadors que han arribat a la vaga després que la darrera reunió al TAMIP acabat sense acord. Si no hi ha entesa, les aturades parcials continuaran també dissabte i els dies 4 i 8 d'agost.
0: Això és a Son Sant Joan, mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Fins a 3 associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de signatures i demanen una reunió amb Aena.
4: Es tracta de les associacions de veïns de les barriades més properes a l'aeroport, concretament les de Can Frígoles, Can Palleu i Sacaleta. Asseguren que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
11: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
4: També critiquen que Aena no s'hagi posat en contacte amb ell, diuen, per explicar-los els detalls de l'ampliació i denuncien l'opacitat del projecte. Elena Roig és la secretària de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
12: Vull dir, a hores d'ara ja saben que hi ha un problema de comunicació. Com és que encara no s'han trobat amb altres, amb les tres associacions directament afectades? Ja no dic amb tota la ciutadania de l'illa, eh? Estic parlant amb les tres associacions directament afectades. Seguim sense saber què volen fer. Això és el que més ens preocupa, que seguim sense tenir la informació i surt a licitació aquest setembre.
4: Les crítiques d'aquestes associacions s'uneixen a dels grups ecologistes que alerten que l'ampliació a l'aeroport podria arribar al 10 milions de passatgers anuals.
0: I les Balears assoleixen un rècord de 681.000 ocupants en el segon trimestre de l'any. Això és un 5,4% més que el mateix període de l'any passat. Són dades de l'enquesta de població activa publicades aquest dimarts.
4: Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball nou, xifra que converteix les Illes a la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere Catalunya.
0: Davant això, els sindicats, Comissions Obreres i UGT asseguren que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són els secretaris generals de Comissions i UGT, José Luis García i Pedro Omar.
13: Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne, no? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
14: Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
0: També ha valorat aquestes dades la CAE.
4: Tot i el rècord d'ocupació i el descens de l'atur, Carmen Planas ha advertit que la dificultat per cobrir lloc de feina i l'augment de l'absentisme continuen sent dos dels principals problemes al qual s'enfronta el teixit empresarial. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA i ha destacat les xifres d'atur al mínim i la capacitat del mercat laboral de les Illes de crear nova ocupació.
15: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallam l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres, i una dada molt important que nosaltres miram molt: el 80% de la nostra contractació és indefinida.
0: Per cert, que el govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres. Ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, en la primera conferència sectorial de transports en 4 anys, una cita a la qual no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia Consell de Ministres. Mateo ha criticat aquest fet.
4: A la trobada, el conseller ha insistit en la recuperació del conveni ferroviari per garantir finançament estatal per als diferents projectes d'ampliació de la xarxa de tren i metro a Mallorca, com per exemple la línia del tren Palma-Llucmajor i la de metro entre el centre de Palma i l'Hospital Sant Espart. És també la negociació dels nous convenis de carreteres amb els 4 consells insulars per finançar actuacions a la xarxa viària a cadascuna de les illes. Mateo ha lamentat, però, que algunes d'aquestes peticions no han pogut ser ateses davant la gran quantitat de temes a tractar després de 4 anys sense cap conferència sectorial. També ha criticat l'absència del ministre Òscar Puente.
16: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo es absolutamente inaceptable.
0: si ens escoltau des de les 7 de l'hora baixa, haureu sentit que Dani Capó, el nostre meteoròleg de capçalera, explicava que aquest dimarts han tingut temperatures encara contingudes, tot això abans que arribi el nou episodi de calor extrema que s'espera per als pròxims dies amb més intensitat a la península. Així tot, el mapa d'alerta per foc a les Balears avui pinta de vermell algunes zones de l'arxipèlag, amb atenció especial a les Pitiuses.
4: Tot Formentera i gairebé a Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, continuen a nivell màxim d'alerta per risc d'incendis, situació que afecta també els municipis d'Andratx, Puigpunyent i Capdepera, a Mallorca, i Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal, a Menorca. A la resta de l'arxipèlag, el risc és groc, és a dir, perill moderat d'incendi.
0: I l'augment de les temperatures multiplica el risc d'incendis que en les condicions actuals es desenvoluparien sense capacitat d'extinció perquè la biomassa acumulada fa de combustible. Ho explicava a Vetra Ràdio l'enginyer forestal Lluís Berbiela, que ha fet una crida a l'anticipació i a la prevenció.
4: Avisa l'expert que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
17: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego, todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas, sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
0: I a la península, l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva. Això mentre els serveis d'extinció continuen fent feina contra rellotge per sufocar les flames a l'espera que demà arribi, com dèiem, una nova onada i pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
4: El Ministeri de l'Interior ha aixecat l'ordre d'evacuació de 8 municipis de Madrid i 5 d'Àvila. A més, ha donat per finalitzat el confinament d'altres 4 municipis. La Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament de tota la Vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que demà, com dèiem, arribi una nova onada de calor que pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
18: Nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
4: Pel que fa a l'incendi de Toledo, el Ministeri de l'Interior ha decretat aixecar també la declaració d'emergència nacional activada per mot dels incendis forestals. A més, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2. D'altra banda, ha quedat estabilitzat el foc d'aquesta hora baixa a Huelva, el segon declarat a la zona en 24 hores.
0: I d'altra banda, s'eleven a 14 la quantitat de víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos, d'Almeria, que es va declarar a principi de mes. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals.
4: Aquest mecanisme permet activar ajudes per dany personals i materials. També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions. Així, les empreses no hauran de pagar les nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció i les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per a tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu domicili habitual perquè els accessos estan tallats pel foc. També s'augmentarà 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis.
0: Davant aquests focs, el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí: unir forces i fer un front comú.
19: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
0: Declaracions des de la Moncloa en una compareixença extraordinària després del darrer Consell de Ministres.
19: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
0: Una compareixença en la que Sánchez també s'ha defensat, com heu escoltat, del front judicial que envolta la seva dona i el seu germà. Tanmateix, el Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs executiu, diuen que és insultant.
4: El secretari general Miguel Tellado assegura que el president espanyol viu dins una bombolla de mentides, privilegis i corrupció.
20: Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en dos datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance, ese combo de corrupción integral y parálisis política.
0: Però la jornada ens deixa altres qüestions aquí a les Illes i la universitat afina la detecció d'espècies invasores principalment de vespes a les Illes. Ho fa a través de l'aplicació mòbil Invap, abans WhatsApp. La participació ciutadana ha permès detectar més de la meitat d'aquestes espècies. El Pericàs en té la informació.
21: Actualment el focus està posat sobre 2 espècies, la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada el 2015, i l'oriental, el 2024. Entren a les Balears principalment a través de mercaderies i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. La doctora Mar Leza explica com identificar-les.
22: Crec que és important posar els focus en 2 espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si llogués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envieu. No la matis, però.
21: Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. Segons han comentat, des que es va crear l'aplicació, la participació ciutadana ha augmentat notablement i les deteccions han estat de cada vegada més precises. Actualment hi ha diversos nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i un de vespa oriental a Jesús, a Eivissa. Són el doctor Cayetano Herrera i la tècnica de servei de protecció d'espècies de la Conselleria d'Agricultura, Irene Garneria.
23: La ciutadania enviava molt més avisos si tenien una aplicació mòbil disponible.
24: Sí que és vera que tenim els nius molt localitzats a una zona de la tramuntana, per ara no s'està expandint, i aquest d'Eivissa d'Orientalis, que se va trobar a Jesús, al municipi de Sant Eulari d'Eivissa.
21: Ara el repte és conèixer els hàbits d'aquestes vespes per així establir nous mètodes de detecció i així erradicar-les.
0: I de vespes a galls, perquè la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat.
4: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Els investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.

0: Són les 7:30, escoltau la ràdio pública de les Illes. Dos dies després de la manifestació per demanar un canvi de model econòmic a les Illes, institucions, polítics i ciutadans es posicionen.
1: Prop d'un centenar de ciutadans han demanat avui a hora baixa a Felanitx dimissió dels responsables de l'operatiu policial.
2: Troc que ja és evident el que va passar, és el tercat que va passar, mos han duit en això.
3: Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva.
1: Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si algun dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicent Vidal exigeix la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de la Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge.
0: I desmantellada a Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 persones.
1: Això el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
0: Mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
1: Fins a 3 associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
4: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
0: I el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
1: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
5: És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisament con el tema hora.
0: I a Menorca, es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Maó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
1: El batlle Joan Pellicer explica que s'han hagut d'adoptar mesures com prohibir el reg de jardins, neteja de carrers o omplir piscines.
6: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
0: I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
1: Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor i pugui complicar les tasques. El president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
7: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
0: I el món, Johnson & Johnson pagarà 5.600 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per als infants.
1: 76.000 persones asseguren que el producte contenia amiant i que això els va provocar càncer d'ovari.
0: I el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Filmfest. Avui, hora baixa, s'ha presentat a Milcar i en aquests moments agafa a relleu Jo, de Rafa Cortés. D'aquí una estona hi serem en directe, però ara és moment dels esports en la veu de Juanga Bauzá.
8: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.

0: Informació esportiva i V3 Ràdio. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia a arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga. Un Real Mallorca que continua amb la preparació d'aquesta nova temporada a Marbella. L'equip disputarà dijous el segon partit amistós d'aquesta pretemporada davant l'Al-Ittihad, conjunt on milita l'ex-mallorquinista Predrag Rajkovic. Lluís García ha atès avui els micròfons d'IV3 i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
1: El Mallorca sempre està preparat per a millorar, està preparat per a mirar el mercat, per a traer bons futbolistes, i no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo. Es cierto que quizá nos falta un perfil algo diferente como seis, pero nosotros ya te digo que no es una cosa que nos vuelva loca. Intentar tener esa versatilidad de tener diferentes perfiles de nueve nos va a dar diferentes posibilidades para atacar a los rivales de manera diferente.
0: També ha tingut paraules per Jan Virgili, que segueix pendent del seu futur i de si continuarà a la disciplina mallorquinista.
1: Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca, yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
0: Un Lluís García que ha volgut recordar que el camí aquesta temporada serà llarg i que hauran de lluitar fins al darrer moment si volen aconseguir l'ascens de categoria.
1: Ya os puedo garantizar que no va a ser ni mucho menos fácil. Como se suele decir, orejas tiesas, estar preparados, exigirnos, saber que es un camino larguísimo, larguísimo, que vamos a necesitar de todo el mundo, sabiendo de que la dificultad tenemos que enfrentarla y tenemos que ser mejores cada día, exigirnos ser mejores cada día.
0: I l'Atleti Balears continua reforçant la plantilla de cara a la nova temporada. El club ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges, el lateral polivalent Fabrizio Monchú, que arriba després de jugar a la quarta categoria del futbol alemany, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. Durant la seva presentació, Álvaro Martín s'ha definit com un defensa sòlid, amb joc aeri i capacitat per treure la pilota jugada des del darrere.
2: Pero sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente, me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
0: A més, l'Atleti Balears ha fet oficial una tercera incorporació. Es tracta del davanter Rubén Català, de 23 anys, que la temporada passada va militar a l'Alcoià i al Castelló B. I en clau pitiusa, la penya esportiva Santa Eulàlia també continua movent fitxa. El conjunt eivissenc ha anunciat el fitxatge del migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, que arriba procedent del Linares. I l'Illes Balears pel futsal continua perfilant la plantilla de cara a la nova temporada amb un nou reforç. El conjunt mallorquí ha anunciat el fitxatge de l'aler brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba procedent del Cairat. Zanotto ha signat un contracte per a les dues pròximes temporades i durant la seva presentació ha expressat la satisfacció per incorporar-se al vigent campió d'Europa.
3: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir a camiseta y ganar con eso. Estoy me sentindo bien, me sentindo como si estuviese en casa.
0: El jugador també ha destacat la il·lusió que li fa competir a la Lliga Espanyola i afrontar nous reptes amb la camiseta del Palma Futsal.
3: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada, por eso.
0: Aquest és el quart fitxatge de l'equip que dirigeix Antonio Vadillo. El Palma Futsal iniciarà demà la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques, mentre que dijous durà a terme les dues primeres sessions d'entrenament per començar a preparar el nou curs. En bàsquet, l'azul marino Palma s'ha reforçat amb la pivot nord-americana Lydia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada amb l'Unicaja Mijas, mentre l'incombustible Alba Torrens ja prepara una nova temporada precisament amb l'azul marino Palma i amb la mirada posada també en un gran repte internacional, el Mundial amb la selecció espanyola. La jugadora mallorquina afronta un nou curs amb la màxima ambició després d'una trajectòria plena d'èxits i ho fa amb l'objectiu d'ajudar l'equip balear a créixer en el seu nou projecte.
4: Tot jo, el projecte d'Azul Marino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accent, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
0: A més, Torrens està pendent de la cita mundialista amb Espanya, una competició on la selecció tornarà a aspirar a tot després d'anys instal·lada entre les millors del bàsquet internacional.
4: A fer tota la feina i a fer tot el possible, no? Per estar en les millors condicions, per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no? En la selecció, en guany i en aquest Mundial.
0: I a la primera FEB, l'Estia Menorca incorpora, s'ha dit, pel València Bàsquet, el pivot Wilden Lebec, MVP de la segona FEB, el curs passat amb el Càceres. A més, el conjunt menorquí disputarà el trofeu a on Illes Balears al setembre. Per la seva banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promosa gallega Pablo Fernández i ja coneix el calendari de la Copa d'Espanya i la segona FEB. I un darrer apunt, el mallorquí Joan Sastre deixa la Laguna Tenerife després de 5 temporades. I en atletisme, Esperança Cladera ha estat la millor representant balear al Campionat d'Espanya. La corredora Morera del València Club d'Atletisme es va penjar la medalla de bronze als 200 metres amb un temps de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la plata. Tot i el podi, Cladera ha assegurat avui els micròfons d'IB3 Ràdio, el programa Esports 3, que el resultat no reflecteix el seu bon estat de forma.
5: Crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta, però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret.
0: I en ciclisme, l'artenenc Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. I en voleibol, el fitxatge estel·lar és del Conecta Balear Manacom, l'arribada del central a Alemanya amb Tobias Krieg, el jugador de 27 anys i 2 metres i 13 centímetres d'altura, és una de les referències del voleibol alemany i està considerat un dels millors centrals d'Europa. Fins aquí els esports.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
8: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7 i 44 minuts i ja tornem a ser aquí en l'actualitat a les Illes i l'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
1: Mesures proposades per l'hospital són espases, com substituir els filtres per millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica, el considerar apte per recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espi, el subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
2: Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días y tras la toma de muestras posterior los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
0: Mientras Ciutat el 1 de gener entrará en funcionamiento la ampliación de la zona hora a Palma. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places.
1: Són concretament les barriades de Foners, Pere Graubet, Son Fortosa Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Can Redó i algun carrer del barri de Bons Aires. L'Ajuntament obrirà dia 7 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
3: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
1: Fa mesos que el consistori va instal·lar les màquines i ara començaran a pintar les ratxes en terra. A partir de dia 7 de setembre, com dèiem, els ciutadans empadronats als carrers afectats podran començar a demanar el distintiu.
0: La mesura, celebrada per alguns veïns, també ha aixecat discrepàncies, entre d'altres que adverteixen que la zona blava generarà desigualtats entre barris.
1: L'Associació de Veïnat de Sant Fortós lamenta que s'hagi pres aquesta decisió sense tenir en compte la realitat del barri, unes peticions que diuen ja van traslladar als responsables de mobilitat. La presidenta de l'associació és Lídia Torres.
4: Varen sol·licitar expressament que Son Forteza compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Son Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels Hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
1: Un posicionament al qual s'hi suma la Federació de Veïnat de la Ciutat de Palma, qui demana una reunió a l'Ajuntament.
0: I mentre el Mercadal decreta l'alerta per sequera, i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi, com s'explica en Samad Houman, ja és preocupant.
5: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. El consistori ha decidit prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gespa ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, per a tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial, hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per poder fer un millor seguiment del seu consum. Sentim el batlle de Mercadal, Joan Pellicer.
6: Que nosaltres, a nivell municipal, ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
5: El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastament continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets a les properes setmanes.
0: I en aquesta hora obrim plana nacional i internacional perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufat i Lluís Guinó.
1: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern Puigdemont a rebre-la.
0: I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència aquest dimarts a l'Audiència Nacional.
1: La presidenta del Tribunal, Teresa Palacios, ha donat per tancat el procés. Ara els magistrats han de determinar si la cúpula d'interior del govern de Mariano Rajoy va orquestar una operació parapolicial l'any 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents compromesos per al partit.
0: I a la plana internacional, Uganda ha estat declarada oficialment lliure de bola després de superar sense contagis nous els 42 dies de vigilància que establien els protocols internacionals.
1: El brot provocat per una soca i vinculat a casos importats de República Democràtica del Congo ha deixat 2 morts i 20 casos confirmats. Tot i donar-se per controlada l'emergència, les autoritats sanitàries mantenen la vigilància davant el risc de 9 casos importats.
0: I almenys una persona ha mort i 80 han resultat ferides per terratrèmol de magnitud 7.1 al Japó, mentre Johnson & Johnson pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu tanc per als infants.

0: I arriba el moment de fer una ullada a la cultura perquè el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Hoje começa a guerra contra Portugal.
0: Fa tot just una estona s'ha presentat a Amílcar el nou documental de Miguel Eco, un projecte rodat durant més d'una dècada que recupera la figura del líder revolucionari Amílcar Cabral i la seva lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. El film arriba al festival després del seu pas per l'ITFA, la cita més prestigiosa del cinema documental.
2: Minuts abans de la projecció, el director Miguel Eck ha explicat al company de l'aviador que la llavor del documental va néixer l'any 2013, després d'un viatge a Cap Verd, on va descobrir la figura d'Amílcar Cabral, fascinat pel líder revolucionari i pel seu paper en la lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. Va iniciar una investigació que s'ha allargat més d'una dècada, entrevistant familiars, amics i antics companys de Cabral. El resultat és un documental que ja ha recorregut més de 25 festivals internacionals, ha estat programat al MoMA de Nova York i també reconegut amb el premi en certamen de referència com el Luxembourg City Film Festival.
3: Vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
0: Ha agafat el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada.
4: ¿Y qué ojo? Yo no soy ese.
5: No importa que sea.
6: Yo qué sé. Partió la cabeza a mi marido.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani, convertida amb els anys en una obra de culte. La projecció commemora el 20è aniversari d'un film que va sorprendre per la seva mirada intimista i pel retrat d'un personatge allunyat dels cànons habituals del cinema. Precisament al cinema Rivoli es troba la nostra companya, Victòria Morell, bon vespre. Quina ha estat l'acollida del públic 20 anys després?
7: Bon vespre, Neus. Doncs l'acollida ha estat molt bona. La sala s'ha omplert i hem pogut veure cares molt conegudes del cinema balear, entre elles el protagonista també de la pel·lícula Àlex Brandelbull, que ha volgut presentar aquest retorn tan especial. I és que l'Atlàntida no recupera només una pel·lícula, podríem dir que recupera una de les grans joies del cinema fet a les Illes. De fet, quan Jo es va estrenar, va fer la volta al món, va passar per prop de 120 festivals, com és el cas de Cannes, Toronto, Sant Sebastià o Sydney, i va rebre alguns dels premis més importants de la crítica. El més curiós és que, malgrat aquest èxit internacional, aquí gairebé no va tenir recorregut el cinema amb els anys, però s'ha convertit en una autèntica pel·lícula de culte. Rafa Cortés explica que és un rare avis, una pel·lícula molt especial, rodada a Mallorca amb actors majoritàriament amateurs, també. Ens ha explicat com aquesta restauració ha servit per corregir petits detalls tècnics que en el seu moment no es van poder resoldre per manca de pressupost. Per això assegura que aquesta restrena és una manera de fer justícia a la pel·lícula.

0: Ah, és una pel·lícula que mai, que sempre envellirà bé, crec. Té una cosa com antiga, com d'una altra època, d'una altra dimensió, que fa que no envelleixi massa, crec.
1: Sí, és com a després de 20 anys tornar a revisitar la pel·li i trobar-te amb la gent que ens estem trobant tots, és una passada. Ara dèiem amb l'Àlex que no sabem si han passat 20 anys cap endavant, cap enrere, com a si és molt, si és poc, però fa molta il·lusió.
2: I entre records i retrobaments, tampoc hi han faltat les bromes sobre el pas del temps. Rafa Cortés ha aparegut amb una camiseta que, segons ha explicat entre rialles, es va comprar fa gairebé 20 anys mentre presentava Jo a l'estranger. Sorprenentment, encara m'hi cap, ha fet broma, abans d'afegir que, igual que la camiseta, també hi cap i també hi continua havent lloc per aquesta pel·lícula a les sales de cinema.
3: Això, moltes gràcies, Victòria Morell, des del Rivoli, el mateix cinema en què aquest cap vespre es multipliquen les propostes balears a banda de Jo i d'Amílcar. Nosaltres ens hem fixat també en dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés.
4: Dues propostes que han rebut el suport d'IB3 i segueixen la vida, l'evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, el documental 3.000 al mes ha estat 10 anys de documentació, des que les xarxes i aquest tema... Manuel Cortés, Manuel Cortés, Manuel Cortés. Van fer viral un atlot de sa vileta que va acabar tenint com a clients Bad Bunny i Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernès, va veure potencial en la seva història i, malgrat les reticències inicials, varen apostar per ella.
5: En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit. I avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució, hem aconseguit acabar la pel·lícula amb ell, ell ja l'ha vist, i avui en dia pues, és una altra persona també, igual que nosaltres.
4: I l'aposta, diu Guillermo Broglia, també codirector, amic i company de promoció del CEF, ha pagat la pena.
6: En el final, 10 anys, seguint un personatge, nosaltres no sabíem en què desembocaria, hem tingut sort que perruquer de barri que vàrem apostar per ell ha aconseguit els seus somnis a la vegada que nosaltres fer una pel·lícula que també era el nostre somni.
4: Un somni que ha estat reconeixent difícil. Mario Figueroa és el tercer codirector.
7: Ha sido un camino bastante duro, con altibajos, pero una vez que hemos visto la película terminada y que la ha visto también Manuel, todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la dedicación y todas las renuncias que hemos hecho durante estos 10 años, pues al ver la película es como ha merecido la pena.
4: Manuel Cortés és un dels protagonistes, l'altre, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental, Àlex Dioscòrides, que 10 anys després d'Overbooking continua apostant pel territori, les arrels i la cultura com a única eina de defensa, i en gent com Solivelles, que va recuperar espècies com el tat de cortí i fa feina amb ceramistes i teixidors d'aquí com un dels millors exemples.
8: Si haguessin més cuineres com de Maria, sobretot en tot el volum d'hostaleria que tenim a Mallorca, només un 25% fes feina amb producte local de veres, fes feina amb agricultors, en recuperació d'espècies, en cuidar tot el nostre paisatge, la nostra illa seria molt més cohesionada, seria molt més sòlida, seria molt més resilients quan hagués canvis.
3: I així, amb aquestes propostes culturals, amb el cinema Rivoli i l'Atlàntida Film Fest, arribarem a les 8 d'aquest 28 de juliol.

0: Són les 8, moment ara per actualitzar els principals titulars d'aquest dimarts 28 de juliol, en què dos dies després de la manifestació per demanar un canvi de model econòmic a les illes, institucions, polítics i ciutadans es posicionen. Prop d'un centenar han demanat avui hora baixa a Felanitx dimissions dels responsables de l'operatiu policial. Allà es troba ara mateix la nostra companya Maria Eugènia Quecles.
1: Bon vespre. No

0: Quan i 5 minuts que aquesta plaça de la Constitució s'ha buidada, però durant quasi una hora ha estat farcida d'indignació, amb més de 200 persones denunciant els fets de diumenge. En la lectura del manifest, Maria Montserrat ha exigit responsabilitats a tots els partits que en tenen, diu, responsabilitat.
1: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, del PSOE, per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica. També volem assenyalar a l'Ajuntament de Palma pels nombrosos impediments i traves a la realització de l'acte polític.
0: Durant l'acte hi ha hagut engloses de Miquel Cervera Boireta i ha acabat amb la Balanguera, entonada per Maria Hein.
2: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora des de Felanitx. I en aquesta hora, desenes de vols de l'aeroport de Palma pateixen retards. Continua la segona aturada parcial convocada pels treballadors del Servei de Terra de Swiss Sport, que qualifiquen d'èxit la vaga. Aena, per part seva, en canvi, no vincula directament els retards a les aturades. Claudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. Els treballadors reclamen una millora de les condicions laborals i econòmiques i emplacen a l'empresa a negociar. Entre les aerolínies implicades hi ha Air Canada, Etihad Airways, TUI o Condor. De fet, la delegada de Comissions Obreres a Swissport, Carmen Martínez, explica que les companyies han cercat vies per contrarrestar l'impacte de les aturades.
4: Al mediodía se habían retrasado 14 aviones. Lo que pasa que las compañías lo que han intentado es, por ejemplo, ahora, por ejemplo, la TUI y todas estas, están intentando traer antes a la gente. Para, yo qué sé, si normalmente venían dos horas antes, para facturar, pues ahora vienen 4 y 5 horas antes para que llegue de tiempo a todo. Entonces sabemos que la empresa ha contrarrestado pues estas posibles huelgas.
2: I desmantellada Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 persones.
3: Això el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va plegar un miler de persones.
2: I el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona Hora a Palma.
3: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
5: És una regulació que favorece esta rotació, que és la que se pretende precisament con el tema Hora.
2: Mentre Menorca es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum de l'aigua.
3: El batle Joan Pellicer explica que s'han hagut d'adoptar mesures com prohibir el rec de jardins, la neteja de carrers o omplir piscines.
6: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
2: Arribam així a les 8:04. Us deixam ara amb el programa Xiu Xiu de la mà de Xavi Oliver, Jordi Suárez i Nora Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, eh? Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Sí,
2: molt motivats, molt motivats.
1: Avui ja s'estudi, avui.
0: Sí, exacte. Teniu ressaca emocional després de lo d'ahir.
1: Home.
2: Sí, una mica.
0: Sí, sí. Sí, molt
2: fa,
0: bé.
2: Fa pena tornar a estar aquí tancats.
1: Sí, tampoc hem de dir això.
0: Fa pena.
2: És broma, s'està molt bé aquí de dins.
0: Bé, qüestions. Hi ha un tema que m'ha fascinat. És que el rei emèrit ha tornat a Mallorca després de 7 anys. Ho sabíeu?
2: No, no ho sabia.
1: Jo, de fet, no sabia que fos tant de temps.
0: Sí.
1: No recordava... Sí. Bé, no recordava la darrera, però no pensava que fos
0: per mi va ser
1: anys.
0: Per les noces de Rafael Nadal.
2: Ah, mira.
0: I Meri Perelló, per mi. Però, bueno, el motiu per qual ha hagut de tornar és espectacular, eh? Ni més ni manco que per muntar una festa d'aniversari. Què vos sembla?
1: Molt bé, bé.
0: I això, no, és
1: vacaciones
0: que...
1: Vacaciones en Mallorca.
0: Sí, sí. Exactament.
2: Sí, exacte.
0: Això és verídic, eh? Una festa o un amic seu és l'empresari Miguel Arias. I, bueno, xiu-xiu... Aquí, és que no la muntarà tot sol, aquesta festa.
1: Bé, tot sol, a veure. No m'imagino el rei preparant el menjar, tampoc. Vull dir, fent allà una paella. No el veig, allà.
0: Fent bocadelgues.
1: Fent un pan notilla. Els convidats.
0: No crec.
2: A veure, jo crec que ell deu tenir qualcú que... Deu tenir qualcú que pot encarregar qualcú que prepari sa festa.
0: Sí.
2: Ah,
1: això
2: no?
1: És brutal. Sí. Això me'n recordo un capítol ara, totalment. Però en Georgina té una sèrie, ella.
0: Sí.
1: Té una sèrie. I
0: Georgina, sa dona en Cristiano Ronaldo,
1: té una sèrie
2: on
1: explica el seu dia a dia. Hi havia un moment explicant el seu dia a dia que deia he d'anar a preparar ses vacances.
2: Ai,
1: i preparar
2: sí.
1: ses vacances era posar-se en videocridada amb una dona que li deia bé, vull una casa aquí... Amb aquestes condicions i tal. I, bé, ja la cercaré. I de seguida s'anava. Espectacular. Va ser un poc el mateix, això.
0: Estaria bé, però bueno, tranquils, que no la prepararà tot sol, segurament assistents, però la prepara de la mà d'un bon amic. Sabeu qui és? No vos ho imagineu?
1: Home, jo crec que ja ha sortit per aquí.
2: Sí, jo.
3: Plátano.
0: Efectivament, de Rafael Nadal. I aquesta és una informació del Diari de Mallorca, de la qual la revista Hola se n'ha fet eco. I ha dit... El rey y el tenista han conjugado esfuerzos para montar una fiesta de cumpleaños en Mallorca a un amigo común. El empresario Miguel Arias, ligado al auge del Puerto Portal, se ha asociado al emblemático restaurante Flanagan. Al ágape asistieron al completo los miembros de la familia real, a excepción de la rama de Felipe VI. Au, què vos pareix?
2: Clar, jo, una mica de conflicte, no, aquí?
1: Jo, llegit així, aniria. És com música i tal, ambientat.
0: A tu te diuen, Jordi. Escolta, que el rei emèrit i Rafael Nadal te prepararan sa festa d'aniversari.
1: Home, espero uns mínims. Espero no trobar-me un pan nocilla.
0: O en bocadèlia. I no era tu, imagino que també, no?
2: Mira, te diria per qüestions morals que no aniria, però la veritat que si me convidessin, vamos, de cap i vaig.
0: Avui tenim a Toni Cardell, el control tècnic.

0: Molt bé, després d'aquest començament, passam a qüestions que ens posen una mica més filosòfics. Com, per exemple, imaginar com podria estar la nostra vida si haguéssim tingut altres amics, o si la nostra mascota, en lloc de ser un ca, fos un moix.
1: Exacte, Xavi. De possibilitats n'hi ha infinites. Però avui vos hem volgut demanar a voltros si no haguéssiu nascut del lloc on proveniu, on vos hagués agradat néixer?

0: Anem, no sé si ho entes bé, Nora. Sortint al carrer per demanar a sa gent que no els hagués agradat néixer si no haguessin nascut, com per exemple, en altres que hem nascut a Mallorca.
1: Exactament. Mm-hmm. Si jo no hagués nascut a Mallorca, per exemple, a mi m'hagués agradat néixer a Dinamarca o a Suècia, un país del nord d'Europa, segurament.
0: Mm-hmm.
1: Sí, no sé, jo això que vagin en bicicleta per tot me fascina.
0: Sí, però després sí, estem, és una altra història.
1: Bueno, però així, no sé, entres en calor, vas en la bicicleta a fer feina. No sé, on vos hagués agradat néixer?
0: És que no m'ho he plantejat mai.
1: En sèrio?
0: T'ho promet.
2: Home, tal vegada una altra illa.
0: Home, jo vaig anar a Nuremberg no fa gaire i em va agradar molt. Justament a Nuremberg, no sé per què, però vaig pensar, aquí per aventura hi viuria.
1: Val, val. I tu, Jordi?
0: Tot molt curiós, el que passa que, clar, evidentment, m'ho va fer sola, també.
2: No ho sé, per Itàlia.
0: Ah, sí?
1: Itàlia? Per què? Per menjar? No...
0: Sí. El mio fratello.
2: Ho he dit un poc per dir, de veritat.
0: Oh, molt bé, Jordi. Bé. De fet, t'agrada molt l'italià, estar aprenent, o no?
2: Sí. Tu és que a vegades li surt, eh?
0: Què dic?
2: Tu has estudiat un poc.
0: No,
2: saps,
0: jo ho sé.
2: Ens enviava un missatge i posa grazie mille.
0: Bé, escolta, Nora, bé, la gent que diu.
1: Vinga, idò, vaig sortir l'altre dia pel carrer i els hi vaig demanar a la gent de Palma on els hi hagués agradat néixer. Hola, te puc fer una pregunta?
3: Bueno, que ara...
1: T'acompany.
3: Bueno, vale.
1: A mem, si no haguessis nascut aquí, on t'hagués agradat néixer? De tot el món.
3: De tot el món? No sé, algun país d'Europa del nord.
4: En Mallorca.
1: En Mallorca? Sí. ¿Por qué?
4: Porque otra cultura, sí. Y porque me gusta la gente, el respeto, todo. Bueno, Argentina también es bonita. Sí, sí, però el problema és cultural.
5: Al nord, que no faci tanta calor.
1: En el nord d'Europa.
5: Escòcia o Anglaterra o, no sé, Alemanya.
6: Jo crec que aquí.
1: Aquí?
6: Sí.
1: I no t'hauria gustat nacer, per exemple, en el Caribe o...
6: No, el Caribe per a descansar.
1: No t'hauria agradat néixer, per exemple, jo que sé, a Tailàndia?
7: No, crec que un lloc a prop d'aquí, tipo Portugal, a França, que tingués el mateix ambient que hi, no m'aniria molt a fora.
8: Sincerament, és que és una cosa que ara tu m'ho demanes, no m'ho he plantejat mai.
0: És a dir, molt bé, opinions diverses.
1: Sí, sí, com tu deies ara, Xavi, no m'ho he plantejat mai.
0: No.
1: Hi va haver moltíssima gent que me va costar molt treure-li una resposta perquè tothom me deia, no sé, és que no m'he plantejat mai. I alguns diuen que no pegaríem massa en fora i d'altres que no acaben d'arriscar perquè si vos fixeu, ningú se mou d'Europa.
0: Mm-hmm.
1: O no?
2: No, jo ara, mira, ho he pensat i Canadà seria un lloc.
0: Ah, sí? T'hi vaig,
2: allà, ja? Allà, sí.
1: Però...
0: Amb què?
1: A la vora.
2: Jo trajo hockey.
0: Ja pot ser. Sí que t'hi vaig allà, al Canadà.
1: Bé, i està clar que els mallorquins estimam molt la nostra terra, però i si fiquéssim amor per mig, com seria? Ens casaríem amb un estranger o una estrangera?
7: Home, posats a triar, triaria d'aquí, però no ho sé. Supos que hauria d'haver una situació, però sí, supos que sí.
6: Sí, si hauria podria ser, sí.
1: No lo descartas.
6: No lo descarto.
4: No conozco la personalidad de una mallorquina, pero bueno, no tengo preferencia. Si uno se enamora y no importa de dónde sea, me parece.
2: Ai, l'amor. Mou molt.
0: Sí, és vera, això.
2: Ara va sortir un romàntic.
0: No, però és vera.
2: Però és vera que és de les coses que més estiren...
0: Uh-huh.
2: Però jo, aquesta gent, no l'he vist gaire convençuda.
1: No, la veritat que en les cares que posaven no se'ls veia del tot dins el carro de casar-se amb estrangers. Però també hi ha altres coses que ens inquieten.
0: Sí, ara hi anirem, però vosaltres, si per amor, on aniríeu a viure, a una altra banda?
1: Sí, jo sí. Sí, evidentment, el que hi hagués a l'altre destí, a mi també me'n beneficia.
0: Un destí on no aniries.
1: On no aniria? Ara no ho sé. Pot ser algun lloc massa fort de la meva família. On no pogués tornar sovint.
2: Però és vera que mou això, perquè jo, per exemple, tinc unes persones properes, que una és francesa, i tenia una feina estable, i vivia superbé, i se va mudar a Barcelona amb la seva parella, amb 20 i pocs anys, ha canviat de feina, ha canviat de tot, paga un lloguer, allà tenia casa, vull dir, que al final, mira, se poden arribar a fer.
0: Quant d'illencs pel món han fet que queden a Paramó? És a dir, moltíssima gent, al cap i a la fi, sí, com a muntanyes. Has dit, Nora, que hi havia coses que mos inquieten, és a dir, que t'inquieten. Com quines?
1: Perquè en els que els agrada viatjar, i ho poden fer, ho saben bé, descobrir cultures, tradicions, menjars, és tot allò que ens enriqueix i obre horitzons i perspectives noves. Que és el que ens estira els balears d'altres països on haguessin pogut néixer?
5: Pues, que sé, tipus, no és tant aquí, tant exòtic com aquí, però hi ha moltes festes medievals, hi ha molt de, no sé, més tipus, també tipus muntanyisme, pot ser més... ciclisme, també, no sé, hi ha moltes festes tipus així diferents aquí, també, no sé.
3: La cultura, la gent és molt bona per allà i fa fresca, que ara fa una calor que té mos.
1: Bé, aquests dos estaven xerrant d'Europa del Nord, d'Escòcia, Suècia, Dinamarca, que va ser la resposta que més se va repetir.
2: Clar, també passejant pel carrer a certes hores, amb la calor que fa. Jo crec que ha condicionat bastant la resposta de moltes persones que estem allà.
1: De fet, tenia... sembla que la cultura del Nord és la preferida dels mallorquins. Dels balears, perdó. Anar amb bicicleta tot el dia, no passar un calor infernal en l'estiu, no? Que ara ve una altra onada de calor. De fet, un estudi diu que Finlàndia és el país més feliç del món, seguit d'Islàndia i Dinamarca.
0: Sí, els estàndards de felicitat també en funció de què? És a quines variables hi ha per determinar si una societat és feliç o no?
1: Home, jo crec que la conciliació entre feina, família, vida social... no? Temps lliure que tenim per disfrutar amb els que estimam.
0: Sí, no sé quin és el paràmetre per determinar, però bueno, en qualsevol cas, ja està, són més feliços del món. Finlàndia, no estaria malament, tampoc. El que passa que, clar, això diuen els mallorquins també d'anar-se'n al nord d'Europa quan, diuen Jordi, fa gairebé 40 graus en el carrer, i per ventura si els demanes en febrer, et diran... països tropicals.
1: Tu creus?
0: No ho sé. Jo no ho sé, Nora, ho haurem de fer.
1: Jo he intentat convèncer en els entrevistats d'avui d'imaginar-se la seva vida al Carib o a països asiàtics, però sembla que res ha funcionat i que, malgrat la calor que fa ara mateix a Mallorca, m'han assegurat que no haguessin preferit néixer a cap altra banda.
9: Si me'l donessin ara, a on t'agradaria viure? Per així, Mallorca. És el millor que hi ha en el món.
5: Segur. Si pegues la terra, sempre estira.
1: Ara bé, una cosa és ben clara. Com a casa, no hi ha enlloc.

0: escolta, moltíssimes gràcies per aquest reportatge que m'ho has fet a peu de desig, com ho diríem?
1: Bé, sí, vaig passar molta calor, però ha quedat molt xulo.
0: Sí, ha quedat molt xulo, molt xulo. I la conclusió...
2: Tu, en aquell moment t'hauria agradat ser periodista a Dinamarca, no?
1: Sí, exacte. M'hauria agradat estar a 15 graus, no a 35.
0: Uh-huh. Exactament. Bueno, no ho sabem, que mos depararà el futur, però bueno, de moment
1: no
0: aquí estan bé.
1: No ho sabem. Jo no descar res, eh? Mm. Jo un dia deixaria la meva vida i m'aniria a un altre país. Mai
0: Vamos, l'altre dia vas dir que t'aniries a Galícia i cercava... No, a Astúries cercava Queiros.
1: Cercava Queiros, exacte.
2: Sí. Jo és perquè no m'havia plantejat mai és on viuria, però sí que havia pensat, dic, ostres, quina possibilitat hi ha de néixer aquí, a Balears?
0: És molt poca.
2: Vull dir, hauríem de mirar això, perquè clar...
1: 0,000.
2: Deu ser molt baixa.
1: I això no sé, ara m'ha tocat
2: ser illes dins un riu.
0: Illes dins... Molt bé, demà Jordi, farem el càlcul i veurem en quina és la probabilitat.
2: Perfecte.
0: De néixer aquí alguna de les illes Balears. Molt bé, Nora, moltes gràcies.
3: Xiu, xiu.

0: La situació, advocada de missè, no d'aguacate.
1: Pedro, ven, vine aquí, que estic sap.
2: La Policia Nacional ha detingut a Palma una dona acusada de fer-se passar per advocada i d'estafar més de 5.200 euros a la propietària d'un local comercial.
0: La víctima la va contractar per resoldre uns greus problemes d'humitats i un conflicte amb les companyies asseguradores. Seguint les seves indicacions, va efectuar 3 pagaments, però va deixar de rebre resposta i va comprovar que la suposada lletrada no figurava al Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.
2: I prou atenció, perquè havia falsificat documents i no havia fet cap gestió. Està acusada dels presumptes delictes d'estafa, intrusisme professional i falsedat documental.
1: Pedro, ven, vine aquí, que estic sap.

0: IV3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
4: Hola, sóc en Miquel Junc i una cançó de l'estiu, el manca una cançó que me transporta a l'estiu, em podria dir moltes, però la que me ve ara en el cap, Splash, de Crystal Fighters, i que explicar, té una melodia molt refrescant, una guitarreta que és vera que t'hi transporta a l'estiu, però a part també xerra de platja i d'amor. I que ets estiu sense aquestes coses.

0: Mira, bé, hem sentit a Miquel Jun, que és company de Tento, que ens recomana aquesta cançó. Ara, en Jordi i na Nora estan aquí discutint, jo li dic, què vos passa? I em diu, no, és que estem calculant la probabilitat que tenim de néixer a les Balears.
1: Sí, entrar a la calculadora i ho mirant nosaltres.
2: Sí. És que, a banda de venir a xiu-xiu cada dia, tenim una carrera en enginyeria aeroespacial.
0: Sí, una carrera enginyosa. Bueno, quina és la xifra? Quina és la xifra?
2: Vinga, Jordi, ho expliques tu o ho explic jo?
1: La probabilitat de néixer a les Balears és d'una entre 6.500 persones.
2: Entre...
1: Sí, una de cada 6.500 persones ha nascut a Balears.
0: I percentatge tenim?
1: 0,015%.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: O sigui que no és tan baix.
0: No és tan baix. No. És a dir, molt bé, moltes gràcies per aquesta tu, apunt, en servei públic.
1: Important.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè siguin conscients. Molt bé, atenció, perquè ara vos duim una història ben curiosa. Jordi, Nora, vosaltres sabeu d'on venen els vostres avantpassats? I d'on veniu, vosaltres? Heu investigat mai quina és la història que hi ha darrere
2: sí,
0: les vostres arrels?
2: Jo sí, de fet. Jo sé que tinc avantpassats que venen... de l'Àfrica, per part de paterna. Després, ja sí que sé, conec... bueno, no conec, però sé que venim d'Extremadura, també, de part de una part de mo mare i de l'altra de Catalunya. Més o manco ho tinc investigat.
0: Jordi?
1: Jo tinc part de sa família que ve de Granada i l'altra de Jansà.
0: Ah, de Jansà?
1: De Jansà, de poble de...
0: De la Costa Brava.
1: Sí.
2: Ah, mira.
0: Molt bé.
1: Tu, Xavi?
0: Bé, no ho sé, jo, bé, de València i tampoc ens ho sé gaire, d'aquí. Molt bé, bé, precisament d'això va la història que vos volem contar avui, de persones que molt d'any després tornen a connectar amb els seus orígens. I és el que ha passat entre Petra i la Vall de l'Aguar, que és precisament també València.
1: Aquest mes de juliol, Petra ha viscut una trobada molt especial, més de 400 anys després, descendents de famílies que comparteixen una mateixa història s'han retrobat gràcies a l'agermanament entre Petra i la Vall de l'Aguar a Alacant.
2: Una delegació de la Vall de l'Aguar ha visitat Petra. Han conegut alguns dels indrets més emblemàtics del municipi, han compartit activitats de les festes de Santa Pràxedis i, sobretot, s'ha formalitzat aquest agermanament entre els dos pobles.
0: I em volen conèixer tots els detalls amb la regidora de Cultura i Patrimoni de Petra. Ella és Catalina Gibert. Benvinguda a Xiu-Xiu.
3: Gràcies, bon vespre. Gràcies per escoltar-me.
0: No, moltíssimes gràcies a tu per voler venir a participar. No sé si mos vol fer qualsevol correcció o més o manco ho hem explicat bé.
3: No, fui beníssim. Jo no sé si estaré a l'altura.
0: No, home, no.
3: Fui beníssim. A part, ho feis amb una alegria, amb un humor, que això... anima moltíssim.
0: Que bé, que tenia moltíssimes gràcies, això, d'això intentant. Bueno, Mem, explica-m'ho millor com vareu viure això en primera persona, perquè estic convençut que molta gent desconeix aquesta història. Com van arribar a topar-vos una altra vegada?
3: Varen ser els que varen enviar correus electrònics a l'Ajuntament de Petra, dient que estaven interessats en fer aquest agermanament. I m'ho varen passar a mi, com a regidora de Cultura, que ho posàs en marxa juntament amb la seva regidora de Cultura. Ah, okay. I mos pensaven que això seria molt en vant, i no, va dir, mira, volem per abril, fem un zoom, i va dir, no, venim en el juliol, que vol dir? Sí, ja tenim el bitllet comprat, que vol dir? Sí.
0: Que bé, que no és una meravella, si tenen aquestes notícies.
3: Varen venir. Amb una marxa, però jo m'esperava una cosa molt aèria. M'havia preparat per anar dos boca per la Seu, per allà al mig, una excursió un poquet cultural. I quan varen venir, que els vaig veure que l'havien dormit tota la nit, que varen venir en camarot, en barco. Amb aquells ulls.
0: Ja ho crec, els
3: devien
0: estar cansats. Però clar, l'origen d'aquesta relació es remunta al segle, si no van amarrats, XVII. És així?
3: Al segle XVII, l'excursió.
0: Per què passa això? Com neix aquesta relació?
3: Bueno, en el segle XVII hi va haver una expulsió de Moritz a la península Ibèrica. I el darrer reducte era a València, en aquesta zona que hi ha moltíssimes de coves. I s'estaven amagant per allà. Però varen decidir que que s'havien d'anar tots, o s'havien de convertir o que s'havien d'anar. Bé, molts se'n van anar i se van trobar amb poca gent per fer feina allà. I varen fer una crida, bé, una, sí, una crida a municipis de Petra, d'Artà, Manacor i Llucmajor, perquè hi anessin pobladors allà, que s'establirien i les terres serien seves si els cuidaven. Mm. I, de fet, tenen els mateixos llinatges que nosaltres i fins i tot els malnoms, malnoms repetits.
2: Curiós. Mm.
0: Malnoms com Bessó, sí. Manyo, Moreno, Frara...
3: Exacte.
0: Fuster, i després sí. També ens ha cridat molt l'atenció, ens ha fet molta, molta gràcia, sí. Catalina. És que,
3: i
0: clar,
3: també,
0: tenen una sobressada.
3: I també tenen un... Sí, també fan sobressada. Varen dur sobressada d'allà i vi. I també tenen un valencià mallorquí o mallorquinitzat, perquè sabeu que aquests pobladors que varen anar allà se varen donar compte que no xerraven igual que els valencians. I havien de perdre aquesta E. Aquesta E. I havien de posar E o E. I no la varen posar en el mateix lloc que els altres valencians.
0: Que curiós.
1: No sé si...
3: I d'aquí, sí. I d'aquí ve aquest valencià mallorquinitzat o bé aquesta mescla que et ve de la mateixa branca.
1: I com van ser aquest dia? Si us poden resumir un poc que, quines activitats se van fer?
3: Bueno, el varen venir els divendres dia 3 a primera hora. A les 5 han d'arribar. I varen fer tard. Havien d'anar a Can Joan de Saigo a fer un xocolata amb encimada, ja no varen tenir temps. Varen anar directes a les coves del Drac perquè tenien la visita concertada a les 10. Mm-hmm. I va ser, venien amb molta, molta alegria. Bueno, jo no els volia explicar un poquet, però l'únic que els vaig poder dir, mirau, veus el camí a l'inversa. Nosaltres ho heu vengut amb un barco, amb motor, els vostres van passar sembrant amb un barco amb vela. Heu vengut aquí amb un autocar amb aire condicionat, se'n van anar amb un carro.
2: Clar.
3: I, per tant, ara disfrutau d'estar que heu vengut d'estar amb nosaltres. I va ser així, varen disfrutar moltíssim.
0: Això és meravellós, Catalina. També, durant aquesta visita, s'ha formalitzat un agermanament entre pobles. Això exactament què suposa?
3: Bueno, ho varen preparar un poquet. Preparar un poquet a veure què havien de dir, què no havien de dir. I el Balda, tenim el Balda que és molt divertit, és molt graciós. I em va dir, bé, Catalina, com me fas un escrit? Bé, li vaig fer un pot d'escrit. I llavors ell, allò de dissimular-ho, diu, no, ara vol llegir el que m'ha dit la regidora de Cultura. Va fer quedar molt malament. Però... també té una vivor que va saber interpretar molt bé, perquè ells varen explicar primer que són una unícola de població en tres poblacions, que és poble de més amunt, de la muntanya, el del mig i el de baix. Uh-huh. I llavors va dir, un altre de Petra està tot aferrat, el poble, però també tenim la part de dalt, del convent, la part del mig i la part del cos. Uh-huh. Ja... I a partir d'aquí, pues bé, moltes rialles i molta gresca. Sí.
1: Però sí. O sigui, aquest agermanament és una cosa més simbòlica, al final.
3: Sí, ells van venir per conèixer les seves arrels, però que venien a molta marxa. La regidora de cultura d'allà és filòloga, i de fet, ens varen dur un llibre de seva... De, no, se diu... Abans se deia tesinar, se diu... de grau, no? Se diu treball de grau.
2: Uh-huh. Bé, sí, exacte.
3: Que està publicat. I diu, uns crien la fama i altres carguen la llana. Malnoms del poble de la Vall de Laguar.
0: Ah, aquest és el llibre que vareu presentar durant aquesta visita, que varen presentar.
3: Exacte. I ara n'hi ha. Encara en tenim a la biblioteca municipal. Uh-huh. Que si veniu a la biblioteca, bueno, podreu dur.
0: Home, és un llibre que, sens dubte, també explica la història de Petra i és molt especial. Ara no sé si feis comptes vosaltres anar a veure-los a ells.
3: Sí, el que passa és que encara no n'han parlat. Ells ho han demanat, vull dir. Quan varen arribar el 100 de maig, ja varen dir que com ho teniu? I dir, mira, és que nosaltres estem en festes, encara ni mos han reunit.
0: Home.
3: Perquè nosaltres hem fet unes festes molt llargues, van començar a final de juny i han acabat dia 21 de juliol, perquè tenim moltíssimes associacions i totes volen fer la seva festa, ja de ser vespre, perquè en de dia fa molta calor.
2: Clar, i
3: perquè hi càpiga tot, hem de començar molt abans.
2: Aquest grup de gent que us ha vengut a veure, clar, s'ho han passat superbé, han estat els més joves, han estat a les festes, però la gent del poble de Petra, com ha rebut aquesta visita?
3: Bueno, va venir poca gent, si t'he dit la veritat, amb aquesta calor.
2: Claro.
3: No mos ha ajudat gens a calor. Però tenim un avantatge, que és que tenim la televisió Petra, que ho pengen a YouTube i tothom ho sap.
2: Ah, clar.
0: Que bo.
3: I tothom te diu, sí, ho he vist, m'agrada. Hem d'anar, apunta-m'hi.
0: Clar, a YouTube o a Facebook?
3: Exacte, tenim Facebook, tenim de tot. I fins i tot unes llistes de difusió, perquè una llista de difusió sap que acaben 256 persones i en tenim 4 ja.
2: Mira.
3: Que el mateix missatge l'has de posar 4 vegades.
0: Home, això és fantàstic, però jo vaig endarrere d'una saber una cosa. Ben, Catalina, has dit que també fan sobrassada, és una sobrassada que és un pot diferent, però jo vull saber quina sobrassada és més bona, la nostra o la seva?
3: Ai, la nostra, fiat. És que jo encara faig.
0: Sí.
3: Només faig sobrassada de porc negre. Vaig a comprar la can i faig la receta familiar. I ara, un descobriment, si ho voleu saber, no és cap secret, en la sal marina, la sal gruixada. No en tenia de prima, vaig posar gruixada i va ser el gust antic de sobrassada de la padrina.
0: És vera.
3: Recuperat.
0: Ei, d'alerta,
3: sí,
0: Catalina.
3: Sí, sabeu que la sal gruixada no té els guts, tots aquest component de la mà. I la sal fina ja està depurada.
0: Que bé.
3: I tot això ho perd. Sí.
0: Idò, Catalina Gibert, m'escolta, moltíssimes gràcies per atendre-nos, per explicar-nos aquesta història meravellosa que vos heu germanat amb la Vall de l'Aguar, d'Alacant. És tan magnífica haver-te tingut en el programa. I, bueno, una abraçada. I quan aneu vosaltres cap allà, que hi heu d'anar, Catalina, perquè hi heu d'anar, mos ho fareu saber.
3: Sí, anirem. Sí, però segurament hi anirà el grup excursionista, perquè allà hi ha molt de barrancs per anar en cordetes. Jo hi aniré, però no, en cordeta no m'hi tiraré, perquè ja no tinc edat.
0: Bé, però com a regidora de cultura.
3: Però sí, però pels escalons hi ha una excursió que va venir a Eivissa de matí, quan surt el sol, va venir a Silvata d'Eivissa. Aquesta sí que la vull fer, i vos enviaré una foto per WhatsApp.
0: Clar, home, sí, clar que sí.
3: La penjarem. I la penjarem a les xarxes.
0: I el que heu de fer també, Catalina, és els heu de dur una sobrassada feta teva i li pots la sal aquesta que has dit, la sal marina, i men que diuen. Encara diran que se sent millor. Però bé.
3: Ja, home, tothom el seu sempre és millor.
0: Clar que sí.
3: Normal.
0: Però bueno, com a bons germans, heu de repartir, vos heu d'estimar. Catalina Gibert, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i endavant. Seguiu, que ho feia molt bé.
0: Ah, moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Adéu. Adéu.

0: Look up! Look up! Look up!
1: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Xiu, xiu!

0: Molt bé, acaba d'entrar aquí una dupla fraccionada.
1: Naneus i Naina d'anar fent.
0: Només Naina.
2: Només Naina. Ja tercera o quarta setmana consecutiva.
0: Jo no ho sé, però vaig veure que Naneus anava de viatge.
2: Naneus està fent feina, el que passa que té una feina que l'està, jo opino que l'està consumint ja ara que no mos escolto. Jo crec que ha de dimitir. Perquè no pot ser això, que està tota la setmana consumida ja... Que té una feina de 24 hores que dorm en el lloc que fa feina.
0: Una feina de 24 hores? No facis passar pena.
2: No, és monitora d'un campament.
0: Ah, bé, 24 hores.
2: Però clar, les 24 hores va començar diumenge a migdia i ara ja no la tornem a veure fins diumenge una altra vegada.
0: Intues que en les teves paraules que l'enyores.
2: Sí, un poc. A sí. Més, ahir li vaig enviar un àudio i encara m'ha contestat.
0: És vera.
3: És complicat, però en els campaments se complica tot.
4: Sí, ho crec. No hi ha cobertura.
2: No, sí que en té, perquè a vegades m'escriu. Però ahir no, el àudio no m'ha contestat encara.
0: Clar, perquè ella els diu als nens que no poden fer servir mòbil i ha donat exemple.
2: Ha donat exemple.
0: Bé, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Sí,
2: sí, a tope.
0: Estàs contenta?
2: Sí, tot beníssim. Bé, ara, millor, ara que fa un poc menys de calor, no? No estava notant aquests dies que estava un poc millor.
4: Sí, però no vos acostumeu, que torna a venir.
0: Sí, ho ha dit per segona vegada que ho dius avui. Jo no us vol fer passar pena.
2: El manco aquests dies les gaudim i després ja tornarem a patir, però...
0: No noteu que la gent està com a més simpàtica?
2: Et trobes?
0: Sí.
2: Hombre, més simpàtica no sé, però que quan fa més calor estan més antipàtiques,
0: segur. Sí, això segur. Bueno, Aina, cada dia, bé, cada setmana o cada dues setmanes, mos dus qualque figura.
2: Sí.
0: Avui qui toca?
2: Avui xerram d'un símbol mundial de la lluita per l'educació i, a més, és la persona més jove de la història en rebre el Premi Nobel de la Pau. Avui xerram de Malala Yousafzai.

0: amb aquesta música que mos ambienta, xerram de Malala Yousafzai, que va néixer dia 12 de juliol de 1997 a Mingora, al nord-est del Pakistan, per això aquesta música. Ets cranc, un signe que s'associa amb la sensibilitat, la protecció, la família i es vincle amb la comunitat. Ara veurem per què d'això, sempre té un per què. Pertany a una família musulmana sunita i d'ètnia pastun. El seu nom ve de Malalai de Mainwand. Veurem avui que hi ha molt de noms que se pronuncia dubtosa, però faguem el que podem. Que Malalai de Mainwand, d'on ve el seu nom, és una heroïna popular afganesa, així que el seu nom ja deixava entreveure una mica des de que va néixer que seria una persona destinada a triomfar. El seu pare, Ziauddin, va ser molt important per ella. Era poeta, activista, educatiu i propietari d'una xarxa d'escoles que se deia la Kushal Public School. Ell la va animar a estudiar, a pensar i a xerrar de política. De fet, ell sempre contava que na Malala era especial i la deixava sempre quedar-se desperta més temps que els seus germans perquè xerrava amb ella de política. És a dir, en aquell moment devia, era una nina que potser tenia 7 o 8 anys, però se quedava més tard en son pare, com qui mirava la tele, doncs ella xerrava de política en son pare.
1: Clar, jo me quedava fins més tard per mirar Cracòvia.
0: Bueno, això també m'ha pareix curiós, no? Per quedar mirant Cracòvia.
1: No, perquè mos agradava, mos feia gràcia. Sí. En l'altre i aquesta gent. Però és curiós, no? Després, xerrar de política no en xerràvem. Xerrar de futbol i reiem a Cracòvia.
0: Sí. Per entendre la història de na Malala, jo crec que és important primer situar el seu context, i és que el Valle del Swat, que és on ella va néixer, havia estat una zona coneguda pels seus paisatges i pasturisme. Però, a partir de 2007, gran part del territori va caure sota el control del moviment talibà pakistanès. Els talibans van imposar una versió radical de la xària, que és la llei religiosa de l'islam, i van atacar especialment els drets de les dones i l'educació de les nines. I què va passar? Que en aquell moment van destruir al voltant de 170 escoles i també van prohibir en moltes ocasions que les nines anessin a classe. Per tant, per na Malala això no era una notícia llunyana, sinó que afectava directament a la seva escola i en el seu futur, així com en les de les seves amigues.
2: Sí, però que important això, me recorda és important que son pare n'era conscient de tot això i de la capacitat de na Malala i que la deixava participar en aquests espais que aparentment són només per adults, però ella no, li cedia aquest espai i mira, si no per aventura no li hagués donat aquest espai, no hagués mai s'hagués sentit capaç com per tenir idea pròpia i tirar cap endavant.
0: I que son pare hagués pogut simplement dir, bueno, pues Xaria diu això ara i ara que tassa les normes i ja està, la meva filla ha de complir les normes i ja està, i no, ell era la seva filla gran i la tenia en consideració, sabia que la seva filla era especial, ja no que sigui especial, siguis o no especial, pot tenir dret a l'educació, no?
3: I que la motivés, no? La va motivar a seguir en drets d'estudis.
0: Total. Ja en l'any 2008, que na Malala tenia uns 11 anys, va començar a xerrar públicament des dret a l'educació i va fer i a un club de premsa local va fer un dels primers discursos que són els que se van començar a convertir na Malala en una figura pública, que va ser son pare que la va dur en aquesta espècie de club i ella va xerrar d'aquest tema.
1: Home, és que un discurs també... Sí, ho diu una nina d'11 anys...
0: Afectada.
1: Molt més potent, no?
0: Sí, clar.
1: Devia agafar molta repercussió.
0: Total. I, a més, una nina que, pels seus 11 anys, jo no he vist aquest discurs, la veritat, però supos que xerrava millor que potser altres nines. I perquè son pare era una persona que havia estudiat, que també defensava això i que des de petita havia estat xerrant amb ella de política.
2: Home, i una persona que estava implicada personalment amb allò que estava succeint. Perquè, si no, a 11 anys... és complicat, si no te pega de primera mà.
0: Total. Després d'aquest primer gran discurs que se va fer més públic, la BBC en urdu, que és l'idioma de Pakistan, va pensar una nova forma per intentar explicar com era la vida quotidiana en el Swat sota el control dels talibans. I va pensar que podien cercar a un estudiant que escrivís un blog anònim, però explicant com vivia la situació allà, però clar, això era perillós per aquestes nines, perquè eren estudiants, eren petites i també s'estaven posant en perill si accedien a fer això. I moltes famílies tenien por i no volien que fossin la seva filla la que contàs això. Però finalment na Malala va acceptar fer això sota el pseudònim de Gul Makai. Una de les seves entrades més conegudes en aquest blog és de dia 3 de gener del 2009, quan va contar que només 11 de les 27 alumnes havien anat a classe perquè moltes altres tenien por o havien hagut de fugir amb la seva família de la zona. I el mecanisme per penjar les coses en aquest bloc, evidentment, doncs, ella no estava allà amb un ordenador i penjant tot, sinó que ell escrivia a mà totes les seves notes i tot el que li passava i després la feien arribar a la BBC que ho publicava.

0: L'any 2009, el govern pakistanès va recuperar el control de Swat, que és aquesta zona de Sakhalin xerrant, i a partir d'aquell moment, Malala va deixar l'anonimat del seu blog a la BBC i va començar a fer campanya pública pels drets de les nines a l'educació, moltes vegades amb el seu pare, que la seguia recolzant, com deim. I la seva notorietat, a partir d'aquí, que ja va donar la cara, va créixer amb entrevistes a televisió i a premsa. I l'any 2011 ja va rebre el Premi Nacional de la Pau Juvenil a Pakistan i també va ser nominada en el Premi Internacional de la Pau Infantil, que ja veurem que són només els primers premis de moltíssims que ha anat acumulant. Però aquesta visibilitat també la va posar en perill perquè dia 9 d'octubre del 2012, quan tenia 15 anys, la Malala tornava en autobús escolar després de fer un examen i uns talibans varen pujar en el vehicle, varen demanar qui era la Malala i la varen disparar. I aquesta bala la va ferir greument en el cap i en el coll. És a dir, això, els talibans anaven específicament a per una nina de 15 anys. És a dir, varen pujar un autobús que sortia d'una escola específicament demanant qui era la Malala, que era una nina de 15 anys, que ja els hi molestava, diguem, perquè alçava sa veu. L'atemptat va provocar una condemna internacional immediata. La Malala va ser traslladada primer a un hospital militar i després a l'hospital Queen Elizabeth de Birmingham, en el Regne Unit, i allà va continuar el seu procés de recuperació, va passar per moltes operacions, rehabilitació, cirurgia reconstructiva, una placa de titani i un implant auditiu. Tot això, en el final, se va aconseguir recuperar, però us podeu imaginar que va ser un procés de...
1: Home, imagina't. I a més, a 15 anys. Quantes coses has viscudes a 15 anys? Quantes coses penses? Quanta ràbia us tenies i quanta incomprensió, no? Però allò que està passant...
0: Que realment l'únic que ella estava reivindicant és poder estudiar i anar a l'escola. Sí. És a dir, no és que...
2: Sí que no demanava gran cosa.
0: Sí, sí, que després hi ha moltes altres coses per les que lluitar, però ja la primera base de les nines que puguin anar a l'escola pues ja era el que estaven demanant. En el gener de 2013 va rebre l'alta hospitalària i en el març ja va tornar a classe a un institut de la Terra. Ella va dir que tornar a l'escola la feia molt feliç i que el seu somni era que tots els infants del món hi poguessin anar. És a dir, després de gairebé perdre la vida, lluitant per això de que les nines puguin anar a escola, no se va fer enrere, sinó que el seu objectiu continuava sent exactament el mateix.
1: I ara hem posat un tallet de Malala, ara la sentirem.
3: The so-called world of adults may understand it, but we children don't.
4: Malala regresa a Pakistán
0: Aquí se'n diuen a Malala en un dels seus discursos, com ella sempre molt reivindicativa, molt per l'educació, per les nines. I l'any 2013, també aquest mateix any després de recuperar-se, va publicar l'autobiografia Jo soy Malala, que està escrita amb la periodista Cristina Lamp, que se va convertir en un èxit internacional i contava tota aquesta història que avui també vos estem explicant. També va rebre desenes de premis i reconeixements i va ser inclosa per la revista Time entre les persones més influents del món els anys 2013, 2014 i 2015. Un moment molt important va ser el 12 de juliol de 2013, el dia del seu 16 aniversari, quan va fer un discurs a la seu de les Nacions Unides a Nova York i allà va pronunciar una de les seves frases més conegudes i que ha transcendit més, que és «Un infant, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món». Aquell dia se va celebrar el primer dia de Malala, el dia del seu aniversari, i a partir d'aquell any, cada 12 de juliol, se celebra el dia de Malala.
2: Ah, mira, hi ha doble celebració. El seu aniversari... Dia de Malala.
0: Exacte.
1: Un infant, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món. Clar.
0: Què opinau d'aquesta frase?
1: Home, és meravellosa i mos dona això. Clar, mos fa pensar que moltes vegades no som conscients de tot el que tenim. Insistim, clar, és tòpic, però és que és de bo. Aquesta de Malala, és a dir, ell és conscient de la importància d'això i moltes vegades mos n'oblidem.
0: Aquí... els pares lluitant perquè nins vagin a escola, que s'aixequin de matí, que hi vulguin anar i els nins, no, que no hi volen... Bé, la majoria, que no hi volen anar i tal, i altre lloc del món lluitant...
2: Per poder anar-hi.
0: Per poder anar-hi. I és una cosa que passa també en molt de lloc de conflictes, també en el conflicte de Palestina, ara que està passant, també passa el mateix, i tu veus allà certes zones que potser destrueixen escoles i que els nins no poden anar a classe, i volen, els nins estan, se desperten des de matí i diguin els pares, sí, vull que m'aduguis a classe, i tal... I
1: però també m'ha cridat molt l'atenció que son pare li va donar suport en tot aquest procés, tot i sabent que era perillós.
0: I a lo millor per ell també era perillós, o sigui, per la seva filla i per ell.
2: I per la resta de la família, vull suposar, o sigui, si ho arriben a saber...
0: Sí, sí. Però El reconeixement més important li va arribar dia 10 de desembre del 2014, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau. La Malala tenia 17 anys. És a dir, tot això, tota aquesta vida ja que vos hem explicat, només tenia 17 anys. Bé, menys de 17 anys. I en els 17 anys se va convertir en la persona més jove de la història en rebre un Nobel. Pocs dies després, però, la realitat va demostrar que la seva lluita continuava sent molt necessària perquè un atac talibà contra una escola va causar 150 morts. La defensa de l'educació no era només un símbol en la Malala, sinó que era una necessitat real. És a dir, d'un dia cap a l'altre, un Nobel per la Pau per lluitar contra que les nines puguin anar a l'escola i uns dies després, 150 morts a una escola. És a dir, era una lluita que encara era necessària i...
2: Totalment. I
0: encara ho segueix sent. Sí, sí. Realment han passat d'això 12 anys i la situació pues, tampoc... Però bueno, a partir d'aquí, la Malala va crear Malala Fund, una organització sense ànim de lucre per continuar defensant els drets de les nines a rebre educació arreu del món, i també va seguir estudiant, i va estudiar filosofia, política i economia a la Universitat d'Oxford. Sí, primer va acabar l'institut, diguem allà, i després va anar a la Universitat d'Oxford, i la seva història, evidentment, ha inspirat pel·lícules i documentals. I la seva història és important també perquè representa milers de nines a qui encara se nega aquest dret a l'educació, com estem dient.
1: I d'Aina, moltíssimes gràcies per dur-nos aquesta història d'Anna Malala, dia 12 de juliol.
0: 12 de juliol.
1: Molt bé.
0: Ara, justament, ja no ho podem celebrar. Ja mos ha passat per un poc. Però l'any que ve, mos apuntam al calendari per l'any que ve.
2: Mos apuntam.
1: Per proximitat, jo crec que encara ho podem.
0: Encara ho podem celebrar? Vinga.
1: No passa res. Bueno, Aina, moltíssimes gràcies. Ara farem una darrera secció que se diu Influencer de Fluencer, si vols quedar. Com ets una mica influencer, estàs convidadíssima.
0: Vinga.
1: Per acabar l'hora, sí?
0: Ara m'ho contau de què va.
5: Xiu, xiu.

0: Bé, influencers de influencers. Aquí te donarem, en Jordi mos ha preparat una sèrie de productes.
1: D'acord? Sí, comentarem aquests productes que són bastant ridículs.
0: Aparentment ridículs. I hem de determinar, hem de decidir si són influencers, és a dir, que els recomanem, o d'influencers vol dir que no els recomanem.
1: Ah. Clar, d'influencers és una corrent d'influencers que no recomanen els productes.
2: Vale. Bueno, però realment també t'estan influenciant, no? T'estan influenciant de no comprar.
0: Defluenciant.
1: T'estan defluenciant.
2: Vale, defluenciant. D'acord, i de
1: defluenciant. Però la idea és aquesta. Nosaltres ho comentàvem i veiem si ho recomanem o no.
2: Vinga.
1: Bàsicament. Començàvem amb un anell mans lliures per a nuggets de pollastre. És un anell de plàstic amb una petita safada incorporada on hi cap literalment un nugget. La idea és que tu puguis menjar sense fer servir les mans mentre fas una altra cosa, com jugar a la consola, treballar o el que vulguis. El problema és que només hi cap un nugget.
0: Però està molt
2: bé. Has d'anar un per un.
1: Has d'anar un per un?
0: Jo no he acabat d'entendre.
2: Jo tampoc he acabat d'entendre.
3: Sí, bé, la meva pregunta és, aquest anell ve com, o sigui, si me'l pos, ve amb una punxa perquè jo pugui clavar el nugget.
0: Doncs hi podries proposar.
2: Així. O l'has de pescar. Així.
3: O te l'has de posar tu a l'anell.
1: Tu te poses un anell...
0: Com si fos en Jordi, l'inventor.
1: Tu te poses un anell per agafar nuggets. I no ve d'embrutar-te les mans. Per exemple, jo estic en l'ordenador, agafo un nugget i ja tinc les mans plenes de rebossat.
2: Jo, això m'agrada un poc, eh? Lo de no embrutar-me les mans, és veritat que el mecanisme potser s'ha de perfeccionar, però lo de no embrutar-me les mans i tenir tot ple d'oli i després me queda tot

0: O caminar enganxades. És això mateix.
1: M'encanta.
2: M'agrada.
1: M'encanta.
2: M'agrada aquesta
1: idea. Me flipa.
2: I si té un disseny així com un dibuixet així un poc cutre, ja sí. Com que millor.
3: Exacte. Jo crec que no hi ha millor influencers en aquesta terra per promocionar aquesta dessuadora com se n'anem fent.
2: Jo crec que sí. Perquè a menys si així Neus torna un poc però i així no la deixaré per ti.
3: Pobre, me sap com a greu i
2: clar,
3: tot.
2: Clar. Així ja no partirà de jo, la tindré aferrada.
3: Molt bé, Nora.
1: Jo tinc una amiga que en té una i té moltes ganes
2: sí?
1: de que me la dugui perquè la vull provar. Jo me la compraria. De fet, vaig estar mirant per comprar-me-la.
0: Però això, supos que és més per quedar per casa, no? I fes un poc de broma.
1: Home, clar, imagina anar caminant pel carrer amb això.
0: Bé, no ho sé, no és carnaval.
2: És per veure una pel·lícula.
1: Sí.
3: Home, això és per fer una broma.
2: De pel·li i manta.
0: Sí, no? No ho sé.
3: Jo sí que ho sé, jo no la recomano.
1: Jo sí. Sí. Influencer.
2: Bé. Sí, a mi no me disgusta. Sí,
3: bé, Jordi, possiblement. I tu enmig.
0: Jo aquest enmig, sí.
3: Molt bé.
0: No cap de veure, però tampoc me disgust.
3: Bé, molt bé, i de comprar-me, és a dir, recomanar-me. La dessuadora per a dues persones, marca, anem fent.
2: Sí.
3: Podria ser. Molt bé, va, darrer producte.
0: Darrer producte és una cinta anti-lego per als peus.
2: Què?
0: Són unes soles adhesives o petites sabatilles fetes específicament perquè no notis el mal de trepitjar una peça de lego descalç per casa.
2: M'agrada un poc.
0: És un gran problema i...
2: No, m'agrada un poc.
0: És clau.
3: És que en Jordi li hauria de veure la cara a mesura que llegeixes el guió. Perquè no se'n pot avenir del que està llegint.
2: Però jo vos diré una cosa, m'agrada un poc. I vos diré perquè? Perquè si no notes una peça de Lego, tampoc notaràs una gravilla que té en joc a meva. Mm. I a vegades has de passar per la gravilla, no duts les sabates i t'estàs allà pinxant, si te poses això... També t'he dit que si vas a cercar la cinta aquesta pots anar a cercar les sabates.
3: Aquí vaig, és que clar.
2: Però si la tens ja col·locada de vora la gravilla, pots travessar.
1: Totalment.
3: És que pots anar...
0: O sigui, jo entenc que aquí és l'experiència d'anar descalç, però no te fa mal trepitjar una pedra de Lego.
1: Però és que aquí no tonteria, no vas descalç.
2: No,
0: jo vaig... Trepitges una pedra i sí fa mal.
1: Però no, però és que no hi vas perquè dus una cinta en els peus, llavors... No...
2: Ja, però la sensació de tocar en terra...
1: Però no estàs en contacte en terra. Per favor, posau-vos les perdanyes i no vos punxareu els peus.
3: Jo també ho recomano. Però bé...
2: A mi m'agrada un poc, sí.
3: Molt bé, i de Sinaina, que avui no estan en fitxina com un altre ho diu, compram. Compram i recomanam. Aina, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Nora, Jordi, nosaltres res. Tornem ara mateix, una aturada per serveis informatius i en 4 minuts mos teniu amb vosaltres. Fins ara. Sí.

0: canción se trata de algo mucho más profundo, de hacer un poquito mejor el mundo. Y nada más puedo leer hasta aquí, que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí haciendo bromas como un mecanismo. Cuando nos asomemos a...
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bon vespre. Més de 200 persones han denunciat aquesta hora baixa fa la nit les càrregues policials a la manifestació contra la saturació turística. S'han concentrat davant l'Ajuntament del municipi per exigir responsabilitats polítiques. La portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Cristina Baquer, ha informat que desenes de persones van patir agressions.
3: Estan recollint dades de totes les persones que varen patir agressions per part de la policia. En tenim com a mínim 12, 14, crec que ara... Tenim vídeos, fotografies, etc. I tenim el suport d'Alerta Solidària i se posaran les denúncies corresponents per veure si, com a mínim, s'esclareixen els fets.
2: I continuen els retards a aquesta hora a l'aeroport de Palma. Es manté fins a les 10 la segona aturada parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport per reclamar una millora de les condicions laborals i econòmiques. La delegada del sindicat Comissions Obreres a Swissport, Carmen Martínez, explica que l'empresa ha contrarrestat les aturades amb més personal per sobre dels serveis mínims i també advertint els passatgers.
4: Están intentando traer antes a la gente. Si normalmente venían 2 horas antes para facturar, pues ahora vienen 4 y 5 horas antes para que llegue de tiempo a todo. Entonces sabemos que la empresa ha contrarrestado estas posibles huelgas.
2: En canvi, Aena, per la seva banda, no vincula directament els retards amb les aturades. L'Hospital de Son Espases va fer l'any passat prop de 80 trasplantaments de

0: medul·la òssia és un 28% més que l'any anterior. Es consolida així una tendència a l'alça, segons explica el govern. Destaca especialment l'increment de transplantaments en què s'utilitzen cèl·lules d'un donant compatible que representen gairebé la meitat de l'activitat. En els 35 anys de trajectòria del servei a les Illes se n'han beneficiat més de 1.200 pacients. A Eivissa, dues persones han resultat ferides en l'incendi d'un vehicle que circulava per la zona de Santa Eulària de Riu. Segons ha informat Bombers d'Eivissa i la Conselleria d'Agricultura, el foc ha afectat vegetació de l'entorn. A les tasques d'extinció hi han participat una quinzena d'efectius, dos mitjans aeris i una autobomba. Això a Eivissa i a Mallorca, dues persones que anaven en moto han resultat ferides després de patir un accident de trànsit a Alcúdia. La policia investiga el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària perquè no tenia el carnet de conduir. Pel que fa als incendis de Madrid, Ávila, Toledo i Castelló, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que les darreres 24 hores el foc no ha avançat i que es manté el mateix perímetre que ahir. A més, ha puntualitzat que els serveis d'extinció continuaran fent feina aquesta nit.
1: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
0: Els veïns dels municipis madrilenys de Fresnedillas, de la Oliva i Zarzalejos han pogut tornar ja a casa seva. De moment, a la Comunitat de Madrid continuen evacuades unes 11.000 persones. I en la plana cultural, el cinema fet a les Illes centra bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Aquesta hora baixa s'ha presentat a Milcar, el nou documental de Miguel Ech, i ha tornat a la pantalla gran Jo, de Rafa Cortés, després de la seva estrena en una versió restaurada. Ho ha explicat així.
2: Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant la benentesa, polir algun desenfoc, alguna història, però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original molt més que en el seu moment.
0: Són les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan sigui les 10.
3: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Molt bé, molt bé. I de ciència, en segona hora, deixi-ho així. Ara tenim en Marc Gasifre, en el control tècnic, i és hora de rebre un home, però rebre'l telefònicament, perquè està molt enfeinat, Joan Rafael Coves. Com anem? Joan Rafael?
1: Va bé, va bé, va
0: ara,
1: molt bé.
0: Ara, em feies passar pena. Què és que tens tant de trull, que no te veiem per aquí? Que t'han de sentir
1: home,
0: de pollença?
1: Jo som en plenes festes de la Setmana de la Patrona, i com sabeu, jo formo part d'un grup de teatre, que ja l'any passat ja fèrem una obra i quan ja érem presentant-la allí, i en feim una altra, i tenim funció d'aquí res. Per tant, no me dóna temps d'anar i venir de pollença a Palma.
0: Clar, no, home, sí, faltaria més. Però bé, com estan anant les festes pel poble?
1: Molt bé, un poc. Hombre, començarem ja el dia de Santa Aina, com sempre, amb les xeronades, la ballada de la bandera i ja tota l'hora baixa de festa, un pregó, molt interessant també. I ara cada dia tenim actes durant tot el dia. Per exemple, avui i demà tenim aquesta obra de teatre que precisament va molt relacionada amb el dia que celebrant d'humoros i cristians, que vendria a ser el que va passar després. O que ja ha pogut passar després. Un moment, un pitx, humoros han abandonat ja la vila de Pollença. Doncs un poc com va viure el poble aquest després. És una ficció molt documentada, perquè està escrita per un historiador, que és en Pere Sales, i clar, és una obra, és un musical, de fet, hi ha unes 22 peces musicals a dins d'aquesta obra, i trata un poquet d'això, va, un poquet del després.
0: I tu quin paper fas en aquesta obra?
1: Jo feia de jurat, perquè en aquell temps els ajuntaments no existien, eren universitats, per allò que tenien aquest nom, i hi havia un jurat representant, diguéssim, de cada estament del poble. Hi havia un jurat de la Mà Major, que van dir els seus senyors, un batle real, que també era un membre de la Mà Major, i després hi havia un membre de la Mà Mitjana, que van dir la gent pagesa, un membre forà, que era gent que era del municipi, però no vivia en el poble, sinó que vivia a les afores, a fora vila, per entendre'm-nos, i després hi havia el jurat de menestrals.
0: Ah, molt bé. No?
1: I composaven un poquet l'assemblea del poble, i cada any els enviaven, anaven per sac i sort, segons l'estament era, traien una bolla i si te tocava eres aquell jurat durant un any.
0: Tot això, clar, en Marc Gasifre, en el control tècnic, ell es pollencina i fa que s'invesca, que petja.
1: La Marc ha vengut a veure mos i m'ha dit que li va agradar molt.
0: Molt bé.
1: I això ja m'ha omplit d'alegria.
0: Clar que sí. Joan Rafael, entrem en matèria.
1: Entrem en matèria?
0: Va. Això és una música suggerent, i crec que comença ja, comença a fer-me una idea de per on aniran els tirs avui.
1: Mira, jo avui no abordaré moltes pistes i anirem, com diuen, per la península al grano. Any 1485. Ens situam a prop de la costa del Mar Egeu, concretament a la ciutat de Bodrum, Turquia, a la llar d'una modesta família camperola et senten els plors d'un nou nat. Acaba de néixer el nostre protagonista d'avui, acaba de néixer en Rais, en Turgut Rais.
2: No, i tant al grano que has anat, eh? Però, sincerament, que jo no sé de qui xerres i crec que ningú d'aquesta taula ho fa perquè posen cares de que ni idea.
1: Mirau, jo vot seré sincer. He fet una mica de trampa avui, eh? Hem de tenir present, per una banda, que posant-lo com a turista, quan aquest terme a final del segle XV, a principis del XVI, no devia ni existir, ja és una miqueta gosarat, eh? També és veritat que potser seria més un il·lustre que un turista, tot i que ja li trobarem algunes similituds per fer-ho colar dins d'aquesta categoria de turista. No? Però dit tot això, vos he dit que la millor època de l'any per dur-lo en un programa. I que tot i que vosaltres, amb el seu nom real, potser encara no sabeu ni de qui estan parlant, a una vila d'un nord de Mallorca, quan han sentit el seu nom, els ha botat el cor. Per això avui deixeu-me que dediqui aquesta secció a no pollencins i a les pollencines, que estan en plena setmana de la patrona, com dèiem, en plena setmana de festes, de pollença a la merda.
3: Ja m'havien dit que sempre que pots estires un poc cap a casa teva.
0: En Joan Rafael, com ja t'he dit abans, crec que sé per on van estirs, tot i que això d'en Turgut encara no me sona gaire, però si és turc i el durs, com has dit, la setmana de la patrona, i la dediques en els pollencins, en els pollencines, ha de tenir a veure en les festes de morts i cristians, segur.
1: Bé, com dèiem, en Turgut neix a Bodrum. I hem de dir que amb el part del temps i la seva importància com a reis, que significa el mirall, la localització a vorera de mà on va néixer ara és coneguda com Turgut Reis. Així, tot junt, tot rotllo hashtag, que no ho sé.
2: Men, però no cap d'entendre això. Vols dir que li van canviar el nom en el municipi, no seu, en el seu naixement?
1: Sí, bé, a tot el municipi no, perquè ens entengem. Per exemple, men, algú famós que tengem per allí. Ja està. En Nadal. Uh-huh. En Nadal va néixer a Manacor, però viu a Porto Cristo, no?
2: Sí.
1: I jo imagina que l'Ajuntament de Manacor, després de totes les seves gestes d'en Rafalet Nostre, hagués posat a Porto Cristo, de nom oficial, Rafael Nadal. Ah. Així tot junt. Uh-huh. Eh? I ara tu, en lloc de dir, vaig a Porto Cristo, diries, vaig a Rafael Nadal.
2: No sé si estaríem molt contents de Porto Cristo.
3: T'imagines que en lloc d'anar a Vilafranca aniguessin cap a Tomeu Penya?
1: Per exemple, i en lloc d'anar cap a Formentor, anàssim cap a Costa i Llobera, a l'hotel Costa i Llobera. El que pot passar és que com a Pollença, per exemple, hi ha moltes escoles que s'hi diuen Costa i Llobera, no?
3: Mm-hmm. Sí.
1: Clar, mai sabries si has anat a nedar a Formentor o has anat a nedar a l'escola. És un perill que té posar el mateix nom a tot.
0: Clar.
1: Però
0: clar,
1: jo ja vos he vist que si hi hagués la nostra estimadíssima Inés, ja m'hauria dit que mos hauríem de centrar. Per tant, si voleu tornar a posar música i mos anant centrant.
0: Molt bé, m'ho haguessin quedat amb en Turgut. Aquest és el protagonista d'avui.
1: Sí.
0: Què li passa?
1: D'en Turgut, hem de dir que de la seva infància poca cosa se'n sap. Només tenim constància que a l'edat de 12 anys ja cridava l'atenció pel seu domini de la llança i les fletxes. Va ser quan era tan jovenet que el va reclutar un comandament de l'armada otomana. Penseu que otomà és com un gentilici de turc, d'aquell temps. Mm-hmm. El petit Turgut desenvoluparia més les seves habilitats com a mariner i en el maneig dels xenons.
0: Clar, i aquí estem parlant com si fos un club de futbol gran, sense que se fitxi una jove promesa d'un club més petit, però clar, estan xerrant d'anar a fer la guerra i a més en 12 anys. No és poca cosa.
1: Sí, sí. De fet, tu saps que jo sempre intent que la ràdio, i en especial si ho tingui votació de servei públic.
0: Home, sempre.
1: I ara regalaré un títol, per exemple, per un llibre, si qualsevol historiador vol fer la vida del nostre protagonista. Per exemple, Turgut Reis, el Messi dels pirates.
2: Està bé.
1: I en arribar a la seva adolescència, hem de dir que va començar a despuntar també a la seva faceta tàctica. De fet, seria aquest tret el que l'acabaria forjant tota aquesta fama que tindrà després. I aquí ja podríem canviar el títol del llibre, per exemple, Turgut Reis, el Guardiola dels Pirates.
0: Jo m'he fixat, però, que en els teus símils futbolístics, que són culers, i jo sé que ets una mica merengon, per no dir bastant.
1: Ja, però com que avui parlaré tant de Pollença, tampoc no volia ser tan egocentrista, home, saps? Si l'autor del Madrid, jo li proposo que posi Raúl, els Pirates, el Raúl dels Pirates i el Zidane dels Pirates. A més, això de Pirates també és veritat que els queda millor a ells, en el Barça, vull dir. Perquè ja sabeu que bons van de blanc i guanyen, com a cristians.
3: Bueno.
0: Sempre tens pensada, sempre tens pensada.
1: Bé, heu de pensar que també escriure guions, faig el de pugui tenir pensada antes que vosaltres. El tema és que en 1517 va tenir l'oportunitat de navegar fins al Caire per participar en la contesta otomana d'Egipte. Podríem dir que va ser el seu debut a primera divisió, si seguim amb els símils. Tres anys més tard, el 1520, es va unir a la flota del pirata Barbarossa. Rossa.
2: Ma, i això ja seria la Champions, no? Si seguim amb els símils.
1: Sí. Podríem dir que sí, però seria com fitxar i ha debutat per un d'oforts, d'aquests que guanyen copes. Que després, no sé si també vos passa a vosaltres, amb això, ara, no sé si ho veig també com a tibollar, perquè jo tenc com un bollit mental, perquè mai sé si és barba roja, barba rossa... Bé, li diré barba rossa, perquè crec que és la forma correcta, perquè hi ha com un pot de controvèrsia. Ell seria, diríem, el seu mentor, en barba rossa, el seu sensei i millor amic. Mira, ja tenim nom per un altre llibre. Barba rossa, el fullet tortulla dels pirates.
0: No, però Joan Rafael...
2: Bé, va de llibre,
0: igual, va de llibre, sí, no, va de llibre, de títol, inventat.
1: Títols inventats, bé, venen molt d'aquest tipus de títols. Bé, a tot això hem de dir que a partir de llavors el nom de Dragut, que seria la forma en la que el començarien a anomenar els llatins, i quan li dic llatins me refereixo als de la conca mediterrani, els que tenim com a cultura original romànic, i no aquests llatins, latinos d'ara, que seria el latino, bueno, és igual. I doncs, els llatins, per referir-se a Turgut, acabaven pronunciant dregut, clar. A vegades passa que quan passes d'un idioma a l'altre, pues dregut, dregut, dregut, dregut. Que es pronunciaria, a més, amb molt de temor i amb un temor creixent per tota la cristianitat.
0: Ara sí, que ja el coneixem, i avui mos has duit en Dregut, que és el temut rei moro de les festes de moros i cristians de Pollença, efectivament, Dregut.
3: I tenies raó quan deies que era una mica recercat fer-lo passar com un turista, perquè turista, turista no era.
1: Bé, man, en el final, el que feia, muntava creuers pel Mediterrani, feia visites després a les localitats de costa, arrasava juntament amb el seu nombrós grup d'acompanyants per tot allà on passaven. Jo no, tampoc no li veia tanta diferència.
3: Ten raó, ten raó.
1: A molt del nostre visitant actual, però bé, són... era perquè me feia il·lusió d'olor, al final, també era no, no mos enllenera. Hem de pensar, idò, llocs que va visitar així, tipo creuer, Sicília, Nàpols, Venècia, Albània, Creta, Malta, l'Illa de Goig, els estats pontificis, hem de dir que un darrere l'altre van anar, van veure com els injecturava vaixells, els assaltava les seves ciutats, els deixava solades totes les seves poblacions i esclavitzava tota la seva gent.
2: Home, així, sens dubte, era temut per tot el Mediterrani.
1: Sí, a més, hem de pensar que durant prop d'un mil·lenni el litoral del Mediterrani europeu va ser assetjat per un sense fi de pirates. Però de tots, qui major terror va causar per la seva manera d'actuar, per la seva astúcia, per la seva crueltat, va ser en Dregut. I en Dregut té infinitat de llegendes arreu del Mediterrani. Però d'això, per exemple, va ser la ratxa de Pineda de Mar, a la província de Barcelona, l'1 d'agost del 1545, en dit que el poble, anomenat en aquell temps Sa Pobla de Sa Boada, encara dormia quan centenars de pirates el van envair d'improvís. Va ser un atac implacable. Un de cada 5 veïns va caure mort o va ser segrestat com a esclau. Un gravat a la façana de l'església de Santa Maria de Pineda explica que a l'alba 11 galeotes turques van desembarcar a la seva gent a la platja. Van cremar les portes de l'església i moltes cases i van matar i van capturar 70 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: També tenim Salou, a la Costa Daurada. Salou va ser víctima dels atacs de Dregut, que ja poden xerrar una mica de la faceta turística en Dregut nostre, ja que sabeu que Salou, que és un referent turístic a la costa catalana, li agradava molt, perquè mínim la va visitar unes 3 vegades, a mitjan segle XVI. I savi, tu saps que a mi sempre me preocupa veure que els establiments turístics deixen passar oportunitats de màrqueting.
0: Home, sempre, ho tens en ment.
1: A què espera PortAventura a crear una atracció a la zona mediterrània ambientada en Vendrú?
0: Espera.
1: Ja sé.
0: No, t'hi podries donar idea. Russa,
1: clar, una muntanya russa en què tu puguis anar robant joies i fredines, així com vas passant, i que després les puguis intercanviar per punts i poden anar a comprar, ja sé, a les tendes de Sesame Street. No sé, jo crec que s'ho haurien de pensar.
0: Exacte, una atracció, bé, exacte, d'en Dregut.
3: Sí.
0: Que puguis fer això, seria com un roleplay.
3: No, a mi no m'apareix mala idea, excepte lo de robar joies i persones. La resta...
0: No, és que sigui molt de resta...
2: Des de xiu-xiu, no defensam...
3: Sí, no defensam...
1: No, però, aquí et deixo arreglar, això està ambientat en el segle XVI.
2: Okay.
1: En el segle XVI, els pirates venien a fer bàsicament això. Els pirates no venien a conquerir un territori perquè del cel, sinó que la seva intenció era recollir riqueses, i les riqueses eren joies, bàsicament, i persones, infants... i dones, especialment. Els infants, perquè quan creixien, després eren mà d'obra, per de qualsevol manera, i les dones, per el que us podeu imaginar. I era el que feien. I, a més, intentaven que fossin de bona casa, perquè també podien cobrar rescats, que això els sortia encara molt més a compte. De fet, pensau que en Dregut, quan surt de Pollença, pren rumb cap a Cabrera. No perquè a Cabrera li agradat, sinó perquè era com un punt... on els cristians anaven a negociar amb ell un rescat d'aquestes persones més pudents, no? I actuava sempre d'aquesta manera. Anaven, s'allotjaven, s'enduien gent, miraven quina gent s'havia enduit i si havia qualcú amb una notarietat, ja s'aturaven un punt on els cristians sabien que s'aturaria per poder negociar un rescat d'aquestes persones.
0: Ah, que interessant, Joan Rafael.
1: I anava un poc així. Bé, un altre exemple...
0: Per Salou es va arrasar i després a qualque altra banda...
1: Però va arrasar més bandes, Un altre exemple destacadíssim és la petita vila de Barencs, vila que no se recuperaria de l'assalt, o sigui, va quedar deserta després de la profanació i demolició de la seva església, i ja mai més va tornar a ser poblada per, per la por que tenien. Eh? Oh, wow. Després d'aquests exemples, anem a xerrar un poc de la seva faceta turística per les nostres terres, si vols per això.
0: Clar que sí, endavant.
1: Primavera del 1550. El fet és que en Dragut, nostre, poden dir que està preparat el que ara coneixeríem com un creuer, com dèiem abans, un creuer pel Mediterrani. La diferència entre ara i abans és que has de tenir tu un barco, o sigui, t'ho dit de flotar tu, i t'has de muntar la teva pròpia tripulació, Cèrbera. De fet, ves a l'Àrtica i a Costa Crucero no ja fan la idea d'en Dragut. Ben mirat, com dèiem abans, els habitants de Palma viuen cada arribada de creueristes com si d'una ràtzia pirata es tractés. Pobrets meus, eh? I doncs, en Dragut comença el seu creuers format per unes 20 galeres i una tripulació que no es té molt clar el nombre d'homes que portava, ja que a diferents fonts donen una forquilla d'entre 500 i 1.500 homes.
3: No hi ha en són.
1: Ens quedarem amb 1.500, perquè si ho pollen, si mos poden fer més ruxolitos, saps? Perquè com a més. En aquest tour pel Mediterrani, a part de visitar Pollença, destaca la que va fer el poble de Cullera la nit del 25 de maig del 1550 mateix. Va arribar amb els pirates armats fins a les dents i van devastar la vila i van segrestar dones i nins a canvi d'un contingut renunciat, com dèiem abans. Després, d'allà els successos, Cullera va quedar deserta durant anys, també. Eh? O sigui, quan ells passaven, clar, el poble ja feia molta por i la gent se n'anava i deixava deshabitat el poble, o costava molt a tothom tornar a viure tan a prop de la costa. Hem de dir que Cullera hi té una cova, que sigui la cova d'en Dragut, que és una espècie de cova temàtica, restaurant, d'atracció turística, que està ambientada amb aquest personatge.
0: Ah, aquesta idea ja s'han avançat.
1: Exacte.
3: Clar, vosaltres, a Pollença, ara el veus com un heroi, perquè forma part de la vostra festa, no? Però les dades que porta s'escan en Dragut, i més per la gent d'aquella època, havien de ser aterradores.

0: Amén. On mos situam, Joan Rafel?
1: Sí, havíem de ser aterradores i ara anirem cap a Genostra. Mm-hmm. 31 de maig del 1550 arriba a les costes del Teló, just darrere la fortalesa, que és allà on se van quedar en Emery i en Rafa, que no són dos fillos de qualsevol d'aquests, no se queden a fer botellons en un parc Quinto Festival, no són aquests.
0: Va, va.
1: La Mari i el Rafi, ens referim a la Francesca Maria i en Rafalet Nostro, com 7 anys de garantia.
2: Gran Rafael, som a casa, per favor, vinga, no mos desviem. Allà mos atracàvem.
1: El tema és que hem tregut a Trat i en Ujaló amb 20 galeres, de les quals en desembarquen 1.500 moros, allà ho havíem dit. Tegiats per un ratllat, tornem a aquest símil de Bans de Palma, allò devia aparèixer quan baixen els creueristes i enfilen bon per amunt. Aquest ratllat pollancí, que era de Pollença, els va a davant, però al lloc de dur un paraigo, deu dur una espasa, m'imagino jo. Després d'una hora i mitja de recorregut a peu, ja que els corsaris no duien cavalls, arriben a l'entrada de la vila, travessant el torrent de Sant Jordi. No seria això abans de l'ardor de la matinada. A la vista de les primeres cases, la columna es divideix en tres esquadrons per tal de rodejar la població completament. L'objectiu era molt clar. Encerclant-la tota, i que ho pollessin, que volguessin fugir, espantats, serien una presa molt fàcil per als atacants. L'objectiu és que cada columna anar rodejant el poble i deixar petits destemots controlant tots els terrenys de sortida. Una ho faria per la zona d'Ullalbari, o sigui, per la zona d'alt, per la zona nord, i l'altra per la part de fora. L'indicació del renallat que els guiava era que les dues columnes se trobarien a la creu de terme situada en el carrer Mallorca, que era la sortida cap a ciutat, per entendre-nos. El problema, doncs, que els corsaris, i que segurament va ser la clau de la derrota, va ser que la columna que anava per la part de baix, per la part de la carretera ara de Palma, es va equivocar i es va aturar a una altra creu de terme, una creu o dues abans, ocasionant així que les columnes no se trobassin mai. D'aquesta manera, l'atac no va ser coordinat i en un poble, podríem dir que només va entrar l'esquadró que entrava per Sant Jordi. I, a més, la població va tenir així vies d'escapament, a banda que també l'ajuda d'altres pobles va tenir una via d'entrada.
0: I va atacar l'esquadró o no?
1: Bé, hi va haver un esquadró que sí que va entrar, que l'esquadró que se representa en un simulacre, que és aquest esquadró que diríem entre per un xerrer de la mà, xerrer que ve d'un moll, passa per l'Iglesia de Sant Jordi i ja fot xerrer major. L'esquadró aquest, clar, va atacar perquè no havia d'esperar ningú. Va ser el que havia quedat a l'alçada de l'església de Sant Jordi, just a la sortida de la vila, quan anàvem en direcció a la mà, i embestiren per l'actual xerrer major, que en aquell temps és de xerrer d'Enxenet. En agafar la vida de la desprevinguda, tingueren un avantatge inicial que els va permetre saquejar aquella part del poble, arribant la incursió, podríem dir, ja fins a la plaça de l'Homoina, que és aquí on hi ha el primer combat entre en Joan Mas i el rei Moro el dia de la patrona, que en Joan Mas pell el crit, això és la plaça de l'Homoina, i podríem dir que això era el centre de la vila en aquell temps. A veure, que després el soroll dels trons, el crit, provocar el pànic, i molta gent fugir espantada, com les mateixes monges del Puig, que abandonaren l'oratori a correcuita direcció a la Pobla, muntanya avall, i han de dir que tot això passava en absència del capità d'armes del poble, d'en Pere d'Esbrull. Algú havia d'organitzar la defensa inicial, perquè ell no era. Aquest paper va correspondre, segons les cròniques, al nostre Joan Mas. I 7 persones més, que el crit del dia fora, invocant el nom del senyor, i encomanant-se a Sant Jordi, han vistit en els invasors.
0: Amem, un segon, dur escarro. Sant Jordi, si us tinc un mos, és a dir, on és allò de la Mare Déu dels Àngels. Com, això de Sant Jordi, no ho
1: deixem. Ja, mira, això, clar, això al final heu de pensar que s'ha diferenciat una miqueta el que és. Són fets històrics, que van passar en 250. En aquell moment, la Mare Déu dels Àngels no era la patrona del poble. Se tenia molta devoció a Maria, però els homes d'armes, com en aquest cas en Joan Mas, si s'encomanaven a qualcú, era en el sant, en el patró, dos cavallers, i el patró dels cavallers era Sant Jordi. Per tant, el més segur és que si els se van encomanar qualcú fos a Jesús i a Sant Jordi. Ai, a veure, que després, en el segle XIX, durant la Renaixença, que és quan ja fan força tots aquests simulacres de moros i cristians arreu del Mediterrani per crear una espècie d'entitat, una espècie de valor afegit i de pertenença a una banda, cerquen herois locals i creen la figura d'en Joan Mas. Perquè se fa un simulacre de moros i cristians dia 2 d'agost i no dia 31 de maig, que és quan va passar. Doncs dia 2 d'agost és la patrona del poble, la Mare Déu dels Àngels, i és la patrona de Pollença. I aquí s'afegeix, en aquest moment, a mitjan segle XIX, s'afegeix que en Joan Mat s'encomani la Mare de Déu i no Sant Jordi.
0: Ah,
1: no? Seria... Uh-huh. Veure, en Pere Sales, que és aquesta història de Pollença, com doncs havia fet l'obra de teatre que estem representant ara, ell sempre diu que això s'ha de mantenir. O sigui, té valor folclòric, històric, tradicional, o simulacre, i pot anar com a separat de les que eren fets històrics. De fets històrics van ser un. Segurament en Dragon n'hi va baixar, de les galeres, perquè era un almirall, no s'embotava, no baixava. Però tampoc no han de llevar la figura d'en Dragon de combat, no? O de simulacre. I és intentar mantenir aquest equilibri. És una part tradicional, és una part popular, que ha fet el poble i que s'ha de mantenir.
0: Clar,
1: però que no és 100% vertadera de com va passar, no? I això s'ha de saber, i s'ha de tenir en compte. Això no
0: home, jo crec que passa
1: i faig de la festa, sí.
0: Gairebé totes les festes populars, els relats, és a dir, sempre s'alteren amb els pas dels temps.
1: Sí, perquè al final és un pot de literatura.
0: Sí.
1: Jo vos recomano, la gent que li agrada llegir, hi ha un article de Nenet Cerdà, aquest dia, xerrant de les festes de Pollença en el diari local, i ho explica molt bé. Tot això fa com és un pot la narrativa de la festa damunt d'un fet històric.
0: Entesos.
1: Ficant en Costa Llobera per de dins i tot, i és molt interessant deixar un poquet d'aquests temes. Bé, bueno, ho fet. És que aviat, els 7, que estaven allà amb en Joan Mas, es convertiren en 30. I poc després, en una autèntica llau. Els pirates havien perdut l'avantatge inicial, fracassada la seva maniobra, només podien intentar replegar-se ordenadament, això sí, empitjorar la seva situació a cada instant. De fet, els avisos enviats pels pollencins havien arribat al seu destí i els homes d'Inca, Selva i possiblement de Campanet arribarien el mateix dematí del dia 31. Han de dir que Mallorca estava molt ben organitzada en contra dels atacs pirates i els pobles d'interior tenien com a pobles en què havien d'acudir amb ajuda. O sigui, cada poble de costa tenia 3 pobles, 4 d'interior, que acudien en ajuda seva. No tard de Pollença, per propers que eren Inca, Sauva i Campanet, que acudien en ajuda de Pollença. Ara, han de dir que els turcs estaven retrocedint ordenadament cap a la mà, cercaven, de més, la seguretat de les seves naus i els esforços i els seus reforços que romanien a la plaça, no? Que estaven a la retaguardia. No podien caure la tentació d'intentar embestir cristians perquè els perseguien a una distància prudencial. Encara que tampoc no es descarta que hi hagués alguna escaramussa durant aquest temps. S'hagueren de conformar amb el botí que ja havien fet. Doncs el formaven part 130 adjectius i endarrere deixaven morts, ferits i destrosses. Entre 40 i 50 pirates morts, els caps dels quals han de dir que acabaren en mans del virrei. Ja que Pollencins els duien com a mostra del drama que hi ha vingut. I també, segons compte la llegenda i les cançons, els pollencins se feren amb una bandera i un tambor de l'exèrcit otomà. A més, de roba i captius que subestaren o entrellaren com a presents també a ciutat. Per banda dels cristians, el mort foren, segons el notari de l'època, 20 homes i 30 dones quasi bés.
0: Com que quasi bés? Com és això?
1: Això és una dada real que consta en els registres d'un notari del poble que... Expressa, talment. Sí, ho pollencim, van tenir aquestes baixes. 20 homes i 30 dones i posa quasi bé, com a dir, que no devien ser ni molt joves ni molt bé, de mitjana edat.
0: Aquesta podrien dir, a Joan Rafel, que sa visita turística més històrica que heu tingut a Pollença.
1: Sí. Bé, han de dir que els segons ho mirem. D'en Dragut, a la meva, al cap i a la fi... Arriba a Pollença, va fins al centre, i quan la majoria de turistes, què va fer aquest home? Se'n va dur 4 souvenirs, quan la majoria de turistes. I també va partir escaldat, quan la majoria de turistes s'intenten, ja sé, dinar a Pollença, a qualsevol restaurant, que surten una mitjana escaldats. Sobretot la cartera surt escaldada. Bé, han de dir que, per exemple, el mateix 1550, na Andrea Doria, que a part de ser un xerrer de Palma, era un almirall genovès, va forçar la retirada d'en Dragut el setembre del 1550. En Dragut nostre va preparar una fugida amb 20 vaixells de la illa de Gerba, on els vaixells d'en Doria li van fer com una espècie d'emboscada dins la llala que s'havia refugiat. Però en Dragut, mirau com era, si era viu, va arrossegar els seus vaixells terra endins. O sigui, va posar greix en els vaixells i els va arrossegar per sortir per l'altre costat de l'illa i navegar cap a Constantinople. I el que no sabem, clar, era si ho creix, era sa ima o no. Ja sabem que sa gent turs no sabem quin greu van en ple. Ja. En definitiva, poden dir que va seguir la seva vida mobilitzant homes i galeres per sembrar el pànic a tota la costa cristiana i del Mediterrani.
0: I aquesta cançó, aquest Kiss the Rain de Iruma, mos indica que...
1: Que mos anuncia.
0: Mos anuncia una cosa que mos arribarà a tots.
1: Sí, no? O final. Uh-huh. Quan el sultà Soliman, que és un d'aquests que surt a les telenovel·les turques, està molt de moda, es vertader, va existir aquest Soliman, i era el sultà de l'època d'Andragut, Sí. Hem de dir que quan en Solimà va decidir atacar Malta el 1565, en Dragut nostre va portar diversos milers de combatents. Algunes fonts diuen que 16.000 homes i unes 15 naus. El 23 de juny del 1565, en la fregor de la batalla va ser ferit durant el setge al fort de Sant Telm. No d'aquí, d'allà. Quan una canonada, algunes fonts apunten a un tir distant des del fort cristià, altres a un tir massa baix de la seva pròpia artilleria, va impactar a prop seu, fent que algunes esquerdes de les roques impactassin contra ell, ferint-lo mortalment a davall l'orella. Tenia 51 anys, només. Però, hem de dir que va viure prou per rebre les notícies de l'assalt del fort. El seu cor va ser enterrat a Trípoli i encara avui dia molts de vaixells de guerra de l'exèrcit turc són batiats amb el seu nom.
0: I de figura, no ho coneixíem, tots aquests detalls que mos has donat avui, Joan Rafael, estan meravellós. Però per mi tens una... No acabarà aquí, perquè per mi hi ha un escolafon.
1: Tenim un colofon, que és un fragment d'un poema que he trobat, que diu: amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de Dragut en la playa de Marbella se quejaba al ronco son del remo y de la cadena.
0: Molt bé. Mos hem emocionat, Joan Rafel. En Jordi està visiblement...
2: Sí. No pot ser emocionat.
1: Hem de dir que és un fragment d'un poema d'en Lluís de Góngora, mm-hmm. No sé si sigui un poema de qualsevol.
0: No, és...
1: Un cert renom.
0: Evidentment. Joan Rafel, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi superbé l'obra. Avui, per mi també demà, teniu...
1: Sí, avui i demà. Per avui tenim tot exaurit, i per demà, si hi ha qualcú... Ha vingut bastanta gent de fora poble, per això ho dic, i si hi ha qualsevol que ensenya molt cent, per demà queden superpoques entrades ja, menys de 100 entrades, que això són no res, i ja és la darrera, o sigui, hi haurà més oportunitat.
0: Ara, lloc, i on les podem aconseguir? On les podem comprar?
1: Se poden aconseguir per Tiquet IB, i també a l'Oficina de Cultura d'allà de Pollença, i se fa avui i demà, a les 9:30 en un convent.
0: Molt bé.
1: No hi ha cap altre lloc millor per fer una obra de teatre.
0: I de Joan Rafael Coves, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A valdros.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: IB3 Radio es humor.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
4: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: ja sabeu que en aquest programa, de tant en tant, mos agrada fer, això sí, una mirada al passat.
1: Cavallet, quan era jove.
0: I avui, a Nostàlgia...
2: Les festes del meu poble.
3: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Que ballen nens petits, senyores i senyors.
1: Les festes de poble són un dels moments més esperats de l'any. Durant uns dies, els carrers s'omplen de colors, música, alegria, mentre veïnats i visitants participen en les diferents activitats organitzades. És una celebració que transforma completament l'ambient habitual del municipi. Pep Marcús, Solla.
4: En el meu cas, tinc festes de barriada i a Solla n'hi ha moltes, que jo som de Solla. Tenim-se dels estiradors, dels ports, de l'horta... En fi, abans n'hi havia molt més i me'n record que les festes dels estiradors, que se van recuperar ara fa pocs anys, abans hi havia un bou, així com hi ha un bou a Fornalutx, i me'n recordaré que jo era petit, devia tenir pentura 10 anys, i el bou era maleït, i va empitonar una moto i va tirar l'aire. Això és el que me'n record més de les festes dels estiradors d'un temps. A part que fan pal ensabonat, campionat de truc i espectacles de màgia. Eren molt divertides quan eren petites. Són les típiques festes que te marquen quan tens infant.

0: I vosaltres, Nora, Jordi, com la, ho recordeu? O com ho viviu?
1: Home, jo, les festes de Son Cervera sempre han estat... Sempre són les millors, les de casa. Sobretot sí, perquè te sents com a més segur, no? Estàs còmode. Hi ha la teva gent. Sí, té aquest punt. No sé, jo m'he passat molt bé sempre. I quan ets, a lo millor, té aquest punt de quan ets més petit, vas, en lloc d'anar al concert, vas a la fira de vora, no? Dispares, vas a t'apuixes a la granota.
0: Per quan són les festes de Son Cervera?
1: Són les de Sant Joan.
0: Ah, Sant Joan. És ver, tens raó.
1: Clar.
0: Tens raó.
1: Que no hi ha absolutament ningú, no? Però la gent és una altra banda, però bé.
0: I també s'hi celebra Sant Antoni, si no vaig errat.
1: Clar, bueno, clar, Sant Antoni és una altra festota.
0: Sí, sí, sí que són copatrons.
1: No, no. O sigui, Sant Joan és el patró.
0: Entesos?
1: Sant Antoni se celebra.
0: Entes, però, simplement se celebra. Però bé, fes una bona festa, també.
1: Sí.
0: Sí, molt bé.
1: Tothom està amb una cosa, però...
0: I per Sant Joan, ara ho són
1: Cervera. Exacte, aquí al final, però bé, ja està, hem triat malament.
0: Jo, fins i tot, esteu tranquils.
1: No, jo estic tranquil·líssim.
0: Clar. Nora?
2: Jo soc de Llucmajor, però és vera que jo les festes que sempre record són les de Sant Jaume, les de Sestanyol, que acaben de passar, i les recordo amb molt de carinyo perquè sempre les he fet amb la meva germana i la meva cosina i bé, és un ambient molt familiar on tothom se coneix i jo ho record en especial així. Molt petit comitè, però molt guapo.
1: Sí. De fet, no ets del teu poble, sinó has estat a Colca Barra.
0: A Colca Barra?
1: Has estat a la Barra,
0: sí. Sí.
1: Que tothom ja ha passat per allà.
2: Jo i cada any, a les festes de Llucmajor, cada any me toca Barra.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. És clar, quan les festes també comencen, però també arriba un moment en què acaben, i les festes, vull dir, no, ara n'eren testimoni, deixen molt de records i també moments compartits. Tot i és cansament, perquè és vera, quan acabes i aquesta setmana o el que duri estàs molt cansat, però també emocionats i esveïnats, de qualque manera, diuen adéu, acomiaden la celebració amb un punt de satisfacció i comencen a pensar en l'edició de l'any que ve, és a dir, és altre any. Així que any rere any, les festes continuen sent una part essencial de la identitat i també de la vida del poble, però no només poble, també, evidentment, ciutats o barriades, tots tenen les seves festes, els seus moments de goig compartit, però, bueno, hem sentit en Pep Marcús, que és de Solla, i ara sentirem de Formentera en Carme Ferrer.
3: Hola, parlant de les festes, de... Bueno, doncs pues mira, ara han passat les festes de Sant Jaume, les festes patronals, aquí a Formentera. De fet, és el patró de Formentera, Sant Jaume. I molt bé, s'ha fet molta festa. I jo record, quan era petita, doncs que me feia molta por, les traques, coets i tot això. I quan baixàvem en el poble i veia totes les tires de traca penjades, ja pensava, i mare meva, ja hi tornava a aquest derivat. Ara, menys mal que ara ja no em posen, perquè, bueno, mentre se sequera i tot això, pues, procuren no fer focs artificials i res que sigui perillós per medi ambient. Però sí, jo recordo aquella por, i ara, pues, no, ara amb molta alegria, pues, perquè sempre es fan balls tradicionals, nosaltres una ONG que tenim, pues, feim coques per vendre i tal, i superbé, molt cansats, però superbé, o sigui que molts anys i bons.
0: Clar, ara ho explicaven a Carme, que les coses també canvien moltíssim. Jo no sé si ha canviat res en el vostre poble, d'ençà que éreu petits ara.
2: Sí,
1: home, nosaltres, per exemple, cada any venien negats a les festes. I ara negats ho han deixat, ja no hi són. Per tant, això és un canvi bastant gros, que no toquin...
2: Nosaltres, jo és que m'he de queixar, cada vegada hi ha menys festa. No es lleven la festa en els joves.
0: Sí, molt bé, com a representant.
1: Mira que no,
2: i cada any acaba
1: és allargar-la, darrerament.
2: I cada any acaba més presament si hi ha un major espavilant un poc.
1: També és molt especial que cada poble té com unes festes molt particulars, no?
0: Sí.
1: Tenim els moros i cristians, tenim... Clar. Per exemple, a Sant Cervera fan un cant de galls, que ja van comentar, que posen galls d'ingavis a cantar, vull dir...
2: Pobres.
1: Cada poble té una cosa diferent.
0: A Calagamba, és la meva barriada, clar, antigament feien que anaven a menys qui agafava més ànecs, ànneres. Clar, i clar, fins que arribava un punt que s'havia de prohibir. Sí,
1: carreres de caragols, també.
2: Carreres de caragols.
0: Allà, Sant Jordi, fan les carreres de caragols.
1: Però saps que mos junta a tots?
0: Que mos apel·legament.
1: En menjar.
0: Sí.
1: Perquè la gastronomia també ocupa un lloc molt important durant les festes. Les famílies, els amics, es reuneixen tots en el voltant de la taula per compartir plats típics, tots els tradicionals, productes de la zona, un bon sopar a la fresca de tota la vida. Aquests àpats que creen un ambient de cuidor, també te transmeten... Guillemet amb les recetes, els costums, sí, sí, sí, dels pobles, generacions, és tot meravellós.
0: Sí, tu m'imagino que cuines cada vegada.
1: Jo,
0: sí. Per Sant Joan, ets tu.
1: Aquí.
0: Que t'has batuta.
1: Has anat per jo aquí?
0: No ho sé.
1: No, no jo no soc molt bon cuiner, de reconèixer. Però tu sí, Xavi, tu.
0: Bé, sí, qualque vegada. Però no gaire bon cuiner, però bé, m'agrada. Molt bé, Silve Pons, a Ciutadella.
4: Hola, som en Silve de Ciutadella i com us podeu imaginar, les festes del meu poble, Sant Joan, 24 de juny, 23 i 24 de juny. No saps mai quan comença Sant Joan, perquè cada vegada l'anam avançant més, no? Fem coses abans, ja es diu menja d'esbec, on sabeu, però abans hi ha trobades, hi ha replecs de cavalls, alguns diuen que el primer toc de fabiol de dia d'esbec és primer, altres que el primer toc de replec, bueno. Jo tenc claríssim quan és el meu primer moment, quan comencen les festes de Sant Joan, per jo. De debò, és dia 23 de juny, el dissabte de Sant Joan, quan a les 7 o les 8 del matí la brigada municipal escampa serena pels carrers, jo davall a poble i he de tocar aquella arena que 5 hores més tard trepitjaran els cavalls. El moment en què trob serena, per primera vegada dic, ara sí, ara som Sant Joan.

0: les festes de Sant...
1: Clar, això és una altra. Quan comencen les festes per vosaltres? En quin moment? En quin moment dius, va, ara han començat?
2: Del nostre poble, en concret.
1: Sí.
2: No, suposo que és la setmana abans de Sant Joan.
1: No hi ha un moment que diguis, ara no. Ja hi tornem a ser.
2: En el meu cas, no.
3: Llucmajor, Santa Càndida, que és res aquí, la setmana que ve, comença quan els quintos fan la pujada de la bandera a l'església, que pugen la bandera del poble i en el campanar.
2: No, mira, jo no ho he dit, però per Sant Antoni sí que comencen les festes quan se fa la troncada.
3: Què és això?
2: Van anar a la muntanya a cercar els troncs.
3: Mira.
2: Per fer foguerons. Aquest moment preciós.
1: Molt bé. Per jo crec que la setmana abans, quan comencen a engalanar els pobles, a barriada, en garlandes, es paperir, i jo crec que és aquell moment en què dius, ja hi tornem a ser. Ara comença tot.
2: Sí. És vera que no passa de tot, perquè ja han penjat el llum de Nadal i la sensació de que comença Nadal tampoc és, no?
1: És vera. Però bé, aquell renou que fan, les garlandes.
3: Sí, abans. Sí.
1: Això, per això és quan comença tot. Molt bé, i de res, fem una aturada i tornem tot d'una perquè el nostre illenc pel món ja està a l'altra banda del telèfon.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Xiu, xiu.
2: I doncs ja hi tornem a ser, ara és aeroport, com cada dimarts. Pugem a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i partim a visitar qualque amic del programa que viu a fora de Balears.
3: I avui visitam un país situat al cor de l'Amèrica del Sud.
2: Avui, a llencs pel món...
4: Bolívia!

0: I allà hi tenim connectada ja Maria Garcies. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com anam?
1: Tot bé. Ui, aquí és de dia, però.
0: Ah, sí? Quina hora és a Bolívia?
1: Són les 11 de matí.
0: Les 11, molt bé. Clar, a Bolívia és, bé, és molt gros, no sé si on ets, aquest és la capital.
1: Sóc a La Paz, sí. Uh-huh. Sí, sí, visc a La Paz.
0: I La Paz està com a molta alçada, o m'equivoc?
1: Sí, sí, està a 3.600 metres sobre el nivell del mar.
0: Déu-n'hi-do,
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: I no t'acosta la nau una mica?
1: Sí, és terrible, és veritat. I quan... Caminar.
0: Sí, sí, clar. I quant de temps fa que hi vius?
1: Dubtes de gener, o sigui que jo crec que ja són com a 8 mesos que estic aquí.
0: Amem, clar, fa 8 mesos que ets a Jalapa, de Bolívia, a més de 3.000 metres d'alçada del nivell de la mar. T'hi has avesat ja a viure amb manca d'oxigen? O no t'hi veses mai? La gent d'allà hi està avesada?
1: Sí, la gent d'aquí, la veritat és que té una capacitat pulmonar tremenda. I bueno, sí que t'acostumes un poc, però la veritat és que és heavy perquè, com que tot són costes, per amunt i per avall, sí que segueixes un poc asfixiant-te. Però sí que és vera que fent esport i tal t'acabes acostumant.
2: Clar, això t'anava a demanar. I el tema d'anar al gimnàs, com ho dus? Perquè supos que corre, vamos, ha de ser...
1: Pues mira, és superfrustrant, la veritat, perquè tu te penses que pots fer moltes coses i de sobte tot te costa el triple i a mi m'ha parescut un poc frustrant, però bueno, paciència i poc a poc.
0: No sé si ja s'aprenen qualque cosa per tot això. I record que jo quan vaig anar al Perú, quan vam pujar al Machu Picchu, m'ho recomanaven rovegar fulles de coca.
1: Sí, sí, sí, aquí és el que se recomana, mate de coca, o sea, un té fet amb fulles de coca. Mm. Sí, això és el que sempre te diuen, per lo menos la primera setmana. Mm-hmm.
0: Maria, i com hi van pegar per Bolívia? És a dir, ja fa 8 mesos que per allà, com hi van arribar?
1: Bueno, jo vaig començar amb un programa de voluntariat europeu amb Metges del Món. I després, ara m'han agafat un programa de joves cooperants de l'Agència de Cooperació Espanyola. Llavors vaig triar també La Paz perquè m'havia agradat molt l'experiència i tal.
3: I ara què hi fas exactament allà?
1: Gestió de projectes de cooperació internacional i sobretot pues, com un pot de relació amb actors institucionals, organitzacions socials, un pot representants de cooperació espanyola.
0: I com és un dia a dia, un dia qualsevol, teu a Bolívia, per exemple?
1: Pues, la veritat és que cada dia és diferent perquè hi ha mil coses que fer. Llavors, avui, per exemple, he anat a una conferència sobre llibertats fonamentals i democràcia. I, pues, de feina sempre és un poc variat, però sobretot feina d'oficina. I, pues, d'hora baixa és pues, un poc de tot. Sempre hi ha esdeveniments culturals, fer esport... menjar un pot de tot.
0: I quin és l'estat de salut de la democràcia boliviana?
1: Bueno, no sabria dir, no? És difícil fer un pronòstic. Crec que hi ha molta mobilització social a Bolívia, és superinteressant el poder que té la ciutadania, el poder de la mobilització, quan se manifesten fa molt de bloquejos i verdaderament o sigui, se frena la ciutat. O sigui que a mi això m'ha impressionat molt també com a la força ciutadana, no?, de mobilització i organització.
2: Clar, i en aquest sentit, bé, durant aquests 8 mesos has conegut a molta gent, ara explicaves que hi ha molta mobilització social. Com descriuries la gent i la cultura de Bolívia?
1: Perdona, pots repetir la pregunta que just s'ha teat?
2: Dic que en aquests mesos has conegut a molta gent i has interactuat, no? I ara mos explicaves que hi ha molt de moviment social. Com descriuries a la gent i la cultura boliviana?
1: Idò, és difícil perquè Bolívia és enorme i sobretot està dividit entre l'altiplano, o sigui, tota la part dels Andes, i la part més oriental, que és pues, quasi un poc tropical o més de terres baixes, i és que no té res a veure el caràcter d'uns amb els altres.
2: Ah, mira.
1: Però diria que sí, perquè l'altiplano són més reservats i en les terres baixes són un poc més com a xerradors, oberts, però en general podria dir que són superamables i amb molta consciència també de la societat on viuen. Tothom està polititzat, tothom participa a la vida política o té alguna cosa a dir i no sé, o sigui, té un sentiment molt comunitari, diria.
0: Que interessant, clar, Ana Maria és de Palma, té 28 anys, va estudiar a Madrid i va partir fa 4 anys, parau atenció, a viure a món i de llavors ens ha viscut a Dinamarca, a Egipte, ara ha pegat per Bolívia. Jo no sé si en qualsevol moment fas comptes tornar a Mallorca o continuaràs aquesta odissea.
1: Pues ojalá, ¿no? Bueno, a mi és que m'agrada molt la meva feina i seria difícil trobar Mallorca, però sí que la veritat és que m'agradaria tornar a casa, si pogués, si la situació ho permetés, però bueno, qui sap, no saps la vida, on te pot dur.
0: Això és totalment cert, però imagino que en aquests 4 anys has viscut moltíssimes experiències i que per ventura, vivint aquí, bé, per ventura no, evidentment no haguessis viscut.
1: Pues sí, és vera. O sigui, crec que ara és un poc el moment també, no?, d'experimentar, de sortir, d'obrir la ment i... Però ojalà tornar a Mallorca, la veritat.
0: Ara et farem una de les preguntes claus, que és...
4: I t'enyores?
0: T'enyores molt?
1: No molt, però m'enyor. I cada vegada més.
0: Si ara per aventura estan inspirant a qualque jove oient, o persona, no té per què ser jove, pot ser més gran de les Balears, que vol participar en qualque projecte de cooperació o viure a l'estranger, què li diries?
1: Pues que hi ha moltes formes de fer-ho, voluntariat europeu, connexions amb organitzacions i que ho faci, perquè la veritat és que te pot canviar la vida, no vull sonar superintensa, però la veritat és que t'obris la ment d'una manera i coneixes la gent de tantes cultures que te posa una posició com a molt crítica i molt oberta i no sé, per jo és una riquesa increïble.
0: Que bé, i de Maria Garcia, que passis molt de gust i res, quan tornis...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, es reunirà demà a Palma amb la presidenta balear, Marga Proens, i amb el rei Felip VI. La primera trobada serà a l'hora baixa, al Consolat de Mar. Sánchez i Proens ja han mantingut 3 reunions aquest estiu, on han parlat de temes com la crisi de l'habitatge, el finançament autonòmic o la gestió migratòria. Més tard, el president espanyol assistirà a la tradicional audiència d'estiu amb el rei Felip VI, que enguany serà al Palau de l'Almudaina i no al de Marivent. A aquesta hora finalitza l'aturada parcial a l'aeroport de Palma convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport per reclamar millores laborals. La delegada del sindicat Comissions Obreres de Swissport, Carmen Martínez, explica que l'empresa ha contrarrestat les aturades amb més personal per sobre dels serveis mínims i també advertint als passatgers.
2: Están intentando traer antes a la gente. Normalmente venían 2 horas antes para facturar, pues ahora vienen 4 y 5 horas antes para que llegue de tiempo a todo. Entonces sabemos que la empresa ha contrarrestado estas posibles huelgas.
1: I continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Fins a 3 associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb Aena, assegurant que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
3: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
1: Com cada estiu, els infants saharauis del programa Vacances en Pau, que ja fa un mes que són a Mallorca, han visitat avui el Consolat de Mar. Els nins i nines han parlat de les seves experiències i vivències a l'illa, alguns per primera vegada, altres ja són veterans. Han estat rebuts per la presidenta del govern, Marga Proens.
4: Nos gusta más ir a la piscina.
5: De Mallorca me gusta mi familia, me gusta las cosas aquí, el mar.
6: Me gusta la piscina i la playa.
7: Vosaltres sou importants per les Illes Balears i per això vos volen rebre aquí.
1: Més temes, els serveis d'extinció continuaran fent feina aquesta nit.

0: Per combatre els incendis de Madrid, Ávila, Toledo i Castelló. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que en les darreres 24 hores el foc no ha avançat i que es manté el mateix perímetre que ahir.
1: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía.
0: Mentrestant, els veïns dels municipis madrilenys de Fresnedillas de la Oliva i Zarzalejos han pogut tornar ja a casa. De moment, a la comunitat de Madrid continuen evacuades unes 11.000 persones. En cultura, el festival Menorca Dogfest ja ha seleccionat els 12 curtmetratges finalistes, 4 dels quals són d'autors de les illes. Són Souvenir, de Macià Florit, Diciembre, de Diego Poncelet, L'últim vaquer de Hollywood, de Jordi Nadal Perelló, o El ressò de la mirada, de Carles Bové. Recentment, guardonat els Premis Fugaz i qui ha valorat així el fet de participar al festival.
2: Me fa molta il·lusió tornar a formar part de l'edició del Menorca Dogfest amb el darrer curtmetratge documental El ressò de la mirada, perquè ja fa més de 10 anys que vàrem estar presents amb el curtmetratge de Gaza i amb diversos projectes que hem estat elaborant durant tots aquests anys sempre ens han acollit.
0: Els curtmetratges es projectaran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal. I amb aquest apunt cultural hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La pressió mesura quanta força s'aplica a una superfície. Se calcula dividint la força entre l'àrea i el resultat se mesura en pascals, un newton per metre quadrat. Però com que nosaltres aquí som molt polisèmics, sabem que la pressió també pot ser la força que exerceixen, per exemple, 25.000 o 70.000 persones davant les institucions, la força de 9 milions de turistes en un territori, la força de la justícia damunt un govern o la d'un grup d'interès sobre les polítiques europees o la d'un president de govern sobre el president d'una federació de futbol. Tot això també és pressió i a menor superfície sobre la qual s'empeny, major és la pressió resultant. No ho deim nosaltres, ho diu la física.

0: Havia de sonar aquest Under Pressure de Queen i David Bowie any 1981. Ha plogut i seguirà plovent perquè hi ha cançons i músics que són eterns. Xerrant de pressió. Aquest dimarts, més de 400 persones s'han concentrat per demanar la dimissió del delegat del govern. 400 persones fent pressió, podríem dir. Diumenge en foren 25.000, segons la policia, les que varen demanar un canvi de model turístic. 70.000, segons els organitzadors. I aquesta és també una forma de fer pressió.
1: Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar molta voluntat i molta creativitat en realitat per fer-ho bé. I troc que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
0: Una massa crítica de gent darrere, perquè pressió també és, segons el diccionari, la força moral exercida per un grup social en el conjunt d'una societat, un país o un continent.

0: Què és la pressió humana? Com afecta a comunicacions, les proves d'habitatge, el consum d'aigua i d'energia, serveis públics, a la nostra qualitat de vida? A les Illes Balears batem rècords de població cada estiu i la sensació que no hi cabem més ja ha passat del carrer al centre del debat polític i torna a ser el carrer, com vàrem veure a la massiva manifestació de diumenge passat a Palma. Fa molts anys que el catedràtic emèrit de Geografia Humana, Pere Salvà, incideix en la necessitat de planificar per poder gestionar una població que no atura de créixer. Benvingut entre avui i demà, Pere, com està?
1: Molt bé.
0: Quan els geògrafs parleu de pressió humana o de síndex de pressió humana, que mesureu exactament?
1: És una metodologia que empra l'Institut Balear d'Estadística dels anys 90, que és el primer que publica, i bàsicament és la població residencial que surt en el padró, per entendre-nos d'una manera general, a la qual se li suma el que seria la població flotant. Aquesta població flotant sí que una part és turista, per altra part també són aquests visitants i que inclou tot aquell que són que venen de iots, aquells que venen de creuers, a través també de les entrades dels aeroports, etc. Se fa un càlcul i d'aquest càlcul s'extreu el que seria la pressió diària i el que seria la pressió mitjana anual i el qual diuen la pressió màxima i la mínima. Sempre aquest mes d'agost, dins la primera quinzena, dependeix de l'illa, i sobre el màxim de presència de població a les illes, que en el cas de l'any passat, que era el darrer que teníem d'agost, superaven els 2 milions i escaig de persones. Això vol dir que si eliminam 1,2 milions que tenim de població resident normal, això vol dir que hi ha una pressió que molt superen els 800.000 persones.
0: I si, pel que sigui, ens trobem molts a un mateix lloc, doncs encara te donen encara més aquesta sensació de aquí hi ha massa gent, no? O no hi cabem tots. En Pere Salvà fa moltes dècades que estudia la demografia a les nostres illes. Ara ho deia, que som 1,2 milions d'habitants a Balears, de 9 milions de turistes l'any passat, i fa 25 anys, que pareix que fa molt, però és que no fa res, fa 25 anys,
1: Érem
0: 850.000 persones residents i 11 milions de turistes. Quan premem l'accelerador?
1: Bé, quan se torna a accelerar d'una manera important és a partir de 1992-1994, a conseqüència, una altra vegada, del conflicte de l'Orient Mitjà. I en aquest moment, una gran part del turisme que anava cap en aquests indrets, diríem, de la Mediterrània Oriental, és a dir, que si parla de Grècia, Turquia, etc., se desvien especialment cap a la Mediterrània, i entre els quals, com se suposa, seria el Balear Bansa, un dels principals actors. Això fa que passem de 6 milions, pràcticament duplicat aquest nombre de turistes, i que únicament tindran un declivi en el moment que ve el Covid. I allò que pensaven que seria pensava que podria ser un pensament, una redefinició del model i que a partir d'aquest moment partirien d'un altre nivell, no ha tingut cap control, ha experimentat un creixement espectacular i sabeu que pareix que un guany podíem arribar als 20 milions, bé, totes les illes que ens superen, però arribant als 20 milions de turistes. Això és excessiu, però a més hi ha una altra confluència amb aquests 20 milions, és a dir, així com va passant aquest segle XXI, se va reduint l'estada turística, i això què fa? Que vol dir que hi ha més necessitat de vols, i això és un altre element que també incideix damunt d'aquesta pressió que fa que sigui molt important el nombre d'avions que surten i entren i el nombre d'entrades i sortides d'aeroports, que no són aquests de 8, en la cara de les illes de Mallorca, no serien de 8 milions, sinó que entrades i sortides són 36 milions. I hem de pensar que tota la població d'Espanya habituals són 47 milions.
0: Ja, impressiona, si ho compares amb altres xifres, impressiona.
1: És a dir, que estem en una dimensió que, per exemple, el turisme a les Illes Balears, si fos com un estat, les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme, estarien dins els 10 grans, diríem, països que reben turistes.
0: Sí, i això en un territori, o territori,
1: Aquest és
0: sí,
1: un
0: xerrant
1: territori
0: de...
1: limitat
0: Exacte,
1: de 5.000
0: sí,
1: quilòmetres
0: exacte,
1: quadrats. Eh?
0: sí. I diu l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que d'aquí 15 anys, que això també és un, res, una
1: Sí.
0: clocada d'ulls, serem quasi 1,5 milió de persones. I
1: Exactament.
0: això no és com ens
1: Sí.
0: posem a tenir fills, com a bojos, eh, Pere?
1: No,
0: I abans parlava de
1: no.
0: model. Això és conseqüència també desmodel econòmic
1: Sí.
0: bueno, en el que
1: Sí.
0: estem.
1: Jo de vegades reflexiono ara, de vegades coses fa 15 anys i ara, o fa 30 anys i ara, quan tu ho pensem, a dir, si nosaltres, ara parlant de diversificació,
0: Sí.
1: d'economia i tal, nosaltres som especialitzats en turisme
0: Sí.
1: i un determinat tipus de turisme. És a dir, que en aquest cas és molt difícil revertir i si ho hem
0: Ja.
1: de revertir hem d'anar a poc a poc.
0: Ja.
1: Quin és el model? És un model d'increment que necessita una gran quantitat de persones de feina, però necessita una gran quantitat de persones que en aquest moment són de baixa qualificació. No vol dir que no tinguin estudis, sinó que els empleos,
0: Sí.
1: les ocupacions que tenen són de baixa qualificació. És a dir, que tenim un model que bàsicament se defineix d'una manera a falta de pagar salaris baixos, en aquest cas vol dir salaris que no arriben a ser dignes, i a més, en tota l'altra problemàtica que tenim, com pot ser la residencial, l'emergència, diríem, l'habitatge, això fa que aquests salaris no siguin corresponents a es poder tenir uns habitatges dignes o per a viure en aquells llocs on venen a fer feina. És a dir, que ells contribueixen en el sistema, però no us poden donar habitatge. També aquí hi ha tot el que aquest dia ha sortit, tots els problemes, diríem, de l'especulació i de les immobiliàries, etc. Aquest darrer temps, de vegades, penso que nosaltres hem passat de tenir un aïllament respecte a l'exterior, tenir un aïllament interior, és a dir, que arribem a ser com a reserves índies que tenim interior a dins el nostre mateix territori,
0: Ja.
1: que no podem governar el nostre territori. I això dona un element que jo he parlat diferents vegades, que és l'angoixa residencial o l'angoixa territorial, i perquè coincidim en les mateixes apetències que té aquesta quantitat de persones que venen, el turisme. És a dir, jo no, en aquest cas no han de recriminar el turista. El turista no té cap culpa, el turista allà on té una oferta i on se li pot donar. Però sí que a nivell nostre ens crea aquest problema de pressió, que és aquesta pressió de que no en un moment determinat, aquesta angoixa que en un moment determinat no podem anar en aquelles cales que de vegades consideraven més natural, i també tenim tota aquesta pressió en quant a un augment considerable de trànsit. Però llavors tenim un gran problema, que és el problema de l'aigua. No diuen en els turistes, voltes o el restringir, ens diuen en el mallorquí, anar a l'aleta consumida i tal qual, passa'm allò. És a dir, que en el final allà que queda aquest aïllament
0: Sí.
1: que abans era exterior i ara que dic que és interior, moltes vegades que nosaltres haurem d'intentar solucionar els problemes que són coexistents en una població que també hauria de tenir en compte aquests elements. És un poc el que parlem sempre.
0: És el que parlem sempre, però està molt bé xerrar-ne també
1: Sí,
0: amb
1: bueno,
0: persones
1: no, la
0: com
1: reflexió
0: no, no,
1: és...
0: la reflexió hi ha de ser i amb dades i amb
1: Sí,
0: aquesta bagatge que
1: exactament.
0: té vostè i aquesta projecció. I
1: Jo...
0: m'agrada també sentir-lo dir. Jo abans pensava, però ara penso també, clar, en el
1: No, no,
0: final
1: això ha
0: mos passen els
1: canviat,
0: anys
1: és
0: per damunt, les
1: a
0: dades,
1: dir, jo de
0: les
1: vegades,
0: percepcions, no? Tot.
1: sí, jo ara el que m'ho planteig és quant de turistes són massa turistes.
0: Ja,
1: Eh?
0: sí.
1: És
0: Sí,
1: una pregunta que...
0: quant de turistes són massa turistes? I jo també li anava a dir, i quant de
1: Sí.
0: residents són massa residents? Sí,
1: Sí,
0: on
1: exactament.
0: posem el límit
1: És a
0: i
1: dir,
0: per què?
1: quanta de gent hi cap dins el paradís, allò que deien altres el nostre
0: Sí,
1: paradís.
0: sí. I hi ha resposta, Pere?
1: No. Bé, no hi ha respostes, és a dir, hi ha una resposta que molt clara. És necessari una gestió territorial i dins aquesta gestió territorial és necessari plantejar-nos el tipus de turisme que tenim. Dir, jo l'altre dia llegia qualque banda que parlaven. Quin és aquest model? Dir, què passa en aquest model? Primer de tot, que haurien de pagar bons sous, o salaris dignes, per almenys. Per altre costat, els empresaris de turístic també que havien de pagar els impostos quan qualsevol activitat, sent que hi ha una diferència entre un IVA d'un 10% amb un IVA d'un 21%. Però també havien de tenir en compte que els empresaris no s'han d'arruïnar. Això diu que si han de pagar els impostos, si han d'augmentar els jornals, no poden donar un turisme que alguns autors diuen accessible. Se'n caigirà aquest turisme. I això vol dir que o hem de canviar de model, o si continuem amb el model, podem anar cap en aquest cataclisme, no sé si la paraula autèntica seria cataclisme, però que faria que la pressió continuï augmentant al moment que podríem explotar. O, l'altra cosa que mos diuen és que mos en podrien expulsar cap a altres indrets.
0: Clar, i per una cosa o una altra, al final hi haurà una crisi. Avui ho hem de deixar aquí, Pere Salvà, li agraïm moltíssim, perquè sí, clar, dona de sí, dona de sí. Però els temps a ser ràdiosos que és, però li agraeix molt aquestes paraules, aquesta reflexió, i més en aquest moment, que també els ànims estan bastant calents.
1: Però sí, que crec que han deixat que mos pertanyen les illes nostres. I crec que això és molt important. És a dir, el nostre territori, la nostra cultura, etcètera, etcètera, crec que hauria de tenir un paper important dins aquesta gestió global territorial i on el qual el turisme és una part significativa.
0: Sí, sí. Molt bé. Idò, li agraïm molt aquesta estona, com sempre, Pere Salvà. Gràcies i bon estiu.
1: Fins una altra.

0: a IV3 Ràdio entre avui i demà.
1: IV3 Ràdio és coneixement.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
9: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IV3 Ràdio, serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Al llarg del programa d'avui estem comprovant que la paraula pressió té moltes formes. Hem començat en la pressió humana, també en la pressió de la sang, però ara volem xerrar d'una pressió que mos envolta, literalment, que mos aixafa, també podríem dir, i que no podem veure, però que hi ha de ser, que la pressió atmosfèrica. No en som conscients, però podríem dir que tenim un oceà d'aire damunt del nostre cap i que segons com canvia, i demà farà sol, plourà o fins i tot, no ho sé això, si mos provocarà mal de cap. Què és i com mos afecta aquesta pressió atmosfèrica? Tomàs Salom, meteoròleg d'IV3, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Molt bé, com anem, Araceli?
0: Molt bé, molt bé. A veure quina pressió teniu avui a la redacció d'IV3 Televisió. Sobretot quan estan a punt de començar les notícies, des migdia o des vespre, Tomàs.
1: Sempre que s'acosta el moment d'entrar al plató per contar-vos les notícies, sempre aquesta pressió és un poc més alta i sobretot en funció de l'escenari. Dins del nostre món, sempre hi ha dos casos. Un dia de tranquil·litat, ara aquest dia d'estiu, la pressió és més baixa perquè sabem que hem de dir ara dies de tempesta o de neu, aquí, la pressió sempre és un poc més alta.
0: Exacte, puja l'emoció. En aquest cas ho podem relacionar amb l'emoció també i amb els canvis que s'han d'explicar, també com us expliquem els companys de meteorologia. Escolta, anem a la pressió atmosfèrica. Què és exactament la pressió atmosfèrica, Tomàs?
1: Com bé des, damunt nosaltres tenim tota una columna d'aire, no? I aquest aire exerceix un pes. Malgrat nosaltres no el notem, exerceix una intensitat damunt nosaltres. Per tant, podríem dir que la pressió atmosfèrica és la força que exerceix tota aquesta columna d'aire que tenim damunt nosaltres, damunt tota la superfície de la Terra, tots els objectes i tots els éssers vius. Tot i que l'aire sembli molt lleuger, té una massa i, per tant, pesa. I aquest pes és el que fa que pressioni en totes direccions, cap avall, cap als costats i al nivell de la mà, que és allà on mos trobem nosaltres, diuen que aquesta pressió atmosfèrica se mesura amb una unitat que seria hectopascals i seria de 1.013 hectopascals. Per amunt tindríem altes pressions, per avall tindríem baixes pressions. Per tant, diuen que seria tot aquest pes d'aquesta columna que ens assaig damunt nosaltres.
0: Perfecte. I tot això mos envolta i té molta relació amb els temps que ha de fer. I en els mapes dels temps a la televisió on vosaltres mos expliqueu els temps que farà, soleu col·locar una A d'anticicló, una B de borrasca, que a més envoltau aquestes lletres amb unes línies. Aquesta és la manera d'identificar altes i baixes pressions i, per tant, saber quin temps farà, Tomàs?
1: Sí, efectivament, és cert que hi ha altres variables meteorològiques que entren en joc, però amb una A identificam aquestes àrees d'anticicló d'altes pressions, que és una àrea on precisament l'aire té tendència a descendir, d'això en deien subsidència, i amb aquesta subsidència s'encalenteix i perd humitat. Per tant, és més difícil que se formin els núvols i tenim un temps més estable. Per això, normalment, quan xerram d'anticicló, xerram d'estabilitat i de temps tranquil. En canvi, dins una borrasca passa tot el contrari. L'aire té tendència a ascendir, se refreda i se condensa el vapor d'aigua. I, per tant, se formen aquests núvols i solen parlar d'inestabilitat i de precipitacions. I aquestes línies que ve des són les isòbres, que normalment tot això ho feien dins el mapa isobàric, no? Que són aquestes línies que uneixen els punts de la mateixa pressió atmosfèrica. A més, aquestes línies també mos indiquen l'intensitat del vent. Com més juntes estiguin, mos indica que hi ha un major gradient de pressió. És a dir, que entre les zones d'anticicló i de borrasca hi ha molta diferència de pressió. Si estan més juntes, mos indiquen que el vent serà més fort. Si estan més separades, també tindrà més vent, més flux. Per tant, dins el mapa d'isòbres mos podem fer ben bé una idea de quin temps seràs que tindrem.
0: Val. I ara que t'escoltava me feies pensar que és important, sí, d'entendre d'on ve el temps, també. Vull dir que som un planeta absolutament connectat per allò de mos arriba l'anticiclón de les Azores, no? En el final, tots estan connectats en l'altra banda del món, també.
1: Sí, tot té el seu paper i una borrasca que se pugui situar dins l'Atlàntic, venen fora, tindrà incidència damunt dels temps que tindrà aquí. De fet, és allò que han tingut, aquest patró atmosfèric que han tingut tot aquest estiu, que són borrasques situades en el sud-oest de l'Atlàntic, que a nosaltres ens han fet arribar aire càlid. Per tant, a un lloc poc ploure i a nosaltres ens pot implicar una onada de calor i pols en suspensió. Tot està interconnectat.
0: A nosaltres se mos acumulen les preguntes. Sempre que xerran dels temps, jo crec que a tothom li interessa molt els temps, anem a la pressió. I aquí a les Balears tenim un fenomen meteorològic que jo crec que és molt, molt, que crida molt l'atenció, que a més, en certa manera, pot esdevenir perillós i que està lligat directament en els canvis de pressió atmosfèrica, que són les rissagues, i que veiem, per exemple, molt visualment i molt clarament en el port de Ciutadella. Com pot ser que un canvi a la pressió de l'aire faci buidar i omplir la mà d'aquesta manera?
1: Clar, hem d'entendre les rissagues o els models atmosfèrics i oceanogràfics com un únic sistema, perquè, com deies, fa res, tot està interconnectat i l'aire té una incidència directa damunt la superfície, en dir que és com una columna que tenim damunt nosaltres i, per tant, pressiona la superfície terrestre i, en aquest cas, també la marina. Quan hi ha canvis d'aquesta pressió, és com si formàssim una ona. És a dir, podem posar l'exemple de som una piscina, tenim l'aigua plana, com una bassa d'oli, i nosaltres jugant i pegam un cop amb la mà. Aquí, en la mà, aquí exercim un canvi de pressió i formam com una espècie d'ona. Això mateix passa amb l'aire. Quan augmenta la pressió amb un canvi d'inestabilitat perquè passa una tempesta, creem una ona. Dins mà oberta no ho notam i no aniria més enllà. Però, per exemple, en el port de Ciutadella, que és un canal estret, allargat, aquesta ona s'amplifica i, per tant, dona lloc en aquesta pujada i davallada del nivell de la mà. I això és el que passa quan tenim aquestes línies d'inestabilitat. Hem de tenir l'escenari que vengués vent del sud-oest, perquè és en la direcció en què està format el port de Ciutadella, i aquesta pols en suspensió, aquest nígol de base alta que van formant canvis de pressió i, per tant, canvis i ones dins la mà que s'amplifiquen quan arriben dins el port de Ciutadella i que formen aquest meteosunamis que se'n diuen també, que són les rissagues.
0: I escolta, tu quan arribes a la redacció d'IV3, que sou un grapat de companys meteoròlegs, que explicau sempre molt bé tota la informació, que sols mirar primer? El mapa de la pressió atmosfèrica o te fixes en altres coses?
1: Una de les primeres coses que miram sempre són les estacions meteorològiques per tenir un poc d'antecedents i aquí tenim un poc totes aquestes dades. Temperatura, si ha plogut o no, si quina és la humitat, quina és la pressió atmosfèrica. Per tant, ja t'adona, diguem, una idea de què és allò que ha passat quan tu no eres aquí a la redacció. Després, solem obrir les imatges de satèl·lit i aquí vendria a ser també com mirar quina és la pressió atmosfèrica, perquè com ben dit, anticiclons, habitualment tenim absència de núvols, per tant, si veiem tota una àrea fora de núvols, podem indicar o podem intuir que allà hi ha un anticicló i, en canvi, si veiem una àrea plena de núvols i fronts com els creuen, allà sabem que hi ha una borrasca. Per tant, ja sabem més o manco quina és la pressió. I després, sí que normalment fas aquests mapes o mires aquests mapes d'isòbares per confirmar allò que veus a vista de satèl·lit. Però sí, és una de les primeres coses que feim realment quan arribem aquí a la redacció.
0: Molt bé, i jo duc aquí 9 minuts xerrant amb en Tomàs Salom i no li he demanat quin temps farà demà o quin temps farà aquesta setmana, Tomàs.
1: Hi ha poques sorpreses en aquest sentit. Hem de tornar a xerrar de calor. És veritat que hem tingut dos dies un poc de treva, que està com un oasis dins un estiu extremadament càlid, que hem tingut temperatures normals d'allò que en dèiem un estiu aquí a Balears, però a partir de demà hem de tornar a xerrar de molta calor, que anirà pujant, sobretot de cara al cap de setmana i en general de sol. I segurament també d'un pot de pol en suspensió de cara al cap de setmana.
0: Escolta, sempre dèiem allò de que hem de viure sense pressió, però jo crec que avui, amb aquestes xerrades que feim, mos queda molt clar que sense pressió no podem viure, eh, Tomàs?
1: Efectivament, exacte.
0: Molt bé, idò. Tomàs Salom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort, gràcies.
1: Ha estat un plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
3: IV3 Ràdio és memòria.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia. Amb Marta Grau.
7: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar es fa violer, havia d'anar a manar per mi, i va de fermar a sasa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro.
11: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
13: Tèntol!
14: Tèntol! Tèntol!
12: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Avui hem triat una paraula polisèmica que supera les fórmules de la física. Pressió. Es pot pressionar una persona a fer alguna cosa o a no fer-la. Es pot fer aquesta pressió de forma molt directa o pot ser de forma civilina, però la pressió també pot venir de l'entorn. Pensem, per exemple, en els esportistes d'elit o en els joves que volen encaixar, per exemple, amb una estètica determinada. Carmen Tello és psicòloga clínica.
1: Bueno, mira, jo crec que hi ha una qüestió que és important, que hi ha que respectar les etapes evolutives. Si nosaltres no respectem les etapes evolutives, pues vamos a tener consecuencias. ¿Quines conseqüències? Pues si una nena comença a ficar-se cremes, tindrà un problema a posteriori en el seu cutis. I parlo de nenes, perquè encara que també s'estan captant a nens, bàsicament jo crec que tota aquesta propaganda està molt dirigida a les dones, a les nenes, no? Si aquesta nena no té una alimentació correcta, tindrà uns problemes a nivell físic. I el més greu, si aquesta nena és incapaç d'acceptar les coses positives que té com a persona, les coses positives que té com a cos, tindrà com a conseqüència uns problemes de salut mental, el qual ens planteja quin tipus de valors estem plantejant a les nostres, a la nostra infància. Jo crec que el que és important és que les nenes aprenguin a estimar-se i aprenguin a ser assertives. Què vol dir? Ser capaces de dir sí quan volen dir sí i de dir no quan volen dir no. Jo entenc que la pressió del grup és molt important i que en aquestes edats ser exclosa del grup és un conflicte, però crec que això a nivell d'escola i a nivell de família hi ha que reforçar aquestes nenes perquè puguin ser unes dones capaces d'empoderar-se i de poder tirar endavant la seva capacitat com a dona, com a mare, com a professional, com a companya.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

get running out. Keep my lips.

Què tal, com esteu? Avui tot un clàssic, Quadrophenia, el sisè àlbum d'estudi de la banda britànica The Who, editat el 1973 per la discogràfica Track Records, que va ser la banda sonora de la pel·lícula homònima. Segona, òpera rock escrita per Pete Townshend, que relata una sèrie de successos socials, musicals i psicològics que afecten a un jove Maud i que té lloc entre Londres i Brixton. Han començat sentint Bellboy. Ara sonarà Love Rang Over Me.

De les 16 cançons que formaven part de l'àlbum enregistrat com a òpera rock, només 10 es recolliren a la pel·lícula. Avui aquí a l'Eclèctic vos presentarem una selecció de l'àlbum original, no de la banda sonora. Per tant, tindrem sort i podrem sentir qualcun tema més. Temes com aquests que ara sonaran, The Real Me i Night Train.

0: Eclèctic. Amb Ferran Pereira.
1: All aboard for Night Train!

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Avui a l'Eclèctic, Quadrofenia, una de les òperes rock més icòniques de la història. Recordem que la banda ja havia encunyat Tommy, el que seria el seu quart àlbum, publicat el 1969, i també la primera banda sonora. Començaren a treballar en Quadrofenia el 1972, intentant mantenir l'èxit de Tommy, però l'enregistrament patí un petit retard, perquè tant John Entwistle com Roger Daltrey estaven engrescats amb els respectius treballs en solitari. Han recuperat la sessió amb 5-15. Ara seguirem en Four Face i Joker James.

Quadrophenia obtingué bones crítiques a la premsa musical britànica i nord-americana, salvant qualcun problema escènic en la seva promoció. A nivell comercial, assolí el segon lloc de les llistes d'àlbums més venuts, tant als Estats Units d'Amèrica com britàniques, només superat per l'àlbum Goodbye Yellow Brick Road, d'Elton John a USA, i Pin-Ups, de David Bowie, a Anglaterra. Tancarem aquest segon bloc de la sessió amb Punk and Goldfader.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Per a l'enregistrament de Quadrophenia, els Who decidiren construir el seu propi estudi d'enregistrament, però 5 mesos després encara no tenien una taula de mescles suficientment decent. Aleshores, Ronnie Lane, amic de Townsend, els hi deixà el seu estudi mòbil. Després d'aquest retard i qualcun altre, començaren els enregistraments. Green Onions i Louie Louie són 2 temes que ara sentirem de forma consecutiva.

Quadrophenia, un dels àlbums, banda sonora i pel·lícula més icònics de la història del rock. Ah, i recordem que en el film també intervé Sting, segur que recordeu aquella vespa cromada. Arribem al final de la sessió d'avui i ho farem amb Dr. Jimmy. Eclèctic, de dilluns a dijous, d'11 a 12 del vespre, per a tancar la jornada amb música. Ja ho sabeu, IB3 Ràdio, IB3 Ràdio 2 i també el podcast, des d'on podeu recuperar aquesta i totes les sessions anteriors i sentir-les en el moment en què vulgueu. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1199. Heu de saber que damunt una muntanyeta vaig trobar un didalet. Era, de sort o maceta, de quan s'acosia el velet.

Bon dia, sí. Avui és Santa Catalina Tomàs i la d'avui és una santa moderna. Santa Catalina Tomàs va ser una monja mallorquina del segle XVI, beatificada l'any 1792 i canonitzada tardanament el 1930. Per això és una santa moderna. Per ser el primer mallorquí beatificat i per la tardança a la seva canonització, ha estat i és encara coneguda com la Beata o la Beateta. També era denominada Sor Tomasa, perquè antigament els llinatges de les dones es deien en forma femenina. Sor Tomaseta, Santa Catalina Tomàs, va néixer a Valldemossa l'any 1531. Imagineu-vos, aleshores, era una vila molt petita i també molt mal comunicada. Els seus pares moriren quan ella era molt petita i deixaren 7 infants orfes. Na Caterina va ser criada per la seva tia de Son Gallart, a Deà, on la nina va viure. Allà va conèixer un ermità, Fra Castanyeda, un militar castellà, el vaixell del qual va naufragar de vora les costes de l'illa i prometé que si se salvava es faria ermità. Sor Catalina Tomàs, però, era una nina malaltissa, solitària i amb una gran religiositat rebuda de la seva família. La llegenda conta que na Caterina, a 6 anys, va tenir una visió de Jesucrist. Tot plegat li va fer entrar la seva vocació de monja. Com que per entrar a un convent havien de pagar un dot, aquell senyor, aquell ermità castanyer, de posar la nina en contacte amb la noble família Sa Fortesa Tagamanent, que l'acolliren en el seu casal i li donaren educació particular. Però la nina caigué malalta i els Sa Fortesa la van endur a la possessió de Raixa, aleshores de la seva propietat. S'hi conserva encara la cambra on la futura santa va viure uns anys. En un principi, les monges de Santa Magdalena no la volien al seu convent, però perquè no se podia pagar el seu dot. I ella patia i patia i pregava per entrar en el convent de Santa Magdalena. La pedra, de fet, on se seia quan pregava,

ara es troba a la plaça del Mercat. De fet, el 1826 l'Ajuntament de Palma la va col·locar encastrada dins la paret posterior de l'església de Sant Nicolau, on encara ara la trobareu. Finalment, va ingressar al convent de Santa Magdalena, dos canonges de Sant Agustí encara existent. El dia que hi va ser mesa, diu la llegenda, que es varen posar a sonar totes les campanes de tots els convents on havia demanat ingrés Sor Tomaseta. I en aquest convent va estar, diuen, que molt estimada per les altres monges i també va tenir visions i temptacions del dimoni. 43 anys més tard obriren el seu tut i trobaren el seu cos incorrupte perquè Santa Catalina Tomàs va morir a l'edat de 43 anys l'any 1574. Aquesta santa valldemosina ha generat una quantitat de folklore, celebracions, cançons i altres herbes. De fet, és patrona de Valldemossa, de Vilafranca, de Santem, d'Espont d'Inca i també, òbviament, de la parròquia Santa Catalina Tomàs de Palma. A més, està molt lligada a Palma i a Santa Margalida. El folclori diu que la santa i el dimoni, el bé i el mal, el dimoni la tentava i fins i tot la volia tirar dins un pou, cosa que va fer aparèixer una de les cançons més populars de Mallorca i que avui sentirem cantar a tot Valldemossa. Sor Tomaseta, on sou? Ja vos podeu amagar. Perquè el dimoni vos cerca, dins un pou vos vol tirar.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tento, la que programa cada dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres. Avui són dimarts, són dia 28 de juliol i qui les saben totes les lletres són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, bon dia, Maria Pons, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia, Celestí Oliver, benvingut,
2: bon
0: ben tornat. I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com anam?
3: Bé, bé.
0: Com han anat aquests dos dies de vacances?
3: Bé, vacances. Bé, vacances no van estar perquè he fet molta feina.
0: Has fet molta feina, però ho has passat gust?
3: Sí, al final ha sortit tot bé.
0: En Miquel és un també dels organitzadors de MovaFest i era la darrera edició.
3: Darrera edició, sí, hi ha hagut llàgrimes, sí? Hem plorat tots. Sí, sí.
2: Ben sentida, no?
3: Sí, però bé, ha anat tot molt bé, tot va sortir superbé i nosaltres hem quedat molt contents d'aquesta edició i la gent, creguem que també, perquè han rebut una quantitat de missatges que... Això, mos han romput el coret a tots.
0: Que tant que sí. Molt bé, d'enhorabona per la feina, per aquests 10 anys que justament ha estat el darrer. Però bé, tenim altres temes. Avui, ja sabeu, avui és Santa Catalina Tomàs, avui és Festa Grossa a Valldemossa i en parlarem també després de diferents maneres. Ara vos ho anirem explicant. Així que també hem preparat altres continguts en el programa. I Maria, començant per tu.
1: Jugarem avui a la batussa de Tèntol i parlarem de Ciutadella perquè ha ampliat el catàleg d'emblemàtics balears amb la incorporació de 7 nous comerços històrics.

0: I de ser nous emblemàtics de Ciutadella, Maria?
1: Sí, han incorporat 7 establiments més del programa Emblemàtics Balears i suma un total ja de 21 comerços adherits. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat als municipis a través dels seus negocis emblemàtics i impulsar també l'activitat comercial de proximitat.
0: Doncs parlarem d'aquesta incorporació d'aquests establiments, però avui també hem de parlar del cor. Ja sabeu que som a la plena de l'estiu, passen moltes coses per les Balears, vendran a Raquel Agüeros, els Reis aquí, i mos ha de contar moltes coses.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Sí, ja sé que avui és dimarts, però és que no podia no venir avui després de conèixer la notícia d'ahir. Bé, la notícia, no sé, hi ha 27 versions diferents. En xerrarem de tot el que vulgueu, corets. Love is

0: Doncs esperam en Raquel d'aquí una estoneta, però també tenim tema del dia, Miquel, avui d'acabar.
1: Sí, avui anirem fins a Formentera, perquè aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la Diada de Formentera i s'ha reconegut en la medalla d'or de Formentera, la colla de ball pagès Els Pastorells, que enguany han fet 50 anys.

0: I doncs, si vull, la notícia del dia la dedicarem a Formentera, en aquesta medalla de, en els pastorells, aquesta colla de Vallpagès que han fet 50 anys, i també la seva diada, que va ser amb motiu de les festes de Sant Jaume aquest cap de setmana passat. Però tenim més temes a l'estiu.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tèntols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui conversarem amb el músic mallorquí Joan Pérez Villegas, que estrena projecte nou precisament en el Festival de Jazz de Sa Pobla, i ell és també director de Sa Corrala, la coral que va pujar a cantar dissabte amb Antònia Font, un dels moments més sentits i viscuts de la Movo, de la darrera Movo.

0: I va ser preciós aquest moment.
1: Un dels moments que quedaran per sempre en record a Joan Roca.
0: I quan va pujar la coral de Socorral a cantar aquesta cançó, va ser realment, encara se m'ho ponen els pèls de punta.
1: I així és. El projecte del compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas és Blau Salvatge, a part de
0: d'estar
1: al capdavant de Socorral.
2: I de moltes més coses.
1: I de moltes més coses. Això és un octet internacional que combina diferents estils musicals que escoltarem després, que dona com a resultat un so vibrant i dinàmic. El grup el formen integrants de diferents origen, per això la seva multiculturalitat, no només d'Espanya, sinó també d'Alemanya, dels Estats Units i Suïssa, i fan composicions d'una gran varietat d'influències culturals. Actuen dins aquesta edició d'enguany que dona el SUS avui del Festival de Jazz Sa Pobla, i amb ell i amb en Pep Crespí, responsable del Festival de Jazz de Sa Pobla, en parlarem a partir de les 5.
0: Que bé, té molt bona pinta. Sí. El Festival de Jazz de Sa Pobla enguany un any més, i també aquesta formació que dirigeix i és el compositor Joan Pérez Villegas, que avui podrem conversar amb ell. A partir de les 5 i mitja vendran també les Marines de Tèntol, i avui na Marina Benassa i na Marina Huguet preparen els infants també per les festes.
3: Estiu, vacances, bon temps, i a tots els pobles i ciutats arriben les festes. Ajuntaments i associacions van de cor coll en les programacions durant mesos. I els infants? A on queden els infants? Avui, a Genedam, festes patronals i criatures.

0: Doncs sí, preparar per les festes de poble ja n'hi ha hagut moltes, moltíssimes, però encara en vendran moltes més, ara que aquest mes d'agost que és a punt d'arribar, arribarà aquest cap de setmana. Així que avui, com compaginar festes i infants, amb les Marines mos donaran tots els consells. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ja sabeu que ho podeu fer per diferents canals, per començar, i t'he llevat el lloc, Miquel, a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Celestí, tenia moltes ganes de donar aquesta informació, no passa res.
1: Som com
4: un motoret. Xivoriam un pocot.
3: Clar, està bé.
4: Va bé.
3: Bé, i també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol,
3: o bé el correu electrònic, o sorpresa, que no és altre que tento@ivetresradio.com.
0: Molt bé, i de Miquel, fins d'aquí una estoneta. Vas a rebre els nostres convidats d'avui.
4: Sí,
0: ara venen, que són veïnat teus. Bé, ara hem donat una pista.
4: Però pot.
0: Però hem de saludar la nostra estimada tècnic, perquè avui a les vies de so hi tenim Anna Marga Cifra. Marga, moltes gràcies també a tu. Són les 3:21 i arriba el moment de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: I doncs, avui, un nou poble en aquesta batussa de Tèntol. Ja n'han passat gairebé, ja dic, un mes, no arriba, però ja han passat molt de pobles per aquí i avui en vendrà un de nou. De moment, la classificació en aquest pòdium, tres pobles, ahí tenim. Porreres és el que va al capdavant de tot. Llavors, un poble a prop de Porreres, com és Campos. Campos està en segona posició. I tercera posició, un poc més al nord, hi trobam Alaró. De moment, aquests són els tres pobles que encatçalen aquesta classificació. Però ara sí, hem de conèixer quin és el que jugarà avui.
1: I doncs sí, el poble que avui passa per la batussa de Tèntol és... Santa Margalida.

I de si avui jugam amb el poble de Santa Margalida, municipi que es troba al nord-est de Mallorca i comprèn els nuclis urbans de Santa Margalida, de Camp Picafort i de Sant Serra de Marina. Té de més 14.000 habitants el municipi. Ara bé, el nucli més poblat és Camp Picafort, que en té 9.000 d'habitants, 9.000 picaforters, que he demanat quin era el seu gentilici perquè el desconeixia, m'han dit picaforters i picaforteres. M'agrada molt. En tot cas, els habitants de Santa Margalida són coneguts com a margalidans. Això sí, margalidanes, o vilers i vileros, o vileres. En aquest cas, pel costum de referir-se al poble de Santa Margalida com a la vila. Els llinatges mallorquins més comuns de Santa Margalida són Perellós, Terric, Rosselló, Ferrer, Morell, Font i Moragues. I durant l'època musulmana de Mallorca, Santa Margalida formava part del districte de Muro, el qual en la reconquesta cristiana va ser dividit entre les parròquies de Sant Joan de Muro i Santa Margalida de Muro, corresponents als actuals pobles de Muro i de Santa Margalida. Però el nucli de Santa Margalida va sorgir entorn de l'alcaldia d'Ero.

0: T'agrada, Marga? De Marga Nostra, la tècnica. Aquesta cançó que cantava Bonet de Sant Pere, fantàstica. Avui per parlar, òbviament, de Santa Margalida, aquest poble de Mallorca, que té algunes particularitats lingüístiques, eh? Perquè a Santa Margalida diuen aqueix o queixos, no sé si ho he dit bé, però alguna cosa sí, aqueixos. També, i compartit en qualque poble propers de Santa Margalida, diuen pitxos, per referir-se als pèsols, o nius, per referir-se als ocells. Pel que fa al lèxic, fan servir una bona partida d'arcaïsmes que ja ha desaparegut en altres pobles, però que encara mantenen el poble de Santa Margalida. Per exemple, nosaltres que tenim una secció que se diu Abetzef, ells diuen batzofiada, que és l'augmentatiu de Abetzef, és a dir, a una gernació, a moltes coses, una batzofiada. També diuen barul, que és una persona de poc enteniment. O també a Santa Margalida es diu bosquet, que és una persona de baixa extracció social. Però també brufen. Un bruf és un refresc. I en destaca la festa i processó de la Beata, el primer diumenge de setembre, coincidim, mireu, avui, coincideix que és el dia de Santa Catalina Tomàs, tot i que ja sabeu que a Santa Margalida la festa la fan el primer cap de setmana de setembre. I avui només tenc un refrany, Celestí.
1: Ah?
0: Me sap greu. Només n'he trobat un del poble de Santa Margalida. Diu així: sou de Santa Margalida i Margalida de nom. Vos agradau a tothom per mo de que sou Garrida.
1: Mira, Arba.
0: Aquestes antigues, per dir-ho de qualque manera. Refrans antic. Així que avui, dit i fet, jugarem amb el poble de Santa Margalida.
2: Tento.

Continuem, i avui també tenim pregunta. La pregunta del dia, òbviament, relacionada amb el poble Santa Margalida. Perquè ja sabeu que aquest estiu vos demanam qui són els malnoms de pobles, i els habitants de Santa Margalida també tenen qualque malnom, el manco en altres des de l'equip de Tenta n'han trobat qualcun, així que vos volem demanar precisament això. Sabeu qualque malnom dels habitants de Santa Margalida?

0: i el Noise Aguilé li va posar aquesta, com diríem, aquesta cançó no oficiosa, aquest himne no oficial ni oficiós de Santa Margalida. Bé, avui doncs demanem això, mal noms dels habitants de Santa Margalida, i com sempre mos podeu respondre de dues maneres.
1: Ja sabeu que a través de l'story de l'Instagram @atentoliv3 o telefonant al 971 13 99 00 971 13 99 00.
0: I d'ara tornem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i 32 minuts, som en directe. Aquí, Beta Ràdio, avui juga el poble de Santa Margalida, tot d'una coneixerem els seus concursants de la vila, vileros, però abans amem malnoms. Malnom de Santa Margalida, n'han trobat qualcun, avui sí que n'han trobat qualcun. Per exemple, he llegit que els hi diuen bosquetarros.
1: Bosquetarros?
0: Sí, ara, després jo ho explicaré, jo crec que ho explicaran els nostres convidats perquè els hi diuen bosquetarros. He trobat que a Muro són carradons, a Maria Talacons, a Sa Pobla xuetons, a Santa Margalida pixatinteros i a la vila són vileros. Trobat també aquesta cançoneta que un poc aquella comarca, aquell redal, se dirien entre ells aquest mal nom. També he trobat que els mariandos són anomenats popularment talacons perquè precisament seria la gent de Santa Margalida que agafaven el que volien sense permís i s'ho ficaven dins la taleca. D'aquí de taleca, talacons, i per tant seria com aquesta cosa entre pobles, d'entre Santa Margalida i Maria, que bé, però bé, aquestes de Maria, avui parlam de Santa Margalida i entre aquests bosquetarros, pixatinteros, que ahir ja en varen parlar.
2: Anava a dir com els inqueros, no? Que en teoria també morden això.
0: I a Palma també varen trobar recuit així. Pintures són els pobles grossos, no ho sé.
1: Sí.
0: Llavors ho comentarem.
1: No ho
0: I també vileros, això sí, vileros.
2: Això està clar.
0: Total, els adiu. Ara, però, coneguem qui concursarà avui per Santa Margalida.
3: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Tot no coneixem el nostre convidat d'avui, però és a ciutat que són pixatinteros, eh? No és a Santa Margalida, perquè ara mos acaba d'escriure en Francesc, gràcies Francesc, que mos ha deixat un àudio a l'Instagram i diu: la meva família és de la vila i mos diuen de Cana Madalena Roca. Visca la Beata i visca la vila. Gràcies Francesc, que rebut el teu missatge i sona ciutat que són pixatinteros, no la vila. Bé, dit tot això, ara sí, coneguem qui són els nostres convidats d'avui i abans, però, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: Au, idò. Qui tenim?
7: Són Mercè.
0: Mercè.
8: Ja som en Margalida.
9: I jo en Xisco.
10: Som parents? Som casats?
0: Mercè, sou parents? Sou casats entre vosaltres?
7: No.
0: No? Sou amics?
8: Sí, som sí.
0: Margalida?
8: Companys. Sí. Som companys.
0: Companys?
9: Sí. Mm-hmm. Sí, coneixem,
0: Xisco?
9: Sí.
0: Vos coneixeu tots? A Santa Margalida.
9: Santa Margalida se coneix tota.
11: De companys heu passat que mos coneixem, eh?
8: Això ja, cadascú, no?
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
7: Bé, jo tinc 20 anys i encara som estudiant. Estudi comunicació i indústries culturals a SUB. I...
0: molt bé. Bé, Fredina, casada.
7: Fredina.
0: Margalida.
8: Jo tinc 40 anys, soc geògrafa i estic casada.
9: Uh-huh. I jo tinc 35 anys, som professor i de moment no estic casat.
13: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Eibe Leonor Bosch.
8: Exactament, la mateixa.
9: La mateixa.
0: Què se diu?
9: Eleonor Bosch.
0: Eleonor Bosch, i per què?
9: Per una mestra que va a Santa Margalida fa molt d'anys.
3: Uh-huh. Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, actualment tinc una feina d'estiu i faig feina en el gabinet de màrqueting i comunicació del THB Hotels.
8: Jo faig feina un despatx d'urbanisme.
9: I jo som professor a l'IES Alcudi.
0: Ah, de vacances.
9: Exacte.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Sí.
8: Jo tenc les meves col·legues de curro escoltant la meva resposta, vale? I estem en procés de millora.
0: Molt bé, heu quedat d'acord que ho diríeu.
8: Hem quedat d'acord de dir, bueno, exacte, estem en procés de millora.
9: Molt bé. I jo aprofitaré també per reivindicar les millores per professor de les Illes Balears.
15: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Bé, vaig al gimnàs, m'agrada molt anar a caminar i també faig equitació.
0: Molt bé. Margarida?
8: Jo, com a bona persona adulta, vaig a córrer quan puc, això.
0: I en Xisco?
9: I és veritat que poca cosa, també.
8: Bueno.
16: Sap algun acudit?
0: Diu, no som esportistes. Sí, sí, sí. Mercè, un acudit? En sap cap?
7: No.
0: Margalida?
8: No hem preparat un. Venga. Perquè sabem que sempre anem fluixos amb aquest tema dels acudits. I com que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana una mica conflictiu, no? N'hem preparat un que és... m'han dit que en Joan és mort i que tenia una casa i dos salars.
0: Si és que tu vol dir qualque altre.
9: Jo, l'únic que conec és un que a vegades diu mon pare, però jo amb aquest en sol de la Margalida.
0: Sí, no vol condenes de ton pare.
9: És un típic xiste així, poca cosa, però a ell sempre li fa gràcia, a mi no me n'ha fet mai. Però és aquell típic de eren dos i el de mi va caure.
11: El sabien.
9: Típiquíssim.
17: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: Jo crec que és de matí. Uh-huh. De matí te despertes tranquil·lament, fas el cafè, després venen, si ven te'n vas a la universitat i si no, ens estiu o tens el dia per tu per fer el que vulguis i si no, la feina.
8: Jo en tenc dos, de moment, millor dos dies. Primer és quan vaig a cercar el meu fill a l'escola, no? I el segon és quan s'adormen.
9: I per jo també són els de matins. El millor moment del dia és despertar-se, començar la rutina, de matí en general.
18: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
20: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar na Mercè Torres, na Margalida Mestre i en Cisco Vergues. Com esteu? Benvinguts.
7: Hola, molt bé.
9: Molt bé, tot moltes gràcies.
0: Tots de Santa Margalida. Viviu en el poble o viviu a Can Picafort? Perquè, clar...
9: Santa Margalida.
0: Sí, Cisco també, na Mercè Santa també Margalida. I na Margalida sí, també. Sí, molt sí, bé. Sí, sí. Perquè, clar, jo ho he cercat, a Santa Margalida té d'haver 4.000 habitants, però és que... Can Picafort en té 9.000, ja. Mm-hmm. Vull dir que és un nucli molt, molt més poblat.
9: És el nucli gran del municipi, que diguem, Santa Margalida també té, perquè anem creixent bastant de població, però sí.
8: Això, com el barri no agafa avantatge fa estona.
0: Sí. Però els de Can Picafort se senten vileros?
9: Vileros no te diria.
8: Jo crec que no.
7: Segon qui. Segon qui, ja és que han viscut tota la vida que sí, i més joves ja no tant.
9: Hi ha gent que se sent de Can Picafort, hi ha gent que se sent del municipi, i hi ha gent que té com una identitat compartida. Una mica com per tot.
8: Exacte.
0: Però bé, la qual cosa mostra que Santa Margalida és un municipi gros perquè té Santa Margalida, Can Picafort i fins a Sant Serra de Marina. Uh-huh. Vull dir que és un municipi important de Mallorca i també ho demostra un poc l'història que té, no? Tu que has estudiat història, Xisco.
9: Sí, som un municipi bastant històric.
0: Conta-me 5 cèntims.
9: Home, Santa Margalida jo diria que és coneguda per personatges emblemàtics, com en Joan Mascaró, en Joan Marc, que tothom les coneix, i dins història de Mallorca, per ser dels primers que van fer una volta contra la noblesa i contra els senyors de Mallorca.
0: Sí.
9: És que el famós Contamal, per exemple, els episodis de la lluita contra el Contamal, al final va ser el poble de Santa Margalida, una lluita d'anys, contra les pretensions del comte de Montespoble.
0: Uh-huh. I què destacaríeu de Santa Margalida ara? Què vos agrada més del vostre poble? Han estat les festes, per mirar-ho tots.
7: No ho sé, jo crec que quan se viuen les festes, també, al final, ens ho sentim.
0: Però quan parlem de festes, parlem de les festes de la Beata?
7: Sí, més que de Santa Margalida, jo crec.
9: Sí. La Beata és més sentida.
7: Sí.
9: De totes maneres, jo també diria que, és a dir, al final, o manco per jo, la vida de poble també. En general. És a dir, el fet de nosaltres que som d'allà tenir instituts, escola, tot ho tens a mà, clar. És a dir, s'agraeix bastant, també.
0: Perquè també hi ha institut a Santa Margalida. Mm-hmm.
7: Sí.
0: És a dir, escola i institut no se n'han d'anar fora poble.
8: Sí,
0: no.
8: Veure, jo crec que és vera que com que sempre costa posar en valor les coses de casa teva, no? Però després de no anar a viure fora, que vaig estudiar fora i tal, quan tornes dius, val, s'està molt bé aquí, i jo crec que és una cosa que sempre, això, costa dir la bo de que nostra, però és un municipi molt xulo i la qualitat de vida, bé, entenc, està molt posada en dubte avui en dia, però s'està molt bé, s'està molt bé. I...
0: Mercè, tu que ara vius a fora, que estudies... Que vius a Barcelona, has
7: dit? Sí, senyora.
0: Senyora, sí.
7: Senyora és poble, però en aquest sentit que a Barcelona vas, te creus per carrer amb la gent i lo de dir bon dia o dir hola, la gent
0: no ho fa.
7: I vas a Santa Margalida i surt de Cateva i pot dir 5 hores i no has girat el cantó encara.
11: Clar, te coneixen.
7: Sí.
8: Home, jo crec que no Mercè, l'estudiant que conec més, vull dir, l'estudiant que conec que més va i ve de Barcelona. Hi ha una excusa per venir? No Mercè? Mm.
7: Sí, sempre hi ha excusa per venir.
0: Tu, qualsevol cosa t'agrada venir
7: sí.
0: participar a la vida cultural del vostre poble, perquè tots tres sou molt actius, per allò, entenc.
7: Sí.
8: Bé, ara no Mercè, darrerament, hem posat en marxa un espai que s'hi diu Tot de Campana, que és un espai que, bé, és un mitjà de comunicació, Santa Margalida no en tenia, fa molt d'any que va desaparèixer la revista Santa Margalida, també més recentment ha desaparegut la revista de Can Picafort, i ens hem animat a posar en marxa com aquest espai comunicatiu per donar vida en el poble i per començar a posar en valor un poc les coses nostres.
7: Llavors, i estem... que també els joves s'animin a participar més en les tradicions.
11: Em van xerrar aquí a Tentol.
0: Sí, de tot de
11: per exemple, què feis? Què difoneu? Un exemple.
7: Les queixes de la gent del poble actualitat i també una mica no tot lo dolent, sinó no totes les crítiques, sinó també reforçar allò bo que té Santa Margalida i impulsar que la gent se mogui, tingui un pensament crític del poble i vulgui canviar i ser actiu.
0: És important també la informació local, no? De proximitat i de poble.
8: Clar, sí, és que en el principi quan pensàvem que fa una revista és que moltes d'aquestes coses com que ja estan cobertes per pàgines d'Instagram o de Facebook o en la necrològica, ja no porta cap revista a l'estrella, coses que antes feien les revistes, no? Okay. I ara avui en dia sí que el que volem és posar un poc, o sigui, que hagi més expressió pública en el poble, que ens faci menys por opinar, no? Uh-huh. Com es rompre un poc aquesta dinàmica, la fi de que... Uh-huh. Hi hagi un poc més de vida i jo crec que queden d'un mig any, més o manco.
7: Sí, quasi.
8: Sí, i sí. El que m'ha anat rebent ha estat positiu, sí. De la gent, i la gent està animada i mos anima també, venga, m'han que traureu ara aquestes setmanes, així que estem a tope, ara en l'actualitat.
0: I d'així m'agrada, ben preparat veniu a concursar, així és com a la Margalida, endavant amb el joc.
20: La Batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui, doncs, comencem aquest concurs amb el poble Santa Margalida. En aquesta primera prova doneu un minut per lligar paraules. Com ho han de fer, Celestín?
11: Idò, i sí, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
0: I avui començarem per la paraula... Beata. És a dir, amb una A. Teniu un minut, temps.
7: Arracada.
8: Animal.
9: Llatí.
8: Ignasi.
7: Sí, Ignasi.
9: Itàlia.
7: Alemanya.
8: Amor.
9: Nosa.
7: Aigo.
8: Antípodes.
9: Sarau.
7: Urna.
9: Ànima.
0: Una altra
8: A. Ànfora.
7: Sí. Una altra A, no.
0: Sí, una altra A.
9: Antic.
0: Antic.
21: Tentoc.
0: Tem.
11: Molt bé.
8: Tojo, se mateixa.
0: Quantes paraules han sumat?
22: Jo en tenc 15.
0: 15 paraules, 15 punts que encaten el marcador avui de Santa Margalida. Següent prova.
20: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, ara ja m'ha escalfat, ara ja la cosa em vant. Xisco, Mercè Margalida, ara haureu de badar bé ses hores perquè haureu d'endevinar d'on és el parlar que sentireu. Són 5 punts si endevinau Silla i 5 punts si endevinau el municipi. D'on és aquest parlar?
23: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
24: Que està farcida de confitura.
23: O de brossat.
0: Tento. Què trobau?
25: Jo diria Mallorca.
11: Mallorca.
25: Mallorca.
8: Són bons tants de formatjades.
0: T'ha fet per Mallorca?
25: Mallorca, i a mi em fa pintures de la zona d'Esplà, de sud.
0: Sí?
8: O sigui, que les formatjades són de Mallorca, això ho tenien clar.
25: No, és a dir, m'assembla Mallorca per la gent. És a dir, formatjades me despista, però la gent però escolta Mallorca.
0: I on fan formatjades a Mallorca?
25: Bona pregunta.
8: Però formatjades? No és de Menorca.
25: Va, és que ja t'ho dic per la gent.
11: Ara canviant d'illa.
25: No tenc ni idea.
0: Poden tornar a escoltar, Marga, per favor? No.
23: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
24: Que està farcida de confitura.
23: O de brossat.
25: La primera dona a mi me sona pollensí, però és que ningú fa la U, llavors.
7: Ja.
25: I la primera sí que me sona pollensina.
8: Jo també m'ha recordat un poc, però fatal.
25: Jo diria Mallorca. Jo és com a...
8: Vinga, Mallorca sense dubte.
11: Tornar a Mallorca, sí. Mallorca segur.
0: I poble?
8: Pollença no ho és, no. Perquè seria un estriu.
25: Campos, què vol que dir?
11: De Pollença, Campos, peguem.
0: Idea. Pegat en fora.
25: Trieu poble.
7: No ho sé, jo no ho sé. Ni idea.
25: Tinc Campos.
0: Mercè, tu per què has dit que creus que és de Pollença?
7: Perquè la primera dona un trocadillos i aquell xerrar, no ho sé, me sona molt pollensí.
25: Bé, doncs ja està, pollensí.
8: Vinga, no pollensí, les totes.
11: La intuïció a vegades me falla. O sí? No ho sabem.
25: Pollensí,
7: pollensí.
25: Pollensí,
0: aquesta persona és de Mallorca.
11: És de Mallorca.
0: Vé a parlar perquè eren dues.
11: I evidentment és de Pollensí.
1: Se xoquen les mans.
8: Va, home,
0: molt bé, molt bé, clar que sí, 10 punts. Molt bé, efectivament. Eh? Molt bé, Mercè. Així m'agrada. 10 punts per vosaltres. Següent prova.
4: L'embarbussament.
0: Bé, i que Pollença fan formatjades, oi?
25: Ah, sí.
0: Okay, ara ja ho sapreu. Okay. I són ben bones, que si Marga Cifre, tu aquest de Pollença, la nostra tècnica és d'allà.
11: Ella en fa.
0: I són molt bones. Mm. Les recomanem. Em fan a Menorca i em fan a Pollença.
8: És que jo... Menorca
0: però
8: sí o no?
0: Però són molt diferents.
11: Sí, no,
8: vale, és que
11: no
8: jo me sonava això. Ja
0: no tenen res a veure les no. Formatjades vale. Menorquines en les formatjades de Pollença, però totes són bones. Són salats, les altres són més dolces. Són dolces les de Pollença, però molt bones. Bé, dit això, era una pista per saber de manera aquesta parlar, però vam endevinar de Pollença. Ara tenim un embarbussament, ja sabeu que és el nostre prova estrella, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades.
11: Sí, ara riurem, o no. Si la deis, si el deis perfecte, són 10 punts, i si hi ha errades, baixar en puntuació.
0: I l'embarbussament d'avui és aquest.
5: Au, aquestes pernins, vam si l'escoltau i llavors l'apreneu. Escrevar bum-bum, posa-hi-oli. Escrevar bum-bum, posa-hi-oli i n'és llum.
6: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
21: Ah, molt bé.
22: Escrevar bum-bum, posa-hi-oli.
26: Escrevar bum-bum, posa-hi-oli i n'és llum.
27: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata.
28: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
29: Escarabat, bum-bum.
30: Posa-li, posa-li.
29: Escarabat, bum-bum.
30: Posa-li en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
29: A s'escalfeta, a s'escalfeta.
30: Si en el llum no n'hi ha...
29: A s'escalfeta n'hi haurà.
0: Aquest és l'embarbussament d'avui.
11: Allarguiat,
0: però...
8: El tema és que és molt llarg. Jo em recordo el principi, però no el final.
21: Escarabat, bum-bum, posa-li. Posa-li,
7: escarabat, bum-bum, posa-li en el llum... Si en el llum no n'hi ha,
21: a s'escalfot n'hi haurà.
7: Si en el llum no n'hi ha, a s'escalfot n'hi haurà.
21: I si s'escalfot n'hi ha, a s'escalfot n'hi haurà.
0: Més o manca, més o manca, com a Mercè.
11: Sí.
0: Que tu anaves bé.
11: Anàveu bé de tot d'una.
7: Escrevat bum-bum, posa-hi-oli, posa-hi-oli. Escrevat bum-bum, posa-hi-oli en el llum. Si s'escalfot n'hi ha.
0: Sí?
21: S'escalfot
7: no n'hi ha. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta n'hi haurà.
25: S'han de conèixer.
8: És que és molt llarg.
7: Si s'escalfeta no n'hi ha... No, ja...
0: Anaves bé, anaves molt bé. Anaves...
7: Si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta n'hi haurà. Si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta...
25: N'hi haurà.
7: N'hi haurà.
11: Uh-huh. Marga, ja Cifra.
0: Ai, pobra Marga.
11: Les formatjades són bones. I s'escalfeta com ha anat.
0: Les formatjades boníssimes.
11: Sí, boníssimes. S'escalfeta...
0: I l'escalfeta que feim?
11: I el llum?
0: Quant de punt li donam? Vam per aquí, que diu en Toni Cardell.
1: Mm. Home, ho han fet prou bé.
0: Un 7 o un 8.
11: Bé, no s'han de decidir, però un 7 o un 8. La Marga consulta amb en Toni, avui són dos.
0: Va, avui sou dos. Mm, clar. Tot vostre. Què?
11: Un 8! Un 8!
0: Punts, molt bé. Quant de punts tenim, Maria?
1: 33 punts.
11: 33 punts.
0: Vos queden dues proves? Endavant.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara vos farem dues preguntes sobre Santa Margalida. Són dos punts per resposta encertada i tindreu dues opcions de resposta. Començam. A Santa Margalida, ja ho sabeu bé, s'hi fa una de les processons més típiques de Balears, carrosses, música, pares de pagesos... Bé, que vos he de dir? La Beata. Avui, precisament, que Santa Catalina Tomàs, coincidència, una processó que feis, però, a principi de setembre i que hi va haver uns, excepcionalment, uns anys que no se va fer. De fet, va ser durant els anys de la pandèmia, fa poquet, el 2020 i el 2021, però també hi va haver un altre any, més enrere, que no se va fer per mort d'una malaltia de tifus. Sabeu quin any no se va fer la processó de la Beata?
11: El 1722, el 1928.
25: 1928.
0: Molt bé, aquest historiador. Clar que
11: molt
0: sí.
11: Bé.
1: Xisco. No ha dubtat, en Xisco.
0: Efectivament. No se va fer per tifus.
25: Per tifus, una epidèmia de tifus menjant gelat.
0: Menjant gelat? Sí. Què dius?
11: Com?
0: Va ser perquè varen menjar gelat?
11: Perdó.
25: Sí, és a dir, Santa Maria se coneix com s'ha d'endermar el gelat, perquè varen fer gelat en aquell temps, aigua, sabeu que estava contaminada, tenia tifus, oh. I bé, van pastar a mi poble.
0: Déu meu.
25: Sí, sí.
0: Aquesta no la sabíem.
11: Sí, gelat de matla.
25: Segurament. Santa Maria de tifus,
0: i que has conegut s'ha d'endermar el gelat?
25: S'ha d'endermar el gelat.
0: Uau. I de mira, tot, amb això m'ho presento amb aquesta pregunta. 1928, molt bé, Xisco, dos punts. Ara peguem a Can Picafort, perquè ja hem dit que és el vostre nucli poble més costat, més poblat, perdoneu, és a dir, el nucli costaner més poblat, Can Picafort. Can Picafort, com dèiem, i com diu el llibre de les zones turístiques, i ho explica Miquel Vidal, el turisme i el procés urbanitzador de Can Picafort, hi ha un testimoni d'en Paco Gordillo que regentava el Rojo Vivo, un dels grans relacions públiques del turisme, varen ser, però, precisament, els picadors. I la pregunta és, quin altre nom eren coneguts els picadors a les Balears?
11: Eren palanquers o eren xarxers?
25: Una pregunta. Palanquers o xarxers?
0: Mm-hmm. Picadors, un sinònim de picador.
2: Que
25: a mi la lògic...
2: Tirar xarxa, no?
25: Sí, però no sé per què diria palanquers.
2: Tu saps res.
25: No. Fem palanca, però no.
2: Sí. Vinga, Xisco, confiant tot en tu. Fem palanca.
25: Palanquers.
2: Palanquers.
11: I és palanquers.
0: Molt bé.
11: Molt bé. Molt bé.
0: Clar que sí, ho he explicat molt malament, però bé, a Can Picafort hi va haver com a punt turístic i sabeu que també hi havia fama de picadors. I això, no sé si vosaltres estaríeu d'acord o no.
2: Sí.
25: Sí,
0: n'hi havia. Idò, era un sinònim de picador també, era palanquer. Ja vos podeu imaginar. Deixarem així. Però encara n'hi ha de picadors.
25: Jo crec que per ser discoteques qualcun n'hi ha d'algú.
0: Sí, encara queden discoteques a Can Picafort.
25: Sí, una. Sí, una, no? Sí,
2: sí. Vale.
0: Sí.
2: Sí. Sí. No vaig de discoteques.
0: I doncs sí, el mot palanquer també ho trobàvem recollit a les Pitiuses, un home que amb l'arribada del turisme es dedicava a festeig continu amb turistes per tal d'intentar mantenir-hi relacions. Darrere, però, han sumat 4 punts del marcador de Santa Margalida. Quants en duim?
1: 37.
0: 37. Darrere, prova, definitiva.
3: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova pel poble de Santa Margalida, ara així com Mercè i Margalida, teniu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
11: Què voldríeu que vos toqués? Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Santa Margalida, noms de comerços o llinatges? Què?
2: Ja personatges, no.
25: Ja diré carners o malnoms. Trobeu.
2: Vinga. Una de
0: no ho podeu triar.
11: Bé, tampoc no ho triau, no, altres.
0: Ah, no. Triarà aquesta
11: no,
0: màquina.
11: Sí.
2: Molt bé, la màquina. Sí. Vinga, màquina.
11: Era gust.
10: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: I de noms de noms carrers?
11: Noms de carrers, n'hi ha, n'hi ha.
0: Santa Margalida, no Can Picafort, d'acord? Mm. Quedam amb Santa Margalida, teniu un minut per dir noms de carrers de Santa Margalida. Temps.
25: Autonomia.
2: Felicià Fuster.
7: Toni Mauro.
25: I Abertat.
2: Jovades.
7: De Limoni.
2: Ors.
25: Tramuntana.
7: Servinyes.
2: Doctor Calafat.
25: Doctor Calafat. Sí. Baltasar Calafat i Femenia.
2: Tàrbena.
25: Miquel Ordines.
2: Xaló.
25: Samina.
2: Llevant.
25: Jovent.
7: Santa
2: Catalina
25: Tomàs.
2: Segur.
25: Sí, sí. Espobàs.
2: Espobàs. Autonomia.
25: Clar, la plaça de la Vila.
7: Sí.
25: La Vila.
2: Segurador. Passa de segurador.
25: Passa de segurador. Ses casetes. Què més, què més, què més?
2: Glòria.
25: Glòria. Esclavell i esclavet. Escarna de Maria. Europa, llibertat. Europa, justícia. Europa.
9: Tèntol.
0: Temps.
2: No m'aturat.
11: Molt bé.
0: Jo ho dic moltíssim.
2: No m'aturat.
11: No heu repetit un?
0: Sí, sí.
11: Jo n'he apuntat 28.
0: 28.
1: Sí, ja ho hem repetit, sí, 28.
0: 28 carrers de Santa Margalida, que heu dit. Així que ja tenim puntuació. Creus que ho heu fet bé?
2: Jo crec que hem anat de malament a millor, no?
11: A millor.
0: Això està bé,
11: bé, malament, malament, no.
0: Sempre dono un bon gut de boca.
11: D'una manera més tímida... Llavors heu disparat, poso un mollat.
2: 100%.
25: Jo estic content.
0: Així m'agrada, clar que sí, així és coix, aquesta actitud. I d'avui, el poble de Santa Margalida ha obtingut...
1: 65 punts.
0: 65 punts.
11: 65 puntets.
0: Clar que sí, fantàstic.
1: Apuntassos.
0: No esteu a dalt de tot, però ho fem molt bé.
1: Esteu dins la mitjana.
0: Sí.
2: Bueno, això és important.
11: Molt bé. L'important és participar.
2: Això és l'important primer.
0: Sí, i moltes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer, com sempre, així com a Margalida. Mercè, que passeu un molt bon estiu.
7: Gràcies, igualment.
0: I molt bé, per la Beata. Bé, que mes d'agost també haurà trull.
25: Que mes d'agost, a festes de Campi que fort.
0: Sí, a l'agost, sí.
25: Exacte.
0: Es troba entretenguts.
25: Sí, sí.
0: Moltes gràcies a tots. Ha estat un plaer.
25: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I d'avui Santa Margalida ha fet 65 punts. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: TV3 Ràdio Oix, informació.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot?
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tendal. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, el control tècnic. Hem jugat amb el poble de Santa Margalida i ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer aquesta notícia, saludarem a totes les persones que ja són aquí a la taula. Miquel Jung, ben tornat.
1: Som aquí.
0: Celestia Oliver, ben tornat. Maria Pons, ben tornada.
2: Gràcies.
0: A tu també. I qui ha vengut? La nostra estrella de l'estiu, que és la Raquel Agüeros.
3: Hola, Corex. Com esteu?
0: Bé, i tu?
3: Bé.
1: Ai.
0: Aquesta setmana intensa.
3: Massa, pot ser.
0: Massa. És que ho hem d'equilibrar un poc més, eh?
3: Xica, escolta.
4: Sa calor,
3: sí. Sa calor. La gentada.
1: Però,
3: I que ve tothom.
0: Que ve tothom. Que no,
1: sí, però...
0: O no.
1: Però clar, Raquel,
0: no
1: tu vas de festa en festa.
3: No, ja no són tan així. Ho he de reconèixer que abans ni era un poquet més.
2: Ella s'ho passa molt bé, però...
1: Sí, però
4: ha vingut revolucionada.
2: No, clar, és que jo no sabia si era...
4: Ja de dir si una festa.
2: No sabia si és Coca-Cola o què era.
3: No, és vera que s'ajunta tot aquests dies. I és vera que també, bé, ho deim, perquè demà, per exemple, és la reunió entre Pedro Sánchez i
0: el rei. El rei ja és aquí, no?
3: No, i la presidenta Proens, a les 5:30 i a les 6 al Palau de l'Almudaina és la trobada entre el rei i Pedro Sánchez, el despatx real.
1: També és vera...
3: Sí.
1: Hi vas.
3: Sí, hi aniré. També es verà que tot depèn d'un poquet de com es desenvolupin aquestes hores per mort dels incendis. Som a una altra onada de calor i això, òbviament, no afavoreix, no? Jo crec que no sabrem del tot fins al darrer moment. Mm-hmm. I que això canviarà segurament també moltes coses, com per exemple la participació del rei Felip a les regates, no?
0: Mm-hmm. Però el rei és a Mallorca.
3: No, ara el rei
0: no, però
3: és...
0: va venir la setmana passada, però ja va passar despatx.
3: La setmana passada va arribar dijous, hora baixa, perquè divendres en tenia reunions aquí al Palau de l'Almudaina. Mm,
0: que se va reunir el president del Consell i en l'Ajuntament de Palma,
3: en Sobal de Palma. Però dissabte, a les 11 i pico, ja havien arribat a Madrid el rei perquè anava la reina a visitar els poliesportius on gent dels incendis, en aquest cas des de Toledo, Madrid, estaven allotjats. No? La reina encara no ha vengut, se l'espera per la clausura de l'Atlàntida diumenge, i el rei ara és a Perú, a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
0: Vaja, quina agenda.
3: La veritat és que sí.
0: Tu te queixes d'agenda, però...
3: No. I sembla que vendrà segurament demà.
0: Demà diuen?
3: Demà diuen, perquè és a les 6:30 la reunió, sí, 6:30. Si no arriba avui, que altres mos diuen que vendrà directament des de Perú cap a Mallorca. Uh-huh. No ho sabem, ja ho veurem.
0: Estarem pendents. Tu hi seràs pendent.
3: Sí.
0: Mos informaràs de tot.
3: Clar que sí.
0: Però sí, és una setmana que passen coses
3: i
0: que
3: estan parlant setmanes com...
0: de l'actualitat.
3: Sí, sí, bastant intenses i complicades, tot i que és vera que n'hi ha molta de feina, però... Escolta, hi ha més vida també, hi ha més dies.

0: Que sobrasadas.
1: Que llengonisas.
2: Que llengonisas.
0: Ah, eso. És que mai sé com diu... Com diu llonganisses.
1: Ho dius molt bé.
0: No ho sé, perquè a altres puestos diuen el llonganissa.
1: Ho diràs bé.
3: És igual. Ho diràs
4: bé. T'entendrem, t'entendrem.
0: Ja, però com se diu de bon de veres?
1: Depèn d'allà on siguis.
0: No, clar. Clar. Claro.
1: Bé, parlem de Formentera, sí, perquè per han estat les festes aquest cap de setmana passat i, de fet, hem de parlar de la colla de Vall Pagès, els Pastorells.

0: Cada 25 de juliol, Formentera celebra la seva diada, coincidint amb el dia del seu patró, Sant Jaume. Curiosament, però, vos hem de contar que cap de les parròquies que hi ha a Formentera té Sant Jaume com a patró.
1: Idò, perquè és aquest sant el patró de l'illa, vos demanareu. Idò, segons explicava el canonge i historiador Joan Marí Cardona, ho és per tradició i devoció popular.
2: Per poder explicar d'on ve aquesta devoció, ens hem de remuntar a finals del segle XVII, durant la repoblació de Formentera, que havia estat més de dos segles deshabitada. La majoria de nous habitants provenien de Santa Eulària, i quin nom era el que més abundava aquell municipi? Idol de Jaume.

0: tallats els camins.
1: Així va ser com Formentera va començar a ser repoblada per molts de Jaumes. Això va fer que la celebració del dia d'aquest sant sorgís un pot de forma espontània.
2: I el formenterenc Andreu Ferrer ens explica millor com sorgeix aquesta celebració. Escoltau.
3: Sant Jaume ha set la festa per excel·lència de Formentera a partir de l'establiment de terres en Marc Ferrer a finals de l'any 1695. Els eivissencs acostumaven a desplaçar-se a Formentera per visitar els seus familiars. L'època era ideal perquè just llavors havia acabat la recollida de cereals, s'havia aixecat d'eres, com es diu popularment, a la mà a Salabaricalma. Jaume era un nom molt freqüent en aquells anys. A totes les famílies hi havia pràcticament un Jaume. Jo vaig considerar molt encertada la iniciativa del Consell de Formentera d'establir la nostra diada precisament aquest dia. Suposa continuar amb una tradició de molts i molts anys i, per altra part, també retre homenatge en els nostres avantpassats, aquelles persones que en un temps difícil començaren a configurar Formentera, que ha anat evolucionant doncs, tal com avui la coneixem. I també considero de tota justícia, i així ho hem manifestat públicament, la concessió de la medalla d'or als pastorells coincidint en el seu cinquantenari.

0: Raquel, t'ha agradat aquesta cançó?
1: Preciosa, ah, no l'havia sentida mai.
2: Ha quedat encisada
1: sí,
2: i jo.
1: Sí, sí, sí, molt guapa.
0: I d'haver vist que Formentera, cançó de... popular de l'illa de Formentera, i a més la lletra també és preciosa, i és d'en Bartomeu Joan, en Xumeu Joan.
2: En tot cas, ara escoltàvem en Andreu Ferrer, ho comentava, que divendres se va celebrar l'acte institucional de la Diada de Formentera al Jardí de Ses Eres, i la colla de ball Pagès Els Pastorells va rebre la màxima distinció amb la medalla d'or de l'illa.
3: Aquesta associació cultural enguany compleix 50 anys, 5 dècades dedicades a preservar, transmetre i difondre el ball, la música i l'indumentària tradicional de les Pitiuses.
4: Però a més també s'ha distingit a la Ferreria Ferreret, una empresa aixecada el 1890 i que quatre generacions després encara és un referent de l'ofici i el comerç tradicional de Formentera.
2: El periodista Guillem Romaní també va rebre a títol pòstum la distinció de fill adoptiu de Formentera. Des dels anys 90, Romaní va contribuir a la memòria informativa de l'illa.

0: I doncs sí, aquesta diada de Formentera coincidint amb la festa de Sant Jaume i nosaltres volem donar l'enhorabona a l'Associació Cultural Els Pastorells. Així que saludem a Lina Tur, directora d'aquesta colla. Com estàs, Lina? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: No, Lina, som la directora.
0: Directiva.
1: Sí, som de... Bueno, funcionam així com un grup i el president és en Pep Escandell, però no podia estar avui amb altres i jo he fet de secretari mitja vida. I una mica encara ho faig.
0: Clar que sí, Lina, que
1: I a bé. Més som de ses que va començar sa colla.
0: Mm-hmm. Que preciós.
1: De ses petites que vàrem començar en aquell moment.
0: Clar, clar, clar.
2: Fa 50 anys?
1: Sí. Mm-hmm. Clar, estàvem a s'escola i el director de s'escola llavors, Isidor Torres, ell i altres varen tenir la idea de que a Eivissa ja hi havia colles de ball i a Formentera no hi havia res com a tal i varen dir, home, idò, això s'ha de començar i es va començar a l'escola. Mm-hmm. Varen buscar sonadors, que gent que en sabia, gent major, uh-huh. I tenien tres sonadors, que eren en Xumeu d'en Pepa, un pare d'en Xumeu que estava cantant, sí. Des d'Aires, sí. Formenterencs. Mm-hmm.
0: Sí, sí.
1: En Joan Xumeu i en Juanito Colomar, que eren els nostres sonadors, i llavors els lots de l'escola, els lots i els lotes de l'escola, petits, vàrem començar a ballar, va venir gent major a ensenyar-nos i així va començar la vida dels pastorells.
0: I 50 anys, que heu celebrat.
1: I 50 anys, que bé. Quasi res. Mm-hmm.
2: Clar, ha estat bo de fer mantenir aquesta formació durant 50 anys?
1: Jo diria que sí, perquè... Com que, a veure, quan nosaltres ja en teníem 16, 17, ja n'hi havia altres de 6 o 7 que començaven a ballar. Llavors, quan un anam a estudiar fora, sí que és una mica... Però, bueno, com que aquells petits, llavors ja en tenien 15 o 16, saps? Ja... Sempre anava havent-hi gent jove. I llavors, a partir d'un moment, ja començàvem a fer escola de ball pagès com a activitat extraescolar. Mm. I des de llavors s'ha fet sempre... I així sempre mantenim una bona cantera.
2: Clar. Mm.
0: I quines sortides feis? A quins moments actuau? Ara, per exemple, per aquesta diada de Formentera, per Sant Jaume, vareu actuar?
1: El dia de Sant Jaume, sí, sí. Des del principi sempre tenim una llista llarga perquè no hi ha festa de poble o d'illa com a Sant Jaume. Es ballen totes les festes, actes institucionals... Mm-hmm. I llavors hi ha doncs, intercanvis que tinguem, com el festival, per exemple, el festival folclòric. Bueno, han participat també moltes vegades junt amb Eivissa, que de vegades es fan grups entre les dues illes per participar. Jo que sé, quan va haver-hi a Sevilla, el de...
0: Sí, de l'Expo.
1: El de l'Expo Universal, sí. I... Bueno.
0: I vareu anar, que bé. Sí. Doncs sí, sí, molta història. Òbviament que teniu els pastorells i per això vos van donar aquesta medalla d'or. Com va ser aquest acte, aquest cap de setmana passat, divendres passat?
1: Mira, jo el vaig veure per YouTube perquè jo estava de viatge.
0: Justament, Lina.
1: Però no m'ho podia perdre i me'l vaig mirar i clar, va ser molt emotiu, estava tothom molt emocionat perquè justament, clar, celebrem els 50 anys, tenim tot aquest any ple d'actes i... No sé, mos hem agafat com que aquest any havia de ser tota una festa contínua, una mica. Uh-huh. I la veritat és que mos va agafar també una mica per sorpresa. Llavors dius, home, sí, mos ho mereixem, la veritat.
0: I tant que sí.
1: Però, sí, sí.
0: Només faltaria.
1: Però sí, mos va agafar una mica per sorpresa, la veritat. Uh-huh. Jo ja tenia bitllets per sortir i mira...
0: Paciència, sí. Clar, manteniu la tradició viva de Formentera gràcies a els pastorells i també una mica les vostres arrels, no? Ara que Formentera també està multicultural.
1: Clar, clar. És que és l'única manera, home, mantenir la nostra identitat, és que al final, jo dic, és que és el que ens dona personalitat. Uh-huh. Vull dir, la nostra personalitat, vull dir, l'arquitectura, la llengua, la nostra cultura, el nostre ball, la nostra música... Clar.
0: És així. I tant, sí. I és una manera de reivindicar-ho, tenir-ho ben viu. I tu, en el teu cas, sí. Lina, que a dins els pastorells fas balles, sones...
1: Sí, no, a veure, normalment en la música tradicional nostra, els sonadors sempre són homes. Encara que darrerament hi ha lotes que estan aprenent a sonar... Però la castanyola és un instrument No semblen per res a les vostres, vull dir, són enormes, les porten i les sonen els balladors quan ballen. Mm-hmm. Encara que també, a lo millor també hi ha un castanyoler també fora des que estan ballant. Mm-hmm. Jo sempre he ballat tota la meva vida, ara fa uns anys que ball menys, però sempre he fet escola de ball pagès.
3: Mm-hmm. Lina, te volia fer una pregunta. Tu has dit,
1: sí,
3: les castanyoles no són com les vostres. No, són més grosses, més
1: clar,
3: grans.
1: Me referia a Mallorca, no. Que són petitetes, clar, que es porten dur dins la mà, i són molt fàcils. No. Bueno, són molt fàcils, no, perdó.
3: Són diferents, no?
0: Les pitius són
1: precioses. Diferents, però és que les d'Eivissa i Formentera sí. Són les castanyoles tamanya XL.
0: Exacte.
1: Sí. XXL. Sí.
3: Es verà. Sí. Lina, una altra cosa.
1: Vol força sonar-les. De fet, els dos petits, primer els hi han de fer unes castanyoles petites per poder-les
2: assajar. Coses mallorquines.
1: No, són com les nostres, però petites.
3: Lina, una cosa. No, t'ho demano, òbviament, en carinyo i perquè me contis, i perquè me contis la veritat. Vosaltres a Formentera, que és l'illa pitjor connectada, diguéssim, no? Que no pots accedir en avió, només en vaixell, vos sentiu representats quan en xerram de les Illes Balears? Vos sentiu reconeguts o trobeu que en tenim molt mallorcacentrisme?
1: Sí que passa una mica. Abans qui s'ha passava més. Jo crec que cada vegada també ja se mos anomena una mica més. Clar, abans quan érem, per exemple, era el Consell d'Eivissa i Guionet Formentera.
3: Sí.
1: Clar, això mos feia sempre ser el Guionet.
3: Clar.
1: Eivissa, Guionet Formentera. No, jo crec que avui
3: ara teniu senador?
1: Una mica més. Sí. Per això dic, no, cada vegada sí que mos sentim una mica més representats en, no sé, en sus medis i en tot. Sí. Mm-hmm. Però, bueno, sí, clar, home, Mallorca pesa molt.
3: Sí, clar.
1: És així.
3: És així.
1: Per població i per territori i tot.
0: Sí, et centrem.
1: Nosaltres som molt petitets.
2: I el ball pagès ha agafat afició de fa dècades? És a dir, ha agafat més força a Formentera? Lina?
1: Jo no m'atreviria a dir que hagi agafat més força, però que es manté. Es manté com sempre. Quan va semblar, va ser quan vàrem començar, la veritat, jo en 12 anys tampoc, no tinc aquell record, però quan m'ho mirc en perspectiva, quan sortíem a ballar, és que hi havia gent tan emocionada que quasi m'emociono encara i tot. Perquè, clar, imagina't, després de, jo què sé, 50 anys de no haver vist una ballada.
2: Clar.
0: Poder-ho fer Formentera, és preciós.
1: Sí, les primeres varen ser una mica...
0: Clar, molt emotives, sí. Normal. Sí. Clar, Lina, també gràcies a...
1: No, ara ja és una cosa molt de cada dia, perquè sí, ballam com a 8 a 10 vegades cada any.
0: Ben bé.
2: Però hi ha relleu, hi ha joves, evidentment, a les colles.
1: Sí. No, és que, de fet, és un ball bastant de gent jove.
0: Home,
1: quan
0: físicament...
1: anem complint anys, com que mos anem retirant una mica.
0: Físicament has d'estar forta.
1: Que nosaltres no votam, sí que es fa feixuc, la veritat, perquè portam una roba molt... bastant agobiant, diguem-ne.
3: Quan pesa tot això?
1: De posar, pesa molt.
0: Quantes faldes tus tu, en el teu cas, Lina?
1: Quan em portava tota la vida 6... i segon ella, o cinc i segon ella, segon ella està a falta de dalt de tot.
0: I ara perquè aixeca calor.
1: I quan era petita, que estava molt prima, em portava d'aquelles extra gordes.
2: Lina,
1: mare de Déu.
2: I el vestit se fan a Formentera o se fan a Eivissa?
1: No, es fa tot aquí.
2: A Formentera.
1: Sí.
2: Hi ha més
1: no
2: colles?
1: No vull jo que hi hagi alguna prenda si hi ha una altra colla, que són els xicoters.
2: Sou dues, sí, clar. Els xicoters de sí. Formentera.
1: Sí, sou tenen dos. Menys anys, dues però colles. Sí. Uh-huh. Havíem set... En un moment havíem set tres, però una, diguem, ja va desaparèixer. I en quedam dos. Però la veritat que ningú nota que siguem dos colles perquè estem sempre junts, per tant...
2: Vos mesclau, fins i tot?
1: Sempre actuam junts, sempre.
0: I de xacotets i pastorells. Sí. Lina, moltíssimes gràcies. Tu en quina banda de Formentera vius?
1: Pues entre Sant Francesc i Sant Ferran.
0: Ai, estàs allà. Allà al mig.
2: I és un estiu tranquil?
0: Això t'anava a dir, com ho duis aquest estiu?
1: Bueno... Ah, mare, havia estat uns dies fora i estava molt fresqueta perquè estàvem més cap al nord d'Europa, però no, ara aquests dos dies estan prou bé, hi ha bastanta de gent que li anàvem a fer, és estiu i tothom viu de turisme, per tant, benvingut sida.
0: Molt bé, Dalina Tur, moltíssimes gràcies. Sí. I una ferrada a tota la colla dels Pastorells, sobretot enhorabona per aquesta medalla.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Els hi donaré de part vostra.
0: I tota aquesta feina fantàstica que feis. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Dalina Tur, directiva d'aquesta colla cultural, els Pastorells, que han fet 50 anys i han rebut la medalla d'or de Formentera.
4: El teu moment de Tèntol.
5: Som en Pere Fullana Falconer. Un moment de Tèntol important per mi és el matí, just després d'aixecar-me, tot bevent un tassó d'aigua amb mitja llimona o una llimona, escoltant el batec de les primeres hores i així sentint com la vida es desperta i s'eixampla el cor.
4: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
2: No, i no t'uram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els gelats. Per fer front a la calor intensa de l'estiu, a més dels refrescs, també podem gaudir d'una bona varietat de gelats, amb sabors, textures i formats per a tots els gustos. El gelat, servit dins una galeta en forma de con, que solen menjar mentre passejam, és el cucurutxo. És una de les formes més populars i pràctiques de consum. Cucurutxo, escrit amb TX. De vegades, però, ens ve més de gust prendre'l en una terrina o bé comprar-ne un pot per consumir-lo a casa. També tenim el polo de tota la vida, elaborat amb aigua gelada i aromes de diferents sabors, amb un bastonet de fusta per subjectar-lo. És, sens dubte, una de les opcions més lleugeres i refrescants. Un altre gelat molt popular és el sandwich, que es menja entre dues galetes o neules. N'hi ha d'individuals i també en format de barra, que permet tallar-lo al gust i servir-lo enmig de dues neules, talment un sandwich. Per cert, sandwich escrit amb TX final. En conjunt, la diversitat de formats respon tant a preferències de consum com a la comoditat i el moment en què es menja el gelat. I després d'aquest tast, anem a fer un gelatet a ombra. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Raquel Agüeros.
3: Corets.
2: Ai, sí.
3: Ai, corets.
2: Corets, corets.
3: Era molt com si pariu l'abuela.
2: La notícia molt que acabes de donar a micròfon tancat, crec que Balears mereix sobre aquesta informació. Raquel Agüeros.
3: No, mem, és que l'altre dia el meu coret va rebre una convidada per anar a Marivent i me va dir...
2: Per, explica-m'ho, els Reis faran la recepció...
3: Per anar a Marivent, perdó, sí. Per anar a dir...
4: Marivent, què fer?
2: Contextualitza'm.
3: Bé, a fer una moció de te, sí. I a mirar un poquet i a goitar.
2: Això que fan el rei cada any, que conviden la societat mallorquina...
3: Sí, sí, sí, sí.
2: O sigui, com, una recepció.
3: Guany es fan a dimarts, dia 4, ja dèiem, si tot segueix igual, És a dir, jo també...
4: És a dir, que podrà venir tu, perquè tu ja
2: no,
4: hi anaves, no?
2: Alerta.
3: No, men. I me va dir...
2: Conta-ho.
3: I me va dir... M'acompanyes i dic... Men, tanmateix jo anir... He d'anar a cobrir-ho.
2: A fer feina.
4: Clar.
3: Ha d'anar a sa Madonna. Ha d'anar a sa Madonna de la casa. I sa meva sogra està feliç, està contenta. Ja té una agenda per anar a la perruqueria, a tal a qual, i què me posaré? I farà calor, i si no...
2: Sí que farà calor.
3: I farà molta calor.
2: Digue-li a sa sogra, sí. Però bé.
3: No, no, atenció, que
2: contentíssima.
3: Que home, clar, t'imagines, no? Jo crec que està...
2: Li faràs una foto amb el rei i la reina?
3: Jo li he dit que ho intentaré. No sé si podré, però als meus amics fotògrafs,
2: clar,
3: els hi avisaré, clar, quan li donin la mà, que facin unes bones fotos.
2: Clar que sí.
3: No,
2: la volen veure,
3: a la gent li fa molta il·lusió. Sí, clar que sí. No, jo vos mostraré...
4: Però donen-me'n a tothom?
2: Sí.
4: Clar, els periodistes no.
2: A tothom que conviden.
4: Els periodistes no. Clar,
3: si, dius si saluden a tothom?
2: Sí.
4: Si donen maneta.
3: Sí. De fet, se forma una...
2: Una fila.
3: Una cosa tremenda que encapçalarà segurament na Francina Armengol com a tercera autoritat de l'Estat. La primera és el rei, la segona és el president de Sánchez, que no hi serà. I la tercera és Francina Armengol, que com és d'aquí, habitualment ella hi va després, les autoritats d'aquí, diguéssim, no? Totes de les illes, i després tots els convidats. És a dir, si te descuides un poquet, és millor estar un poquet davant, perquè pots estar esperant una hora a donar a mà, i després ja no cates...
2: Encara no sabem qui faràs, que tenim que guanya. Això, tu ja ho saps?
4: Tu podràs pipallar-me.
3: Ah. Bueno, no sé si ho sé o
2: rumors,
3: no. Rumors. Jo no ho sé.
4: Una pista.
3: No.
4: Difícil, una pista
2: però
4: difícil.
2: Però qualcú d'aquí, perquè sempre ho donen a qualque cuina,
3: sempre
2: cuinera
3: d'aquí. Sempre ho donen a cuiners o cuineres d'aquí. De Balears. Habitualment els hi solen donar de Mallorca, però sí. Jo espero que un any
2: home,
3: ho facin d'altres illes.
2: Namacà de Castro ho va fer molts anys.
3: Sí, i els de Repica ho va fer Namacà de Castro, ho va fer en... Ai.
2: Que anaves a dir ara?
3: Una Marga Coll,
2: perdó.
3: Sí, de miceli i d'aquí.
4: Però tu podràs espipallar-les?
3: Mira.
4: O t'ho duran dins un torcaboques?
2: Home, ens
3: jo quan era... No, mem, els periodistes estem... veiem com fan dones la maneta i tot això.
4: Clar, perquè t'anava a dir, tu no ocupes cap de... lloc dins, no, dins aquesta fila, no?
3: No, però després, algunes periodistes, redactors, ens deixen passar, així un poc com de tapadillo.
4: Ai, que
3: ets elegida. Així com de tapadillo.
4: I tu ets, dins aquest
3: petit grup. Jo me poso on m'he de posar.
5: Ella ho intenta, el manco, no?
3: I els darrers anys...
4: I que està marcat en terra, hi ha una senya, no?
3: Els darrers anys ho he...
5: T'han pogut donar sa mà, aquests darrers anys?
3: Ho he aconseguit. No, clar, nosaltres quan anem així ja de periodistes que podem passar, diguéssim, ja han saludat a tothom i ja se formen els corrillos aquests.
2: Però si no se sogra, te vendrà a cercar-li, era su majestat, mini.
3: Ho sé cert.
2: No, dejant-le passar, no?
3: Bé, jo tota la gent que estigui convidada, per favor, que agafi puesto prest, perquè puguin tastar un poquet, perquè si no...
5: I mos ho contin.
3: Home, clar.
5: Però quantes persones són, aproximadament, cada any?
3: No me recordo l'any passat, però moltes, 500, sí. 600.
5: Oh!
3: És molt. És vera que cada pic es fa més curt.
4: Què vol dir? Han retallat?
3: No, el fa més curt...
5: Passa més aviat.
3: Exacte, passa més aviat perquè cada pic hi ha més gent convidada i cada pic han de donar la mà a més gent i, bé, òbviament, estan anant a fer una cosa més informal, no? Els homes els hi diuen que, per favor, o camilla llarga, clara, o guayabera. Atenció a les guayaberes, s'han de saber dur. Qui no sàpiga dur una guayabera ha d'anar en camilla, per favor.
5: Camilla sobre zei.
4: Sí, en camilla de cubat.
3: Perdó. Well, sí, la guayabera es va posar de moda, no sé si ja fa 3 anys. Era com per desformalitzar uns actes.
5: I de jo no sé què és això.
2: I anar un poc més
4: fresc.
3: Mira, la guayabera, tu has vist les noces de Susana Griso? Aquest cap de setmana?
2: No.
3: Maria Pons...
5: Jo espero que venguis tu, que m'ho contis.
4: No, estàvem per allò que hem d'estar.
3: La guayabera...
5: Han passat tantes coses aquest cap de setmana.
3: És una camilla... Sí, és cert. És una camilla amb coll i amb uns...
4: De fet, diria que el rei, l'any passat...
3: I fa 2 anys també, la duia. Sí, perquè per això, vull dir, abans es feia aquesta recepció al Palau de l'Almudaina i era una cosa molt formal, tots asseguts, amb el seu nom posat i una cosa així, i això ja ho han canviat.
2: Hem d'explicar també que la teva sogra és una senyora referent de la indústria tèstil de Mallorca.
4: Sí, clar,
2: per això l'han convidada.
4: Sí, perquè anava a dir, clar, com pot ser que la sogra de na Raquel, és a dir, estigui dins aquesta comitiva i pugui sopar i na Raquel ocupi aquest...
3: No és guapo fer publicitat de lo de cadascú, vull dir, jo no vull aprofitar...
2: Ho he dit jo.
3: El meu puesto aquí per fer publicitat d'una cosa que...
2: De teles de llengua.
3: De teles de llengua.
2: Tradicionals.
3: Precioses.
2: De Mallorca, que hi ha
4: que agrada molt.
2: Tres fàbriques i una d'aquestes.
4: I agrada molt a la reina, no?
3: Sí
2: que li agrada.
3: Bé, la reina li va enviar a Joana Borràs, de moda Mallorca, li va enviar un parell de cruts, de bossets i de coses així, és vera que...
2: Sempre que parles dur.
3: Que ho empleen per mort d'aquella ficada de pota que va tenir Letícia. Ah,
2: sí. Que va ser... Que va dur... Teles de llengua que eren falses.
3: Teles falses, un any.
4: Ui.
3: Sí. Un any.
2: Però no ha tornat a passar.
3: No ha tornat a passar.
4: No.
3: Me va dir la pròpia Letícia que aquestes...
4: A tu?
3: Sí, que aquestes teles...
4: D'acord.
3: Aquestes bosses li havien regalat... Ella pensava que era el Consell de Mallorca, però li havia regalat la seva sogra.
4: Ai.
5: Era un regal enverinat?
3: Vamos.
5: Ah! Què dius?
3: Escolta, la reina Sofia... Escolta, la reina Sofia coneix el vidre bufat, estal, el qual...
2: Sí, fa molt d'anys que ve.
3: Vull dir que...
5: Raquel Agüero, fortes declaracions.
3: No, sí. No són noves, però... No,
4: malament
3: és
4: anaven si venies com si de Mallorca, també, per altra banda.
3: Sí, jo crec que hi ha hagut també en aquestes coses moltes errades, però bé, que ara s'està intentant més o manco revertir aquesta situació, tot i que és vera que les còpies són molt difícils de controlar. a totes
2: Mira,
3: les còpies.
2: Mira, jo sempre m'han dit, és una manera molt fàcil de saber sí. si les teles de llengua són de veres, si, estan, si tenen les dues cares.
6: Però és que ara els copiadors...
2: Ja fan dues cares.
6: Ja fan dues cares.
2: Ja un temps no en feien.
3: O sea que...
2: Un temps era molt bo de saber, perquè si no era dues cares, sí. era sí, una
3: exacte.
2: Còpia.
3: I de qui no anirà? Corets meus. Dimarts serà el rei Joan Carles. És que no sé com li he de dir. Rei Joan Carles, rei emèrit. Joan Carles de Borbó, com que l'han...
2: No, però ja fa anys... No, notícia, això, no?
4: Ja fa anys que no ve. Sí.
3: Ha estat a Mallorca.
2: Ah,
3: ha estat
2: sí?
3: A Mallorca. Ha estat a Mallorca.
4: Ja no és.
5: Està present.
4: Ah, no ho sabem.
3: Ahir, La Vanguardia, Maria Àngela Alcázar, va publicar... que el rei Joan Carles havia vengut diumenge, havia aterrat a Palma i que havia anat a Flanagan, el reconegut restaurant de Portals, que enguany han celebrat els 40 anys de Porto Portals, que havia anat allà a dinar, a fer l'aniversari de Miguel Arias, que és un dels socis d'aquest mític restaurant. Contaven això i contaven que el rei Joan Carles ja no hi era a Mallorca. Després la revista Hola va pujar en escarro sense citar a La Vanguardia i va donar una altra versió, com amb més coses ho anava editant després, que sí, que no, sense saber molt bé. Finalment la revista Hola va rectificar. Va citar que la informació inicial sortia de La Vanguardia i Última Hora també ho va contar. Última Hora donava més detalls. I avui, Diario de Mallorca, una crònica firmada pel periodista Matías Vallès, també deia que... bé, ja sabeu com és en Matías Vallès, no? Que de vegades no saps si està xerrant de broma o no, perquè és vera que, bé, ell ho pot fer, ell ho pot fer.
2: La revista de la diu, los detalles del encuentro entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos en su regreso 7 años después a Mallorca.
3: La revista Hola ha canviat aquest titular i ho ha posat arrel de la informació publicada per Matías Vallès al Diari de Mallorca. La crònica de Matías diu així, Juan Carlos I monta con Rafael Nadal un cumpleaños en Palma. El emérito, la reina Sofía, sus hijas y sus nietos celebran junto al campeón mallorquín el 80 aniversario de Miguel Arias, de Flanagan. Ahí, hora baixa, va a cridar Flanagan. Ara, tu dius...
4: Però com anar a taula?
5: Periodisme d'investigació, la Raquel, en el seu mòbil, la seva llibreta i el seu bolígraf.
3: Què has de fer? Què has de fer? I sí. Le vaig demanar a la persona que me va agafar, me vaig presentar i me va quedar un poquet així. I amabilíssim. És vera, no. Vull fer un reconeixement en aquest treballador de Flanagan que me va dir, molt viu. Le vaig demanar, no, què ha de ser? Un dinar o un sopar amb el rei.
2: Una festa tot.
3: Amb el rei. I diu, ai, jo ayer no estava.
5: Ah, justament.
4: És que pintura és així.
3: I si fuera així... Tampoco creo que se lo dijeran, me va dir. I varen riure tots dos i li vaig donar les gràcies, no? Perquè el manco, quina discreció i quina fidelitat, no? És vera, no importa. No hi... De vegades, la teva feina inclòs que no puguis contar coses per privacitat, per discreció.
5: Però ir i callar, no? Que se diu.
3: Bueno, és que hi ha feines que són així. Hi ha feines que són així. He xerrat ara fa mitja hora amb el Palau de la Zarzuela. Uh-huh. El Palau de la Zarzuela diuen que sobre este tema és un tema privat, que jo sepa no és així, m'ha dit una persona de premsa, i jo els hi he demanat que per favor me diguessin perquè hi havia periodistes que havien confirmat que havia estat la pròpia Casa Real que els havia confirmat que el rei sí que havia estat no només
2: emèrit.
3: A Mallorca, emèrit. Que el rei emèrit havia estat no només a Mallorca, sinó que havia anat a Marivent. Havia entrat a Marivent.
4: 7 anys després.
3: 7 anys després. El darrer pic que va venir el rei Joan Carles va ser a les noces Rafa Nadal i de la seva dona, i un any abans havia estat el joc de mans aquell de la seu, entre Letícia i la reina Sofia, a la missa de Pasco, que ja no... Ja des d'aquell moment ja la varen cancel·lar, no? Jo què voleu que us digui? Sé que ha estat perquè hi ha una foto del rei emèrit entrant a Marivet.
2: Hi ha una foto?
3: Hi ha una
2: foto. Però s'ha publicat aquesta foto?
3: Sí, sí.
2: Qui l'ha publicat?
3: L'ha publicat, crec que l'ha publicat a un programa de Mediaset. Jo l'he vist a un programa de Mediaset. No vos sé dir qui és l'autor.
4: Entrant en cotxe.
3: Entrant en cotxe.
5: I és real, no us hi ha, perquè jo això ja no
3: se sap. No, és real. De fet, la informació que dona Matías Vallès és que... de la que dic que s'ha fet ressò la revista Hola, és que varen anar a la festa del 80 aniversari de Miquel Arias, que va anar fins i tot la reina Sofia i la infanta Elena, diuen que la infanta Cristina també és aquí, bé, i també part dels seus nets que aquest dia hi som per aquí.
2: I el que la revista Hola cita en el diari de Mallorca estava comprovant.
3: Per això, només sabem això, que Zarzuela passa del tema, ja veurem com... Jo crec que passant els dies sabrem més coses. Jo avui xerrava, bé, els hi vaig avisar a Vanity Fair quan vaig llegir això, i clar, és molt difícil confirmar una cosa així.
4: A veure si
3: és
4: dimari vent. No ha sortit.
5: Ha trinxerat.
3: És que hi ha una foto entrant, no hi ha fotos sortint, però és vera que els periodistes que diuen que tenen la confirmació de Casa Real diuen que Casa Real va confirmar que el rei havia estat a Mallorca i a Marivent després de molt de demanar de que això esclatarà i que varen accedir. Jo no ho he pogut
2: comprovar.
3: Mm-hmm. No he pogut tenir accés en aquestes fonts. Però bé, jo què sé, l'estiu comença així. Ara què dic? Si el rei Joan Carles suposadament va arribar aquí diumenge, hagués pogut anar a la manifestació, hagués estat un puntasso. Vos imagineu encapçalant la mani?
5: Uah.
3: Turis go home.
4: Tu el veus.
3: No, és que...
5: Mentre balla, no m'agradaria. Jaume, sí.
3: Això m'encantaria. Això m'encantaria, perquè això te dona un xup-xup. Això, imagina't. No. Bé, no ho sabem. El que sí sabem és que el rei Joan Carles està passant un estiu per Europa. I
2: que hauria vengut a Mallorca.
4: Per Europa. Europa és gran, eh?
3: Europa és gran, ho situen entre Ginebra, Cascais a Portugal i Sant Xenxo. A Galícia
4: i... a Mallorca.
3: I a Mallorca. Uh-huh. A Mallorca, que sapiguem, aquest és el primer pic que ve en 7 anys i que es confirma que ve.
2: Clar, perquè Pontura hauria vengut i no ho hauríem sabut.
3: Exactament, hem de recordar que hi va amb avions privats. I bé, és molt difícil. Ara, sí. Abans era més fàcil fer un control dels vols privats.
2: Però clar,
3: fins i tot per internet, però sí. Ara n'hi ha... No, que és una cosa com buscar una aguja en un pajar. O sigui que...
2: Per això tants, que és difícil.
3: Que de vegades, quan no tenim una informació contrastada del tot, és millor esperar un poquet i... amb el pas dels dies s'aniran coneguent més coses.
2: A banda de la informació de la realesa, tenia qualque cosa més que volies comentar?
3: Bé, les noces de na Susana Griso.
2: Que se va, ara ja se va, d'una guayabera. Era això que me'l volies contar.
3: El seu home du una guayabera. És que crec que Ana Maria no està al WhatsApp de Contracó, pots?
5: No, hem de posar ara mateix.
3: Fica Ana Maria en el WhatsApp de Contracó.
4: Ara en directe, perquè tenim un WhatsApp de Contracó. Aquí atent tot.
3: Vosaltres deu tenir WhatsApp de tots, que això deu ser un infern. Això deu ser un infern per vosaltres.
2: No, de col·laboradores només en tu, perquè tu ets... VIP, VIP, que diuen els moderns.
3: No.
5: Però amb això vendria a ser com una camilla de fil, bàsicament, no?
3: D'allí, sí. Sí, què té de bo i de dolent les guayaberes? De bo és que és una peça molt, molt maleable i que te pot servir per molt de situació.
5: Que no l'has de planxar, vols
3: situació.
5: Dir?
3: Després hi ha una cosa que no és tan bona. Que és que si tu, per exemple, dus una guayabera color blau bebè, perquè mos entenguem, clar, la suamenta que te surt per aquí, per la zona de les...
4: No has de dur cert colors.
3: Jo crec que és millor dur-la blanca.
4: Roba fresca, una... bé, no,
5: o has d'anar
4: a
5: un lloc on no suïs, puntura.
2: Fa una rebava, no?
3: Sí, exacte.
2: Fa una rebava que se veu.
3: Exacte, exacte.
2: Si és blanca, no.
3: Si és blanca, se veu menys, però també.
2: Ah, també.
3: Jo el que aconsell a la gent que encara té temps, Margalida,
2: sí,
3: perquè
2: perdona,
3: l'any
2: sí,
3: passat,
2: tenen
3: l'any passat es van quedar sense setmana. Guayaberes a Mallorca. Que sí? Fort. També els homes.
4: Per Marivent.
3: Sí, clar.
2: Com és que s'hi conviden a 500 persones?
3: Clar, és a dir, és millor que la rentin abans. Si la renten abans...
2: És a dir, comprar i rentar.
3: Comprar i rentar...
4: Clar, com tota peça.
3: Com tota peça, però de vegades saps que se'ns oblida fer aquestes coses.
2: Sí, te la compres de darrere
3: i te la poses.
4: Un tèntol, però. No passen mai de moda? Estan més de moda ara que abans?
3: Sí, molt més. Això l'han duit tradicionalment als països, per exemple, a Cuba... els hi duien a països amb climes més tropicals.
2: Perquè té aquesta cosa que és bona de dur i que és lleugera i que
4: clar,
2: no fa tanta calor.
3: Sí, i després que també estàs donant un caire més...
2: Més informal.
3: Sí, sí, sí. Més, sí, és d'una altra manera. És a dir, no tenia sentit tampoc convidar
2: color.
3: A la gent.
2: Era necessari el color.
4: Quin color era?
2: Del senyor que se va casar.
3: Color maduixa.
2: No s'ho sap de grisó.
3: Sí.
2: Per anar, no?
3: Dic, un color fresica, ser... mono. Jo
2: sí,
3: t'ho dic.
2: Sí, però és un color adequat per un nuvi?
3: Clar, aquestes eren...
4: Ah, no és
3: eren...
4: un convidat.
2: No.
5: No, que l'estim.
4: Jo aquest de veure la foto que me mostrava en Maria, per tal que era convidat, que era una foto aleatòria.
5: Però per aventura no són les primeres noces, no? Ja
3: són les segones de tot dos.
5: D'una altra manera, que ella estava divina.
4: Clar, no m'he fixat amb ella.
3: Ella li va fer el traje Cortana. Com se nota, com se nota la mà de na Rosa Esteve.
2: De na Rosa, sí.
3: Sí, se nota molt. No, bueno, jo crec que anava diferent i que per això se notava que era el nuvi. No?
5: A mi no m'ho parim malament si ja t'has casat i no ho vols fer tant com estipulat.
3: Clar, com que ella anava tan diosa i tan estupenda.
5: Clar, i doncs que la deixi brillar, ja està bé, no?
3: Això va dir ell.
4: Anava ben mudada ella.
3: Això va dir ell. De fet, han fet molt de cachondeo a les xarxes socials. L'home de Susana Griso es diu Luis Enríquez i ha compartit ell al seu compte de Twitter les comparacions, de X, perdó, les comparacions... que li feien, no? De bé, memes i com si hagués anat a la platja, no? I li posen com una camisa de flors i tot això. S'ha criticat també molt de però que cara tiene este hombre el día de su boda? Se parecía que iba a un funeral i ell ha dit, escolta, ha dit així algo, literalment, lo que más me jode es que ha dado una imagen que era todo lo contrario i ha posat part del discurs que va fer ell a la cerimònia, no? Bueno, dient que estava molt feliç i que ja estava.
5: Que dolent ets la gent, oh? De veres.
3: Bé, jo què sé, també t'he dit una cosa.
5: El commenting.
3: El commenting també és
4: clar, on se casaven?
3: Està bé, a la Costa Brava. A la Costa Brava.
2: Clar,
3: eren,
2: aquelles catalanes.
3: Eren a Catalunya i...
4: Anava a dir, clar, feia calor, jo què sé.
3: Sí, ell té quatre...
4: Però estava cubat de calor.
3: Ell té quatre fills, però no suava, eh? Era un color un poc... compromès, aquest color.
5: Home, jo crec que si dues aquí, ses aixelles...
3: Per això t'ho dic. Per això t'ho dic.
5: Un poquet de bacieta.
3: Per això t'ho dic. Ell té quatre fills d'una relació anterior i ella té dos fills biològics amb en Carles Torra, una altra adoptada amb en Carles Torra i després té un al·lot d'acollida que té, crec que, de 8 anys o de 9, i que entre la seva germana i ella, bé, li paguen els estudis i tot això. Així que, res.
2: I doncs, moltes gràcies, Raquel. Sí, quina tenim. Setmana, ja me l'explicaràs demà, finalment, aquesta trobada.
3: Sí, sí, sí.
4: Si aconsegueixes un canapé, el Durà, dins un torc de boques, marco perquè el tastem.
3: Pues mira, seria l'única ocasió que tindrem. Això és dimarts dia 4.
5: Ja estarà florit amb aquesta cosa.
3: No passa res, jo si puc, vos promet...
4: El canapé que se pugui menjar fred, també.
5: Ja m'ho va d'una xistorra, no demanis tant.
3: No, però escolta, tinc ganes de veure-ho. Volem
2: fotos
3: de
2: teva sogra.
4: Sí, te fas un selfie.
5: Se m'adona, per favor.
4: Volem veure la primera mossegada.
3: Mira, si voleu, intentaré treure-li un àudio en què li va semblar.
2: Ai, que
3: li va semblar.
4: Vinga, sí.
5: Meravellós, sí. Seria meravellós.
3: Sí. Menys si me deixen, vale?
5: D'acord.
3: Sí. Jo vos prometo que us intentaré.
4: Va, deixa.
5: Confiam en tu.
3: Jo crec que sí.
2: Fem una petita pausa i tornem tot d'una. Va.
1: TV3 Ràdio és investigació.
5: Josep, com
7: Hola.
5: Estàs?
7: Molt malament, fa Perquè... molta calor. És a dir, fa...
5: Tens calor, posa'ns aire.
7: No, no, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Sí, psicològic.
7: Però quan anem a vacances?
5: Com quan anem a vacances?
7: Nosaltres?
5: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
5: Sí.
7: Ah, que bé.
5: Servei públic.
7: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Sentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que Ciutadella ha ampliat el catàleg de comerços emblemàtics distingit en 7 nous negocis històrics.

0: i de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa, té com a objectiu preservar, donar visibilitat i promocionar el comerç tradicional i de proximitat. Ara per ara, amb aquestes noves incorporacions, com dèiem, Ciutadella ja té 21 comerços catalogats com emblemàtics. Per tant, és un dels municipis amb més establiments distingits de Menorca.
1: I nosaltres en volem parlar amb la Sílvia Delgado, ella la gerent d'ADR Balears. Sílvia, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Per què Ciutadella és el lloc on hi ha més negocis emblemàtics, si és que hi ha qualque per què?
2: Sí, jo és perquè no ho sé. El que sí que han tingut en el final és el municipi el que fa la tasca de motivar, de sensibilitzar, de conscienciar els comerços, que segur que n'hi ha per tot, perquè tenim molt de comerços per totes les illes que ho podrien ser, de fer la passa, no? de contactar amb nosaltres i que nosaltres pues, verifiquem que compleixen els criteris i que se posin aquest distintiu tan, tan interessant i que dona tanta visibilitat. Mm-hmm.
1: Perquè quins requisits se necessiten per ser un negoci emblemàtic de Balears?
2: Pues, hi ha diferents categories, unes que són perquè té un producte o un ofici singular, que els deien arrelats, o altres que tenen una història, que tenen més de 75 anys o 50, depenent de sa illa, o que tenen un patrimoni. ¿Vale? I bueno, en el final el municipi fa sa tasca d'informar d'aquesta possibilitat, de tenir aquesta marca o la llei d'emblemàtic, i ells pues, s'animen. I en el cas de Ciutadella ja tenien 14 i ara s'afegeixen aquests 7, o sigui que 21 comerços, que està molt bé, molt bé, molt bé.
0: I de quina varietat són? Quina varietat tenim entre aquests emblemàtics?
2: Vale, bueno, pues, els nous que han entrat ara són d'alimentació, Cana Maria, tenim de calçat, una esparteria i sabateria Can Magí, tenim un forn, forn Corniola, tenim d'electricitat i il·luminació Electricitat Marquès, que té una història de més de 50 anys, Can Anglada, que és fabricació de mobles i cadires menorquines, una gelateria i una merceria, cases noves. Mm.
1: Realment és un gust passejar per Ciutadella i veure que hi ha tant de negocis locals i que cuiden tant el producte, Sílvia.
2: Sí, exactament. És que en el final, pues, això fa poble, no? És una història, estàs contant la història del poble, dels forns, de com se feia el calçat, de com se fa, no? Aquest catàleg, aquest set que vos he contat, són super diferents, no? Però al final tot fa pues, és donar contingut a la història immaterial del poble, no? De on venim i què som.
0: I diríeu que el fet de ser reconeguts amb aquest segell d'emblemàtics, la gent fa que ho valori més, i compra més?
2: Pues depèn de... Bueno, això és algo com molt personal i quan anem en els emblemàtics ja que tenim per totes les illes, hi ha gent que sí que mos diu, pues mira, des de que tengues aquesta placa, no?, que els enviem una placa de fang, feta a Marratxí, pues aquesta placa, pues mira, pues la gent s'atura a demanar, no? Hi ha altres que no mos han comentat, però jo crec que sí que apareixen a la pàgina web d'emblemàtics, els feim un catàleg de fotos meravellosa, que queda molt ben reflexat el que fan en el seu comerç i que més gent troba el comerç. Els turistes que cada vegada més s'interessen per el tema singular, no, pel patrimoni, pues, també ho troben i jo crec que sí que dona més possibilitat de que la gent arribi a la tenda.
0: Clar.
1: I és això que dèiem, que Ciutadella està molt implicada amb el comerç local, també hi ha aquestes cadires, la cadira de la Coca Rossa, que se diu popularment així, que és per tot, tots els comerços, vais a una gelateria, la tenen, vas a qualsevol restaurant, bar, tenen, i això demostra doncs, aquest compromís amb el producte local, així que enhorabona, Ciutadella. I sí, també els comerços emblemàtics. Sílvia Delgado, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, moltes gràcies. Doncs hem parlat d'aquests comerços adherits als emblemàtics com emblemàtic que és la nostra Raquel Agüeres.
3: Ai, Corés.
1: Me'l contaràs cosetes aquesta setmana?
3: Sí, per favor.
1: Gràcies.
0: Volen saber, eh? Volen saber.